0: procedents de l'activitat humana. Es tracta d'una figura potser no tan dràstica com la d'espai degradat, sòl afectat per abocaments incontrolats de residus. Tots els tenim a casa nostra. Un estudi de primers de segle indicava l'existència a Catalunya de 20.000 emplaçaments amb sòls d'aquestes característiques, contaminats. L'any 2015 les xifres van reduir el nombre a 1.200 emplaçaments i d'ells només uns pocs, uns 20, van començar a iniciar el procés de descontaminació. Però els estudis posteriors han anat fent augmentar la xifra de casos i també les zones que començaven a ser descontaminades. La part més afectada és l'àrea metropolitana de Barcelona, però també l'abast petroquímic del Tarragonès i l'afectació de zones properes als rius on s'hi va instal·lar indústries tèxtils, segons els informes de la Universitat Politècnica de Catalunya. La contaminació dels sòls per substàncies químiques té afectacions serioses en la salut de les persones, però també dels ecosistemes. I ara, com es descontaminen aquests sòls? Quins sistemes s'utilitzen per assegurar que retorna la vida a la Terra i la qualitat de les aigües subterrànies que es veuen afectades? Avui ho volem saber. Hem convidat tres perfils que viuen aquest problema des de diferents perspectives. Us presento a Núria Resós. Hola, Núria, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Ella,
0: gràcies a tu per venir. Ella forma part de l'empresa LitoClean, una empresa especialitzada en descontaminació de sòls, precisament. També ens acompanya Xavier Domena. Hola, Xavier.
2: Hola, què tal?
0: Xavier Domena és investigador del CREAF, expert en ecotoxicologia. Per tant, coneixes molt bé quines són les situacions dels nostres sòls. I via telèfon tenim a Mayra Cortés Espriu. Hola, Mayra.
3: Hola, bona tarda a tothom.
0: La Mayra és veïna de Can Roget. Això és el barri de Can Carbasses, a Parets del Vallès. Una zona amb contaminació química al sòl des de fa temps. Ella ens explicarà les peripècies per les que estan passant, Mayra, ara mateix. Però hem de començar per la part científica, Xavier, i demanar-vos i demanar-te si aquesta contaminació de la que parlem, que és una contaminació, atenció, és inolora, és invisible, com la detecteu? Com surten aquestes primeres alarmes de que hi ha un sòl contaminat, Xavier?
2: Doncs això que dius és un tema que explica per què tenim tants sòls contaminats, i és perquè només ens adonem que un sòl està contaminat quan veiem efectes. I això té a veure amb el fet de que no existeix una màquina màgica que posis una mostra de sòl i t'ho analitzi tot, sinó que quan tu busques, has de buscar un contaminant i per tant, per fer-la, has de sospitar que hi és, i si no hi ha una sospita, doncs no ho analitzes i no saps que hi ha un sòl contaminat. Mm. Una mica és aquesta l'explicació de per què ens trobem en aquesta situació, que tenim tants sòls contaminats i no ho sabem.
0: Una situació, doncs, que és difícil. Mayra, el vostre cas, per exemple, vosaltres viviu en una masia i dels terrenys propers ha vingut aquesta contaminació. Ha estat molt especial tot plegat. Com us vau adonar, vosaltres, que teníeu la terra contaminada, Mayra?
3: Doncs bé, nosaltres no ens vam adonar, sinó que vam venir a picar-nos a la porta i ens ho van venir a dir expressament els que estaven analitzant tot el sòl. Hi havia una fàbrica molt propera, només hi havia un camí que separava aquesta fàbrica de tota la finca nostra i les finques veïnes que també estaven afectades, òbviament. No només afectava Can Roget. I en aquest terreny hi ha un pla urbanístic i arran d'això i també de que aquesta fàbrica la van treure, doncs van veure que el sòl d'aquesta fàbrica estava contaminat i després van anar mirant i van veure que les aigües subterrànies havien arribat a contaminar-se. Com que casa meva és una construcció antiga de pedra i calç, no tenen fonaments. Aleshores, van venir a avisar-nos que potser aquests contaminants que havien contaminat els aqüífers podien emetre uns vapors derivats del clor i que podrien estar dins de casa com, diguéssim, una olla a pressió, no? No el quedar-se dintre d'una construcció. I van venir a posar-nos uns aparells que mesuraven l'aire de dins de casa i ens van dir que sí, que efectivament teníem uns nivells molt alts d'aquests vapors dins de casa. I aquí va començar tota la història de, ara què hem de fer, no? Mm-hmm.
0: tota la vostra aventura, que ara ens explicarà sobretot aquests efectes que no en teníeu i que teníeu. Oi, sí que estic cansada, oi, que malament que he dormit, no? I això venia per alguna cosa. Núria, tu com a membre de LittoClean, jo no sé si ara deu tenir molta feina, ja, amb tot això que, pam, s'està destapant. Ara, construccions en un lloc, s'ha d'analitzar la terra, toma, un altre cas de terra contaminada, no? Hi ha una sola manera de descontaminar? Ho teniu així, clar? O cada cas és molt especial?
1: Sí, a veure, la resposta a la primera pregunta és sí, tenim molta feina, o sigui, la veritat és que feina en tenim molta, i cada vegada més, m'atreviria a dir. La veritat és que la legislació que es va fent i que es va aplicant nova doncs també comporta les obligacions que té tothom, i això també fa que es facin molts més estudis. Llavors, la segona pregunta que em deia, sí, hi ha mil maneres de descontaminar. La gràcia una mica és fer un bon diagnòstic inicial del problema, és a dir, un bon estudi del teu subsol, del que tu trobes, perquè clar, això no es veu, diguéssim, s'han de fer molts estudis, prendre moltes mostres, entendre molt bé tot com funciona i saber realment com es mou aquella contaminació i entendre la problemàtica i les analítiques, no?, que deia el Xavier, tenir clar que estàs buscant el que has de buscar i trobar-ho, no?
0: Imagina't que et diguin que a casa teva surten vapors i els estàs respirant. Jo els vapors no els he vist enlloc,
1: no,
0: eh?
1: No,
0: aquest
1: no,
0: és
1: això,
0: el problema.
1: Clar, exacte, no es veu. Llavors, un cop tens aquest bon diagnòstic, diguéssim, penses quina és la millor manera, la millor tècnica, per remediar aquell subsol, no? Però hi ha moltes maneres, vull dir que des de que el dia que comentàvem tu i jo que et parlava de la bioremediació, que és una mica una tècnica més sostenible, no?, que intentes aprofitar l'activitat dels microorganismes del subsol, no?, alimentant-los i fent que estiguin propiciant la seva activitat, no?, i degradant aquells compostos en compostos no innocus o altres tècniques més actives, des d'extreure vapors, com deia una mica...
0: Aspirar, no?
1: Sí, aspirant, exacte, aquells vapors que tu tens al subsol i que són nocius, o si són les aigües subterrànies, bombejant-les, tractant-les, tornant a injectar-les. Hi ha moltes maneres. O sigui, l'important és entendre bé com funciona, llavors pensar la millor tècnica.
0: Deveu estar sempre pensant com ho farem, això, com ho farem, Xavier. Perquè podem fer una valoració d'aquesta pressió per contaminació de sòl a Catalunya? Tu, com a científic, consideres que és preocupant?
2: Clar, jo ara tampoc us puc donar dades exactes, però el que segur que sabem és que estem veient la punta de l'iceberg, perquè Catalunya és un territori amb molta tradició industrial i, com altres territoris d'Europa, és bastant probable que tinguem molts, molts, molts sòls contaminats. Per tant, segurament el que té l'administració detectat és encara una fracció petita del total. Potser la Núria ho té més al cap, aquests números, però vull dir, crec que està subestimat. I això explicaria perquè cada vegada la Núria té més feina, no? Perquè...
1: Sí, exacte. Jo ara mateix tampoc, perquè realment aquests números... L'administració, quan a vegades sí que diu tenim tants expedients oberts, sempre t'acaben dient el mateix. O sigui, és els expedients que tenim nosaltres controlats, que això no vol dir la realitat.
2: Sí, sí.
1: I està clar que això és una dada que es desconeix.
2: I sobretot també perquè ningú està orgullós de tenir un sòl contaminat.
0: No, realment, jo no ho diria mai.
2: No es fa publicitat, diguem-ne. Llavors, tot i que els números segurament es demanes i te'ls donen, no és una cosa que es vegi.
0: És que només pensar que el trepitges o que hi vius o que hi ets, però està contaminat, penses què m'està passant, no? Maira, per exemple, més preocupant és la vostra situació, que us trobeu, he tingut que canviar de casa, deixar-la, perquè teniu aquestes màquines dins les habitacions que dèiem, treballant per eliminar les restes químiques.
3: Bueno, clar, a l'haver de posar, aixecar tot el terra de casa i posar aquestes màquines que fan com el buit i aspiren aquests vapors i es treuen a través d'uns conductes per unes xemeneies, cosa que deixar-ho anar a l'aire lliure no seria un problema, això és el que ens han explicat els tècnics, clar, implicava que havíem de mudar-nos a casa perquè aquestes obres serien llargues i no es podia fer o serien molt incòmodes visquent-hi nosaltres. Aleshores vam haver de buscar una casa de lloguer per uns mesos, amb tot el que implica fer una mudança forçada, no? Una mudança forçada amb criatures petites. Jo estava estudiant enmig d'unes oposicions. Vull dir que era com... Tu no t'ho esperaves, allò, en aquell moment, no? Va ser un gran daltabaix.
0: T'ho diràs.
3: A més, nosaltres a casa no només hi vivim i treballem. Tant jo, com tant la meva família com la meva germana, no? Aleshores, Teníem totes les eines, tot el que necessitava el meu marit per treballar ho tenia aquí, i havies de desplaçar-te. A banda, no vam trobar cap lloc de lloguer aquí al poble, vam haver de mudar-nos de poble, el que implica doncs l'escola, les extraescolars, bueno, tota una molèstia que és per una fi bona, perquè finalment et deixaran una casa on després tu tindràs millor qualitat de vida i podràs viure millor o estaràs més tranquil, com a mínim, perquè quan t'ho diuen, en realitat salten totes les alarmes. Mm-hmm. I a més, era un producte que realment no hi ha nivells ni estudis, això, els experts que m'ho corregeixin, no? Però era tricloretilè, hiperclorotilè el que ens van dir que hi havia, i no trobaves uns màxims nivells per viure-hi, sinó que això estava contemplat més amb les empreses unes hores al dia. Clar, a la màxima exposició sí. A aquest producte, no? I aleshores, de manera casual, com que jo treballo en el món sanitari, una anestesista em va dir que això s'havia utilitzat, un d'aquests, el tricloretilè, com anestèsic en cirurgies petites o cirurgies de boca, en els anys 30-50. I d'aquí, potser, sabent-ho, vam dir, doncs potser sí que ens notàvem més cansats de lo que estaríem, no?
0: No, però... que Déu, sí que treballo, no? Que sí que treballo, eh? Però com més que em canso tant treballant?
3: Aquella sensació de que 5 minuts més, deixa'm estar una mica més al llit, no? Sí. Ens costava més aixecar-nos. No ho sé si això ja és...
0: la meva o què passa?
3: Sí, no sé si realment, perquè ningú t'ho pot demostrar, si això era per als vapors que inhalàvem o no.
0: Està difícil. Quan el Xavier parla de la punta de l'iceberg és que realment això està així. Ara que es comencen a analitzar els sols, ara està passant i ara estem veient on vivim i com vivim i de quina manera. Núria, en el cas de Can Cabasses és un barri rodejat de polígons industrials, com la masia de Can Roget en la que es troba la Maira, n'hi ha unes quantes més, eh? Com heu procedit vosaltres amb tota aquella zona de Parets del Vallès?
1: A veure, allà el que passa és que, com explica molt bé la Maira, hi havia una antiga fàbrica. I a veure, això és molt comú, vull dir, antigament les pràctiques ambientals que es feien servir no són com les d'ara mateix. I què passa? Doncs el sol, com que ningú, el que dèiem, com que no es veu, doncs una va estirant allà i allò ja va xupant i desapareix el meu problema, no? I això és el que ens trobem en moltíssims llocs, era una pràctica habitual fa molts anys i aquest tipus de compostos es feien servir molt com a desengreixants, dissolvents, vull dir, era una cosa molt utilitzada, vale?
0: I... Podríem comparar una mica, ara comparo, eh? Sí. Perquè ho tenim molt recent amb l'amiant, amb el problema de l'amiant, bueno, i d'aquest material.
1: Clar, és un problema que afecta d'una forma diferent, però sí, abans es feia servir per mil coses i com que no es coneixien, doncs, bueno, els efectes, això actualment també ens passa, eh? Està ple de contaminants emergents que actualment sabem, la punta de l'iceberg no, ja diria molt menys, vull dir, perquè s'estan estudiant ara mateix els efectes que poden tenir. Vull dir que al final, i bueno, i en aquest cas, doncs la Maira ho ha explicat molt bé, el que passa és que aquesta contaminació va arribar a les aigües subterrànies i la contaminació doncs es mobilitza, es mou, no?, per sota el terreny, a les aigües, i va arribar a sota de casa seva.
0: I arriba fins allà, Xavier. Dèiem que hi ha molts tipus de contaminants, no? Mm. Però potser els químics, per vosaltres, pels científics, són els més preocupants? O una mica aquesta barreja de tots plegats d'acumulació de contaminants?
2: Sí, una mica aquesta idea que ha donat que ara, diguem, la gent que ens dediquem a l'ecotoxicologia, hem aconseguit, i a Europa, per exemple, tenim una legislació, que és la REACH, que, diguem, no autoritza l'ús com a ingredient en cap material que es vengui a Europa que no s'hagi fet un estudi de risc ecotoxicològic. Mm. Això, diguem, que ens protegiria per aquestes substàncies per separat, però ara el gran repte és que molts dels efectes que tenim la població humana i els ecosistemes són la suma d'aquestes petites concentracions, i que moltes vegades hi ha fenòmens de potenciació d'un sobre l'altre, és a dir, que dues juntes siguin més tòxiques que les dues per separat sumat l'efecte que tinguessin per separat. Llavors aquest és el gran repte que tenim, no? que diguem, tenim milers i milers i milers de substàncies en els productes que consumim o que ens envolten, en els mobles, en la roba, i no sabem ben bé ja no què fan, sinó establir metodologies que ens permetin avaluar el risc de mescles. No? Això és un repte que tenim la gent d'aquest sector, perquè, diguem, individualment sí que ja hem avançat bastant.
0: Un repte elevat. Per cert, Maira, que Can Carbasses, que és el barri on hi ha Can Roget, que és casa teva, hem de dir una casa molt important per Parets, perquè allà han nascut dos anteriors alcaldes que van ser molt importants per Parets del Vallès, i tu, és casa teva ara, Maira, i dels teus ancestres. Doncs Can Carbasses, com deia el barri, hi ha una mina que és Can Berenguer d'aigua, també molt important, històricament referent, i és un pulmó verd de Parets del Vallès. Com... Jo no sé si la gent de Parets sap la situació i el problema de contaminació.
3: Jo crec que sí, que la gent ho sap, perquè això ja fa molts anys que estan aquí treballant. A més, han fet moltes actuacions amb maquinària gran, fent perforacions i fent molt soroll. I, bueno, ja de pulmó queda poc, perquè això està al costat del riu, el riu Tenes. Llavors hi ha el bosc de Ribera, i les masies que teníem al costat ja s'han tirat a terra, perquè aquí hi va una construcció de pisos. Ara mateix només estem resistint a Can Roget, que és una finca d'uns 2.000 metres, on hi ha la masia on visc jo. Tot això no en soc propietària, és el meu pare. Però hi visc jo en la masia i la meva germana viu en una construcció més nova, no? Que també s'ha vist afectada perquè ella també hi treballa allà. Ella és mestra de música, té una escola de violí de Suzuki i també van trobant allà, i clar, venen alumnes i allò no podia ser que pogués fer unes classes on venen nens petits a tocar, no?, dins d'una aula que podria haver-hi aquests vapors. Aleshores, això sí que és veritat que ens sentim molt cuidats perquè certament estan fent moltes proves, que van mesurant en el sol, mesurant en l'aire, de dins dels interiors de les nostres estances, tant de l'escola com de les cases, no?
0: Sí.
3: I bueno, ella també va patir una mudança perquè li van haver de posar el mateix sistema de mitigació en una aula i també doncs va haver d'estar en un barracó mentre feien això, no? Amb les incomoditats que pot tenir un barracó quan tens una aula ben feta, no?
0: Com a mínim, però... la seguretat, no?, de que les alumnes i també la teva germana com a professora passaven hores en un barracó que estava descontaminat i sense perill. Això
3: és
0: una situació important de tenir-la en compte, Maira.
3: Al final, el voler construir aquests pisos ens ha destapat tot això. I al final hem de buscar la part positiva de tot, no?
0: I tant.
3: I és que s'hi ha posat remei o s'hi està posant remei encara, perquè encara estan fent actuacions per mitigar-ho.
0: Sí, com ja perquè hi ha feines com les que fa la Núria, La Núria i els seus companys. Amb principals problemes que us trobeu, tal com li he comentat al Xavier, no?, per les diferents contaminacions, però també aquests contaminants, què situaríem primer? Els que venen dels purins de l'agricultura intensiva, per exemple, la indústria antiga, què és més difícil de regenerar, Núria?
1: Aquesta pregunta és difícil, però sí que és veritat que, clar, es distingeix, o nosaltres distingim una mica el tipus de contaminació, no? Perquè si parlem d'indústries antigues, doncs és algú, es parla d'una contaminació puntual, amb la qual tu tens un focus, no? Saps d'on ve, no? Saps l'origen, pots treballar allà, estudiar-ho. Què passa amb els purins? Els purins és un problema, o sigui, tan complex i ampli, o sigui, a Catalunya la superfície afectada amb això és molt gran, i es parla de contaminació difosa, no? Perquè és, o sigui, afecta tanta zona, no està tan controlat, sí que els efectes els coneixem, i segur que ho heu sentit més d'una vegada, quan això arriba a l'aigua, perquè arriba als aqüífers i moltes vegades doncs és aigua que es fa servir per ús de boca, no? I doncs a vegades el que fa és que aquesta aigua no es pugui beure. Però sí que a nivell de sòl contaminat és molt més complex perquè afecta a una superfície molt gran. És molt difícil saber qui ha estat el que m'ha fet aquell problema i demanar-li, escolta, estudia-m'ho i revisa-t'ho tot bé i remediem-ho, que no en els altres casos, no? Això que parlàvem, no? Les indústries, on saps qui és el causant, pots anar-lo a buscar, saps l'origen concret, saps on has d'atacar, saps el que has d'estudiar, és un emplaçament acotat, és molt diferent, diguéssim.
0: I jo ho veig molt complexa, però sort que com a mínim hi ha persones que us dediqueu a intentar trobar la sortida i les solucions a situacions com les que viuen la Mayra i la seva família a Can Roget i a Can Cabasses de Parets del Vallès. Ara, però, Mayra, tu dius que si te passés ara, actuaries diferent. Denunciaries la situació. No la veu denunciar? Per què no ho veu fer?
3: Bueno, aquí em refereixo més a la part dels pous, perquè abans de tot el tema dels gasos o vapors que hi ha a dins de les cases, va venir que ens varen reunir a l'Ajuntament per explicar als veïns, però jo no hi era ja, tot això és més antic, i era el meu avi el que encara vivia en aquesta casa. Aleshores, varen reunir a l'Ajuntament, no sé qui es va reunir, però el lloc va ser aquest, per dir-los que els pous d'aquesta zona que estaven contaminats, que les aigües les tenien contaminades. I aleshores, en aquell moment, el meu avi el que va fer és van donar X diners per cada pou i ell simplement va tapiar-ho, va agafar aquests diners i aquí s'ha acabat tot, no? Jo ara, en perspectiva, crec que els veïns s'haurien d'haver unit, sí, i buscar el causant d'això i anar més enllà. No només tapiar els pous, perquè penso que l'aigua és riquesa, és un dels béns més preuats, i tenir un pou és tenir riquesa. Aleshores, si a tu t'han fet malbé aquest pou, doncs hem de buscar els responsables i almenys doncs, fer que ells intentin arreglar-ho o indemnitzar-ho o el que sigui, no?
0: Ara, potser la fàbrica i aquesta indústria ha desaparegut des de ja fa anys i vés a buscar-los, no? Aquesta és una altra.
3: Totes aquestes actuacions que ens han fet a dins de casa i a l'aula de la meva germana, tot això, qui està, diguéssim, la part econòmica l'està assumint els propietaris d'aquesta antiga fàbrica. Ells ho estan assumint. No estem pagant nosaltres totes aquestes actuacions perquè serien milionaris, potser, no?
0: Ja, són conscients del que va passar en aquella època quan estaven en actiu. Com a mínim ho són. Ja és alguna cosa.
3: Sí. Sí, se n'han fet càrrec del seu error en aquell moment. I bueno, per això ens sentim cuidats, perquè finalment... Però és cert que nosaltres estàvem ja dins d'aquest procés i teníem uns advocats que ens estaven assessorant.
0: Ja.
3: Per tant, jo crec que és molt important tenir algú que sap de lleis i que t'assessori quin és el camí que has d'anar emprenent quan et trobes en una situació així.
0: Tal com t'ho expliques, Mayra, Javier, els científics estaríeu ara a temps per evitar que es contamini encara més el sol i les aigües? És a dir, no? Com deia la Núria, és la punta de l'iceberg, però el que estem fent ara encara ja ho veurem quan passi un temps, perquè no podrem. Però llavors això significaria, estem a temps per dir ja prou?
2: Sempre estem a temps d'arreglar-ho tot, si ens fan cas els estaments que han de fer això, que són els polítics i que són els que redacten les lleis, etc. Perquè, diguem, els científics d'avui per demà escriuríem l'informe de com solucionar el problema, no? Amb relativa facilitat. És que s'implementi, que aquest coneixement es traslladi a la política, i també he de dir que nosaltres tenim això que està passant en aquesta situació, doncs aquesta empresa està obligada legalment, perquè aquí preval el principi de qui contamina paga, no? Que això ha costat moltes dècades que passés, i diguem, en sols tenim un reial decret que diguem, obliga uh-huh. això, de manera que nosaltres, tot i que hi ha reptes, com el que acabo de dir, el de les mesques, etcètera, sabem quines són les tècniques per remediar aquests sols contaminats, vull dir, ho sabem, i hi ha d'haver legislació que ho implementi, que ho obligui a que es faci.
0: Veieu, doncs, és a dir, s'han de fer, s'ha d'ampliar el terreny, s'han de construir pisos i vivendes, i ara per llei s'analitza el sol, pum, contaminat, clar, i aquí surt tot. Però, Javier, si tu analitzessis qualsevol terreny aleatòriament que s'hagi de fer una ampliació de vivendes o no en un lloc, creus que hi trobaries contaminació? Hi ha algun lloc que no estigui contaminat?
2: Bé, o sigui, definir-ho com a contaminat o no és en funció de les concentracions de substàncies que trobes. Hi ha substàncies que són naturals, metalls pesants són naturals. El problema és quan sobrepassen uns llindars que són tòxics, i en el cas, per exemple, del tricolor etilè, doncs el nivell acceptable és zero, perquè és una substància de síntesi. Per tant, es declararia com a contaminat si n'hi ha, no? Diguem, des del punt de vista científic, les lleis a vegades no acaben de coincidir. Però sí, vull dir, i segurament és el que dic, a Catalunya trobaríem molts tipus de contaminació industrial. Moltes zones forestals de Catalunya veuríem nivells de coure més elevats del que toca perquè havien sigut vinyes. També s'ha de dir que aquest coure ja està en unes formes que no són tòxiques, és a dir, que el territori, cada pam de terra, allà sí queda registrat el que ja ha fet l'home, no?, en els últims segles.
0: Quan parlàvem de la motxilla de la Terra, ara ja sabeu de què estem parlant, no, Núria?
1: Sí, sí, i tant, totalment, no, però és que jo t'anava a dir, aquí mateix on estem, ara mateix, vull dir, una zona antigament plena de fàbriques, vull dir, jo quan vaig començar a treballar aquí em feia un fart de venir a fer sondejos i agafar mostres, vull dir, perquè tota aquesta zona, vull dir, que vagis, bueno, és una mica el que diu el Xavier, o sigui, sí que, evidentment, zona de Barcelona, àrea metropolitana, on hi havia més activitats industrials, era més clar, però...
0: Som al Poble Nou de Barcelona, eh? Antiga zona industrial
1: clar,
0: de la ciutat,
1: aquí,
0: la primera indústria.
1: Sí, sí.
0: Ara 22 arroba, amb molts edificis de mitjans de comunicació, i aquí seguim
1: clar,
0: treballant.
1: Aquí s'ha fet molta feina, aquí, en aquesta zona, i tant, a Poble Nou.
0: Edifici concret?
1: Em refereixo al barri, no, tampoc anem tant.
0: No passa
1: tant.
0: Res, eh? Ja. Ho entendríem perfectament. I parlant d'això, precisament, Núria, abans de que marxeu, jo voldria que em parlessis d'un altre contaminant, extra contaminant, que de moment no es troba cap solució per ell. Jo crec que és el més perillós, que és el residu nuclear, el residu radioactiu. I què es considera? Com no es veu, enterrem-lo a terra. Mira,
1: clar,
0: el mateix bueno, que dèiem.
1: Això, clar, per nosaltres ja canviem, ja no parlem del sol, sinó que parlem d'un residu, que és algo generat ja per la nostra activitat, que què n'hem de fer d'això. Clar, en aquest cas és un residu perillós, i no perillós, sinó molt perillós, i actualment doncs, les solucions que hi ha és les que dius tu, emmagatzemar-los, vull dir, emmagatzemar-los de forma més o menys definitiva i tirar cap a aquesta banda. Sí que hi ha projectes i a nivell bueno, global, no aquí a Espanya no encara, de fer dipòsits, diguéssim, d'aquests geològics profunds, d'anar a molta profunditat per emmagatzemar-ho de forma definitiva i que vagi baixant la radioactivitat. Però clar, això és un, bueno, és un problema que del futur, diguéssim, que ja s'ho trobarà, no? Qui vingui, no? Llavors això...
0: I molt egoista per part nostra.
1: No, totalment, però és que el tema dels residus, bueno,
0: és
1: un problema.
0: Tota la raó. Jo, la veritat, us agraeixo molt que hagueu estat aquesta estona de ràdio amb nosaltres. Hem entès moltíssimes coses sobre aquesta contaminació del sol de la que volíem parlar. Maira, que s'arregli aviat la vostra situació i que pugueu trepitjar terra neta. Terra regenerada.
3: Gràcies.
0: Gràcies per estar aquí. També tu, Xavier Domena, per les investigacions que feu des del CREAF, i a la Núria Rosós de Litoclean. Gràcies per explicar-ho.
1: Gràcies a vosaltres. Merci.

Aquí teníeu la música de Terrae. És una banda de les Terres de l'Ebre que volen fer un homenatge amb aquest fandango precisament a les seves terres. I per recordar la terra a la que li devem tant, avui continuem a Vida Verda en temes que tenen a veure amb l'ecologia, però també amb les emocions. Ja, ja, ja.

0: Si avui al programa us diem que us parlarem d'ecologia emocional, direu, ai, ai, ara ja m'espanto. No us preocupeu, que no passa res. Les emocions formen part de l'ésser humà. I això la Irene Cervera, que ens acompanya moltes vegades, sempre ens ho diu. Oi que sí, Irene?
1: Oi tant, Pilar.
0: Benvinguda.
1: Moltes Aviam, gràcies.
0: De què parlem quan parlem d'ecologia emocional, que parlarem avui?
1: Bueno, parlem de la... Sí. Clar, la gent pot dir ecologia emocional, les emocions de la natura, no? També parlem de les nostres, no? I com també han d'estar en equilibri. La veritat que o sigui, com vivim les nostres emocions ens afecta també a la nostra relació tant amb les persones com amb el planeta.
0: Tu dius que sempre hi ha una connexió de salut, natura, sostenibilitat emocional molt necessària per trobar l'equilibri.
1: Sí, totalment, totalment, perquè a més, bueno, si nosaltres no estem bé, si estem desordenades, que dic jo, o desgastades, o, bueno, no estem bé, tampoc podrem estar bé ni cuidar el que ens envolta. Totalment.
0: Per això has decidit dur-nos una convidada que sap molt sobre aquest tema, perquè a més ella és la pionera en crear un concepte que parla de tot això.
1: Sí.
0: És la Mercè Conangla. Hola, Mercè.
2: Hola, què tal?
0: Benvinguda.
2: Doncs ben trobades totes dues. Un plaer estar aquí en aquest programa.
0: Sí. Ara explica, Irene, qui és la Mercè?
1: Sí, la Mercè, bueno, és la creadora del model d'ecologia emocional. Ella és psicòloga, és infermera, és escriptora, no? Experta en educació emocional. Ella, bueno, ara col·labora amb universitats, hospitals, institucions, per tant és conferenciant, formadora, etc., i dinamitza també molts grups de treball. I el que és molt important és que porta més de 30 anys investigant sobre com les nostres emocions influeixen en la manera com habitem el món.
0: Això és molt important, Mercè. Significa que, a veure, éssers humans, habitem el món, però la nostra emoció, segons com estiguem, farà que el món sigui millor o pitjor? Això pot anar per aquí?
2: Segur, seguríssim, seguríssim. El món en el que vivim és una creació, una cocreació dels humans al llarg de la història. Sobretot l'espècie humana ha incidit en que el món sigui com és ara. I el que ens belluga als éssers humans, sobretot, són les emocions, les passions, els desitjos. I des d'aquest interior, que pot estar tranquil o pot estar esvalotat, pot estar caòtic, pot estar sa o pot estar malalt, el que portem dintre acaba afectant i construint el món de fora. Per tant, aquesta crisi climàtica que patim en aquest moment no és una cosa que hagi passat perquè sí, sinó que és un resultat d'una crisi emocional interna dels éssers humans que ens hem deixat endur per un seguit de passions i valors destructius.
1: Mm. Tu afirmes que tots formem part d'un ecosistema humà i natural i que les nostres emocions tenen impacte en el clima emocional global. Ens pots explicar?
2: Sí. Dius també que sóc co-creadora del model, que ja ho vam co-crear amb Jaume Soler. És a dir, no sóc autora única.
0: Sou dos els creadors.
2: Som dos els creadors del model l'any 2002. Per tant, ja porta molts anys de recorregut i d'aplicació i sabem resultats, no? Bé, vam començar ja l'any 2002 dient una cosa que en aquell moment no ens van fer massa cas, però dèiem patim més contaminació emocional que atmosfèrica.
0: No m'ho puc creure, sí. Dèieu això? Sí, i era veritat?
2: Cert, i empitjorant. I
0: clar,
2: empitjorant.
0: Ho puc entendre perquè els humans ens mirem sempre al malic i pensem que som lo más de l'univers i és totalment el contrari, no? Per tant, no m'estranya que siguem més contaminats que no pas la resta.
2: Bueno, és que la resta la contaminem nosaltres.
0: Ah, també és veritat.
2: És a dir, abans la Irene ha dit una cosa que és una de les metàfores clau del model ecologia emocional, que és aquest art de viure vides ètiques i emocionalment sostenibles. I el que deia la Irene era una metàfora, és una metàfora que nosaltres en diem el taburet de tres potes i diem a la gent, tu imagina't un taburet d'aquests que s'aguanten amb tres potes. Com han d'estar les potes, preguntes? I la gent tothom et diu, equilibrades. I què passa si una fos molt llarga i les altres dues quedarien curtes? No podries seure, no tindries estabilitat, no tindries una bona base. Doncs nosaltres diem que l'ésser humà, la persona, hem de treballar alhora tres potes del taburet. Una, sóc jo mateix. Jo tinc a dintre meu uns espais interiors, unes energies que em mouen, estic construint uns vincles, genero un clima, sóc un ecosistema, que ara deia l'Irene. Per tant, jo m'he de cuidar, he de harmonitzar-me amb aquestes meves emocions, perquè si no ho faig contaminaré a la fora. Però alhora que jo estic cuidant aquest món emocional, tinc persones al voltant. Per tant, jo he de cuidar les meves relacions amb els altres, mirar que no siguin tòxiques, que no siguin de dependència, mirar que siguin amoroses, que siguin tendres, que siguin transparents. Perquè les altres persones també estan afectades per com jo les tracto. I alhora tenim la tercera pota, el planeta, el món. Jo visc en un oikos, la paraula eco d'ecologia és oikos, oikos vol dir casa. Jo visc en una casa, i aquesta casa es diu planeta Terra, que és la casa compartida per tots els humans i no humans, tots els éssers que vivim aquí. I aquest oikos jo n'he de tenir cura, com tinc cura de mi i dels altres, perquè no tinc una casa de recanvi. Perquè de moment, que sapiguem, no tenim un planeta bé. I per tant, és la meva responsabilitat com a ésser humà aparentment intel·ligent respectar i tenir una bona cura d'aquesta casa compartida.
0: Doncs mira, jo, aquest art que dius de viure d'aquesta manera, en conec una, que és la Irene Cervera, que ella sí que ho practica. Ho practiques, Irene?
1: Jo, sí, ho practico. De vegades també m'equivoco, en aquesta pràctica, i torno a començar, però sí, totalment.
0: Ningú no és perfecte, ja ho saps.
1: Totalment. Bueno, ja sempre ho diem, no?, que és molt important poder estar connectades amb la natura per uns beneficis físics, però evidentment també emocionals, no?, i que també quan tu estàs bé, et trobes bé, també et vincules molt millor amb el teu entorn, no?
0: Clar, però ara no dubtaràs que hi ha una certa sensació d'angoixa quan veus que aquella casa que tu dius, Mercè, que compartim, doncs se'n va directament a fer punyetes, no? I tu li has posat un nom, Mercè, en aquest sistema de dir esto se va a la porra, que es diu patida solastàlgia.
2: Bueno, no és un nom que hagi posat jo, aquest nom ja la revista de Lancet, em sembla que va ser el 2015, sí. Ja van atorgar aquest nom amb aquesta mena d'eco. Ara han aparegut un grup que en diem ecoemocions, per tant, emocions que sorgeixen de nosaltres i que tenen relació amb el que està succeint a la nostra casa compartida, al nostre planeta. Aquesta crisi climàtica està desvetllant tot un seguit de síndromes o símptomes que acaben i estan afectant bastant la salut mental dels humans.
0: Això vol dir solastàlgia, el dolor de la pèrdua del món que estimem.
2: Concretament, la solastàlgia. La solastàlgia, fixa que la paraula té com unes arrels llatines de solacium, que vol dir com confort, com consol, i àlgia, que vol dir dolor. Vol dir que no tenim, o ens fa mal, allò que ens consolaria no ho tenim. Llavors, jo diria que és com un compendi, la solastàlgia, que uneix diferents coses. Hi hauria, per exemple, la pèrdua, un sentiment de que estic perdent. Concretament, la solastàlgia fa referència molt als paisatges que formen part de la meva vida. Sento que allò se'n va, que es perd. Després podem parlar-ne més. Un sentiment de nostàlgia, d'enyorament, barrejat també amb tristesa i amb una mica de desesperança. És com si fos un còctel que podríem sacsejar.
0: Sí. Per exemple, posem l'exemple d'aquella persona que de jove ha plantat unes oliveres i ara ja és gran i li arranquen.
2: Home, aquest seria, hi ha hagut alguna pel·lícula que ha tractat això, però n'hi ha molts més. Per exemple, sabem que és una síndrome que la gent que treballa en medi ambient, que estan molt en contacte amb la natura, són especialment sensibles perquè són els que se'n donen compte primer. També tenim els migrants per temes de climàtics que han hagut de deixar els seus països perquè els incendis ho han arrasat, perquè no queda aigua, perquè s'estan anegant les illes, per tot un seguit de coses que estan passant ara i estan passant molt fort. I ara faig un parèntesi, fixa que aquesta setmana he sentit un simulacre que fan a Càdiz per si s'hagués d'evacuar tot per inundació de... És a dir, a veure, estan passant moltes coses. Sabem que l'any 2050 hi haurà territoris que ara estan secs, negats. La gent que han hagut de deixar el seu lloc d'origen i han hagut de venir a d'altres països tenen aquest sentiment de solastàlgia, que és els paisatges que han conformat la meva vida, la meva existència, jo els he perdut. Per tant, és una pèrdua. Ho visc amb tristesa. També ho pot sentir algú que ha marxat del seu poble i torna cap d'uns anys i allà on hi havia aquell bosquet que saltava i jugava quan era petit, que anava a buscar les flors, de cop s'hi troba allà un edifici de pisos lleig que dius, Déu meu, on s'ha quedat allò, no? És com si perdessis trossets, fragments de la teva vida. I això realment són pèrdues que encara que ens puguin semblar, bueno, no passa res, no, se senten, el sent el nostre cos, el sent la nostra memòria, que queda desposseïda i afecta la nostra salut, pot afectar.
0: Em ve a la memòria una cançó que es deia, cantava en una rumba, i tot això eren vinyes, tot això eren camps, no trobo casa meva. Clar, és això, un test, ja no hi ha res.
1: Em ha vingut a la memòria, abans explicava a la Mercè, amb una intervenció que vam fer a la natura, quan vam començar, no?, i vam, bueno, preguntem a vegades amb quin element de la natura t'identifiques, i una dona ens va contestar que amb un arbre, i de sobte es va posar com molt trista, no?, i ens va explicar que és que a casa seva tenien dos arbres i que un estava malalt i ja feia 30 anys, i bueno, que l'havien de tallar, no? I clar, llavors la dona estava molt trista i el que també vaig pensar, ostres, no?, que no es permetia estar trista, deia que era una tonteria, de dir, clar, i com pot ser que pugui estar per un arbre, no?, com... I llavors va ser com, bueno, escoltar-la, dir, no, has d'acceptar això, no treguis, no?
2: És que la tristesa, precisament, és el sentiment coherent quan un sent que està perdent o pot perdre alguna cosa. I dient aquesta referència, jo us en dono una altra, la cançó aquella del Serrat que diu, pare, digueu-me què, li han fet el riu que ja no canta.
0: Totalment.
2: Mm-hmm. Quan va repassant-ho tot, no? L'hivern sí. Ja no tindrem foc, ni... És un lament del que li està passant a la Mare Terra.
0: I mira que aquesta cançó fa anys, que es va compondre.
2: I és molt ecològica, i molt actual.
0: I la cantem sempre i com si res, tu.
1: Doncs aquesta... No, en el fons, la cultura i la natura van junts, amb la música. ens n'adonem,
0: Pregunta per les erres aquestes sí. de la Mercè, que és molt interessant, això, jo, Irene.
1: Sí, perquè, bueno, amb el món del medi ambient es parla molt de les tres erres, no?
2: I nosaltres en tenim quatre o
1: cinc. I vosaltres en teniu... I a mi em sembla superpotent a nivell també pedagògic. Ens ho pots explicar?
2: Sí. Aquest model? De fet, amb ecologia emocional, quan el vam crear ja l'any 2002, amb el Jaume el que vam anar fent és... prenent consciència de que el que li passa al planeta ens passa a nosaltres i viceversa. Llavors, una de les coses que fem servir en gestió del medi ambient és el reduir, el reparar, el reciclar, el reutilitzar. Doncs, bueno, nosaltres diem que tot el que podem fer o aplicar al medi ambient també ho apliquem a la persona, perquè l'ésser humà és natura. És a dir, jo voldria fer pedagogia d'això. No és allò de dir, avui he anat a la natura. No, és que si vas a la natura has d'anar dintre teu, perquè tu ets part de la natura, tu ets natura. I ho hem oblidat, això. Veiem a la natura com anar a veure els arbres. No, és que l'ésser humà ets natura. Llavors, reduir. En el món emocional, què podem, o què hauríem de reduir? Hauríem de reduir contaminants. Contaminants, insults, menysteniments, hauríem de reduir ofenses, hauríem de reduir ferir a les altres persones, hauríem de reduir tòxics emocionals com els ressentiments, com les rancúnies, que això es pot reduir, es pot reduir.
0: Hauríem... Hem de treballar una mica, no?
2: Hem de treballar. Però reduir. Hi ha emocions que se'ns

0: En lloc d'orientar-la a destruir, l'orientaré a crear. I, per tant, la utilitzaré per reparar la injustícia que jo acabo de veure. I en lloc de trencar la cara a algú, doncs buscaré la manera de, amb aquesta energia que tinc, miraré com ho soluciono, no? No serveixes,
1: Carulla,
0: que... no serveixes.
1: Doncs, mira, el Joan Carulla,
0: doncs
1: un
0: ja agricultor si
1: urbà, de, que té 102 anys, ja no li deixaven construir el cinquè pis de casa seva i va dir, sí, doncs ara faré un hort, toma. I a partir d'aquí cultiva l'hort.
0: Clar, reparar.
1: A la cinquena planta del seu edifici.
0: Això hem d'aprendre a fer. Reduir, reciclar, reutilitzar. Mireu, de petits, molta gent han sigut gent curiosa, creativa, alegre, que de qualsevol cosa s'entusiasmaven i a cap d'uns anys estan com atontats, com mig morts. Però nosaltres diem, si ho has tingut, està dintre teu. Llavors és quan hem de reutilitzar. És a dir, allò hi és, busca-ho i torno a posar en joc. Torna a alliberar la creativitat. Torna... I hi ha una R molt important, que és el repara. És a dir, estem en una societat d'un sol ús i ho llancem. No, no, hem de tornar a reparar les coses. Ara es comença a dir, no ho llancem, reparem-ho, no, sorgim-ho, fem alguna cosa. Doncs amb les emocions hem de reparar les ferides. Allò que fem mal amb alguna persona, hem de mirar com jo puc fer un brodat i puc ajudar a curar aquella ferida. Feina.
1: Déu-n'hi-do. Tenim molta feina, perquè a part dius una cosa, dieu una cosa, dieu, amb l'ecologia emocional, quan millora la persona...
0: Millora el món.
1: I agafa, millora el món, sí, diu, evoluciona tot el que l'envolta, cap problema, sí o no?
0: Total, és que no hi, de fet et dic una cosa, no hi ha una altra manera. És a dir, la crisi climàtica actual ja no és una crisi de física, per dir-ho així, és ètica, és una crisi social, és una crisi de salut mental i és una crisi de salut emocional. Llavors, si volem solucionar, que ara sembla que la gent comença a veure el que ens està esperant i sembla que ho hem de fer sincrònicament, és a dir, s'ha acabat, anem a fer... educació mediambiental per una banda, educació emocional per l'altra, això no funciona, hem d'ajuntar-ho. És a dir, si jo vull millorar el planeta, he de millorar els valors o el que mou les persones, perquè si algú s'insulta a si mateix, té una autoestima penosa, no s'aguanta, no se suporta, quan sortirà al carrer, no tindrà cap problema agafar un arbre acabat de plantar i trencar-lo, perquè estarà furiós i no sabrà orientar la seva ira. Per tant, si jo vull que la nova generació d'humans sigui una generació de cuidadors de vida, que és el que amb el Jaume, amb el llibre Canvi Climàtic, diem, o fem una generació que siguin cuidadors de vida, o no hi haurà una nova generació ni res per cuidar.
1: I aquesta generació, ell, seran els futurs polítics i
0: exacte,
1: els futurs gestors de grans empreses, que és el que...
0: Els futurs pares i mares, sí, els futurs educadors, és els que tindran el planeta en les seves mans. I jo, que tinc fills, filles i tinc nets, jo vull que siguin persones que quan vinguin aquestes noves pandèmies, incidències climàtiques, problemes que ni tan sols imaginem, siguin forts emocionalment, tinguin fortalesa, tinguin criteri, tinguin capacitat de, si no hi ha solucions, crear-les. I això vol dir educar. Sense educació no ho aconseguirem.
2: Sí, Mercè, bueno, a més m'agrada molt això de cuidadors de vida, perquè al final, bueno, crec que el missatge final també és que si cuidar-nos és una forma de cuidar el planeta.
0: És l'única.
2: No? I que la natura també és la que ens pot ajudar a recuperar l'harmonia.
0: I la natura som nosaltres.
2: Per tant, natura.
0: Comencem harmonitzant-nos, continuem cuidant a les persones que tenim a la vora i no oblidem que el planeta és casa, que casa no és només la meva casa petita, que el carrer és casa, la ciutat és casa i tot el planeta és casa i l'hem de cuidar.
1: Va, doncs fem-li cas a la Mercè Conangle. La Irene Cervera sempre ens porta gent tan interessant. Irene, jo pateixo una mica de solestàlgia, però amb aquests consells que m'ha donat la Mercè superaré tot el que sigui necessari. Gràcies, Mercè, per venir.
0: A vosaltres per aquest programa. Felicitats, perquè és molt avançat unir medi ambient emocions i ètica.

I aquí el que teniu és el petit de Calaril. Cauen les estrelles, diuen aquest tema. Que caiguin, però que sigui per bé. Que les mirem i pensem que cada un és un desig per tornar a escoltar aquest programa en la propera edició, que arriba molt aviat. Fins aleshores.

Vale, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Aquella nit al Tiffany's, capítol 1.
1: Collons de vida moderna, quants missatges hi hauran ara. Cago en la punyeta, a veure.
2: Benvingut al vostre contestador.
1: A veure, un altre.
2: Tres missatges nous i té dos missatges guardats.
1: No sé per què m'emprenya.
2: Per sentir els teus missatges de veu, premi 2. Per sentir els missatges guardats, premi 3. Per saltar de missatge, premi 4. Hola, molt bon dia. El senyor Francesc Ayats. Em dic Alba Mora,
1: periodista.
2: M'agradaria molt parlar amb vostè. El seu amic, el senyor Joan Montull, m'ha donat el telèfon de vostè i...
1: Voldria, doncs sí,
2: m'agradaria molt saber la vostra
1: això.
2: Versió. No, no, la vostra visió de l'època i dels fets que... Torno a ser jo, senyor Ayats. Perdoni que el molesti. Estic fent un reportatge sobre el poble de l'Escala i la resistència al franquisme. Senyor Ayats, perdoni que el molesti de nou, Estic molt interessada en el seu testimoni. El senyor Miquel Vila i el senyor Joan Montull em van dir... tots tres són vells amics i voldria saber si podria dedicar-me una estona que crec que m'ajudaria a fer-me una visió.
3: No té més missatges.
1: Toca't els collons. Antifranquisme, l'Escala. A veure si ho fan al Telenotícies.
4: I ara us expliquen que el Partit Popular i Vox volen endurir el codi penal. Casos com el del raper Pablo Hasél, que fa més de 5 anys que és a la presó per enaltiment del terrorisme, es castigarien amb penes molt més altes. D'altra banda, Vox també vol tombar la nova llei d'amnistia...
1: Digui, què demana?
2: El partit socialista el senyor Francesc Ayats, hola.
1: Jo mateix, digui.
2: Bon dia, i pensi que el molesti. Em dic Alba, soc de Can Mora, de l'Escala, la pastisseria de tota la vida, i el truco per un reportatge que faig.
1: La nena de Can Mora, si ja sé qui és. I acabo de sentir els teus missatges. Jo no... Espera que baixo la tele. Ja està.
2: Em deia... Volia dir que moltíssimes gràcies per atendre la trucada, senyor Ayats, però això de nena... Pensi que tinc 30 anys, però en tot cas, has sentit els meus missatges, diu, oi?
1: T'he vist tota la vida i recordo la teva mare, que... Quan jo vaig tornar a l'Escala... Però digues, què vols? He sentit els missatges per sobre i no sé si he acabat d'entendre el que...
2: Sí, la mare més jove, sí, senyor Ayats. Això em va donar el seu telèfon un amic seu, el senyor Joan Montull. Ara fa dies que el vaig entrevistar.
1: Ah, en Joan, sí. Ara fa força temps que no ens reunem, però sí que...
2: El cas és que, senyor Ayats, sóc periodista, però això ja ho deu saber també. I resulta que faig un reportatge sobre la resistència al franquisme.
1: Ui, ja hi som. Sí, de vegades t'he vist a la tele i dius, i ho fas molt bé. A Can Mora poden estar orgullosos. Però un reportatge, dius?
2: Un reportatge sobre l'antifranquisme a l'Escala, senyor Ayats. I he començat a parlar amb gent de l'època i voldria que vostè també hi sortís.
1: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps? Ja m'imagino què vols, i em sap greu, però jo no tinc pas...
2: Ho sé, senyor Ayats. Els senyors Montull i Vila ja em van dir que vostè no n'ha parlat mai. A veure... Jo només li demano de quedar i xerrar. No m'ha de dir res que no em vulgui dir.
1: Mira, nena, em sap greu, però no... No em ve de gust.
2: Vostè pertany a la generació que va lluitar contra el franquisme, senyor Ayats. Sense gent com vostè, jo no hauria estudiat periodisme en català. La meva mare sempre diu que vostès van ser el pal de paller.
1: Jo no vaig ser res. I digue'm, sisplau, això del senyor Ayats només m'ho ha dit la policia espanyola. Jo no tinc res a dir. Jo vaig fer coses que... En fi, jo no vaig fer res.
2: Ja l'entenc, senyor Ayats. No s'amoïni. Perdó, no et preocupis, Cisco. Ho havia de provar, com comprendràs, però no et molesto més. Però sí que m'agradaria poder enviar-te el reportatge quan el tingui acabat,
1: I d'allò, quina mena de reportatge dius que fas?
2: Ah, no, res, una panoràmica, una crònica de l'època, els protagonistes... Serà en paper, res de vídeos o talls de veu,
1: Bo, i si jo accedeixo, després podria revisar el que s'hi digui de mi.
2: Home, això per descomptat, senyor Ayats. Perdó, Cisco. Això t'ho prometo. Sóc una professional i l'últim que vull és fer safareig o ferir algú del poble, clar.
1: Nena, faria no, però jo deia que m'agradaria supervisar com quedo, perquè jo no vaig fer res, o no volia fer segons què.
2: Fem una cosa, Sisko. Quedem. I si en qualsevol moment no ho veus clar, farem màquines i tal dia farà un any.
1: Sí, sí, sí. Però d'allò... En qui més dius que n'has parlat?
2: De moment, doncs això, en Joan Montull, en Miquel Vila i alguns altres de la vostra edat. T'aprecien molt i tinc una llista llarguíssima d'antifranquistes encara per trucar, eh?
1: Ah, caram. En Miquel Vila, eh?
2: Jo vull que la vostra memòria tingui el lloc que es mereix. Vosaltres vau aixecar un país que encara no havia sortit d'una dictadura.
1: I d'allò, nena, per tot això ens agraves la veu?
2: Si no vols cap enregistrament, Sisko, no n'hi haurà cap. Però almenys m'has de deixar una llibreta i un boli. Que tinc bona memòria, però no sé si prou per apuntar tantes vivències.
1: Va bé, doncs, nena... perdó, Alba. Doncs on vols que quedem? A casa meva diria que no, la tinc desendreçada.
2: Demà a la terrassa de la taverna del Port d'en Perris, a les 11, si et va bé, clar, eh? Entre setmana a aquella hora tot allò és tranquil, els turistes són a banyar o a comprar.
1: Entesos, i corre prou aire, sí, ja em va bé. Estic jubilat, ja la conec, la taverna. I tant que la conec.
2: Magnífica, Sisko, moltíssimes gràcies, de veritat. Fins demà, eh?
1: Vagi bé, sí. Merci, fins demà.

0: Bon dia, el senyor Yats. Ai, esperi que em tret els cascos.
1: Suposo que sí, que sóc jo. Però digue'm, Sisko.
0: Ai, coi, que sí, que és que no m'acostumo, perdó. Jo sóc l'Alba, gràcies per... Estic una mica nerviós, eh? Pensa que per mi és que ets molt important.
1: De res, de res. Amb els de Can Móra ens respectem i... D'allò, seu, sisplau. Jo és que sóc anat a fer un tomb i per això he arribat abans. Que vols prendre res?
0: A aquesta hora no sé si ja es pot demanar una canya. Vaig triant els trastos, eh? Llibreta i boli, com els periodistes de debò.
2: Bon dia! Què serà per aquí?
0: Jo, un cafè descafeïnat amb gel, sisplau. I vostè... coi, tu, Sisko, vols res més?
1: Aigua amb gas, senyor. Merci.
2: Ara mateix.
0: Bueno, doncs aquí estem, eh? Primer de tot, Sisko, gràcies un altre cop. El teu testimoni serà molt útil. Trobo que fa bon prou dia, eh?
1: Prou.
0: Vull dir que, ja ho saps, vaig parlar amb els teus amics de l'època, els més, diguem-ne, fins. I ai, que vaig massa de pressa. Perdona, Sisko.
1: No, és que... I què et van dir en Vila i en Montull? Perquè ara fa anys que no ens trobem, allà d'Ola i Adéu pel carrer.
0: Doncs que éreu molt amics de l'escola, un trio d'aquells inseparables, i em van parlar de la vostra resistència al franquisme des de ben joves, una quantitat al·lucinant de peripècies.
2: Aquí ho tenim, família. Un cafetó, amb gel, l'aigua amb gas... I vinga, va, que vagi de gust.
1: Sí, encara som amics, però... Però ben bé, què et van dir en Vila i en Montull, eh? Què et van explicar?
0: Que en Miquel Vila anava a Perpinyà, que hi tenia família, i us portava llibres prohibits. Que fèieu pintades com a contrarrègim, no sé, que conspiràveu, en resum, i que tot va ser molt, molt intens.
1: I res més?
0: Bé, encara no ho he fet, no he fet el buidatge de les meves notes, i no ho sé, vam parlar de l'època i de vosaltres, i esclar que van sortir coses, però ho haig d'ordenar, eh?
1: Alba, només et demano que no m'enganyis. Vull saber si et van parlar del que vaig fer aquella nit de Tiffany's, i vull saber si és l'únic que t'interessa, posar sal i pebre a la nafra. O més aviat, el que no vaig fer.
3: Quedar-vos a la quinta furta. Va. Em sembla que no m'ha vist ningú. Va. Entraré per darrere. A veure, sí. Va. Hosti, hi ha un collons de patrulla de la Guàrdia Civil a la porta. Va. Per darrere, sí. Gas.
0: Sí, Sisko. En Vila i en Montull em van parlar del que vas voler fer. Coi, no t'enganyaré. Però ja et vaig dir, per telèfon, que només parlarem del que tu vulguis.
1: Entesos, merci. I doncs, per on comencem?
0: Al principi.
1: Pel principi del món? Es tocarà l'hora de sopar?
0: Em podries parlar de la colla que vau fer, no? Us vau conèixer a l'escola i després vau anar a Figueres.
1: Correcte. Es vam conèixer a estudi. Aquest és un bon principi.
0: Però tinc entès que tu i els teus pares veníeu de... Espera, veníeu de...
1: De muntanya, pagesos. I a més era mitjan curs. Jo no havia vist mai el mar, ara compte. Ho recordo com si fos avui. Vaig entrar a classe i de cop i volta tot va canviar.
4: Guaita-la, aquest pagesot! Com te va, això?
5: Heu vist quines altres més vermelles?
4: Sembla una tomata! Sí, sembla una tomata!
5: Tomata, tomata, tomata, tomata!
6: ¡Silencio! Hoy damos la bienvenida a su nuevo compañero, el señorito Francisco Ayax.
0: Sí, esclar, el bullying de sempre, però... Però vas fer bons amics, oi?
1: Em vaig fer amb els més grans, amb els... És a dir, amb els diferents, això. Vaig detectar en Miquel i en Joan de seguida. I no ho sé, em van acceptar.
0: Acceptar? Això sona bé.
1: Ens passàvem l'hora del pati parlant. No ens agradava el futbol ni les classes. Aquella escola del franquisme, els nois separats de les noies, va ser una època molt fosca, saps?
0: Costa d'imaginar, però tinc entès que gràcies a certs ambients vau descobrir mogudes noves, no? Coses que us van obrir el cervell.
1: I tant. La família de Miquel tenia un bar, vivien a sobre, i en Miquel tenia les golfes per ell sol. Però n'hi havia d'altres, eh? Hi havia gent avançada, progressistes i capellans d'esquerres que ens van netejar els ulls.
0: Els teus amics em van explicar que llegíeu molt i que escoltàveu música, coses avançades, no sé com dir-ho.
1: Bufa, sí, llegien. I volíem fer-ho tot alhora.
0: Tot alhora?
1: Anàvem a casa d'aquest i de l'altre, i sovint, com et dic, a les golfes d'en Miquel. I llavors era un alliberament.
7: Escolteu, nois, escolteu. I aquí, en Proudhon diu que la propietat és un rogatori.
8: Doncs ara i aquí, Kel, en nom d'en Proudhon, t'expropiarem el bar del teu pare.
9: Ei, i si canviem de disco? En Raimon ja l'hem sentit 3 vegades.
7: Tens raó, Cisco. Va, posa'm-ho aquí, va. Que ara us vull llegir una cosa d'en Pere i Forgues i em penso que pot quedar bé. Va, Pere i Forgues, eh? El gran historiador de la Begú.
10: De chez moi, le berger et sa flûte de bois, et sa chèvre et son chien qui aboie.
0: Oh, els meus pares tenen una col·lecció de música d'aquesta època. És una meravella.
1: La música era una gran porta d'entrada a l'oposició a la dictadura. Un era bo de la Pepita Figueres, escalenca, i el seu home, sí, l'Enric Casasses. A través d'ells vam conèixer els 16 jutges i vam començar a organitzar recitals i a fer octavetes.
0: Tan joves? Ostres, jo creia que tot plegat ho havíeu començat a fer més tard.
1: Perdona que vaig endavant i endarrere, eh? Devia ser el 1966 o el 67 que vam portar en Pau Riba, la Guillermina Mota i la Maria del Mar Bonet a cantar a l'Escala, eh? Poca broma, trobo. Ah, i van fer venir en Pi de la Serra al casal parroquial. Cuidado que aquell feia tronar i ploure. I era una força de la naturalesa.
11: I amb mutua complença canteu com un home sol. Fins de puta voler si no veuria mai el sol.
1: Anhelàvem la llibertat política, la llibertat sexual, Catalunya. I alhora teníem por. Una poca... En fi, jo en tenia, vaja, sí, en tenia. Però també sentia una força nova que em creixia dins.
0: Por que us enxampessin, oi?
1: No, no ben bé. Érem uns marrecs. Era l'ambient general que feia por. Recordes el cas Grimau? Era un polític comunista espanyol. La policia franquista el va detenir l'any 63 i el van fusellar.
0: Ho tinc estudiat. Tot Europa es va escandalitzar i va ser notícia de punta a punta.
1: De vegades anàvem a Can Josep de les Vaques a veure munyir-les i un dia, com t'ho diria, en Josep de les Vaques escoltava d'amagat la ràdio piranaica, clandestina, que emetia des de Bucarest. I de sobte sentíem una altra manera de parlar de l'opressió que patíem.
0: Uf, un ambient terrible, però trobàveu la manera d'estar informats.
1: La por era general. I per això l'hivern del 66, que em vaig quedar desemparat, va ser molt dur. I els meus amics van anar a estudiar a Figueres i jo, més petit, em vaig quedar sol a l'Escala.
0: Però què vols dir, Cisco, amb això de desemparat?
1: Res, els caps de setmana ens vèiem, organitzàvem coses, intercanvi de revistes, les primeres pintades... La meva primera pintada deia català a l'escola. Ara compte... Però van ser un curs i un hivern desoladors.
0: Em sap greu, Sisko. Suposo que els trobaves molt a faltar.
1: Potser jo era el més apocat de tots i, no sé, l'hivern i aquells tricornis de la Guàrdia Civil que eren a tot arreu i jo sense la colla. Pensa que no feia tants anys que se'ns havia despertat la consciència i jo sense poder parlar amb ningú. Vull dir que la nostra força era el grup. Per separat, et senties molt fràgil.
0: Però no vau perdre mai el contacte, no?
1: Sí, sí, clar. Però ells venien amb històries fresques. I jo no tenia res per explicar-los. Res que no fos por i avorriment.
7: Figueres és Nova York. I vam arribar a les habitacions de les noies, les monges una mica més i ens carden escales avall. Una mica més i acabem el cortalillo.
8: Quin fort de córrer!
7: Ah, i tu què, Sisko? T'has remenat gaire la cuca aquesta setmana?
12: Bueno, he redactat els estatuts nous de la nostra associació i penso que ens poden anar bé. Jo crec que la joventut indiqueta llibertària ha de tenir uns estatuts poderosos.
7: Ah, i ara us haig d'explicar que he conegut uns progres de Figueres. Ens passaran revistes franceses i la setmana que ve irem a fer una visita al poeta Carles Fages de Climent.
12: Jo no podré venir, però he redactat els estatuts i penso que els podríeu revisar.
10: I no em demanis el perquè.
1: Els pares em van veure tan trist, Alba, que l'any següent em van enviar a Figueres abans del que em tocava. Llavors vaig recuperar la vida amb en Miquel i en Joan, que tenia un pis compartit. Vull dir que la meva transformació real comença aleshores.
0: D'això me n'han parlat els altres, sí. A Figueres és on acabeu de polititzar-nos de valent, oi?
1: Sí, és on la cosa pren volada. I no has tocat gaire el que fem, ja, l'Alba. És ben igualit, eh?
0: És que no em vull perdre cap detall. És tot tan interessant.
1: Depèn de què sí que n'és d'interessant. I depèn de què... No ho sé. Potser podríem continuar un altre dia, eh? Em sembla que voldria ordenar més bé els records, si no fa res.
0: T'ho manes, eh, Sisko? No vull agobiar-te. Quedem que, no sé, la setmana vinent?
1: En tot cas, té'm el teu telèfon i et truco jo quan d'allò... Sí, quan tingui les idees més endreçades.
0: D'acord, Sisko. Sisplau, aquí, que ens faria el compte.
13: Ara mateix, senyors.
1: Convido jo, que he après més que tu. Ara mateix...
0: No, ni parlar-ne, Sisko. A sobre de regalar-me el teu temps i la teva memòria.
1: Ai, el meu temps... I els meus secrets pesen molt, Alba. Vaig lluitar. I es podria dir que vaig caure en combat. Però són coses que cal explicar-les bé, sense pressa i sense floritures.

0: Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Alexia Gafas, Júlia Gafas, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Joan Bosch i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Selles Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Cunillera Font. Cançó principal, Alta Traïció, de Clara Pella i Salvador Sobral, cedida per Vida Records. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Hosti, m'imaginava tot més petit. No sé ni on te vaig. Vinga, vinga. Vas. Va, va, anirà per darrere. A veure si... Collons, collons, no conec res. Aquí hi ha uns terrats. A veure... Doncs a veure si puc pujar per aquí. Aquesta paret és alta.
0: Aquella nit al Tiffany's, capítol 2.
2: Excuses que... Perdona, que condueixes. No, no, és perillós. Ja trucaré més tard, però he pensat que avui podria ser un bon dia.
3: No, Cisco, sí, si vaig amb els sense mans, digues, digues, que potser voldries... Espera, quin dia som avui? Ai, sí, mira, ja passem prop de Calaia i ara la mama aparcarà i anirem a triar el gelat mig d'os de l'escala.
2: Ah, i veig que tens companyia. Escolta, de debò, truco després o demà o un altre dia i no se'n parli més. Ara has d'estar per coses importants.
3: I tant, és en Martí. Martí, saluda't, Cisco.
4: Hola, Cisco.
2: Hola, Martí, hola. Tens un nom molt maco, eh? I d'allò, quants anys tens, Martí?
3: Digues, digues, Cisco, vinc de buscar en Martí al casalet i ara l'anava a deixar que la mare. Jo haig de fer dos articles per ahir.
2: Bo, jo a l'estiu del 69 vaig ser monitor de casals a Torroella. Una feina que, res, com que vam deixar la conversa a mitges i jo crec que paga la pena lligar alguns caps, saps? A casa he trobat uns papers i la memòria se m'ha disparat.
3: M'encantaria que seguíssim parlant, Cisco, però digues, que volies quedar avui? Perquè jo ara mateix podria canviar de plans, eh?
2: Sí, no, podríem quedar al mateix lloc, a la taverna del port d'en Perris, vull dir, però no voldria que canviessi res.
3: Sóc en mitja horeta. Va, fins ara. Ai, ai.

0: Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
1: Ui, això no m'ho esperava, eh? M'has trucat. Gràcies, Cisco. Avui bufa forta, eh?
2: Sí, que bufa, sí. Però res a veure amb les ventades d'abans. Si prefereixes, anem a dins, tu mateixa, eh? És que ho he vist molt ple i he pensat que...
1: Oh. No, no, aquí em va molt bé, eh?
2: Així que deixa-me mainada, eh? Excusa'm. He estat indiscret, però si no n'haig de fer res de la teva vida, això no n'haig de fer
1: res. I ara, Cisco, no n'ets pas d'indiscret. Mira, tinc en Martí, que l'has conegut per telèfon, i aquí dins meu hi ha la Caterina, que de moment és un petit mal de panxa de 5 mesos i mig.
2: Caterina.
1: Sí, però va, som-hi que està fent bo ploure. A veure si trobo la llibreta. Em sembla que la tramuntana se m'emportarà els apunts.
3: Bon dia, o bona tarda, depèn. Què serà per avui?
1: Jo, una cervesa sense alcohol, sisplau. I tu, Cisco, què et ve de gust?
2: Per mi una cervesa que sigui normal i que sigui ben freda, senyor.
1: I patates i olives, que moro de gana, eh?
3: Marxando.
1: Bueno, i tu què, Cisco, n'has tingut, fills? Perquè potser em pots aconsellar i tot. Ai, ara he estat jo la indiscreta. Ai, perdona'm, eh? De vegades... Em sembla que no tinc filtres, tu.
2: No hi fa res, Alba. No, quan els amics començaven a tenir parelles, alguns fins i tot fills, jo encara era a la presó. I, esclar, vaig acabar ressegat, per dir-ho de manera suau.
1: Hosti, veus, ja he ficat la pota i em sap greu, Cisco. Jo no volia que arribéssim així a aquest tema.
2: Res,
1: dona, res. Ja, vam quedar que tu parlaries del que et vingués de gust.
2: Ai, la vida és com és, però jo... Exacte, jo no volia parlar d'això de la presó, o potser més endavant. El cas és que avui he trobat llibres i papers de l'època i he pensat que te'ls podia ensenyar. Donen context.
3: Una sense alcohol... i una de normal. I les patatetes, les olivetes. Apa, ja ho tenim.
2: Merci.
1: Gràcies.
2: Molt bé, ben freda, sí, senyor.
1: Ai, m'estava desmaiant de gana, tu. A veure per on anàvem... Sí, aquí. Érem el moment que tenia un pis d'estudiants a Figueres. Tu, en Miquel i en Joan, i em sembla que dos nois més que... Ai, perdona, espera, que potser volies parlar d'altres coses i jo aquí vinc a dirigir l'orquestra. Ja semblo aquell, el Sabater d'Ordis.
2: Dorm, Sabater, que l'art et faci noble. De gran faixes de Climent.
1: El millor poeta nostrat. Has portat papers d'ibre, oi?
2: Sí, precisament he trobat llibres que llegíem al pis. I discos, i alguns pesquins que fèiem d'amagat. Vam ser molt actius, trobo.
1: Hosti, pesquins? Va, digues.
2: A veure, volia saber com ens vam radicalitzar... No, com ens vam polititzar de debò, no? I doncs, tot va consolidar-se a Figueres. El nostre pis, que tu en dius d'estudiant, i nosaltres ens l'imaginàvem com una comuna. Si valga en Déu, una comuna. En fi, llegíem molt, fèiem pintades, ja sabíem punxar la pirinaica, no sé... Fèiem contactes i descobríem líders revolucionaris, el Che, en Quico Sabater...
4: I ara us posaré aquesta joia que vaig comprar a Perpinyà la setmana passada.
5: Quel! Tinc el cap com un timbal de tants discos. I si trobes la piranaica i ens posem al dia?
4: Mira que sou sonsos, eh, m'acago en Déu. No voleu sentir les barricades? Està bé, va, vinc a la ràdio a veure.
6: Ei, i aquests llibres que has dut a Perpinyà, Miquel? Aquí n'hi ha un d'en Bakunin, que ja ens n'havies dit alguna cosa.
4: I ja que parlen de sexe. I vaig anar amb la Glòria Codina, la coneixeu? La vam detenir el maig passat als fets de París i ara viu amagadot a l'Escala. És guapa i lliure perquè sí. I ja m'ha dit que ella i jo... Coi de ràdio, no agafo res.
5: Un dia ens vindran a buscar i aquí les finestres són ben altes.
6: Collons, de vegades somio que es boten la porta i me llencen per la finestra. Amb aquells pobres estudiants de Madrid, en Guijarro i en com es deies... Sí, aquell, en Ruano. També el vaig llançar a finestra avall, eh?
7: Resista, cojones! Hijo de la gran puta!
8: No, soltadme!
5: La por no és revolucionària, Cisco. Mirau, hem de muntar un comitè d'acció revolucionària a cada poble. Va, fora de ràdio. Cui, anem per feina, a veure on te tinc el collons de paper. Ara, va, escolteu, he redactat una normativa i tinc uns comunicats copiats que ens poden inspirar.
9: Només ens faltava això.
5: I si anem a conèixer noies per variar? Van dir que un grupet es reuneix a la Rambla. I que n'hi ha per què haig de demanar!
10: Collons del Sant Pare. O passem a l'acció directa o els feixistes se mos menjaran, Joan.
6: Ei, va, i si fem créixer el que ja tenim? La nostra joventut llibertària indiqueta ja té traça amb les pintades. I fem els recitals i els pamfletos. No sé, i si editem un llibre amb textos sobre lluita política?
5: Això dels indiquetes són jocs de petits, Isco. Música! Ui, música! Hem de passar l'acció. Hem de madurar, adequar l'estratègia als objectius. Voilà! Ta-ta-ta-ra! Va, en fi, escolteu, manyacs. Mireu, ara fa un any ens marcaven el camí els bascos. Va, us ho llegeixo. Como tantos otros peones del capitalismo español, Melitón Manzanas estaba condenado a muerte desde hace mucho tiempo. El mismo pueblo que conocía bien su actividad le había sentenciado. El pasado 2 de agosto, ETA ejecutó esta sentencia del pueblo. Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social, uno de los mayores sádicos antivascos, fue ejecutado cuando, dónde y como quiso ETA. El Chacurra Manzanas llevaba largos años empleando su odio a lo vasco de todas las maneras posibles.
9: Però d'on collons treus aquestes coses, Kel?
5: Una cosa és que siguem comunistes o llibertaris, i l'altra... No sé. Juguem-ho al dimoni. Mireu, me'n vaig a quedar un toc a l'Empòrium.
10: Pel tanto, no és pas que haguem de matar ningú. Jo només us dic que hem de passar a fer alguna cosa més grossa.
9: Ui, sí, que sí, que sí.
11: Vinga, bon vent, activistes. Me'n vaig.
6: Ei, Joan, espera un moment, que jo vinc amb tu. Jo, Miquel, perdona, però jo és que també necessito que em toqui l'aire. Va, vine, que si vols podem continuar parlant.
10: Aneu, abandoneu la lluita, germans! Ja em quedo jo a aguantar la flama.
2: I ja ho veus, Alba, així ens anàvem polititzant. I érem tan joves que tot ens semblava possible. L'amor i la justícia universals. I la fi del franquisme, en fi.
1: Déu-n'hi-do. Pel que veig, diria que en Miquel era el més abrandat. O més aviat us complementàveu.
2: Mare de Déu, si n'era d'abrandat, sí, sí. Però després es va veure que era més un teòric que no pas un pràctic. I amb això no vull dir pas que en Quel no s'arrisqués, eh? Els comitès d'acció revolucionària, en fi, la cosa no va passar d'idea en un paper de quatre trobades a Girona que van acabar amb boira.
1: I en Joan? En Joan no era tan... no sé com dir-ho, o sigui, era més assenyat.
2: No, això m'hauria d'haver escoltat en Joan més que no pas en Miquel. Però Miquel era magnètic, te'l creies. Tenia guspires als ulls i unes idees fantàstiques. Ras i curt, en Miquel era un argent viu i un líder natural.
1: Suposo que l'ambient s'encomanava i que si eres una mica sensible, de seguida polititzaves.
2: No, jo pots ben dir, vagues d'obrers i d'estudiants i la guerra de Vietnam, la primavera de Praga... I aquí hi havia el collons del franquisme. A Europa floria la democràcia i aquí ens quedarien sempre més a les fosques. Érem tan joves, Alba.
1: O sigui, que l'ambient us va portar a fer un pas més enllà.
2: Bé, sí, o no sé, o no, vull dir... A veure, era molt difícil organitzar les idees, saps? Teníem el cap en construcció i el ventall ideològic era tan gran. Llegíem com uns esperitats.
1: Ja m'ho imagino, ja. I és ben clar que us estimàveu al país.
2: Un poti-poti, ja t'ho diré. El Concili Vaticà II havia renovat l'Església i teníem clar que calia robar els rics per afavorir els pobres. I, mal com Déu, si n'érem de joves, si n'érem de tendres.
1: Però alguna cosa, no sé, segur que em passa alguna cosa que suposa un canvi, no, Siscú? O pixo gaire fora de test? Va, perdona l'expressió, eh?
2: No, tens raó. Van passar un parell de coses importants, diria. Clar, jo ja havia agafat el gust per jugar al gat i la rata amb la bofi, no sé, reunions clandestines a la rectoria de l'Escala, pintades a la caserna, i em sentia valent per primer cop a la vida. Era com si tingués una bèstia dintre meu.
1: Acció directa.
2: O molta adrenalina, com quan vam anar a donar suport a mossèn Monconill, el pintor... Com es deia? Ai, collons, i el pintor Bosch Martí.
1: Ai, espera, espera, que mossèn Montconill, el pintor dius que es deia... Sí.
2: Bosch Martí.
1: Pintor Bosch Martí. Bosch Martí. Sí, val, apuntat. I això què va ser, Sisko?
2: A l'església parroquial de Palau Sator. Hi has estat mai? És un poble molt bonic, molt empordanès.
1: Home, i tant que hi he estat. És preciós, però digues, què va passar?
2: El mossèn, havia encarregat un mural en Bosch Martí. Una cosa sensacional. Crist, la Sardana, el Che Guevara, no sé. Tot molt progressista i molt crític. Ramon Llull, Pompeu Fabra, Luther King, en Gandhi, i fins i tot en Hitler. Una composició colossal. En una banda els bons i a l'altra els dolents.
1: Què dius? Això dins l'església?
2: Sí, sí, i la gent venia a veure com s'anava fent el mural i va córrer la veu i llavors va sortir la notícia al diari. I clar, en aquella època tot era, no ho sé, vull dir que llavors s'hi van presentar uns suposats estudiants d'arquitectura i van demanar hora al capellà per veure el mural. En realitat, eren tots esbirros.
12: Y este es el mural, señores, que representa la historia de la humanidad. La piedad de Cristo con la buena gente. Y aquí, la representación del mal. Y, pues, este mural, les decía...
13: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién son ustedes? ¿Cómo han entrado aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué pasa? Váyanse de aquí. Salgan de esta casa. Salgan de aquí. No los quiero ver aquí. ¡Venga, fuera! No me achuche a mí, ¿eh? ¡No me achuche!
14: Os vais a enterar ahora de qué mandan España, hijos de puta.
2: Tal com en dia Calva. Van empastifar el mural amb pintura i ho van trencar tot. Després van apallissar el capellà i el pintor i els van deixar lligats a un banc de l'església.
1: Ja, hòstia, quina por, Sisko, quins animals, collons, feixistes, eh?
2: O era una por convertida en ràbia. Dies enllà vam anar tota la colla a una concentració de suport a Palau Sator. Corria la brama que en vindrien uns de Barcelona, em sembla que del Front Nacional de Catalunya, i que venien amb armes, eh? Per si calia defensar-se dels feixistes.
1: I al final, és que no m'estranya, eh? Que us polititzéssiu a marxes forçades, Sisko, perquè veure, vull dir que no us quedava cap altra sortida,
2: que,
1: oi?
2: Era inevitable, sí. Es podria dir que tot ens hi empenyia, i jo... En fi, tot va acabar com va acabar. Perquè tot plegat... Sí, tot plegat va ser una fatalitat que vist ara em sembla evitable. O fins i tot absurda, la veritat.
1: Em sap greu, que us toqués una època tan terrible, Sisko, però gràcies a vosaltres la història va fer un tomb i les coses van millorar. Gràcies a la vostra empenta, la vostra lluita.
2: Un cap vespre ens va visitar el comissari de la policia de Figueres, al nostre pis,
1: Hosti, això vol dir que... Això vol dir que us van enxampar?
2: Gairebé, però va ser un altre detonant, saps? Ens va visitar Virgilio Sánchez Velo, que en aquella època era com si diguéssim l'home del sac.
4: Hòstia santa! Joan, treu el disco de pressa. Sisko, a la cuina, fes veure que... Fes veure el que vulguis, collons. Jo obriré la porta i vosaltres... Va, esteu a punt? Va, va. Ai.
15: Collons, mare meua.
4: Sí, qui anai?
16: Comissario Sánchez Velo, abran!
4: Pase. ¿Y a qué se debe su visita, señor comisario?
17: Retírese un poco, joven. ¿Hay alguien más con usted? ¿Este pasillo a dónde lleva?
4: Sí, claro. Somos estudiantes y somos en el piso. Están en Juan, en Sisko. ¿Esto qué quiere decir? En Juan y los demás han ido al Emporium a tomar una limonada, me creo.
17: Reúnalos a todos aquí en el comedor. Tengo algunas preguntas para ustedes.
4: De seguida. Sisko, Joan, veniu, que hay el comisario y quieren reunir con nosotros. Nos sentamos en esta mesa, que irá bien para esto, para hablar.
18: Buenas noches, señor comisario.
15: Buenas noches, señor comisario. Estaba en la cuina.
6: Estaba preparando café. ¿Qué quiere? ¿Quiere un café, señor comisario?
17: No quiero café, gracias. Siéntense. Será un momento. A ver, solo serán unas preguntas y quiero que me respondan con toda sinceridad. ¿Se ven capaces de responder con toda sinceridad?
18: Sí, claro. Faltaría más.
6: Sí, claro.
18: Lo que necesite, lo que sea.
19: Lo que quiere que sea.
1: ¿Y qué volía aquest tal Virgilio?
2: No va ser desagradable, eh? Però jo, en fi, allò va ser un disparador. Un detonant, com tu en dius. Oh, estic tan cansat. Alba, em sap greu, però no sé si puc continuar ara
1: mateix. No hi fa res, Sisko, no pateixis. Recordar segons què ha de ser molt dur. I ja entenc que hi ha coses que no vols reviure. Si d'allò demano el compte, ja ho deixaríem per
2: el
1: més endavant.
2: El comissari va ser amable. Primer volia saber qui érem cadascú, què estudiàvem, qui vivia al pis i qui estava de pas, preàmbuls, en resum, i llavors va tocar.
1: Ei, Sisko, que si no vols parlar, cap problema.
2: I jo feia dos dies que havia pintat a les parets de l'institut abajo l'Instituto Burgués. I el comissari segur que ho sabia. I jo, a veure, va ser el primer cop que vaig ser conscient que algú m'havia delatat. I jo sabia qui era, o em pensava que sabia qui era. Cosa que pel fet és el mateix.
1: Insisteixo, Sisko, avui hem xerrat força, eh? No et cansis, sisplau.
2: El comissari se li veia que no ens creia. No ens creia quan li dèiem que nosaltres no sabíem res de cap pintada. Però va acceptar la nostra versió dels fets i es va acomiadar amb un abans i després.
1: Un abans i un després?
2: El comissari va deixar anar aquella frase.
17: Esto es todo, señores. Pero a partir de ahora ándense con muchísimo cuidado. Están fichados.
2: I aquí va començar la meva mania persecutòria. O la nostra, vull dir. Ja no ens vam sentir segurs enlloc. Ni mai més vam deixar de mirar de reull. De la tors. Policia secreta, traïdors. En fi, em va caure la vena dels ulls.
1: Caram, Sisko, no sé què dir, la veritat. Gràcies per explicar-m'ho. I com ho vau pair?
2: Des d'aleshores vaig collar més amb en Miquel, perquè en Joan es desentenia sovint dels nostres projectes, no sé. Ai, de vegades penso que ho havia d'haver parat tot en aquell moment. Poc després ja no hi va haver marxa enrere.
1: Però tu no podies saber el futur, Sisko.
2: I llavors en Miquel va fer aquells contactes a Itàlia. I, mare de Déu, i vaig robar la dinamita a la Pedrera de Roses. I tot va acabar d'aquella manera.

0: Collons. Collons, aquí dalt és un bon lloc. Va, la motxilla. Els cartutxos. Merda. La metja. Hòstia. Hòstia, hòstia. Hòstia, què collons em foto?
1: Sisko, Sisko, sóc aquí. Sisko, tranquil. No, no cal que continuïs, no continuïs, sisplau. Què et passa, Sisko? És que no sé què fer.
2: Sisko, vergonya.
1: Estàs bé?
2: Quina vergonya.
1: Sisko.
2: Quina vergonya, Alba.
1: Sóc aquí, estàs bé?
2: Quina vergonya, Alba.
3: Sí, voldran alguna cosa més, els senyors? Ep, un moment. Tot bé per aquí?
1: Sí, sí, sisplau, una aigua per en Sisko i uns tovallons de paper.
2: No cal. No cal. Merci. Ara l'únic que vull és ser casa meu. Sacre Valda. Jo no volia que passés això. Potser ha estat una mala idea.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Sellas, Joan Cunillera, Oriol Casals, Carles Debó, Dume Graner, Marina Cebollero, Marc Clapés, Dani Cortés, Xavier Serrano, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Sellas Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Cunillera Font. Cançó principal, Tinc una bèstia dintre meu, de Quimi Portet, cedida per Quimi Portet i Música Global Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui què? Doncs, mentrestant es construeix la llei de la gent gran de Catalunya, a partir de la proposició presentada pel PSC, Units per Avançar, i ara el mes d'abril, a la mesa del Parlament, en quin punt estem? Què està succeint? Què estem fent i què estan fent tots plegats? No? Què fem? Què fa aquesta societat amb una llei que la tenim al forn? Bueno, ara en parlarem. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntem com podem finalitzar. El contingut marca la diferència del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. La taula de Ràdio 4, la taula de Sentit de Viure, com sempre, plena de coneixement, plena d'inquietuds, plena d'amistat i també de contingut seriós. Mònica Ríos García, diputada al Parlament de Catalunya, portaveu del grup parlamentari socialistes Units per Avançar. Senyora Mònica Ríos, senyora diputada, Mònica, hola.
2: Hola.
0: Com estem?
2: Molt bé. Molt bé. Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies, el plaer és nostre. Raúl Moreno Montañà és secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió. Senyor Moreno, Raúl, com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: El ple també és nostre. Manel Becerra, ell ja sabem, és historiador i president de la Unió Jubilats i Pensionistes de l'UGT. És un home allà del programa, habitualment des de fa gairebé 2 anys. Manel, sempre és un ple tenir-te. Avui estàs com a Manel, com a historiador, com a què?
4: Una mica de tot.
0: Una mica de tot, no? Una mica de tot.
4: Com un damero.
0: Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona d'ICAP. Antonio Martínez, gràcies per ser aquí també nosaltres i compartir el temps i la ràdio i el coneixement, no?
5: Hola, Manel. Hola. Hola a tots.
0: Hola a tots. Joan Sala Orozco és sociòleg i president de l'Associació Sumèries. Joan Sales, Joan, bona tarda, bon dia, bona nit.
6: Hola,
0: perquè el programa s'emet a totes hores, per tant cal dir hola en general, no?
6: Una hola en general.
0: Valentina Martos Amiguet, la més jove de tots plegats, advogada i opositora a l'advocacia de l'Estat, molt aviat serà la primera de la llista, segurament, de la convocatòria, perquè una intel·ligència realment a vegades que sobta, no? Valentina.
7: Hola, moltes gràcies, Manel.
0: És que t'estimem molt. Gràcies, Valentina. La Montserrat Barceló, ella és metgessa i assessora per Europa de Veristat, amb la seu, com sempre diem, entre Boston i Barcelona, no sé, és el camí entre amunt i avall. Montserrat, un plaer tenir-te.
8: Hola.
0: El teu somriure sempre marca una distància. Eh?
8: Gràcies, Manel. La teva molt contenta d'estar aquí.
0: La teva amabilitat. Ens anem a Madrid. Julio Pérez Díaz és demògraf i investigador del CSIC. Julio, com estàs? Bé?
9: Encantat, com sempre, Manel.
0: I nosaltres també estem encantats de tenir-te. No, només faltaria, perquè aquí és un programa, el programa que diem de les moltes veus, però és un programa a la recerca del talent i de l'opinió i del rigor. I tanquem amb el periodista i el CEO de Diàrisis, José Ángel Martos. José Ángel, com estàs?
10: Hola, molt bé, encantat de tornar.
0: Un plaer tenir-te. Home, viatges molt. Bueno. Mèxic, no sé què, però en fi, és del que es tracta. Ara és el moment del pensament, del primer pensament del programa. És el moment de l'editorial, si més no analítica i compartida, no? El temps que ens ha arribat, quin temps ens ha arribat? Catalunya ha entrat, definitivament, en una nova etapa, diríem, demogràfica. No és pas una hipòtesi, ni una projecció, és un fet. Més d'un milió i mig de persones tenen avui més de 65 anys, és a dir, el 19,23% de la població a Catalunya. I aquesta xifra continuarà creixent. El temps de la longevitat ja és aquí. I amb ella arriba què arriba? Arriba una pregunta inevitable. Què fem amb aquesta societat nostra? Com la tractem, no? Tenim davant de la taula avui la proposició de la llei de la gent gran. Per tant, neix dins d'aquest context, diríem, no? No com una resposta tècnica, sinó com una presa de posició política i moral. perquè envellir no pot continuar sent, de cap de les maneres, tractat com una etapa residual de la vida, ni la gent gran com un col·lectiu passiu, assistit o fins i tot molt invisible o maltractat. La llei parteix d'una idea fonamental, crec. La vellesa és una part central del contracte social contemporani, aquest moment que vivim. Posant en valor, també, com no, una llei necessita pressupostos i necessita recursos. Ara en parlem. Senyora diputada, Mònica Ríos, la paraula és seva i el pensament també.
2: Moltíssimes gràcies. Bé, nosaltres, jo com a portaveu de Drets Socials i Inclusió del grup parlamentari socialista i Units per Avançar, tenim molt clar que si volem un país millor hem d'analitzar-lo amb tota la seva diversitat i, com bé comentaves, d'aquí uns anys el 25% de la població a Catalunya seran persones grans o sèniors, no? Que dieu molt en aquest programa i a mi m'agrada molt aquesta paraula. Llavors, aquesta longevitat, que és una realitat, per nosaltres és un enriquiment de Catalunya, no? com a societat. I evidentment, aquesta longevitat, també aquesta realitat, requereix d'una atenció específica. I d'aquí, no?, aquesta proposició de llei de gent gran que busca el benestar psíquic, social, tant personal com comunitari, bueno, d'aquestes persones en aquesta franja d'edat, que jo sempre dic que és una franja d'edat magnífica, no?, una etapa de la vida magnífica, i per tant, des de les administracions públiques, d'alguna manera ens hem d'adaptar, hem de garantir uns serveis, una atenció que doni resposta, doncs, a aquesta diversitat de necessitats durant, diguem, aquesta etapa de la vida, que, com diem, cada cop, no?, s'allarga més, per sort, o sigui, això és una bona notícia, i una mica el que busca la llei precisament és això, tenir aquesta resposta perquè les persones grans puguin viure dignament i, a més, com bé deies, lluitar contra alguns elements, no?, sí, algunes problemàtiques que també, diguem, reflexa aquesta llei, que es fonamenta en dos pilars bàsics, que són la lluita contra l'edatisme, que és una realitat que en parleu molt, no?, en aquest programa, sí, i la igualtat entre homes i dones.
0: El maltractament que el comporta directe i directament l'edatisme. Per tant, jo diria que durant dècades les polítiques públiques adreçades a la gent gran o a les persones grans han estat principalment assistencials. Forma part de la nostra història, no únicament a Catalunya, a Espanya, sinó fins i tot arreu del món, no? Per tant, necessitem, han estat necessàries, però és insuficient. Necessitem un canvi i una nova mirada. Aquesta llei sembla que fa un gir de fons. No parla primer de serveis, sinó parla primer de drets. Capdalt i important. Drets civils, socials, culturals i polítics. Dret a participar, a ser escoltat. Dret a ser escoltat. Dret a una vida digna, autònoma i segura. La llei situa la persona gran com a un subjecte ple de drets, repeteixo, perquè és molt important i és clau. No com a destinatari de beneficències, no. Per tant, també és necessari, però aquest no seria l'objecte principal. I aquest canvi de mirada és probablement un dels seus actes més interessants, no?, o més importants. Raúl Moreno, secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió. Senyor Moreno, Raúl.
3: Efectivament, jo crec que aquesta llei el que fa és situar la persona com un subjecte de llei, no?, de drets, un subjecte de drets a qui se'ls reconeix. Una sèrie de drets que és veritat que des del punt de vista de la legislació actual alguns d'ells estan reconeguts ja, no?, i per tant no partim de zero. Però, evidentment, l'evolució del conjunt de la societat i de les necessitats de la gent gran fa que hi hagin altres elements que cal posar negre sobre blanc i que cal que formi part del nostre conjunt legislatiu, no?, de la nostra estructura legislativa. Jo crec que aquesta llei és un pas endavant pel reconeixement de drets, però també perquè d'alguna manera vehicula quins són les maneres, quines són les formes a les quals volem tractar la gent gran en el futur, no? Molt sovint, sempre quan parlem de gent gran, parlem d'aquella gent gran a qui li passa alguna cosa, o no està bé de salut, o parlem de dependència, parlem de discapacitat, sí, parlem de residències, no? Quan tenim un conjunt de persones grans molt important, que viatja, que consumeix, que forma part del nostre dia a dia, que viu la seva bellesa amb absoluta naturalitat i que molt sovint es troba que no hi ha cap tipus de legislació que parli exactament dels seus problemes. Parleu de l'autisme, però també és una llei que es vol avançar una mica al futur, no? Parlem de la gent gran LGTBI, i com adaptem...
0: És un tema que és molt important, clar, que queda sempre a les fosques.
3: Eh? I com adaptem els nostres recursos, sí, els nostres serveis a aquesta nova realitat, no? Com adaptem els recursos i els serveis que tenim també a les persones grans que venen d'altres procedències, no? Per tant, hi ha alguns elements que jo crec que són interessants i que esperem, doncs, que properament el Parlament de Catalunya ho tracti i puguem tenir aquest recull de llei que farà que les administracions públiques dirigim les nostres polítiques cap a una manera d'entendre la gent gran determinada. No?
0: Amb tot, hi ha... Vamos, és evident que hi ha discriminacions visibles i d'altres, com dèiem, que operen en el silenci i l'omissió, no? L'edatisme és una d'elles clarament, no? Una forma estructural de discriminació que exclou, infantilitza i trenca la dignitat de les persones grans pel sol fet de ser-ho, de ser una persona gran. La llei sembla que assenyala amb claretat el combat d'una manera transversal. No només en l'accés al servei, sinó també en la representació social, en el llenguatge, en les oportunitats, en la participació política i comunitària. Una societat que menysprea les persones grans és una societat que nega el seu propi futur. Això ha de quedar clar. Reconèixer l'edatisme és un acte de maduresa col·lectiva. Combatre'l, una obligació democràtica. Manel Becerra.
4: Sí, si em permets, abans de contestar la teva pregunta, jo em felicitaria individual i col·lectivament perquè per fi una llei s'estigui tramitant al Parlament de Catalunya, que és una antiga aspiració del món de les persones grans a Catalunya, no? I també la disponibilitat de la diputada, que realment fa bolos per tot arreu, explicant-lo per tot arreu, i aquesta divulgació i aquesta informació que es dona a la gent, jo crec que és molt positiva i molt democràtica. En el tema del mediatisme, que la diputada ha dit que és un pilar bàsic del combat contra, o sigui, facilitar i lluitar a favor de la dignitat de les persones grans, jo crec que aquesta llei, que més o menys fa més ment 4 o 5 vegades i realment al final de l'articulat diu que les sancions econòmiques revertiran en benefici del combat contra l'edatisme, que això està molt bé, però jo crec que quan es va redactar, si pensem una mica en l'època del 2020-2021, potser la sensibilitat i la conscienciació del tema de l'edatisme no estava tan present com està ara, no? Ara això en 3 o 4 anys ha donat un
0: 2023. Febrer de 2023 fins ara mateix.
4: Pues sí, però la redacció inicial de la que el secretari general...
0: Però jo parlo pel meu tema.
4: El protagonista. Vull dir... No, vull portar a l'origen de la redacció de la llei, no? I ara la situació és molt diferent. Hi ha congressos, hi ha edició de llibres per tot arreu, per exemple el teu, hi ha treballs acadèmics, treballs dels mitjans, vull dir, que jo crec que ara, si fos possible, i si encara estem a temps, seria el moment d'introduir alguna cosa sobre edatisme amb més densitat, més específic, més concret i amb una visió del 2025. Si és que tinc el temps, jo faria aquesta comanda.
0: I acció, també acció.
4: Això me lo reservo per després.
0: Ah, tu ho saps per després, d'acord. Per tant, la bellesa, diríem, no és neutra. Té sexe, diríem, gènere. És una clau social, té trajectòries vitals, no? La llei ho entén. I em sembla que incorpora una mirada feminista clara, perquè també és un tema clau i fonamental, no? Conscient que moltes dones grans han viscut i viuen vides marcades per la desigualtat, el maltractament, les cures invisibles, la precarietat econòmica i sovint la soledat. Amb tot, ser dona i gran i vídua no és una suma de circumstàncies, és una realitat específica que requereix respostes directes i específiques. La llei també reconeix la diversitat de la gent gran, incloses també, com havien dit al principi, em sembla, les persones de LGTBI, que històricament invisibilitzades, no? Per tant, aquí la norma no només protegeix, sinó que repara, ha de reparar i ha de reconèixer. Montserrat Barceló.
8: És que quina llei seria si no tingués aquesta mirada feminista? Jo estic una mica com el Manel també, no? Quan aquesta llei es deuria fer, jo crec que hem avançat molt en veure aquestes bretxes digitals, en veure aquest maltractament, com arriba a afectar molt més a les dones. Amb la qual cosa ara jo penso que tenim una quantitat de dades, una quantitat de bibliografia tan gran que és que realment la llei està molt bé i que s'aprovi, que s'implementi, però que es fixi molt amb la part aquesta, no? Recordem que vam tenir un programa aquí de centenàries, crec sí, recordar, sí, sí, Manel, que sí, més del 80% de les centenàries eren dones, 83%, bueno, si
0: dades,
8: recordo bé.
0: Les dades de memòria, diré, les dades a nivell estatal, de les, sembla que són de les 25 o 27.000 dones que tenim de centenàries, pues, em sembla que són 17 o 8.000 són dones, i 2.000 homes, o 3.000 homes. La diferència és evident, no?
8: Aleshores, la llei ha de ser feminista i amb una mica, doncs, amb totes aquestes dades, doncs, a l'hora d'implementar-la, jo crec que ho hem de tenir molt, molt en compte. Però molt contenta de que avui se'n parli i de tenir els protagonistes tan importants que els tenim avui aquí.
0: Ho farem avui i ho farem més sovint, perquè hi ha dues coses que no podem pas deixar a banda. És la llei, quina importància té, com les comparem amb la llei estatal i que altres autonomies que tenen, i però que fem la nostra, que és el que ens pertoca, no? El maltractament, doncs, a les persones grans és una realitat incòmoda, molt incòmoda. I sovint, sovint amagada, ho sabem molt bé des d'aquest programa de ràdio. Ho sabem molt bé des del Sentit de Viure. Perquè el tractament, el maltractament pot ser físic, psicològic, econòmic, sexual, de tota mena, no? Pot adaptar la forma de negligència, com la cobrim, com la defensem, com l'ataquem, diríem. Abandonament, o menyspreu, la llei es posa al centre. Aquesta llei ens ha de posar al centre, no passa als marges. Protegir les persones grans, jo diria, no és només intervenir quan el dany ja s'ha produït, no. No, igual que els Mossos d'Esquadra estan fent seguiments, crec que els Mossos d'Esquadra en aquest moment, si no recordo malament, porten 1.400 seguiments, i dels quals aquests 971 estan sota vigilància judicial, no? Per tant, tenim dades, sabem què està succeint, i des d'aquest programa empenyem. Per tant, pot ser físic, psicològic, econòmic, sexual, com dèiem, no? Amb el tractament. Pot adaptar aquesta negligència, podem lluitar contra aquest fet, no? Per tant, protegir les persones grans no és només intervenir quan el dany ja s'ha produït, no, de cap de les maneres, sinó prevenir, detectar, acompanyar i garantir drets. La seguretat no és només absència de violència, és també presència de respecte, de xarxa de comunitat. La dignitat no s'ajorna ni es negocia. Antonio.
5: L'enunciat és realment ample i donaria, no sé, per moltíssim temps de reflexió. Em centraré una miqueta en els aspectes més importants del que acabes de assenyalar. Per una banda, el maltractament a les persones grans és una realitat incòmoda, sovint amagada. Però crec que anem millorant. Hem conegut a través de Confemac, que van estar present la setmana passada, que creix la implicació social. Cada vegada hi ha més gent que s'atreveix a encoratjar i a demanar orientació. És una senyal que hi ha una major consciència i confiança en els recursos de què disposem perquè el maltractament, si més no, primer de tot, aflori. Sabint de la bondat d'aquests telèfons als que es pot telefonar quan hi ha sospita d'un maltractament. I s'ha dit, i jo també m'afegeixo, aquest programa contribueix claríssimament a l'aflorament i a l'augment de la consciència en aquest sentit.
0: Amb tot, jo diria que de tots els temes és veritat, Antonio, que cada vegada que parlem de cada línia, de cada pensament, s'obren conseqüències, reflexions i situacions a resoldre. Però ara anem en context general, perquè un dels eixos més innovadors de la llei és la seva aposta per una societat intergeneracional. Jo diria que prefigurativa, que vol dir proporcionar el flux de coneixement entre persones grans i persones joves. On joves i sèniors no competeixin, de cap de les maneres, seria un error, han de cooperar. On l'autonomia no exclogui la interdependència i la comunitat sigui part de la solució. No? La llei entén, doncs, crec jo, que envellir bé no és només una qüestió individual, si més no col·lectiva, d'entorns accessibles, d'habitatges dignes, de barris vius, de participació cultural i política. La gent gran no és memòria del passat, és capital social del present. Valentina.
7: En primer lloc, com a jove jurista, valoro que aquesta proposició de llei situï a les persones grans com subjectes actius de drets, amb veu política, comunitària, socials, i no només com a receptores de cures. Jurídicament això és rellevant perquè el que el text està fent és contribuir a combatre l'edatisme ja des de la pròpia norma. i des de la perspectiva dels joves resulta especialment interessant l'enfocament que adopta la llei sobre la promoció dels elements intergeneracionals i a l'elaboració de les polítiques públiques que es desenvolupa a l'article 54 de la proposició, i crec que aquest plantejament el que contribueix és a superar aquesta lògica de competència entre edats i optar per una cooperació entre generacions.
0: La proposició de la llei de gent gran, això que també està dient ara Valentina, a Catalunya, què podem dir? Diem que no és una llei sectorial, és una llei de país. És una llei de país, és una llei de la nostra Catalunya, de Catalunya. Clarament, per tant, no estem davant d'un tema puntual, sinó d'un tema fonamental i estratègic necessari. No parla només del qui... dels que avui són grans, no? Sinó també dels nosaltres, en el temps, dels vostès que tenen ara 30 anys, de vostès que tenen 20 o tenen 50, tant se val l'edat. L'edat no mostra la bellesa de ningú, com diem sempre al programa. Perquè si tenim sort, totes i tots envellirem, totes i tots envellirem, i el que avui decidim diu molt de la societat que volem ser demà. Aquesta llei és una aposta, ha de ser una aposta per una Catalunya que no té por de la longevitat. Una altra cosa és si sabrem gestionar aquesta longevitat. Sabrem gestionar la nostra longevitat? Bueno, veurem. Aquí estem. Que reconeix, doncs, com una conquesta social i un actiu col·lectiu. Envellir amb dignitat no és pas un privilegi, és un dret i també una responsabilitat compartida. José Ángel Martos.
11: Sí, jo voldria insistir en aquestes dues últimes paraules que has dit tu de responsabilitat compartida, perquè tot i que tinguem una llei, també ens cal a tots com a societat ser més inclusius, ser més amicals, diria, amb la gent gran, i m'atreveixo a dir que no ho som prou. De fet, bueno, tu has esmentat ara fa molt poc les dades de maltractament, hem tractat el tema a moltíssims programes, i em penso que això és una responsabilitat que no ho podem deixar només amb els polítics, amb la llei, amb les institucions públiques, sinó que tots com a societat, i en això crec que contribueix Sentit de Viure, hem d'evolucionar en el nostre pensament, en el nostre esperit, en la nostra forma d'acceptació de la gent gran, dels sèniors, i ho insisteixo perquè crec que no ho estem fent prou bé, com ho demostren les dades.
0: Sí, sí, les dades... Avui no parlarem exclusivament del maltractament, però és el cobra el meló de moltes coses, no?
11: Sí, sí.
0: En el fons, una pregunta...
11: És el símptoma.
0: No? El símptoma, efectivament. En el fons, jo diria una pregunta de fons, no? Que interpreta tota la política pública. Allò que deia fa una estona. Sabem governar la longevitat? Sabrem governar la longevitat? No només gestionar els costos, sinó orientar-ne el sentit de la mateixa llei, de tot plegat, perquè una societat que viu més anys necessita, doncs, que necessita institucions madures, polítiques més llargues i serioses i una mirada que vagi més enllà del segle electoral. Un observatori de l'envelliment, per exemple, que ens ajudi a interpretar tots aquests processos. Joan Sala.
12: Cal dir que Sumeris, que és l'entitat que jo represento, fa 3 anys vam presentar una seqüència bastant ampla d'esmenes, no? La primera de totes, que em sembla que ja això s'ha complert, era canviar el nom de gent gran per persones grans. Em sembla que aquest era un criteri molt important. Cal dir que aquesta llei, i el Raül sempre ho menciona, la primera proposta va sortir del Consell Consultiu de gent gran del Baix Llobregat. Vam fer una proposta. amb les esmenes que vam presentar, el que comentaves, Manel, vam fer una descripció bastant ampla de lo que podia ser l'observatori, amb continguts, què podia fer l'observatori. Inclús em sembla que vam parlar bastant de les diferents tipologies que podia haver jurídiques recolzant-se o emparant a l'observatori, no? L'observatori que en aquells moments, inclús recordo que amb tu, que vam fer alguna reunió, parlàvem encara en aquells moments si aquest observatori dependria del Parlament o dependria del govern. Bé, jo crec que la descripció que has fet abans Sí. La llei diu moltes coses, però diu una cosa molt... diu, o tindria que dir més i aclarir més, el concepte intergeneracional. És a dir, el projecte de que dintre de la llei pugui parlar de les polítiques actives entre diferents generacions, això és clau dintre d'aquesta llei. Per què? Perquè el suport mutu i les ajudes i tot el tema de la declaració d'intencions de futur passarà per poder barrejar generacions, persones grans, persones joves, persones de mitjana edat, però barrejar-les en tots els sentits. I aquesta és una clau de futur.
0: Però és una clau, és una clau humanista, és una clau de futur, sí, també estratègica, però a més, ara preguntarem a Julio, la demografia també ens posarà lloc.
12: Sí.
0: La demografia també ens posarà lloc. Per tant, governar la longevitat, diríem, vol dir... Què vol dir? Vol dir entendre què és l'envelliment, que no és un problema, diríem, a contenir... Cal saber, doncs, d'on venim. Cal saber d'on venim. E interpretar la veritat de la realitat demogràfica. És que si no entenem això, no avancem, ni la llei tampoc, eh? Per això ara li preguntaré al Julio, però el Julio pot estar diversos dies parlant d'això, eh? Però només que faci l'aclaració que convingui, no? Vol dir, tot plegat vol dir anticipar, invertir, escoltar i decidir amb responsabilitat intergeneracional. Què passa entre els joves i els sèniors i què està succeint en el món, a Europa, a Espanya i, per tant, òbviament, a Catalunya, eh? I sobretot vol dir assumir que el futur del benestar passa inevitablement per com cuidem i reconeixem la gent gran d'avui. Julio Pérez, Madrid.
9: La clau sempre ha estat aquesta, és com cuidem. El gran canvi demogràfic va començar per com es cuidava els infants, que es morien de manera pues, molt fàcil. Hem aconseguit mitjos de vida, esperances de vida molt elevats, i continua sent sempre el mateix. I el problema és que bona part del pensament contemporani continua veient l'envelliment com un enemic. Això és malbaratar recursos. Si hem aconseguit persones que viuen fins a edat avançada, el que hem d'aconseguir ara és que siguin d'utilitat per tots. O sigui, el que no es pot fer és, amb aquest edadisme i amb aquest prejudici sobre la gent gran, a pensar que això és un cost, que és una desgràcia, perquè l'evolució demogràfica és inexorable, aquí no hi ha remeis, no hi ha manera de revertir-ho, i jo he de dir que hi ha administracions de comunitats autònomes a Espanya que tenen plans per revertir l'envelliment demogràfic. Estan bojos.
0: Però aquest tema que estàs dient, que també podria ser un programa sencer, la política extrema, molt extrema a la dreta, intenta treballar aquest tema que estàs dient tu, si no me'n recordo, si no m'equivoco.
9: Sí, però això ja passava 100 anys abans. O sigui,
0: evident,
9: Franco
0: evident.
9: Ja estava empenyat, tenia una natalitat més alta. O sigui, de gent que no ha assimilat mai el canvi que hem experimentat els éssers humans en apenas un segle, sempre hi ha hagut. Però jo el que... No em vull estendre, però el que vull dir és que no hem de desbaratar, no hem de malbaratar aquest recurs que hem aconseguit entre tots, que és anys de vida. O sigui, no es tracta de protegir ningú, es tracta de tractar a la gent amb el que tu dius sempre, amb dignitat... Però és que, a més, aprofitant en les relacions entre totes les edats, aprofitar també que... És que jo no sé si som conscients, però venim d'un 4% etern de gent gran, com a molt, i passarem a ser pràcticament el 30%. És a dir, pràcticament un de cada tres persones d'aquest món tindrà més de 65 anys. Si això ho continuem no fent servir, minusvalorant, si estarem perdent recursos, òbviament.
0: Estem davant, doncs, de la nova longevitat, que ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè sentim i perquè sentim el sentit de viure, no és pas, no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora, al web de la plataforma de RNE, un stop, un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar junts un nou sentit de viure. Un futur on ningú sobra. Un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya. Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Senyora diputada, hem escoltat moltes coses. Començo per vostè, Començo per Mònica Rius. La pregunta és, s'han fet tantes preguntes i tantes reflexions, però jo vull fer una primera que és molt bàsica i essencial. Com deia, la llei va fer la proposta de l'1 d'abril, va entrar a la mesa al Parlament el 14 d'abril, ha passat gairebé un any. On estem?
2: Me l'esperava, aquesta, eh?
0: Sí, sí, és fàcil. Aquesta és fàcil. Aquesta
2: me l'esperava.
0: És fàcil.
2: No, i és normal, perquè, a més, com deia el senyor Becerra, quan faig els bolos, no?, així dit col·loquialment, és una de les primeres preguntes que em fan, perquè és veritat que és una llei molt demandada i hi ha moltes ganes, molta necessitat de que sigui una realitat. I a més, jo quan faig els bolos els gaudeixo moltíssim, perquè no m'he trobat mai amb xerrades que la gent participi tant i tingui tantes ganes de portar, en aquest cas en la llei de les persones grans, que segurament pot ser que sigui persones grans perquè era una cosa que en aquella ponència, en l'anterior legislatura, tenia molt de consens, no?, aquest canvi de gent gran a persones grans. Bé, anant a la pregunta, és cert que nosaltres, jo soc portaveu de Drets Socials i Inclusió, aquesta llei penja de Drets Socials i Inclusió, tenim una activitat legislativa tremenda, tenim 11 iniciatives legislatives que es van registrant i van entrant, no?, quan la Junta de Portaveus decideix que vagi a l'ordre del dia, no? I van entrant, i després aquestes lleis es fa el debat de l'esmena a la totalitat, i si prosperen, si hi ha esmenes a la totalitat presentades o no, en aquest cas segurament és possible que Vox ens presenti esmena a la totalitat, perquè ho fan sovint, sobretot amb lleis de caire social, i quan superi el debat d'esmena a la totalitat, doncs ja podrem treballar amb la ponència perquè sigui una realitat. Jo no puc concretar data perquè no depèn concretament de mi, vull dir, hi ha unes quotes entre grups, no?, per les iniciatives, depenent de quin grup presenta la iniciativa, doncs ara em toca a mi, ara et toca a tu, no?, però evidentment, amb el temps que portem des que es va registrar i les que han anat, diguem, entrant en curs, jo crec que el més serà imminent que puguem entrar en un proper ple en debat amb l'esmena a la totalitat, si és que hi ha, perquè després pugui engegar i un cop estigui superat aquest debat, després ja serà molt més àgil, perquè també volem que sigui més ràpid, perquè ja va haver-hi un debat anterior a l'anterior legislatura, per tant, aprofitarem també la feina feta, tot i que, com deia, com que passen els anys, no?, i segurament ara tindrem noves, no?, aportacions, com deia el senyor Becerra, sobretot amb el tema de l'edatisme, que sembla que no, però és veritat que ha canviat una mica, no?, aquesta perspectiva, se'n parla més que quan es va redactar aquella llei.
0: Jo crec que es té una consciència molt
2: sí,
0: més clara.
2: Sí, sí, se'n parla molt més. Llavors, com que és una proposició, estem a temps totalment d'incorporar noves aportacions i adequar-la.
0: Per tant, el cronograma, si tinguessin que posar un cronograma de la llei, això li preguntaré al Raül.
2: Pregunta-li al Raül, que mana més que jo.
0: Bueno, no sé qui mana més, però en qualsevol cas, Raül, el cronograma de la llei, ens anem al 2027, per dir una dada de que ja estigui aprovada, que ja pugui ser útil, que ja pugui tot el procés ja pugui ser publicada? Quant temps ens queda?
3: Sí, jo, coincidint amb el que diu la Mònica, la diputada, jo crec que abans de l'estiu tindrem la possibilitat de poder portar aquesta llei al Parlament. Això és una decisió dels
0: estiu, grups... Estiu 2025.
3: D'aquest any. I tot dependrà després de la segona fase, que són aquestes esmenes que s'han de presentar, de la celeritat que li vulguin donar els grups parlamentaris, etc. I com ja s'ha fet una feina prèvia per no tornar a repetir algunes de les coses, això ens hauria de permetre anar més ràpid. El 27 la llei ja està aprovada.
0: Ha d'estar el 27.
3: Sí, mm-hmm. I això pot ser desembre del 26, gener del 27, o març del 27, en funció de com s'amplia o no això, no? Tot i així, jo entenc les ganes, però els procediments legislatius també tenen un tempos després de ser aprovats.
0: Clar,
3: no?
0: Les ganes, Raül, és que vostè ara està mirant el Manel, està dient sí. No sé què, però una precisió. La pregunta és, mentrestant la llei no s'aprova, sí. Jo estic defensant ara, què passa amb les persones grans? 2 anys més, esperant moltes coses. Quina és la... Jo crec que una de les lleis que tenim més necessitat d'aprovar-la. El 2027, tant de bo que fos demà per la tarda. Però és el màxim que podem... No la podem avançar? El protocol seria aquest? El procés seria aquest?
3: Jo crec que aquest és el procés més... coherent.
0: Més coherent.
3: Des del punt de vista més responsable, no? Sempre es pot fer tot més ràpid, no sé si millor, però més ràpid, però jo crec que és una llei important i, per tant, ha de tenir el seu debat parlamentari, etcètera, etcètera. Però tot i així, abans ho deia a l'entrada, no? No estem desprotegits. És a dir, el govern pot actuar en casos de discriminació o configurant les seves lleis, les seves polítiques, en funció de la llei que, bueno, en aquest cas com a secretari general en aquests moments de la conselleria i abans com a un dels impulsors de la llei, nosaltres ja estem fent coses d'aquest tipus. Ara parlàveu vosaltres, no?, la relació intergeneracional. Doncs ja hi ha un decret en marxa per tal de que, per exemple, a Catalunya fins ara es construïen residències de gent gran. I només residències de gent gran. I nosaltres el que volem és que les residències de gent gran siguin... Doncs, pot ser una planta de residència de gent gran, la de dalt pot ser una planta de joves que estiguin en tractament per anorexia i bulímia, i la de dalt que sigui una planta per persones discapacitades.
0: Les residències, la construcció de residències, potser és la primera vegada que hi ha una acció d'aquest tipus?
3: Bueno, des de fa 12 anys que no es construeixen residències públiques a Catalunya. Nosaltres ja n'hem programat 8 noves residències públiques a Catalunya. N'hem concertat, volem concertar 6.000 places sí. En 4 anys i ara n'hem fet 2.500. Per tant, tot avança més enllà del contingut de la llei. Què ens ha de provocar o què ens han de permetre la llei? Que moltes d'aquestes polítiques ja no sigui només l'opinió del secretari, del conseller, del govern, sinó que s'instaura una manera de fer política de gent gran, no? I per altra banda, tenim altres reptes que també la llei es fa esment i que hem d'intentar solucionar, no? El temps d'espera per rebre una prestació de dependència, per exemple, que en aquests moments a Catalunya doncs és molt, molt alt i, per tant, aquestes coses ja s'estan fent, o fins i tot posar en marxa la nova direcció general de la gent gran, cosa que no existia fins ara.
0: Des de l'octubre, no?
3: Efectivament.
0: L'1 d'octubre, em sembla.
3: Des del temps... Per tant,
0: 30 de setembre.
3: Aquestes correcte. Coses també jo crec que exemplifiquen una mica la preocupació del propi govern de la Generalitat, no només per una qüestió política, sinó perquè, efectivament, l'envelliment de la població farà que nosaltres hem de repensar el nostre sistema de protecció i hem de repensar com sostendrem el sistema davant d'aquest envelliment. I també, no només per veure-ho, i acabo amb això de manera negativa, l'envelliment de la població també té factors positius. És un nínxol de creació de treball, de llocs de treball, és un nínxol de riquesa des del punt de vista social i econòmica pel país. Són persones grans que tenen una pensió que esperem que vagi millorant amb el temps, però que, insisteixo, gasten, consumeixen i, per tant, seran una de cada 3 persones de la població. Poca broma amb això. I, per tant, això reconduirà també, des del punt de vista econòmic, les possibilitats als serveis i l'economia del
0: nostre país. Quan fas un anàlisi, faig una reflexió, quan fas un anàlisi de l'economia silver, de l'economia de la longevitat econòmica arreu del planeta, arreu del món, jo ho faig i estic des d'Àsia a Àfrica, Àsia, tot coincideix amb el mateix, amb aquest punt. La riquesa que hem d'aportar els que tenim més de 60 anys i com l'economia, la nova economia, forma part d'aquesta nova longevitat. Per tant, s'ha d'entendre també d'aquesta manera. Volies dir coses?
12: Sí, jo estic totalment d'acord amb el que acaba de dir el Raül. Nous jaciments d'ocupació al voltant de les persones grans, fa temps que se'n parla, però això es tindria que tenir una línia d'actuació, igual com les polítiques de formació també de persones que estan treballant amb persones grans. I naturalment el tema de l'habitatge, residències i tal, és un tema clau, i em sembla que has dit una cosa que està molt bé, que s'ha d'innovar amb aquest tema. Ara jo volia fer una pregunta amb aquest temps, nosaltres, disculpa que torni a dir el mateix, a les esmenes també vam posar alguna cosa, l'Agència Integrada de, Social i Sanitària, que per cert també treballarà també amb els ens locals, tindrà, la llei ha de tindre algun tema de relació amb l'agència, s'ha de manifestar dins de la llei l'agència, és a dir, quins vasos comunicants poden tindre.
3: L'agència és un instrument.
12: Sí.
3: És un instrument i, per tant, la llei, si parla de l'agència, imagineu que d'aquí 4 anys l'agència no existeixi, per tant, caldria reformar la llei. Per tant, moltes vegades les lleis fan referència als departaments competents, perquè poden canviar, i al cap i a la fi l'Agència Social i Sanitària, que s'ha aprovat i que d'aquí 6 mesos tindrem els estatuts, el que vol fer és que hi ha projectes socials i projectes sanitaris, que en aquests moments, durant molts anys, han treballat d'esquenes els uns als altres, que la Covid ens va obligar a treballar conjuntament, i que generem un mecanisme, un organisme, que posarà conjuntament aquests dos elements, no? Ja existeixen projectes ara mateix a les residències del nostre país, per exemple els CAPs, els metges dels CAPs ja fan revisions a les residències, això no passava abans de la Covid, i això és una part important. En aquests moments en 5 proves pilots perquè les persones que vagin al CAP puguin demanar la llei de dependència al seu metge de capçalera i per tant escurçar els terminis. Estem en 5 proves pilots del FESIR a tota Catalunya. Per tant, l'agència ens permet fer
0: a tota Catalunya i en punts de referència amb això, Raül?
3: Hi ha 5 proves pilots
0: que són?
3: Ara et diré de memòria, però Vic, Viladecans, Santa Coloma de Gramenet, en diferents CAPs, agafem persones que la persona va allà i diu, escolta, jo tinc aquesta situació mèdica, el seu metge té l'informe mèdic, es fa una primera valoració i diu, vostè pot tenir grau 2 de dependència. En aquell moment li donen el grau 2 de dependència i surt aquella persona en una hora perquè el professional dels serveis socials i el sanitari vagin a casa seva i determinin quina és la prestació que ha de tenir. Per tant, són coses molt innovadores que s'estan provant per després escalar-les al conjunt del país, no? I passar dels 140-150 dies, en el millor dels casos, per rebre una prestació, a probablement 2 mesos. Això es fa de la nit al dia? No. Però hem de saber si el sistema funciona. Per tant, aquestes experiències sociosanitàries segurament, tot i que estiguin o no a la llei, es podran fer. Què és el que ens ha d'obligar la llei? A fer-les. A que el camí de col·laboració entre salut i social es pugui determinar. I després el governant, fruit d'aquesta llei, farà el que consideri oportú perquè això es porti
0: a la taula. Hi ha moltes preguntes, estic mirant, però vull fer una pregunta que acaba de dir. Fer-les. Això implica recursos.
3: Sí.
0: Implica diners.
3: Sí.
0: Quina resposta tenim davant d'això?
3: Doncs mira, estem en un moment molt adient, a més per parlar de recursos. És a dir, sí, les polítiques demanen recursos des del punt de vista dels pressupostos, però també, i amb això un apunt, en aquest país ens haurem de plantejar en algun moment com financem l'envelliment. I probablement...
0: Anava per aquí, també.
3: I probablement, i no només Catalunya, el conjunt d'Espanya i el conjunt d'Europa. I això passarà probablement per un sistema impositiu ad hoc, per poder finançar aquest envelliment, la creació de recursos i de prestacions necessàries per atendre a una de cada 3 persones del nostre país.
7: Sí, jo volia incidir, com en aquest programa estem molt interessats en fomentar les relacions intergeneracionals, i crec que també ho estan els nostres escoltadors, volia preguntar, que ja ho he introduït abans, que a l'article 54 de la proposició de llei, ja que tenim a la diputada que ha impulsat la proposició i també el secretari general del Departament de Drets Socials, volia preguntar-li si ja han pensat en què consistiria exactament aquest pla de foment de les relacions intergeneracionals.
0: Li preguntes a la diputada?
7: O al secretari, qui prefereixi contestar.
3: Sí, bueno, va de dir que una cosa és la intenció que tenim tots de que les generacions es barregin, i una altra cosa és les dificultats de que això es produeixi. És a dir, hi ha experiències, diferents experiències, per exemple, en l'àmbit d'habitatge, de compartir habitatge a gent gran i gent jove, no sempre ha funcionat. I no només per la gent jove, hi ha gent gran que el que vol és viure a casa seva sola, tranquil·la, sense històries, tal. Però hi ha unes experiències bones, no? Però en aquests moments l'arquitectura de les nostres polítiques socials fan que fem equipaments per joves, equipaments per gent gran, i no equipaments on es produeixin relacions naturals entre gent gran i gent jove. D'aquí l'exemple que posava abans, per exemple, de les residències, o de intentar cercar equipaments i llocs de trobada que no siguin exclusivament d'una edat determinada, tot i que cal respectar també que hi ha elements molt determinats de cadascun dels grups d'edat. Per tant, aquesta posada en marxa, diguem-ne, per exemple, de la presència d'escoles, de joves en àmbits on està la gent gran, d'intercanvi d'experiències, de que les persones grans que tenen saviesa i tenen expertesa en puguin fer des del punt de vista de la docència un, puguin traslladar la seva experiència a la gent gran, del fet de que la gent gran pugui tenir places reservades també en l'àmbit de la universitat perquè puguin cursar els cursos i, per tant, en un espai natural intergeneracional es puguin donar aquestes relacions. Va una mica pensat en això.
0: Manel.
4: Sí, un par de matisos i una reflexió, perquè com que són tants ja segurament no em donarà temps a intervenir de nou.
0: Ens queden 16 minuts de programa.
4: Una matització. Sí, ha d'estar abans del 27, perquè si després encadenem eleccions i un altre parlament... I...
3: Perquè, no, a les eleccions han de ser el 28,
4: Sí, bueno, millor.
3: No,
4: bueno,
3: avancem, no,
4: millor, però de tota manera, encara que s'aprovi avui la llei i es publiqui avui, després hi ha un desenvolupament.
3: Sí, reglamentària.
4: Reglamentària, pressupostària, ha de ser un pressupost ordinari, vull dir que hi ha un temps. Una altra petita apreciació. Ja ningú discuteix a cap nivell que les persones grans són un actiu econòmic i dinamitzador, sobretot de l'economia de proximitat. En termes quantificables, Ja no parlo de no quantificables, com és cuidar de nens i altres coses. Quantificable. I per acabar, jo crec que ara, escoltant a la diputada, crec que tenim un repte. Les que estem aquí i les organitzacions sindicals, entitats i associacions del món o de l'univers de les persones grans. Hem d'anar a parlar, hem d'anar a convèncer, hem d'anar a, diguem-ne, a animar a la resta de grups i sobretot alguns dels més reticents, potser, a que no posin pegues i que facilitin que aquesta llei entri i es pugui aprovar ràpidament. Jo, personalment, i com a organització, pren el repte.
0: Prens tu el repte com a organització, dius. Creus que algú posarà... Bueno, abans ho deia la Mònica, no? Antonio.
5: Sí, en la relació d'experiències intergeneracional, jo volia fer referència a un experiment que estem a punt de posar en marxa, i és en relació a la bretxa digital. Les persones grans tenen una dificultat ontològica que s'intenta suplir mitjançant la formació. Nosaltres, al Col·legi d'Advocats, la Comissió de Sèniors, ja portem el segon curs per intentar superar la bretxa digital. En dos programes, un que és bàsic, per conèixer què es pot fer amb el telèfon mòbil, i un altre que seria Word, etcètera, més avançat. Però l'experiència que volem fer és aquests joves que tenen la vivència del nadiu digital, que siguin el que mentoritzin els grans. Seria una experiència del mentoratge invers, que pensem que ja s'ha fet alguna cosa que podria ser molt, molt interessant. L'altre tema també seria el que s'ha dit de la reserva en universitats. Al Col·legi d'Advocats hem aconseguit des de la Comissió de Sèniors que els sèniors tinguin gratuïtat per accedir a la formació tan ampla, tan completa que es fa al Col·legi d'Advocats i que moltes vegades serà una limitació perquè el tema del cost per a la gent que ja està en una fase, diria, no tan activa, era un problema. Pues estem aconseguint que màsters, que hi ha excés de places, però no estan cobertes, no treurem mai amb un que paga 3.000 euros perquè vagi un sènior gratis, però allà on sobren places... Però jo tinc moltes ganes de veure l'experiència aquesta de la mentorització inversa, no? Perquè penso que pot ser molt, molt interessant.
0: Mònica, senyora diputada, dues reflexions, perquè el temps s'està exhaurint d'una forma tremenda. Abans ha dit el Joan Sales, si no recordo malament, que és veritat, jo ho tenia aquí anotat, llei de la gent gran o llei de les persones grans? Aquesta és una reflexió. Raül pot respondre també, perquè m'està mirant, no sé si amb cara d'amic o no, però... I després li faré una segona pregunta. Què fem? Llei de la gent gran o llei de les persones grans?
2: Aquest tema, l'anterior legislatura, en els treballs de ponència, on van venir, no?, entitats, etcètera, a parlar, a donar la seva visió i a fer aportacions, no?, en aquests treballs de, com dic, d'audiències de la llei, es va manifestar, moltíssima gent va manifestar que no li agradava gent gran, que preferia persones grans. Jo crec, per això comentava abans quan he intervingut, que jo crec que hi ha un bastant consens en aquest sentit, Vull dir, no crec que sigui un obstacle, i crec, jo crec, vaticino, no sé, no crec, no, potser m'equivoco, però crec que segurament acabarà siguent la llei de les persones grans.
4: Si em permeteu, sí. Hi ha organitzacions d'àmbit de tota Catalunya que han canviat els seus estatuts per canviar gent per persones. El Consell Assessor de l'Ajuntament de Barcelona també. Nosaltres, a les organitzacions sindicals també. I vull dir, persona té a favor de gent que es pot utilitzar en singular, i ja que diem que les persones estan al centre de tot, pues això va de pràcticament de carril.
0: Si es vol, es canvia. Ara faré una peça.
2: I a més, digues. Sí. perdó, amb altres lleis que ja hi ha en castellà també és persones mayores, no? Vull dir que al final tindria tot el sentit que fos persones grans.
0: No, jo deia perquè en els canvis, tots els canvis pot fer. Abans els col·legis es deien col·legis via l'associació de jubilats, ara es diem sèniors. Per tant,
4: això de sènior...
0: No, bueno, però ara no vull entrar en el debat, però no m'ho qüestionis perquè és el que cal. No? És el que cal. No, ho deia en el sentit de com es modifiquen les coses, com es canvien les coses. Julio, Madrid, tu vols afegir quelcom sobre tot el tema que estàs escoltant, perquè les preguntes són infinites i les respostes també. Ens escoltes bé, no?
9: Sí, us escolto bé i molt content, a més. Sempre tinc aquesta sensació amb el teu programa.
0: Els que
9: participeu, és que és inesgotable. Això és un mar. No, en demografia els grups d'edat senzillament són els grups d'edat. És a dir, per

0: en el seu puesto. I bueno, poden ser les persones, poden ser sèniors, però el fet és que estem parlant de persones que tenen ja certes edats que fins ara estaven fora, com fora de joc. No poden continuar estant fora de joc.
1: Amb tot això, Raül, que el tinc aquí davant, i ens queden ja pocs minuts per exaurir el nostre programa, aquest programa que també estic avançant que en farem un altre al març, perquè és, farem un altre al març, un altre al maig, i quan convingui, perquè no hi ha prou temps per posar tot el que significa. Però per posar punt i final avui, Raül, i també li diré a la senyora diputada, quins serien els eixos centrals? Sobre quin missatge real de tot el que hem parlat, bé, imagineu-vos, jo crec que una petita part de tot el que implica, la llei és realment transversal. Quins són els punts, els eixos que traslladem als nostres oïdors, escoltadors, de d'aquesta nova llei que ha d'estar sobre la taula dels ciutadans o a la taula de les cuines, de les llars de Catalunya el 2027?
2: Jo crec que és una llei que reconeix drets i, per tant, la importància que té tot això. És una llei que ha de repensar no només com volem viure, com vol viure ara la gent gran, sinó com voldrà viure la gent gran d'aquí 20 anys. I, per tant, una part innovadora de reconeixement també de la pluralitat de la nostra societat. I és una llei que ens ha d'ajudar a establir que aquells serveis que seran absolutament essencials per donar cobertura a la gent gran, tant els que necessiten algun tipus d'assistència com aquells que volen veure reflectits en els mitjans de comunicació, en l'urbanisme, en l'educació, en la formació, etcètera, puguin fer ús d'aquesta llei com un dret propi i, per tant, evitar la discriminació, ja sigui per edat, ja sigui per orientació sexual, per procedència. Per tant, una llei de drets, una llei que s'avança als temps i una llei que consolida els serveis per tal de que la gent gran pugui viure en condicions de qualitat.
1: Martos.
3: Jo, en el debat de les paraules, jo també trencaria una llança per la paraula sènior, que és una paraula que ve del llatí, que ens connecta amb el passat, sí, sí. Amb el de senectute...
1: No he obert el meló perquè no calia ara, però ja...
3: Ja ens posem també, a veure si hi ha algun racó a la llei on pot sortir la paraula, en algun article... I parlant d'articles, hi ha un article molt interessant que suposo que al segon programa potser en podrem parlar, el 65. A mi m'ha creat l'atenció que es parla, no sé si ho han comentat, del telèfon d'atenció a la gent gran maltractada, que és un tema que l'hem vist perquè aquí hem tingut molta participació de Confemac, que des de Sevilla fa una gran tasca en l'atenció telefònica, però que probablement necessitem que aquest telèfon es desenvolupi un cop estigui la llei.
4: O fins i tot abans.
1: Senyora diputada Mònica Rius, sí, ens queden 4 minuts. Jo li demano, bueno, dic el que convingui, el que vulgui, però també li demano, no un titular, perquè en fi no es tracta, però sí, el Raül ha fet un cronograma ideològic i pràctic. Quin seria el titular? Què seria l'essència? Quin seria el cor de tot?
5: Jo crec que per complementar una mica la resposta del Raül, jo crec que així a grans trets, aquesta llei, perquè fa 20 anys la gent gran o persones grans hi havia una realitat molt diferent de l'actual, no? De com eren, com vivien, etc. Parlàvem d'aquesta longevitat. Jo crec que per mi, el que més, diguem, crec que es pot posar en valor i l'important d'aquesta llei és trencar aquest paradigma de que quan pensem o parlem de persones grans ens imaginem una persona amb bastó pel carrer caminant amb dificultat. Jo crec que per mi, amb això, segurament, o sigui, seria la resposta de que aquesta llei està funcionant. Si trenquem aquest paradigma, que la gent gran, com dèiem, jubiles a 65, no desapareixes, consumeixes, et vol formar, no? Viatges, pots aportar i aportes. Passa que no es posa en valor, però la gent gran aporta, sosté moltes famílies. Doncs jo crec que això seria, diguem, el millor regal, no?, que podríem tenir amb l'aplicació d'aquesta llei, que canviem aquesta perspectiva a nivell social general d'imaginar-nos a les persones grans ja com a proveïdors de recursos residencials, de cures, i donar el valor que tenen.
1: Però, en qualsevol cas, això no creu que hi ha... que ja ho tenim assumit, ja ho tenim assolit, aquest concepte d'envelliment i relacionat amb el tema de cura o amb el tema assistencial, no, no...

0: crec que ja estem en una altra fase, perquè quan et jubiles ara, bueno, la paraula jubilar, quan arribes als 65 anys, et queden com a, et poden quedar 35 anys de vida encara.
1: I tant, eh? I tant. Jo crec que encara no. No, perquè quan una persona... Jo crec que encara
0: Manel
1: estem...
0: Manel diu que no, que
1: jo
0: encara
1: crec
0: no,
1: que encara estem amb aquella concepció de, del que és productiu i no és productiu. No?
0: Sí, què volies dir, Manel? No volies dir a la Mònica? Ah, no, no, d'acord, d'acord.
1: No, volia dir això, que quan et jubiles, no, d'alguna manera, com a societat, deixes de ser productiu, ja no t'escolto. Perquè una de les, diem, peticions més que manifesten, aquestes xerrades...
0: Però això és l'edadisme més primari, no?
1: Sí, sí, totalment. Sí. Per això deia que com que un eix fonamental de la llei és la lluita contra l'edatisme, doncs haurem aconseguit, no?, com deia, aquest regal de quan s'apliqui la llei, si aconseguim que com a societat canviem aquesta visió de les persones grans de la nostra societat.
0: Aquesta visió l'estem canviant, Montserrat?
2: L'estem canviant moltíssim, un programa super positiu avui, no? I jo crec que, a més, les paraules també ara de la Mònica i abans del Raül, quan parlava de la Silver Economy, una economia que mourà trillons i que aquí n'hem parlat, és algo que hem de canviar una miqueta aquesta visió de què significa. Un de cada tres, ens deia el Julio. O sigui, és una barbaritat. Hi ha una oportunitat de negoci en el món, en aquesta franja d'edat, tremenda, i això és el que la llei també ens ajudarà.
0: Ens queda un minut, però jo li dono al Raül, a veure si el Raül, que té també experiència, no sé si periodística, però sí, al seu ADN, quin titular posaries, o quin missatge, o quin concepte traslladem a les persones sobre aquesta llei?
3: La llei ha de retornar a la gent gran tot el que la gent gran ens ha aportat durant aquests anys.
0: Convido a tota l'audiència de Ràdio 4 que en aquest moment de Sentit de Viure, el 21 de març farem un segon programa. 21 de març, agenda. 21 de març tornem a parlar de la llei a Sentit de Viure. Ho estic dient en públic, no hi compromet res, ja veurem què passa, però segurament sí. Com sempre, Sentit de Viure, dediquem el programa a les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del Sentit de Viure. Amb què? Amb les forces militars tornen a un primer pla. Quina és la relació intergeneracional de formació transferència del coneixement a l'exèrcit espanyol? Què està succeint? Amb la salutació de José Gil a la realització, el Santi Segarra i l'Aaron Cern com a becaris extraordinaris, aquí acompanyant el programa. I recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat, amb entranyable agraïment, Manel Domínguez.

Ei, família, com esteu? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més, un especial dedicat a un dels artistes més importants de la història, tan important que necessitarem dos programes per fer-li justícia, ja que un de sol no seria suficient i quedarien moltes grandíssimes cançons fora. I això que només parlarem de la seva carrera en solitari, que va durar uns 10 anys, 5 dels quals va descansar. Si parléssim del seu anterior grup, uns tals Beatles, em temo que necessitaríem una temporada sencera. El cas és que el 1967, amb la mort del mànager dels Beatles, Brian Epstein, les relacions entre els quatre components dels Beatles es van començar a veure afectades i, sense Epstein posant seny, els Beatles van començar a prendre males decisions. I quan va arribar l'hora de trobar algú que gestionés la seva carrera i el segell discogràfic que acabaven de crear, els punts de vista de Paul McCartney i dels altres tres Beatles van ser tan oposats i les discussions tan acalorades que finalment es van acabar separant l'any 1970. Yoko Ono, contràriament al que es va dir durant molts anys, no va ser la culpable de la separació de la banda, tot i que una mica sí que hi devia contribuir, apareixent a totes les sessions de gravació del grup com si fos casa seva, trencant així la política de grup de no portar les seves parelles a l'estudi. I és que Yoko Ono va captivar completament John Lennon. De fet, l'any 1968, mentre la que encara era la seva dona, Cynthia Lennon, era de vacances a Grècia, Lennon va convidar Yoko Ono a casa seva i es van passar la nit fent música d'avantguarda, empalmant trossos de cinta, amb sorollets i efectes de so. Bé, quan van acabar de fer tot això a les tantes de la matinada, també van fer altres coses. I quan Cynthia Lennon va tornar a casa, es va trobar que Yoko Ono encara era allà, vestida amb el barnús de la Cynthia. Però bé, on volia anar és que això que van gravar Lennon i Yoko Ono aquella nit es va convertir en el primer dels seus tres discos de música d'avantguarda, que estem sentint una mica de fons. Però la primera cançó amb totes les lletres que va publicar Lennon en solitari és una cançó que van compondre amb Yoko Ono quan van passar-se una setmana al llit a Montreal, a Canadà, davant de la premsa, com a protesta contra les guerres, especialment la de Vietnam. La van gravar allà mateix, en ple hotel, l'1 de juny de 1969, juntament amb uns quants famosos amics seus i davant d'una munió de periodistes. I només un mes més tard es publicava aquesta gravació com a single. Es tracta de Give Peace a Chance.

després de Give Peace a Chance, que va ser un èxit internacional, però que no escoltarem sencera perquè és bastant llarga, repetitiva, pesadeta i està mal gravada, i hi ha cançons molt més interessants per mi que també vull posar, el següent single d'aquest projecte de John Lennon i Yoko Ono, anomenat Plastic Ono Band, és una cançó sobre el síndrome d'abstinència que patien tots dos després de deixar de cop de consumir heroïna, i titulada amb el terme que s'utilitza en anglès per definir aquest síndrome, Cold Turkey.

Cold Turkey, la primera cançó de John Lennon en què va constar com a únic autor. En totes les anteriors hi constava conjuntament amb Paul McCartney. De fet, a Give Peace a Chance també consta Paul McCartney, tot i que ell no hi pintava res, com a agraïment per haver-lo ajudat a gravar el single dels Beatles, The Ballad of John and Yoko, que l'havien gravat ells dos solets, Lennon i McCartney, sense esperar que els altres dos Beatles estiguessin disponibles. Aquest Cold Turkey va tenir un èxit moderat per ser un single d'un dels Beatles. Va arribar al número 12 al Regne Unit i al 30 als Estats Units. Però el següent single de John Lennon amb la Plastic Ono Band va entrar al top 10 d'una gran quantitat de països, i és que era una grandíssima cançó que comptava amb la producció de Phil Spector i amb músics com George Harrison, Billy Preston o Klaus Voormann, i titulada Instant Karma.

Aquesta Instant Karma es va publicar al febrer de 1970, dos mesos abans que Paul McCartney anunciés el final dels Beatles, quan el cert és que Lennon ja havia comunicat als seus companys en privat que deixava la banda més de mig any abans. Sigui com sigui, l'abril de 1970 els Beatles ja no existien i tant Harrison com McCartney i Lennon van publicar els seus primers àlbums en solitari. El primer de Lennon, titulat Plastic Ono Band, va arribar a finals d'aquell 1970 i tot i que la rebuda per part de la crítica de l'època va ser una mica tèbia, actualment està considerat un dels millors discos de la història i apareix ben amunt en un munt de llistes dels mitjans especialitzats. El cert és que em sembla un molt bon disc, amb un Lennon molt personal després d'haver fet teràpia durant mesos per superar totes les desgràcies de la seva infantesa, com el fet que ell va viure amb la seva tieta perquè el seu pare els va abandonar i la seva mare no se'n podia fer càrrec, i la mare va morir atropellada quan Lennon era adolescent. Diverses cançons del disc parlen d'aquests fets, però m'agradaria destacar unes altres cançons, com per exemple aquesta meravellosa cançó que compta només amb la veu i la guitarra de John Lennon i el piano de Phil Spector, que descriu amb diverses paraules què és l'amor. Love.

Una altra gran cançó del disc Plastic Ono Band és aquesta cançó sobre l'aïllament que patien John Lennon i Yoko Ono a causa de la fama. Una cançó tranquil·la, però instrumentada amb molt de gust, de les meves preferides d'aquest disc, amb Ringo Starr a la bateria i Klaus Voormann al baix, i titulada Isolation.

seguim posant grans cançons d'aquest primer disc de John Lennon, ara amb una cançó molt política sobre classes socials, interpretada per Lennon, ell sol amb una guitarra acústica, al més pur estil Bob Dylan, i amb una de les lletres més punyents que va escriure, i que en diversos països o ràdios es va censurar per contenir, i per duplicat, la paraula prohibida fucking. Parlem de Working Class Hero.

Només 3 mesos després del llançament d'aquest Plastic Ono Band, el seu primer àlbum, John Lennon va publicar un nou single, una cançó molt efectiva, enganxosa i reivindicativa, amb 45 coristes cantant i picant de peus a terra per fer-ho sonar com si fos una manifestació. És Power to the People.

Power to the People va arribar al número 6 al Regne Unit i al 10 als Estats Units i va estar entre els primers 20 de les llistes en molts altres països. Tot un èxit, però si parlem d'èxits de John Lennon, segur que a tots ens ve al cap el seu següent single, una de les cançons més famoses de la història, que encara avui dia molta gent l'atribueix als Beatles, no sé per què, si es va publicar un any després de la seva separació. És la cançó que dona títol al segon àlbum de John Lennon en solitari, aquest himne a la pau titulat Imagine.

Imagine, aquesta cançó de John Lennon que figura als salons de la fama dels Grammy, del rock and roll i a un munt de llistes de millors cançons de la història. Versionada per moltíssima gent, potser massa i tot, ja cansa una mica, però no us penseu que va ser número 1 a tot arreu. Al contrari, es va quedar una mica per sota a la majoria de països i, curiosament, el Regne Unit no va sortir com a single fins a 4 anys més tard, el 1975. En paraules de John Lennon, es tracta d'una cançó antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional i anticapitalista, però com que està ensucrada, la gent l'accepta. Totalment d'acord. De fet, a certa gent de l'Església els van molestar les frases «Imagineu que no hi ha cel», i suposo que «i religions tampoc» també els devia molestar. Però aquí va quedar la cosa. Un munt de persones canten aquesta cançó cada any i segurament molts d'aquests són creients, nacionalistes, capitalistes... Quines coses! I tot i que aquesta imatge va ser l'únic single extret de l'àlbum del mateix nom, aquest discàs de John Lennon està ple d'altres grandíssimes cançons, com aquesta, Jealous Guy.

Jealous Guy, aquesta cançó tan personal de John Lennon sobre les seves inseguretats i gelosies que l'havien fet reaccionar malament amb la gent que estimava, al principi es titulava Child of Nature i la va compondre l'any 1968, inspirada en una xerrada del Maharishi Mahesh Yogi a l'Índia. Finalment, no la van gravar en cap disc dels Beatles, tot i que en consta alguna maqueta, i ja amb una nova lletra va aparèixer el disc Imagine. Igual que va passar amb una altra cançó, que van arribar a assajar els Beatles durant la gravació del documental Get Back, però que al final no van gravar fins que Lennon la va incloure al seu segon disc en solitari, amb solo de guitarra del seu excompany de banda George Harrison. Aquesta, Give Me Some Truth.

Guinness and Truth, aquesta cançó que per diversa gent és una de les millors cançons amb contingut polític de John Lennon, amb una lletra amb jocs de paraules i frases cacofòniques, però alhora plenes de ràbia i significat. I és que aquest Imagine no és només un disc de balades, té molta ràbia amagada, com l'atac despietat al seu excompany Paul McCartney en forma d'aquesta How Do You Sleep?

del disc Ram de Paul McCartney, compta amb el també ex-Beatle George Harrison a la guitarra elèctrica i fent el solo de guitarra slide que hem sentit fa un parell de minuts. Em sembla una gran cançó musicalment, tot i que l'atac despietat de la lletra envers el seu ex-company de banda i d'aventures, amb qui va composar conjuntament un munt de les millors cançons de la història, a qui li dedica frases com "L'únic que vas fer és yesterday", em sembla rematadament infantil. Però bé, en aquest àlbum Imagine no tot són cançons amb acritud, no tot són balades, també hi ha lloc pel pop més alegre. I qui li aportava alegria a John Lennon? Exacte, Yoko Ono.

Oh Yoko, aquesta cançó dedicada òbviament a Yoko Ono, amb la segona veu de Phil Spector, que tanca el disc Imagine de John Lennon i que el segell EMI volia que sortís com a single. Però Lennon va preferir que no fos així, ja que era una cançó massa pop. Devia pensar que era massa ensucrada, com si Imagine no ho fos. O pitjor, el seu següent single, una cançó que per si ja no fos prou ensucrada, a sobre és una nadala que ho té tot, cascabells i cor de nens. Aquesta Happy Christmas, War is Over. So

Cannon, publicat l'any 1972, signat com a John and Yoko Plastic Ono Band i titulat Sometime in New York City, que va fracassar tant en vendes com sobretot en crítica. Un disc extremadament polític, amb diverses cançons compostes i cantades per Yoko Ono i amb poques cançons destacades. Una d'elles, la rockera New York City, amb una introducció bastant semblant a You Really Got Me dels Kings, per cert, amb la qual posem punt i final a la primera part de l'especial dedicat a la carrera en solitari de John Lennon. Seguim la setmana que ve amb un altre programa del pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: I avui és dimarts 28 de juliol del 2026. Ja som a la recta final d'aquest mes de juliol, un juliol que està deixant imatges de ple estiu, però també algunes preocupacions. La calor extrema, que continua sent protagonista i que en els propers dies encara ho serà més, i un dels grans riscos d'aquesta època de l'any, els incendis, que en parlem cada dia. Aquest matí continuarem molt pendents de l'evolució dels focs que encara estan actius a diferents punts de la península, especialment l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que ha obligat a desplegar un important dispositiu d'emergències i que continua mantenint alerta els serveis d'extinció. Seguirem també l'estat dels incendis que cremen a Castella o i a la Comunitat de Madrid en unes jornades marcades per les altes temperatures, la poca humitat i el vent, aquesta combinació que ho estem explicant aquests dies, que complica i molt les tasques dels bombers i fa augmentar també el risc de nous focus. Tot plegat en un juliol marcat també per les incidències constants a la mobilitat, tant a la xarxa ferroviària com al metro, que han encadenat problemes pràcticament durant tot el mes. Ara mateix, ahir mateix, un incendi en una zona de les vies de la línia 1 del metro de Barcelona va obligar a interrompre parcialment el servei i més de 130 persones van haver de ser ateses per inhalació de fum. Uns problemes que se sumen als viscuts en els darrers dies a l'Esvoranc, tant del Putxet per les obres de la línia 9 del metro com en les obres de l'R2 a Montcada. Mentre molts ja compten les hores per començar les vacances o preparen l'operació sortida dels propers dies, l'actualitat però no s'atura i aquí us l'expliquem. Obrim ara 4 hores de ràdio fins les 12 del migdia aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu. T'expliquem què passa abans però informació de servei. Coneguem quina és la previsió del temps per avui. Des de la Met, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dimarts a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant aquest matí, núvols baixos amb boires al litoral de Tarragona. Bufa vent fluix de direcció variable, augmentant a moderat a l'interior durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: I atenció a les carreteres de l'àrea de Barcelona, amb diverses retencions coincidint amb l'hora punta. El punt més complicat ara mateix és a l'AP7, amb 6 quilòmetres de cues entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona, 3 quilòmetres més en sentit Girona, entre Barberà i Badia del Vallès. I també hi ha retencions a la B20, amb 6 quilòmetres de trànsit intens a Barcelona en el Nus, en direcció al Nus del Llobregat. A la B10, cues de 5 quilòmetres entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, també cap al Nus del Llobregat. A més, un vehicle avariat obliga a tallar un carril a l'A2, a l'altura d'Òdena. Per cert, que ja funciona amb normalitat la línia 1 del metro 1 de Barcelona, ho dèiem ara després de l'incendi d'ahir entre les estacions del Clot i Glòries. El SEM, que va atendre a 137 persones a causa d'aquest incident per inhalació de fum. Una vegada que hem conegut la previsió del temps i també el trànsit, anem a saber què passa avui aquí abans de la informació. I és que cap a 9:15 tindrem aquí amb nosaltres Jordi Satorra, ell és president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, i li preguntarem sobre aquests incidents que hi ha hagut amb les proves PISA. També tindrem l'agenda cultural, com cada dia. Avui parlarem del Festival Internacional de Música de Cambrils i la Lorena Amo ens portarà avui cap a un racó misteriós de Catalunya. Coneixerem el carrer del Lliri. A les 9 del matí ens acompanyarà el Vicenç Sanclemente per tractar un tema de l'actualitat internacional que potser no està a les portades. Avui parlarem de Síria, de com està aquell país, i entrevistarem una persona també relacionada amb el conflicte a Síria. També cap a 9:15 parlarem sobre el bronzejat, que tant està de moda últimament. És salut, és bellesa, ens contradiem molt amb això. Ho farem amb José Manuel Carrascosa, ell és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol. I també ens acompanyarà el Toni Reboredo. Vam intentar parlar amb ell la setmana passada i li preguntarem sobre quines apps estan en tendència, quines són les tendències tecnològiques. A la tercera hora de programa ens visitarà una cantant que no us podeu perdre. Ella és la Cris Lamar, acaba de treure un disc que es diu Una flor en la luna, i de veritat que és fantàstic. És un oasi entremig pràcticament de tot el que estem vivint. I també cap a 10:15 del matí, el Jordi Vila ens portarà aquest espai de voluntariat. que vam encetar la setmana passada i que estarem durant tot aquest estiu portant-vos aquí al matí de Ràdio 4. Avui parlarem del casal dels infants i a les 11 del matí encetarem ja l'última hora de la recta final del programa amb la màquina del temps, a l'any 1966. Avui viatjarem i recordarem què va passar aquell estiu i també ens acompanyarà la Clara Massons. La setmana passada vam posar ordre a la cuina i avui ho farem al rebost. Tenim molta feina per endavant. Abans, però, quan són les 8 i 5 minuts, ens actualitzem. I és que el Tribunal Suprem ha amnistiat el primer membre del govern de Carles Puigdemont afectat per una causa del procés. Es tracta de la republicana i aleshores consellera d'Agricultura, Meritxell Serret. Jordi Vila, bon dia.
3: Bon dia. Meritxell Serret va marxar a l'exili durant 3 anys, però va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir l'acta de diputada. I és que el delicte de desobediència del qual se l'acusava per facilitar l'UO no comportava penes de presó. Aleshores va assumir la Conselleria d'Exteriors del govern de Pere Aragonès. L'abril de 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la va condemnar a un any d'inhabilitació i a pagar 12.000 euros de multa per l'1 d'octubre. En un comunicat, Esquerra Republicana s'ha mostrat satisfeta per la decisió del Suprem d'amnistiar Serret, assegura que avala l'estratègia sòlida que s'ha seguit amb la llei i era inevitable que prengués aquesta decisió després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els republicans exigeixen que s'apliqui la llei a la resta de causa. En la mateixa línia s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam en viatge institucional.
4: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va ser una sentència clara i explícita que certifica la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret europeu i que vivia qualsevol dubte en relació a si això perjudicava els interessos financers de la Unió Europea. Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid i que, per tant, s'apliqui amb diligència.
0: I la jutgessa proposa enviar a judici els tres agents dels Mossos d'Esquadra investigats per col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost del 2024. Núria Alcalà.
5: Bon dia. Sí, tot i que la instructora no havia apreciat suficients indicis per mantenir oberta la causa, l'Audiència de Barcelona va revocar el seu arxivament en constatar proves d'una actuació conjunta i coordinada dels tres agents dels Mossos per evitar la detenció del líder de Junts i facilitar la seva fugida. Ara processa els investigats per omissió del deure de perseguir delictes i els deixa a un pas de judici. Segons la resolució, la investigació hauria trobat indicis d'una preparació prèvia de la seva actuació. De fet, les imatges recollides pels investigadors els van captar acompanyant-lo a la seva arribada a peu a l'escenari d'Arc de Triomf, on va pronunciar un breu discurs i escoltant-lo per perpetrar la seva fugida sense ser detectat, malgrat l'ordre de detenció nacional vigent contra Puigdemont. La jutgessa destaca, entre d'altres indicis, que la fugida es va fer ús d'un cotxe titularitat d'un dels investigats i afegeix que tots tres agents estaven instruïts en tècniques pròpies d'escorta i protecció de personalitats. Amb tot, ara ha donat 10 dies a les parts per demanar l'obertura de judici oral o bé l'arxivament de la causa.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, evita les conclusions sobre l'error en l'informe PISA, que fa que els resultats de les proves a Catalunya no siguin comparables als d'altres anys i territoris, però assegura que es depuraran responsabilitats. Toni Conde.
6: Durant la compareixença al Parlament d'aquest dilluns, Niubó ha insistit que el problema és tècnic i ha assegurat que s'assumiran responsabilitats si cal.
7: Poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
6: La consellera ha assenyalat com a possible hipòtesi explicativa de l'error el poc temps de diferència entre les proves PISA i les proves de final d'etapa.
7: Que es podria haver generat confusió a l'hora del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes.
6: Anna R. de Junts ha demanat la dimissió de Niubó i Irene Aragonès d'Esquerra Republicana ha exigit responsabilitats polítiques.
8: Quantes crisis més necessita aquest departament perquè vostè assumeixi les seves responsabilitats polítiques? Consellera, vostè ha de dimitir.
9: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
6: El PP ha considerat el cas una indecència, mentre que els comuns parlen de desastre i han reclamat una auditoria independent.
0: I en uns minuts parlarem amb Jordi Satorra. Ell és president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya i li preguntarem justament per aquest fet. El judici del cas Kitchen, que quedarà vist per sentència avui, 4 mesos després del seu inici, el passat 6 d'abril, Jordi.
3: Sí, ho farà amb l'informe final de la defensa del que va ser el xofer de l'extresorer del Partit Popular, Lluís Bárcenas. L'informe de la defensa de Sergio Ríos Esgueva posa, per tant, al final aquest judici que gira entorn a un presumpte operatiu parapolicial per sostraure a Bárcenas documentació o gravacions que poguessin comprometre el Partit Popular o els seus dirigents. El cas Kitchen fa referència a una operació que, segons la Fiscalia i les acusacions, va ser ordenada el 2013 per la cúpula del Departament d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. L'exministre en aquell moment, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, s'enfronten a peticions del fiscal de 15 anys de presó.
0: I la justícia condemna la DGAIA, l'actual direcció de la prevenció i la protecció de la infància, a indemnitzar amb més de 12.000 euros a un menor de 10 anys tutelat que va patir una agressió sexual per part d'un altre jove de 15 anys que residia en el mateix centre de menors.
3: El noi va admetre els fets i va ser condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. Els fets van tenir lloc a l'agost del 2023, un any després que la Generalitat retirés la custòdia als pares de la víctima. Els progenitors van recórrer la decisió davant un jutjat de família que els va acabar donant la raó i va restituir la custòdia al pare del menor, qui va impulsar la denúncia per la manca de protecció del seu fill al centre de la Generalitat, on va residir durant 2 anys.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, interpel·la l'esquerra per endurir les penes per tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes de foc.
10: L'esquerra ha d'entendre que la seguretat avui és una demanda que ens fan els sectors més vulnerables de la societat i que ens fan els barris més vulnerables de la nostra ciutat i que els hem d'atendre.
3: Tant l'Ajuntament com el Departament d'Interior han reclamat augmentar 3 anys la pena de presó per tinença d'armes de foc i fins a 6 anys la del tràfic de marihuana, una modificació normativa que s'ha de debatre al Congrés dels Diputats. Per cert, que la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà l'ús de pistoles Taser entre aquest any i el vinent amb l'objectiu, segons l'Ajuntament, de reforçar la seguretat dels agents en les intervencions d'alt risc. Abans d'incorporar-les al cos, l'Ajuntament garanteix que aprovarà una normativa per regular-ne l'ús.
0: I a Barcelona aquest matí torna a funcionar, ho dèiem abans, el tram de la L1 entre Glòries i el Clot a causa d'un incendi ahir a la tarda.
3: Els passatgers dels combois que hi circulaven en aquell moment van haver de ser evacuats i una 40 de persones traslladades a hospitals per ferides lleus. Pau Alemany, bon dia.
11: Bon dia. Més de 130 persones foren ateses a causa del petit incendi generat a les vies entre les parades de Glòries i Clot cap a 6:15 de la tarda. D'entre elles, 7 es trobaven en pitjor estat, però sense arribar a ser greus, segons les dades del Servei d'Emergències Mèdiques. Així es relatava el cap tècnic dels bombers de l'Ajuntament, Sebastià Massaguer, la situació que s'hi va viure.
12: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
11: El fum i l'olor van generar caos i angoixa entre els passatgers, alguns dels quals fins i tot van baixar a les vies. Escoltem dues dones que hi eren al comboi afectat.
13: Nos ha començat a quemar la garganta i no podíamos avanzar. La gente chillaba, una chica picando la puerta, estaba todo desesperado.
14: Entonces llamábamos al lado de la alarma, no contestaba nadie. Entonces han empezado a abrir la puerta, entonces ha empezado a entrar mucho humo. Entonces hemos dicho que cerraran la puerta porque era peor.
11: La hipòtesi principal de l'origen de l'incendi és el despreniment d'un revestiment del túnel que es va incendiar.
0: I tot això en un juliol marcat per les incidències a Barcelona relacionades amb la xarxa ferroviària. Els veïns afectats per l'esvoranc al Putxet, derivat de les obres de la línia 9 del metro, preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat.
3: L'advocada especialista en defensa patrimonial, Carmen Pérez Pozo, estudia una demanda administrativa per danys materials, morals i per perjudicis econòmics ocasionats contra la Generalitat.
15: La Generalitat en este caso tiene una responsabilidad patrimonial por la negligencia o la falta de previsión de las empresas constructoras a las que ha contratado.
3: De manera paral·lela, però, el bufet busca un acord extrajudicial. L'advocada té clar que en les causes de l'esvoranc no hi ha intencionalitat, però sí una falta de planificació geotècnica en un subsol format per fangs i rieres.
0: I els bombers esperen estabilitzar durant el dia d'avui l'enorme incendi forestal declarat a la vall d'Uixó, a Castelló, que ja ha cremat 8.500 hectàrees.
3: Tot i que ja han tornat a casa seva 8.000 veïns de quatre poblacions d'aquesta zona de Castelló afectada per l'incendi, altres 10.000 persones d'una quinzena de municipis continuen evacuades. El foc que es va originar dissabte s'ha extès amb rapidesa i ja ha calcinat unes 8.500 hectàrees i compta amb un perímetre actiu de prop de 48 quilòmetres. I els focs d'Àvila i Madrid continuen en una situació crítica que poden complicar-se per la onada de calor. Recordem que aquests focs ja han afectat més de 50.000 hectàrees i es qualifiquen com un dels pitjors incendis registrats a la història d'Espanya, fent referència a aquest incendi d'Àvila.
0: I continuem parlant d'incendis, però a l'exterior, el megaincendi forestal a la perifèria de Bordeus, a França, es manté globalment estable després d'arrasar 42.000 hectàrees i provocar una evacuació massiva de 250.000 persones.
3: El foc qualificat com un dels pitjors desastres naturals de la història recent de França es localitza a uns 15 quilòmetres de l'àrea urbana de Bordeus. Tot i que la progressió de les flames s'ha ralentit durant les últimes hores, les autoritats mantenen l'alerta davant la imminent arribada d'una nova onada de calor amb temperatures que podran arribar fins als 40 graus. El president francès, Emmanuel Macron, va advertir ahir a la visita que va fer al centre de comandament avançat dels bombers que els propers dies poden ser fins i tot més complicats i que les setmanes que vindran seran dures i caldrà aguantar. Macron ha qualificat aquests incendis de totalment inèdits.
0: I, d'altra banda, però encara a l'exterior, Donald Trump rep aquest dimarts el ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca, en la seva primera reunió a Washington des de l'inici de la guerra amb l'Iran. La trobada arriba en un moment especialment delicat, després de setmanes d'escalada militar i després que els Estats Units anunciessin una pausa temporal dels atacs per intentar obrir una nova finestra de negociació amb Teheran.
3: Netanyahu ha assegurat que abordarà amb Trump tots els assumptes pendents relacionats amb l'Iran, mentre que el president nord-americà manté que prioritza la diplomàcia, però insisteix que totes les opcions continuen sobre la taula si les converses no prosperen. A més de la reunió amb el líder israelià, Trump també té previst trobar-se aquest dimarts amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, en una jornada marcada pels principals focus d'atenció internacional.
0: I més de 600 exresponsables de seguretat d'Israel han enviat una carta al president dels Estats Units, Donald Trump, per advertir-lo del que qualifiquen de terrorisme dels colons jueus a Cisjordània.
3: El signant, entre els quals hi ha excomandaments de l'exèrcit, demanen a Trump que pressioni el govern de Benjamin Netanyahu perquè permeti actuar les forces de seguretat davant l'augment de la violència. L'avís arriba després d'uns dies marcats per l'incendi de dues mesquites, desenes de detencions i un increment dels atacs de colons contra comunitats palestines. La carta es fa pública just abans de la reunió que, com hem explicat, aquest dimarts mantindran Trump i Netanyahu a la Casa Blanca.
0: I el rei Felip VI ja és a Lima, on aquest dimarts assistirà a la presa de possessió de la nova presidenta del Perú, Keiko Fujimori.
3: Durant la visita, el monarca es reunirà tant amb el president sortint, José María Balcázar, com amb la nova cap d'estat en una agenda marcada pel retorn del fujimorisme al poder gairebé 26 anys després de la sortida del govern del seu pare, Alberto Fujimori. A la cerimònia també hi assistiran nombrosos líders internacionals, entre ells els presidents de l'Argentina, Xile, l'Uruguai, l'Equador i el Paraguai, així com el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Keiko Fujimori va guanyar les eleccions per un marge molt ajustat de menys de 50.000 vots després d'haver perdut les tres convocatòries electorals anteriors.
0: I en esports parlem de futbol, perquè el Barça ja és a Birmingham per començar la seva primera estada de pretemporada amb 13 futbolistes del primer equip i 17 de la Masia.
3: El capità Marc-André Ter Stegen forma part de l'expedició a l'espera de marxar cedit a l'Ajax. I Frenkie de Jong també ha viatjat per continuar a terres angleses al pla de recuperació del genoll dret. Qui també viatja a Anglaterra és l'Espanyol, qui s'hi estarà d'aquí una setmana. Aquesta tarda, entrenament a la ciutat esportiva de Burnley i jugaran un amistós. De tornada a casa nostra, Cristian Estuani renova amb una temporada més amb el Girona. Jorge Agüero.
16: Bon dia. Serà el desè curs del davanter uruguaià Montilivi, un jugador que va arribar a l'estiu del 2017 i que des de llavors ha esdevenit la màxima llegenda del club, coincidint alhora amb la millor època del quadre gironí. Estuani és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona en el futbol professional, 148 gols en 312 partits.
17: Ser del Girona és aceptar cualquier reto y lo que nos espera es demasiado importante como para perderlo. La història continua.
16: Així ho va anunciar el club a les seves xarxes socials. Demà dimecres, recordem, l'equip disputa un amistós contra el Castelló a la Girona Football Academy a 6:45 de la tarda.
0: I el primer equip femení del Barça comença aquest matí els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper després de passar ahir les proves mèdiques i físiques.
3: I un apunt de bàsquet, el Barça anuncia un nou fitxatge de cara a la temporada vinent. És el britànic de 25 anys, Tosan Ewobon, ve de l'NBA, i és la primera vegada que juga a Europa.
0: I en plana cultural, a partir d'aquest vespre, tornen les gàndules al Pati de les Dones, una cita clàssica de les nits d'estiu al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, per gaudir de cinema a la fresca.
3: Sota el lema Belles i Eternes, aquest any el cicle gira al voltant de la representació de la bellesa al setè art en pel·lícules de gènere fantàstic, ciència-ficció i terror. La programació dialoga amb l'exposició El culte a la bellesa, que es pot visitar al mateix centre. Marta Orquín.
18: Les gandules es despleguen al Pati de les Dones del CCCB aquest any per convidar-nos a fer un viatge angoixant per la part més fosca de la bellesa.
19: True beauty is the highest currency we have.
18: The Neon Demon, el despietat relat de Nicholas Winding Refn sobre la indústria de les models i la fama, obre avui el cicle que fins al 13 d'agost programarà 9 pel·lícules que giren al voltant de la representació de la bellesa al cinema en el vessant més inquietant, seleccionades per la crítica de Cire de Fez.
20: Parla de la idealització de la bellesa, de com normalment la bellesa s'associa a la joventut eterna, no? Però també volíem parlar de temes del present, no? I en aquests temes del present té moltíssima força tot el tema de la pressió estètica.
21: More beautiful, more perfect.
18: Una pressió estètica amb intervencions al cos que exploren títols recents de terror corporal, com La substància, la seva inspiració, la japonesa Helter Skelter o La germanastra lletja.
20: El cinema d'aquests últims anys, sobretot el cinema fet per dones, que no és una cosa casual, està reflectint aquest tema d'una manera molt punyent i amb molta visceralitat.
22: How old would you guess I am?
18: Obsessions malaltisses en la recerca de la bellesa que exploren amb fecunditat la fantasia, el terror i la ciència-ficció i que el cicle recull en films com Els ulls sense rostre, La mosca o La mort us escau també.
0: I acabem parlant d'una altra proposta cultural, les Festes de la Mercè d'enguany, que programaran més d'un centenar de concerts a càrrec d'artistes d'una trentena de països. Anna Lleó, la cap de la programació musical de les festes, ha destacat alguna de les propostes exclusives.
23: L'americana resident a Anglaterra, I Am Rose, de la qual us recomanem que no us perdeu el seu directe, que promet ser un dels més personals i emotius del BAM. La congolesa resident a França, Uzi Freya, que a més farà l'últim concert de la seva gira a la Rambla del Raval. I o el trompetista Daoud, de França, i el seu jazz polièdric, que presentarà també a l'escenari de Plaça Catalunya.
3: Tot plegat en una Mercè on Maria Jaume, els Amics de les Arts, Leire Martínez, La Pegatina, Svetlana i Miqui Núñez, entre molts d'altres, es repartiran entre els concerts de Maria Cristina i la platja del Bogatell.
0: Doncs tanquem, Jordi, aquest informatiu amb la música dels Amics de les Arts. No sé si aniràs a algun d'aquests concerts. A mi m'agraden molt també,
3: sí,
0: els Amics de les Arts.
3: Miraré d'anar-hi perquè promet molt, això.
0: Totalment. Això serà a finals de setembre, les Festes de la Mercè. Ens quedem escoltant un tema que segur que es tocaran els Amics de les Arts en aquests concerts de les Festes de la Mercè. Es diu Tothom a sa pare.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Les proves PISA són una de les avaluacions educatives més importants del món. Cada 3 anys, milers d'alumnes de 15 anys de desenes de països fan els mateixos exàmens de matemàtiques, de ciència i de comprensió lectora per poder comparar el rendiment dels diferents sistemes educatius. Però aquest any, Catalunya no apareixerà en l'informe internacional. L'OCDE ha invalidat els resultats perquè considera que la mostra d'alumnes que va fer la prova no és representativa. És el motiu que es van excloure 591 estudiants dels 2.545 seleccionats, un 23,2% del total, molt per sobre del 5% que permet el protocol internacional, i això fa que els resultats catalans no es puguin comparar ni amb els altres països, ni amb els d'altres comunitats autònomes, ni tampoc amb els de les anteriors edicions PISA. Ahir, la consellera d'Educació, Esther Niubó, va comparèixer al Parlament per donar explicacions. Escoltem el que deia la consellera.
2: Poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons, com hem fet, de fet, en altres ocasions. Que es podria haver generat confusió a l'hora del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes.
1: Ara ho sentíeu. La consellera assegurava que la investigació interna serviria per depurar aquestes responsabilitats a fons i també deia, com escoltàvem a la coincidència en pocs dies, entre les proves PISA i les proves catalanes de finals d'etapa de quart d'ESO. Per entendre què ha passat i, sobretot, qui havia de garantir que aquest procés es fes correctament, saludem a aquesta hora el Jordi Satorra. Ell és president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, entitat que representa els equips directius dels centres públics catalans i que aquests dies ha estat especialment crítica amb la gestió d'aquest cas. Jordi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Després d'escoltar la compareixença d'ahir de la consellera Niubó, ara en sentíem una part, la primera pregunta que li hem de fer és si els hi han convençut o no les explicacions de la consellera.
3: Bé, hi ha algunes coses que intuïm que van en la línia del que havíem dit nosaltres, com per exemple que si ara s'ha creat un organisme de control, que es va crear el dia 21 de juliol, és que o abans el sistema de control devia ser no suficient, això també ho va reconèixer. També van dir que segurament, la consellera va dir que el sistema d'absorció de les dades se faria telemàticament i per tant amb les eines que té el propi sistema de determinar els filtratges que es poden fer. Però per l'altre costat continuem tenint una incògnita del que ha passat i una hipòtesi que va reiterar que tot i que no tenim la responsabilitat del control les direccions, se'ns continua dient que la hipòtesi és que els directors, els 51 directors a la vegada, van confondre les instruccions de quart d'ESO amb de les proves de competències bàsiques amb les de PISA. I nosaltres pensem que les instruccions no van ser ben proposades i les instruccions no es van donar bé. I això ho determinarà, suposo, la investigació. Però nosaltres pensem que això, que la reunió que hi va haver, no tenim la informació que nosaltres tenim, no tenim la certesa de que es va traslladar de forma exacta quins eren els criteris i com havia d'anar. Però veurem què diu la investigació i quines documentacions hi aporta.
1: De fet, des d'AXIA defenseu que els 51 centres seleccionats no poden haver-se equivocat tots alhora i reclameu també que s'aclareixin les causes que considereu una fallada dels mecanismes de supervisió i de control. Perquè les persones que ens estan escoltant ho entenguin. Qui decideix quins alumnes poden quedar exempts de fer les proves i qui havia de comprovar que aquests criteris s'estaven aplicant correctament?
3: A veure, la gestió de PISA és molt més complexa. Pensa que se signen compromisos de confidencialitat. O sigui, no és com les altres. Normalment aquí sempre intervé el departament, en aquest cas l'agència o el Consell Superior d'Avaluació, perquè aquí estem en un impàs de quin era l'organisme que actuava, i la inspecció, que també vetlla perquè això és fàcil. Se convoquen a tots els centres educatius, se'ls explica molt bé el procediment, se'ls acompanya, se'ls resolen els dubtes, i llavors a partir d'aquí se demanen les llistes o se demanen les llistes totals. I a partir d'aquí se li diu, mira, és que nosaltres tenim aquesta tipologia d'errors o de persones que no poden fer, alumnes que no poden fer les proves, i a partir d'aquí aquesta llista que s'elabora s'ha de verificar que s'ajusti els paràmetres, i això és el que no va passar. I a partir d'aquí se va donar per bona una llista que no complia els requisits de l'OCDE i que dubto que de qualsevol altra prova. És a dir, no ens hauríem d'imaginar proves a nivell de Catalunya que hi hagi una exclusió del 23%. Dels alumnes, perquè llavors vol dir que la situació és extremadament complexa, que ja ho és, però tant, potser no.
1: Justament d'aquesta taxa d'exempció volia preguntar-li, del 23,2%, gairebé 5 vegades superior al màxim que es permet a l'OCDE, que és un 5%, si no recordo malament. Com es pot permetre que això no fes saltar l'alarma durant tot el procés? Com ho hem d'entendre?
3: No ho sé. Aquesta pregunta l'haurà de resoldre la conselleria i és el que està fent aquesta investigació que porta 4 mesos. El que està clar és que sabem el dia que va haver la reunió amb els centres educatius, que va ser el març, per tant, sabem quan s'apliquen les proves. El que sobta molt és com és que, quan normalment nosaltres sempre, quan fem qualsevol cosa des d'aquest estil d'avaluacions, si tens alguna errada o alguna cosa o algun dubte, consultes i diuen, no, això sí, aquest no pot entrar, o tinc un dubte, aquest alumne que porta 24 mesos o 23, però no tinc clar si la informació s'ha venit d'un altre lloc, es pot computar. Llavors, tota aquesta verificació d'aquestes dades s'ha de fer. I els organismes, el nou organisme que han creat, té 6 persones que el controlen. 2 que són del Departament d'Educació, 2 de l'Agència de Qualitat i 2 de la Inspecció. Per tant, el que queda clar és que si l'organisme nou que han creat té aquesta estructura, és que la responsabilitat requeia sobre aquestes 3 figures.
1: Justament ara deia això, que el departament ha anunciat que reforçarà els mecanismes de control i que crearà aquesta comissió de coordinació de les avaluacions. Creuen que és suficient o que caldria revisar també tot el sistema de supervisió?
3: Bueno, nosaltres hem de fer confiança de que si es crea un organisme, i a més tenim l'experiència que durant 25 anys s'havien fet les proves sense que hi hagués cap organisme de control específic, més enllà que el propi Consell Superior d'Avaluació, era l'organisme que estava executant el seguiment de les proves i les feia bé, bueno, doncs si es fica un altre organisme pel damunt, doncs a través de controlar la pròpia agència, bueno, doncs si consideren que és millor, qualsevol sistema de control sempre ajuda a tenir en compte. Fins i tot nosaltres pensem que les direccions hi haurien de ser en aquest Consell, perquè nosaltres som els que acabem implementant i que acabem de tenir els dubtes molt més concrets. Per tant, és una opinió que nosaltres també defensem, que creiem que en qualsevol lloc de decisió hi hauríem de ser també per poder evitar errors que ens passen per desgràcia en aquest tema o en d'altres, perquè no se'ns té prou presents.
1: I més enllà de la polèmica, què perd Catalunya quedant fora de les PISA? O sigui, quines conseqüències pot tenir això pel sistema educatiu? Perquè aquestes proves es fan cada 3 anys, és a dir, fins al 2029 ja no tindrem aquestes proves una altra vegada.
3: Clar, penseu que amb la polèmica que hi va haver fa 4 anys, el 2022, on se van presentar les proves, les proves del 2022 seran el 2023... que també hi va haver molta polèmica, i al final tot allò orienta unes polítiques, detectes unes necessitats i poses més l'accent i més recursos, se suposa, per mitigar unes mancances i reorientar les polítiques educatives perquè tinguin èxit escolar. Si no tenim aquestes dades, vol dir que no podrem avaluar el que s'ha fet aquests 3 anys, d'acord amb aquestes proves PISA, no ens podem comparar amb ningú i no podem saber si els altres estan baixant molt i nosaltres baixem poc, o els altres estan pujant, nosaltres estem pujant poc o estem pujant més. Per tant, la sensació és que la brúixola comparativa amb els altres territoris de l'Estat o amb els altres territoris, doncs els 90 països o zones territorials que fan les proves, tot això ho perdem. Tenim altres mecanismes, sí, però perdem el principal. El principal, que és el que fixa, de fet, el propi Departament d'Educació ha firmat un conveni amb l'OCDE. Per tant, li deu donar valor amb aquestes proves. Per tant, és sorprenent i bé, és una llàstima perquè tot això crec que amb la situació actual, que estem en una emergència educativa, si no tenim una bona radiografia serà molt difícil de saber quines són les millors propostes que s'han de ficar damunt de la taula i en què hem de posar més l'accent i més recursos.
1: I ja per acabar, quines garanties creu que s'haurien d'introduir des d'ara mateix perquè el 2029, en els propers 3 anys, ja no es torni a viure una situació com aquesta? Què és el que s'hauria de posar sobre la taula?
3: Bueno, primer que els sistemes d'introducció de les dades dels alumnes estigui tot unificat i que qualsevol persona que ho demani, en aquest cas del departament, de l'agència, que sigui, pugui infiltrar exactament tota la informació de quins són els alumnes que es poden excloure i quins no. És a dir, que la tipologia d'alumnes estigui introduïda als aplicatius per evitar qualsevol errada en la transmissió de les llistes. La segona cosa seria també que potser no és necessari, ara ja no tornaria a passar, que un mateix centre en un mateix mes apliqui dos proves a la vegada del mateix estil, perquè això no té sentit ni pedagògic ni res. A més, es pot confondre i els alumnes poden arribar a dir no m'esforço perquè ja n'he fet 2 d'iguals. És a dir, ja costa a vegades que les facin bé una vegada, com si en 2-3 setmanes em fas fer 2 del mateix estil, és un factor de distorsió. Més a les mesures de control, que algunes ja estan anunciades, per tant, hem de pensar que funcionarien bé.
1: Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Les 8 i 37 minuts, moment per actualitzar-nos a l'agenda cultural. Avui posem el focus a la Costa Daurada i parlem de música, perquè Carla Villegas, bon dia. Carla, ara sí, bon dia, Carla.
1: Bon dia, Maria, com estàs?
0: Molt bé, avui arrenca el Festival de Música de Cambrils.
1: Sí, és el principal esdeveniment artístic al Camp de Tarragona. I des de fa prop de mig segle, el festival ofereix una programació, doncs, eclèctica, adreçada tant al públic local com als milers de viatgers que passen les vacances a un dels destins turístics més visitats del nostre Principat.
0: I enguany els concerts es repartiran per diferents espais emblemàtics de la població, consolidant Cambrils també com un dels grans escenaris musicals de l'estiu. El tret de sortida arriba avui. Avui comença a les 10 de la nit amb un concert inaugural gratuït al Porta Cambrils de la pianista La Diva, considerada una de les grans figures europees del boogie-woogie, que actuarà amb la col·laboració de la Barcelona Blues Big Band.
1: I durant les dues pròximes setmanes i fins al 10 d'agost desfilaran per Cambrils artistes de tots els estils. El certamen arriba a la seva 51a edició amb la presència de grans noms com, per exemple, Ana Torroja, Joan Dausà o Valeria Castro.
0: I en parlem de tot plegat amb el Xavi Fortuny, el director del Festival Internacional de Música de Cambrils, que ens acompanya. Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, ara parlàvem que el festival ja supera el mig segle d'història. Què significa arribar a l'edició número 51 i que cada estiu neixin desenes de festivals nous? És a dir, és fàcil, és complicat continuar en una escena musical com la que hi ha actualment de festivals?
2: Bé, un festival que supera la cinquantena d'edicions, doncs és un dels més antics de Catalunya. Jo crec que està entre els tres més antics de Catalunya i aleshores això representa una responsabilitat per la trajectòria d'aquests 50 anys i de totes les generacions que ens han precedit i amb la il·lusió de ser un referent d'aquest tipus de festivals en el sud de Catalunya.
1: Una de les grans novetats d'aquest any, Xavi, és que el festival s'estén per tota la vila. Recupereu un espai tan emblemàtic com és el Parc Samà i estreneu també concerts al Club Nàutic. Què aporta cadascun d'aquests escenaris a l'experiència del públic?
2: Doncs bé, ja des de fa un parell d'edicions que vam desenvolupar aquesta nova proposta de model de festival més descentralitzat, com dius tu, i buscant doncs, una complicitat amb la major part de societat cambrilenca i del seu entorn. És a dir, poder oferir amb diferents formats, diferents tipus de música, amb diferents espais, i això representa diferents experiències. D'entrada, comencem avui amb un concert obert, gratuït, l'únic, on hi ha una cercavila, hi ha un mapping, hi ha un concert al port, al passeig marítim. Aleshores, això és posar en valor i posar a disposició de la ciutadania el festival i fer un tret de sortida. Després anem aportant nous espais. Entre els nous espais n'hi ha un que és molt antic, com seria el Parc Samà. En aquest sentit, és recuperar d'alguna manera l'esperit del festival, que en els seus inicis doncs, va començar amb la música clàssica, com molts altres dels festivals que tenen aquesta trajectòria, i aleshores recuperem el Parc Samà, un parc emblemàtic de Cambrils i de molt més enllà. I comencem amb música clàssica, música barroca, música antiga, i després l'endemà fem un altre registre, que és el Club Nàutic. El Club Nàutic amb la façana marítima de Cambrils, i això dona un altre registre i una altra proximitat amb el públic. I després ja anem a buscar el Parc Pescador, que seria el parc molt central del que és Cambrils, amb tres concerts, i després de passar una altra vegada pel Parc Samà, ens anem al Parc del Pineret, que en els darrers anys havia sigut el lloc dels grans concerts i ho continua sent.
0: Si mirem el programa hi trobem grans llegendes com Jethro Tull, també artistes molt consolidats com Ana Torroja, Joan Dausà i propostes emergents. Com es barreja tot això per també tenir diferents públics que s'acostin al festival?
2: Bé, aquesta és la recerca que fem i aquest és l'interès, no? D'oferir, com que fem un festival de 14 dies seguits, Aleshores, hem de donar a diferent tipus de públic una programació que puguin assimilar, i per això hi ha aquesta diversitat, no? Bàsicament, és bastant consolidats els caps de cartell de cada dia, bueno, molt consolidats, el que passa que després també fem altres concerts dintre del Village, i aquí sí que hi ha grups novells i emergents. Passem des de la Cloenda, que és la Torroja, no? Fins al concert, no l'inaugural d'avui, sinó el de demà, que és de la Gran Chapelle, que és de música antiga i música barroca, que precisament és un concert que, a part d'estar en el Parc Samà, doncs en la seva direcció doncs hi ha un enllaç amb el fundador del festival, i això ens lliga amb moltes generacions, no? I moltes tipologies de públic.
1: I Xavi, també hi ha una aposta clara per la gastronomia i l'experiència, no més enllà del concert. El públic busca cada vegada més viure un festival 360?
2: Jo penso que sí, és a dir, festival és una paraula molt àmplia, i que n'hi ha de molts tipus, no? I la gent vol buscar experiències, evidentment que la música és el factor que atrau, però la gent valora molt que pugui ser una experiència aquest anar de concert i gaudir d'altres coses, no? Per això tenim el Village, i per això aquesta connexió amb el territori, que seria aquesta proximitat amb les teos Tarragona, Siurana, amb el turisme local, crear una mica de sinergies en tot el teixit de proximitat de Cambrils, que és molt ric, i posar-lo en valor, perquè no deixem de reconèixer Cambrils com una destinació turística de primer nivell, i posar en valor tots els seus atractius, crec que també és una obligació del festival.
0: Xavi Fortuny, director del Festival Internacional de Música de Cambrils, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres per atendre'ns.
0: Una abraçada.

L'Anna Torroja, que també actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils, i com estem fent gairebé cada dia, estem sortejant entrades per anar a aquests festivals de cultura, aquests esdeveniments culturals dels que parlem aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Avui estem sortejant una entrada doble per al concert justament de l'Anna Torroja el 10 d'agost al Festival Internacional de Música de Cambrils. Un espai fantàstic, eh? I què heu de fer? Doncs trucar al 900-630-630 i endevinar, atenció, quina és aquesta cançó mítica que li hem tret la lletra, només us hem deixat la música, l'hem fet en versió karaoke, i si l'endevineu entrareu en un sorteig per aquesta entrada doble per al concert d'Anna Torroja el 10 d'agost al Festival de Cambrils.

0: Vinga, va, que és una cançó mítica.
1: M'encanta aquesta cançó, Maria.
0: Home, és mítica i jo dic que sempre ha estat d'actualitat, perquè si no ha marxat mai de l'actualitat. Tot i que és de fa ja uns quants anys d'un cantant que malauradament ja no tenim entre nosaltres perquè tenia una veu fantàstica, segur que la reconeixes. 900-630-630. Qui canta això i quin és el títol d'aquesta cançó? Doncs, si ho saps, pots trucar aquest telèfon, 900-630-630, i entraràs en el sorteig d'una entrada doble per anar el 10 d'agost al Festival Internacional de Música de Cambrils. No puc posar aquest karaoke, sort que em venen ganes de cantar-la.
1: Carla! Sí.
0: Segur que a molts oients els hi passa exactament el mateix. Vinga, si saps quina és aquesta cançó, truca al 900-630-630 i entraràs en un sorteig per aconseguir dues entrades per al Festival Internacional de Música de Cambrils per anar a veure Alana Torroja el dia 10 d'agost. Nosaltres seguim, perquè encara tenim altres propostes de l'agenda cultural. Carla, aquesta nit, si us ve de gust gaudir d'una pel·lícula sota les estrelles, cita imprescindible a Barcelona. Ho hem dit a l'informatiu.
1: Sí, amb el Jordi. Avui comença el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, una nova edició de Les Gandules, el conegut cicle de cinema a la fresca que, fins al 13 d'agost, convertirà el Pati de les Dones en una gran sala de cinema a l'aire lliure.
0: I el fil conductor d'aquest any, ho dèiem abans també, és la bellesa i l'obsessió per la perfecció, tal com expressa la mostra del Centre de Cultura Contemporània, el culte a la bellesa a través de pel·lícules de diferents gèneres com el terror, la ciència-ficció i el cinema fantàstic. La primera projecció serà aquesta mateixa nit amb The Neon Demon, el director Nicholas Winding, i durant les pròximes setmanes es projectaran altres títols, també, Carla.
1: Sí, com La Substància, La Mosca o Paris is Burning. Totes aquestes sessions comencen a les 10 de la nit, Maria, i són en versió original subtitulada al català. Les entrades tenen un preu aproximat de 5 euros i, com hem comentat, s'exhibiran al Pati de les Dones del CCCB.
0: Molt bones pel·lícules. La Substància la vaig veure l'any passat. L'has vist?
1: Sí.
0: L'ha de veure tothom que ens està escoltant. Si no l'heu vist, és cita obligada a veure aquest estiu, La Substància. Incomoda, és una pel·lícula que incomoda.
1: Et fa pensar molt, també, i és molt d'actualitat.
0: Però la Demi Moore està fantàstica.
1: És increïble.
0: O sigui, és l'actuació brutal de la Demi Moore, també de la Margaret Qualley, que és també l'altra actriu que representa, que fa de la Demi Moore quan era més jove, no? I és fantàstica aquesta pel·lícula, de veritat. Incomoda, però sí que crida molt l'atenció i és molt bon lloc per anar-ho a veure al Pati del CCCB. I anem ara cap a les Terres de Lleida, cap a Ponent, perquè avui és el dia gran al Pallars Sobirà. Arrenca la Festa Major de Sort, la festivitat en honor a Sant Feliu, el patró de la capital de la comarca.
1: Des d'avui fins al 2 d'agost, els carrers i places del municipi de Sort s'ompliran de cultura popular, música, activitats i espectacles per a totes les edats. I la primera jornada comença aquesta tarda amb el tradicional campionat de bitlles, un dels jocs més emblemàtics de la comarca.
0: I anem cap a Girona. Acabem aquesta agenda cultural al Baix Empordà perquè avui també arrenca una de les festes majors més singulars de la Costa Brava.
1: Parlem de la Festa Major de Pals, que des d'avui fins al 3 d'agost omplirà el municipi també de música, cultura i activitats per tothom. El primer acte serà aquest vespre amb el pregó de Festa Major, com és habitual, una cercavila amb els gegants i la batucada, que també donarà pas a la primera gran nit de concerts i música en directe.
0: I durant tota la setmana la població gaudirà, com dèiem ara, de cercaviles, cantades de vaner, balls de Festa Major, concerts d'animació al carrer, propostes familiars que animaran el nucli medieval de Pals, una de les poblacions amb més encant de la Costa Brava.
1: Exacte. I també la celebració s'allargarà una mica més perquè el 5 i 6 d'agost la festa també es traslladarà a la platja de Pals, amb un cap de setmana d'activitats especials, no?, per posar a cloenda aquesta Festa Major 2026.
0: Activitats, ja ho sabeu, per tot el territori, les estem repassant aquí cada dia amb la Carla Villegas. Si podeu anar a totes aquestes activitats, és fantàstic. I si no hi podeu anar, la Lorena Amo també ens està portant cada dia un racó misteriós de Catalunya. N'hem fet uns quants a la ciutat de Barcelona. També en tenim d'altres repartits per tot el territori. Avui, la Lorena ens explica i ens parla d'aquest racó misteriós que és el carrer del Lliri.
2: Acabem el nostre recorregut per la Barcelona paranormal al barri de Sant Pere, molt a prop del Mercat de Santa Caterina. Allà hi ha un petit carrer que es diu Flor de Lliri. Avui és un carrer tranquil, però durant el segle XIX tenia una reputació terrible. Li deien el carrer de les desaparicions. En aquella època, Flor de Lliri estava ple d'hostals.

0: racó misteriós de Catalunya que ens ha portat avui la Lorena Amo. Queden pocs minuts per al butlletí informatiu de les 9 del matí, però encara tenim uns minuts per repassar la conversa social, allò que s'està parlant també a les xarxes, perquè avui hi ha molta teca per repassar. Hem de parlar d'un cantant, que és el Miguel Ríos. Recuerdo tu pelo de oro irlandés. I és que s'ha convertit en tendència després del moment de tensió que va viure en el seu concert dissabte passat a l'Stider Light de Marbella, i això s'ha fet molt viral, Carla.
1: Molt viral, exacte. Va passar dissabte, però ahir és quan es va començar a fer viral, no? I les xarxes, milers d'usuaris a les xarxes ho comentàvem. El cantant, que portava una cofilla palestina sobre les seves espatlles, va interrompre la seva actuació després que un espectador l'acusés de fer política. Lluny de quedar-se en silenci, Ríos va respondre des de l'escenari.
2: Si yo soy un ser político, ¿cómo no voy a ser político? Si yo soy político, porque estoy vivo y quiero definir lo que me corresponde votar y hablar en la vida. Y yo he venido aquí a este escenario y tú sabías que no era yo, y si no lo sabías, ¿por qué has venido, tío? ¿Tío?
0: Té raó el que diu, que quan vas a un concert ja saps a quin concert vas i saps més o menys a quin peu calça aquella persona, no? Després d'aquesta intervenció, el públic es va dividir, sí, en xiulets i també entre aplaudiments, ara ho sentíem, eh? Tot seguit, el músic va recitar Oración, que és un poema de Luis García Montero, escrit originalment contra la guerra d'Iraq, que també es va vincular amb la situació actual a Gaza, eh?
1: Sí, el vídeo del moment, no?, el que comentàvem, s'ha fet molt viral i ha reobert aquest debat sobre el paper de la política en els concerts. Ríos va demanar aquest no a la guerra i també va advertir contra el feixisme en el seu discurs al concert.
0: I és que des de fa anys, no, Miguel Ríos ha expressat públicament també la seva preocupació per l'ascens de l'extrema dreta a Espanya i a Europa, i en entrevistes i concerts ha defensat que els artistes no han de renunciar a opinar sobre qüestions socials i polítiques.
1: És el que deies, Maria, no? Tu saps a quin concert vas,
0: exacte,
1: saps si és un artista, perquè igual que un artista no està obligat a posicionar-se, jo crec que també pues un artista pot posicionar-se, i és
0: sí,
1: el
0: sí,
1: cas de Miguel Ríos. Aquí no entrarem en si ho ha de fer o no, ja cadascú que pot tenir la seva opinió, però ell defensa, no?, que abans que un músic, ell és un ciutadà i que no renunciarà a expressar les seves idees, encara que una part del seu públic doncs no les pugui compartir.
0: Exacte, és un debat recurrent, ara ho dèiem, perquè conviuen aquestes dues expectatives diferents. Qui diu que un concert ha de ser només entreteniment, qui veu l'art com una eina per reflexionar i intervenir en els debats de la societat, tot plegat encara continua generant cua a les xarxes. D'altra banda, ho repassarem després, però ara comencem a parlar-ne, perquè és que la velada de l'any, aquest esdeveniment de boxa que ahir vam parlar-ne aquí i que a més vam analitzar amb un expert en boxa, encara continua portant
1: encara,
0: cua.
1: Encara surt com un dels temes, no, més comentats a les plataformes, i és que, com bueno, podem recordar-ho una mica, també ho parlàvem ahir, no? La velada de l'any 6, l'espectacle creat per el creador de contingut i streamer Ibai Llanos, on doncs creadors de contingut, no, es converteixen en boxeadors amateurs, i és un esdeveniment que, com dèiem, porta 6 anys

0: i cada vegada, any rere any, té més espectadors i no, més rècords per batre.
1: Sí, totalment. La vela de l'any, que com deien, més de 80.000 persones van omplir l'estadi de la Cartuja, més de 9 milions d'espectadors simultanis per Twitch, TikTok i YouTube, i un dels moments de més màxima audiència va ser doncs, quan va guanyar el combat Edu Aguirre, aquest periodista del Chiringuito, que a més és amic personal de Cristiano Ronaldo i de Georgina, i atenció perquè ahir va publicar una fotografia on sortia al costat de Cristiano Ronaldo i una altra al costat de Georgina, i que això va encendre les xarxes amb el cinturó. Cristiano Ronaldo agafava el cinturó, amb el qual havia guanyat el combat a l'Edu Aguirre. No? I l'Ibai, a més a més...
0: seguidor del Real Madrid.
1: Exacte, l'Ibai és del Real Madrid i molt seguidor de Cristiano Ronaldo, ha fet un vídeo i s'ha tornat boig.
2: Oh, chavales, no me lo creo. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Cristiano Ronaldo con el cinturón de la velada del año. Ya está, yo me he pasado la vida. Yo ya no quiero hacer nada más. Nunca más en mi vida. ¿Vosotros sois conscientes que yo era un chaval que jugaba al Call of Duty? Que empecé a comentar videojuegos. Y esto ha evolucionado en que hemos creado un evento donde Cristiano Ronaldo se ha sacado una foto con el cinturón de ganador de mi evento. O sea, ¿somos conscientes de lo que ha ocurrido? Oye, todo esto es gracias a Edu Aguirre. Edu, gracias por participar. Ganó el combate Edu Aguirre. Ahí vemos a Edu con Cristiano con el cinturón de la velada del año. Hostia, esto me hace mucha ilusión. Pero es que también está Georgina. Georgina con el cinturón de la velada del año, ¿no?
1: A l'Ibai, que li fa molta il·lusió. Evidentment, a qui no li faria il·lusió això, no?
0: Diu que no, mai s'ho hauria imaginat des de que va començar jugant a videojocs i que després el teu màxim ídol, no? Doncs pugui en aquest cas agafar un dels símbols més importants del teu esdeveniment, com és el cinturó, no?, que identifica els vencedors de la velada de l'any.
1: Totalment, totalment. Continuarem parlant de la velada i ho farem també al llarg del programa perquè encara porta cua. Hem de parlar també d'un debat que s'ha fet molt viral a les xarxes sobre aquesta revelació d'identitat que vam parlar ahir de la germana de dos influencers molt coneguts que ja acumula més d'un milió de seguidors en menys de 48 hores a totes les seves xarxes socials. Molta gent ho està criticant i n'hem de parlar perquè és un debat a les xarxes però també és un debat social sobre
0: ètic,
1: aquest
0: també,
1: tema.
0: Sí.
1: Exacte. Nosaltres seguim, ens informem ara, butllet informatiu de les 9 del matí, després seguim aquí al matí a Ràdio 4 edició estiu, no marxis.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Són les 9.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Molt bon dia. Acabem de conèixer l'indicador econòmic del dia, l'enquesta de població activa del segon trimestre. Què diuen les dades, Climent Sabater?
4: Doncs diuen que la taxa d'atur torna a quedar per sota del 10%, en concret en el 9,8%, el nivell més baix des de 2008, segons les dades de l'EPA del segon trimestre de l'any, que tradicionalment porta bones notícies, ja que anticipa la temporada d'estiu. I, en efecte, l'ocupació ha crescut en 122.000 treballadors entre l'abril i el juny en un context de fort augment de la població activa, que augmenta en 272.000 persones. Les llars amb tots els membres a l'atur cauen en 85.000, i assegura el Ministeri d'Economia, l'ocupació que es crea és de qualitat amb una temporalitat que es redueix fins al 15%.
2: El Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències de protecció civil als territoris perjudicats pels incendis d'aquests dies, entre ells els de Madrid, Castella i Lleó, Castella-La Manxa i també la Comunitat Valenciana. Aquesta declaració permetrà rebre ajudes de l'Estat després d'una valoració de danys. Sobre el terreny, a la província de Castelló ja s'han cremat més de 8.500 hectàrees. La bona notícia a aquesta hora és que s'ha aixecat el confinament a 30.000 veïns. La dolenta, que el foc encara no està estabilitzat. Antonio Rodrigo és el responsable de l'operatiu d'extinció.
5: Hemos conseguido cerrar algunos puntos donde teníamos algunas lenguas de fuego y en principio seguimos trabajando y no podemos de momento garantizar ningún tipo de estabilización del incendio, pero en principio vamos a recibir más medios a lo largo del día de hoy y bueno, intentaremos que con los medios aéreos y los trabajos del resto de dotaciones poder intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible.
2: Pel que fa als focs a Madrid, a Vila i Toledo, les flames ja han cremat 80.000 hectàrees i ha més de 63.000 evacuats en total i altres 35.000 persones confinades. A Madrid el que més preocupa és la zona del pantà de Sant Juan. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha parlat fa uns minuts a l'Hora de la Uno i Televisió Espanyola sobre el fet de que el govern ha assumit la competència màxima d'aquests incendis al centre de la península.
6: Nosotros la responsabilidad es la primera de nuestras exigencias, con lo cual lo asumimos, vimos y comprobamos en ese momento que también había un incendio en Ávila muy cercano, como se ha comprobado posteriormente, a todos aquellos que se estaban verificando en la Comunidad de Madrid, y entendimos que había que asumir la competencia no solo que nos solicitaba Madrid, sino también de oficio la de Ávila, consecuencia de esa realidad, y de que razonablemente podíamos entender que podía darse esa convergencia y la necesidad de una actuación conjunta.
2: Després del Consell de Ministres, el president del govern farà balanç des del Palau de la Moncloa del curs polític que ja finalitza, Clara Ontanyón.
7: Es preveu que Pedro Sánchez defensi que la legislatura encara té recorregut i que queden moltes coses per fer, tot i les dificultats que té l'executiu per arribar a acords amb altres partits. Entre els deures pendents, per exemple, presentar i aprovar uns nous pressupostos. També s'espera que parli de les bones dades econòmiques d'Espanya o de la corrupció, un tema aquest que ha marcat bona part del curs polític aquest any pels casos que afecten el PSOE i el seu govern.
2: Més coses. El Tribunal Suprem amnistia el primer membre del govern de Carles Puigdemont afectat per una causa del procés. Es tracta de la republicana i aleshores consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, Anna Pujol.
8: Sí, Meritxell Serret va marxar a l'estranger durant 3 anys, però va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir l'acta de diputada, i és que el delicte de desobediència del qual se l'acusava per haver facilitat l'1 d'octubre no comportava penes de presó. Aleshores va assumir la Conselleria d'Exteriors del govern de Pere Aragonès. 2 anys després, l'abril del 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la va condemnar a un any d'inhabilitació i a 12.000 euros de multa per l'1 d'octubre. En un comunicat, Esquerra Republicana es mostra satisfeta per la decisió del Suprem que d'amnistia Serret, assegura que avala l'estratègia sòlida, diuen, que s'ha seguit amb aquesta llei i era inevitable que prengués aquesta decisió després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara els republicans exigeixen que s'apliqui la llei a la resta de la causa.
2: Doncs en la mateixa línia s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam en viatge institucional.
9: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va ser una sentència clara i explícita que certifica la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret europeu i que vivia qualsevol dubte en relació si això perjudicava els interessos financers de la Unió Europea. Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid i que, per tant, s'apliqui amb diligència.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat, al Baix Llobregat. Va passar ja la nit. Els Mossos van rebre un avís al voltant de les 11, alertant que hi havia una persona greument ferida al carrer.
7: Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència. Molt a prop van detenir un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb els fets. En el marc d'aquest incident, un tercer home va resultar ferit i va ser traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets.
2: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la Pública, quan siguin les 10.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.
10: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Les 9 i 27 minuts fa anys que els dermatòlegs repeteixen el mateix missatge cada estiu. No existeix un bronzejat saludable. De fet, un bronzejat és la resposta de la pell davant d'un dany provocat per la radiació ultraviolada. Tot i això, cada estiu es repeteix el mateix patró. Persones que busquen posar-se morenes molt de pressa, que prescindeixen dels protectors solars perquè diuen que no agafen color, que segueixen tendències virals a les xarxes o que recorren fins i tot centres de bronzejat artificial. A TikTok i a Instagram hi ha milers de models de modes que proliferen, com per exemple les tan lines, que són aquestes mítiques marques que ens deixa el biquini, el tratge de bany, o fins i tot aquest call solar que hem sentit tantes vegades, no? Aquesta creença que exposar-se progressivament al sol sense protecció fa que la pell s'hi acostumi. Bé, doncs res d'això té base científica i, al contrari, és molt i molt perillós, tot i que acumula milions de visualitzacions. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora el José Manuel Carrascosa. Ell és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Doctor, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Avui en dia encara continua molt arrelada aquesta idea de que tenir color a l'estiu és estar més sa, és estar més atractiu, no? D'on surt aquesta associació? Perquè els dermatòlegs no pareu de repetir-ho, que no existeix aquest bronzejat saludable. Això és veritat?
2: Doncs, efectivament, i és curiós des del punt de vista històric, perquè, de fet, és un fenomen del segle XX. De fet, fins al segle XX, a Europa, tenir la pell blanca, de fet, era el contrari, era un símbol d'estatus. Als anys 20, doncs, va haver-hi un canvi. Una d'elles va ser la Coco Chanel, que d'alguna manera doncs va posar de moda el bronzejat. Això també es va veure reforçat per la moda del turisme, sol i platja, de manera que d'alguna manera, si tu estaves bronzejat, doncs era el signe que tenies un cert estatus i de que tenies un cert nivell de vida. I d'alguna manera amb això s'ha impregnat aquesta percepció de bronzejat amb bellesa, inclús amb salut, cosa que abans d'aquest temps era absolutament al contrari.
1: Mm-hmm. Es pot dir que existeix un negoci també al voltant del bronzejat? Perquè també hi ha moltes marques que s'ha posat de moda ara, aquestes petites gominoles, no?, que són com unes vitamines que tu les prens i prometen doncs posar-te més moreno i tenir aquest bronzejat doncs més ràpid.
2: Sempre que hi ha una tendència hi ha algú que hi guanya, i amb això també, i probablement des d'àrees molt diferents. De fet, ja fa molt de temps que tenim les cabines de bronzejat, i efectivament, i crec que ho resumia perfectament al principi d'aquesta entrevista, doncs amb aquestes tendències, amb aquestes opinions, que són absolutament lliures, qualsevol pot sortir a internet i dir una mica el que li passi pel cap, doncs hi ha un mercat d'olis, d'acceleradors, d'autobronzejadors, de combinacions, i efectivament hi ha un interès, hi ha un negoci potent, moltes vegades no controlat, inclús en alguns casos amb substàncies que no són aprovades en el nostre àmbit i que es poden comprar, però aquest interès econòmic i que estigui en internet no vol dir que sigui raonable i que sigui coherent amb la salut.
1: A les xarxes veiem persones, influencers, no, prenent el sol a les hores de màxima radiació, utilitzant olis també sense protecció i parlant de coses doncs, que sembla que ja fa uns anys que havíem superat o teníem aquesta idea, amb aquestes marques del biquini, no, posar-se molt vermell, aquest call solar que algun futbolista ha deixat anar i que és una autèntica barbaritat. Aquest contingut, això fa més mal que bé, no?
2: No, això fa molt mal. És a dir, una dels efectes col·laterals de les xarxes és que qualsevol, sense cap tipus d'acreditació, de coneixement i moltes vegades de sentit comú, pot sortir i dir el que vulgui dir, a més moltes vegades amb interessos, pot haver interessos comercials. Hi ha una frase molt important que aquells qui ens escoltin es poden quedar en ment. És a dir, l'inici del bronzejat, el procés pel qual un comença a posar-se moreno, és un dany solar, és a dir, és un dany al ADN celular, vull dir, una lesió celular, una lesió moltes vegades destrucció celular que activa els melanòcits, que és un mecanisme d'alarma i de protecció, de manera que el signe inicial que ens fa aquest to de pell és que hi ha hagut un signe d'alarma, un dany a l'ADN que moltes vegades es pot perpetuar o es pot acumular a la pell. Vull dir que no és un signe de salut, al contrari, és un signe de defensa.
1: I ara parlava d'aquest dany a l'ADN que es pot acumular a la pell. Això és el que tantes vegades hem repetit i heu repetit, que la pell té memòria, que tot i que nosaltres creiem que no, aquestes cremades, que no ens posem protecció, tot això es pot anar acumulant i anar generant danys?
2: Doncs efectivament hi ha proves de dècades de recerca que demostra això. S'ha de tenir en compte que a la radiació solar tenim una part que ens crema, que és l'UVB fonamentalment, que aquest d'alguna manera el notem quan tornem de la platja si ens hem passat, però també està l'UVA. L'UVA no ens crema tan directament, però penetra més endins a la pell i afecta també el DNA, vull dir, també és un element carcinogènic, però també a l'estructura, als fibroblastos, a les cèl·lules elàstiques, d'alguna manera allò que ens dona textura i consistència a la pell. I tot això, tot i que tenim mecanismes de defensa, es va acumulant i en dècades no només ens pot donar càncer de pell, sinó, sens dubte, i a més si fumem encara més, perquè això té un efecte potenciador, doncs de la textura, de l'aspecte de la pell, de les taques, d'això que després no ens agrada gens tenir.
1: També parlem de les cabines de bronzejat, perquè hi ha moltes persones que les utilitzen, que encara hi van. La gent que les utilitza diu que són més segures que el sol. El risc és el mateix? És fins i tot més? Quina ingerència té això a la pell?
2: Aquí, de nou, hem de fer la distinció entre allò que ens crema i allò que ens fa mal. És a dir, a l'UVA normalment no ens crema a les dosis que rebem a les cabines, però sí que s'acumula la pell, sí que dona lesions en profunditat moltes vegades persistents. I, de fet, l'OMS classifica les cabines de bronzejat com a carcinogen de grup 1, és a dir, el màxim nivell d'evidència al mateix nivell que tenim el tabac. És a dir, que als organismes internacionals, ja no que ho diguem els dermatòlegs, vull dir, ho diu l'OMS, això és un element absolutament prescindible i que, de fet, és molt poc aconsellable.
1: I quins són els errors més habituals que vostè veu cada estiu a la consulta? Què és el que continuem fent malament? Perquè sí que hi ha moltes persones que diuen que, per exemple, es posen crema solar quan van a la platja o van a la muntanya, però que no estan acostumades a fer-ho el dia a dia, no? I ens n'hauríem de posar cada dia. Aquest és un dels errors que fem més?
2: Aviam, hi ha molts errors. D'alguna manera, el primer es considera com és un, vull dir que no totes les persones tenen el mateix perfil de resistència al sol, tot i que tothom s'ha de protegir. Però probablement si haguéssim de triar un error és considerar que la fotoprotecció és fonamentalment posar-nos cremes solars quan anem al sol. És a dir, la fotoprotecció és una estratègia que conté, d'una banda, mirar d'evitar les hores puntes de sol, que si vostè va a la platja veurà que és quan hi ha més gent, de les 10-11 del matí fins a les 3-4 de la tarda. Després, considerar que la millor fotoprotecció és la fotoprotecció física. Barrets amples, samarretes, doncs posar-se sota d'ombres, evitar l'exposició directa. Les cremes de fotoprotecció, que és veritat que tenim molta expressió perquè es venen i d'alguna manera hi ha comerç amb això, que són importants, estan bé, són segures, però és un complement a tota la resta. De manera que ho hem de fer combinat i si al final de l'estiu estem molt morenos, bé tampoc ho hem fet.
1: Hi ha una generació, sobretot la més jove, que està molt conscienciada amb les rutines de cura facial, però que, al contrari, també es passen moltes hores al sol buscant aquest bronzejat. Clar, aquí hi ha una contradicció, no? Perquè si ens posem moltíssimes coses a la cara i fem una rutina facial de matí, de nit, estem molt conscienciats amb no voler envellir, però alhora, després ens posem al sol sense protecció, no sé si això té gaire sentit.
2: No en té cap. Llavors, un missatge també important per a aquesta generació aquests usuaris és què hem de triar, què volem. És a dir, el factor, inclús moltes vegades igual o més que el temps, que deteriora la pell és l'exposició solar. Si mirem dos germans que de la mateixa edat, doncs que un ha fet molta exposició i l'altre no, doncs veurem que fonamentalment la diferència pot ser abismal. De manera que si el que volem és tenir la pell bé, no tenir taques, tenir bona textura, el que hem de fer són hàbits de fotoprotecció adient, la qual cosa no vol dir que no gaudim de l'aire lliure, que no fem activitats, ho podem fer. Hem de fer una estratègia igual que fem amb altres coses. Però si realment volem curar la nostra pell, més inclús que fer rutines de neteja o de cremes hidratants, més inclús d'això és una bona estratègia adient, amb fons adients, no amb el callo solar, de fotoprotecció.
1: Parlem també de l'onada de calor, perquè aquest dimecres les temperatures podran superar a pràcticament bona part de Catalunya, novament els 40 graus, també s'intensificarà aquesta calor a finals de setmana i ja em sembla que ja és la tercera o la quarta onada de calor d'aquest estiu, no? Quan parlem d'onada de calor hi ha molts riscos per la nostra salut, però més enllà de les cremades, què és el que li passa al nostre organisme quan estem moltes hores exposats a temperatures extremes?
2: La veritat és que aquest és un tema que probablement ens haurem de preparar i de manera molt, molt accelerada. Doncs tenim una combinació de factors des del punt de vista estrictament de la pell. Sabem que els infrarojos, vull dir que són la radiació acompanyada amb el calor, potencia els efectes de la radiació solar. D'alguna manera tindrem una cremada més potent en aquest context de més calor. Amb això s'afegirà doncs, els efectes que podem tenir de la deshidratació i particularment aquelles persones que tenen malalties sistèmiques, com són malalties cardíaques, poden tenir alteracions de la tensió arterial i cops de calor. Sens dubte no és una bona notícia per un país com el nostre, el Mediterrani, que tinguem aquest canvi climàtic, però ens haurem de preparar.
1: Vostè parlava abans de barreres físiques, de posar-se un barret, de tapar-se fins i tot doncs, amb un parasol, no? Estar a l'ombra, protegir-nos d'aquesta manera, és el que és més sa? És el que és millor? És el que estem més protegits?
2: D'alguna manera, encara que estiguem al parasol o estiguem a ombra, una mica de radiació arriba, perquè hi ha un efecte de reflexió de la llum, que sobretot si el dia és molt, molt clar i molt potent. Una altra cosa, recordar que no només quan hi ha sol ens arriba radiació, vull dir que quan hi ha núvols, si no són núvols molt, molt densos, també es pot arribar. Però sí que ens arriba radiació, però en quantitat força més discreta i ens permet gaudir igualment d'una bona paella, doncs, no? una bona estada sense una exposició directa. De manera que és una recomanació potent, vull dir, de fer servir l'ombra, fer servir protecció física, inclús hi ha roba que tenen, intrínsecament tenen factor de protecció, si realment hi ha una exposició esportiva o inevitable en hores de màxima exposició. I és molt recomanable combinar-ho amb altres mesures, com poden ser també els fotoprotectors. Inclús la fotoprotecció oral, no? Vull dir que ens pot ajudar als antioxidants, sempre com un suport, mai com un element individual.
1: Els fotoprotectors sempre han de ser de protecció 50, els de protecció 30, els de protecció 25, o depèn del nostre tipus de pell, si som més blancs o si tenim una pell doncs, potser més morena, que no es crema tant habitualment.
2: Bé, aquí n'hi ha molta controvèrsia. De fet, quan parlem de fotoprotecció 50, va ser un terme que des del punt de vista internacional es va pactar per no fer una lluita de qui feia el fotoprotector amb protecció més alta. Segurament se'n recorda que teníem fotoprotector 100, no? I així. Mm. Van decidir que més de 50 doncs, ja era molt alta. Això és una normativa, una nomenclatura internacional. El 50 plus ens diu que hi ha una protecció alta i que l'important és que combina fotoprotecció UVB, de fet això és el que ens diu aquest factor 50, i també fotoprotecció per l'espectre de UVA, inclús infrarojos i alguns inclús per de la radiació visible. Aviam, per sobre de 30 tindríem una fotoprotecció alta, però hi ha molts més factors més enllà de la fotoprotecció. Jo sí que recomanaria, en general, ja que ens suposem una fotoprotecció alta, hem de comptar que la quantitat que ens posem de fotoprotecció és molt més baixa que la que es mesura als laboratoris, de manera que mai ens posem la quantitat idònia. Després hi ha factors com l'excipient, la suor, l'aigua, que fan que realment aquest factor teòric de 50, que seria idoni en condicions òptimes de laboratori, no ho sigui des del punt de vista pràctic.
1: Parlem dels col·lectius vulnerables perquè en aquesta onada de calor hi ha persones que ho passen pitjor, que són generalment els infants i també les persones més grans. No? Aquestes persones els hem de protegir més, no? Encara que doncs una persona adulta, han de tenir més barreres de protecció, han d'evitar totalment sortir a aquestes hores de màxima exposició del sol en aquests dies d'onada de calor?
2: Home, una de calor, si fa molta calor, potser sí, per sentit comú. Els nens tenim una oportunitat de que el nen encara no et demanarà, no? Fins que no sigui adolescent, no et demanarà anar amb els amics i ja el perdràs el control, que això ens passa tard o d'hora a tots. Però abans d'això sí que tenim l'opció i ja comencem a veure, no? Generalitzat a la platja, doncs, a nens que sí que porten algunes samarretes específiques, doncs porten barrets, es mira d'evitar aquestes hores punta. No és tothom, però sí que pot haver una tendència interessant aquí. Jo quan veig a la platja algú que porta un nen molt petit, inclús de pocs mesos, i els tenen allà al sol, la veritat és que és molt, molt, molt irresponsable. I quan a la gent gran, doncs, absolutament, la pell del pacient més gran, més veterà, doncs és més fina, té menys capacitat de protecció i també moltes vegades tindrà menys iniciativa a retirar-se a temps d'abans d'un signe d'alarma o de percepció de cremada. Doncs en aquests casos, si ho podem fer, clar que ho hem de fer.
1: I el tema fotoprotectors orals, que parlava, aquestes maneres de protegir-nos també a través de suplements, també s'ha parlat moltes vegades d'alguns aliments que ajuden a la fotoprotecció. No sé si això és cert. S'havia dit del tema del suc de pastanaga. Això és veritat?
2: Bé, en principi, sí, hi ha un perfil d'aliments doncs, que porten substàncies que fan d'antioxidants i que tenen un cert efecte. Un antioxidant, fonamentalment, és una substància que es combina amb els radicals lliures de l'oxigen que generen, fonamentalment, per UVA i que fan una mena de coixí. De totes maneres, això és un complement, és molt difícil saber en quina mesura ens protegeixen. Es poden ajudar, però és una medida complementària i addicional a tota la resta de l'estratègia. Vull dir, està bé fer-ho, s'ajudarà, aquests antioxidants, aquestes vitamines, però és un element complementari i addicional. Mai es pot pensar que si un pren aquestes substàncies o aquests aliments ja està protegit i ja no cal que faci res.
1: Per tant, ens ho apuntem amb subratllat i amb color vermell, tot això que vostè està dient, perquè és molt, molt important tenir-ho en compte, sobretot aquests dies d'onada de calor que venen. José Manuel Carrascosa és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bé, moltes gràcies, un plaer.
1: Seguim a les 9 i 46 minuts al matí de Ràdio 4 edició estiu i us recordem que tenim un concurs en marxa. Si vols anar el proper 10 d'agost a veure l'Anna Torroja en concert al Festival Internacional de Música de Cambrils, has de trucar al 900-630-630, 900-630-630 i endevina quina és aquesta cançó que li hem tret la lletra i és una cançó molt mítica.

quina és aquesta cançó, ja pots trucar al 900-630-630. És el telèfon gratuït d'aquí de l'estudi de Ràdio 4 i endevinar quina és aquesta cançó tan mítica. Si ho endevines, entraràs en un sorteig per aconseguir una entrada doble per anar el dia 10 d'agost al Festival Internacional de Música de Cambrils a veure la Natorroja.

0: 630, qui saps quina és aquesta cançó mítica i vols anar el 10 d'agost a veure la Nata Roja al Festival Internacional de Música de Cambrils. Us ho posem fàcil, us ho posem fàcil perquè ho endevineu i entreu en aquest sorteig perquè tenim moltes ganes que algú de vosaltres, dels que truqui, s'endugui aquesta entrada doble per anar a veure la Nata Roja. Queden poc menys de 10 minuts per arribar a les 10 del matí i el que farem ara és actualitzar-nos i de manera també gairebé literal, perquè volem conèixer com ens hem d'actualitzar amb el Toni Reboredo, quines són les aplicacions que heu de tenir sí o sí aquest estiu al telèfon. Toni Reboredo, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos, que l'altre dia amb les tietes vam anar una mica de bòlit, no se sentia gaire bé. Ara et sentim perfecte, eh?
1: Perfecte, me n'alegro. Escolta, trobo que l'heu posat una mica fàcil, la cançó d'avui,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí? Mira, home, ho posem fàcil home, perquè la gent truqui, no? Perquè s'endugui aquestes entrades i així ho sortegem. El Xavi Freixas també ho fa fàcil, a vegades, amb el so del dia, no?
1: Em sembla molt bé, molt bé.
0: Quines aplicacions ens portes avui?
1: Sí, anem a parlar d'aplicacions per al mòbil que poden ser xules per aquest estiu, ara que arriben les vacances, el bon temps, a vegades viatgem, a vegades anem al poble. Doncs us porto unes quantes que em sembla que ens poden anar bé per aquests dies.
0: Comencem amb una. Mira, que es diu Sombrica, què és això?
1: Sí, Sombrica, bueno, Sombrica es deia abans, al final l'han canviat el nom, suposo que s'han volgut internacionalitzar. Ara es diu Shadow Map, és a dir, Shadow d'ombra, Map de mapes, ¿vale? I és una aplicació, és curiosa perquè tu quan l'arranques ella detecta geogràficament on estàs, et surt el puesto exacte on estàs, el carrer, el número, i agafa els mapes de Google i detecta els edificis que tens al voltant, no? Llavors, et surt una línia de temps, l'hora en la que tens ara, i tu la pots moure endavant i endarrere. Llavors, et mostra les ombres que tens en el punt exacte on estàs. És a dir, si tu estàs al carrer Montaner número 37 de Barcelona, exactament en aquella hora, doncs tu vas movent la línia de temps i veus el mapa, el veus físicament, i els arbres i els edificis que tens, veus l'ombra com es va movent.
0: Llavors, home, és el típic allò que... per aquests dies d'onada de calor.
1: Sí, clar. Clar, per l'onada de calor i per al tema del cotxe, sobretot, perquè tu saps allò de que aparques el cotxe i saps que després el aniràs a buscar a la tarda i igual l'has posat malament i està donant-li tot el sol i obres i no hi ha qui es fiqui dintre del cotxe, doncs va molt bé per saber dir, bueno, doncs jo a la tarda, després cap allà a les 8 ja marxo, doncs saps deixar el cotxe exactament on l'ombra estarà durant a les 8 de la tarda i llavors el cotxe estarà fresc. Així que va molt bé, va molt bé. Es diu Shadow Map, l'heu de buscar, o mapa de sombres, busqueu en el repositori d'aplicacions, a la tenda d'aplicacions, i allà ho trobareu. I seguint amb... Sí, va molt bé. I seguim amb el tema de cotxes, perquè hi ha molta gent que ara a l'estiu ens desplacem en cotxe, en el poble, a les vacances o tot això. Hi ha una aplicació que és molt xula, que es diu Gasol. Aquesta aplicació tu li marques quin tipus de benzina tens i en el moment en què tu l'obres et localitza totes les benzineres que tens al voltant.
0: Ostres, les que estan, sí que va bé.
1: En un raig xulo. Sí, i a més et diu actualitzat a quin preu tenen la benzina en aquell moment.
0: Ostres.
1: Llavors, perquè moltes vegades tu obres, vas una mica apurat, estàs en reserva i obres Google, li dius gasolinera cercana i et troba benzineres, però no te les diu totes, perquè ja aquí les benzineres paguen per sortir en les primeres posicions, no te les diu totes i a més no et diu el preu d'aquell moment. En canvi, aquest sí que t'obre i et diu totes les que tens al voltant i a més amb un preu actualitzat.
0: Així que aquesta... Fantàstic, això, perquè a més
1: per apuntar-la, eh?
0: Hi ha persones, per exemple, com és el meu cas, no?, de que tenim cotxe de benzina, però també de gas, no? Aquest GLP.
1: Clar, sí, tu, el GLP, exacte.
0: Jo ara acabo d'obrir l'aplicació perquè me l'acabo de descarregar ara mateix perquè la trobo super, super interessant i molt útil i em fa posar quin combustible necessita el meu cotxe.
1: Exacte.
0: Per tant, entenc exacte. Que també em mostrarà gasolineres que tinguin GLP, sí. o el meu tipus de benzina, perquè hi ha moltes benzineres que, per exemple, GLP no en tenen.

0: gràcia, perquè, bueno, tu ara agafes el cotxe, li poses benzina amb el teu gasai, te'n vas al poble a veure la família, vale? I t'enganxa la tieta, saps aquella que es posa a parlar i a parlar i que fa un any que no la veus?
1: Sí.
0: I té que explicar-te tot el que ha passat durant tot l'any amb tota la gent del poble. I tu ja no saps com... I et sap greu la pobra dona dir-li me voy. Llavors, aquesta aplicació es diu falsa llamada. Tu l'obres i així, sense que et vegi, marques 3 minuts i marques qui vols que et truqui, no? Poses el meu pare i poses d'aquí 2 minuts i li dones el play. Ostres. I tornes a posar el mòbil a la butxaca com que has mirat un moment un WhatsApp o alguna cosa, no? I al cap de 2 minuts el mòbil comença a sonar i tu obres, mires el mòbil i és com si el teu pare t'estigués trucant, no? Llavors ja li pots dir a la teva tieta un moment, tieta, un moment que m'està trucant el meu pare. Llavors, escolta, me n'haig d'anar que...
1: Ostres, o per marxar, bueno, d'una cita és... també, si no hem, sí, hem quedat per l'aplicació del mòbil amb algú o hem conegut algú i veiem que allò no funciona, dius, perdó, tinc un problema. No?
0: Ostres. I la cosa no encaixa. Bueno, jo la faig servir a vegades quan tinc persones que... Bueno, no diré més, perquè encara m'enxamparan, però sí que l'he fet servir algun cop.
1: Espectacular.
0: Escolta,
1: espectacular.
0: Més coses ara per l'estiu. Mira, tots sabem que Google té Google Maps, no? Que la fem servir per com a navegador, com a GPS, perquè és un mapa, té cartografiat tot el planeta, no, Google? Mm-hmm. Però el que molta gent no sap és que Google també té cartografiat tot el cel.
1: Wow.
0: Llavors, igual que tenim la Google Maps, hi ha la Google Sky Maps. Sky de cel en anglès, S-K-Y. Llavors, poses el Google Sky Maps, te l'instal·les. Llavors, per la nit, és una aplicació molt xula, ara que ve l'estiu i per la nit podem estar fora i moltes vegades estem fora de les ciutats, que el cel el tenim sense contaminació lumínica, que diem, no? I podem veure les estrelles, que els que vivim a la ciutat normalment no les veiem. Bé, doncs Google Sky Map és supercuriós perquè quan la tens oberta i és de nit, de dia també, però no veiem les estrelles, clar, i és de nit, i poses el mòbil, la pantalla del mòbil mirant cap a dalt, la càmera del mòbil mirant cap a dalt, cap al cel, mm-hmm. et va dient les estrelles que veus, quin és el nom de cadascuna. I et va dient les constel·lacions, els planetes, llavors tu veus un puntet brillant allà al mig del cel i sempre et ve el teu cunyat i et diu, bueno, pues aquello es Vega, no sé què. Bueno, doncs saps? Doncs amb aquesta aplicació és molt xula.
1: No, és una altra.
0: Doncs no era Vega, era Júpiter que està. I és molt guai de veure, sobretot amb els nens també, per poder-les ensenyar amb ells, l'enfoques cap amunt i adjunta tots els puntets, veus les constel·lacions, veus... És molt xula de veure. I, a més, és molt curiosa perquè veus estrelles que, si no t'havies fixat, amb l'aplicació sí que la veus i la veus exactament en allà.
1: I sobretot ara, per això, perquè és el que dius, no?, que ho veus a l'aplicació o que a vegades veiem una estrella i no sabem quina és, no?
0: Clar, és el xulo de... I, a més, ara arriba l'estiu, moltes vegades, doncs això, estem als pobles o estem a puestos fora de les ciutats on sí que es veu tot el cel i és maco veure i saber com es diu cadascun dels puntets allà del que veiem. Així que Google Sky Map, aquesta és molt xula, també.
1: Toni, també em vols recomanar un documental, pel·lícula, per entendre una mica la intel·ligència artificial?
0: Sí, a mi, jo sóc informàtic i sí que el tema d'intel·ligència artificial, a banda de que la facis servir o no, sí que és un tema xulo de saber, ostres, com... Perquè estem acostumats que els ordinadors no s'equivoquen, no? És a dir, tu agafes l'ordinador, tu agafes l'Excel, li dius 3 més 2, et dona 5, i és impossible que un ordinador s'equivoqui i no et digui que 3 més 2 són 5, no? Però, en canvi, com pot ser que la intel·ligència artificial sí que s'equivoca a vegades i ens diu coses que no existeixen i a vegades li demanes dime un mes de l'any que lleve X i et diu marzo lleva X. I diu, com pot ser que s'equivoqui i em digui que marzo lleva la letra X?
1: Sí, a vegades diu unes coses, també.
0: I aquest documental ajuda a entendre una mica com es va crear, com va començar la intel·ligència artificial. Es diu The Thinking Game, el juego del pensamiento. El podeu veure els que tingueu Prime, està penjat a Prime, i és això, és una pel·lícula documental que explica una mica, ajuda a entendre com va començar pels enginyers de Google, part de la intel·ligència artificial, no diré gaire perquè la gent que el vulgui veure doncs que la disfruti, però bueno, és un documental xulo, us diu The Thinking Game, ja us dic, la podeu trobar a Prime Video i per mi és recomanable. I si tinc temps, tinc...
1: Sí, molt
0: tinc
1: ràpidament.
0: Una coseta. Sí, molt ràpidament.
1: Sí.
0: Perquè moltes vegades dic molts trucos també per iPhone, per Android i per tal, i a vegades se m'escapa i la gent que té iPhone no els hi dic coses per ell.

0: Sí, sisplau, que jo sóc d'aquestes que té iPhone. A veure, digue'm un truc d'aquests.
1: Ja ho vull explicar una coseta per iPhone que em sembla que us aniria bé ara que arriben les vacances. Mira, tu te'n vas, has d'agafar un avió i tens el teu número de vol. El número de vol ja saps que és el IB211, sí. 211, per exemple, no? Iberia 211. Sí. Si tu tens el número de vol i saps que el teu número és l'IB211, fas una cosa. Agafes el teu iPhone, crees una nota normal i corrent, saps? Notes d'iPhone, i poses a la nota d'iPhone, escrius IB211, el teu número de vol. El selecciones i en el moment en que el tens seleccionat, a baix t'apareix allò de copiar, pegar, buscar, traducir, saps? Aquells quadrets que et surten a baix, sí. On pots fer el que vulguis amb aquell codi. Sí. Bé, dintre de tots aquests hi ha un que és copiar, pegar, traducir, bla, bla, bla, i al final de tot n'hi ha un que posa previsualitzar vuelo, perquè
0: ai,
1: ha detectat...
0: Sí. Ho acabo de veure.
1: Sí, exacte, ha detectat que el vol, que el que acabes de posar és un vol. Llavors, en el moment en què tu li piques previsualitzar vuelo, et dona tota la informació, fins i tot et surt el mapa del món amb l'avionet del punt de sortida, cap a on va el punt d'arribada, a quina hora surt, a quina hora arriba, des de quina terminal l'has d'agafar, a quina terminal arribaràs, si porta algun retard. Et diu totes les dades del vol i, a més, en temps actualitzat. I durant el vol et va marcant l'avionet on està i en quina posició exacta del planeta està.
0: Fantàstic. Així que ens ho apuntem per aquest estiu, això, eh?
1: Sí, és molt útil per tu i per als familiars que igual t'estan esperant o que has deixat a terra, que també sàpiguen exactament on t'estàs en cada moment.
0: Perfecte. Toni Reboredo, moltes gràcies. Et tornarem a trucar algun dia d'aquests perquè ens donis més aplicacions i més consells per aquests dies d'estiu. Moltes gràcies.
1: Quan vulgueu, que en tinc una pila, ja ho sabeu.
0: Genial, Toni, una abraçada. Nosaltres
1: forta,
0: seguim aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu. Ara butlletí informatiu de les 10 del matí. I ara tornem, perquè tenim molta teca les dues últimes hores que queden de programa d'aquest dimarts. Mira, escoltem a la Shakira per arribar al butlletí. No marxeu, que seguim aquí, eh?

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Ja està en marxa el Consell de Ministres on s'aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades als territoris perjudicats pels incendis d'aquests dies. Aquesta declaració permetrà rebre ajudes de l'Estat després d'una valoració de danys. També s'aprovarà un paquet per protegir la gent que no pot anar aquests dies a la feina per culpa dels focs. Tot i l'augment de les temperatures que s'esperen les pròximes hores i les ratxes de vent a Madrid, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha mostrat optimista a Televisió Espanyola gràcies als treballs que s'han fet aquesta nit a la zona centre de la península.
2: Un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos, sobre todo ante las condiciones climatológicas que vamos a enfrentar en las próximas horas.
0: En els de Madrid, a Vila i Toledo, les flames ja han cremat 80.000 hectàrees i amb més de 63.000 evacuats en total i altres 35.000 persones confinades. Pel que fa a la província de Castelló, ja s'han cremat més de 8.500 hectàrees. La bona notícia és que s'ha aixecat el confinament a 30.000 veïns, altres 10.000 segueixen evacuats. En plan econòmic, el mercat laboral suma 486.000 treballadors i assoleix un nou rècord d'ocupats a Espanya amb 22,7 milions, segons l'enquesta de població activa del segon trimestre. Els detalls, Climent Sabater.
3: Com és habitual, l'EPA d'abans de l'estiu dona una bona empenta al mercat laboral. L'atur cau a Espanya amb 213.000 persones al segon trimestre, la xifra total queda per sota dels 2 milions i mig i la taxa d'atur també per sota del 10%, la xifra més baixa des de 2008. A la vegada, l'ocupació creix en 486.000 persones al segon trimestre fins a assolir un nou rècord, 22,7 milions de treballadors. Entre abril i juny, Catalunya lidera la creació d'ocupació de l'Estat amb 130.000 empleats més que el trimestre anterior, amb també nou rècord de treballadors. Es queda només 3.000 de la xifra de 4 milions. I pel que fa a l'atur, també encapçala el descens trimestral a Espanya. Concretament, hi ha 92.000 persones menys en situació d'atur a Catalunya.
0: La coordinadora del moviment Sumar ha celebrat als micròfons de Ràdio Nacional les dades de l'EPA sobre el decret en matèria d'habitatge que finalment no s'inclourà avui al Consell de Ministres i que es deixarà, per tant, pel setembre. Verónica Barbero creu que és positiu per donar més temps a la negociació.
4: La vivienda requiere acuerdos serios, no titulares rápidos, sino acuerdos serios, y nosotras lo que queremos es negociar con todos los grupos parlamentarios para traer la mejor norma que sea aprobada, que es como Real Decreto Ley esté en vigor el mismo día que se apruebe y que luego sea convalidada en el Congreso.
0: Gairebé 4 mesos després del seu inici, avui quedarà vist per la sentència el judici de la Kitchen, en què s'investiga un presumpte operatiu parapolicial per robar informació compromesa pels populars de l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Recordem que, segons la Fiscalia i les acusacions, aquesta presumpta trama va ser ordenada i dirigida l'any 2013 per la cúpula d'interior del govern de Mariano Rajoy, Clara Ontañón.
5: De fet, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, són dos dels 8 acusats en aquest judici. Veurem si tots ells decideixen o no fer ús avui del seu dret al torn d'última paraula. El fiscal demana per Fernández Díaz i Martínez 15 anys de presó, 12 anys, en canvi, per Sergio Ríos i l'exxofer de Bárcenas, qui, segons el Ministeri Públic, va ser captat com a confident i va cobrar 48.000 euros dels fons reservats per la presumpta feina feta.
0: I el jutge del cas Leire Díez interroga a aquesta hora dues treballadores del PSOE com a testimoni. Són Celia Rodríguez i Covadonga San Pedro. La Guàrdia Civil els va incautar els telèfons mòbils durant el requeriment de la Guàrdia Civil a la seu del partit a finals de maig en el marc del cas Leire Díez.
5: El cas investiga, per un costat, l'existència d'una presumpta trama per obstaculitzar les causes judicials que afecten el PSOE i, de l'altra, una suposada xarxa d'irregularitats en els contractes públics per l'obtenció de beneficis econòmics. Tots dos casos sota el presumpte lideratge de l'exdirigent socialista Santos Cerdán i la coordinació de l'exmilitant socialista.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de haixís a diferents països d'Europa. S'han detingut 4 persones i s'han intervingut més de 300 quilos de droga, una arma de foc, més de 130.000 euros en efectius i diversos vehicles d'alta gamma. El centre d'operacions se situava al barri de Sant Cris de Badalona. Escoltem el cap de la Policia Judicial de la Comissaria Local de Sant Adrià de Besòs.
6: Donde contaban con una infraestructura que les permitía almacenar, ocultar y distribuir la droga a un gran número de clientes, algunos de ellos provenientes de países europeos del entorno como Francia, Italia o Alemania.
0: Un dels detinguts feia servir el seu taxi per transportar els estupefaents. I acabem pendents d'un fort terratrèmol de magnitud 7 amb 1 que s'ha registrat avui a la zona de Kumamoto, al sud del Japó. De moment no hi ha informació sobre possibles víctimes, sí que sabem, però, que s'ha activat una alerta de tsunami al sud-oest del país. És tot de moment. Tornem amb més informació aquí a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
1: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
9: I també amb tots vosaltres que ens escolteu, amb la redacció, el Jordi Vila i la Carla Villegas, que els sentiu aquí, i també perquè tot soni molt bé a les vies de sol, a Laia Casanova i el Jaume Tudela, la producció, la Sílvia García del Pozo i el Joel Sevilla. I teníem moltes ganes de parlar d'aquesta cantant que ja ens va visitar fa unes setmanes al Xavi Forni, al programa de la temporada regular, i és la Cristina Lamar, que arriba ara amb un disc que sona també a viatge, a retorn, a l'arrel, al cos, també a l'amor i als llocs que ens transformen i que amb ella la transformen també una mica. Nascuda a Lloret i es va formar també en jazz, en un màster en songwriting a Anglaterra, i ha construït una carrera entre Europa i Llatinoamèrica, amb Colòmbia com un dels seus grans territoris emocionals i musicals, perquè ha escrit el disc i l'ha gravat allà. El seu nou treball es diu Una flor en la luna i reuneix 6 cançons originals i obre una etapa potser una mica més càlida i sona d'aquesta manera.

0: Ho dèiem ara, el disc es va gravar a Bogotà amb músics colombians que tocaven simultàniament i buscava també conservar una cosa que avui gairebé sembla una mica revolucionària, no? Que és doncs, trobar-se, compartir aquests moments, aquesta imperfecció, també el vincle humà. Cristina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Oh, molt bé, molt feliç d'estar aquí i d'estar aquí amb tu, òbviament.
0: Ara sentíem aquesta Florent la Luna, ens ho vas explicar una mica al Chaifornia també, però per tu aquesta imatge és com també una esperança en un lloc on no pot haver-hi vida, no?
1: Sí, bueno, cada un fa com la seva lectura, no? Perquè jo crec que cada un viu coses que l'inspiren, no? A entendre el que creem els artistes, el que creen les persones. Una Florent la Luna bàsicament és... saps que un amor és molt bonic? Uh-huh. És tan bonic que tu dius, és impossible que aquest amor sigui per mi. Tan impossible com que una flor creixi, neixi a la lluna. I, òbviament, aquest disc ha sigut la màxima esperança de que pot créixer una Florent la Luna i, òbviament, pot créixer un amor bonic, no? En mi i en el món.
0: I tu parles de l'amor, ara ho deies, però no només de l'amor romàntic, també de l'amistat, de les trobades... No sé si també t'interessava trencar aquesta idea també d'amor romàntic, de parella, sinó que l'amor pot ser moltes més coses.
1: Realment, quan faig discos o quan escric, no penso el que vull dir, eh? Vull dir, no hi ha un plan, al revés. Jo estava gravant el disc i pensava, estic cantant super enamorada, però no estic entenent què passa, perquè jo no sabia que estava enamorada. Jo sóc bastant així, no? Com que escric per saber què em passa. I jo anava a l'estudi amb unes ganes de dir... I tots, Cris, estàs molt enamorada? I jo, ai, Diosito, què les digo? O sigui, no sé com explicar, perquè més, jo feia temps que deies que vull un amor bonic, saps? I no arriba, i què passa? I en canvi escric enamorada. I el dia abans d'entrar a l'estudi vaig escriure el nom, la cançó que li dona nom, Una Florent la Luna, i el vam gravar... Va passar un mes i va néixer el meu sobrin, el meu primer, el fill de la meva germana. Quan el vaig agafar, vaig entendre que li estava cantant. I ahir vaig entendre que era com, no vull trencar un esquema, jo no volia dir que hi ha molts d'amors, però és que n'hi ha. Jo estava tan capficada... que l'amor bonic era, tenia que ser romàntic, que no m'estava donant compte que la meva vida estava plena d'amor. Els amics, la família, arribar a un país que no et coneixen i que et obrin les portes i els braços i sigui una abraçada. Llavors, sí, he trencat el concepte d'amor romàntic, però sense voler.
0: O sigui, és molt interessant que estaves escrivint per saber què et passa. O sigui, hi ha molta gent que escriu i fa música, no?, perquè li passen coses i per canalitzar-ho i per explicar-ho, però tu en aquest cas estaves escrivint per... Encara no sabies què hi havia, però sabies que hi havia alguna cosa i després ho vas descobrir.
1: Sí, normalment és... Òbviament que quan escric el meu, no?, sempre m'ha servit molt l'escriptura. M'ha molt escriure a mà, escriure poesies, però també escriptura automàtica, eh? I òbviament que són autobiogràfiques i explico històries, però sí que és veritat que potser em costa a vegades parlar en paraules, no? És com dir, jo sempre dic que dir t'estimo costa molt, però en canvi escriure-li un disc a una persona és molt fàcil, no? I crec que va anar per aquí la cosa. Jo no sabia què em passava, simplement escrivia i estava allà la resposta.
0: I això es va gravar, ara ho has dit, a Colòmbia, no?
1: Sí.
0: A Bogotà. I parles també del Mediterrani, perquè tu vas néixer a Lloret. Aquest disc vincula una mica els dos territoris, que són molt llunyans, però alhora entenc que per tu tenen molt sentit que es posin junts.
1: Sí, 100%. Clar, per mi, jo sóc molt mediterrani. Sempre ho dic, quan em diuen d'on ets, i sobretot quan he estat viatjant fora, que els hi queda molt lluny el Mediterrani, ja no dic un país, una ciutat, un poble... Dic el Mediterrani perquè som una cultura, no? Una manera de pensar, una manera de fer potser més calmada, potser, no?, d'estar a les 8 del vespre mirant al cel, no?, en l'horitzó. Tenim una manera de pensar, crec, i de fer. I me vaig a Latinoamèrica, començo a viatjar per allà, començo a viure, no?, a enamorar-me, a aprendre moltes músiques que estan molt presents en aquest disc. Però jo sempre necessito tornar a casa, a escriure i acabar les coses. És una cosa, saps, com per ficar el punt final, necessito passar un temps a casa. Llavors jo sempre dic, com sóc una mediterrània que se'n va anar, va viatjar, va viure, es va enamorar de mil cultures i sempre torno a casa a escriure-ho.
0: I què et diuen del Mediterrani, la gent, allà a Colòmbia?
1: Primer no ho entenen. Primer m'ho diuen, perquè quan em veuen em diuen, com que em diuen, de d'on eres, saps com... Bueno, perquè, clar, el parlar és diferent, no? No sé, no tinc un castellà, clar, doncs és diferent. No. I la manera de ser, de fer, potser de cuinar, no? Tot és molt diferent. Llavors jo els dic, no mireu, llavors els ensenyo a casa, els explico, els hi poso música, no, les habaneres. És que hi ha moltes coses aquí que la gent no coneix. I sobretot els ensenyo fotos del lloc. I la gent no ningú s'imagina que això existeix. El nostre Mediterrani, parlo, n'hi ha molts, però el Mediterrani, diguem el nostre, el d'aquest costat, clar, ningú se l'espera. Llavors simplement tothom vol venir a veure els incendis, les sardanes. És una cosa molt... Jo sóc així molt... M'agrada tot, m'agrada aprendre tot. Jo si me'n vaig a un país nou, me ficaré a ballar a una plaça de poble amb tothom, vull dir, no tengo... Com això que diguis, no, jo encara no sé viure a ballar. Clar, llavors la gent troba... És com una pel·lícula nova, m'entens?
0: Però aquesta és la manera, també. Ara deies que et posaries a ballar en una plaça, però aquesta és la manera també d'entrar a les cultures.
1: Sí, sí, sí, no? Per això et dic que jo ballo fatal. L'altre dia va ser la festa major al poble i, clar, estava tothom i vaig ficar a ballar sardanes i les senyores diuen, oh, Cristina, tu que estàs tan a Colòmbia i estàs ben sardanes. I dic, sí, dic, veu malament, dic, però no saps lo maco que és connectar així una cultura. Llavors, quan parlo del Mediterrani, la gent li entra moltes ganes de venir i conèixer-los, i parlo, els explico paraules en català i les volen aprendre, perquè saben que, bueno, és fer casa amb mi, no? Com dir-te bon dia, en comptes de buenos días, ja per mi és sentir-me més a casa.
0: I justament aquestes connexions que parlaves ara són una mica també la manera en la que està gravada el disc, perquè sí, està gravat de tot de músics tocant alhora, en un moment on tot es corregeix fins al límit, s'edita, s'afina, pots borrar aquell error, i tu doncs vas posar músics allà i vas dir, toqueu.
1: Sí.
0: Clar, és molt revolucionari, no, també?
1: Sí, crec que per una pròxima vegada haurem de fer algo així. Tipo, venim tots i a totes les entrevistes fer un viu, clar, perquè m'encantaria que la gent entengués i visqués el que... Bueno, que es viu una mica en els concerts, no?, que sembla la meva idea. Però sí, realment, aquestes cançons són poesies, són històries, tenen molt de sentiment. I crec que el poder meu en la veu, però també en cada un intèrpret, no?, amb la guitarra, amb la perco, està en la interpretació del sentiment. Quan tu graves, com avui dia, no?, que vas per capes corregint-ho tot, finalment estàs capturant virtuosisme, perfeccionisme i una qualitat potser increïble, eh? Però sí que ho vam intentar, potser, vull dir, jo vaig dir, bueno, amb un metrònom, clar, a un tempo, jo sola en un estudi, ja estava tot grat, i dic, no... Bueno, podria estar perfecta la veu, però no hi havia un sentiment, no hi havia una història. En canvi, d'aquesta manera, estàvem tots així rodant, com en aquesta taula, i tots ens vèiem. Mm. No hi havia tempo, no hi havia un metrònom, i ens miràvem als ulls, i sabien de què anava la cançó perquè els explicava. Òbviament l'havíem tocat, l'havíem assajat, i vam fer, i fèiem tomes des de l'inici fins a que termina la cançó, tomes senceres, i vam triar entre... De les 7 tomes de cada cançó, triàvem una que ens agradava, i aquesta quedava. Òbviament, 5 cortes, sense... Sí... Tot és, i crec que és la manera d'encapsular una història, no? Te treus un moment d'aquesta cosa perfecta, aquesta tendència, i busques encapsular un sentiment.
0: Creus que potser quan ho pulim massa, ara ho deies, que són això, que sonava perfecte, que tal, es perd una mica de l'ànima, de la història que hi ha darrere?
1: 100%. És impossible. Mira, potser els moments més bonics que has viscut anaves super despentinada. Segur,
0: totalment,
1: eh? I anava super despentinada, i aquell dia el vestit segurament estava super arrugat. Havia plou. No sé, saps com que si tu et fiques a pensar els moments més increïbles de la teva vida, eren els moments que, sí, que la foto va quedar fatal. Llavors, òbviament, és que ens hem tornat super... Doncs no ens hem tornat perfeccionistes. Crec que el perfeccionisme ens ha ficat al cap d'un color i d'una forma. Doncs
0: ens hem
1: realment...
0: obsessionat, no,
1: sí,
0: amb allò?
1: Sí, però amb un tipus de perfeccionisme, eh?
0: Clar.
1: I tinc a dir-te que els discos d'abans, el jazz, no, com molts de discos que encara escoltem a dia d'avui, després de 60 anys, 80 anys, es van gravar així. Amb una cinta, que a més encara era pitjor, perquè era una cinta, llavors havia la cinta que havia, si s'acabava, i no hi havia més. Crec, sí, crec que... Jo crec molt en les coses imperfectes.
0: I tot i que ella digui que creu molt en les coses imperfectes, això sona així de perfecte i d'aquesta manera, mira.

0: Parlaves del jazz. Tu vens d'una formació de jazz i d'una mirada molt centrada també doncs, en la improvisació, no? Que és el jazz, i justament això que parlaves ara. Què és el que et va ensenyar el jazz, que encara apareix en les teves cançons, en la teva música?
1: Bueno, jo realment... El jazz, diguem que quan jo el vaig conèixer, perquè vaig començar bastant tard a la música, bueno, aprenia a casa, diguem que vaig com aprendre a cantar o a composar de manera autodidacta, però després quan ja me fico a estudiar, va ser perquè una professora em va dir: Cris, escolta aquestes cançons.
0: Bastant tard, amb quina edat?
1: Pues, la primera vegada que vaig, que ja componia, la primera vegada que vaig anar a una classe de cant, per exemple, va ser amb 16 anys.
0: Ostres.
1: I no vaig començar a estudiar fins als 18.
0: Clar, per qui no ho sàpiga, és molt tard, perquè jo que vinc del món de la dansa clàssica, sí. Jo vaig començar a ballar amb 5 anys i per mi ja és tard. O sigui, hi ha nenes que comencen amb 2-3 anyets, eh? I a formar-me de manera, diguéssim, professional o semiprofessional, amb 9 anys vaig començar a fer exàmens de dansa. Llavors, clar, i tot i així, haver començat amb 16 anys, a casa teva, però, dius que ja et formaves de manera autodidacta.
1: Jo a mi mateixa, escoltant discos. Tot va començar amb vinils i amb discos que la gent em va regalar. Mm. Em va regalar perquè no els volia i vaig començar a aprendre d'oïda. I jo no vaig dir ningú, això. Jo ho feia i la gent pensava que era la niña que està ahí haciendo su teatro, saps què vull dir? Inclús m'agrada molt escriure, perquè havia un piano molt antic, una d'aquests tecladets, eh? I me'n recordo que vaig començar a escriure, però amb números, saps? Amb colors i números dels dits.
0: Clar.
1: I llavors, clar, perquè em vaig dir, no, és que vull fer música. I tothom, ala, com? I jo, sí, vull fer música. I bueno, va ser quan vaig començar, bueno, després de molt d'esforç i de molt fer-ho, vaig anar cap a Girona i vaig començar a fer les primeres classes de cant. Després van dir, bueno, Cris, però clar, no? Bueno, va una mica d'harmonia, saps com... No, bueno, intentant-ho a les tardes, mentre estudiava el batxillerat, i llavors als 18 sí que vaig poder ja començar a estudiar aquí a Barcelona. Però clar, va ser bastant tant en el sentit de que... Bueno, no sóc que dic des de petita ho he escoltat, des, no, tampoc hi havia música a casa. I llavors, clar, descobreixo el jazz i jo em vaig enamorar. Jo havia escoltat a la Amy Winehouse, que era el meu superreferent, però clar, començo a escoltar la Fitchera, la Sarah Vaughan, no? El virtuosisme, tota la improvisació, jo, no, tots els vents, m'encantava. I llavors, clar, crec que el que més m'agradava del jazz i del soul, que és encara el gènere que jo fico com a part d'aquest disc i de la meva música, és que se sentia el que jo et deia, se sentia molt el sentiment. El jazz ve d'una música que necessita expressar, no? Persones que intenten expressar un sentiment, normalment un sentiment potser més melancòlic, i ho aconsegueix. Vull dir, després tu veus concerts i és una unió de músics, de dir, no sé què farà aquest improvisant, però jo m'hi uniré. Després, no? Com aquesta comunitat. Llavors, doncs el jazz em va donar l'oportunitat de poder estudiar música, em va donar l'oportunitat de cantar, de trobar la meva veu, I així anem. I segueixo cantant jazz perquè m'encanta, eh? Però bueno, no em puc considerar cantant de jazz perquè, òbviament...
0: Però també tot això que deies ara d'aquests músics tots tocant alhora, sí, també té veu molt de les big bands, no? De jazz.
1: Exacte. No, per això que vull dir, jo sempre somiava, el meu somni era fer un disc així, eh? Però a mi quan m'ho van... Però mai havia pensat que es pogués. T'ho prometo. Jo era una persona que deia el món ha canviat i és més, jo deia, prefereixo ser compositor, saps? No sé, no posar-m'hi perquè el món havia anat cap a un altre costat. I amb el primer disc que vaig fer, abans que aquest, el productor em va trucar i em va dir: Cris, gravem un disc, però té que ser en bloc, o sigui, així en viu. Jo vaig dir que no al principi. Li vaig dir, és un somni, i dic, però no, això és molt... No pot ser. Fins que, bueno, vam anar-ho parlant i vaig dir, però si sempre ho has somiat, vull dir, que... Quina por hi ha. I vam dir, bueno, fem-ho, però no ho diguem. I no vam dir mai que vam fer un primer disc.
0: Ostres.
1: Fins que vam acabar i jo em vaig veure capaç de dir, bueno, va, traiem-lo a veure què passa. I va néixer Cristina Navarro.
0: No tens tanta pressió, no? Quan no saps si l'has de treure, vull dir.
1: Exacte, no, ni pressió. ningú sabia, però...
0: Clar.
1: I tampoc hi ha un gènere que diguis, no, hem de fer un disco que soni així i que agradi aquest públic. No, i és més, aquest disc segon també va ser com, no sé de què parlo, clar, només sé que... necessito que ens fiquem a l'estudi, que es pari el temps un moment i que ningú va escoltar el disc fins que es va acabar.
0: Ostres.
1: Només els 5 que estàvem a l'estudi.
0: Introdueixes molt també en el disc el quatro veneçolà, que és un instrument, no?, que potser sona diferent i no trobaves potser aquest so en un piano, en una guitarra, en un altre instrument, no? Com va ser?
1: El quatro venezolano és... És un instrument que jo no coneixia. Vaig arribar a Colòmbia i el que vaig començar a viatjar molt i clar, vaig començar a juntar amb molta gent d'allà i vaig començar a enamorar molt de la música, d'unes melodies, d'uns sons. Aquest instrument en concret es toca superfort, eh? com molt rasgado, saps? Amb molta energia, molt eufòric. I una vegada estava allà una nit i una amiga m'havia molt estressada i em va dir: Cris, té, i em va donar el seu quadro nizarana i em va dir, estàs en Bogotà, estàs molt estressada, llavors com que no saps tocar aquest instrument, queda't alt i així quan estiguis nerviosa, toca'l. I així no, no has de ser, no? No estàs buscant res més que tocar. I en aquest instrument vaig trobar com, saps, com una tendresa, com una, com si estigués tocant una nana tot el rato. I res, llavors tenia poemes, i arriba una nit, estava a casa i, bueno, a un hotel a Bogotà, i necessitava escriure, i vaig agafar-lo, i sense saber tocar-lo, sense saber, només sabia la nota, diguem, de cada corda, que eren quatre, i vaig trobar un canal per poder explicar aquest amor bonic del que parlem en aquest disc, va ser a través d'aquest instrument que ara ja, ojo, el porto tot arreu, perquè a mi sempre dic, vaya donde vaya, Colombia está conmigo, i bueno, i Latinoamèrica, perquè porto aquest instrument i sempre és l'excusa perfecta per parlar d'aquest segon hogar, no?
0: I avui l'has portat.
1: Avui l'he portat.
0: Avui l'has portat, i dius que el portes a tot arreu, i quan la Cris o qualsevol cantant porta un instrument a la ràdio, jo vull que canti aquí en directe, que facis un acústic, alguna coseta, no?
1: Sí, jo soc molt feliç. Jo el porto i és com, esta niña lleva un bolso muy grande, i a vegades que no me deixen treure, diu, bueno, vale, però me fa molt feliç poder tocar.
0: Doncs quan vulguis, pots començar això que ens hem d'imaginar, que és com una... Els que no hi entenguem, si no ens esteu veient ara mateix, ens esteu escoltant per la ràdio, és com una guitarreta, no? Però més petit.
1: Sí, és com de mesura, entre una guitarra i un ukelele, de mesura. Uh-huh. Té quatre cordes, però sí que té el màstil, no?, on estan els tres, més llarg. Uh-huh. I com us deia, és originari de Los Llanos Orientales.
0: I això que ens tocaràs es diu...
1: Junto a ti. Hi ha una cançó del disc que li vaig escriure a casa, al mar, al nostre mar, uh-huh. I crec que és la més acertada per aquest moment.
0: Doncs a Ràdio 4, quan són les 10:23, Cris Lamar i Junto a ti, en directe.

0: Fantàstic, escolta, és meravellós això. Moltes gràcies per portar-nos música en directe aquí a la ràdio, que nosaltres tenim la sort que aquí la pública això ho podem fer. És fantàstic, o sigui, et sents, et sentim, i és com un oasi, un lloc on t'hi vols quedar una mica.
1: Ai, jo, no? Que bonic, jo també m'he quedat aquí, eh?
0: Sí.
1: Que bonic.
0: No sé què és el que et diuen en directe, perquè tu, al final, i molts artistes dieu que la música en directe al final és el que us mou, no? Sí. Per aquesta, per això és al final pel que canteu, per fer discos, però sobretot per escoltar-vos en directe. No sé què és el que et diu la gent.
1: Mira, quan, la meva cosa, una de les coses preferides és cantar en viu, però perquè crees una comunitat, crees una família, saps? El missatge que hi ha darrere, la gent... Ja com si de repente ens comença en serios, no? Jo sempre dic, la gent comença sentada, molt, molt tranquil·la, pensant, s'apoya un concierto, ja. I va passant al concert, i la gent sembla que es vagi apropant, que el cos es vagi moguent, fins que acaba una abraçada. Acaba una cançó que la gent pot cantar, que es diu Si mañana se acaba el mundo, i m'encanta perquè se t'apropa la gent i te diu, et puc abraçar? I t'abracen i et diuen alguna cosa a l'oïdo, no?
0: És que dona aquestes ganes d'abraçar-te una mica, és veritat.
1: A mi m'encanta, eh? I és com, jo sempre dic que són uns minuts a la lluna, tots junts, per crear família. Hi ha gent que ve sola al concert i s'acaba fent amiga d'algú sempre. I sobretot, t'ho dic, se t'apropen i te diuen alguna cosa. Te diuen, m'has recordat a tal, o m'has fet sentir a tal lloc, o tornar a casa, o m'has fet sentir al mar... I jo sempre dic, no sé si sóc cantant, sóc una persona que explica històries i que vull que n'expliquem més junts, no? que creem aquesta família i en els concerts que hem fet s'ha aconseguit. La gent ja és part de la família de Cristina Lamar i d'aquest Mediterrani, o és això.
0: Vas estar al Festival Bars?
1: Sí.
0: I ara què tens? Aquest estiu també està girant?
1: Sí, bueno, aquest estiu tot ha sigut així com molt, molt de sobte, no? Perquè no ho tenia... No m'ho esperava, aquesta abraçada que he rebut aquí a casa. Jo crec que us ho vaig dir quan vaig venir, però ho torno a dir, és la primera vegada que puc estar a casa meva cantant aquestes cançons. No havia passat perquè jo estava a Latinoamèrica cantant. Clar. Llavors vam estar a un parell de festivals i ara realment estic ara per la costa, cantant bastant per la Costa Brava, diguem, sí, doncs per Lloret, per Blanes, Santa Eusana, tot això.
0: Per casa teva.
1: Per casa meva. Espero poder dir alguna cosa aviat aquí de Barcelona, que tinc moltes ganes de fer alguna cosa perquè vingui més públic, no només festivals, sinó també alguna cosa on pugui venir tota la gent, tot el públic. I també estaré per allà a la Santa Mar, que també aquí a Santa Cristina, que això també és molt, molt del nostre costat i molt d'estiu. Però bueno, sí, alguns concerts que aniré anunciant, i al setembre sí que faré una mica més de capitals. Que passi la calor.
0: Sí,
1: que jo
0: sisplau,
1: sé que ple estiu i a l'agost, imagina't. Jo m'he matantat, vam dir-lo anar a Madrid, anar a Barcelona, a fer capitals, i ho vaig dir al setembre, s'estava acabant de tancar cosetes, i després ja me'n vaig un altre cop cap a Mèxic... a Brasil, però bueno, vull fer alguna cosa aquí, que tinc que despedir bé.
0: Doncs et seguirem per veure aquestes dates de concert. Cristina Lamar, moltes gràcies per acompanyar-nos. Amb quina cançó vols tancar aquesta xerrada d'aquest nou disc?
1: Amb què tanquem? Hi ha una cançó que es diu Si mañana se acaba el mundo, que és la que et deia que tanquem, i és una cançó que parla de que no ens esperem a que s'acabi el món per començar a viure, per començar a dir t'estimo.
0: Doncs si mañana s'acaba el mundo. Sí. La tenim preparada i ara l'escoltarem. Cristina, moltes gràcies.
1: Merci.
0: Una abraçada.
1: Gràcies a tots, que bonic. Tinc el cor molt feliç, eh? Ho tinc que dir, eh?
0: Ja nosaltres de rebre't aquí. Merci. Música a la ràdio pública. Són les 10 i gairebé 30 minuts, gairebé 2:15. Mira, Si mañana s'acaba el mundo, que sona d'aquesta manera. Sí.

0: Passen dos minuts de dos quarts d'onze del matí. Ens hem quedat meravellats amb aquesta veu fantàstica que té la Cris Lamar i tota la història darrere d'aquest disc. I ara és moment per la solidaritat. El disc de la Cris també en parla, de la solidaritat. I ara en parlem amb el Jordi Vila, aquest espai solidari amb tu, que ja vam obrir la setmana passada i que continuarem fer-ho durant aquestes set setmanes del programa El Matí de Ràdio 4, edició estiu. Jordi Vila, benvingut, bon dia de nou.
1: Doncs bon dia, Maria, amb tu, com sempre diem, amb tots els oients que ens estan escoltant, amb tots vosaltres. Mireu, aquí sempre diem que aquest és un espai per posar en valor projectes de voluntariat referents a casa nostra i donar-vos, doncs això, bones idees a aquells i aquelles que busqueu un projecte solidari per involucrar-vos aquest estiu o de cara al setembre, eh? Recordem també que és un bon recurs per triar i remenar en aquest voluntariat, un recurs com el que és el voluntariat en un clic. Si dona temps avui, quan acabem aquest espai, recordarem algunes de les ofertes que podem triar i remenar en aquest voluntariat en un clic, Maria.
0: Totalment. A més, avui, Jordi, parlarem del voluntariat en activitats de lleure a l'estiu, els casals, les colònies, una tasca que vol aconseguir reduir l'estadística que ens alerta, atenció, que un de cada tres infants a Catalunya, un de cada tres, no es pot permetre cap setmana de vacances.
1: Sí, i atenció a aquestes dades, altres dades, Maria, gairebé 346.000 infants i joves participen aquest estiu en prop de 7.000 activitats de lleure educatiu a Catalunya amb suport d'ajuts i beques de la Generalitat. Drets Socials destina gairebé 2,8 milions d'euros a ajuts per garantir l'accés d'infants vulnerables o amb discapacitat a aquestes vacances,
0: I una de les entitats referents en aquesta tasca des de fa 50 anys és el Casal dels Infants, que des de finals de juny i fins al 21 d'agost organitza activitats d'estiu per a 1.350 infants i adolescents en situació justament d'això, de vulnerabilitat social.
1: Sí, durant l'any ho fa amb 7.000 d'aquests infants, I ho fa als barris de Barcelona com el Raval, el Besòs, el Maresme, també a les barriades del Besòs i la Mina, Santa Coloma, de Gramenet, Badalona i Sal. Ha anat ampliant durant aquests anys, ja va començar el Raval i ha anat ampliant, L'objectiu és garantir espais de lleure educatiu als infants de famílies amb pocs recursos. Per això el Casal dels Infants ha fet una crida per aconseguir 100 persones voluntàries cada setmana durant aquest estiu perquè reforcin la tasca dels 270 professionals de l'àmbit socioeducatiu que fan possible aquest dia a dia d'aquesta entitat. I ho fa també a través de la campanya Activem els factors de protecció.
0: I de tot això en volem parlar amb les nostres convidades, amb la Rosa Balaguer, que és la directora general del Casal dels Infants. Rosa, benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Mira, no sé si pots agafar una mica el micròfon i te'l pots acostar.
2: Així?
0: Ara, a veure.
2: Bon dia.
0: Ara et sentim perfecte.
2: Bon dia,
0: moltes gràcies, Rosa. I també amb la Iria Ceballos, que té 21 anys i acaba de fer dues setmanes de voluntariat al Casal dels Infants del Raval. Iria, bon dia.
3: Bon dia.
0: Rosa, no sé si som a temps de fer crida de voluntaris, si els necessiteu.
2: I tant, som a temps, molt a temps, i a més els necessitem. De fet, abans d'arribar he preguntat i encara ens falten 30 persones per poder cobrir aquestes setmanes que venen de l'estiu. Bàsicament concentrats en activitats a Badalona i a Santa Coloma, és on més ens falta persones, i us animem a tots a participar.
1: Doncs per això fem aquest espai, no? Per fer aquestes crides. Si algú ens està escoltant i vol participar i vol involucrar-se amb vosaltres, encara està a temps, què ha de fer?
2: Total, has de buscar la web del Casal i, si no, pots trucar al nostre telèfon, al 93 317 0013.
0: 93 317 0013.
2: Exacte.
0: Si algú ens està escoltant ara mateix al web del Casal dels Infants, o 93 317 0013, i encara sou a temps, doncs, de fer aquest voluntariat al Casal dels Infants.
1: I a la Iria Ceballos, de 21 anys, li volem preguntar què tal la primera experiència com a voluntària del Casal. Tot just acabes de fer dues setmanes, primera experiència.
3: Exacte, he fet dues setmanes al Casal del Raval el cat estiu, i la veritat que molt bé l'experiència, m'ho he passat molt bé amb tots els nens i nenes, és una experiència molt bonica, jo crec.
1: Aprofundirem a la seva història, a la seva experiència, i Maria, també hem de connectar al Berguedà, anem al Berguedà, perquè allí ja ens està escoltant l'Elias Llobera, que va començar com a voluntari i s'ha convertit en part de l'equip professional del Casal, Maria.
0: I justament em sembla que l'agafem en plenes colònies.
1: Em sembla que sí, sí, sí.
0: Oi? Elias, bon dia.
4: Sí,
0: estàs a la casa de colònies ara mateix, on et trobem?
4: Sí, estoy ahora mismo en la casa de colònies con los niños.
0: I quina és l'experiència? Explica'ns una mica com ho estàs vivint, això.
4: Pues es muy... O sea, a mí siempre me ha encantado ir de colònies con los niños porque es una experiencia que se disfruta mucho y pues aprovechas mucho con los niños, haces vínculo y te diviertes con ellos, más que nada.
1: Elías, en aquests moments estan, els nens i nenes estan esmorzant, estan començant l'activitat de matí. En quin moment ens trobem en aquestes colònies? Que recordem, les esteu fent a la casa de colònies Les Vinyes de Vilamarí, al Berguedà, eh?
4: Sí, en Les Vinyes de Vilamarí. Ahora mismo están comenzando a hacer la actividad ya de matí.
1: Molt bé, i què tenim d'activitat? És un joc de pistes, neva a la piscina, una descoberta...
4: No, és una activitat de tie-dye, que és pintar camisetes con tinta i gomes de pollo.
1: Molt bé, perfecte. Aprofundirem també en la història de l'Elias Llobera, però ara voldríem Rosa Balaguer, directora general del Casal dels Infants. Per què, recorda'ns, per què és tan important aquest reforç de voluntariat per la tasca que feu aquest estiu a través dels casals i de les colònies?
2: Bé, nosaltres no podríem funcionar sense voluntaris. Nosaltres tenim un equip a nivell de professionals, amb un grup, cada grup de nens té uns professionals, però a més els voluntaris el que garanteixen és que puguis atendre amb grups, amb colles de 5 nens per persona adulta, i això és un treball molt més, com deia l'Elias, no? Que permet molt més conèixer els nens, estar a prop seu, fer-los un bon acompanyament i sobretot també fer activitats especials, poder sortir del casal, que és molt important, poder anar a la platja, anar a la piscina, fer activitats culturals, fer visites, agafar el transport públic, vull dir, tot això, si no és amb un equip ampli de voluntaris, és impossible, perquè són nens i, per tant, moure's amb nens sempre té aquesta necessitat de seguretat. I, a part, aquesta diversitat de persones, jo crec que també és molt important. Els nens saben que els voluntaris són persones que venen allà perquè volen dedicar un temps, el seu temps lliure, les seves vacances, els estan dedicant a aquests nens. I això dona un valor afegit. Aquest nen se sent important, sent que algú l'està escoltant, està per ell, i això és un plus molt necessari per aquests nens.
1: Deien que durant l'any ateneu a 7.000 infants, uns 1.300 en època d'estiu. Quin és recorda'ns el perfil de les famílies d'aquests menors a qui doneu suport. Vau començar fa 50 anys i podem imaginar que ha anat evolucionant, no? Però en aquests moments, el perfil de les famílies que ateneu a les diferents barriades on esteu presents?
2: Bueno, hi ha molta diversitat de situacions, però bàsicament són famílies que tenen dificultats per acabar el mes, no? A nivell econòmic, per tant, estan en situació de vulnerabilitat econòmica. Moltes estan vivint en vivendes, infravivendes o vivendes precàries. Alguns estan també han estat estan fora d'un pis i tenen que viure en pensions. Vull dir, tenen situacions de vida a nivell de qualitat de vida, tenen dificultats i són famílies que s'han de buscar la vida i tenen poc temps per dedicar a que els seus fills puguin tenir un esbarjo, una activitat lúdica i vacacional enriquidora com la que nosaltres proposem.
0: Perquè parlava, Rosa, d'aquests infants que si és molt important per ells sentir-se importants, sentir que algú està per ells, perquè clar, és el que deies, que són famílies molt vulnerables, que s'han de buscar la vida i que pot ser que aquests infants no hagin sentit que doncs, hi ha algú que està per ells, que els hi pot fer aquesta ajuda, sobretot en aquests espais de lleure, no?, que són tan importants. Ens hem d'imaginar això.
2: Clar, és ampliar el seu temps educatiu. Evidentment, les seves famílies estan pels seus els nens, això no ho podem obviar, vull dir, són famílies que estan pels seus fills, però també han d'estar pel dia a dia i per buscar-se la vida, diguéssim, i ho dic així d'una manera molt planera. I això genera moltes dificultats i persones, els pares i les mares també necessiten el nostre suport en aquest sentit, no? Uh-huh. Tenir un espai on tenir el seu fill, que sap que s'ho passarà bé, que estarà amb amics, que estarà cuidat, que podrà fer activitats educatives, que podrà alimentar-se, no? I ara mateix les colònies, és superimportant poder sortir també d'aquests entorns metropolitans i poder anar a un entorn natural com les colònies.
1: Ja, recordem que segons l'enquesta de condicions de vida de l'Institut d'Estadística de Catalunya, prop del 30% dels menors de 16 anys a Catalunya viuen en risc de pobresa o exclusió social, fet que limita directament el seu accés al lleure educatiu i a les vacances. Per un infant que no pugui tenir cap possibilitat d'anar de colònies, un casal o un campament, això com li pot repercutir? A la salut, al seu dia a dia?
2: Bueno, jo crec que és un efecte molt, molt negatiu i sobretot també a nivell, per exemple, de tot el tema d'aprenentatges escolars, no? Tot el que durant el curs fem amb aquests nens, si durant 2 mesos i mig no fan cap activitat de reforç educatiu, també està demostrat que perden aquests aprenentatges. I aquí és també aquí està en joc el nostre la igualtat d'oportunitats, no? D'oferir que aquests nanos no perdin aquest aprenentatge i que puguin continuar al setembre amb totes les garanties per l'èxit escolar, que això és prioritari també.
0: I parlem amb Lídia Ceballos, que l'hem saludat abans, com dèiem, té 21 anys. Lídia, acabes de fer dues setmanes de voluntariat al Casal dels Infants del Raval. No sé què és el que et va motivar per convertir-te en voluntària.
3: Doncs la veritat és que estic a una edat en la que encara, per sort, tenim moltes vacances. Per tant, volia bàsicament aprofitar-les per fer alguna cosa que jo crec que pot ajudar molt, que tothom té l'oportunitat d'ajudar d'alguna manera, i doncs això és el que jo vaig trobar en el que crec que podia aportar.
0: I com era el teu dia a dia, perquè ens fem una idea, al Casal dels Infants al Raval?
3: Doncs, primer de tot, el més important era ajudar en tot a les monitores. Estàvem allà, ens explicaven una mica les activitats, primer de tot, llavors nosaltres ajudàvem en tema d'organització, les sortides també, el desplaçament, que fos que anés el millor possible. Però després, sobretot, la part bonica del voluntariat és que estàvem allà doncs, per jugar amb els nens i compartir amb ells, riure molt i sí, ajudant tot el possible.
1: I què has descobert de la realitat a través d'aquest voluntariat? No sé, tu t'imaginaves el que viuries? Què has descobert?
3: Bueno, una mica si t'ho imagines, però és veritat que bueno, t'ensenya una realitat que està allà i que depèn de qui no té l'oportunitat de veure i que és molt important. Jo crec que el voluntariat t'ajuda sí, a veure realitats que potser en el teu dia a dia no t'hi trobaries i és molt important.
1: Perquè tu ets estudiant de telecomunicacions de la UPC,
3: o sigui
1: que no estàs estudiant una cosa relacionada amb el camp social, però tot i així tens aquesta sensibilitat i de fet comentaves que arran d'aquesta experiència aquest estiu em voldràs continuar durant l'any?
3: Sí, exacte. Jo tinc intenció de continuar. La veritat és que també es genera un vincle molt bonic amb tots els nens i nenes i em sabria greu no poder-los tornar a veure. Per tant, sí, voldria continuar amb el Casal del Raval per seguir fent activitats amb aquests nens.
1: Doncs mireu, si us sembla, escoltem a dues famílies que ens expliquen de quina forma els ajuda a elles i als seus fills el suport del Casal dels Infants aquest estiu. La Vanessa és una mare del Raval.
5: Tinc tres fills. Soc mare separada, convic jo i amb els meus nens. La càrrega del dia a dia tota és meva. Treballo a mitja jornada per poder tenir cura dels meus fills. En estiu em donen una miqueta més d'hores, però també no tinc l'escola. Llavors no puc compaginar-lo. El Casal em dona aquest suport. I té cura dels meus nens. Les colònies és algo, clar, surts del teu entorn, veus coses que normalment no veus. És un poc intentar normalitzar que el verano sea verano, que no sea estar sempre en un sofà viendo la tele.
1: Rosa, que l'estiu sigui estiu, eh?
2: Sí. Bueno, ho ha explicat perfectament. És això que diem, nosaltres estem oberts per vacances, que vol dir justament quan hi ha les vacances de l'escola i quan tothom pensa, no?, pues, a la seva infància o la meva infància, no?, i el que jo feia, pues, aquí es tracta que aquests nens tinguin vacances. Són unes vacances amb un entorn atractiu, estimulant, amb persones com la Lídia i que, bueno, que s'ho passin bé, que no estiguin al sofà.
1: I ja escoltem el testimoni de l'Estrella, que és una mare de Santa Coloma de Gramenet.
6: El Casal per mi és acollidor, com estar en família. Puc parlar de qualsevol cosa que em preocupi o que tingui d'alegria. Pels meus fills el que els hi aporta és un lloc on aprenen a relacionar-se, on aprenen també repàs d'escola, on aprenen a millorar la seva autoestima. Bueno, per ells sí que ha sigut molt. Un molt bon vincle.
1: I també aquestes famílies diuen que se senten escoltades, que se senten acollides. Les mares, habitualment les mares, no només els fills, no? També.
2: Sí, moltes famílies són monoparentals, amb la mare davant, no? I aquest suport que també senten, no?, de que els estem acompanyant també. Estem amb aquestes mares i pares també els acompanyem amb el seu dia a dia i som una família al final. És com si fos la família extensa, no?, que també ajuda a atendre els nens durant èpoques de vacances.
0: I justament amb testimonis com aquests i també els que els ajuden a que tot això sigui possible, doncs són els voluntaris, com l'Iria i també com l'Elias, que l'hem saludat abans i que ell va començar com a voluntari al Casal dels Infants fa 2 anys, des de fa 6 mesos treballa com a educador al centre socioeducatiu de l'entitat del Casal dels Infants té a la mina, com dèiem ara justament, Jordi, està de colònies al Berguedà. Sí. Elias, ara on parlàvem, no, amb la Rosa, també amb l'Iria i sentíem aquests testimonis, és un dels moments més esperats, no, pels infants, quan aneu de vacances, tu que treballes amb ells durant tot l'any, quan aneu de colònies?
4: Sí, la verdad es que ellos están siempre muy emocionados por el casal de verano, siempre por las actividades que se hacen aquí, como los juegos de agua y la actividad hoy, pero muchísimo más por las colonias que por otra cosa.
1: Y Elias, explica'ns la teva historia, ¿cómo vas comenzar el casal dels infants? ¿Cómo vas arribar?
4: Bueno, pues mi historia fue un poco raro porque yo antes era usuario del Casal dels Infants, pero del Casal de Joves, de la Junta de Comerç.
0: I a partir d'aquí, usuario... exacte, vas decidir ser usuari, vas decidir implicar-te tu, no?, com a voluntari.
4: Sí, me ofrecieron ser voluntario porque decían, si quieren ser voluntarios pueden ir a estos de aquí, y pues yo me ofrecí como voluntario, pero tenía un poco de dudas porque me tocaba en un barrio en el que yo no conocía. Y me sentí un poco nervioso porque no tenía ni idea de lo que tenía que hacer.
1: Y a partir de allá, ¿et va agradar? ¿Y cómo fas el pas de ser voluntari a convertir-te en professional? Que d'això fa res, fa mig any que ets educador al centre socio... al centre que té el Casal dels Infants a la mina, ¿no?
4: Sí, pues... pasó lo mismo, que salió una oferta laboral de un año ahí en el casal. Y pues yo presenté mi currículum sin saber que al final se terminaría trabajando como educador en el centro de la mina. Y pues la verdad es que me agrada mucho estar con los niños, estar divirtiéndome con ellos y todo.
1: ¿Y cómo es la realidad dels infants de la mina? Porque supongo que cada barri té la seva particularitat, hi ha coses en comú, però supongo que no és el mateix el Raval, que Santa Coloma, no? que Badalona, que la mina. ¿Cómo es trabajar de educador a la mina en un centro social a las tardes?
4: Bueno, es como todos, es un poco difícil porque hay niños de muchas realidades distintas, otras buenas, otras malas, y pues cada uno tiene sus altibajos, pero nosotros tratamos de hacer lo que podemos y pues nos llevamos muy bien con los niños de la mina, muy bien.
0: Elias Llobera, t'acomiadem perquè no et volem robar més temps, que has d'estar amb els nens a la Casa de Colònies, que ara deies que començàveu aquestes activitats de tenyir samarretes, i esperem que vagi molt bé aquestes colònies. Moltes gràcies, sí, per atendre'ns.
4: Moltes gràcies.
0: Rosa, ara sentíem a l'Elias, no sé si són molt habituals els casos com el seu de persones que comencen com a voluntàries i que acaben treballant també al Casal dels Infants, i que, de fet, l'Elias va ser usuari, després voluntari, i ara s'ha convertit, no?, en treballador també.
2: Sí, per nosaltres un dels objectius a nivell educatiu també és que els infants, els joves, entenguin quina és la realitat, que les desigualtats són estructurals i que també nosaltres ajudem per canviar això i que ells també poden participar a la societat i també fer-se responsables no només de la seva vida, sinó també de la transformació del seu entorn, del seu barri. I, per tant, aquesta feina que fem és de treball amb la comunitat, és la que traslladem a aquests joves. No? Fes un retorn a la societat, si vols, una manera de ser voluntari del casal. I a partir d'aquí, doncs, mira, si es presenta una oferta i encaixa amb el seu perfil, doncs, per descomptat, intentem donar-los aquesta oportunitat.
1: I quina és la línia que separa la tasca d'un professional d'un voluntari, no? O voluntària? És un tema que, recurrent, no?, com parlem de temes de voluntariat. En el vostre cas, com es defineix? O hi ha àrees que, diguem, que es solapen? Com va això?
2: A veure, nosaltres sempre diem que tot depèn de les competències de cadascú i de el seu temps de dedicació, no? Llavors tenim voluntaris que estan, no sé, que d'alguna manera, inclús extreballadors, no? Persones que s'han jubilat, com ara que dèiem, no? L'Enric Canet, no?, que parlàvem abans, és una persona que segueix fent una feina al casal totalment com si fos un professional, diguéssim. Té tota la responsabilitat de fer-ho i les competències per fer-ho. fer-ho. I també, doncs, bueno, és una mica això, si tu tens competències, tens temps, pots assumir responsabilitats, doncs això és una opció. Evidentment, amb el tema dels nens, sempre hi ha uns professionals que han de garantir la continuïtat de l'atenció a la situació familiar, hi ha dades que són sensibles i

0: perquè per mi en cap moment ho he vist com un esforç, sinó com una oportunitat de viure alguna cosa diferent, i en tot moment crec que ho he gaudit molt. Per tant, jo animaria qualsevol persona a fer-ho, sobretot si t'agraden compartir el temps amb nens i nenes, evidentment. Jo crec que es pot gaudir molt.
1: Rosa, hi ha algun tipus de formació? Algú que ens estigui escoltant, què necessita per convertir-se en voluntari de la vostra entitat?
2: Nosaltres fem una acollida quan ets voluntari, t'acollim al casal, t'expliquem una mica com va tot, evidentment la nostra filosofia, els nostres valors, els nostres els criteris educatius, però no cal cap formació especial, el que cal és ganes, no? I ganes de dedicar un temps i de sumar-te a un equip que t'ajudarà en tot moment a que t'ho passis també bé, que puguis aprofitar aquest temps també tu mateix.
3: Suposo que has demanat també un compromís no? d'assistència, de puntualitat, no? d'anar a les reunions de preparació, no? Que és
2: això és com si fossis un professional, o sigui, és quan jo deia, de fet, depèn una mica del temps que cadascú dedica, però sí que hi ha tot un pla d'acollida i tu formes part d'un equip i tens les teves reunions, els teus horaris, com tothom, i hi ha un compromís clar en cada persona, però tu pots decidir quant de temps tens i aquí veiem com encaixa, no?, el teu temps amb les nostres necessitats.
1: Mm. I Jordi, un últim apunt sobre el suport a les famílies amb dificultats per aconseguir que els seus fills i filles puguin anar de vacances.
3: Sí, mira, recordem unes dades que ens situen sobre aquesta temàtica. Mira, 345.768 infants i joves participen aquest estiu de gairebé 7.000 activitats de lleure. Drets Socials destina gairebé 2,8 milions d'euros a ajuts per garantir l'accés d'infants vulnerables o amb discapacitat a aquestes vacances, activitats d'estiu. I aquest estiu l'Agència Catalana de la Joventut ha mantingut un any més el programa L'Estiu és Teu, que beneficia doncs, a més de 1.000 famílies. I, Maria, quan estàvem a punt d'entrar preparant acabant de preparar l'entrevista, la Rosa Balaguer ens ha comentat que demà, això és notícia, sí, mira, això és notícia, demà reben la visita del nou conseller de Drets Socials, ostres, el Raül Moreno, que havia estat fins ara la mà dreta de la Mònica Martínez Bravo, no?
1: De l'exconsellera,
3: no? Què espero d'aquesta visita? Què li demanareu?
2: Bé, nosaltres havíem demanat una entrevista amb la consellera per explicar una mica la situació del casal a nivell de sostenibilitat de tots els projectes i les dificultats que estem tenint per sostenir tota l'activitat. I justament ens vam assabentar que hi havia aquest canvi. El conseller ha acceptat també fer aquesta visita i, per tant, una part important d'aquesta visita també serà parlar d'aquest tema, de les dificultats que estem tenint i, d'alguna manera, la necessitat de reconvertir el casal per poder mantenir la nostra acció a aquests barris, però d'una manera més reduïda, si no passa alguna molt extraordinari que ara mateix tampoc preveiem.
1: Rosa Balaguer, directora del Casal dels Infants, moltes gràcies. I també Iria Ceballos, moltes gràcies, voluntària, també del Casal dels Infants al Raval. Merci per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Per tant, Jordi, us recordem, si algú vol fer-se voluntari, ens està escoltant, pot trucar al 933170013, 933170013, o entrar al web del Casal dels Infants.
3: Per exemple.
1: Acabem amb una cançó, com sempre.
3: Sí, mira, la cançó que ens ha recomanat la Rosa Balaguer, que és una cançó. Presenta-la tu mateixa, Rosa.
2: Bueno, això és una cançó de xarango que s'escolta molt al xarango en les nostres activitats i ara l'escoltarem.
3: Que tot et vagi bé.
2: Que tot et vagi bé.
3: Un missatge positiu, no?
2: I tant, això sempre. Sempre positiu.
1: Dius que l'escolteu molt, aquesta, eh?
2: Sí. Sí, l'escoltem molt.
1: Perquè suposo que us dona també aquesta bona energia, no?
2: Exacte. Bueno, el xarango ja té això, no? Sí, una mica també aquesta... És una mica festa major, també, no? O sigui, sí.
1: Jordi,
3: i si voleu triar i remenar entre altres ofertes de voluntariat, no només al casal, doncs podeu accedir a voluntariat en un clic, voluntariatenunclic.cat, i allí, doncs, podreu triar i remenar moltes crides i ofertes de voluntariat per aquest estiu i, vaja, i de cara a la tardor.
1: Que la setmana passada en vam veure una que ens va crear molt l'atenció, que era un acompanyament de gossos pigall.
3: Sí. Sí,
1: oi,
3: sí, sí.
1: Jordi?
3: Sí, mira, ara estava...
1: Mira, encara hi és, eh? Acompanyaments de salut mental amb gos, a persones amb teràpia.
3: En veig un altre que és voluntariat a Nepal. Clar, això ja és voluntariat internacional, un altre voluntariat a Senegal, clar, això ja són voluntariats...
1: Gent que tingui temps, que pugui fer-ho, no? Crida molt l'atenció.
3: I veig un altre voluntariat de ioga, cures de la salut a l'Hospitalet de Llobregat, eh?
1: N'hi ha moltíssimes,
3: eh? Sí, n'hi ha moltíssimes.
1: També acompanyaments mèdics a persones grans, no? I n'hi ha per tot el territori, eh? No només a

0: Barcelona.
1: Sí, sí. És un molt bon recurs, eh? És un molt bon recurs. Mm-hmm. Però bé, avui us animem a que truqueu al Casal dels Infants.
0: Totalment. Jordi, moltes gràcies. Vinga. Per aquestes propostes que estarem escoltant de voluntariat durant tot aquest estiu aquí al matí de Ràdio 4. Ens quedem amb xarango i amb la bona energia que ens dona, no? Que tot vagi bé.
1: Que tot et vagi bé, Maria.
0: Moltes gràcies, igualment. No marxis, eh?
1: No, no marxo,
0: que ens queda l'última hora del matí de Ràdio 4, que agafarem la màquina del temps. I després vindrà la Clara Massons per posar ordre a la casa. Avui posarem ordre al rebost. Si vols saber com fer-ho, queda't, queda't. Butlletí informatiu i tornem.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. En marxa a aquesta hora el Consell de Ministres. El govern ha avançat que, juntament amb la declaració de zones greument afectades pels incendis, s'aprovaran mesures de protecció laboral i ja coneixem alguns detalls de tot plegat. Laura Hurtado, bon dia.
2: Bon dia. La principal novetat, segons ha pogut saber Ràdio Nacional, és la creació d'una prestació extraordinària gestionada pel CP destinada a aquells treballadors que hagin de suspendre temporalment el seu contracte per causes derivades dels incendis. Això inclou aquelles persones que no puguin accedir als seus domicilis perquè han estat evacuades, a les que hagin de realitzar tasques de neteja o reconstrucció, també aquells que necessitin fer tràmits administratius presencials per gestionar ajudes o les que hagin de cuidar familiars afectats per la catàstrofe. La prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora del treballador per un màxim de 4 mesos, sense restar cotitzacions per possibles situacions d'atur futures. Unes mesures que tindran caràcter retroactiu des del 23 de juliol i cobriran tant els focus actius com els que puguin donar-se en els pròxims mesos.
0: Pel que fa als incendis actius, la Comunitat de Madrid confia que avui es puguin dur a terme reallotjaments i a Castelló la Generalitat ha aixecat, Laura, el confinament a la Vall d'Uixó.
2: Sí, les 32.000 persones confinades en aquesta localitat ja poden sortir de les seves cases sense restriccions de mobilitat, però el foc continua actiu i no es preveu que pugui quedar estabilitzat avui. Es mantenen, per tant, la resta d'evacuacions i confinaments als municipis afectats. D'altra banda, pel que fa als incendis al centre del país, el delegat del govern a Castell i Lleó, Nicanor Sen, s'ha mostrat optimista amb l'evolució del foc.
3: El perímetro no ha avanzado, se han llevado a cabo trabajos de contención y cierre también del perímetro. Por supuesto, también las pequeñas reproducciones se vienen sucediendo por las altas temperaturas del terreno, realizando trabajos también de contención durante la noche.
2: A Àvila ja han cremat 55.000 hectàrees i unes 25.000 persones continuen evacuades.
0: En plan econòmic, el mercat laboral suma 486.000 treballadors i assoleix un nou rècord d'ocupats a Espanya amb 22,7 milions segons l'enquesta de població activa del segon trimestre. Com és habitual, l'EPA d'abans de l'estiu dona una bona empenta al mercat laboral. Clara Ontanyó, bon dia.
4: Bon dia, sí. L'atur cau a Espanya en 213.000 persones al segon trimestre. La xifra total queda per sota dels 2,5 milions i la taxa d'atur també per sota del 10%. La xifra més baixa des del 2008. Verónica Barbero, portaveu de Sumar, valora les dades a les mañanes de Ràdio Nacional.
5: Eso es un éxito, sin duda, de las políticas del Ministerio de Trabajo, de las políticas de Yolanda Díaz. Sin perjuicio de que nosotras vamos a seguir trabajando, evidentemente, para seguir mejorando estos datos, estamos en 22,78, ¿no? Casi 23 millones de personas ocupadas. Estos son cifras récord en nuestro país.
4: Catalunya lidera la creació d'ocupació de l'Estat amb 130.000 empleats més que el trimestre anterior, amb també un nou rècord de treballadors. Es queda a només 3.000 de la xifra de 4 milions.
0: I anem ara fins a Lleida perquè els pagesos han desconvocat les mobilitzacions després dels anuncis del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb qui es van reunir aquest dilluns, Pepa Santgenís.
6: Unió de Pagesos, el Gremi de la Pagesia, Assaja, Manifest del Gra d'Urgell i la plataforma Pagesos o Conills han decidit aturar les protestes previstes per aquest divendres i diumenge després dels anuncis que va fer ahir el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La decisió es va prendre en dues assemblees celebrades, ha dit, al FES, al Segrià i a Verdú a l'Urgell, on es va acordar aturar les protestes durant dues setmanes en les quals esperàvem veure els primers resultats del pla de xoc anunciats pel conseller, tant per reduir la sobrepoblació de conills i de fauna cinegètica com els danys als cultius. Pere Roquer, president d'Assaja Lleida.
7: Un pla de xoc que ha estat aprovat urgent a les zones amb més afectació de conills. Dos, l'acceptació per part del govern i el reconeixement dels 7 milions d'euros de compensació per les zones EPA. I tres, quina manera es compensa totes aquelles pèrdues productives que tenen els països a les zones EPA.
6: En cas d'incompliment, adverteixen que tornaran a sortir el 21 d'agost a tallar carreteres.
0: Les explicacions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el Parlament sobre la incidència en les proves PISA de Catalunya no acaben de convèncer els directors dels centres educatius i insisteixen que encara hi ha incògnites sobre per què les llistes dels alumnes que feien les proves contenien errades i que ara la investigació haurà d'esclarir els fets. Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, al matí de Ràdio 4.
8: Continuem tenint una incògnita del que ha passat i una hipòtesi que va reiterar que, tot i que no tenim la responsabilitat del control de les direccions, se'ns continua dient que la hipòtesi és que els directors, els 51 directors a la vegada, van confondre les instruccions de quart d'ESO de les proves de competències bàsiques amb les de PISA. I nosaltres pensem que les instruccions no van ser ben proposades i les instruccions no es van donar bé.
0: No entenen com es va donar llum verda, unes llistes que eximien un 23% dels alumnes de les proves, una xifra molt superior al 5% que permet l'OCDE. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la pública, quan siguin les 12.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
10: I amb tots els que ens esteu escoltant, també amb el Jordi Vila i la Carla Villegas, ja preparats aquí al meu costat per agafar aquesta màquina del temps, a les vies de sol, a Laia Casanova i el Jaume Tudela, i a la producció, el Joel Sevilla i la Sílvia García del Pozo. Estem sortejant un parell d'entrades, una entrada doble per anar a veure el proper 10 d'agost, atenció, perquè és un concert fascinant, l'Ana Torroja, al Festival Internacional de Cambrils. T'ho hem posat molt fàcil. Truca al 900-630-630, 900-630-630, i endevina quina és aquesta mítica cançó d'un cantant espanyol que li hem tret la lletra, només sona la música.

Vinga, que segur que l'estàs cantant, tu des de casa teva. 900-630-630, agafa el telèfon i truca al telèfon gratuït de Ràdio 4 i si truques pots entrar en el sorteig de dues entrades per veure a la Torroja el proper 10 d'agost al Festival Internacional de Música de Cambrils. Si ho endevines, doncs entraràs en aquest sorteig per aconseguir aquestes entrades. Digues quina és aquesta cançó.

0: Això que encara es posa molt al... casaments, esdeveniment social...
1: Estic fent
0: no?
1: esforços, estic fent esforços per no cantar-la.
0: I segur que des de casa l'estan cantant. Jo crec que tothom l'està cantant.
1: És més, estic fent esforços per no sortir per la porta de l'estudi i tocar. Saps el que vull dir?
0: Doncs tu, des de casa, pots fer-ho, perquè com que no ets el Jordi i no estàs aquí, pots agafar el telèfon i trucar al 900-630-630. Ens dius quina és aquesta cançó, que al final del programa la cantarem tots plegats.
1: Sí,
0: home,
1: sí, tant.
0: També a la persona que l'hagi tocat, jo crec que l'haurem de fer cantar, no? Aquesta cançó.
1: Sí, i tant, perquè això, escolta, això és el matí de Ràdio 4, l'edició d'estiu, que informem, acompanyem, ens ho passem bé.
0: Exacte, tot una mica.
1: Sí, i tant.
2: Ens divertim molt, també.
0: De tot una mica, sí, home, per això estem també, per acompanyar a la gent. Estiguis de vacances, no ho estiguis, estiguis fent el que estiguis fent, doncs aquí t'acompanyem des de la pública, t'informem, t'entretenim i, a més, també et regalem entrades per anar a veure a l'Anna Torroja al Festival Internacional de Música de Cambrils. Ara sí, agafem la nostra màquina del temps. Avui marxem uns quants anys enrere, cap al 1966. I què passava aquell any? Doncs que era un moment clau de l'etapa de l'anomenat desarrollismo espanyol, un intent de posar llum i rentar la cara a una Espanya que ja superava els 25 anys de dictadura i que, tot i que la bona imatge que es volia continuar mostrant des de fora, sí que continuava reprimint a la seva població, Carla.
2: Doncs sí, les carreteres començaven a omplir-se dels Seat 600 i les platges del Mediterrani rebien cada vegada més visitants, perquè el turisme s'havia convertit en un dels grans motors de l'economia.
1: Jo havia anat a un d'aquests 600, de petit. Sí, sí, sí.
0: Quanta gent, que ens està escoltant ara mateix.
1: 600, que després es va convertir en un R6. Però això és una altra història. Mireu, aquell any, el 1966, Espanya superaria els 17 milions de turistes estrangers, una xifra impensable, només una dècada abans, quan amb prou feines n'arribaven 4 milions. França, Alemanya i el Regne Unit eren els principals països d'origen d'uns visitants que descobrien un territori assolellat, barat i que començava a modernitzar la seva oferta turística.
0: I el Ministeri d'Informació i de Turisme, ui, com ofego, ara sí, perdó, de Manuel Fraga, destinava importants recursos a promocionar Espanya a l'estranger i continuava impulsant campanyes publicitàries. Estem parlant que el 1966 venien 17 milions de turistes. Uns anys abans, 4. Però és que actualment, 96 milions de turistes. Això és el que va rebre Espanya, segons l'INE, l'últim any. 96,8 milions de turistes internacionals. Atenció, en uns anys, com ha canviat la cosa.
1: Déu-n'hi-do,
0: una autèntica barbaritat. I com dèiem, el Ministeri d'Informació i Turisme de Manuel Fraga doncs, destinava molts recursos a promocionar Espanya a l'estranger i impulsava campanyes publicitàries per consolidar el país com una gran destinació internacional, campanyes com aquesta.
3: Benidorm es un pueblecito alicantino que se ha convertido en atractivo lugar de turismo y al que acuden los veraneantes atraídos por el pintoresquismo de su paisaje y de sus rincones típicos, a los que se suman igualmente otras muestras de la moderna arquitectura. Abundan también aquí los extranjeros que montan su campamento ambulante desdeñando las comodidades hoteleras, unas veces por capricho y otras por economía.
0: Però darrere d'aquesta imatge, Franco mantenia tot el poder polític i les llibertats continuaven encara molt limitades. L'estiu del 66 era el reflex d'un país contradictori i així ho demostraven també les seves lleis, Jordi.
1: Sí, aquell 1966 seria recordat per la norma que marcaria un abans i un després del periodisme espanyol. El 18 de març s'aprovava la Llei de Premsa i Impremta, impulsada pel ministre Manuel Fraga Iribarne, i entrava en vigor el 8 d'abril. Popularment es coneixia com la Llei Fraga.
0: La nova norma eliminava oficialment la censura prèvia instaurada per la Guerra Civil, una decisió que el règim presentava com un gest d'obertura, però la realitat era bastant més complexa. Els diaris, les revistes i les editorials continuaven encara sotmesos al control de l'Estat. Si una publicació traspassava els límits marcats pel règim, podia ser sancionada, multada o fins i tot segrestada. La censura canviava de forma, però no marxava.
2: Es tractava, doncs, d'una operació més per millorar la imatge interna, no?, i la imatge també internacional del règim, coincidint precisament amb el creixement del turisme i amb aquesta voluntat de presentar una Espanya més moderna a l'exterior.
0: I mentre Espanya intentava projectar aquesta imatge de modernitat, l'altra punta del món començava un dels processos polítics més traumàtics del segle XX.
1: El 16 de maig del 1966, el Partit Comunista Xinès aprovava la coneguda com a notificació del 16 de maig, el document que marcava l'inici oficial de la gran revolució cultural proletària impulsada per Mao Zedong després d'haver perdut part de la seva influència arran del fracàs del procés d'industrialització conegut com el Gran Salt Endavant.
2: Pocs mesos després, durant aquell mateix estiu, milions de joves van respondre, no, a aquesta crida de Mao i es van organitzar en els anomenats Guàrdies Rojos. El líder xinès els animava a destruir les quatre velles: les velles idees, la vella cultura, els vells costums i els vells hàbits.
0: I aquella campanya va desembocar en la persecució de profes, professors, intel·lectuals, funcionaris i qualsevol persona considerada contrarrevolucionària. Les biblioteques, els temples, les obres d'art i els monuments històrics van ser saquejats o destruïts.
1: La revolució cultural s'allargaria fins al 1976, coincidint amb la mort de Mao. Àsia estava al punt de mira aquells mesos d'estiu del 66, perquè a banda de la revolució xinesa, al Vietnam, la guerra dels Estats Units estava estancada.
0: I escoltem un tall justament d'això, del Vietnam.
4: The bombing pause in the Vietnam War is over. In a broadcast last night, President Johnson said that all American peace moves had been rebuffed.
0: Els Estats Units parla que ja tenien desplegats prop de 385.000 soldats al Vietnam.
2: I el president Lyndon B. Johnson continuava incrementant l'esforç militar amb l'objectiu d'evitar la victòria comunista al sud-est asiàtic.
0: Durant aquell any, l'aviació nord-americana intensificava els bombardejos sobre el Vietnam del Nord dins l'operació Rolling Thunder, mentre les grans ofensives terrestres provocaven un augment constant del nombre de víctimes. I pel que fa als esports, l'estiu del 1966 també va ser un any mundial. Es va jugar a Anglaterra entre l'11 i el 30 de juliol al Mundial i va reunir 16 seleccions. Atenció, que aquest any se'n van reunir 48, eh? 48.
1: Em sembla que és l'any que més seleccions sí. han participat,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí, sí. I la idea, sí. va dir ja Infantino, és que n'hi hagi més encara al proper Mundial.
2: El 2030,
0: sí. Exacte. Doncs el 1966 n'hi havia 16 i el van guanyar els anfitrions, que aconseguirien el, fins a dia d'avui, l'únic títol de la Copa del Món de la seva història, que va guanyar Anglaterra.
2: La final, jugada de Wembley, i davant prop de 97.000 espectadors, va enfrontar els anglesos contra l'Alemanya Federal. I es recorda, sobretot, per aquest empat, no?, a dos gols, i el partit es va decidir a la pròrroga gràcies al famós gol fantasma de Jeff Hurst.
0: Jeff Hurst, perdó, que aquest gol fantasma, que ara seria impensable, que ara això no es podria passar, perquè ja tenim el VAR i totes aquestes normes. I això em fa explicar-vos una notícia que acabo de veure fa uns minuts, i és que França ha presentat a Zidane, a Zinedine Zidane, com a nou seleccionador. Oh. Després d'aquesta derrota, no?, doncs, que van tenir contra Espanya, han destituït Didier Deschamps, i l'exjugador i extècnic també del Real Madrid serà l'actual seleccionador francès. La Carla se'n acaba d'entrar en directe i l'ha sorprès aquesta notícia.
2: Home, una mica, no? Tampoc ho han quedat tan malament, però bueno, entenc que França, aquests darrers dos
0: derrota.
2: Mundials, arribar a una final, també perdre, no?, contra Argentina, ara en aquest cas.
1: Els últims anys ha fet molt bon paper França.
0: Sí, però va guanyar el 2018. Contra Espanya va ser complicada. No?
1: Tot el que puja baixa.
0: Totalment.
1: És a dir, i a l'inversa, eh?
0: Sí.
1: Però jo em reafirmo, Vaja, en els últims anys França ho ha fet molt bé. És veritat que va perdre, però també tenia molta pressió. Estava considerada la favorita, no? De vegades aquesta pressió pot jugar en contra.
0: Sí, totalment. Sí. I Anglaterra, aquell 1966, que també va ser any mundialista, i que parlàvem d'aquest gol fantasma de Geoff Hurst, que va ser molt comentat. Ara seria impensable, però en aquell moment, Jordi, va passar una cosa...
1: Sí, la pilota va tocar el travesser, va botar molt a prop de la línia i després de consultar el jutge de la línia, el soviètic, a veure si ho dic bé, Tofik Bakhramov, l'àrbitre va concedir el gol. Així explicava el moment, anys més tard, el mateix Hurst.
5: I will tell FIFA and everybody connected with world football the ball is at least 1 meter over the line. Full stop. I think, on a serious answer, I think it's you, when you're playing in the game, I've just got in the team, replaced Jimmy Greaves. You're 2-2 against a fantastic and brilliant German team.
0: Ell deia que realment ho va veure i que sí, que la pilota va botar gairebé un metre, no?, fora de la línia, però quan estàs en aquell moment 2-2 i ho veus, doncs que és una cosa que al final et penses, doncs, que sí que va passar, no? Anglaterra, que acabaria guanyant per 4-2, i Geoff Hurst es convertiria en el primer jugador capaç de marcar un hat-trick en una final d'un Mundial. 60 anys després, aquell gol encara continua alimentant el debat sobre si la pilota va entrar al tot, no va entrar al tot, ell mateix ho explicava, no? I l'any 1966 també va ser un dels grans anys del cinema. S'estrenaven pel·lícules de culte.

0: El 23 de desembre s'estrenava a Itàlia El bueno, el feo y el malo, el tercer western de Sergio Leone, protagonitzat per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach.
1: Home...
2: És un clàssic, això, mi a pell
1: del
2: de gallina.
1: Del western, eh?
2: Sí, tot i que no arribaria immediatament als cinemes espanyols, aquell any consolidava definitivament el fenomen dels anomenats spaghetti westerns, molts dels quals es rodaven als deserts d'Almeria. I, a veure, sisplau, eh? A veure, tornem a escoltar la banda sonora, sisplau, perquè és que no puc. Ho hem de tornar a escoltar. El bueno, el feo y el malo, o el bo, el lleig i el dolent. Ara. Mira.
1: Que s'ha convertit en la música de western. I si tant, vols parlar de western, no és
2: aquesta música. És aquesta, perquè aquesta banda sonora de El bo, el lleig i el dolent va ser composta per Ennio Morricone i està considerada... Puja. Està considerada una de les obres més influents de la història del cinema. Us explicaré per què. Morricone va revolucionar el gènere de l'espagueti western al substituir les orquestres tradicionals de Hollywood per sons experimentals. Va incorporar xiulets fets per humans, crits que imiten udols dels coiots, trets, fuetades, guitarres elèctriques i harmòniques. En fi...
1: Pues
2: fi,
1: molt bé, eh?
2: Sí, és que... Llàstima que no he estat coetani amb Ennio Morricone, eh? Jo hauria posat algunes veus, eh? Xas, no? En fi, que dos anys més tard, al 68, Morricone ens sorprendria amb un nou èxit, Once Upon a Time in the West, destacar el colpidor tema d'obertura amb la veu de la soprano Eda de la Orso.

0: Quina veu, eh? Ens agrada molt.
1: Quina veu. He dit de l'Orso, eh? Però és brutal, sí.
0: Ens agrada molt Ennio Morricone, Jordi, però hem d'avançar perquè ja sabem que quan t'emociones d'un tema comences a parlar-ne,
1: no? Ja està, no puc... Vale, d'acord.
0: Hem d'avançar al 1966 perquè també estava molt més present en les cartelleres internacionals d'aquell any. Qui té por, de Virginia Woolf, dirigida per Mike Nichols i protagonitzada per Elizabeth Taylor i Richard Burton.
2: Who's afraid of Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia Woolf? Who's afraid of Virginia?
0: Una pel·lícula que obtindria 13 nominacions als Òscar, Carla.
3: Sí, i un record també per a l'època, i acabaria guanyant-ne d'aquestes 13 nominacions 5 Òscars. I també el 30 de juliol del 1966 es va estrenar Batman the Movie, el primer llargmetratge en color d'aquest superheroi derivat de la popular sèrie de televisió de l'època.
1: Amb aquesta música em falta Batman! Que era la sèrie, eh? Perquè, vaja, com ha passat el temps i com ha evolucionat? Ahir parlàvem del Cavaller Fosc de Nolan.
0: Ostres!
1: I aquesta va ser la primera pel·lícula on es va passar dels dibuixos a pel·lícula. Havia la sèrie, però la pel·lícula va ser la primera. Una curiositat sobre aquesta pel·lícula, Batman the Movie, es va rodar entre el 25 d'abril i el 31 de maig del 1966, just després de la primera temporada de la sèrie de televisió, amb un pressupost d'uns 1,38 milions de dòlars. Eh?
0: Inicialment el guió havia de ser el capítol pilot de la sèrie, però el seu cost era més elevat i es va descartar. No? L'èxit televisiu de Batman va fer que aquest projecte es recuperés i s'acabés convertint en aquesta pel·lícula també destinada per impulsar la seva internacionalització. Una mica de tot plegat. I és que no sóc de superherois.
1: A mi m'encanta, sí. Sí. Si hagués de triar un, és Thor, però clar, estem parlant de Batman, que també m'agrada, eh?
0: A mi m'agrada el Capitán Amèrica.
1: Ah, mira.
0: Jo sóc de Capitán Amèrica, perquè vaig començar a veure Marvel ara fa poc, potser des de casa també estàs pensant quin és el teu superheroi preferit ara mateix. El meu és el Capitán Amèrica. Tu, Carla, t'agrada el superheroi?
3: Jo he vist les pel·lícules de Spider-Man. Ara, aquestes darreres de Tom Holland, amb la Zendaya, sí
0: ara
3: que les he vist.
0: Ara s'han estrenat una?
3: Sí, aquestes sí que les estic seguint, però doncs la veritat que tampoc sóc molt fan.
1: Mira, ho fem memòria, si sóc de Thor, però potser el meu superheroi preferit és Conan.
0: No el conec.
3: Ah,
1: Conan, sí, molt conegut pels còmics, l'espasa salvatge de Conan.
0: Ostres.
1: Conan Rey. No sabeu de qui? No sabeu Conan?
0: Jo fora del món de Marvel crec que
1: em perdo. Conan el bàrbar. És veritat que no està dins l'univers Marvel, eh?
0: Jo dins fora de l'univers Marvel, sí. Batman i...
3: Perquè està després, no? O sigui, estan els superherois que són de Marvel i també els de DC.
1: DC Comics, sí.
0: Aquí, sí. Batman és de DC, no?
1: Batman és de DC.
0: Clar, ara tinc uns amics, bueno, un amic que es va casar fa poc, i l'amic que es va casar i els seus millors amics, que són els meus també, portaven els bessons de la camisa, el que es va casar portava l'escut del Capitán Amèrica, l'altre company les ales del Batman i l'altre la cara d'Iron Man.
1: Mare meva.
0: I eren com el The Avengers, no? Els Vengadors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs mira, justament de Batman, aquesta pel·lícula que comença quan el Batman i la Robin intenten rescatar el Commodore Shim Lab. Com es diu això, Jordi? Que tu ets,
1: sí,
0: ets fan.
1: No, sí, sí, ho has dit molt bé. És que no sabria dir millor, eh?
0: I això està perquè sembla que el seu iot està en perill, no? Durant l'operació, l'embarcació desapareix misteriosament i poc després el Batman és atacat per un tauró del qual aconsegueix escapar gràcies al mític repel·lent de taurons que té a la seva cintura i a partir d'aquí descobreixen que tot ha estat un parany que han organitzat els quatre grans malvats de la ciutat de Gotham, de Gotham City, que són el Joker, el Pingüí, l'Enigmista i la Catwoman, no?
1: Sí, que la Catwoman sempre té aquest punt de... No sé si és bona, dolenta...
3: O dolenta, no?
1: És, té aquest punt, no? Sí. Mm. En fi, aquesta primera pel·lícula de Batman the Movie, doncs, que es va estrenar aquell estiu del 1966.
0: Fantàstic. I també cançons. Anem a la música, que també és el que
1: ens
0: agrada,
1: va,
0: no?
1: Sí.
0: La música del 66 demostrava que el pop espanyol també podia conquerir el món.

0: Aquest Black is Black de Los Bravos es publicava el mes de juny del 66 i convertia aquest pop espanyol en un èxit immediat. La cançó arribaria al número 2 del Regne Unit, entraria al top 5 dels Estats Units i es vendrien més d'un milió de còpies arreu del món. Cap grup espanyol fins al moment havia aconseguit fins aleshores aquest impacte internacional.
1: I entre les cançons que sonaven sense parar hi havia aquesta de Rafael, que el va consolidar com una de les grans veus del moment.

0: Aquesta cançó encara sona, eh?
1: Encara.
2: És que Rafael té molta energia, és molt gran, però continua mantenint aquell esperit. S'ha reinventat moltes vegades, fins i tot ha arribat a participar en musicals. Té una, té una potència de veu i de personalitat brutal.
1: Doncs en aquell moment, Rafael vivia un dels millors moments de la seva carrera, perquè amb aquesta cançó, Yo soy aquel, es convertia en un èxit internacional, perquè va representar Espanya a Eurovisió aquell mateix any. Una cançó que encara, com comentàvem, forma part de la història de la música en castellà.
0: Mira.

Oh, quina veu, Rafael, fantàstic. Però si hi havia un grup que també feia embogir al públic jove, eren Los Brincos. Molts els van arribar a batejar com fins i tot els Beatles espanyols pel seu estil modern i unes melodies que marcaven una generació.

0: Això eren els Beatles, eh? Els Beatles espanyols.
1: Escolta, jo em quedo amb, Rafael,
2: eh? Però, que també m'agraden, eh? Però és veritat.
1: Home, va ser un gran èxit, eh? Aquest d'un sorbito de xampany. Es tracta d'una balada romàntica que parla d'un amor del passat difícil d'oblidar, però escolta-nos una mica més. Va. D'aquell rincó i sol a ti mi corazón. Un sorbito de xampany es va convertir en un dels grans èxits de Los Brincos, situant-se al capdamunt de les llistes de vendes a Espanya. De fet, va arribar al número 1 de los 40 principales, de la setmana del 25 de juliol del 1966.
0: Número 1 dels 40, eh? Una cançó de...
1: Poca broma, eh? Poca broma.
0: Sí, i tant. Mm-hmm. I clar, anem al plat fort.
1: Vinga, va.
0: Perquè si parlem de música, parlem dels anys 60, aquell mateix estiu hi havia un grup que canviaria la història de la música. El millor grup de la història, si a mi em pregunta, que publicava
1: segurament
0: el millor disc, sí, de la història, i un dels més influents eren els Beatles, i publicaven Revolver.

0: Jo és que sóc una gran fan dels Beatles. Qui no és fan dels Beatles? No, tothom és fan dels Beatles. Però és que a mi m'agraden molt,
1: clàssics,
0: la veritat.
1: I els clàssics mai passen de moda, al contrari. Guanyen amb el temps.
0: A mi és que m'agraden molt els Beatles. I jo vaig anar a Liverpool i vaig ser molt feliç.
1: Si ets més de Beatles que de Rolling.
0: No, és que no sóc de Rolling.
2: Ja.
0: O sigui, i a més aquest debat em sembla absurd. O sigui, ja. Per mi, a mi em sembla absurd. O sigui, t'agrada una cosa, t'agrada l'altra, però crec que no pots comparar els Beatles amb qualsevol altre grup de la història de la música. Jo crec, eh? O sigui, és la meva opinió personal. Atenció a tots els que els agrada el Rolling, super. Però crec que no són comparables amb els Beatles. O sigui, els Beatles van començar a tocar un estil de música quan ningú havia tocat aquest estil de música. Van canviar la història de la moda, van canviar la història de com s'entenia els moviments socials, van crear el fenomen fan. O sigui, per mi els Beatles, jo vaig veure Paul McCartney el 2024 a Madrid i és una de les experiències més fortes que he viscut mai a la meva vida.
1: Quines sensacions vas tenir?
0: No, va ser increïble.
1: Vas plorar?
0: Moltes vegades, tota l'estona, 3 hores i mitja de concert sense parar.
2: T'estàs emocionant?
0: És que m'estic emocionant.
2: Sí. Recordar-ho, Maria.
0: Perquè és que va ser fantàstic. O sigui, jo tenia entrades per anar-lo a veure el 2020 a Barcelona. Sí. Ve la Covid i ens tanquen a tots i les entrades ens van tornar els diners. I jo pensava que no el veuria mai més. I llavors va venir el 2024 a Madrid i me'n vaig anar cap a Madrid amb la meva mare i vam viure una experiència fantàstica, no oblidaré mai, perquè és el més a prop que estaré mai de veure els Beatles. Clar, no podrem mai veure els 4 Beatles. Jo vaig anar també, quan vaig anar a Nova York, vaig anar a l'edifici de Dakota, que és on van assassinar a John Lennon, i m'agraden molt els Beatles. Jo crec que van canviar la història de la música, l'espeech que acabo de fer.
1: Doncs, davant d'aquest speech, no podem dir res més. No?
0: Aquells 66 que no paraven de sonar, i també sonava Eleanor Rigby, però altres cançons de Revolver, com Taxman.

0: Revolver, un disc que té grans èxits.
1: Molt potent, molt potent.
0: Com sí, també,
1: sí,
0: potser...
1: Sí, sí. Home,
0: la
1: home.
0: Cançó, no?, dels sí. Beatles, molta gent considerada. Yellow Submarine.
1: Yellow Submarine.
0: Va, aquí, la cançó, quina és la vostra cançó preferida dels Beatles? Des de casa segur que tens una altra que també l'estàs pensant ara mateix. Quina
1: ostres,
0: és la vostra preferida dels Beatles?
1: No et sabria dir, potser aquesta, eh?
0: Sí? Yellow Submarine.
2: Sí, t'anava a dir que aquesta. Sí. Però perquè és la que també m'he escoltat sí. De petita, fins i tot me'n recordo a l'escola de posar aquesta cançó. Sí, jo si hagués de dir alguna. És la típica, sí, però és la que més... Connecto.
1: Dóna molt bon rotllo.
0: Sí.
1: Convida un món així de color, de... No sé, dona... Sí, és que és possible viure feliç, no sé, a mi em dona aquest bon rotllo, sí, sí.
0: A mi m'agrada molt...
1: I el surrealisme d'un sí. Submarí groc, no?
0: Ah, sí,
1: o sigui,
0: exacte.
1: És que està molt bé canviar les coses de la vida quotidiana.
0: Mm, ells ho feien,
1: també. I ser surrealistes, això està molt bé.
0: A mi m'agrada molt All You Need Is Love, la porto tatuada i tot. Amb 18 anys, va ser el meu primer tatuatge que em vaig fer. Em vaig tatuar All You Need Is Love.
1: Que romàntic.
0: Sí, sí, sí. En un moment on no existia la línia fina de tatuatges o gairebé no estava introduïda. Sí. I porto un esborrany estrany en una zona del però meu cos.
1: Això de la línia fina de tatuatge està molt de moda per aquí a la
0: sí,
1: ràdio.
0: Sí, ara,
1: eh?
0: Però... Sí. Sí, no? I per tot arreu. Però fa 10 sí. Anys, quan em vaig començar a tatuar jo, no era coneguda, no es portava gairebé. Mm. I llavors em vaig fer una línia bastant gruixuda i un tatuatge petit i mala combinació.
1: Mira, jo ara estic pensant què em tatuaria, perquè jo no tinc cap tatuatge, però mira, la línia fina, estic pensant, i potser
2: em
1: tatuaria la cançó aquesta que diu El gripau blau babau.
0: Ai, m'encanta.
1: Sí, potser sí, no sé, estic pensant això, potser sí.
0: I a l'Ou Submarine, no? No, la línia fina està molt bé, a més sí, no te n'adones que gairebé portes tatuatges, no? Sembla que el portis així com gairebé dibuixats, no? Doncs els Beatles que tocaven Yellow Submarine i aquell mateix any, el 29 d'agost del 66, Candlestick Park de San Francisco tocaven justament els Beatles i oferirien el seu últim concert de pagament. A partir d'aquell moment abandonarien definitivament les gires per dedicar-se exclusivament a l'estudi de gravació i van començar una de les etapes més creatives de la seva carrera. Abans dèiem si eres de Beatles o de Rolling, doncs mentrestant els Rolling tocaven coses com aquestes.

0: Jordi, la part més fosca, una mica, del Rolling, no?
1: Són molt bons, també, els Rollins,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, home, i tant.
1: The Rolling Stones demostraven la seva cara més fosca amb aquest Paint It Black. La cançó va ser el seu tercer número 1 al Regne Unit i també va liderar les llistes dels Estats Units.
2: El seu so era revolucionari per l'època, gràcies a l'ús del sitar, un instrument tradicional de l'Índia que Brian Jones va incorporar al tema. Amb una lletra que parla del dol i també la pèrdua, es va convertir en un dels grans himnes del rock dels 60.
0: I aquell mateix any, la Nancy Sinatra sorprenia el món ballant "These Boots Are Made for Walking". Aquesta introducció,
1: Oh, que bo. Quina sort fer aquest programa, Maria. You keep saying you
0: got something for me. La cançó es va enfilar fins al número 1 als Estats Units i al Regne Unit i es va convertir en un dels èxits que més sonava. Nancy Sinatra la va convertir, aquesta cançó, en una estrella internacional.
2: Aquesta cançó, de què parla? Doncs d'una dona decidida a deixar enrere una relació tòxica. El tema es considera avui, en l'actualitat, un dels primers himnes d'empoderament femení dins de la música pop. One of these days,
0: I'm gonna walk all over
1: you. 1966,
0: atenció. Molt moderna, aquesta cançó, per l'època. I Jordi, tanquem amb una de les cançons més icòniques dels anys 60.
1: Estic a punt de desmaiar-me. Mira, sona així, sona així. Mira, mira, mira.
0: Aquesta introducció molta gent ja sap també de què estem parlant,
1: És un clàssic.

0: California Dreaming de Mapas and the Papas. Va néixer d'un dia d'hivern fred a Nova York quan els seus autors somiaven escapar cap al clima càlid de Califòrnia.
1: El tema es va convertir en un símbol del moviment hippie i de la contracultura nord-americana i encara també en l'actualitat és considerada una de les millors cançons de la història del pop.
2: Ara escriuríem cançons per anar a un clima més fred, no? Amb l'onada de calor.
0: És veritat, és veritat.
2: Ara mateix, no?
0: La banda sonora de Frozen, no? Per exemple,
2: per exemple,
0: no?
2: Ah, també. Sí, sí. Doncs de Mamas and the Papas, que aquell 1966 triomfàvem amb aquest California Dreaming, però si hem de tancar aquesta màquina del temps del 66, jo crec que és amb els Beatles, no?
0: Vinga, sí, fem un Yellow Submarine.
2: Sí, m'heu dit que us agradava el Yellow Submarine.
1: A mi ens agrada.
2: Vinga, we all live in a Yellow Submarine.

Bakana hep bakana.

0: 11, 39 minuts, recta final del matí de Ràdio 4, edició estiu. Posem ordre? Vinga, va, anem a posar ordre i ho fem amb la nostra organitzadora professional, amb la Clara Massons. La setmana passada us vam explicar com havíeu d'organitzar la cuina, aquests passos que havíeu de fer cada dia, deixant una cosa. Ho podeu recuperar al podcast a RN Audio, al web també de Ràdio 4, al matí de Ràdio 4, edició estiu. Allà teniu tots els clips, tots els àudios d'aquest programa i també el de la Clara Massons de la setmana passada per saber com hem de posar ordre a la cuina. Per saber com hem de posar ordre al rebost, la tenim aquí nosaltres. Clara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El rebost, atenció, moment, lloc on es poden acumular coses ja de salubritat, estem parlant?
1: Sí, s'acumula molta cosa, i no només menjar, s'hi acumulen bosses de la compra, coses que no han d'anar allà. És important. Tenir el rebost ben endreçat té molts beneficis econòmics i de salut.
0: Parlem de rebost per a aquelles persones que tinguin una habitació on deixen les coses, poder de menjar, que no es fan malbé, però també parlem d'aquelles persones que poder no tenen aquesta habitació, però sí que tenen molts calaixos, molts armaris. No? Clara, si vols, canvia't la cadira, perquè vosaltres no ho veieu, però la Clara ha agafat una cadira que està com molt baixeta i és complicat, doncs, a pujar aquesta cadira i ara doncs està canviant la cadira.
1: Semblo,
0: perquè estigui més còmode.
1: Sembla aquella pel·li del Peter Sellers del Guateque, que es diu La festa en català.
0: Sí. Mira, veus, ara, pobra, està fent aquí un joc de cadira, sembla... Posarem música i ara qui s'assegui guanyarà i qui no perd.
1: A veure, és que semblava el meu nen de 3 anys, que no arriba a la taula,
0: pobre.
1: Pobre.
0: Ara. I tu ets alta, vull dir que...
1: Sí, gràcies.
0: Va,
1: gràcies,
0: bé, és veritat,
1: Maria.
0: És veritat.
1: Ara ja estic en condicions.
0: El rebost, dèiem, aquesta habitació, que potser molta gent té les coses guardades, però no té per què ser una habitació, poden ser els armaris, els calaixos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en el meu cas, jo he vist que en un pis de lloguer normal i corrent, clar, jo tinc unes lleixes, i prou, saps? Però jo explico per tot Catalunya, perquè hi ha cases de pagès, hi ha gent que sí que té espai, i bàsicament el que farem és el mateix. O sigui, primer comencem el terra. Llancem o apartem totes les coses que hi ha a terra, de bosses, coses que no haurien d'anar al rebost, perquè tot això fa molta sensació de desordre. Bosses de pinsos i busquem un altre lloc.
0: Aliments caducats, atenció.
1: Sí, és el que vam parlar una mica amb la nevera. O sigui, o t'ho menges o ho llences, perquè si ho dones a algú obert que ho pugui aprofitar, però hem de fer un cop de puny sobre la taula ja i posar ordre d'una vegada, perquè si no això s'eternitza. O sigui, totes aquestes restes creen més desordre, comprem duplicats, se'ns fan malbé i... Ens passa una cosa, també, jo crec que arran de la pandèmia, tu te recordes el 2020?
0: Home, i tant.
1: O sigui, vam tenir per primera vegada la sensació que ens podia faltar menjar. O sigui, jo, en el meu cas, en el supermercat on jo comprava, no ho vaig veure, però vaig veure fotos d'això, de les lleixes buides.
0: Sí.
1: I ens va entrar una mica el pànic a tots. I jo no sé si ens han quedat...
0: El paper de vàter,
1: El paper de vàter, sí. I ens ha quedat una mica, jo crec, la por dins i tendim a tenir molta cosa a casa. I en realitat no estem lluny de les botigues o ens ho poden portar a casa o en una hora podríem tenir coses que necessitéssim. I és que, a més, vivim en una societat que tenim veïns, tenim de tot i crec que tenim una por excessiva i volem una seguretat alimentària. I el que fem acumulant tant de menjar és just el contrari. Com que acumulem, se'ns caduquen coses, se'ns fan malbé, i el que tenim a casa al final és tot de menjar que no sabem en quines condicions està, quan fa que està congelat, i no sabem si ens en podem refiar. O sigui que pot ser pitjor tenir en excés.
0: Ara que parlaves d'això de o menjar o llançar-ho, no? Perquè si ho donem a algú obert, tal. A mi saps què em passa? Em passa una cosa que potser molta gent també que ens està escoltant també li passa, no? Que és que jo, per exemple, no bec llet. A casa meva no bevem llet de vaca, no? Llet d'animal no en bevem. Llavors bevem llets vegetals, bevem llet de soja, llet de civada, llet d'arròs, llet de coco, llet d'avellana, no? Llavors, quan jo sempre tinc un potet de llet de vaca per si ve algú, perquè hi ha gent que és super hater de la llet vegetal i et diu, no, a mi el cafè de llat que em fiques amb dos dits de llet, me'l fiques amb llet de vaca, que sí. Ni te n'adonaria si et posés la llet que em veig jo, però és igual. Bé, hi ha gent que vol llet de vaca, doncs jo sempre en tinc un potet, no? Què passa? Que jo agafo un bric d'un litre i obro aquell bric per la gent que vol un tallat de dos dits de llet i llavors em queda el bric a la nevera. Sí. Allà, mesos, no? Que o haig de fer una bechamel el dia següent i haig de fer croquetes, o haig de fer alguna cosa que porti llet, perquè si no, allò no ho acabo.
1: Clar, et porta més feina. No.
0: O sigui, no li dic a la persona, aquest bric te l'enduràs.
1: Sí, clar.
0: Això ho dic moltes vegades. Te l'endús. Dic, escolta, aquest bric te l'endús a casa. Oh, no, perquè... No, si vols la llet de vaca te l'endús a casa i si no et veus el cafè sol o amb llet de cibada.
1: Clar, sí, s'hi pot acostumar, eh? No passa res.
0: Clar.
1: Jo crec que sí, o se l'enduen o si no, mira a veure si trobes brics petitons.
0: També.
1: Però has d'anar vigilant la seva caducitat.
0: Clar.
1: Jo havia tingut brics i ampolletes petitones, també. I després hi ha la crema aquesta que donaven als hotels, no sé ara com és, que són aquests potets. El que passa que, clar, et trenca el cor fer servir tant d'envàs. Mm. Això és el que em passa a mi quan veig vídeos dels Estats Units, no? Que
0: ui, és horrible,
1: fan servir tant... Sí, no vull criticar, però és que...
0: No, sí, la gent que fa servir molt plàstic, ho hem d'evitar. Sí. Hem d'evitar fer servir tant plàstic.
1: Sí.
0: Això sí que és criticable pel medi ambient, per la salut, pels microplàstics que ens posem al cos, això sí que ho podem dir. Hem d'intentar evitar fer servir el mínim de plàstic possible.
1: Sí, és que el plàstic d'un sol ús és fatal. El plàstic, jo no sóc tan antiplàstic, de plàstic resistent de capses que jo tinc de fa tants i tants anys.
0: No, d'un sol ús, evidentment.
1: Clar, són resistents.
0: Aquí a Ràdio 4, per exemple, ja fa uns mesos que hem deixat enrere les ampolletes de plàstic i tenim uns gots de cartró i una gerra d'aigua fresca, que te la posem aquí al moment, i tenim aquí la gerra perquè te'l puguis omplir. Doncs bé, així no gastem tantes ampolletes de plàstic.
1: Clar, super, fantàstic. Uh-huh. Després també hi ha persones que volen tenir un kit d'emergència. No sé si te'n recordes, no fa tants que s'ha estat recomanant arran de l'apagada que tinguéssim un kit d'emergència,
0: sí,
1: de menjar i de tot, no? Això realment, si tenim tot el que hem de tenir, ocupa moltíssim espai. Mm. Però si ho volem tenir, és millor que no estigui a la cuina, perquè és això, és que se'ns menjarà a la cuina. Buscar un espai a casa on puguem tenir aquestes coses o el que ens sembli indispensable, no? Mm-hmm. D'aquest kit d'emergència per si marxés la llum o alguna situació climàtica adversa extrema, no?
0: Que allà hi podríem tenir llaunes de menjar, per exemple, coses que no es fan molt bé.
1: Clar, no? I no només les llaunes, també després com per escalfar-ho, l'obre llaunes, o sigui, com un càmping gas, però càmping gas bastant, i uns quants pots per poder escalfar això en el càmping gas, o sigui, és una mica una moguda, eh? Mm-hmm. Però vaja, jo tinc un parell de garrafes d'aigua, per si em quedo sense aigua, com que bec de l'aixeta a Girona, doncs tinc aquestes garrafes d'aigua i una mica de piles. I no sé si és gaire suficient, però a mi em dona una falsa sensació de no de seguretat, però que si algun dia marxarà l'aigua, almenys ens podem rentar les mans o puc netejar els meus nens.
0: Mm-hmm. I que, a més, com diem, vull dir, ho tenim tot al costat de casa, no cal anar acumulant, i si acumulem hem de revisar molt bé la data de caducitat.
1: Sí, clar, és que el que vam dir l'altre dia, tot vol una atenció i un manteniment. Mm. I hem de mantenir totes les coses que tenim a casa. Com més tenim, més hi hem de dedicar. Un cop tenim clar, que no tenim res a terra i el que ens quedarem i que ens menjarem i el que no són coses rares que vam comprar pensant per fer una recepta que no ho hem fet mai més i ho tenim allà podrint-se, que farem unes safates i classifiquem les coses en safates, o sigui, totes les coses del mateix estil, doncs les espècies en una, els fruits secs en una altra, la pasta en una altra, i així sabem què tenim i on. I ho sap tota la família, no? O sigui, si volem etiquetar-ho, podem etiquetar-ho perquè tothom sàpiga on s'han de posar els pots de tomàquet, les salses, i així ens tindrem ben clar quan tenim de cada cosa i quan cal repostar, perquè ho veurem, aquella safareta que es va buidant. No comprarem absurdament. Mm-hmm. I l'altra cosa, com de truc de professional, és que deixem espai entre les safates, perquè les... Volem aprofitar. Sí, tot apretat. No, que circuli l'aire. Però aquí la idea de fons, la filosofia, perquè jo sóc una mica antitrucs, o sigui, el que m'agrada explicar és la filosofia que hi ha darrere l'ordre, és experimentar viure amb menys. O sigui, què passa si tenim una miqueta menys a casa? O què passa si d'alguna cosa s'ha acabat? Doncs se'ns ha acabat la salsa de tomàquet, doncs farem un carbonara, jo què sé.
0: Clar.
1: Saps? Vull dir... Què passa quan vivim amb menys i improvisem una miqueta?
0: Hi ha una cosa que va molt bé, també, que a vegades et penses que no tens res a la nevera, no tinc res, ja anar a comprar alguna cosa rapidíssim, és a l'hora de sopar, o haig de demanar alguna cosa a domicili, no? I jo a vegades el que faig és dir, tinc això, això i això a la nevera. Li dic a la intel·ligència artificial i l'intel·ligència artificial em diu, pots fer aquesta recepta? O sigui, molt fàcil, qualsevol cosa. Però que poder tinc un alvocat, dues salsitxes de pollastre, formatge ratllat i maionesa, no? I em diu, doncs mira, pots fer això així i tal, que està bé, és un truc que
1: us dono,
0: no? I també pots aprofitar a vegades això. O fins i tot, si són una mica més d'això i no voleu escriure-li, li pots fer una foto a la nevera i li dius, tinc això, Què em recomanes?
1: És supermoderna.
0: No, home, però sí, sí, això ho podeu fer. És un truquet que us dono. Fas una foto a la nevera i li dius, amb el que veus aquí, què em recomanaries sopar avui? Una recepta fàcil, saludable, ràpida, tal, per
1: sí,
0: a tota
1: sí,
0: la família.
1: Sí, sí, el que volem, exacte.
0: Saps?
1: El que
0: també,
1: volem,
0: no? I així d'aquesta manera també doncs, optimitzes més el que tens. No?
1: Sí, clar, és que he portat també un sistema per organitzar-nos el sopar. Els sopars, sobretot. Però abans vull comentar una cosa, això que jo estic explicant, són algunes idees són meves, però moltes em baso en la Dawn Madsen, que és de Minimal Mom a YouTube i a la seva web, i té moltíssim material i explica totes aquestes idees tan bones que jo estic donant, o sigui, són seves. Jo faig adaptació cultural una mica, perquè, clar, és dels Estats Units i som diferents culturalment nosaltres.
0: Clar, al rebost, moltes cases als Estats Units sí que tenen aquest pantry, no? Aquest
1: sí,
0: rebost.
1: Que sí, que entres i et cau el món a sobre perquè el tenen a petar, no? Hi ha una cosa que no parlen molts organitzadors dels Estats Units, o fins i tot del Japó, la Marie Kondo tampoc ho explicava, els productes de neteja, perquè no els tenen a la cuina com nosaltres. Ells ho expliquen com en una altra categoria a part. I nosaltres acostumem a tenir-ho a la cuina o al safareig. Aleshores, normalment els tenim sota l'aigüera i jo el que recomano és que tot el que tinguem sobre el marbre, d'esponges, sabó, que crea una sensació visual de desordre, l'amaguem sota l'aigüera i cada vegada que fem els plats el traiem i després el tornem a desar.
0: I aquella esponja que ja està una mica feta amb el bé, una mica també d'humitat, no? Allò ho llancem.
1: Sí, sí, sí. Aquestes, diuen, vaig sentir un expert que deia que cada setmana...
0: Sí, jo crec que també ho vaig sentir.
1: Jo crec que cada setmana no ho faig, però...
0: Home, també és una malgastar una mica, no?, recursos.
1: Sí, i la contaminació.
0: Si està bé, si
1: però
0: està bé.
1: Jo la feia servir de lufa, però la de lufa, saps quina és la de lufa?
0: Sí, és aquesta planta natural,
1: sí, la,
0: no?
1: La carbassó, crec,
0: exacte,
1: no?
0: Doncs sí.
1: També se vomitejava, o sigui, és que fem tants esforços per ser més sostenibles.
0: Sí, és una planta natural, no?, que
1: sí,
0: fa una mica doncs, de raspall, tu agafes i ho mull, està dur, i tu quan ho mulles es torna més tou i allà pots rentar doncs, els
1: sí,
0: plats.
1: Sí, sí,
0: o el que
1: sí, sí, exacte, jo anava amb allò, que feia una pena veure-la allà assecant-se, però ho fas doncs, per la consciència, no? I vas trobant coses, vas trobant els teus sistemes, però sempre amb la idea d'ordre de fons i de viure els avantatges de l'ordre. Els que vau buidar la cuina la setmana passada, tal com vam recomanar, heu vist aquesta setmana que fàcil que és netejar i cuinar amb espai, que és una meravella.
0: Doncs sí.
1: I després coses tipus el que hem tret, no? Ostres, la fruita, per exemple. La fruita la deixes perquè si no es veu, no es menja. Però...
0: Sí, això passa, eh?
1: Sí, passa i no passa. O sigui, jo crec que la fruita...
0: Si veus un plàtan, obres la nevera i el treus,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. La fruita, si no es prepara i no hi comptes que les postres la trauràs doncs, pels nens o per tu, el que sigui, no es menja, estigui on estigui. Aleshores, jo moltes vegades he de ser sobre més a la vista perquè mengem més fruita i no ha funcionat així. Aleshores, una altra cosa que podem treure'ns de sobre. De sobre de la vista, eh?
0: Exacte.
1: I després això, els productes de neteja que deia, intentem no tenir res a terra, tampoc. O sigui, si pot ser ni la galleda de fregar, la podem tenir al safareig, perquè les coses a terra, a part que ens complica la vida a l'hora d'escombrar, atreuen més desordre.
0: Si algú ens està escoltant i diu, jo tinc algun dubte, jo vull contactar amb la Clara per tema 2,

0: les dues aficions o especialitats.
1: Exacte.
0: I vaig dir, doncs, elimino la d'ordre, m'és igual, i em quedo amb el tarot. I volen endreçar a casa seva, m'han acabat contactant pel tarot perquè és més fàcil i més gustós. Saps? Els fa mandra endreçar la casa. Cosa que comprenc.
1: Bé, doncs,
0: perfectament.
1: Si no us fa mandra endreçar la casa, també podeu contactar amb la Clara pel tarot. Clara, tenim 5 minutets i hem de parlar amb la persona que ha guanyat el sorteig aquest que estem fent per anar al Festival de Música Internacional de Cambrils. No sé si vols rematar amb alguna cosa.
2: Sí.
1: I portes unes cartetes, també.
0: Porto les cartes per veure els consells per la setmana. Uh-huh. A veure, amb el reciclatge, per organitzar-nos millor, recomano establir un dia de la setmana per baixar cada cosa. Per exemple, dilluns el vidre, dimarts plàstic,
1: fantàstic.
0: Dimarts cartró.
1: Hi ha molts municipis que això ja ho tenen, eh?
0: Sí, això com el va porta passar... Porta. No em vull fer la xula, però això com va passar a Girona, doncs la gent deia, ostres, que ens obliguen,
1: no sé què
0: es queixava. Dic, jo és que això... vaig quedar una mica pedant, però vaig dir, és que jo sempre ho he fet així, perquè si ja no hi he de pensar més. O sigui, a mi no em canvia res, això. Els hi canviava sobretot els que només podien llançar els bolquers un cop a la setmana, que després ho van rectificar.
1: Millor.
0: Sí. I després els menús, que et volia comentar, és que nosaltres hem de prendre tantes decisions que tenim fatiga de prendre decisions.
1: Ui.
0: I els menús creen moltes enemistats perquè diuen, ai, aleshores he de menjar allò que m'he proposat. El menú, jo tal com l'entenc planificat, és per tenir una xarxa de salvament. És a dir, que si no em ve de gust menjar el que... O sigui, perdó, no sé què menjar, sé que tinc això segur a la nevera, perquè ho tenia pensat en les compres i he comprat el que tenia planificat. Si em fa mandra decidir, menjo el que tinc planificat. I si no, improviso. Però que no és una...
1: Quasi de seguir una pauta 100%,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte. I una altra manera de fer menús és per estils. Per exemple, en lloc de dir, doncs dilluns verdura, dimarts no sé què, dimarts, dimecres tal, i haver de pensar 30 menús diferents... Fem, per exemple, dilluns, pasta, tot el que és la pasta. Dimarts, coses que es mengen amb els dits.
1: Molt bé.
0: Dimecres, coses de forn. Dijous, coses amb bou.
1: Ah, molt ben pensat, així.
0: Divendres, que ningú vol cuinar, sincerament.
1: Exacte.
0: Doncs pizzas, poden ser pizzas casolanes, poden ser pizzas de diferents bases.
1: Tenir una base, no una cosa específica.
0: Exacte, fer com per estils de menús.
1: Molt bé.
0: No? I dins del dia que toca pasta, doncs podem fer pastes de moltíssimes coses diferents. Els dissabtes podem fer restes per buidar la nevera. El diumenge, biquinis o creps de fejol. I és una idea que em va semblar xula.
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Tens alguna carteta que vulguis portar-nos?
0: Sí,
1: perquè la Clara ja ho ha explicat, ella és tarotista i organitzadora també.
0: Sí.
1: A veure quines cartes ens portes avui.
0: I traductora intèrpret.
1: Ai, sí, és veritat.
0: Jo era la meva sí, aquesta era la meva proposta. Sí.
1: Mira, a veure, què és això? És un consell?
0: A veure, sí, un consell per aquesta
1: setmana.
0: Per
1: ordenar el rebost, a veure.
0: Sí, no ens oblidem de descansar. I sobretot si estem anant d'un lloc a l'altre, amb el cotxe, mig de vacances, mig de visitar la família, tot això.
1: Això és el que ha sortit, perquè ha sortit un vaixell i ha sortit un llit.
0: Un llit, sí. Viatjar, podem anar amb vaixell, però també pot ser que anem al poble del costat amb cotxe, i el descans, perquè volem aprofitar les vacances, fer veure molta cosa, i sempre que hi ha molta activitat hi ha d'haver molt de descans també.
1: Clara, moltes gràcies. Espera, no marxis, ara acomiadarem. Però hem de resoldre aquest enigma que tenim, aquest sorteig, que us estem preguntant qui canta aquesta mítica cançó, i segur que l'esteu cantant des de casa. Estem sortejant dues entrades per anar a veure l'Anna Torroja a Cambrils el 10 d'agost, i hi ha una persona que ha trucat, hem fet un sorteig, i s'han dut aquestes entrades. José Luis, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, des d'on truques?
3: De Cambrils mateix.
1: Ostres, justament des de... M'encanta quan passen aquestes coses, de veritat. És que és increïble. Home. La Sílvia, que està a l'altra banda, que està fent aquest sorteig, m'encanta. Quina és aquesta cançó que tothom està cantant a casa seva, José Luis?
3: Mira, és de Nino Bravo, Un beso y una flor.
1: A veure, és aquesta la cançó? Sí, sí que és aquesta cançó, sí que és. Mira, aquí la tenim, ara ja la podem cantar. Doncs, José Luis, enhorabona, que t'endús aquestes dues entrades per anar a veure l'Anna Torroja, que ho tens a prop. Ja saps amb qui aniràs?
3: Sí.
1: Perfecte.
3: Sí.
1: Enhorabona.
3: Amb
1: la teva dona. Doncs moltes gràcies per trucar, per escoltar-nos, i enhorabona que t'endús aquestes entrades. Merci.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Adéu, adéu.
4: Partiré lejos de aquí.
1: L'estàvem cantant tots, no, Clara?
0: Sí, a més que hi ha el vaixell. Ha sortit el vaixell de la carta i ara aquesta
1: Ostres.
0: Cançó. Clar, nena, tot està...
1: És que aquí tot té alguna cosa a veure, eh? Tot,
0: tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot

0: i és molt xulo.
1: Ai, que bonic. És que sí. M'agrada, emociona, aquesta cançó.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Doncs mira, nosaltres també tornarem demà, al matí de Ràdio 4, edició estiu, que ja serà dimecres. Nosaltres hi serem aquí, de 8 a 12. Fins demà, que vagi molt bé, sigueu molt feliços.
2: Gràcies.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La situació dels incendis de la Comunitat de Madrid i a Castella i Lleó millora a poc a poc, però preocupa un possible canvi en el vent al migdia. A Castelló, alguns veïns afectats ja poden tornar a casa. Més detalls, Laura Hurtado.
2: Després d'una nit fructífera en la qual s'ha aconseguit contenir l'avançament de les flames a Valdemaqueda, una de les poblacions desallotjades de la Comunitat de Madrid, les autoritats valoren positivament l'evolució, però es mostren preocupades pel vent. Ricardo Meneses, alcalde de la localitat.
3: Ahora estamos en una situación positiva, vamos a ser positivos, pero no nos podemos dormir. Con el cuchillo entre los dientes es el momento de pararle y deben utilizar todos los medios.
2: Optimisme també a la Vall d'Uixó, a Castelló. L'incendi no ha avançat en les darreres hores, ni en el perímetre ni en les hectàrees cremades, però continua actiu. Pilar Bernabé, delegada del govern a la Comunitat Valenciana.
4: Yo creo que este es un mensaje que siempre agradezco mucho del director de la extinción cuando dice ya no vamos por detrás del fuego, estamos delante de él y le estamos haciendo frente. Yo creo que este es uno de los mensajes también que deja claramente que los trabajos están en marcha y que se están haciendo bien.
2: Bernabé també ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns desallotjats en relació amb possibles robatoris als domicilis buits. Ha assegurat que els agents vigilen en tot moment les localitats afectades i que de moment no han rebut cap avís a la zona. Pel que fa a reallotjaments, 3.000 veïns de la localitat de la Villavella ja poden tornar a casa, tot i que han d'estar confinats i no poden beure aigua de l'aixeta.
0: I a França, la regió de la Gironda continua cremant el macroincendi que ja ha arrasat 42.000 hectàrees. A les portes d'una nova onada de calor, les autoritats, Clara Ontanyón, ordenen milers de nous desallotjaments.
5: Sí, un ordre que afecta càmpings, complexos de vacances i parcs d'oci a la zona de la Canau, una zona coneguda pels seus balnearis. La decisió afecta ja unes 4.000 persones que ja estan patint, a més, l'efecte de la mala qualitat de l'aire a tota la regió. S'han repartit més de 2 milions de mascaretes per fer front als efectes nocius del fum. Els equips d'extinció treballen amb la previsió que pugin les temperatures en una nova onada de calor que afectarà França i també Espanya. Els bombers temen un rebrot del foc en aquesta zona i per això s'ha ordenat els desallotjaments.
0: 4 mesos després del seu inici, el judici del cas Kitchen quedarà avui vist per sentència la defensa de Sergio Ríos, qui va ser xofer de l'extresorer del PP. Luis Bárcenas ha presentat el seu informe final. Núria Alcalà.
6: Sí, a aquesta hora s'ha obert un últim torn de paraula pels acusats, del qual només n'està fent un ús l'excomissari jubilat Villarejo. Prèviament, l'advocat del xofer de Bárcenas ha remarcat que Sergio Ríos es va veure obligat a acceptar ser confident de la policia perquè, del contrari, l'excomissari Villarejo li va advertir que podria convertir-se en còmplice dels negocis de l'extresorer del PP.
7: El señor Villarejo le dijo que se estaba investigando el entorno de Bárcenas, que estaban buscando testaferros, que estaban buscando las cuentas ocultas, que sabían que movía dinero y le advirtió, tronco, están moviendo joyas, están moviendo dinero y esto si te pillan te van a dejar colgado. O colaboras con nosotros, ojo, estás cooperando con estos señores.
6: I ha remarcat que no va ser l'únic confident de la policia perquè en aquestes tasques hi van participar un mínim de 7 persones. Unes actuacions d'intel·ligència ha assegurat totalment legals. Com dèiem, s'ha obert un últim torn de paraula per als acusats i el judici està a punt de quedar vist per a sentència.
0: Crítiques de l'oposició al govern per la incidència a les proves PISA. Junts reclama la compareixença urgent del president Salvador Illa al Parlament per retre comptes del que consideren un escàndol. El portaveu dels juntaires, Salvador Vergés.
8: El president Illa és també responsable. El president Illa no es pot amagar de cap manera darrere de la consellera Niubó. No ens poden dir que això és una incidència tècnica. Això és un autèntic escàndol polític. És un escàndol en l'error que van cometre el mes de març. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació.
0: En la mateixa línia, Esquerra Republicana també demana la compareixença d'Illa. Ara ve el mes de setembre, un cop s'hagin enllestit les conclusions de la investigació sobre les causes d'aquest error. Des de Vietnam, el president de la Generalitat tanca files amb la consellera i assegura que Esther Niubó ja va donar ahir les explicacions necessàries.
9: Jo crec que la consellera va donar les explicacions que corresponia al lloc que corresponia, que és el Parlament de Catalunya, i l'únic que li puc dir és que la consellera i, per descomptat, el govern i jo mateix estem compromesos en millorar l'ensenyament de Catalunya. Espero que tothom estigui d'acord amb aquest objectiu i sobretot espero que tothom faci aportacions positives i constructives per assolir-ho. No?
0: De la plana internacional, el govern d'Uganda ha declarat el país com a lliure d'Ebola després de superar el període de 42 dies sense que s'hagi registrat cap contacte nou. D'aquesta manera, el país africà supera el brot que es va declarar el passat 15 de maig i que va arribar de la veïna República Democràtica del Congo. Allà, l'Ebola ha matat gairebé 1.500 persones. I en esports, Zinedine Zidane ja és oficialment el nou seleccionador de França. L'ex del Real Madrid substituirà Didier Deschamps, qui ha ocupat el càrrec durant 14 anys i va guanyar la Copa del Món l'any 2018. Zidane ha signat fins després del Mundial del 2030. És tot. De moment, la informació torna aquí a Ràdio 4 en 55 minuts.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita edició estiu, un espai de conversa, de complicitat i aprenentatge. Som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i en els propers minuts comptem amb la nostra psicòloga de capçalera, la Sílvia Catalán, amb qui avui explorem el món de la mentida. Tots, totes en diem alguna, però quines podem arribar, no sé, a considerar acceptables i quines no es poden perdonar? Com reaccionem davant la mentida? Què ens diu de l'altre quan sabem que ens està mentint? Després recuperem l'entrevista a la Mar Picó, autora de Els Faura, una saga familiar i una història de secrets on res és el que sembla. Això tenim, obrim la nostra coartada, comencem.

0: fer teràpia, com cada diumenge, amb la nostra psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán. Què tal, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, estic molt contenta.
0: Bon dia o bona tarda, perquè jo crec que encara jo dic, fins que no dino,
1: ja,
0: no
1: jo,
0: és.
1: Com que ja és migdia, jo normalment sempre tiro cap a... Però, no sé, igual si t'hagués dit bon dia en un altre moment. Vull dir que tampoc tinc un criteri molt
0: igual
1: elaborat amb això.
0: Igual t'has aixecat molt d'hora, no? Igual és això.
1: Bàsicament, porto moltes hores ja desperta i per mi és com... Ja necessito fer migdiada, jo ja. Jo me n'aniria.
0: Doncs serà després, eh?
1: Sí.
0: Després d'aquesta estona, en tot cas, o després del vermut.
1: Exacte.
0: Va, anem a parlar. Avui em proposaves parlar de la mentida. La mentida
1: sí.
0: Com a concepte. No sé si existeix això de diferents tipus de mentida, a quines es poden parlar, donar, quines no, si hi ha mentides pietoses i mentides traïdores, si... I dèiem, abans de començar just, no, una idea, una premissa, i és que tots, totes mentim.
1: Sí.
0: I qui digui que no menteix.
1: En algun moment o altre, tothom hem fet servir la mentida d'alguna manera, perquè al final la mentida no deixa de ser una manera de comunicar-nos per la qual intentem fer creure a l'altre una cosa que nosaltres pensem, no? o volem fer passar per veritat. I com tu deies, no? Doncs hi ha molts tipus de mentides, hi ha una mentida pietosa, no? Que aquestes doncs segurament totes i tots n'hem dit, i després hi ha les mentides que et salven de coses, no? Les mentides dels adolescents, quan
0: sí.
1: No volen que els pares o les mares sapiguem que han anat a no sé on. Hi ha molts tipus de mentides, i no totes les mentides són dolentes, tot i que aquí podríem entrar una miqueta en el tema així moral, que idealment ens hauríem de comunicar des de la veritat.
0: Mira, estic ara mirant una pàgina de psicologia que diu que es calcula que cada dia sentim, llegim, més de 200 mentides. Aquí potser hauríem d'incloure les mentides de la, no sé, de la política, de la societat, dels mitjans, de les ideologies, de... Però clar, perquè mentir no és només el fet de dir coses que no són veritat. Aquí també hauríem d'incloure el fet d'ocultar informació, no? Pots mentir fins i tot amb un somriure. Algú et diu alguna cosa i tu... I estàs pensant... tros d'asa...
1: No em fa gens de gràcia, però et somriure per treure-m'ho de sobre.
0: Això ja seria una mentida, o què?
1: Sí, seria això, ocultar una informació, no? Que al final tu pots mentir activament o d'aquesta manera més passiva, no?
0: El maquillatge és una mentida?
1: Uau, quina gran pregunta. Maquillatge és una mentida.
0: Home, és una manera de disfressar-nos, també, no?
1: Bueno, depèn de quin maquillatge sigui. Clar, no, o sigui, és una manera com de... Sí, de maquillar, és que sí.
0: Pues clar.
1: Mira, sí. No m'ho havia plantejat així, però sí, m'agrada aquesta idea. Tot i que hi torno, eh? O sigui, hi ha mentides que són més greus, entre cometes, que d'altres. Vull dir, no és el mateix, jo què sé, posar-te el rímel o posar-te una miqueta de base de maquillatge que anar a una primera cita, per exemple, amb una perruca, les lentilles de color, unes pròtesis als pits i una faixa reductora. Vull dir,
0: sí.
1: Que tens tot el dret de fer-ho, però evidentment estàs presentant un cos que està molt modificant. Llavors, bueno, tu pots fer i assumir que l'altra persona, doncs, igual... no et veurà mai despullada i llavors ja està, ja ho tenim.
0: D'acord. En tot cas, primera premissa. Tothom menteix alguna vegada. Tothom, absolutament tothom. I forma part d'una conducta social de vegades necessària. És a dir, podem mentir per diverses raons. Per amagar doncs, alguna conducta de la que no estem orgullosos, evitar un càstig, per exemple, no? Ara que parlaves d'adolescents. Podem mentir per una qüestió de mantenir la pau, no? Perquè si jo et dic tot el que penso de tu, doncs igual sortim aquí... és un dia, però...
1: Sí, sí.
0: O sigui, podem mentir doncs per donar la nostra millor versió cap a l'altre. Estic pensant, no és que mentim en les primeres cites, però sí que és veritat que intentes oferir una imatge de tu que sigui agradable per l'altre. O, no sé, arribes tard, no?, amb les amigues i tu els hi pots dir, mira, és que he estat fins a l'últim moment al sofà i t'he dit que estava sortint de casa i m'estava ficant a la dutxa. O pots dir, és que anava al trànsit fatal... I, bueno, mira, si mentida pietosa, no?, una mica, o què?
1: Jo, avui, quan he arribat, he dit que sí, hi havia accidents a les rondes i era veritat, He de dir en el meu descàrrec.
0: D'acord.
1: No, però és veritat, o sigui, moltes vegades aquestes mentides, no?, el que ens porten és a crear una imatge millor de nosaltres mateixos. I a vegades és alineada amb el que nosaltres volem, perquè, per exemple, jo sóc una persona que em molesta molt arribar tard, i torno, vull dir, és veritat que hi havia caos a la carretera, però pot ser que jo digui, ostres, jo sóc una persona que em molesta molt arribar tard, no vull reconèixer que avui m'he adormit o se m'han enganxat els llençols, i per tant, no, per anar alineada amb el que jo sóc i opino de mi, et dic una mentida. Mm-hmm. Torno, és una mentida que en principi no és una mentida dolenta per se, tot i que és veritat que moltes vegades quan, no, quan això ho assimilem, acabem sent com poc... poc honestes, no, com poc veritat, com poc reals, no? Perquè, clar, una persona que sempre t'ho disfraça i sempre té excuses i de més, al final és una persona que no és... Pues, què passa? Pues mira, sí, avui m'he dormit i se m'han enganxat els llençols. I escolta'm, és que som humans i ens passen aquestes coses. Per tant, a vegades també, no, és una qüestió d'assumir que, pues, que no som perfectes, però ens molesta molt no ser perfectes. Per tant, amagarem algunes conductes, evitarem càstigs. Qui no ha anat algun dia a classe quan era adolescent i li ha dit a la profe, ala, però si jo vaig estudiar molt, molt, molt, molt per aquest examen. No sé com m'ha anat tan malament, i en realitat vas estudiar 10 minuts que et vas trobar el paper per allà i vas repassar. Però clar, tu has de quedar bé i has de deixar-li...
0: Sí.
1: No? Per tant, aquestes conductes que considerem no desitjables, intentem amagar-les. I llavors què passa? Que com que això, com tu deies, és una cosa que fa tothom, i que fem totes les persones en molts moments, acabem creant una idea falsa, no, de com som les persones realment. Mm-hmm. No, perquè si tothom és tan perfecte, jo també he de ser perfecte, per tant també em sumo al carro de la mentida, i al final acabem tenint com vincles fins i tot, no, molt poc realistes. Jo t'he dit moltes vegades, Laura, que per mi els vincles d'amistat, per exemple, són superimportants.
0: Sí.
1: I crec que en els vincles d'amistat ja hauria de poder haver aquesta... realitat de dir, pues això, m'he dormit aquest matí o he estat al sofà perquè estava supercansada, no?, i volia descansar, i que no passés res. Si totes i tots fóssim honestes, pues en aquests vincles seria meravellós. Què passa? Doncs que estem molt acostumades a això, no? A amagar, a evitar, no?, que ens castiguin.
0: Clar, però pot ser... O sigui, pot ser que tu intentis obtenir un benefici d'aquella mentida, vull dir, que menteixis per aconseguir allò que vols, no? O per no perdre certs drets, per exemple, per tenir una millor imatge de tu mateixa, per no ofendre o per no fer patir altres persones amb la veritat, perquè no sàpigues dir que no, no sé, per postergar una decisió, fins i tot... per por, com dèiem, al rebuig dels altres. O sigui, hi ha mentides que formen part del nostre més o menys dia a dia, el que dèiem al principi, no? Somriure quan et fan un comentari que és absolutament menyspreable, però no tens ganes de dir-li a aquella persona on vas. I llavors, per la pau, en aquell moment, per la cordialitat, doncs obvies una reacció més sincera. Però després hi ha mentides, o sigui, una cosa és no voler fer mal a algú i una altra cosa és mentir per amagar que tu ets un idiota o que ets un imbècil. Ara estic pensant en una mentida clàssica, tòpica i antiga que té a veure amb les banyes, per exemple, no? Ah, no, és que jo no li dic perquè va ser una vegada i no li dic perquè si no li faré mal. Home, doncs és una explicació que pot ser apta en un moment donat, però si tu cada vegada que surts li fas les banyes a la teva parella i menteixes, aquí estàs sent... vull dir, estàs portant la mentida a extrems... Vaja, que la mentida et defineix, en definitiva.
1: Hi ha gent que és molt mentidera a nivell gairebé patològic. És a dir, persones que realment, no, viuen instal·lades en una mentida, i moltes vegades... Això té a veure moltes vegades amb la necessitat de crear-se un món paral·lel, no? Perquè la meva vida no m'és còmoda, o perquè la meva vida no m'agrada, o perquè no aconsegueixo ser qui vull ser, i llavors m'ho acabo inventant. I en aquí sí que entraríem ja en el terreny de les mentides que fan mal i en les mentides que realment no són greus. Mentir, si un dia has arribat tard, doncs mira, en realitat no li fa gaire mal a ningú, però això, no? Quan estem mentint sobre qui som o sobre què fem, doncs hi ha un problema. Per exemple, en el món de les parelles, que ja saps que és el meu territori, la infidelitat, no? És aquest moment de gran mentida. Tu pots ser que hagis tingut una patinada un dia concret i sàpigues que mai més ho tornaràs a fer i tinguis claríssim que allò va ser una cosa puntual i ho amaguis. Mira, però evidentment, si cada cop que surts estàs tenint relacions amb d'altres, i sobretot, el gran dany apareix quan la parella ho confronta i li diu, tu estàs amb una altra persona o tu estàs tenint relacions amb altres persones, i llavors aquí ja entra la mentida, que ja no és omissió d'informació, sinó mentida directa.
0: Deliberada.
1: I aquí és on realment fem mal, perquè quan una persona t'està demanant explicacions i tu li estàs mentint deliberadament, és llavors quan tu estàs fent un mal a nivell psicològic brutal. És a dir, jo quan treballo amb persones a consulta que han sigut víctimes, no, d'aquestes situacions, realment, sempre ho diuen, no? Em fa més mal que m'hagi mentit durant 2 mesos, 6 mesos, 8 mesos, 3 anys, que no pas que m'hagi enganyat amb una o dues persones.
0: Ja.
1: O sigui, que m'enganyi amb una o dues persones, mira, evidentment no és una cosa que t'agradi, no? Però ho pots encaixar, hi ha gent que ho pot encaixar. Però que tu li estiguis demanant, això és veritat, això, has fet això, te n'has anat a no sé on, i l'altre estigui muntant una història, no? Al voltant d'això, i t'estigui fent cada per boja, realment és una de les situacions on la mentida fa més mal i és més devastadora. De fet, no fa massa veia una sèrie, i ara no me'n recordo quina era, però sortia un personatge que era molt mentider compulsiu i feia riure perquè deia que portava una llibreta amb totes les mentides que els explicava les dues nòvies.
0: Clar, és que a veure, per mentir s'ha de tenir bona memòria.
1: Exacte.
0: Vull dir, és que si no tens bona memòria t'enxampen.
1: Totalment, totalment. I a més això, vull dir, per molt que tu intentis i tu pensis, perquè això hi ha molta gent que... No, és que jo sóc molt bo mentint. I és com...
0: Jo no, a mi m'enganxaràs.
1: Clar, és que...
0: Perquè no sé què he dit, no me'n recordo ben bé de l'explicació que he donat, i llavors se m'acaba enxampant. A més que la cara paga, també, saps?
1: Saps aquell refrany espanyol que diu se coge antes un mentiroso que un cojo?
0: Sí.
1: Doncs aquí estem. És a dir, les mentides tenen les potes molt curtes. Les mentides s'enxampen relativament ràpid. I a més, està demostrat, i hi ha estudis que ho han posat sobre la taula, que mantenir un secret o una mentida a nivell, o sigui, de llarga durada, fa que el nostre sistema col·lapsi, vale? Hi ha implicacions a nivell de sistema nerviós, hi ha implicacions a nivell d'ansietat. Per tant, quan tu comences a sostenir una mentida molt en el temps, el que li passa al teu sistema és que està molt neguitós i
0: molt,
1: per tant,
0: estressat.
1: Tu comences a veure com a parella, per exemple, o com a amic, aquí passa alguna cosa, sospites coses. I és llavors quan les parelles comencen a dir, escolta'm, això segur que és així. Què passa quan tu sostens molt, no? No, això no és així, al final t'acaben pillant. Perquè, evidentment, acabes deixant... perquè el teu cos vol sortir d'allà també una mica i acabes deixant pistes. El problema el tenim quan la persona es creu la seva pròpia mentida.
0: Clar, o sigui, la mentida també pot ser una manera d'autoengany. És allò
1: Exacte.
0: Que tu et vas construint una fantasia, i això ho veig amb gent a la que estimo moltíssim, eh? No, és que jo sóc una persona que tinc molt clar el que vull, que jo funciono d'aquesta manera, vull dir, aquestes persones que s'autodefineixen d'aquesta manera, jo t'admiro i dic, ai, el Made Cántaro. Saps? Ai, tu creus que ho tens tot controlat,
1: Exacte.
0: Però necessites tota l'estona que et validin, però no, tires cap allà i tires cap a l'altra banda. Vull dir, és com una mena de mecanisme de defensa recurrent, i no vol dir que estiguis enganyant els altres, és que de vegades t'estàs enganyant a tu mateix, pot ser?
1: Sí, és que al final et creus això, la teva pròpia mentida. Quan tu sostens molt una mentida en el temps, acabes entenent, o el teu cervell acaba per assimilar-la, perquè si no, és estar-hi lluitant contínuament en contra. És a dir, tot el teu sistema lluita en contra, i per tant arriba un moment que és, vale, d'acord, doncs aquesta és la meva nova realitat. I aquí entraríem dintre una mica del terreny de la psicopatologia, del terreny de la salut mental, perquè evidentment podem arribar a un punt fins i tot de deliri. És a dir, hi ha persones que s'han guanyat la vida enganyant i creant una fantasia del que són o no són. Ara penso en és que no me'n recordo el nom. Em van fer una pel·lícula. Bueno, d'aquest senyor que deia que havia estat al camp de concentració i que en realitat no...
0: De l'Enric Marco?
1: Ah, això.
0: Sí, vale. De l'associació Miquel Mathausen.
1: Ah, exacte. Aquest senyor es va acabar creient aquell relat. És a dir, ell l'explicava des d'una veritat brutal. Per això ningú el va pillar fins que se'l va pillar.
0: Sí.
1: Perquè era molt veritat. Ell havia fet molt seva aquesta història. I aquí és on realment entrem en els... No? En el terreny del deliri, no? Que al final t'has construït una vida, no? Després ell va dir, bueno, és que era per, no? Per ajudar a entendre,
0: sí, per ajudar els altres.
1: El que tu vulguis, però te l'has construït i te l'has acabat creient. Llavors, per exemple, aquí m'agrada sempre explicar que una eina que es va intentar fer passar per bona, però que en realitat no serveix per massa res, per detectar les mentides, que és el polígraf, vale? Sí. Allò que veiem a les pel·lícules de, sobretot americanes, no? Que els enganxen en els dits uns, sí, sensors.
0: I els programes de televisió aquests que feien també, no?
1: Oh,
0: de polígraf.
1: Clar. No me'n recordava. Quina meravella. Bueno, sí, allò, la cultura
0: dice
1: pop...
0: Dice la verdad.
1: Exacte. Doncs, en realitat, el que diu el polígraf no és si dius la veritat o no, sinó si et creus la veritat que estàs,
0: sí,
1: dient o no.
0: Sí, clar. Llavors, o sigui, si el teu cos està reaccionant als estímuls d'aquella pregunta perquè està provocant, mm-hmm, no, en tu una manera d'entendre-la i de respondre.
1: De reaccionar, exacte.
0: I llavors, a partir d'aquí, aquests impulsos elèctrics que tu generes en el moment de respondre, mm-hmm, s'interpreten com a veritat o com a mentida.
1: Exacte.
0: Però clar, si tu t'ho estàs creient de debò, encara, mm-hmm, que sigui una mentida, surt que dius la veritat.
1: Totalment. Sí. Per tant, si una persona, jo què sé, creu que és... el millor pare del món, la millor mare del món,
0: sí,
1: encara que sigui una mare o un pare nefast,
0: sí,
1: si tu li passes aquesta prova, evidentment, perquè s'ho està creient, perquè sí, sí, en el sí, seu, sí, en el seu sistema de valors això és veritat. Llavors, agafar un mentider a vegades és una miqueta complicat, però s'acaba descobrint.
0: Clar, però una cosa és que mentim en un moment donat com a estratègia, ja hem dit, per moltes raons, eh? Doncs per quedar bé amb l'altra persona, doncs per mostrar la nostra millor cara, perquè no ens castiguin, perquè no, jo què sé, en fi, per raons allò més o menys quotidianes, i que la mentida en aquest moment sigui com una eina gairebé social, perquè ho pot ser, i una altra cosa és que tu facis de la mentida una manera de fer, uh-huh, no? I que visquis en la mentida sostinguda. Amb això ens explicaves que requereix un esforç cognitiu continu que genera estrès, culpa... La mentida, m'imagino, sostinguda també genera baixa autoestima.
1: Uh-huh.
0: Però a mi m'agradaria saber, Sílvia, si les persones que són mentideres de manera habitual ho reconeixen i pots fer quelcom per deixar-ho de ser.
1: Aviam, hi ha persones que realment són molt conscients de que viuen instal·lats en una mentida i que els genera molta inquietud, no? Llavors, aquestes persones que realment se senten incòmodes amb les mentides poden arribar a reconèixer-ho, que tenen un problema, que, no, el que se'n diu el mentider compulsiu,
0: sí,
1: i llavors aquí es pot fer un treball de psicoeducació, no?, per tal de, vale, primer entendre què és el que està amagant. Què amaga que diguis tantes mentides? Segurament amaga una molt baixa autoestima, perquè, evidentment, si t'has de disfressar contínuament,
0: sí,
1: no t'ho deies abans del maquillatge, i al final el maquillatge no deixa de ser una manera de potenciar una part nostra positiva, perquè potser la part real, doncs igual no m'agrada que em vegin les ulleres que se m'han fet de no dormir,
0: sí,
1: i llavors me les amago, no? Llavors, quan una persona menteix, no, de forma compulsiva, és perquè està amagant una realitat que no li és...
0: Pròpia
1: i que no li és agradable. Llavors, el primer que es faria seria això, no? Anar a veure,
0: sí,
1: què és el que està passant. I després d'això es començaria a treballar amb les conseqüències,
0: sí,
1: de dir la veritat. És a dir, vale, quina és la por de dir la veritat? Si en això reconeixes, doncs jo què sé, saps la típica persona que sempre... que es mostra com molt intel·ligent, que ho ha llegit tot, és com, ah, sí, jo he vist aquesta pel·li, ah, sí, jo tal. Què passaria si un dia diguessis, ah, doncs no en tinc ni idea d'això?
0: Mm-hmm.
1: Passaria alguna cosa? Anem a provar-ho, no? Anem a posar-ho en pràctica. I llavors, el que s'acaba treballant amb això, i és molt curiós, no, és que realment no passa res. Perquè
0: cert.
1: El que passa és que l'altra persona et veu com més humà.
0: I més sí,
1: que bé,
0: sí, i llavors li genera més confiança.
1: I a més... A tots ens agrada poder explicar coses. És a dir, si jo et dic, ostres, has vist aquella pel·lícula i tu sempre m'estàs dient que sí, jo no et puc explicar. En canvi, si un dia em dius que no, serà com, ah, doncs avui,
0: yeah,
1: no, t'explicaré, yeah, i...
0: Les excuses són mentides, també.
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, no, no deixen de ser una manera de...
0: Vull dir, hi ha gent que potser no és una mentidera amb coses importants, però viuen l'excusa. I clar, això també genera com desconfiança, no?
1: Sí, les excuses al final són una manera de no assumir una pròpia responsabilitat. Torno, no? Excuses, doncs, dèiem, no? Escolars. Ostres, doncs no he fet els deures perquè el gos se me'ls ha menjat. Va, ok. D'acord? Els gossos sempre mengen
0: deures.
1: Sí,
0: jo arribava tard sempre perquè el metro s'havia aturat. Ah. Li deia sempre a mon pare.
1: O perquè m'he equivocat i he agafat la línia al revés.
0: Sempre tenia alguna excusa per arribar uns minuts tard a casa.
1: Clar. I al final és com... Vale, quin és el problema? Que si sempre tens l'excusa, al final t'has de posar molt creativa.
0: Clar, exacte.
1: Perquè ja no cola la mateixa excusa sempre, llavors t'obliga... Però bueno, mira, això també és una forma de potenciar la creativitat. Al final l'excusa no deixa de ser el que dèiem, una forma d'evitar un càstig, sobretot, i d'evitar un càstig no només... que el pare o la mare et castigui, no que la profe et castigui, sinó un càstig social, no? Doncs el que dèiem, si jo et dic que estava tombada al sofà perquè estava mirant el sostre i tu portes un quart d'hora esperant-me, el càstig social és que t'enfadis amb mi. Llavors, sí. Com que no vull que t'enfadis amb mi, doncs el que faré serà posar-te qualsevol excusa.
0: Molt important, de totes maneres, vull dir, amb la xarxa de confiança, si vols mantenir aquesta confiança, no fer servir mentides. És a dir, vull dir, jo amb les meves amigues hi confio plenament, absolutament, i tenim la... quan quedem, per exemple, i de cop una diu, mira, no vindré. No vindré perquè és que avui no estic, és que no tinc ganes, és que em quedo a casa, és que m'he posat una sèrie i em sap greu, noies. Ostres, jo ho agraeixo moltíssim, que no m'expliqui mil històries que no corresponen a la realitat. Jo ho agraeixo molt i nosaltres fa molts anys que ho practiquem. I abans, de més jovenetes, no ho practicàvem tant, eh? Però va arribar un moment que fins i tot vam tenir una conversa. Escolta'm, si un dia no vols, si et fa mandra, si el que sigui, no passa res, diem-ho tal qual, perquè no ens hem de pressionar entre nosaltres. Vull dir, si hi ha algun lloc en el que puguem ser sinceres, és en aquest cercle. Que I no bé. Només això, sinó a banda d'això, dir el que l'altre vol sentir també és una manera de fer mentides, de dir mentides.
1: Totalment.
0: I si tu em dius, no, és que mira què m'ha fet, és que clar, perquè jo... tal. Carinyo, no tens raó. Aquí jo ho veig d'una altra manera. I jo he tingut una discussió forta, forta, entén-me. A més, que ha durat uns quants dies amb una amiga perquè jo no estava d'acord amb alguna cosa que havia fet davant de més gent i ella defensava la seva veritat i jo li deia, ho sento, és que no et puc donar la raó perquè jo no estic d'acord.
1: Que bé.
0: Que la podria donar i s'acaba el conflicte. Però on queda llavors aquesta confiança? Queda malmesa igual, no? Amb el temps.
1: Clar, és que fixa't, això el que fa és que tu siguis tu, les persones que practiquen això, que sigui supertransparent, no? I al final és una persona confiable, que jo sé que si en algun moment et dic una cosa, tu em diràs la veritat, i quina tranquil·litat això, no? Que sé que, jo què sé, mira, doncs he escrit aquest poema, i tu em diràs, però vaya castanya de poema, vale, doncs ok.
0: A mi això em costa, eh? Això sí que em costa. Tinc alguna...
1: Però amb les amigues també?
0: No, però tinc... No, amb les amigues no, però tinc algun amic escriptor, per exemple, i no li dius tot el que no t'agrada. Sap greu, però... O algun amic actor, no? I ara fa poc vaig veure un curt d'un col·lega i, ostres, jo pensava, dic, és que està sobreactuat.
1: Mira...
0: Però igual no sóc jo la persona que ho ha de dir, no? I llavors dius... Ah, sí, l'he vist, ah, està bé, està bé. Jo crec que també amb l'entusiasme amb el que respons ja deixes també clar una mica que igual no és la seva millor feina, però qui sóc jo per dir-li, mira, has fet una castanya.
1: Clar, però mira, aquí arribem a un punt que a mi m'agrada molt, que és el que s'ha batejat com el sincericidi.
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: Que
0: sí.
1: És, vale,
0: si igual tu, no caldria, eh?
1: Clar, si a tu et demanen l'opinió, és a dir, jo escric un poema i et dic, Laura, digue'm, què et sembla aquest poema? Tu em pots dir, ostres, doncs mira, a mi no m'acaba de connectar, jo què sé, doncs...
0: Crec que les metàfores no són una mica òbvies.
1: Exacte. O no és el meu estil. Okay, d'acord, sí. Ja està. Tu no m'estàs dient... O sigui, la mentida seria, buah, em sembla fabulós, fantàstic, presenta'l al Premi Planeta perquè te'l donin segur. Vale. Això seria mentida. Ok. Llavors ja, aquesta... bueno, aquesta no entusiasme, no?, que dèiem, i després hi hauria el sincericidi, que és, jo no t'he demanat l'opinió, però tu me la dones igualment. Sí. T'imagina que jo publico una cosa a xarxes socials i un dia que vingui aquí tu em dius, ostres, Sílvia, veia tonteria que vas publicar l'altre dia. Clar, aquí, evidentment, jo no t'he demanat opinió, per tant, estàs fent un acte de sinceritat que jo no necessito. en realitat.
0: Correcte.
1: Llavors, aquí...
0: Sí, això es porta molt. És que jo sóc molt sincera.
1: Exacte.
0: Bueno, doncs igual que fossis una mica educada o cordial n'hi hauria prou, saps?
1: Ja en tindríem suficient.
0: Igual no cal.
1: Sí, sí. Clar, llavors, hem de saber també quan se'ns demana l'opinió i hem de saber també de quina manera expressar l'opinió. No expressarem l'opinió igual amb una amiga que amb una persona desconeguda, amb un company de feina que amb una persona que ens trobem pel carrer, amb una persona de la família que amb el nostre fill o la nostra filla.
0: Sí.
1: No? Llavors, hem de mesurar una miqueta sense entrar en aquesta mentida, però evidentment, allò de hem de ser políticament correctes, doncs a vegades sí.
0: A vegades una mica. Una última pregunta tinc al respecte d'això. Les mentides aquestes que siguin més blanques, més petites, més de cordialitat, o si l'altra persona les descobre... Perquè a mi m'ha passat això, Jo saber que algú m'està mentint i passar-ho per alt perquè bueno, és una mentida petita. Mm. Però clar, un altre dia em tornes... Jo també... veus que també és una excusa o que també és una mentida petita, també desgasten la confiança?
1: Totalment. Clar, perquè al final moltes mentides petites acaben fent una mentida molt grossa.
0: Sí.
1: I quan...
0: És com que es tradueix en un modus operandi.
1: Sí, i quan tu veus que la persona realment, doncs mira, això, una persona que normalment és sincera, un dia et posa una excusa i tu dius, buah, això és una excusa que canta molt, segurament no val la pena confrontar-la. Però si això es torna una cosa habitual, és com, bueno, plantegem-nos per què ens estem posant excuses, no? El que tu deies una mica amb el grup d'amigues. És quina necessitat tenim d'enganyar-nos? Quina necessitat tenim d'això? O bé, si és en un entorn, per exemple, laboral, jo que sé, no? Una persona que arriba sempre tard, doncs que que sempre posa excuses, al final, no? La jefa li dirà, escolta, aquí no podem seguir amb aquestes excuses, no? Surt abans, això, els meus alumnes de la universitat, sempre el tren els hi arriba tard o marxa massa d'hora. Sempre han d'anar a agafar el bus o se'ls hi ha escapat el primer bus. I llavors és com, bueno, una vegada d'acord, però... No? I si sempre se t'escapa el bus, doncs agafa el d'abans, no?
0: En fi, hem d'intentar evitar les mentides, fins i tot aquelles de no, és que no he vingut perquè estava malalta. No, no estaves malalta, estaves veient Netflix. No passa
1: res.
0: No passa res. Està bé. No, és que he de marxar perquè demà matino. No, no matines. Però pots dir, mira, no tinc més ganes de quedar-me.
1: Bueno, això
0: és. I ja està. O sigui, és veritat que sobretot aquelles mentides que poden semblar petites i que poden semblar que no estem fent res greu, si les evitem... mantenim aquella confiança més intacta o més, o més ferma, més que no pas, sí, fem servir totes aquestes excuses, però hem de reconèixer, i reconèixer-ho és un acte de sinceritat, que tothom menteix, que totes mentim, que tots menteixen. Però clar, compte, perquè les relacions personals es basen en aquesta confiança, i si la traeixes, doncs pot anar-te malament la cosa.
1: Exacte.
0: Continuarem parlant un altre dia, d'això de la mentida.
1: És superinteressant, realment.
0: Un dia m'explicaràs les mentides més grosses que has escoltat, que t'han dit, pacients, parelles... I sobretot com moltes vegades s'invalida a l'altra persona quan et descobreix la mentida, que això és molt greu, a més a més,
1: Sí, sí, per això deia abans que és... O sigui, el moment en el que tu estàs confrontant i l'altre et diu, això és de les coses més grosses i més doloroses.
0: En parlarem.
1: En parlarem.
0: Sílvia Catalán, gràcies.
1: A tu.
2: Coneixeu el concepte d'evolució?
3: Sota sospita.
2: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
3: Amb Laura González.
2: Impossible.
4: Per què la volen capturar?
2: És més intel·ligent que la majoria.
5: A Ràdio 4.

0: quan vaig rebre els Faura de la Mar Picó, de la mà de la Roser Herrera, diu, mira tu, m'ho vaig començar a mirar i dic, ostres, té com un aire ben del Pla. Llavors, després, que li vaig passar a la Martina Torrevedilla, no?
1: Sí,
0: t'has fet tota la lectura exhaustiva,
1: sí.
0: Tenim avui a la Mar Picó amb nosaltres. Mar, benvinguda.
1: Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per venir, per aquesta lectura, és la primera de tres, perquè és una trilogia, els Faura. Però, clar, vaig entendre després, investigant una mica, per què tenia gust a Vent del Pla, Los Bridgerton a la catalana, d'alguna manera. I és que, clar, el teu oncle avi és en Benet i Jornet.
1: Sí, llavors, bueno, era.
0: Era. Sí. Llavors, bueno, clar, dic, és perquè forma part encara de les prestatgeries nostres,
1: sí,
0: saps
1: sempre.
0: Què vull dir? Vull dir, de tota la vida. Llavors, clar, aquest poble fictici de Vall del Pi és tot un homenatge.
1: És un homenatge, correcte. Ell, malauradament, mai m'ha pogut veure aconseguir, diguem, el somni que havia tingut sempre d'escriure, ni tampoc de quan vaig ser guionista, ell tampoc hi era allà, com que va morir durant la Covid, però era una mena d'homenatge que jo tenia clar que volia rendir-li, perquè la seva memòria, doncs, és molt important per mi, sempre ha sigut un referent i era una mena de guinyo que li volia fer.
0: Enhorabona, en tot cas, per aquest llibre, per aquest homenatge, no?
1: I per
0: seguir la seva herència en aquest sentit, no? Perquè Benet i Jornet, bueno, és que és conegut per tothom i essencial.
1: Són paraules majors, una mica, potser seguir l'herència, però
0: escolta, sempre s'ha de començar per alguna passa, m'entens?
1: Sí,
0: després el camí pot ser llarg, però ha d'anar cap endavant. Els Faura, dit també els Bridgerton a la catalana.
1: Sí, això també, els Bridgerton a la catalana és molt correcte, és una mica el que volíem fer. Era una idea que se'ns va acudir xerrant amb l'editora, que ella és molt, molt, molt lectora i consumidora de romàntica d'època, i ens en vam adonar que no hi havia aquesta mena de contingut en català, diguem, en cap format, o almenys no ens sonava, i sobretot no hi havia res semblant que fos això, en un ambient de Catalunya rural.
0: Sí.
1: Potser podries trobar més en aquella època alguna cosa més a Barcelona, modernisme, això sí que n'hi ha algun, suposo, però això, recuperar tot aquest imaginari, Catalunya tradicional, les Pardenyes, Sardanes, no n'havíem trobat res que fos així, i a més, amb un to una mica romàntic, petardo, divertit, no? Llavors, era una mica el que volíem fer amb els Faura.
2: De fet, bueno, només ja ha començat el llibre, ja parlem de la Maria, que és la protagonista, la Maria,
1: sí.
2: Faura, que torna de Barcelona, o sigui, ella,
1: sí,
2: va marxar a viure a Barcelona i torna i es deixa Barcelona una mica apartada, com una mica la ciutat lluny, i ella arriba, i és com una mica aquesta història, la Maria.
0: El punt de partida,
1: sí,
0: eh?
1: Exacte. Sí, sí, sí. La Maria arriba de Barcelona, però la Maria és una persona que ella vivia a Vall del Pi de tota la vida, ella havia nascut allà. Llavors, el fet que és un misteri, no se sap per què va marxar, però per Vall del Pi, per la societat de Vall del Pi, el fet de que la Maria marxés era com, ens està abandonant, està anant a viure, diguem, una vida millor, no? Hi havia com aquest tema de la rivalitat del poble amb Barcelona, que representa la novetat, les coses cosmopolites, no? I, doncs, tota aquesta sensació de la persona que abandona un grup i després de sobre pretens tornar anys més tard i qui et creus, no? És una mica, doncs, el punt de partida del llibre, sí.
2: Sí, exacte, bueno, i de fet, les famílies, vull dir, els Faura és la família central, però de fet hi ha una cosa que a mi em va fer molta gràcia i com comentàvem just abans, és aquest mapa mental que hi ha al principi,
1: sí,
2: del llibre, per ubicar les famílies,
1: sí,
2: que és aquesta, el que deies, aquesta rivalitat també, doncs, d'abandonar-nos, però que també dins del poble hi ha la família sencera, pateix aquestes conseqüències.
1: Sí, total. Bueno, lo del mapa mental era molt necessari, era una cosa que m'havia fet jo mateixa per també ubicar-me. Hi ha moltes famílies, hi ha molts personatges, crec que és necessari també. I mira, tenir-ho com un recurs pel lector també, que pugui recuperar, i si hi ha una persona que no recorda qui era, pugui recuperar-la, doncs això. Però sí, és una història que no sé si el conflicte principal, però un conflicte molt important de la trama és aquesta rivalitat entre famílies i també els conflictes dintre de les pròpies famílies. És un tema interessant, jo trobo.
0: Sí,
2: sí, de fet, bueno, per aquí és sobretot on es veu aquesta part de Bridgerton,
1: sí,
2: vull dir, perquè tu, no sé si heu vist els Bridgertons, però,
0: sí, clar,
2: però és veritat,
0: sí,
2: que, clar, de seguida jo ho vaig veure amb aquestes famílies i aquest estatus social també.
1: Correcte.
2: Perquè la Maria torna per un casament i també es,
1: sí,
2: veu tots aquests casaments ja ja, programats.
0: Sí. De bones famílies, que al cap i a la fi es tracta de conservar i ampliar patrimoni.
1: Total, en aquella època anava d'això.
0: I l'amor, escolta'm, què és això?
1: Sí, era secundari. Si tenies sort, et casaves amb algú que estimaves, però això no era l'objectiu principal. Tu et casaves o per eixamplar el patrimoni o per crear una família, perquè en aquell moment era doncs, el que havies de fer. I si eres el segon fill, doncs et deixaven una mica allà, com... Tu t'ho busques i si tens sort, doncs tens sort, i si no la tens, doncs no la tens.
0: És la primera entrega dels Faura. La Maria, de totes maneres, vull dir que havia fugit, segurament, per, entre d'altres coses, allunyar-se de tot el que passava, però torna, i potser ell el que volia era oblidar, però no. No? Vull dir, aquesta idea també del passat que retorna als secrets també forma part de tota aquesta trama.
1: Exacte. Com hi ha vegades que hi ha coses que ens agradaria a tots que no haguessin passat mai, i el tema del fugir del passat no sempre és una cosa que és possible, i també m'interessava que hi hagués aquest element de algun motiu pel qual la protagonista està atormentada, una cosa del passat, una cosa que la va empujar a marxar del poble i que realment mai l'ha acabat d'abandonar del tot. I el fet d'haver-se de tornar a enfrontar aquest passat quan torna al poble, encara que sigui de manera temporal per anar a un casament, doncs trobava que era un conflicte molt, molt interessant. No sé, crec que els personatges són més interessants quan s'enfronten a una cosa que els genera pànic.
2: Clar, exacte. O sigui, al principi és veritat que sembla doncs, això, que el problema serà que la Maria torni a Vall del Pi, però realment, i ja ho diu la sinopsi, que secrets que creien enterrats per sempre i els ulls verds d'en Ricard Campmany. És sí. Aquesta també l'altra trama
1: sí,
2: paral·lela.
1: Correcte, la trama romàntica que no podia faltar com a bon Bridgerton català.
0: Evidentment, evidentment. Són molt encara de l'amor romàntic, no?
1: Sí.
0: És a dir, vull dir, tot i que sabem que no ho hem d'idealitzar, no? Que Disney ha fet molt de mal, etc etc. A la ficció és com que
1: està bé tenir
0: funciona,
1: una mica de ficció,
0: no?
1: Bonica, no?
0: Exacte. Vull
1: jo
0: dir...
1: em considero una persona molt poc romàntica en la vida real. I
0: curiós.
1: Si fos per mi... Llavors, per mi va ser un repte molt gros escriure una novel·la romàntica, perquè jo és una cosa que en la qual hi crec molt poc i que practico molt poc, el tema de això, l'amor romàntic, idealitzar. Soc una persona, en aquest sentit, que toca molt de peus de terra, potser massa. I llavors per mi era un repte molt gran, anem a fer una novel·la romàntica, perquè al final és ficció, hi ha gent que pot parlar de fantasia, de mons medievals, i hi ha gent que pot parlar d'amor romàntic, que
0: clar,
1: és superbonic i que funciona i que és meravellós.
0: Pot arribar a ser tan ficció com Superman, eh?
2: No, a part un amor romàntic, el que dèiem, en una època, l'any 1849,
1: sí,
2: on es situa, que era, estava, és el que dèiem abans, els matrimonis estaven ja preparats, i clar, aquesta idea de com m'ho tracto sense... potser passar-me.
1: Exacte,
2: sense...
1: Jo, bueno, clar, no sóc objectiva perquè he escrit jo el llibre, però jo he provat de trobar l'equilibri una mica entre això, o sigui, al final volia que fos el més acurat possible dintre de el que, saps, és una novel·la
0: sí,
1: romàntica.
0: Les teves lectores o lectors són lectores, fonamentalment?
1: En principi sí.
0: En principi sí,
1: tot i que també hi ha lectors masculins que no l'haguessin llegit mai i que per temes o altres l'han acabat llegint i els hi ha agradat
0: i
1: bastant.
0: I clar, sí, el que passa és que a vegades un no sap que les coses li agraden,
1: exacte,
0: saps? És
1: sí,
0: quan rebutges un gènere de partida és perquè tens prejudicis, però després una bona història és una bona història.
1: Total.
0: I de quines edats són més o menys? O hi ha de totes les edats entre els teus lectors i lectores?
1: Sobretot és una novel·la enfocada al públic young adult, però també hi ha hagut adults que no són young que els hi ha agradat molt. Jo trobo que també he intentat que els personatges siguin, majoritàriament són òbviament de 20, 20 i pico anys, però també hi ha personatges interessants que són més grans i que són adults, i els he intentat també fer com complexos i amb matisos i que siguin interessants, i on lectors més adults hi poden trobar també reflexat.
0: Com ha estat la contextualització, no? Vull dir, has hagut de canviar d'època, diguéssim,
1: sí,
0: i això suposo que requereix una sèrie de documentació,
1: molta,
0: una immersió, no?
1: Molta.
0: I com és aquest entorn en el que es mouen els Faura?
1: Vaig haver de fer moltíssima tasca de recerca, que va ser, també era un doble repte per mi.
0: Clar.
1: Estàvem fent una novel·la romàntica, que és un contingut que jo no faria, no havia fet mai, ni m'havia plantejat fer fins al moment, i a més d'època. Llavors, jo, tot i que sóc catalana i òbviament conec la cultura catalana, també has d'afinar molt els detalls. Llavors, va haver-hi d'haver una tasca de documentació prèvia, abans de començar res, molt extensa, de veure tot el context i tal, conèixer quines eren les dinàmiques familiars, els rols, quines eren les costums, coses tan tontes com què era el que menjaven o com feien els àpats, com feien els festius, com feien la feina, com calculaven el temps, hi havia rellotges, no? Com detalls així molt tontos.
2: La roba, de fet, que la descrius bastant, els elements que...
1: Sí.
2: Que... Això.
1: Molt de vocabulari.
2: Això anava a dir, sí, descriu bastant la roba, com es vesteixen,
1: sí,
2: i jo pensava, dic, això o ho sabia o ho
1: no,
2: ha buscat.
1: No, molta recerca, tant abans de començar a escriure com mentre estàs escrivint, jo què sé, potser hi ha una escena que estan esmorzant i llavors pensar, bevien cafè o no bevien cafè, no? Detalls així. I clar. Sí, i llavors ha sigut una recerca constant i durant els tres llibres, doncs és això, constantment anar buscant detalls, tot i que he fet tota aquesta documentació prèvia.
0: I els altres dos ja els tens, també, o com va això?
1: El segon està acabat, ja, i el tercer està en procés d'escriptura, però la història de, diguem, que atravessarà les tres novel·les està definida des del principi.
0: Vale. Llavors sí. Seran tres i no n'hi haurà més, eh?
1: En principi n'hi haurà tres.
2: I no hi haurà, sí. Així com a pregunta, de les altres famílies, els Campmany i...
1: Doncs mira, tant de bo. De moment és això. Teníem la història principal aquesta pensada per una trilogia i tant de bo les coses vagin molt bé i puguem expandir l'univers. A mi la veritat és que m'encantaria, m'ho he passat molt bé.
0: Entre el seny i el desig, que podia haver dit entre el seny i la rauxa, però que era molt més maco, tenint en compte que hi ha una història d'amor, parlar del desig, no? Evidentment, no? Però sí que és molt català dels Faura. Quina és la... És a dir, quan t'enfrontes a escriure una part romàntica, ja saps que a cert tipus de lectores, i ara parlo ja de les més grans, però els agrada molt el tema picantó, eròtico festivo.
1: Sí, el spicy, que li diem, no? Sí. Era un repte, també. Hi ha un, sí. O sigui, en aquesta saga, no diguem que és una saga super, super spicy, però hi ha un element així d'erotisme, també, com per donar-li realisme i que no sigui tot super puritano. Al final dels Bridgerton també és una mica això, també incorporar escenes una mica més pujades de to, diguem.
0: Sí, sí, sí, sí. I no jugues a la versemblança amb els... Vull dir, si t'enfrontes als Bridgerton i dius, vaig a veure els Bridgerton, ja saps quin és el context, sí. Com tal... Sí. Quin és el poc realisme que hi ha, sí. Però t'és igual, tu vols jugar a això.
1: Sí, totalment.
0: Abans he fet
1: l'al·lusió
0: a Superman, és com quan veus Superman. Vull dir,
2: sí, sí, no, ja
0: entres en el joc, vale, hi haurà un tio amb calçotets vermells, per sota les malles blaves volant. Ok, accepto.
1: Exacte,
0: les regles,
1: són llicències,
0: no?
1: Que et prens en aquest, sí, tipus, no? De novel·les.
0: Accepto, sí, les regles, sí, no? Exacte. D'alguna manera.
1: Sí, sí. I això per mi era un repte, perquè mai ho havia fet. No, no, era el que més por em feia, ser capaç de fer-ho. I... doncs, bueno, amb ajuda de la meva editora, que ha sigut un àngel, la Mariona, m'ha donat moltíssim de feedback, m'ha acompanyat molt en tot aquest procés, doncs és un element que està incorporat a la sala, tot i que no sigui el principal. Però sí, sí que s'incorpora.
2: Sí, bastant, de fet. O sigui, és veritat que al final és... les parts que més t'enganxen, vull dir, al final tot va evolucionant entre...
1: No, mica en no mica. Farem,
2: exacte,
1: sí.
2: Però és veritat que... Bueno, però també, tampoc és tan... Jo no he trobat que sigui tan allunyat de la realitat. Uh-huh. Vull dir, no sé fins a quin punt tu t'has permès aquesta llicència de fer-ho com més... Això.
1: O sigui, la llicència era més en el sentit que, per exemple, tu llegeixes Orgullo y Prejuicio, sí. Per exemple, que és molt de l'època, molt, sí. Similar, i també és un referent que he agafat a l'hora d'inspirar-me. Però en allà, llegint-me la novel·la, però també en la pel·lícula, per exemple, la de 2005, era com tot molt... És a dir, tocar-se la mà ja era com, uau, superprohibit,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: No es fan ni un sol petó a la pel·lícula. I llavors, per això, és una llicència que em vaig prendre, parlant-ho també amb la Mariona, dir, clar, però en aquella època no et podies fer un petó, perquè ja era com cosa d'estar casat. Llavors, en aquí ens hem pres la llicència en el sentit de que es poden fer petons sense estar casats, en això sí, saps? Altres coses potser no, però lo dels petons sí que era una llicència... entre cometes, atemporal, que ens hem permès, perquè també creiem que una novel·la romàntica tipus Bridgerton sense petons és poc Bridgerton.
0: Clar, efectivament. Escolta'm, i quin... Parlem de dones, així, en general. Sí. De dones en aquella època, no? Quines opcions, més enllà de casar-se o... Perquè tot està molt estructurat. Vull dir, si tu ets, tu ets una família rica, has de tenir un hereu, no?
1: Sí.
0: Has de tenir... Amb el segon fill no sé què passa.
1: Amb el segon fill o l'envies al seminari o a l'exèrcit o poca cosa més.
0: Molt bé. Sí. I si ets filla, has de tenir un bon casament.
1: Òbviament.
0: T'han d'arranjar, diguéssim, no?
1: Sí. I la teva família ha de tenir diners per poder-te donar la dot perquè algun marit et vulgui, també.
2: De fet, bueno, és el gran problema de la Maria. Jo crec que fuig, sí. A Barcelona.
0: Clar.
2: I és, o sigui, la més rara.
0: Més enllà de les, sí, opcions, sí, de casament, total. O de convent, no n'hi havia gaire. No
1: n'hi havia gaire. I sempre havies d'estar tutelada, diguem. La Maria marxa a Barcelona, però no marxa sola. Marxa perquè la seva germana s'ha casat i, diguem, que l'acull i se'n va amb ella. Mm-hmm. Però la seva germana s'ha hagut de casar amb un home ric que la manté perquè les dones tenien molt poca llibertat en aquest sentit. I fins i tot els hereus, que diríem que són l'esglaó més alt del que podria ser el rànquing, mm-hmm, social, perquè són els que, entre cometes, tenen més llibertat, tampoc la tenien, perquè tenien la tasca des del naixement de no, tu et quedaràs amb el negoci familiar i amb aquesta família i tot el destí de la teva família dependrà de tu. Llavors tampoc eren 100% lliures. Era... Sí, era una cosa on potser les persones... Al final, els cavalers, els segons fills, que eren els que no tenien res... Potser acaben sent els meus lliures,
0: els lliures
1: però alhora
0: no?
1: els més abandonats, no? És una paradoxa.
0: Ja, sí. No tenien aquesta pressió d'haver de carregar tot contra el pes familiar.
1: No tenien pressió, però no tenien tampoc cap mena de
0: coixí. Suport.
1: No, exacte.
2: Clar. Havien de buscar-se al final o almenys algú.
0: Tenies clar que escriuries en català?
1: Sí, des del principi. Sempre he tingut clar que escriuria en català, fins i tot quan vaig fer el curs de guió, que va ser com gràcies al qual vaig poder començar a treballar com a guionista, jo sabia que volia que la meva feina fos en català. És una cosa que vaig agafar precisament del tiet, del Pepito, perquè quan jo era molt petita m'agradava també escriure i tal, i a vegades li demanava feedback i ella em va dir, mare, escriu en català, perquè jo escrivia en castellà, em relacionava amb castellà a casa perquè ma mare és de Madrid i amb el meu germà i la meva mare he parlat sempre en castellà, malgrat que amb el meu pare parlava en català. I jo llegia i escrivia en castellà i el Pepito em va dir, mare, sisplau, escriu en català. I va ser llavors quan vaig començar a prendre consciència de realment era molt important donar-li força i donar-li... una mica d'impuls en això. Era, per mi escriure en català era no només part de la meva identitat, sinó una mena de reivindicació.
0: Sí,
2: de que
0: clar, en aquest sentit, us volia preguntar les dues, perquè clar, jo quan era petita i quan mon germà era petit i això, que teníem tota l'estona... Em fa la impressió, sobretot amb mon germà, perquè jo no veia la tele, però que tenia molta oferta en català de dibuixos, de tal... vosaltres... Jo he llegit sempre a l'escola molts llibres, vull dir, els programes de les classes de literatura eren amplíssims i, no sé, vull dir, La revolta de les bruixes, ara la recordo perfectament que me la vaig llegir a escola, la vaig gaudir, no? Ara cita Manet i Jornet, i la vaig gaudir moltíssim. I llavors així era com anaves aprenent del que és el teixit cultural, literari, bé, de Catalunya, com deia, els dibuixos, les referències, etcètera. Sí. Vosaltres trobeu que n'heu tingut prou?
2: Jo, és que, bueno, no sé, jo, per exemple, aquest llibre com aquest, així d'aquest estil, jo sempre me'ls havia llegit en castellà, i és veritat que moltes vegades crec que el que m'ha passat és que com que ja estava acostumada a llegir en castellà, molts llibres es tradueixen. Vull dir, com si trobés els Faura, doncs,
0: ja,
2: traduït al castellà, llavors ja és com que ja hi vas.
0: Directament
2: i crec que
0: s'està,
2: exacte, i falten...
0: Sí, més oferta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment. De fet, els Faura neix una mica de voler reivindicar això, de que hi hagi tot tipus de literatura, no? Fins ara, jo, en la meva ment, tot el tema de la catalanitat s'havia associat a una cosa molt sòbria, molt recta, molt potser tradicional, fins i tot antiga, i era com una cosa de dir, mira, aquest tipus de literatura que està tan de moda ara, per què no la fem que sigui no només en català originalment, sinó a més reivindicant com la cultura catalana? Mm. I és això. Jo sí, jo vaig tenir la sort de que a l'escola i teníem el Super 3, llavors en auge, i vaig tenir la sort de que sí que vaig poder tenir

0: allà.
1: Clar,
2: llavors
1: exacte.
2: Aquí és com que hem de fer, i per això trobo que és molt interessant també els Faure, aquesta feina conscient, no, és a dir, tot el procés de parir, la trilogia, aquesta cosa de voluntat conscient de anar tapant aquests forats que manquen pel que fa a la cultura catalana, no?
0: Clar, no només en català, és el que deia justament de que tu estàs llegint el llibre i t'imagines una família catalana d'època, no t'imagines, no estàs llegint Cims borrascosos i t'estàs imaginant ja...
2: Estàs aquí, estàs aquí, entre vinyes.
0: Exacte, sí, amb les espardenyes.
2: Escolta, Marc, moltíssimes gràcies per venir avui al Sota Sospita, un plaer.
1: Moltes gràcies.
2: I pels Faure, ja sabeu, teniu la primera, teniu Entre el seny i el desig, però aviat arribarà la segona, no sé si teniu previst ja per quan.
1: Estan les dues entregues següents estan previstes per aquest any, però no sé les dates, però les dues sortiran aquest any.
2: Doncs ja ho sabeu, la romàntica cultura catalana, diguéssim, no, història, una mica de tot a través d'aquesta nissaga de poder, fent referència a una altra sèrie que són els Faure. Gràcies, Marc.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bé, doncs amb aquesta recomanació de lectura d'aquesta família catalana amb secrets i en la que res no és el que sembla, tanquem la coartada d'avui. Ho fem amb la banda de Barcelona TMA i la cançó Festa Eterna, que pertany al seu EP que van publicar ja doncs, a la primavera aproximadament, no? Que es deia Tot Escrit. Festa Eterna té com un doble joc, perquè parla de fer-se, diguéssim, eterna, és a dir, aprofundeix el grup en la idea de memòria com a refugi emocional, no? I, de fet, la cançó gira entorn a la impossibilitat de retenir moments, relacions o persones, i també a la festa eterna, no? Reforçant aquesta dualitat entre allò que és efímer, com la festa, i allò que és imborrable, com el fer-se etern. Bé, una cançó que ens serveix per acomiadar la nostra coartada d'avui. Que tinguis una molt bona tarda i fins demà.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. El president del govern continua responent ara mateix als periodistes després de la compareixença per fer balanç del curs polític que està fent al Palau de la Moncloa. Pedro Sánchez ha tret pit de la situació econòmica d'Espanya i ha demanat de nou un pacte d'estat en matèria climàtica. Toni Conde.
2: Sánchez ha destacat que gràcies a les bones xifres econòmiques que fan Espanya créixer més que altres grans economies europees com Alemanya, França o Itàlia, el país es pot permetre combatre els incendis o respondre a crisis com les guerres a Iran i Ucraïna.
3: Si tenemos más recursos económicos para luchar contra los incendios es porque estamos creciendo más, porque tenemos unas cuentas públicas más saneadas y, por tanto, tenemos margen fiscal para poder dar respuesta ya sea a los efectos económicos y sociales de la guerra de Irán, Ucrania o las emergencias climáticas que en forma de borrascas, de sequías o también ahora en forma de incendios estamos viviendo y sufriendo, por desgracia, en nuestro país.
2: Sánchez ha tret pit de les xifres d'ocupació que permeten a Espanya crear més de 500.000 de treballs cada any. Pel que fa a la transició ecològica, ha insistit que cal un pacte d'estat pel clima per combatre les conseqüències del negacionisme climàtic i ha advertit que cal estar atent durant les pròximes hores als incendis actius al país perquè s'aproxima una nova onada de calor.
0: Mentrestant, sobre el terreny, optimisme amb precaució, així defineixen les autoritats la situació dels incendis a la Comunitat de Madrid. Baixa a nivell 2 l'incendi a Toledo, mentrestant, i Castella-La Manxa assumeix la direcció de l'extinció. Més detalls, Laura Hurtado.
4: A Valdemaqueda, al nord del pantà de Sant Juan, la situació és favorable, però la prudència continua sent màxima pel canvi de vent que s'espera en les pròximes hores i la nova onada de calor. En concret, preocupa que el foc pugui pujar per la llera del riu Cofio cap a la serra de Guadarrama. Tot i això, la nit ha estat clau en l'evolució de l'incendi i el foc es troba contingut, no perimetrat, però aquesta situació pot ser decisiva per consolidar la detenció del front i donar-lo per controlat. Ho ha explicat Ricardo Meneses, alcalde de Valdemaqueda.
5: Se ha parado, pero bueno, lo decía Fernando y nos decía un técnico de incendios, es un gatito de noche y es un león de día.
4: A la Vall d'Uixó, a Castelló, l'incendi també es troba contingut, però continua actiu. Fernando Pérez, cap de l'operatiu.
6: Principalmente la sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, por lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento del incendio.
4: 3.000 veïns de la localitat de la Vilavella ja han pogut tornar a casa, tot i que han d'estar confinats i no poden beure aigua de l'aixeta.
0: El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest dimarts la revisió de la llista de municipis considerats zones tensionades, és a dir, on s'aplica el topall als lloguers. Fins ara s'incloien 140 i se n'afegeixen de nous, mentre que en cauen d'altres. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
7: En aquesta primera revisió, 22 municipis abandonarien, 53 quedarien inclosos.
0: Entre els municipis que surten de la llista hi ha Lleida, Reus, Figueres, Tortosa o Granollers. Això afecta més de 634.000 habitants. Des del Sindicat de Llogateres consideren absurd que s'elimini el topall als lloguers quan la situació habitacional encara és complicada. Enric Aragonès, portaveu.
8: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar. Les xifres són clares. Els últims 2 anys, on els preus estaven regulats, s'han congelat, però on no estaven regulats, han pujat un 9,5%.
0: Més coses, el Suprem continua fent passes endavant en l'aplicació de l'amnistia i extingeix la responsabilitat penal dels 4 membres sobiranistes de la taula del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell. Núria Alcalà.
9: Sí, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó van ser condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència, per facilitar la tramitació de la declaració d'independència i les anomenades lleis de desconnexió en contra de la prohibició del Constitucional. Aquesta condemna d'inhabilitació encara no s'havia fet efectiva perquè estava pendent de recurs al Suprem. Finalment, l'alt tribunal ha declarat els fets amnistiats. Des que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Suprem l'ha aplicat també a la mesa del Parlament de 2019, a l'exconsellera Meritxell Serret i a 8 manifestants acusats de desordres públics.
0: Fa més d'un any, en plena onada de calor, va morir la Montse Aguilar, treballadora de la neteja als carrers de Barcelona, i la seva família encara està a l'espera de justícia després de demanar l'Ajuntament i l'Ajuntament i l'empresa de neteja, Cristina Martín.
10: Han passat 13 mesos i la família de la Montse encara espera que l'Ajuntament i FCC, l'empresa de neteja responsable, els donin el condol. La família els acaba de demandar i després de no arribar a cap acord en una conciliació que s'ha celebrat avui, aniran a judici. La Clara és la seva germana.
11: No queremos ningún fallecido más. Porque no queremos que la familia pase lo que estamos pasando nosotros. A mi madre se le ha ido la cabeza, no se acuerda en qué día vive, no se acuerda de la medicación, estamos en manos de psicólogos, entonces es un sinvivir.
10: La família també ha posat en marxa el procés penal, però després de tot aquest temps encara esperen que es completi l'autòpsia i es determini si la Montse va morir per un cop de calor.
0: És tot de moment. La informació torna d'aquí 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
12: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
12: Va parlar amb la millor doctora en psicologia que té aquest país, que es diu Arantxa Coca.
13: Ja va començar amb aquesta història la Shakira.

0: Soltera. Soltera. Què passa, Arantxa?
1: Ella encantada de la vida.
0: Ella feliç.
1: Perquè venia d'un projecte de matrimoni sòlid, o això creia ella, i era la seva aposta, i de sobte diu, escolta, i si passo de les relacions sòlides i ara em passo a les fluides o líquides, doncs no passa res, no? Però avui, justament, ella contenta i feliç, i així ens ho diu, movent les seves caderes com només ella sap moure. Però sembla ser que altres dones, homes i dones, però sobretot dones, diuen, doncs a mi m'està passant al revés, que jo he viscut els meus anys 18, els 20, amb tota l'alegria, sense voler-me, sense voler crear vincles sòlids ni buscar compromisos en les relacions, m'ho he passat molt bé, o això esperem, que s'ho hagi passat bé, que hagi servit per passar-s'ho bé, i ara em planto amb 30, 32, i el meu, sobretot les dones, el rellotge biològic diu, ai, tic-tac, tic-tac, tic-tac, potser la maternitat, no totes les dones, eh?
2: No,
1: però
2: clar.
1: Algunes diuen, doncs ara m'agradaria una família, m'agradaria tenir fills, o es plantegen, i si vull tenir fills i ara no vull, però potser més endavant sí, i ja el cos no em deixarà. Llavors entren en una crisi. Ha sortit, i per això estan les xarxes com estan, com apuntaves, Xavi, sí, aquesta setmana ha sortit aquest estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, publicat en el 2025, acabat, i ara han sortit i s'estan analitzant les seves dades, que veu, no? El 30% dels adults al nostre país no tenen parella. Vale, d'acord, molt bé, esperem que sigui, doncs que no en tinguin voluntàriament. Però es veu que no tot és voluntarietat de solteria. Es veu que hi ha una part d'aquest 30% que sobretot es concentra entre els 24 i 34 anys, sobretot més tirant cap als 30, podríem dir i arrodonir entre els 28 i els 34 anys, que aquesta xifra de solteria arriba al 33%.
2: Uau!
1: I baixa a partir dels 40. Dius, ai, a partir dels 40 no és tan difícil trobar parella, però és molt difícil al voltant dels 30. I per què? Què ens passa al voltant dels 30? És la dècada de l'exigència. Dius, ara ho he viscut tot, i ara que vull una família, vull una imatge, un ideal de família o de projecte o de relació de parella, on ho vull tot. Clar. Però resulta ser que no ho trobo tot, però és que jo tampoc ho puc oferir tot, perquè ja no tinc certs atributs, si és que són importants per mi, òbviament, que tenia als 20. Ho dic això perquè jo escolto moltes dones de 30 anys que em diuen, ara ja busco una parella estable, però clar, ara ja no estic tan bonica com estava als 20. I dic, noia, si t'has de fixar en això,
2: no, clar,
1: doncs yeah, ni t'ho trobaràs, perquè tampoc els nois o les noies, depèn de la teva orientació, tenen el cos de 20. No?
2: I, no, clar, i si busques una parella a llarg termini, doncs no estaràs igual al cap de 10 anys, al cap de 20, al cap de 30.
1: Correcte. I aquí entren, d'una banda, la crisi personal, qui m'estimarà o a qui li agradaré, no puc competir amb persones que estan al mercat que tenen 20, és que no has de competir amb ningú, primer de tot, no? I tu has de conèixer els teus punts forts, que els tens als 30, que és que tens als 30 que no tens als 20. La maduresa, no?
2: El
1: projecte, el bagatge
2: que portes.
1: Això primer, i després, òbviament, si tu has volgut trencar amb l'esquema clàssic, convencional, de que has d'estar casada o casat, que lo serio és tenir una parella estable als 20-22, has volgut trencar amb aquests estereotips o aquests convencionalismes i has sigut valent i valenta, després no pots demanar aquests convencionalismes.
2: Clar.
1: Als 30 no té sentit.
2: Clar.
1: No té sentit.
2: Clar, clar, però també el sistema, i també en relació al que deies del rellotge biològic i tal, clar, jo en tinc 26, però tinc amigues que, sobretot, que són més grans i que s'han trobat en aquesta situació en què no hi ha només el rellotge biològic, sinó que vas al metge, vas a fer-te una revisió ginecològica i ja tens com voltors els ginecòlegs dient-te congela els òvuls, que sí, no, que ja està, vull dir que te'n queden 4, i dius,
1: sí, sí,
2: què?
1: T'espanten.
2: I ja, vull dir, jo m'he trobat en el cas d'amigues properes que han acabat congelant els òvuls per aquesta por i s'han deixat moltíssims diners sense ni tan sols haver pensat si volien tenir fills. fills, i clar, suposo que tot això s'assuma a la pressió, perquè clar, és pressió a la butxaca, mm-hmm. pressió de trobaré realment la persona amb qui vulgui descongelar un òvul i tenir un fill, no sé, és una bogeria, tot plegat.
1: Sí, sí, sí, genera moltíssima confusió, m'he trobat amb dones en consulta, que al final, com dius, ho han acabat fent, perquè, bueno, mira, així ho tinc, per si de cas no sigui cas que després me n'arrepenteixi, però no perquè tinguessin una idea definida del que volen en el seu futur i com a dones, si volen ser mares o no. De fet, avui dia dirien no, i aposten per un no. Mm. Però i si, i amb aquests icis que ja sabem que l'ici és la via d'entrada de l'ansietat i de l'angoixa,
2: totalment.
1: Per treure's aquesta angoixa fan aquesta inversió sense orientació, perquè no, sense una decisió ferma, no?
2: sobre
1: el que faran en el seu futur. És un reflexe de la pressió de les dones han de ser mares.
2: Sí, sí,
1: i
2: sí,
1: si
2: sí,
1: no
2: totalment.
1: Ho ets, segurament t'arribarà el moment de que ho voldràs ser i ja serà massa tard. Clar, aquesta investigació que porto venia amb dos titulars molt forts. Un, una pregunta que llançava aquesta investigació és: la dècada dels 30 és la pitjor per l'amor? Llavors, què passa que als 30 costa tant de trobar l'amor i menys, sembla ser, i estàs més allunyat d'un cos de 20 quan tens 40? Què passa a la dècada dels 30, no? Serà que homes i dones als 30 anys, si es plantegen al revés que fa la Shakira, ara em vull portar bé i vull un home i una dona que es porti bé, ets tan exigent, puges tant les expectatives, que no trobaràs en el teu càsting de l'amor, no trobaràs ningú que pugui encaixar. I en aquesta notícia que va sortir aquesta setmana sortia una descripció, un desig d'una dona de 30 anys que deia: busco un home, una dona heterosexual, que deia, busco un home a qui admirar intel·lectualment. Ada, fes la llista de les demandes d'aquesta senyora. Ja veuràs. Un home a qui admirar intel·lectualment, que vulgui una família i que sigui emocionalment madur. I no el trobo. Dius, bueno, i jo penso que aquí aquesta llista es queda curta, I que sigui guapo. I que encara estigui de bon veure.
2: Clar.
1: I que podem sumar coses,
2: Sí,
1: et dius,
2: sí.
1: No el trobaràs. I si n'hi ha pocs, perquè els que hi són potser ja estan pillats. Mm-hmm. Val?
2: Clar.
1: O bé... estan divorciats i tenen fills, i al millor tampoc t'agrada aquest model de família. Si vas a una parella estable, dius que jo no vull ser la madrastra o el padrastre.
2: Clar, potser tu vols tenir fills i l'altra persona, com ja en té i a sobre s'ha separat de l'anterior parella i sap tots els embolics que comporta, custòdies compartides, tot plegat, diu, no en vull més.
1: No en vull més. No, jo per una relació de caps de setmana, sí. Però ara no em plantejo... En plan, és una relació així, com un lat. És living apart together, que de vegades hem parlat aquí, en aquesta secció, d'aquest model de parella. Però si estàs pensant en una parella per trobar un pis, per buscar-lo, per comprar-lo, i tots els passos més convencionals i clàssics, jo per això ja hi he passat.
2: Clar.
1: No ho vull repetir. Ara, no em vull quedar sol, tampoc. Però tampoc et convertiré o vull ser aquell marit... a l'ús que ara doncs, ja no em toca. Aquests 30 anys és la dècada de la reflexió, de la flexibilitat. No és la dècada dels anys difícils en l'amor. Si són difícils en l'amor és que alguna cosa... O sigui, no estem caçant bé. Caçant, ja m'enteneu. No estem llançant bé la canya. No estem llançant bé la canya, sinó que hem de flexibilitzar els nostres paràmetres, ser més realistes i tenir una mentalitat molt més oberta. No volies els 20, ara allò que rebutjaves no ho pots exigir als 30. Saps què passa, Xavi? Que aquí, quan
0: què
1: va sortir aquesta notícia... I aquesta notícia, de seguida van sortir doncs, els antifeministes o... que criticaven doncs, aquest empoderament de la dona que li ha fet molt mal, perquè, clar, com que ha convidat a la dona a conquerir la seva carrera, a conquerir els seus drets a nivell econòmic igualitari als homes. Una sèrie de conquestes que estan molt bé. Però ara has de pagar el preu de que no trobaràs llavors parella. Escolta, no té, ni hem de buscar en la lluita de les llibertats i dels drets de les dones i de trencar amb el que s'esperava d'elles en el passat i el que no estan disposades a fer ara, no hem de trobar un preu després conseqüent, un preu, com si fos una penitència o fos, no sé, un regal o un premi horrorós que trobes al final per haver insistit, insisteixo, trencar amb tòpics i guanyar drets i voler indagar i explorar el teu camí professional.
0: Però és compatible, no?
1: És compatible, sempre clar, quan aquesta dona no pensi després en models de família convencionals.
0: Això et dic.
1: Hem de fer el canvi de xip global.
0: Que jo no veig com una cosa antifeminista pensar que si tu has pres una decisió, clar, i jo és que vull passar-me dels 20 als 35 viatjant de festa, canviant de parella cada setmana, i que és meravellós, vull dir que és una vida...
1: I, clar, i no tenir ganes de ser mare,
0: però després,
1: jove,
0: amb 36, no em vinguis dient que és que el mundo muy malo, todos los hombres son terribles, no hay ni uno bueno, i que clar... Que, escolta, han baixat els percentatges, la probabilitat ha baixat, tu ho acabes d'explicar, no? Home,
1: clar,
0: no sé, jo crec que no s'han de barrejar...
1: No, ni molt menys.
2: Temes. Jo crec també que potser hi ha més contrastos que abans, perquè d'una banda et trobes que hi ha gent doncs que potser va molt ràpida i que ja als 20 i pocs ja s'ha casat i vol tenir fills i tal, i a l'altra banda et trobes a gent que té zero responsabilitat afectiva, que tot és fluid, que té por al compromís, que tot plegat. Aleshores, jo crec que aquest contrast a vegades pot arribar a desesperar, entre cometes, una mica.
1: Sí, sí, és que, clar, és una dècada aquesta, deia aquest estudi, arrel del que estàs dient, que són anys en què estàs a mitges dels que només busquen sexe i diversió i dels que ja estan casats i amb fills.
2: Clar.
1: Llavors dius, les propostes disponibles són escasses i no són propostes 100% disponibles com
0: dèiem,
1: un solter o com un universitari.
0: Clar. Evidentment és que són matemàtiques, vull dir, que al final la societat no l'organitzem nosaltres al nostre gust, llavors la gent es mou, pren decisions i hi ha edats per tot, diguéssim, encara
1: exactament,
0: que potser pot fer el que vulgui. Cadascú pot fer el que vulgui. Però clar, mira, per exemple, arrel d'aquest estudi del CIS que portes avui, a xarxes hi ha hagut molts comentaris, s'han publicat molts vídeos, com testimonis como el de esta noia, anem a escoltarlo.
3: He sabido que a los 40 iba a estar soltera sin hijos y no sé qué hubiese hecho. Hubiese cambiado la estrategia desde antes, porque ahora estoy acá por ahí lamentando decisiones pasadas, que no por ahí no supe apreciar a hombres buenos. Y obviamente que no se trata de cómo son físicamente, porque pueden ser muy lindos los tipos, pero ser huecos, no tenés de qué hablar, y eso a mí la verdad que no. No, gracias. Yo busco a alguien con quien poder tener una charla, con quien divertirme, con quien pasarla bien, hacer, no sé, compartir cosas de día a día, eso es lo que busco. Pero bueno, no sabía que era tan complicado. He sabido que a los 40 iba a estar soltera sin hijos, y no sé qué hubiese hecho. Hubiese cambiado la estrategia desde antes, porque ahora estoy acá por ahí lamentando decisiones pasadas, que no por ahí no supe apreciar a hombres buenos. Y obviamente que no se trata de cómo son físicamente, porque pueden ser muy lindos los tipos, pero
0: bé,
3: ser hueco...
0: Arantxa, què et sembla? Perquè, clar...
1: Com es diu aquesta noia? Sabem el seu nom?
0: No, sí, la podem buscar.
1: Si no, no passa res, jo li poso un nom, eh? La Davínia. Té veu de Davínia. Sí. Doncs, estimada Davínia, mira, fa temps que no passem consultori en aquesta secció. Doncs el teu testimoni em servirà, sí, amb el teu permís, per utilitzar-lo com un consultori, com una peça o un motiu de consulta. Estimada Davínia, mai t'arrepenteixis en el sentit de generar culpa perquè perdràs autoestima, i et veig una mica xof, de decisions que has pres en el passat. Clar que si tots haguéssim sapigut, si en el passat hagués sapigut el que sé avui, home, sí, però això ho podem fer tots. I no és just. No és just, perquè llavors no prendríem decisions i tu havies de prendre decisions. Davinia, el que has viscut en el passat, que te quiten lo bailao. Has escoltat alguna vegada aquesta expressió? Disfruta-ho, atesora-ho. Integra-ho en la teva biografia. A dia d'avui, què has de fer? Arrepentir-te perquè no trobes aquest company? L'únic que et puc dir és... Persevera, ja queden poques opcions, les bones. Eh? Aquell noi avorrit, que ara estaries interessat en tenir aquell noi avorrit que només xerrava i tu volies ballar. Però... I ara vols el de les converses.
0: Perdona, val? Acabes d'escoltar el que ha dit ella mateixa, que diu... Me crucé con chicos muy buenos, clar. que no supe valorar.
1: Clar. Bueno, perquè no estaves en el punt de donar-li valor.
0: No, ho dic perquè aquest vídeo...
2: Aquesta noia... A Catoro Pasado idealitzes, sí, també.
0: Sí,
2: perquè...
0: segurament, però que jo crec que aquest vídeo ha representat a moltes persones perquè s'ha comentat molt aquests dies.
2: Sí.
0: Arrel de l'estudi del CIS, que moltes persones deien, ostres, em sento igual. Ha passat amb nois.
1: I tant,
0: igual. Que han tingut una dona, vamos, la... diguéssim, la millor persona per poder construir potser un projecte, no? Més familiar o més estable, com tu li vulguis dir, i que potser han mirat cap a una altra banda que tenia més plàstic,
1: Davinia,
0: saps? Per una nit.
1: Estimada Davinia, la Davinia de llavors no és la Davinia d'avui. L'Arantxa que t'està parlant avui no és l'Arantxa de fa 20 anys. Abans no m'agradava prendre verdures i avui sóc vegana. Els nostres gustos canvien, i amb les persones també. El que no li donaves valor llavors, avui... és de valor. Això significa que et vas equivocar i que vas jutjar, entre cometes, malament aquella persona. No la vas jutjar, senzillament no entraven els teus interessos i valors. Ara sí, el que passa és que aquest noi doncs, ha seguit el seu... o nois, aquells avorrits, han seguit el seu de curs i estaven amb altres persones. S'atacaven les opcions? En absolut. Són més poques? És possible que sí. Hauràs de passar per 10 relacions, per 10 de cada una de cada 10, millor dit, per trobar la bona o la que més encaixi amb la Davinia d'avui. I saps lo bonic, Davinia? Que arribis als 80 anys, el cel et doni salut i saviesa, perquè vegis i tinguis orgull de totes les Davinies. De totes. D'aquestes totes Davinies parlaràs amb els teus fills, si en tens, o amb els teus nebots, si en tens. I totes seran espectaculars. I totes tindran el seu què. La Davinia d'avui vol un home amb qui tenir bones converses, tranquil·les, i que puguis encaixar amb valors i interessos. Amplia la teva forquilla, seria en català, la horquilla?
2: Sí,
1: la forquilla,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Amplia-la. Viure la vida amb diferents fases d'interès, no tenint o no volent relacions sòlides i voler-les més tard, ens obliga a obrir els models de família. Potser no tindràs la família, si és que ara la vols, amb l'ideal que t'han ficat al cap. Novel·les, històries, els teus avis, els teus pares o altres amigues. Que les altres estan... Jo he anat als casaments de totes les meves amigues i jo sóc la soltera, no? És que potser el teu model de família no ha de ser aquell. Tingues la capacitat d'obrir també la teva ment a altres models de família. El mateix amb la maternitat. És que jo ara vull tenir fills i no tinc parella. Renunciaràs als fills, obre el teu model també de formes de concebre fills. Jo no he conegut de dones que dius finalment he estat mare, m'ha costat, Arantxa. Jo, molts tractaments, i no, he adoptat. I si ets feliç, molt. Mai hagués pensat, ni de jove, ni als meus 30, que podria finalment tenir el meu somni de ser mare, d'aquesta manera. Però l'aprecio. Al final, tenir aquesta plasticitat i aquesta capacitat per triar, que ens l'hem currat molt, homes i dones, sobretot dones, hem de tenir també la capacitat de ser plàstiques a l'hora de trobar altres models de viure, clar, de ser feliç, de tenir parella, de models de família i de models de maternitat i de paternitat. Jo penso que aquí està la clau per no caure en arrepentiments, en depres, Davinia, no et vull veure ni sentir deprimida, ni en... si hagués sapigut i viure des de la culpa. No podem viure des de la culpa. Que tot ens fa més savis, tot ens fa més savis. Cap a què, com hem d'utilitzar aquesta saviesa? Fent més plàstica la nostra ment i obrint-nos a altres formes de viure, no convencionals, com ens han dit, però no volíem els convencionalismes, oi? No els volíem els 20, no els hem de voler, ni els 30 ni els 40. No tancar-nos als projectes que vulguem, però potser no venen amb els camins que menys ens han ensenyat, no? O més tradicionals. I una última cosa, el càsting de l'amor. Llavors aquí, veus com busco l'amor? el càsting potser no l'estàs fent massa bé. Amb això que t'estic dient, Davinia, jo sempre parlo de Davinia i a tots els que ens escolten, eh? L'has de fer d'una altra manera. I com sabré que és la persona indicada? Ai, aquesta m'agrada molt, m'agrada molt. Jo te respon a aquesta pregunta. Jo faig les preguntes i responc sola. La veritat, eh? Soy la onda. Perdoneu, però... Tu m'has fet, jo, ves que he rebut la teva pregunta, Davinia, m'ha arribat. I com faig el càsting llavors dels homes? Com sé si aquell home o aquella dona, depèn de la teva orientació, és l'adequada? Et diré tres tips. Tres tips sobre l'amor. Tens la Setmana Santa fins al dia 2 que torno per pensar-hi. Si sap escoltar, incorpora els teus comentaris i els teus gustos. Si sap escoltar, val? I els valora. No diu un, ah, no, no, no, no. No. Mm? És capaç de dir, ho tinc en compte. Mm? Si sap aprendre... O bé, discuteix per tot. Si discuteix per tot, és que no té capacitat d'aprenentatge. A tu t'interessa una persona, un company, que sigui capaç d'aprendre, de créixer, d'incorporar, perquè si no, que visqui sol. I si és afectuós, i si la manera de mostrar-te l'afecte a tu t'encaixa. Perquè dius, parla, parla, em diu coses molt boniques, però després no fa res quan fem un viatge junts. Home, doncs, no, que parli, que et digui coses boniques a ti no t'omple. Per tant, si és afectuós, i si la manera i la forma que té de ser-ho és el teu gust. T'he donat tres tips. A partir d'aquí, Davinia, persevera.
0: No només la Davinia, que hem escoltat, hi ha hagut molts més comentaris. S'ha generat, repetim, un debat brutal durant tota aquesta setmana, perquè això, aquest estudi crec que té un parell de dies o tres, no, Arantxa?
1: Sí, sí, sí, d'aquesta setmana, dimarts, sí. Penso que va sortir.
0: I tu comentaves, això que escoltarem ara, ho comentaves una mica abans per sobre, anem a escoltar-ho i ara en parlem.
4: Vamos a empezar a ver todas esas mujeres empoderadas que están cumpliendo los 40 y 50. Esa generación ya está llegando. Y ustedes van a empezar a notar que van a haber más mujeres homeless, sin hogar, sin familia, sin esposo, más mujeres adoptando gatos y perros, más mujeres llorando en las redes sociales porque no aprovecharon su tiempo, más mujeres arrepintiéndose por no haber tenido hijos, mujeres arrepintiéndose por haber dejado a su esposo, al cual engañaron, por el otro o los otros. Y aunque me duela decirlo, vamos a ver muchas mujeres removiéndose del mundo. Ustedes saben lo que quiero decir con eso. Y es que muchas con esta modalidad de disfruta tu vida, solo se vive una vez, no están pensando en el futuro. En fin, muchas mujeres arrepentidas, ya lo vamos a ir viendo.
5: Y no, señores, yo no tengo magia, no tengo poderes. Simplemente es lo que se ve venir. Incluso todavía no lo estamos viendo a gran escala, lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esta feminista escribió un artículo donde ella dijo que se arrepiente de lo que el feminismo le vendió. Ella estaba casada en sus 20, se divorció porque ella no quería tener hijos. Ha pasado el tiempo, tiene 39 años y ahora sale llorando, arrepentida, porque se dio cuenta que realmente todo es una farsa.
6: ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche?
1: Ay, sí, Alejandro. Ai, després d'escoltar la Davi, de veritat, quina depre, Alejandro. Sí, sort que estàs tu, que ens escoltaràs o ens animaràs amb les teves cançons i amb el teu art. Davinia, tampoc érem felices quan vivíem sota el...
2: La Davinia va amb l'escopeta carregada una mica,
1: sí,
2: eh?
1: Però...
0: És una noia diferent, eh?
1: Ah,
0: és
1: sí?
0: Una, no, és un altre
1: és
0: cas.
1: És un altre Davi 2?
0: Sí,
1: ah,
0: sí,
1: vale,
0: sí.
1: Pensava
0: de fet,
1: que...
0: hem escoltat dues persones ara.
1: Ah, d'acord.
0: Diferents a la primera, eh? La Davinia teva.
1: Val.
0: No sé com vols anomenar-la.
1: No,
0: Carmen?
1: La Jessi.
2: Ah, Jessi.
0: Amb l'article, eh?
1: Sí, sí, la Jessi.
2: Clar.
1: Escolta, Jessi, bonica.
2: Nom compost.
1: Escolta, Jessi, bonica. Mm. No som felices ara amb aquest, dius, feminisme que ens ha venut una història que ara no ens fa feliç.
0: És la seva
1: tampoc,
0: experiència.
1: La seva experiència.
0: Ella ho explica, el que ha viscut,
1: sí,
0: ella.
1: Però llavors està projectant i està donant consells.
0: Sí, sí, sí.
1: Vigila, perquè ens han venut, ens han venut, per tant d'aquí està sacant una conclusió final. I aquestes conclusions finals són les determinants, determinarà la nostra depre, o el apaga i marxem. Tampoc érem felices abans d'això, que teníem una trajectòria molt marcada del que havíem de fer i el que havíem de fer amb els nostres cossos i amb les nostres trajectòries acadèmiques, breus, eren poques i escasses, i laborals, que també eren poques i escasses. Si no érem llavors feliços i ara tampoc som feliços, on és el lloc? Si en els dos punts no trobem la felicitat, perquè ni érem feliços llavors i no ens vam atrevir a fer el nostre, la nostra revolució. I ara que l'hem fet, tampoc, que es pots viure la vida i no li deus explicacions a ningú, on trobarem la felicitat? Al final, la felicitat, com hem parlat aquí en aquesta secció altres vegades, és una decisió personal. I és un enfoc de la teva ment, no del que et conviden a fer. Un enfoc de la teva ment. Si, com deia, si destruïm o destrosses el que has viscut, impulsat per un feminisme, per qui sigui, escolta, viu la vida, ets jove, després ja no ho podràs fer. Si no ho incorpores i ho descartes, et deprimiràs, certament, i viuràs agafada sempre, perseguida per la culpa i la vergonya. I la vergonya, quina vergonya, no hi tinc res, no? Que arribis al homeless, a mi em preocupa. Jo crec que aquest feminisme no et pot portar al homeless. És que he sentit que deia, clar, dones que viuen al carrer.
2: Sí, sí, sí.
1: Potser aquí ja s'han creuat altres històries, eh? Perquè sentir-te lliure tampoc vol dir consumir o potser portar una mala vida. I penso que aquí estem, la llibertat i el llibertinatge s'han creuat. Eh? Aquí hi ha un punt, jo sí, necessitaria sí. més informació. Sí, eh? Sí. No fem ara de la llibertat un perill, val? Que et pots quedar homeless a casa, sense casa i al carrer.
0: I que els drets vigila, són innegociables.
1: Són innegociables. Són innegociables.
0: Vull entendre d'aquesta persona és que es queixa de certs missatges o certs valors que es volen inculcar en un determinat moment de la teva vida i que et fan creure doncs, una visió del món que potser a ella no l'ha acabat fent feliç, no? Que amb 18 fins als 30 s'ho ha cregut, ho ha comprat, a palante, i que després doncs, ha vist que tampoc li ha omplert això, diguéssim, no?
1: Allà era feliç, entenc. Quan ja no li omplia, ho ha deixat, i ara que ha de fer? Crear un nou model de vida. Aquest nou model de vida li costarà més, li costarà menys, depèn del que busquis. Si busques tot el pack, potser et costarà més,
0: sí, però
1: perquè no pots tenir tot el pack que tenies als 20.
0: Que relacionar tenir fills amb ser ja una persona esclavitzada, per exemple, no? O una vaca lechera, diguéssim, hablando mal y pronto. Sí. O una trad wife que s'encarrega només de la casa i de cuidar els fills i els nens i tal. Clar, vendre-ho així, ella està dient, home, doncs potser hi ha molta gent que ha confós el concepte de tot plegat.
1: Exacte.
0: M'han equivocat.
1: Però està dintre d'aquesta...
0: Per això molta gent ha dit, no vull tenir fills, saps el que vull dir? O no vull estar en cap home perquè tots són dolents, saps?
1: Sí, bueno, que després acabes acurant o perfilant més aquest discurs, te n'adones que ni tot és bo, ni no, cap de les opcions és ni la bona ni la dolenta, tot té el seu terme mig, i aquest terme mig forma part de la maduresa. Llavors, pensar en pensament absolut ens portarà a l'equivocació, ens portarà a m'he equivocat. No pensis des de l'error, pensa des de va tenir sentit llavors, ho he deixat de fer perquè ja no té sentit, avui si continuo sí que me sentiré buida, llavors no em sentia buida, llavors m'ho passava pipa i estava contenta. Ara, si continuo aplicant, em sento buida. És com la dona casada i ben casada i feliça, que arriba als 40 i 45 i diu el que m'omplia abans, la vida de la família, la criança, el matrimoni, ja no m'omple. És una altra etapa. Tot bo i tot dolent? No, mira, la Shakira insisteix, eh? Ella insisteix darrere. Molt bé, clar que sí. Que has de fer una mentalitat absolutament flexible, que incorpori el que has viscut, no pots treure aquests capítols del teu llibre. Et faràs mal. Han d'estar i han d'estar. I atreveix-te a un canvi de vida, i ja busques una altra cosa, però amb una flexibilitat dels ingredients. Si busques tots els ingredients, pues solterita, com Shaki, val? Clar, i dius, no trobo ningú...
0: Ho volem tot?
1: Ho volem.
0: Amb aquesta societat, ho volem tot?
1: Ho podem voler tot, eh? I si canvies la teva ment, pots trobar opcions molt interessants, molt boniques, que de fet hi ha testimonis, no hagués pensat mai que m'hagués enamorat d'una persona així. I per què t'has enamorat? Perquè li has donat l'oportunitat que entri. No l'has escoltat.
0: O d'una
1: no
0: persona
1: escoltat.
0: Amb fills, que és fills. Molt habitual en aquesta dècada,
1: exacte,
0: per exemple, no? Amb 30, sí, 40, que ja puguin tenir fills, divorciats, divorciades, sí, i clar, també et pots fixar si aquella persona que és una mare responsable amb els fills, un pare responsable amb els fills, et diu moltes coses,
1: i
0: no?
1: I tant, ja aquí, aquesta part, ja la descobreixes d'aquesta persona.
0: És informació, és maco.
1: Ara, si tu d'entrada dius no, mai tindràs l'oportunitat d'obrir el teu cor.
0: Busco un home a qui admirar intel·lectualment que quiera una família que sigui maduro i no lo encuentro. No? Una mica és el titular de l'informe del CIS.
1: Si és així, i que no tingui fills, i jo tampoc, o si els tinc, que els accepti, que sigui estigui disposat, o sigui, una llista molt tancada, molt ferma, ja no la pots tenir. No tenir-la significa que t'has d'arrepentir del que hagis viscut. Home, no, tampoc. Integra-ho. Explica-ho als teus fills. Jo quan era hippie, jo quan anava aquí tal i tal, fins que no vas conèixer el vostre pare, ui, això va ser tard, perquè jo he sigut mare tard. I com l'he sigut?
0: Papa,
1: i com ho he
0: a quina
1: sigut?
0: Aplicació vas conèixer la mama?
1: Clar, serà així, serà... I
0: abans
1: és
0: era quina
1: normal.
0: Discoteca, no? Ara
2: no, clar,
0: allà.
2: I ara serà així, eh?
1: No, a les biblioteques no. Les biblioque? Ja no. Aquí està la clau, certament. En fer un bon càsting.
0: Molt interessant, això.
1: Ajusta el teu càsting de l'amor. Exactament què vols, què busques, què pots exigir en tu, en la teva persona. I tres tips. Escolta, que sàpiga escoltar, que sàpiga aprendre i que t'ensenyi l'amor com a tu necessites que te l'ensenyi.
0: Arantxa Coca, gràcies. Com sempre, meravellosa.
2: A meditar.
0: Molt, hem de pensar molt. Aquí ens hem fet moltes preguntes. Intentarem trobar alguna resposta. Tu ens dones moltes, així que gràcies.
7: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: Maria, quins moments aquesta temporada, eh?
8: I per això creiem que ara l'estiu és molt bon moment per recordar-los.
0: Doncs el disc català de l'any de Ràdio 4, un dels àlbums en castellà més importants de la història. El 2026, aquest any, Nena de Conte fa 20 anys del seu primer disc, He perdido los zapatos.

Viatge, quin viatge. I és que al desembre Mai Meneses va reobrir la porta amb Idiota, l'edició 20 aniversari, una nova edició, una revisió que no intenta sonar jove, és una cançó que intenta sonar veritat a dia d'avui.

0: Nena de Conte, que llença Idiota, aquesta edició 20 aniversari.
1: I darrere de Nena de Conte, que hi ha Mai Meneses, ho deies ara, Xavi, la veu que va convertir la fragilitat en tornada i el m'estic trencant en una cançó compartida. El projecte que ve, 20 anys buscando los zapatos, promet relectures del seu catàleg i col·laboracions que poden reordenar el mapa emocional de dues dècades.

0: L'està cantant tothom a la ràdio, al control, a la redacció. És, clar, és una creadora d'himnes impressionant. Mai Meneses, la protagonista d'aquests darrers minuts de Xavi Fornia a Ràdio 4. Nena de Conte, que actua aquest dissabte a Barcelona. I que té nou single, que l'hem escoltat. És aquesta nova versió d'Idiota.
1: D'Idiota, 20 aniversari.
0: Doncs tanquem amb ella. Demà tornem, a la 1 estarem aquí.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: serveis informatius.
1: Bona tarda. Fa pocs minuts que ha acabat el balanç del curs polític del president del govern. Pedro Sánchez ha defensat que esgotarà la legislatura fins l'any que ve, ha presumit de la bona marxa de l'economia i ha defensat també un pacte pel clima i contra el negacionisme en aquesta matèria. Toni Conde.
2: Sánchez ha defensat que la proposta d'un pacte d'estat pel clima ja estava sobre la taula fa un any i ha criticat el negacionisme d'alguns governs autonòmics de PP i Vox.
3: Porque evidentemente en los acuerdos de gobierno que se están formando en gobiernos donde la coalición del Partido Popular con Vox está muy presente, lo que hay no es precisamente una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática, sino todo lo contrario.
2: El president també ha tret pit pel creixement econòmic d'Espanya, que es tradueix també en creació de 500.000 de llocs de treball cada any i una taxa d'atur que ha baixat del 10%. Sobre els casos de corrupció del seu entorn, ha mostrat suport al seu germà David Sánchez, la seva dona, Begoña Gómez, i ha acusat les acusacions populars de fomentar causes polítiques.
3: Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que es lo que ustedes se han hecho eco los medios de comunicación, las acusaciones populares. Las acusaciones populares no están impulsando una causa política. Yo creo que eso no es una opinión, eso es un hecho.
2: Durant la intervenció, Sánchez també ha presumit de polítiques socials com la llei de vivenda.
1: Cap membre del PP s'ha pronunciat encara sobre les paraules de Sánchez, sí que ho ha fet aquest matí des de Lleó, la portaveu dels populars del Congrés. Esther Muñoz parlava així de l'any polític abans d'escoltar Sánchez.
4: Eso es lo que pueden ver todos los españoles. La vida de los españoles no ha mejorado, solo ha mejorado el bolsillo de los amigos de Sánchez y se está descubriendo toda la corrupción que ellos decían que era mentira.
1: La situació dels incendis al centre d'Espanya evoluciona favorablement. La nit ha estat clau en l'evolució dels focs a Madrid, Àvila i també Toledo. Més detalls, Laura Hurtado.
5: Tot i l'optimisme, molta prudència pel canvi de vent previst aquest migdia i per la nova onada de calor. En concret, preocupa que el foc pugui pujar per la llera del riu Cofio cap a la serra de Guadarrama. Ricardo Meneses, alcalde de Valldemaqueda.
6: Ahora estamos en una situación positiva. Vamos a ser positivos, pero no nos podemos dormir. Con el cuchillo entre los dientes, es el momento de pararle y deben utilizar todos los medios.
5: La Comunitat de Madrid i la UME ja han començat a dur a terme inspeccions a la Serra Oest afectada per avaluar la seguretat i planificar la tornada de la població als seus domicilis. Mentrestant, el foc a Àvila, el més gran a la història d'Espanya, amb més de 55.000 hectàrees cremades, també ha evolucionat favorablement durant la nit, però amb algunes reproduccions. A Toledo, l'incendi originat al Morox ha rebaixat a nivell 2 i el govern autonòmic de Castella-La Manxa n'ha assumit la gestió.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó continua també sense control. Allà el foc ha cremat ja 8.500 hectàrees. La nota positiva és que la majoria dels veïns que van haver de marxar de casa ja han pogut tornar-hi. Castelló, Eloi Martínez.
7: Hola, bona vesprada. Els 3.000 veïns de la localitat castellonenca de la Vilavella ja poden tornar a les seues cases, encara que han d'estar confinats i no podran beure aigua de l'aixeta. L'incendi no ha avançat en les últimes hores ni en el perímetre ni en les hectàrees cremades, però el foc continua actiu. De fet, els responsables de l'operatiu parlen d'una sensació d'aparent millora, però el foc es pot revifar només la inversió tèrmica desaparega i el fum iscat de les valls de la Serra d'Espada. Fernando Pérez, responsable de las tasques de extinción.
8: Principalmente la sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, por lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento del incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora.
7: 7.000 persones encara continuen evacuades, altres 30.000 confinades. El foc ha cremat 8.500 hectàrees de l'interior sud de la província de Castelló.
1: El judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència després de gairebé 4 mesos i una quarantena de sessions a l'Audiència Nacional. La jornada d'avui s'ha centrat en els últims informes de les defenses que han defensat que l'operació policial contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, va ser legal. Núria Alcalà.
9: Bona tarda. La causa indagat en el presumpte operatiu parapolicial per sostreure a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, documentació i gravacions que poguessin comprometre el partit i els seus dirigents. Les defenses han negat cap espionatge a Bárcenas i han defensat que va ser una operació legal d'intel·ligència per esbrinar els seus possibles moviments de fons a l'estranger. Així ho ha dit l'advocat de Sergio Ríos Lechufer de Bárcenas.
10: És una operació d'intel·ligència absolutament legal, com no pot ser d'altra manera.
9: Ríos, qui va ser captat com a confident de la policia, ha dit que no era conscient que el que estava fent fos il·legal. Per part seva, l'excomissari Villarejo ha fet ús del seu últim torn de paraula per desacreditar les seves pròpies anotacions claus en el fons de la causa.
11: Aún me pregunto cómo se me ocurrió
0: pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado. Pero sigo teniendo confianza absoluta en la independencia judicial.
9: La Fiscalia demana 19 anys per a Villarejo, 15 anys en el cas de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, a més de l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino.
1: I continuem amb tu, Núria, perquè dues treballadores de la seu del PSOE al carrer Ferraz han declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Leire Díez. Han admès que Santos Cerdán va autoritzar pagaments i accessos al pàrquing de la seu a Leire Díez.
9: Davant el jutge han declarat que van actuar a instàncies de l'exdirigent socialista de Santos Cerdán i que l'exmilitant del partit va fer ús diverses vegades del pàrquing de la seu federal. El jutge Pedraz, recordem, investiga l'existència d'una presumpta trama per obstaculitzar causes i investigacions judicials i policials que afectessin el PSOE i el govern. En concret, la causa investiga una presumpta xarxa d'irregularitats en contractes públics per l'obtenció de beneficis econòmics sota el suposat lideratge de Santos Cerdán i la coordinació de Leire Díez, tots dos investigats.
1: I en plan econòmic, l'atur cau per sota del 10% a Espanya i queda en el nivell més baix des de 2008, segons les dades de l'enquesta de població activa que hem conegut avui. Detalls, Climent Sabater.
11: Les dades de l'EPA del segon trimestre recullen l'estacionalitat de l'economia espanyola i just abans de l'estiu eleven les xifres d'ocupació a màxims històrics amb 22,7 milions de treballadors en actiu després de sumar-hi 486.000 nous ocupats entre abril i juny. Això mentre l'atur cau en 231.000 persones, amb la taxa de nou per sota del 10% i per primera vegada amb menys de 2 milions i mig de desocupats mínim de 2008. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
12: El número de parados baja por fin de los 2,5 millones. El empleo ha dejado de ser el principal problema de los y las españolas. Los datos así lo prueban. Las políticas que hemos llevado a cabo funcionan.
11: Les contractacions del sector serveis per l'arribada de l'estiu i el turisme expliquen gairebé 400.000 dels nous llocs de feina, 3 de cada 4, seguits dels nous contractes de la construcció, 60.000, i els 30.000 de la indústria.
1: I un apunt internacional, 50 ferits és el balanç provisional pel fort terratrèmol de magnitud 7 amb 1 que s'ha registrat avui a la zona de Kumamoto, al sud del Japó. Segons la televisió pública, també hi hauria diverses persones desaparegudes, tot i que en un primer moment s'ha activat una alerta de tsunami al sud-est del país. Ara ja s'ha retirat. I en esports, l'exjugador i exentrenador del Madrid, Zinedine Zidane, ja exerceix com a nou seleccionador de França. José María Rubio, bona tarda.
13: Bona tarda, ha estat presentat aquest migdia. S'ha compromès amb la Federació Gala fins a la finalització del Mundial d'Espanya l'any 2030 i succeeix a Didier Deschamps com a responsable de la banqueta de França. Parlant del Madrid, ja ha transcendit l'interès del conjunt blanc pel millor jugador del passat campionat del món, el migcampista de la selecció espanyola i del Manchester City, Rodri. I, mentretant, continuem a l'espera de la confirmació oficial del fitxatge de l'extrem iborià Diomandé per part del Real Madrid. I als tornejos de tennis d'aquesta setmana, avui hi ha representació espanyola en tres d'ells. Rafa Jodar se les veurà amb el guanyador del passat Godó, el francès Arthur Fils, a Washington. També a la capital dels Estats Units, però al quadre femení, Cristina Buxa s'enfrontarà amb Kudermetova, la tenista de l'Uzbekistan. A Memphis, Marina Bassols jugarà contra la txeca Bitmanova i a Los Cabos, Martín Landaluce tindrà com a rival l'estatunidenc Zeng.
1: I avui acabem el ritme de Taila. La cantant sud-africana, coneguda com la reina del popiano, ha anunciat una gira mundial per Europa, Estats Units, Nigèria i Sud-àfrica per presentar el seu darrer àlbum, A-Pop, que va veure la llum la setmana passada. En total farà 34 concerts, tot i que no passa per Espanya, sí que actuarà a París, Berlín, Brussel·les, Estocolm o Londres, entre d'altres. Doncs així marxem. Després del repàs de l'actualitat nacional i internacional, és el torn de la informació de Catalunya a l'edició migdia. Bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Primers casos d'amnistia al govern de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem ha aplicat la mesura de gràcia a Meritxell Serret, d'Esquerra, i llavors consellera d'Agricultura. Serret va marxar a l'estranger durant 3 anys, però va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada, ja que el delicte de desobediència, pel qual se l'acusava, no comportava penes de presó. Així ho ha valorat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam, en viatge institucional.
2: Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid.
1: Alhora, avui també hem sabut que el Suprem extingeix la responsabilitat penal dels 4 membres sobiranistes de la taula del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell. En uns minuts ampliarem aquesta informació. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim un parell d'avaries. Una a la C58 de sortida cap a Sabadell, un camió, i també a la C33, que també talla un carril. En el cas de la B40, a Terrassa, una altra avaria, també a la zona de la P7 a Castellbisbal i també a la zona de Lleida, a l'A2, a Palau d'Anglesola. El que hem de dir, les rondes se circulen amb certa lentitud, especialment la ronda de litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, i, per tant, demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
1: Gràcies. I al temps ens trobem a les portes de la que és ja la quarta onada de calor de l'estiu. Amén, Noelia García.
4: Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Dia de sol predominant el cel clar. Pugen les temperatures amb màximes que seran molt elevades a l'interior. 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: El Suprem continua fent passes endavant en l'aplicació de l'amnistia i extingeix la responsabilitat penal dels 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exconsellera Meritxell Serret. Va ser la primera membre del govern de Puigdemont a qui se li aplica aquesta norma. Tot plegat, ho repassem amb la Núria Alcalà. Bona tarda, Núria.
5: Bona tarda. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó van ser condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Per facilitar la tramitació de la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017 i les anomenades lleis de desconnexió en contra de la prohibició del Constitucional. Aquesta condemna d'inhabilitació encara no s'havia fet efectiva perquè estava pendent de recurs al Suprem. Finalment, l'alt tribunal ha declarat els fets amnistiats. També ha aplicat l'amnistia per primer cop a una membre del govern, com deies, de Carles Puigdemont, en aquest cas a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, qui va ser condemnada a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per facilitar des del govern el desplegament de l'1 d'octubre. Serret va marxar 3 anys a Brussel·les després de la declaració d'independència i l'any 2021 va tornar a Espanya per posar-se a disposició de la justícia, que la va acabar condemnat per desobediència, que, recordem, no comporta pena de presó. Una situació similar als exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Recordem que des que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Suprem l'ha aplicat també a la mesa del Parlament de 2019, presidida per Roger Torrent, i a 8 manifestants acusats de desordres públics.
1: Gràcies, Núria. Informacions que hem conegut l'endemà de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament, per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA a Catalunya. El govern continua sense esclarir per què es va deixar de banda fins a un 23% de l'alumnat en aquestes proves, fet que, recordem, va invalidar-ne els resultats. L'executiu, però, continua tancant files amb la consellera i recorda que hi ha una investigació oberta per esclarir els fets. Anem fins al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
6: Sí, bona tarda. El govern es remet a les declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, ahir al Parlament. Hi ha una investigació oberta per esclarir quin va ser el problema durant la celebració de les proves PISA, quin va ser l'error en la mostra de l'alumnat que ha impedit conèixer els resultats. La portaveu assegura que els esforços del govern se centren ara en determinar quina va ser la cadena d'actuació. Un cop es tanqui l'expedient, subratlla Paneque, es depuraran responsabilitats.
7: Més enllà d'aquests calendaris i de voler assegurar, no?, doncs donar una mínima informació, la preocupació que té el departament és d'establir aquells mecanismes perquè això no es torni a produir.
6: Paneque ha defensat que no és prudent donar informació sense tenir evidències i ha tornat a tancar files amb la consellera d'Educació. La portaveu ha admès que el govern està preocupat per la qualitat educativa dels infants i adolescents de Catalunya. L'objectiu, assegura, és a treballar per revertir-la. Paneque ha puntualitzat que el president Salvador Illa està a disposició dels grups parlamentaris per compareixer quan així ho requereixin.
1: Gràcies, Lorena. Doncs Esquerra i Comuns, socis d'investidura, han evitat que Illa hagi de compareixer aquesta setmana al Parlament per donar explicacions sobre aquesta qüestió. Junts ho demanava de manera urgent perquè considera que la situació és un escàndol. Salvador Vergés.
8: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític.
1: Esquerra, en canvi, demana la compareixença d'Illa de cara al setembre, quan hi hagi unes conclusions més clares sobre les causes de l'error en les proves. En la mateixa línia s'han expressat els comuns, David Cid.
9: Volem una compareixença amb llum i taquígraf. Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat.
1: Els morats també han demanat al govern que faci una declaració quirúrgica de zones tensionades dins dels municipis exclosos per continuar com a tals com Granollers o Lleida. Sobre aquesta qüestió, la CUP demana estudiar la declaració de tota Catalunya com a zona tensionada. Sentim Xavier Pellicer.
10: L'habitatge no és un problema de tensionament d'un municipi concret. És un problema de tensionament del conjunt del país.
1: Peticions que arriben després que el Diari Oficial de la Generalitat hagi publicat aquest dimarts la revisió de la llista de municipis considerats zones tensionades d'habitatge, és a dir, on s'aplica el topall als lloguers. Amb aquesta actualització, 22 municipis surten de la llista. Anna Pujol.
11: Són municipis com Lleida, Reus, Figueres, Tortosa o Granollers, entre d'altres. El govern defensa que la situació en aquestes localitats ha millorat gràcies a l'aplicació de polítiques d'habitatge, un argument que no convenç el sindicat de llogateres, la consellera Sílvia Paneque i el portaveu del sindicat Enric Aragonès.
7: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
11: D'altra banda, s'incorporen a la llista 53 municipis. Amb aquesta actualització, el nombre de persones que viuen en zones de mercat tens d'habitatge ha baixat de 7 a 6,1 milions.
1: Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, informació que acabem de conèixer, el Ministeri d'Hisenda ha suspès el Consell de Política Fiscal i Financera que estava previst per demà dimecres a Madrid. El Ministeri ha atès la demanda de les comunitats liderades pel Partit Popular i ha decidit posposar aquesta cita, que, com diem, estava prevista per demà, al proper mes de setembre, en concret el dia 4, divendres 4 de setembre, tot plegat quan Catalunya, Comunitat Autònoma, també les Canàries, havien demanat a la celebració d'aquest Consell demà, però finalment, com diem, el Ministeri ha decidit ajornar la cita. Informació que, com els diem, acabem de conèixer i continuarem ampliant en els propers espais informatius. I en pàgina econòmica encara els expliquem que Catalunya frega els 4 milions d'ocupats al segon trimestre de l'any i l'atur cau a mínims de 2008 per sota del 8%. Són dades de l'enquesta de població activa prèvia a l'estiu, molt marcada per l'inici de la temporada turística. Climent Sabater.
13: Un EPA, la del segon trimestre, que assenyala l'alta estacionalitat del mercat laboral català amb forta dependència del turisme, alerten els sindicats. Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
14: Situen clarament el pes que tenen les activitats estacionals al conjunt del nostre teixit productiu.
13: És un EPA de rècord d'ocupació, amb gairebé 4 milions d'empleats després de sumar-ne 130.000 treballadors i de rècord de reducció de l'atur fins a mínims de 2008, amb la taxa per sota del 8% i 92.000 desocupats menys. Paco Ramos és secretari de Treball del Govern.
15: Totes les dades són molt satisfactòries. El que indiquen és una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
13: Tot i liderar Espanya la creació d'ocupació i la reducció de l'atur, la patronal Pimec alerta que la taxa d'atur és encara lluny del 6% de 2005. Sílvia Miró.
16: Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
13: Les xifres d'ocupació recullen la incorporació als sectors de l'hostaleria, el comerç i els serveis de les persones que s'han acollit a la regularització extraordinària d'immigrants.
0: Edició migdia.
1: La consellera d'Economia i l'alcalde de Barcelona han assistit avui a l'inici de l'enderrocament de la demolició del Palau 4 i actual Palau de Congressos de Fira de Barcelona a Montjuïc. Per fer-ho possible, Fira ha col·locat una de les grues més grans d'Europa i ha estat la Maite Boada.
17: A l'operació d'enderroc del Palau de Congressos seguirà bona part de l'actual Palau Alfons XIII, on es respectarà l'estructura i ja s'estan retirant l'amiant del sostre. La tercera actuació d'aquesta primera fase de reforma de la Fira de Montjuïc serà el Palau del Vestit, amb façana a la Gran Via. Per la consellera d'Economia i presidenta de Fira 2000, Alicia Romero, es tracta d'un moment històric.
18: Avui, doncs, és un dia important i especial per nosaltres perquè continuem amb aquesta línia d'inversions molt important per l'aposta de la ciutat i del país pel turisme de congressos, de reunions.
17: De la seva part, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que les actuacions tenen com a finalitat fer un nou barri.
19: Aquesta transformació ens permet les dues coses: economia urbana, economia a la ciutat, oportunitats a la ciutat, i ens permet fer ciutat, construir habitatge protegit.
17: Les obres, segons Collboni i Romero, van de moment en calendari per tal que els equipaments puguin inaugurar-se durant la celebració del centenari de l'Exposició Universal del 29.
1: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem tot seguit més notícies de l'àmbit de Barcelona amb la Cristina Martín. Bona tarda.
20: Bona tarda.
1: Continua en marxa la investigació sobre l'incendi d'ahir a les estacions de Glòries i Clot de la línia L1 del metro.
20: Va ser un altre ensurant al transport públic, que en aquest cas va deixar més de 130 ferits per inhalació de fum, cap d'ells greu. Transports Metropolitans de Barcelona ha informat que el foc es va produir en un revestiment del túnel i no en la catenària, com s'havia dit inicialment. Xavier Flores és el seu president.
21: El foc, el que va cremar, el que van determinar després amb la visita in situ, que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se.
20: Uns 30 operaris han treballat durant tota la nit perquè avui la línia vermella funcionés amb normalitat a partir de les 5 del matí.
1: Fa més d'un any de la mort de la Montse Aguilar, treballadora de la neteja als carrers de Barcelona, i la seva família encara espera justícia.
20: Han passat 13 mesos i la família de la Montse lamenta que l'Ajuntament i FCC, l'empresa de neteja responsable, encara no els hi han donat el condol. La família els acaba de demandar i, després de no arribar a cap acord en una conciliació que s'ha celebrat avui, aniran a judici. La Clara és la seva germana.
22: No vamos a parar en ningún momento. Sobre todo lo que estamos mirando, ya no por mi hermana, porque mi hermana no me la van a devolver, pero por los compañeros de mi hermana, que se cumplan los protocolos, que hagan el favor, que si el ayuntamiento, que es la sede grande, le dice a Fomento que haga el favor de hacer unos protocolos, los hagan. No queremos ningún fallecido más.
1: I els veïns afectats per l'esvoranc al Putxet preparen una demanda col·lectiva.
20: Per danys materials i morals i pels perjudicis econòmics derivats de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. El bufet d'advocats que porta el cas apunta a una possible negligència de la Generalitat per falta de planificació geotècnica i vigilància de les empreses contractades. Ho explicava la responsable del bufet d'advocats, Pérez Pozo, que ja representa el 50% dels afectats per aquest esvoranc.
23: Però en realitat el que tiene és una responsabilitat patrimonial por la negligència o la falta de previsió de les empreses constructives a les que ha contratat.
20: A partir de demà, un altre bloc de veïns podrà tornar a casa. Seran els del carrer Rubinstein, número 6. Quedarà pendent per a la setmana que ve els del carrer Sant Gervasi de Cassoles, número 54. Per a la resta de finques afectades, encara no hi ha una data de retorn.
1: Ens trobem a les portes de la que serà la quarta onada de calor des que va començar l'estiu. Una calorada que treu banyistes als espais naturals, com ara gorgs i rieres, i els petits ajuntaments de Lleida han de regular-ne l'accés per evitar accidents. Joana Cendra.
24: A Camarasa aquest cap de setmana es va ofegar un jove en un punt crític del riu Segre. L'Ajuntament va invertir el 2024 35.000 euros en cartelleria informativa i també ha contractat dos agents cívics. Amb tot, però, els accidents són inevitables. Elisabet Lizaso, regidora de Turisme.
25: Si ens fixem bé en les últimes víctimes mortals que hem tingut a la zona, l'any passat els dos joves es van desplaçar caminant i es van tirar l'aigua des d'un altre punt, i la víctima mortal d'aquest cap de setmana ha sigut ja encara més amunt, a l'accés que ja tenim tancat a vehicles, que només es pot passar caminant.
24: A l'Alt Urgell, diversos municipis han endurit l'accés als espais naturals. A Basella, per exemple, restringeixen l'accés a la Ribera Salada amb un decret de l'Ajuntament els dies de més perill d'incendi forestal. Cristina Barbens, alcaldessa.
26: Al final acabem signant el decret per la por a que es massifiqui i que si passa alguna cosa i que dius, bueno, doncs tanquem, i és la manera d'evitar problemes.
24: També a Coll de Nargó i a Organyà s'ha prohibit l'accés a una zona de bany per evitar accidents i actes incívics.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. José María Rubí, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Esports.
2: L'Espanyol comença avui la seva segona estada de pretemporada, en aquest cas a terres angleses. El tècnic Manolo González desplaçarà a 25 jugadors entre futbolistes del primer equip i del planter. El conjunt blanquiblau disputarà, recordo, dos partits amistosos, el primer demà mateix contra el Burnley. El Barça, per la seva banda, està fent la seva primera jornada de treball completa a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol. Els de Hansi Flick continuen treballant amb Balde al marge per molèsties al pubis i amb Fermín Araujo i Marc Bernal agafant dia a dia el ritme de la resta del grup, un cop superats els seus respectius problemes físics. El Barcelona també té programats dos partits de pretemporada per aquesta estada. El primer serà divendres contra el Birmingham i continua en dinàmica de l'equip, el porter Ter Stegen, a l'espera que es tanqui la seva marxa a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip femení del Futbol Club Barcelona ha fet el seu primer entrenament de pretemporada després de les proves físiques i mèdiques d'ahir. Per ara, la pilotadora Aitana Bonmatí treballa al seu ritme per un problema al turmell de la cama esquerra. I el Girona continuen celebrant la renovació una temporada més del capità Cristian Estuani. Aquesta propera serà la decena de l'uruguaià a Montilivi. Estuani ha explicat en declaracions als mitjans del club que després de tot el que ha viscut allà no volia quedar-se amb la sensació de deixar penjat el conjunt gironí després del descens a segona divisió.
3: No sé cómo explicártelo, pero es un sentimiento que llevo dentro y que, bueno, cada vez que hay una situación difícil o cada vez que sucede algo que tenemos que salir adelante todos juntos, creo que a mí me llena de orgullo poder vestir esta camiseta, sentir estos colores.
2: I un apunt de tenis abans d'acabar. La gironina Marina Bàssols debuta aquesta propera mitjanit al torneig de Memphis. La de Blanes s'enfrontarà a la txeca Bitmanova, la número 114 del món, a la primera ronda, a la ronda de 700 de final.
1: Gràcies, José María. De la cultura tornen les gandules al Pati de les Dones, una cita clàssica de les nits d'estiu al CCCB per gaudir del cinema a la fresca. Sota el lema Belles i Eternes, aquest any el cicle gira al voltant de la representació de la bellesa al setè art en pel·lícules de gènere fantàstic, ciència-ficció i també terror. La programació dialoga amb l'exposició El culte a la bellesa, que es pot visitar al mateix centre. Els detalls, la Marta Orquín.
4: Els dimarts, dimecres i dijous les gandules es despleguen sota les estrelles al Pati de les Dones del CCCB i aquest estiu fan un viatge angoixant per la part més fosca de la bellesa.
5: True beauty is the highest currency we have.
4: The Neon Demon, el despietat relat de Nicholas Winding Refn sobre la indústria de les models i la fama, obre avui el cicle que fins al 13 d'agost programarà 9 pel·lícules que giren al voltant de la representació de la bellesa al cinema en el vessant més inquietant, seleccionades per la crítica de Cire de Fez.
6: Parla de la idealització de la bellesa, de com normalment la bellesa s'associa a la joventut eterna, no? Però també volíem parlar de temes del present, no? I en aquests temes del present té moltíssima força tot el tema de la pressió estètica.
8: More beautiful, more perfect.
4: Es projectaran La substància, la seva inspiració, la japonesa Helter Skelter o La germanastra lletja, títols recents que reflecteixen des del terror corporal aquesta pressió estètica.
6: Com patim aquesta pressió a nivell corporal? Les decisions al voltant de la transformació del nostre cos, que és tot aquest tema de les operacions estètiques, de l'Ozempic, i d'altra banda, com ens mostrem públicament, sobretot a xarxes socials.
9: How old would you guess I am?
4: Obsessions i derives fosques de la bellesa que exploren amb fecunditat la fantasia, el terror i la ciència-ficció, presents al cicle en films com el clàssic Els ulls sense rostre, La mosca o La mort us escau també.
1: I el Festival de Peralada tindrà un colofó final històric. Traurà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que difícilment surt del fossar per venir al Palau de la Música i fer una posterior gira per la península sota la direcció de Pablo Heras Casado.
27: Es el 150 aniversario de la fundación del Festival de Bayreuth. Es la orquesta del Festival de Bayreuth que saldrá del foso, de la colina verde del festival, para interpretar una selección de la tetralogía de Wagner, de la cual se cumplen 150 años también desde la fundación del teatro y del estreno de esta obra monumental.
1: Els acompanyarà Caterina Wagner, besneta del compositor, com a directora artística del festival.
7: Soy Katharina Wagner and I'm extremely happy to tour on the 150th anniversary of Bayreuth Festival in Spain.
1: Després del colofó paraladenc al Palau de la Música, la prestigiosa orquestra també visitarà Santander, Sevilla, Madrid o València. Doncs amb aquestes propostes posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, recordin, continua en aquesta sintonia i també al portal rtv.cat. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: Xavi Franquès, el nostre Bad Bunny català. Què tal, Xavi? Bona tarda.
1: És que, bé, heu tocat tots els pals antagònics a la meva persona. Heu tocat.
0: Montoya.
1: Isla de los supervivientes.
0: De las tentaciones, hombre.
2: Casi incertes.
1: De las tentaciones, bueno. Em sento, mira, és d'una de les coses que em sento prou orgullós. Per mi, aquest tipus d'entreteniment, per dir-li d'alguna manera, perquè és entreteniment, no? Està considerat, els Premis Iris seria programa d'entreteniment, no?
0: Sí,
1: això?
0: Sí, sí.
1: A mi em passa una miqueta amb aquest tipus de programes i, concretament, amb una cadena molt concreta que emet aquest tipus de programes, em passa una miqueta el mateix que amb la Copa Amèrica de Vela. Em genera indiferència total.
2: Absoluta, no?
1: Cosa que està molt bé, perquè sé que tothom en parla, i fer una miqueta d'outsider de tant en tant...
0: T'agrada.
1: A mi m'encanta.
0: Et sents indi.
1: I, clar, a més, és que, de veritat, no és que ho vulgui fer per pose, per dir, això és pose, que dieu que no us agrada aquest tipus de programes. No, no, no, és que em generen indiferència absoluta. Fins al punt de... És que no tinc... No em generen cap tipus d'input. No, ho trobo com una ciència-ficció. Per mi és com una pel·li de sèrie B.
0: La cadena té bona rima?
1: I tant, té una rima fantàstica. Està pensada perquè tingui la rima. Perfecte. I, de fet, clar, heu il·lustrat tot això amb un tema de Bad Bunny. I ja m'heu acabat d'ensorrar, perquè l'altre dia vaig haver de defensar el de la gala aquesta de... o la mitja part de la Super Bowl, que sí, que entenc que audiovisualment parlant...
0: I el missatge era maco.
1: Sí, sí, però per això fem un curtmetratge, fem un documental. Crec que un documental de Bad Bunny seria molt interessant.
0: Segur.
1: Però, com a espectacle de la mitja part d'una Super Bowl, em va deixar fred. Ho vaig veure, perquè, clar, tu pots ser un outsider.
0: S'ha de veure, s'ha de veure.
1: Però és que, automàticament, el que vam fer, ho vam veure amb una amiga, que la setmana passada vam anar a esquiar, i vam estar uns quants amics junts en una casa, i ens vam quedar a última hora allà al sofà veient una miqueta, doncs, aquestes, connectant al YouTube, a la tele vam veure la gala, per opinar, per tenir una miqueta de criteri, no?
0: Home, és que tu treballes als mitjans i has d'estar informat,
1: sí,
0: també.
1: I acte seguit, un cop vam acabar de veure aquesta actuació, ens vam posar les mitges parts anteriors, és a dir, el show de l'NFL d'anys anteriors.
0: Home,
1: i clar,
0: ja
1: per mi,
0: veure.
1: Bad Bunny quedava completament retratat com a músic.
0: Com a músic, com a cantant, sí, sí.
1: Com a músic. Ara, com a cantant protesta, està molt bé.
0: Això, estem tots d'acord amb això. Jo crec que jo no conec a cap persona que no li agradés la protesta.
1: No, el missatge està molt ben donat. Ara, però... és una miqueta com Raimon. El vent! La cara al vent! Sí, sí, com a cantant protesta, estupendo. Ara, no he vist persona que canti pitjor que Raimon i que destrossi una guitarra com Raimon.
0: Per
1: a partir d'aquí, si un dia hem de parlar de música, que ja, aquí hi ha uns quants que hi entereu bastant, un dia parlem de música. Ara, si ara el que ha tornat és a prioritzar-se el missatge sobre l'espectacle musical com a tal, segurament és el number one. Ara, jo encara sóc d'aquests que s'estima una miqueta els espectacles estrictament musicals, eh?
0: Doncs hi ha molta gent en el teu vaixell, eh?
2: Molta gent.
0: El primer dia després de la Super Bowl feia por dir el que tu estàs dient. Ja es van pujant en aquest vaixell, que tu vas dir des del primer dia, per cert, ja es va pujant més gent.
1: Ah, sí. És que Beyoncé se li pixa la boca, perdó de l'expressió.
0: Lady Gaga, l'any de la Lady Gaga,
1: però
0: que va ser
1: impressionant. Però Beyoncé, ja només com a posada en escena, perquè clar, la posada en escena és meravellosa, però clar, és que Beyoncé, no cal, només que et mogui un maluc, en silenci, patapam! Aquell estadi ja tremola.
0: És veritat.
1: Ja fa touchdown, aquell estadi, m'entens o no? Però vaja, sí,
0: bé,
1: ok. Cap
0: per cert, que ens deies l'altre dia fora de micròfons que després de molt de temps vas viatjar en metro.
1: Home, sí, això és una altra gran experiència, perquè, clar, com a outsider que sóc, jo no vaig en metro mai. Clar. Perquè jo sóc dels que penso, no sé si ho he comentat alguna vegada, que ja tindré temps de... estar sota terra quan em mori.
0: Soc dels teus, no m'agrada massa tampoc a mi.
1: Busco, és que és una sensació...
0: Busco una part...
1: De fet, un dia et diré més. Vaig tornar de l'aeroport. Vaig tenir un problema, que aquestes coses, no? Que a vegades tens un vol d'anada des d'una terminal i la tornada et deixa a l'altra terminal.
2: Ai,
1: perquè
2: sí,
1: no vens del mateix destí, pel que sigui. I clar, no tenia la meva moto, etcètera. Bueno, no sé com va anar la cosa. Vaig haver d'agafar el metro per tornar a Barcelona. És a dir, és un metro que va fins a l'aeroport i para Collblanc, molt a prop de casa meva. La sortida des del metro fins al carrer, no sé si van ser... Em vaig sentir... Bueno, jo escoltava dins del meu cap Soy minero. És a dir, vaig posar 8 plantes, que
3: és
1: de fet em van fer,
3: eh?
1: Em va fer 8 a les oïdes, em van fer el 8.
0: La pressió, clar.
1: La pressió.
3: Que hi ha ascensors llançadora, ja sí, no hi ha ni escales automàtiques, no, perquè és que quan arribes a dalt ja ets mort, eh?
1: Vaig trigar més en pujar els 8 pisos amb escales automàtiques que el viatge Màlaga-Barcelona. Sí, sí, t'ho dic tal qual, eh? Vull dir que allò es va fer... Era inenarrable, perquè no acabava mai. Dit això, l'altre dia, després de molt de temps, vaig viatjar en metro. Aquesta experiència de l'aeroport és més antiga encara.
3: Ah. I quan dic molt de temps... I què et va portar a viatjar en metro?
1: La circumstància, perquè, clar, era un d'aquests dies que plovia a tope. Clar, jo soc sempre de moto... Ah, tampoc sóc idiota. És a dir, quan està diluviant, doncs, home, ja veus que passa l'arca de Noé, t'està adelantant, i dius, home, doncs igual farem paradinha aquí. Jo sempre dic que si confirmo que si existeix infern, deu ser el més semblant al metro de Barcelona, sens dubte. Jo sempre he pensat que això que et deia, que ja tindrem temps de ser tot a terra quan ens morim, tot i que jo vull ser incinerat, con lo qual no sé si hauria de canviar la frase. Bé. Concretament em refereixo al transbordo de la línia 3 a la línia 4 de Passeig de Gràcia. Amics, amigues de Xavifòrnia, s'han estalviat una parada. És a dir,
3: tota
1: aquest transbordo... Dius, un transbordo. No és un transbordo. T'estan fent anar a peu el recorregut que seria equivalent a una parada de metro. Això s'ha de dir.
3: Sí.
1: Clar, aquí hi ha una parada de metro que no la van voler posar, es van voler estalviar els quartos i te la fas caminant. 45 minuts. És a dir... Me río de los de la media maratón de Barcelona. Vaig trigar més a fer aquest. Jo crec que la mitja marató de Barcelona s'hauria dit transbordo Passeig de Gràcia.
3: Crec jo que crec que estaria bé, eh? Bé, pel centenari del metro van fer una cursa per dintre dels túnels del metro.
1: I no van tenir collons d'acabar-la.
3: Clar, per mi fa de mal córrer, perquè era pels túnels. Dius, home, les vies et pots entrembussar, et guanyen les rates corrent. Clar, no.
1: Sí, sí. Allò és el túnel que diuen que veus quan diuen que veus la mort, però sense llum al final.
3: Saps? No, mai hi ha llum.
1: He vist la llum al final del túnel, és aquí allò, no arribes a veure la llum, pel que sigui. Eh?
0: Ja. Però què et va passar? Què vas viure allà dins?
1: Home, doncs passen els anys i segueixen havent els mateixos perfils d'usuari, que és una cosa que, clar, jo havia perdut una miqueta de vista. Ara sí que és cert, la diferència, em va sobtar, van tots amb el telèfon, és a dir, és difícil veure'ls i la cara,
3: clar.
1: Perquè fixa't que a l'angle hi ha molta gent jove, hi ha de tot, però hi ha molta gent jove, per tant, tu no arribes a veure mai la cara, perquè entre el serrell atòmic aquest del pelo broco, clar, que porten aquest serrellet així,
3: sí?
1: Que és molt compacte, no deixa passar la llum, eh? Riu tant tu de les viseres del coronel Tapioca. I l'angle que posen per mirar el mòbil, et queda una fina línia de visió entre el serrellet i el mòbil, i has d'intuir la nacionalitat, procedència i tal, perquè no,
0: clar,
1: ho saps. Eh?
0: Clar.
1: També haig de destacar, sempre hi ha un, i pensar que això s'havia acabat, el malparit que menja mandarina.
3: Podria ser jo perfectament, però a la redacció.
4: És ella.
1: Oh, a la redacció, que encara infectes molt Bonet. Més. No?
3: Clar, jo sempre menjo mandarines a la redacció, dino a la redacció, sí.
1: Hem de parlar d'aquesta gent que decidiu que la millor fruita per compartir en espais... bueno, o per menjar en espais compartits és la mandarina.
3: Home,
1: que...
3: si et sembles millor una poma que mossegant-la esquitxo tota la redacció.
1: No.
0: A mi és la millor, la poma, eh?
1: Totalment. No afectes les papil·les olfactives de la resta, perquè la mandarina penetra, les partícules de mandarina penetren el paper, el plàstic i els bolígrafs, que dius un plàstic pràcticament imperforable. Sí, arribes a casa i la teva dona et diu... Has estat amb la mandarina? Detecten. Sempre també veig, si això no ha canviat... perdoneu, però vaig fent com paradinyes, perquè m'han pujat una fèrula per al bruixisme.
0: Ah, el que vas explicar la setmana passada.
3: Sí,
1: de tant, i crec que ara estic en un moment pràcticament...
0: Però no se't nota,
1: amb la mandíbula desencaixada.
0: Sí?
1: Fa una miqueta raro, perquè fas uns moviments que poden portar a pensar altres coses.
0: Bé, però no és el cas.
1: No, és que tinc la mandíbula desencaixada. I no he anat a classes de boxe ni res últimament.
0: Que haurà mordit tu.
1: Sí, imagina't, no? Conscientment no ho sabem, però vaja. Senyora! Que no toca de peus a terra i que, per tant, se li deu tallar la circulació, són aquestes senyores...
3: És molt complicat, això.
1: Que seuen i els hi queden les cames com a Monchito. Recordeu Monchito? Queden com les ales penjant, que jo sempre penso. Clar, aquesta persona La pròpia pressió del pes i el fet de que no puguin recolzar els peus a terra fa que se talli la circulació de les cames.
3: És un problema gravíssim, eh?
1: Home, perquè això, a l'hora que tu arriba a la teva parada, has de desmuntar el seient, perquè desmunten el seient. Primer que et pots trencar els turmells, perquè hi ha molta diferència entre on estan els seus peus i el terra. Vull dir que igual són 40-50 centímetres, que això t'agafa amb un taconet intermig i et rebentes els turmells, no?
3: Sí, molt, molt.
1: No li respon a les cames, i això ho vaig veure amb preocupació. I després la persona que és capaç de dormir durant 8 parades exactes, però amb una son intel·ligent que li permet despertar just 3 segons abans de la seva parada.
4: És veritat, és veritat.
1: Tu veus una persona completament inconscient, esnucada, amb el cap que dius, hòstia, ara mateix no li arriba el rec al cervell, perquè ha doblegat el coll d'una manera que no està
3: pactat. I no té por que li robin, no té por de res, eh? A mi em sembla increïble.
1: I li xoquen amb un carret d'un nen, li passa un gol, amb un patinet, no s'immuta. Ara, 3 segons abans de que arribi la seva parada, fa plop, se li obren les parpelles,
3: agafa el bolso i cap a baix.
1: Agafa el bolso i com si no hagués passat res.
0: Jo em vaig a dormir en un recorregut. Jo agafava molt els ferrocarrils per anar primer a l'escola i després per anar a la universitat. I vaig fer un matí d'aquells difícils, diguéssim, que potser veníem d'Empalme, no? Vaig fer el recorregut aquella 3 vegades.
3: Època,
0: Vallès Occidental, Barcelona Capital.
1: Vas fer el circuit sencer, eh?
0: Sí. És veritat que els ferrocarrils són una mica més còmodes que el metro de Barcelona.
1: Recordo una vegada em va passar a Madrid que hi ha una línia que és la circular, que efectivament no para, és a dir, fa tota la... I clar, si tu te quedes allà estabornit, tu pots estar rodant fins a que acabi... Sí. No sé, ara no recordo si a Madrid fan 24 hores al metro, no ho sé. Em sembla que potser sí, eh?
0: Madrid, no ho sé.
1: No ho sabem.
0: No, tanca a 2:15.
1: Sí. Ah, sí, no està malament. Aquí a Barcelona crec que tanquem abans, com tot.
0: Com tot, aquí tanquem sempre abans.
3: Entre setmana a les 12, els divendres a les 2 i el dissabte tota la nit.
1: I perdoneu, què és això d'anar a un restaurant un cap de setmana, arribar a les 10 del vespre a un restaurant? És que estamos cerrando cocina. ¿Cómo? Cerramos cocina a les 10. A les 10.
0: Ah, ens estem posant molt tristos.
1: Molt. No, de veritat.
0: No, molt gris tot. Molt gris.
1: No és per culpar el temps, eh? És el temps que s'ha posat així per veure com estava la ciutat. I aquestes bufades de vent que hi ha, per veure si ens espavila una miqueta.
0: Jo no sé si et passa a tu, per exemple, vosaltres. Vaig bastant a Tarragona. Noto, en aquest moment, restaurants, més alegria, tu.
1: A Tarragona?
0: Sí. Deixen jugar una miqueta més... En general, eh? Parlo del Camp de Tarragona, per exemple. Sí. Cambrils, Reus, Salou...
1: Home,
0: Tarragona,
1: zona que viu ciutat... també una miqueta del turisme i està una miqueta...
0: No.
1: No ben bé.
0: És una vibra diferent. Tarragona, ciutat, no sé. Tot és més amable, en general.
1: Bé.
0: No sé, és una sensació molt personal, eh? Últimament.
1: També et dic una cosa. Jo vaig estar, ara fa uns anyets, a Portugal... I sempre que l'hem tingut com el país germà tonto, el germà
0: són
1: tonto d'Espanya, i ens passen la mà per la cara amb la majoria d'aspectes, tant a nivell formació, és a dir, tots parlen castellà perfecte, anglès perfecte, i evidentment el portuguès, i nosaltres aquí estem començant a desaprendre la nostra pròpia llengua, perquè veiem
3: també
1: i escoltem massa Bad Bunny. I, clar, que desaprens. Ara estem agafant cosetes de...
0: Jo només veig expats aquí al barri de la ràdio, a Poble Nou.
1: Sí?
0: No s'escolta anglès.
1: Sí, doncs pues imagina't. Però és que ni això aprenem, perquè dius, home, de tants que hi ha, hauríem d'aprendre una miqueta. Bé, doncs això, escolta.
0: Perdó, demano disculpes a l'audiència de Ràdio 4, perquè hem estat molt centralistes ara mateix, parlant tant de que si Barcelona...
1: Hem anat a Tarragona.
0: Però hem anat a Tarragona. Ah. I és una opinió molt personal, i és generalitzar. Soc conscient. Però,
1: no, home, està bé, perquè cadascú
0: la meva sensació
1: de la seva percepció. Per cert, parlant de percepció, abans de continuar amb això...
0: Sí.
1: He vist, amb estupefacció, he viscut un moment, aquest canvi responsable a l'hora d'entregar les aigües als col·laboradors.
0: A la ràdio, no?
1: Sí. Què és que t'entreguen, com als bars aquests que van als expats, una gerra moderna amb un tap de suro, que parlem del suro també quan queda moll, eh?
0: Sí.
1: Ojo amb això. amb un got, entenc que el millor reciclable, no m'heu posat el nom, perquè quedaria molt maco amb un rotulador posar el nom del col·laborador en el gotet perquè se l'emporti a casa i no haver-lo de llançar. Aquesta cosa
3: no,
1: de...
3: és que tots els col·laboradors teniu el mateix got.
1: Ah, estupendo. No, és una
3: el
1: manera
3: canviem de... un cop al dia.
1: Compartís viure. Però està bé, clar, si li posa el nom ja no el pots reutilitzar, que això està molt bé. No, però primer que també veig que està robat del fornet. Això és un detall. Jo dic, m'emportaré uns gots del fornet, que és una panaderia que deu haver per aquí a prop. No, però està molt bé, però això em recorda, i molt a favor, ara ho estem dient així en to de broma, però molt a favor d'aquesta iniciativa, perquè això d'una ampolleta d'aigua cada cop que seu algú aquí a la cadira, clar, al final, venga plàstic. Clar, volia parlar d'aquesta cosa. Mm. Ahir vaig anar al súper, al metro, i vaig quedar molt, però al súper hi vaig pràcticament a diari.
3: Ojo, sol passar, aquests vicis que tenim de menjar.
0: Arruïnar-te, bàsicament, perquè no, últimament ja la cistella és impossible.
1: És una activitat de luxe en el supermercat.
0: Sí. Jo, i la carn cada cop és pitjor, perdó. Però...
1: Sí, total. Jo vaig pràcticament a diari. Dic que, si no és a diari, dia sí, dia no, perquè sóc d'aquesta persona ja amb caràcter de iaio, que, clar, entro a un supermercat per comprar unes coses i a un altre supermercat per comprar unes altres. Admiro molt aquesta gent que entra a un mateix supermercat i ho compra absolutament tot. No sóc partidari. Jo crec que hi ha productes que són millors a un supermercat que a l'altre. I quan tu vas cap a la caixa, jo volia parlar d'aquesta gent que et trobes a la caixa amb aquestes targetes, en alguns casos clauers amb codis QR o codis de barra, intentant per tots els mitjans que se'ls hi apliqui un descompte.
3: Ai, sí.
1: En la compra. A què esteu jugant? A ser brokers? És el més a prop que estareu de Joseph Agram, Nocilla Gate?
3: És pitjor amb les aplicacions del mòbil, perquè aleshores et fan esperar 4 hores per dir-vos,
1: no,
3: ai, és que no m'arriba la cobertura, ai, no tinc 5G.
1: No,
3: ai,
1: no, escolteu prou. Una cosa, Catalunya, per estalviar 8 cèntims, que és el que estalviareu passant la targeta, no val la pena generar 28 minuts de cua. No compensa. Te'ls pago jo. Estic per portar bescanviat a la butxaca i dir 8 cèntims, té, com estos. Aligerando, m'entens? Perquè per 8 cèntims tu no pots trencar l'ordre amb una cua de supermercat, perquè et converteixes en una persona odiosa, si no ho ets d'abans, eh? Dic, si us plau, prou d'això. I sobretot, prou aquests supermercats que et diuen, no, bossa de plàstic no tenim per aquesta cosa de la preserva, preservar el medi ambient. Però si els 40 productes que porto porten plàstic per avorrir, dona'm una punyetera bossa de plàstic ara mateix, perquè quan tu surts amb una bossa de cartró del supermercat...
0: Oi.
1: Amb un producte que hagi estat refrigerat, aquest producte, el que porta a refrigerir, es condensa, es transforma en aigua, el que es coneix com començar a suar, i perfora aquella bossa a mig creuar de la diagonal, que et genera un caos. Hi han hagut accidents, hi han hagut retencions a la sortida de Barcelona per culpa que se't descompensa una bossa de cartró. Si us plau, parem ja aquesta història. Sí. Unes bossetes de plàstic reciclable. Jo les reutilitzo fins a l'infinit.
3: Clar.
1: Fins que se'ls esborra el logo. No hi ha
0: correcte
1: problema. I després les utilitzo fins i tot com a bossa d'escombraries.
0: De fet, aquí vam parlar amb experts en reciclatge, ens van dir que és molt més difícil reciclar una tote bag.
1: I tant.
0: Les de tela, aquestes de tela són molt més difícils de reciclar després que no pas les de plàstic, que després pots fer més coses, no?
3: Les bosses aquestes de ràfia, vols dir?
0: Aquestes de tela.
1: Sí, sí, no, les tote bag, les de modern del Gordi.
3: Les de modern,
1: aquestes,
3: eh?
1: Ja no et dic. Que són incòmodes de collons, perquè s'han de... Vull dir, s'han de portar enganxades a l'aixella, que sí. Si tu agafes aquest que porta la tote bag enganxada aquí sota, clar, com la nansa no li dona per, diguéssim, per portar-la distanciada de les espatlles, et queda sempre la costura a sota l'aixella. Aquella bossa, els 20 dies que la portes, aquella bossa demana rentadora.
0: I ens van dir, els experts en reciclatge, que les pitjors són les que tenen algun dibuixet o alguna lletra. És a dir, totes.
1: Totes? Perquè una tote bag
0: gairebé impossibles de reciclar.
1: Imagina't.
0: O sigui, imagina't el que ens han venut, el que ens hem empassat i hem comprat com a ecosostenibles.
1: Tot fatal.
0: És
1: tot
0: que,
1: fatal.
0: Clar,
1: que tornin les bosses d'abans de tota la vida. Ah, i, escolta, senyor. I tirem les escombraries com Déu mana, amb una bossa reciclada de 40 usos. Perquè, clar, cada cop tenen les escombraries, si tu pares a pensar, estàs tirant 14 cèntims. Clar, més enllà de les deixalles, la bossa en si t'ha costat, perquè els supermercats abans valien 5 cèntims, ara entre 12 i 14.
3: Sí, sí, sí.
1: Hi ha gent que va a comprar i depèn del que compri els hi surt més car l'embolsat que l'aliment. Home, tu fes números, fes números.
0: Per cert, sense acabar el temps, però molaria molt la propera setmana parlar dels tics, perquè sé que tens també una rajada pendent d'això.
1: Home.
0: Els tics de la gent i els
1: home,
0: teus.
1: Home, ho parles. Tots en tenim, nostres, eh? Aquí a la taula, i de fet, mira, està bé que em diguis que això ens donarà temps de fer la setmana vinent, perquè així tindré temps per observar quines són els vostres tics, perquè, amics i amigues, tots en tenim.
0: Sí.
1: Home, estic parlant des d'una perspectiva no mèdica, eh? Perquè ara
0: no,
1: sisplau. Un tic, un toc... Per què parlaré de la diferència no mèdica, no tècnica, diguéssim, entre un tic i un toc? Perquè tots tenim tics i tocs. I hi ha molta gent que està al TikTok, que això ja en si mateix ja és un tic.
3: També és un síndrome.
1: Per això se li diu així. Exacte, és una nova malaltia. Addicció molt preocupant, eh? Les xarxes socials. Una de les addiccions més bèsties, o com a mínim més comuna. Perquè parlant, bueno, l'alcohol és una de les addiccions no reconegudes, les xarxes socials crec que ara mateix estan desbancant...
0: És una barbaritat.
1: L'alcohol, el tabac i el consum d'estupefaents.
0: Doncs moltes ganes, TikTok, estem esperant.
1: Pensava dir estupefaents i diu moltes ganes.
0: Xavi Franquesa, gràcies.
4: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavi Fornia.
5: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Son las 3.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat unitat per fer front a l'emergència climàtica i ha defensat el seu entorn de les causes judicials. Durant la roda de premsa per fer balanç del curs polític, explica'ns Toni Conde.
2: Sánchez ha demanat unitat pel clima i ha criticat el negacionisme que diu que creix a les comunitats autònomes governades per PP i Vox.
3: Creo que el negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.

0: Pero en todo caso, creo que no hay un acuerdo de país más necesario que el acuerdo frente a la emergencia climàtica.
1: El president també ha donat suport a l'expresident Zapatero i ha defensat el seu germà David Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez, de les causes judicials que els afecten. Sánchez també ha tret pit per la situació econòmica i ha destacat la creació de treball, la reducció de l'atur i el creixement del PIB. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha acusat Sánchez de no veure la realitat.
2: El triunfalismo de Sánchez es el propio de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción.
1: Pedro Sánchez ha manifestat la voluntat del govern d'aprovar els pressupostos i esgotar l'any que queda de legislatura.
3: Gràcies, don Sánchez. Ha parlat de l'emergència climàtica i dels incendis. Precisament sobre el terreny hi ha optimisme en les tasques d'extinció dels focs actius a Espanya, tot i que les altes temperatures i el vent obliguen a mantenir la precaució. Última hora, Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. A la Comunitat de Madrid els bombers han aconseguit aturar l'avançament del foc, però el vent complica l'operatiu i es rebaixen les expectatives de rellotjar els evacuats. A Àvila, un vol de reconeixement permetrà analitzar en les pròximes hores com avança l'incendi i si es podran relaxar les restriccions. Més de 13.000 persones estan confinades i més de 40.000 van ser desallotjades. Nicanor Sent, delegat del govern a Castella i Lleó.
5: Y si por parte del mando único se establece dentro de estos vuelos de reconocimiento que se cumplen todas las medidas de seguridad, efectivamente pues ya estamos valorando el realojo y la vuelta a casa de las localidades que cumplan con estos parámetros de seguridad.
4: Mentrestant, el govern autonòmic de Castella-La Manxa ha assumit la gestió de l'incendi originat al Morox després que aquest rebaixés a nivell 2. A Castelló, a la Vall d'Uixó, l'incendi no ha avançat en les darreres hores ni en el perímetre ni en les hectàrees cremades. 3.000 veïns a Vilavella han tornat a casa, però s'han de confinar i no poden beure aigua de l'aixeta.
3: El govern central ha decidit de suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. Segons fonts d'Hisenda, la reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. L'ajornament arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta. El nou model tenia garantida l'aprovació amb el suport de Catalunya i el sí del govern de les Canàries, que, recordem, està format per Coalició Canària i els Populars. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha lamentat la decisió en un missatge a X on ha apuntat que suspendre el Consell significa endarrerir els recursos que necessiten els serveis públics catalans. Fons d'Hisenda asseguren que el canvi de data respon a la bona voluntat del govern i confien que les comunitats governades pel PP anteposin, diuen, els interessos de la ciutadania als interessos partidistes.
3: Gràcies. Més assumptes. El Consell General del Poder Judicial ha enviat al Tribunal Superior de Justícia de Madrid dues queixes obertes contra el jutge Juan Carlos Peinado perquè valori una possible sanció contra ell. L'òrgan de govern dels jutges ha decidit tramitar dues investigacions al magistrat, d'una banda, per possible desconsideració, per suggerir que els escortes de Begoña Gómez, dona del president del govern Pedro Sánchez, podrien ajudar-la a fugir del país. L'altre cas, que remetrà al Tribunal madrileny, es basa en la queixa d'un particular pel retard injustificat de 2 anys en la tramitació d'un procediment. La comissió permanent del Consell ha pres aquesta decisió després de debatre l'assumpte en les dues últimes reunions de l'òrgan. I un apunt de l'exterior, el terratrèmol que ha sacsejat al Japó aquest matí deixa diversos morts, una cinquantena de ferits i desenes de persones sense localitzar, segons han informat cadenes de televisió del país. Les autoritats continuen hores d'ara amb les tasques de rescat, especialment a un centre comercial de la prefectura de Kumamoto, que s'ha vist greument afectat a causa del sisme de magnitud 7,1. Més enllà de la xifra de morts i ferits, que s'espera que augmenti durant les pròximes hores, hi ha uns 48.000 habitatges afectats per talls a la llum i al gas. Doncs és tot per part nostra. Més informació al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4.
8: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4.
9: Javier, descriu-me aquestes ulleres que portes posades.
10: Aquestes ulleres són de la primera col·lecció de Cotet Barcelona, que les van fer el 2017,
9: sí.
10: I és una ullera molt clàssica, però que a mi, per mi és molt important, perquè va ser un pas molt important el tema de començar a tindre producte propi a la nostra empresa.
9: Canvies molt d'ulleres?
10: Quasi cada dia.
9: Quasi cada dia?
10: Sí.
9: Uh-huh.
10: Sí.
9: I les portes des dels 21 anys?
10: Sí.
9: Sempre has canviat des dels 21?
10: No. Quan el 21 només era per llegir, i vaig començar a portar ulleres tot el dia a partir dels 45-46. Presbícia. Em vaig fer gran.
9: I per què te les canvies cada dia?
10: Bueno, primer perquè treballo en això,
9: sí.
10: I em surt molt bé de preu,
9: sí.
10: I perquè és part de el que jo crec que nosaltres volem transmetre, no? Que igual que cada dia em poso una camisa o una prenda diferent, segons si faig esport o tinc una reunió més important o és dissabte, doncs el mateix les ulleres, no? Que és la meva cara, que normalment ens mirem a la cara.
9: Sí.
10: I ja llavors... Però
9: la cara canvia, no?
10: És que canvia molt. Canvia molt. Jo ara porto tres ulleres i si em poso una ullera negra, em poso una ullera vermella, una ullera a l'aire o una ullera de titani, doncs la meva personalitat és una o una altra.
9: És veritat.
10: I llavors, doncs, i per fer esport, per exemple, no porto aquestes ulleres. Per fer esport tinc unes ulleres d'esport.
9: Què volies aconseguir amb les ulleres d'avui? Són les de la ràdio? Aquestes marrons.
10: No. Aquestes són la primera col·lecció i pues, em feia il·lusió portar-les avui.
9: Mm-hmm.
10: Vam parlar d'empresa i de Cotet i família.
9: Sí. Avui el nostre irrebatible és l'empresari Javier Cotet.

0: Javier Cotet, benvingut a Irrepetibles, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Llicenciat en Dret, màster en Màrqueting, quarta generació de la família fundadora de Cotet Òptics, president d'aquesta empresa familiar i centenària, que és un referent del sector òptic a Espanya, i també vicepresident de Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials i Turístics de la Ciutat Comtal, i vicepresident de la Taula de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. De tot plegat parlarem aquesta tarda. El termòmetre del portal de l'Àngel de Barcelona compleix 70 anys, Javier. Segur que la majoria dels nostres oients l'han vist, perquè de fet s'ha convertit en un dels símbols de Barcelona. Però què significa per tu?
1: Bueno, per mi em recorda el meu avi i el meu pare. Això ho va fer el meu avi.
0: Sí.
1: I pues, clar, jo des de que vaig néixer
0: que l'has vist, no?
1: Que l'he vist, no? I jo tinc un record pues, de molt petit a Portal de l'Àngel amb el meu avi i que m'explicava la història del termòmetre, no? Però nosaltres el preguntàvem. I, bueno, pues, és un record molt maco d'una època on hi havia molta il·lusió per fer una ciutat, un país i un món nou, no? Estem parlant de després de la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, on sí. Hi havia doncs, molta il·lusió per fer moltes coses molt maques i amb una voluntat molt altruista.
0: Per què ho van fer els teus avis?
1: Volien, ells, la guerra va ser molt dura per la meva família i llavors, després de la guerra van poder comprar l'edifici perquè estaven de lloguer, abans de la guerra estaven de lloguer, després de la guerra van comprar l'edifici, van fer una remonta, no? Van fer tres pisos més i llavors volien fer alguna cosa per donar la ciutat, no? Per donar la societat. I la primera idea era fer una cúpula amb unes ulleres que donés la volta, però això no tenia cap sentit, no? I després la idea va ser fer un termòmetre molt gran que donés aquesta visibilitat a la ciutat i a la ciutadania i donés un servei real. Clar, avui en dia, amb els mòbils, la gent no es dona compte, no? Però abans veure la temperatura, saber quina temperatura hi havia, no era tan fàcil. Ara agafes el mòbil i t'ho diu.
0: Sí.
1: Millor o pitjor, però t'ho diu. Abans no era tan fàcil i llavors això era un servei i a la vegada fèiem publicitat de la nostra empresa.
0: Clar, i tothom que volia veure la temperatura potser entrava a la botiga també, no? De pas.
1: Entrava a la botiga i en aquell moment l'òptica, era òptica de precisió, que es deia, sí. No? I nosaltres veníem moltes estacions meteorològiques. Això és un dels productes que quasi ha desaparegut,
0: és
1: no? A vegades les noves tecnologies, els nous productes fan que altres desapareixin, però hi havia un moment que a totes les cases i a totes les empreses hi havia el típic termòmetre de mercuri o d'alcohol i per veure la temperatura, la pressió, i era un regal molt típic per Nadal.
0: Tot i que el termòmetre arriba als 40 graus.
1: Sí, ells van fer un estudi, estem parlant dels anys 50, 45-50, sí. Ells van fer un estudi de la temperatura mínima i màxima a la ciutat de Barcelona, van posar menys 5 i més 40. Bueno, això és una clara indicació.
0: Com és un testimoni de com ha canviat tot, com ha canviat el món.
1: Correcte,
0: també.
1: Del canvi climàtic. Quan es va inaugurar, l'anècdota és que, clar, aquells dies estàvem a menys 4, menys 5 a la ciutat de Barcelona i semblava que el termòmetre no funcionés, perquè com van llums, no? I jo és una mica de desil·lusió i tot això, però sí, va ser un estudi que van fer per això aquestes temperatures.
0: L'any 2011 s'inaugurava una rehabilitació del termòmetre, adaptant-lo als nous temps. Escoltem què deies tu i també el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
2: Potser pel fet de pertànyer a una família de comerciants i també amb la visió que he obtingut aquests anys a Comèrcia, o ara com a president de Barnacent, estem molt i molt contents de poder mirar al carrer i veure lluir novament el termòmetre del portal de l'Àngel.
3: Nosaltres necessitem que aquesta ciutat tingui un ordre, que estigui ordenada, preservar el paisatge urbà i al mateix temps això no es contradiu en determinats moments en ser innovadors, fer coses atrevides i fer-les a més ara amb modernitat de manera que hi hagi un estalvi energètic important i per tant que es facin les coses ben fetes.
0: I en aquell moment va rebre la distinció de Petit Paisatge de Barcelona que concedeix l'Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. Qui gestiona el termòmetre? Cotet? L'Ajuntament?
1: No, el propietari de l'edifici. O sigui, nosaltres estàvem de lloguer a l'edifici
0: sí.
1: I la propietat era de tota la família Cotet i de la Fundació Cotet. Llavors, Nosaltres, clar, aquest termòmetre el va posar el meu avi amb els seus germans a 150 i segur que van demanar permís a l'Ajuntament, no? Però sí. Què va passar? Que l'Ajuntament i els bombers amb, i l'Institut de Passatges Urbans van demanar on està el permís per aquest termòmetre.
0: No ho sabem.
1: Van començar a buscar i no teníem el paper, no? I l'Ajuntament tampoc trobava cap documentació.
0: Fas tant perill, llavors, de treure'l?
1: Sí. Hi havia un moment que, clar, l'informe de bombers, amb lògica, no?
0: Clar, que allò podia caure
1: que
0: en algun moment.
1: Que allò podia caure, sí. Que no era legal, que no complia cap normativa i tot això, i van començar... Ningú volia treure'l, però, clar, les coses avui en dia tot té que estar regularitzat, no? I llavors van començar a donar-li voltes, i finalment es va homologar, ens van donar un termòmetre, i llavors, com a conseqüència d'això, l'Ajuntament ens va donar una subvenció per al 50% per arreglar el termòmetre i deixar-lo perfecte, i com a conseqüència d'això, ara la propietat del... ara és part de l'edifici, i tu tens l'obligació de conservar-ho, et donen un premi amb la... és una mica complicat, perquè, home, ara tinc aquest termòmetre, m'han donat un premi, però tinc...
0: Sí, però a canvi l'has de cuidar.
1: L'has de cuidar. Mm-hmm. I només vam rebre la subvenció el primer any al 50%. 50% nosaltres i 50% l'Ajuntament. Llavors, està bé, perquè és un edifici diferent, singular i tot això,
0: ciutat, sí.
1: Però sí que és veritat que aquest termòmetre el tenim que mantindre nosaltres com a propietat privada.
0: Mm-hmm. Tirem la vista enrere. Hem començat amb un dels grans, Hans Zimmer, i la banda sonora de Gladiator, perquè t'agrada especialment, no?
1: Molt, m'agrada molt, i els meus fills i la meva dona estan ja farts d'escoltar aquesta música.
0: Tens la sensació de que la teva vida és una batalla constant?
1: Sí.
0: Sí.
1: Jo crec que és part del tarannà, l'empresari. No et pots rendir mai, sempre tens que lluitar, el món canvia molt.
0: Imprevistos, crisi...
1: Sempre. I llavors és part d'aquesta lluita constant.
0: Com dic, retrocedim en el temps. Javier Cotet Torres, vas néixer a Barcelona el 1968. Com recordes la teva infantesa, Javier, als anys 70?
1: La veritat és que, bé, tinc un record molt maco dels meus pares, de la meva família, del col·legi. Jo era una mica gamberro.
0: Ah, sí?
1: Sí. I, bueno, tinc un record molt maco, i és el que he dit al principi, no? I jo crec que era una època molt maca, era una època que sorties de Barcelona i anaves cap a França en cotxe, amb els meus pares, perquè tinc família francesa, i anàvem cap a França, i el canvi que veies, però jo me'n recordo, hi havia frontera. O sigui, hi havia una frontera, i et demanaven el passaport.
0: Sí.
1: I tots els canvis que nosaltres vam viure durant la infantesa eren molt macos, perquè era de tenim que millorar aquest món, i, bueno, es va tota la creació de la Unió Europea, tot el desenvolupament d'Espanya, el sortir d'una dictadura i la democràcia... tot era il·lusió. O sigui, jo me'n recordo, perquè era molt petit, no?, però me'n recordo tot el tema dels anys 80, i eren molt macos, perquè hi havia una il·lusió per part de tothom de millorar el nostre país, de millorar la nostra societat. Tot era una construcció cap a un món millor.
0: Tot començava, no?
1: Tot començava. I va ser una època molt maca.
0: I tu eres el gran de 4.
1: Sí.
0: Com ho portaves, això?
1: Bueno, el meu pare viatjava molt, viatjava quasi 200 dies l'any, estava fora de casa, era director d'exportació, i clar, jo tenia, no sé, 10-12 anys, i a vegades anava amb la meva mare, ens quedàvem amb una senyora que ens ajudava, ens quedàvem 4 germans petits, i em deien, bueno, Javier, tu eres el mayor, ¿eh?
0: Claro.
1: Tú eres el mayor, tendrías que cuidar a tus hermanos, si pasa esto tendrás que llamar aquí, y aquí esto se... Clar, això amb 12 anys et marca molt, no? Et marca molt perquè, bueno, em passaven els 12, amb els 13, amb els 14... i un sentit de la responsabilitat que t'han donat des d'aquest petit, de que tu tens que tu ets el gran i tu tens la responsabilitat sobre els teus germans. Això a vegades és bo, i si preguntes als meus germans, no tant.
0: Clar, segurament. I tu de petit volies ser pilot.
1: Sí, m'ha agradat ser... Bueno, m'ha agradat molt sempre la velocitat, el risc, amb bici, amb moto, amb cotxe, esquiant, m'agrada. M'agrada. I el tema de poder pilotar un avió i tot això, bueno, pues em donava la sensació de llibertat. Em donava la sensació de llibertat. Després, la realitat és la que és, no? Clar. Però quan era més jove, pues em donava la sensació de que això, de poder ser un pilot d'avió, un pilot de motos, o tot això, era llibertat. Velocitat, adrenalina, llibertat. Després, bueno, és tot més complicat.
0: I el tema de l'òptica et cridava l'atenció o no?
1: La veritat és que no.
0: No.
1: No. Quan era jove, no. La veritat és que quan
0: també
1: era...
0: parlo la contrària, no?
1: Bueno, era un tema que, com jo quan vaig néixer ja hi era, pues estava.
0: Sí.
1: Però tampoc em... I mai ni el meu pare em va dir tu treballaràs aquí. Va ser tot més natural.
0: I per què vas estudiar dret?
1: Bueno, perquè en aquella època que es feia el BUP i el COU, no? Curso d'Orientació Universitària, pues... Hi havia moltes, tenia moltes dubtes. Jo en mates no era molt bo i llavors l'opció era o econòmiques empresarials o dret. En aquella època ESADE no es ludara, no era una carrera oficial i, bueno, m'agradava molt la història. La veritat és que la història sempre m'ha agradat molt, però no era una carrera que digués estudia història, no? Perquè teníem pues, aquest perfil empresarial, no? I finalment, pues, parlant amb gent, pues, vaig decidir estudiar dret perquè era una carrera que et donava moltes possibilitats i hi ha una part meva que m'agrada molt la grenya i pensava, pues, potser seré un bon advocat i tot això, però finalment ni no sóc advocat ni, ni perquè ja vaig, quan estava fent cinquè de dret vaig començar a treballar i ja em vaig quedar a l'empresa.
0: I també màrqueting.
1: Això va ser després. Això va ser després quan ja portava uns quants anys treballant que em van donar compte que necessitava ampliar els meus coneixements.

0: Els anys en què sonava aquesta cançó, als anys 90, vas començar a treballar a l'empresa familiar com a becari.
1: Sí.
0: No sé si una mica per obligació.
1: No, ho vaig... No. Jo estava estudiant cinquè de dret, sí. A la UB s'estudia per la tarda, comences a les 4 i llavors, bueno, li vaig demanar al meu pare si podia començar a treballar a Cotet o de venedor o al magatzem.
0: Ah, ho vas demanar tu.
1: Sí, o al magatzem o alguna cosa per no... per tindre els meus diners i poder fer la meva despesa sense tindre que demanar al meu pare o a la meva mare, no? I vaig començar al magatzem. Uh-huh. Vaig començar al magatzem a treballar de 9 o 8, ara no me'n recordo, fins al migdia, després anava a casa i després a estudiar la carrera.
0: De fet, vas anar passant de departament en departament, no?, els primers anys.
1: Sí, sí, sí, després del primer any vaig començar a treballar a compres, després vaig estar comercial, vaig estar a finances i administració, fins que l'any 96... i començo de director de màrqueting.
0: I va ser perquè, crec, un director general extern et va dir que havies de vendre i de treballar primer a una botiga.
1: Sí, venent, no? Sí, quan ja portava 2 o 3 anys, ara no me'n recordo, treballant a diferents departaments i tot això, el senyor Puig, que va ser el meu mentor, em va dir: Javier, si de veritat vols aprendre i de veritat vols arribar lluny a l'empresa, tens que anar a vendre. No hi ha res més important que vendre. I vaig estar durant un any treballant a diferents botigues. 3 mesos a la botiga Badalona, 3 mesos a la botiga de Sabadell, 3 mesos a la botiga de Pérez Cabrero i 3 mesos ja després a la botiga de Portal de l'Àngel.
0: I què vas aprendre del tu a tu amb el client?
1: Que és molt, molt, molt complicat vendre, que estar a una botiga 8-10 hores atenent els clients és molt més difícil del que sembla des d'un despatx, i que no hi ha res més important a una empresa que sàpiga vendre.
0: Clar, i suposo que et feia il·lusió quan venia un client que et deia que havia anat amb els seus avis i ara venia amb els seus nets, no?
1: Això dona una satisfacció brutal, no? Quan arriba un client i et diu: miri, que jo vinc perquè el meu pare m'ha dit que vingui aquí, perquè... o quan et diu: saps que ja porto aquí 20 anys de client i que el meu pare ja era client, i doncs dius: ostres, doncs... I hi ha vegades que nosaltres no som l'empresa més gran que hi ha al mercat, però sí som la que porta més anys al mercat. No hi ha cap empresa que porti més anys que nosaltres. Llavors, per nosaltres és una satisfacció que et puguin dir: jo porto 30 anys de client. Clar. I el meu pare ja era client.
0: I tu deies que eres Cotet?
1: No. No. A vegades m'ho deia en algú: vostè té algú que algo que veure en la propietat i tot això, i bueno, et quedes així una mica poca sobte, però no perquè no...
0: Mm-hmm. Fins que el 2003 et nomenen director general i crec que et vas marcar alguns reptes, no? Entre d'altres, modernitzar el grup.
1: Sí, nosaltres, el senyor Puig, que t'he dit abans, es jubilava i tenia un contracte perquè havien vingut des de General Òptica o altres empreses per veure si el podien contactar, i el meu pare li va fer un contracte blindat amb una data de finalització, que era el 2003, llavors necessitàvem una altra persona per dirigir l'empresa. Vam fer tot un programa de formació específic per mi, que estava ja... amb això també una formació específica a l'IES, el PDG de l'IES, que vaig fer durant el 2002, 2002, i vaig començar director general amb molta força i molta il·lusió, no?, amb la quarta generació, intentant professionalitzar l'empresa. I un dels temes que crec que van ser un encert és que jo vaig demanar al meu pare i a la meva tieta que tenien que tindre un consell d'administració professional, que jo no volia que els meus jefes siguessin el meu pare i la meva tieta. Que ells dos eren fantàstics, però que, a més de família i propietaris, eren més família que propietaris. Clar. No? I des del principi, des del 2003, vam tindre un consell d'administració amb externs, que encara el tenim, i jo crec que van ser un encert, perquè les decisions llavors no eren només meves amb el meu pare, sinó sempre amb dos externs, que teníem reunions, i jo tenia que proposar d'una forma més professional totes les grans decisions estratègiques, i tenien que ser aprovades pel meu pare, la meva tia...
0: Uh-huh. I... que tenien 50 i 50 de l'empresa, no?
1: Correcte. Uh-huh. I els externs. I jo crec que va ser una decisió molt apropiada.
0: Però 5 anys després, crisi econòmica. Sí. La crisi que es va iniciar el 2008. Sí. I vosaltres, com tothom, ho vau passar també malament.
1: Sí, la veritat és que jo me'n recordo el 2003, 4, 5, 6... Nosaltres, els creixements de l'empresa eren del 18% cada any. Creixíem el 18%, era brutal. O sigui, era fantàstic. A nivell de ventes, a nivell de rentabilitat... Però va vindre la crisi de 2008, que no va acabar fins 2012-13, ens va agafar en un moment d'expansió, i sobretot el més important, no? Nosaltres érem l'empresa petita dintre del grup familiar, l'empresa gran era Indo, i Cotechi que va sobreviure, però Indo no. I llavors, pues, tot això per la família va ser molt dur, tot això per la família...
0: De fet, la vau vendre el 2015, no?
1: Sí.
0: I a més, hem de recordar que era una empresa que havia fundat el teu avi el 1937
1: sí.
0: I, de fet, la primera empresa familiar que havia començat a cotitzar a la borsa.
1: A l'any 87.
0: Devia ser molt dolorós.
1: Sí, sí, sí, va ser molt dur perquè el meu avi, el fundador, i el meu pare havia treballat tota la vida a Indo i era el president i va ser un tema, i la meva tieta, la vicepresidenta, va ser un tema molt, molt tràgic. La van vendre per un euro, eh? O sigui, nosaltres, perquè nosaltres l'empresa continua, el 80% dels treballadors van continuar treballant, però nosaltres vam perdre l'empresa.
0: De tant en tant penses en aquesta operació? És a dir,
1: sí,
0: si has pensat alguna vegada...
1: Moltes.
0: Ho tornaria a fer igual o ho faria diferent?
1: Ho faria diferent.
0: Sí?
1: Sí.
0: Com ho faries?
1: Bueno, nosaltres no vam fer bé el relleu generacional. Estàvem en un moment en crisi... Havíem fet una ampliació de capital tots els inversors, tots els accionistes, i vam cometre un error que és molt greu, que és que es va decidir canviar el president, que era el meu pare, i el director general, que portava molts anys treballant a l'empresa, en el mateix moment i en una època en crisi. O sigui, fer tants canvis a la vegada és massa complicat. Massa complicat, perquè el director general nou que vam contractar venia de fora, no va acabar d'entendre el negoci, el nou president tampoc, llavors estàvem a bossa, quan estàs a bossa tot és molt més complicat segons quines operacions corporatives, perquè tens que donar explicacions
0: molt delicat,
1: prèvies no? Molt delicat, i bueno, no ho van fer bé. La prova és que nosaltres vam vendre l'empresa per un euro al 2015 a Sherpa, I Sherpa ha venut aquesta empresa fa un any i mig a Rodenstock, una empresa alemana de Múnich, per 163 milions d'euros. Llavors dius, home, l'empresa tenia futur i nosaltres no ho vam saber fer.

0: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles, conversant amb Javier Cotet, director general i president de la Centenària Òptica Cotet. Mama, Genesis, la veu de Phil Collins, que també t'agrada. Continuem avançant perquè el 2018 assumeixes la presidència, en morir el teu pare. Què va significar la seva mort? Ja no dic personalment, que m'ho imagino, dic per l'empresa. M'han canviat molt les coses, va ser un abans i un després per l'òptica, perquè estic convençut també que va ser un moment molt delicat, no?, per vosaltres.
1: Sí, va ser, com has dit, el tema personal, doncs, molt trist quan sí. El teu pare se'n va, no?, i molt trist. I a nivell empresarial, que nosaltres el 2015 havíem venut o perdut l'empresa familiar gran, que era Indo, i es juntaven moltes coses, no? Dèiem, què fem ara? Érem quatre germans, perquè nosaltres havíem comprat els meus cosins el 50% de Cotet i ara era de nosaltres quatre, o ja fet amb el meu pare. I, bueno, fem la continuïtat amb la quarta generació, venem l'empresa...
0: Es va plantejar.
1: Sí, es va plantejar perquè, bueno, i a les 24 hores, 48... ja em tocaven, fons d'inversió...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Oye, Javier, no os planteéis vender la empresa, porque claro, digo, coño, mi padre acaba de morir, dejas un poquito de... O sea, va ser una mica... Van haver trucades una mica...
0: Ja.
1: Massa. Massa precipitades. Mm-hmm. Llavors, nosaltres, els meus germans i jo, li vam donar moltes voltes i vam decidir que no, que ens feia molta il·lusió continuar amb el projecte d'empresa familiar, del nostre cognom. Uh-huh. Des del 2018 tenim un director general extern a la família, que es diu David D'Antonio, que ho està fent molt bé, i jo sóc el president de l'empresa. Uh-huh. I tenim un consell d'administració amb dues persones de fora que van canviant, cada 4, 5, 7 anys van canviant, i els meus germans pues, estan dintre del consell d'administració i dintre de propietat, però les decisions importants es prenen sempre amb el vot de qualitat dels consellers externs.
0: Mm-hmm. Pesa el cognom?
1: Sí, sí, sí, perquè, clar, si es digués òptica nova, pues, però sí, sí, pesa. Mm-hmm.
0: Tu assumeixes la presidència i crec que van sortir unes 10 persones, no?
1: Sí, bueno, jo assumeixo la presidència... I llavors, pues,
0: per donar, diguem, una mica d'aire, no?
1: Bueno,
0: nous aires a l'empresa.
1: I perquè eren persones que eren persones que portaven 30, 40 anys a l'empresa. Uh-huh. I nosaltres en aquell moment, quan per la meva família, per dir un percentatge, un 75% era Indo i un 25% Cotet, el nivell d'exigència que teníem a Cotet era un determinat. I nosaltres ara necessitàvem un altre nivell d'exigència. Nosaltres teníem que exigir molt més a l'equip directiu que abans, a part de que les empreses ho necessiten, el món, sobretot el de l'òptica, en els últims 15 anys, 10 anys, ha canviat moltíssim. Nosaltres abans érem una de les empreses més grans que hi havia a Espanya, i en aquest moment hi era un negoci molt familiar i ara quasi totes les empreses que hi ha al voltant de Cotet són multinacionals. Queden molt poques empreses familiars de propietat d'una família. I totes les grans empreses que coneixem que no pertanyen o a fons d'inversió o a multinacionals.
0: Portaves 2 anys com a president i vau haver de vendre una altra vegada una part del negoci, que eren 15 botigues d'audiologia. Què va passar aquí?
1: Nosaltres, com a Cotet Optics, quan volíem créixer a Zaragoza o a Lleida o a València, teníem un problema amb Indo, perquè Indo era el major venedor de lents i de muntures a Espanya, a totes les òptiques. Llavors, doncs clar, quan nosaltres volíem obrir a València, trucava un òptic molt important de València, el meu pare, que era el president d'Indo, deia, home, don Jorge, usted no puede abrir aquí porque yo ya le estoy comprando mucho. Y claro, si viene aquí me va a hacer la competencia. Acá teníem aquest problema
0: sí.
1: I llavors no podíem obrir botigues Cotet on nosaltres volíem. I llavors, al 2009, se'ns va ocórrer fer com una petita sessió i obrir botigues que es deien Cotet Audio, només d'audiologia. Uh-huh. I això ho vam fer amb un partner, que és Demand, que és un fabricant molt important de Dinamarca, i teníem 15 botigues i va arribar el 2020 amb el Covid i teníem un pla per obrir 50 botigues i teníem que tornar a fer inversió, nosaltres el 51, ells el 49, nosaltres el juny del 2020 amb el Covid, el que va passar no ho vam veure, no ho vam veure clar, no ho vam veure clar, teníem moltes dubtes, teníem un préstec de l'ICO, sortíem l'ERTE i tot això, i llavors teníem un molt bon pacte d'accionistes amb el nostre soci, i nosaltres vam dir, nosaltres ara expansió més botigues no ho veiem clar. I ells ho van dir, doncs nosaltres sí. Vam arribar a un acord, vam acceptar el pacte d'accionistes, ens van pagar el nostre 51%, i ara aquestes botigues que es deien Cotet Audio es diuen Audica.
0: Uh-huh. I amb les botigues d'ulleres de sol dels aeroports, què va passar?
1: Bueno, una mica el mateix. Nosaltres ens va trucar el director, me'n recordo, que es deia Alfonso Alfonso, que era el director de l'aeroport de Barcelona, era un senyor fantàstic, que volia tindre botigues de Barcelona a l'aeroport de Barcelona. I llavors va obrir Vilaplana, va obrir Forès, vam obrir nosaltres, va obrir Casas, va obrir Royalty, tot empreses d'aquí, de Barcelona. I bueno, nosaltres teníem 11 botigues a Madrid, Barcelona, Màlaga, Alacant. Palma Mallorca estaven molt contents, funcionaven bé, però el 83% de les ventes era producte lusòtica. Ray-Ban, Oakley, Persol, Dolce Gabbana, Prada.
0: Sí.
1: I llavors em va trucar el conseller delegat de Lusòtica, que tenia que anar a Milán, i a un restaurant molt bo, vaig arribar allà, i diu, menuda encerrona, esto. I em diu, Javier, nosaltres t'estimem molt, portes molts anys sent client nostre, però tenim un problema, que hem aprovat el nou pla d'empresa de Sunglass Hut i volem arribar a tots els aeroports del món i d'Espanya. I estàs tu. Llavors, t'oferim poder vendre les teves botigues a nosaltres.
0: O sigui que te les compraven.
1: Sí o sí. I llavors, pues, clar, nosaltres... En aquell moment també era l'època que Aena, que era 100% pública, sortia a bossa. Jo vaig trucar a una persona que coneixo, que estava implicada en la sortida a bossa, un amic que està treballant a Londres. Oye, tot això... Vaig aconseguir parlar amb l'Aena i em va dir, Javier, això de que si ets una empresa de Barcelona o espanyola o catalana tinguis més entrada o no, això s'acaba. Mm-hmm. Això serà només qui paga més cànon. Nosaltres pagàvem un cànon correcte i el que ens van dir que cobrarien de cànon nosaltres no ho podíem assolir. I llavors jo crec que va ser la decisió correcta. Va ser... Aquestes botigues les gestionaven molt millor que les de Cotet Audio, que és un negoci molt més complicat, i a més ens donava molta visibilitat, perquè tothom que arribava a Barcelona a Madrid veia el logo de Cotet, no? Però no podíem assumir les tasses del 30% d'Aena. O sigui, Aena et cobra 30 euros de cada 100 que ingresses. Això, per un retail convencional, no ho suporta la teva compte d'explotació. Uh-huh. Aquest lloguer, la tassa d'esforç és impossible. Però una multinacional integrada verticalment com Lusòtica sí que ho pot assolir.

0: AC/DC, t'agrada música molt contundent.
1: M'agrada el rock, m'agrada el rock.
0: Ja ho veig. Per cert, a la 50a edició de la Fira Mido, a Milà, l'Exposició Internacional d'Òptica, Optometria i Oftalmologia, amb un jurat composat per 4.000 òptics, us van escollir com la millor òptica del món. Déu-n'hi-do.
1: Sí, la veritat és que va ser molt maco per nosaltres, perquè nosaltres tenim la botiga Portal de l'Àngel, vam canviar de Portal de l'Àngel, que portaven 100 anys a Portal de l'Àngel, vam canviar a Rambla Catalunya, a Rambla Catalunya 8. Va ser una decisió molt complicada de prendre, molt complicada de prendre, amb molta gent que deia esteu bojos, amb altra gent que deia ho teniu que fer. Finalment vam prendre la decisió, vam fer una botiga, la veritat és que la botiga de Rambla Catalunya és una passada, per nosaltres, clar, però quan t'ho diuen des de fora t'ho diuen des d'Itàlia, i t'ho diuen 4.000 òptics, doncs clar, dius, bueno, doncs sí, ho hem fet bé.
0: Cotet compleix 124 anys d'història aquest 2026, és un referent, com dèiem al principi, en el sector de la salut visual i auditiva, i tot va començar amb el teu besavi francès, el Constantino Cotet, l'any 1902, però retrocedim encara més perquè les arrels les trobem a Morès, a França, cap al 1840, fabricant ulleres.
1: Sí,
0: aquí va començar tot.
1: La informació que nosaltres tenim és que els meus, no sé si rebas, no, ja no sé com dir-ho.
0: Abans dels besavis.
1: Sí, abans dels besavis, doncs funen una empresa de fabricació d'ulleres i fabricació de pipes, que era el mateix material, a un poble que es diu Moret de Jurà, és un poble molt semblant a Andorra, amb poca llum i molt de fred, i un riu al mig amb fàbriques. I llavors la Cambra de Comerç francesa convida el meu rebesavi o els meus familiars a anar a la ciutat de Barcelona, a l'Expo del 88, per vendre productes. Llavors nosaltres venim des de França a vendre productes a la ciutat de Barcelona i a tota Espanya, i el Constantino diu, jo no torno allà a Moret.
0: Li va agradar tant, veritat? Tu has estat a Moret?
1: Sí.
0: Sí? Què tal?
1: Sap greu, però no és un poble molt maco.
0: Ja.
1: No és un poble molt
0: maco. Però he llegit que és el centre de fabricació de muntures d'ulleres més important de França des de 1796.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: És una barbaritat.
1: Sí, sí. Tota l'usòtica ara es diu Essilor Lusòtica. Essilor neix de la meva família, cosins nostres, a Moret de Jura. O sigui, tota la gran indústria europea i mundial neix a Moret de Jura.
0: Ara fa 5 anys, Moret era notícia, i així ho recollia el telediari de Televisió Espanyola, l'Almudena Ariza.
2: Mogués es un pueblo francés de unos 5.000 habitantes junto a la frontera suiza, famoso por sus paisajes nevados y por las gafas que fabrican desde hace siglos y con las que han hecho fortuna algunas familias. Una de ellas, los Llobés, vivían en esta casa. Solo quedaba ya un heredero que decidió vender la vivienda al ayuntamiento. Lo que nadie sabía era que dentro había algo sorprendente.
3: Ici en bas, que le trésor a été découvert.
2: Aquí abajo es donde el tesoro ha sido descubierto, mostraba el propio alcalde. Y es que en un plazo de varios meses han encontrado dos tesoros en la misma casa. Por un lado, varios lingotes de oro y cientos de monedas en tarros de mermelada y otras tantas monedas, también de oro, en un cofre cerrado. Además, se han hallado instrumentos ópticos y también fotografías de la Segunda Guerra Mundial y documentos que nos ayudarán a conocer más sobre la historia del pueblo, dice el director del museo de la localidad.
0: És a dir, moltes famílies van fer fortuna allà.
1: Sí, sí, sí. Van començar a fabricar aquest producte i, bueno, l'evolució de la societat ens va... Vull dir, quan més industrialitzada o civilitzada és una societat, més necessitat d'ajudes visuals necessita.
0: La qüestió és que ve aquí, decideix instal·lar-se perquè li agrada molt més Barcelona, i el 1902 és quan decideix obrir una botiga que és l'inici de tot.
1: Sí. Ell comença a vindre des del 1888 fins al 1902 i finalment diu, doncs, obre una seu. A la botiga Portal de l'Àngel, que en aquell moment era Portal de l'Àngel 12, a la primera planta feien la venda al menor, als clients particulars que venien de Sabadell, Terrassa o de la pròpia Barcelona, i al primer pis es feia la venda al major a altres òptics que venien de Saragossa o de Sevilla o d'altres parts d'Espanya. I en aquell moment la carrera d'òptic no existia.
0: Clar.
1: La carrera d'òptic es fa als anys 60-70. I era gent que es dedicava a la venda d'anteojeria, d'ulleres, prismàtics, càmeres fotogràfiques, tot el que era a l'entorn de l'òptica. I nosaltres veníem moltes màquines de fer fotografia al principi.
0: Als anys 50 van arribar aquí les lents de contacte i vosaltres vau ser els primers en vendre-les. Aquest és un anunci de la tele australiana de 1948. To make
4: contact lenses, per a fer lents de contacte s'anestesia l'ull. Després l'òptic Sydney Penny and Thomas, l'únic fabricant de lents de contacte d'Austràlia, insereix una copa d'impressió que conté un material per a fer un motlle de tot el globus ocular. Les lents de contacte són una benedicció per als actors i les usen les estrelles de cinema, genets i atletes. Fins i tot avui, les ulleres es fan a mida.
0: Sempre heu intentat ser pioners, però no sé si ara és possible.
1: Sí, sí que és possible.
0: Sí?
1: Nosaltres sempre, ja des de la mentalitat del meu avi, volem ser els primers en tindre els millors productes i les novetats pels nostres clients. I així ho vam fer amb les lents de contacte, i ho vam fer amb la ullera de sol, i ho vam fer amb l'audiologia, que també van ser...
0: Els 70, no? Els audífons.
1: Sí, van ser els primers en tindre-ho, amb el senyor Gassó, i que després va fer Gaes. I, bueno, i ara que les he portat, no?, amb la Ray-Ban Meta, no?, que les tinc aquí, les ulleres...
0: Ah, són aquestes, també.
1: Sí, són aquestes. Aquestes és...
0: Amb aquestes es pot fer de tot, no?
1: De tot, de tot.
0: De tot, vull dir, fotografies...
1: Fotografia, vídeos, trucar per telèfon, traducció...
0: Ah, trucar per telèfon, també.
1: Traducció instantània... bueno, és un nou producte que ha començat aquest any,
0: sí,
1: i que veurem on acaba, perquè aquesta és la primera generació, ara ha sortit la segona, l'any que sortirà la tercera, i això té molt futur, no? Tot el món digital, tot el món digital, no només la visió, sinó també l'audició, amb un mateix producte.
0: Uh-huh.
1: I això té molt de futur.
0: Quant valen aquestes?
1: Aquestes sense graduació, 300 euros.
0: Ah, sense, que seria més encara.
1: No, 300 euros, sense graduació. Aquesta és el model Wayfarer, sí. La Wayfarer sense res són 99 euros, aquesta 300 amb la tecnologia, uh-huh. I si la vols graduar, doncs depèn de la teva graduació.
0: Es venen bé?
1: S'està començant a vendre bé, el que passa és que és un producte molt nou.
0: Molt desconegut encara, no?
1: I molt desconegut. Ara també ho ha tret Oakley per fer esport, i l'any que ve sortirà en Prada.

0: Aquí en Polis ens hem suavitzat una mica.
1: Sí, eh? A mi em recorda la meva joventut de... sí. I quan començàvem a sortir i, bueno, i conèixer les primeres nòvies, tot això, i dir, bueno, és un grup que m'agrada. Bueno, i sobretot Sting em m'agrada molt. Mm-hmm.
0: Parlem de la teva vessant com a vicepresident de Barcelona Oberta, la Unió d'Eixos Comercials i Turístics de la ciutat. Tothom parla, els darrers anys, Javier, de la gentrificació de les grans ciutats. Barcelona és una d'elles. Com afecta aquest fenomen als comerços?
1: Molt, molt. És normal. El que està passant és normal. Quan el
0: no meu... ens passa només a nosaltres.
1: No, i és part de l'evolució de les ciutats.
0: Sí.
1: Les ciutats evolucionen i creixen, no? I Sarrià era un poble i ara és part de la ciutat, no? I és part de la normalitat. Això no és nou d'ara del turisme. És ja. Part d'una evolució normal d'una ciutat. Abans dels Jocs Olímpics nosaltres teníem fàbriques. Hi havia fàbriques a la ciutat de Barcelona, mm-hmm. aquí on estem ara.
0: Sí, sí, sí, sí, aquest, sí, sobretot aquí al Poble Nou.
1: Hi havia fàbriques, i ara això és impensable, posar una fàbrica aquí al mig de la ciutat, no? Llavors, jo crec que tindríem que treure la part aquesta de confrontació dels populismes i tot això, que a mi no m'agrada gens, mm-hmm. i és normal, les ciutats evolucionen, i és veritat que passa això. Nosaltres, el centre ciutat és un centre turístic, i... els preus de la vivenda, hi ha un tema d'oferta i demanda, i això afecta, i abans el comerç es té que adaptar. Passes de Gràcia als anys 80 eren bancs, i ara són botigues de luxe. Diagonal no hi havia comerç, i ara, des que s'ha fet la reforma, des de Passes de Gràcia fins a Francesc Macià, és un carrer...
0: un darrere l'altre, sí.
1: Un carrer molt bo. Llavors, jo ho trobo normal, i el que tenim que fer és adaptar-nos a la realitat i veure com tenim que compensar aquests canvis que produeixen la gentrificació, una paraula molt curiosa.
0: Clar, però sí, és veritat que desapareixen botigues de tota la vida.
1: Sí, sí, sí.
0: I ningú fa res perquè no passi això.
1: És que és molt complicat fer-ho, perquè què tenim, com ho arregles, això? Què tenim, que subvencionar a un negoci o una empresa que és deficitària, que els clients ja no li compren? Com ho fem?
0: No ho sé, però no és perdre la identitat d'una
1: sí,
0: ciutat?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, està clar.
0: Perquè ara totes les ciutats són exactament iguals.
1: Copiar i pegar.
0: Copiar i pegar.
1: Sí, sí, copiar i pegar. Sí, sí, sí, és una realitat, però clar, si tu tens una empresa, una botiga, que dona un servei a la societat, als clients, hi haurà molta gent que anirà a comprar. I no desapareixerà. Si tu tens una empresa que només tens un client al mes, té que vindre l'administració pública a subvencionar un negoci que en realitat els clients no el volen? És un tema molt complicat, eh? És un tema de competitivitat.
0: Yeah.
1: És un tema trist, però és un tema real. O sigui, les empreses que no evolucionen, les empreses és com el món natural, no? Si hi ha una espècie que no evoluciona, mm-hmm. desapareix. Si hi ha una empresa que no evoluciona, desapareix. Entra dintre la normalitat. El que passa és que, pues, sí, és molt trist, però hi ha moltes empreses que han desaparegut perquè no han pogut o no han sabut evolucionar. I per mi entra dintre la normalitat.
0: Parlem de les obres, de com afecten les obres als comerços de la ciutat. Clar, obres n'hi ha d'haver, se n'han de fer, però potser s'han de plantejar d'una altra manera. Això deies ara fa uns mesos a les jornades Barcelona Desperta.
2: A mi el que me preocupa més de les obres és el concepte de la mobilitat. Les obres són necessàries en una ciutat. Hay que ir adequando la ciutat a los tiempos que se estropea una cosa hay que arreglarla. Las obras me preocupan relativamente poco. Lo que me preocupa es que se aprovechen las obras para reducir la movilidad en la ciudad. Entonces, Barcelona es una ciudad que es capital de un país, que tiene una oferta comercial que es para toda Cataluña, parte de España y parte del mundo, por eso tenemos un turismo como el que tenemos, y que si nosotros limitamos la entrada de clientes, que es la movilidad, lo vamos a pasar muy mal, y quienes lo vamos a pasar muy mal somos el comercio local. Y luego hay otro tema que me preocupa, es que cuando se planifican estas obras, nadie de comercio, nadie de economía está en las reuniones. Entonces, si las obras duran 4 años como van a durar en Urgel, o 2 años como van a durar en Muntaner, nadie de economía, nadie de comercio dice, bueno, y estas personas, estas empresas, porque las empresas, detrás hay personas, que van a sufrir los daños colaterales de las obras, que no van a poder pagar un alquiler, no van a poder pagar unos salarios, pero van a tener que continuar impuestos, ¿alguien les va a ayudar? ¿Alguien va a hacer algo para que puedan pasar estos 2, 3, 4 años de penurias hasta que la obra esté realizada? Pues por parte del ayuntamiento no hay absolutamente nadie que piense en ello.
0: Quina és la solució?
1: La solució...
0: És que hi ha carrers que pateixen obres durant 2, 3 i 4 anys.
1: Sí, sí, ara es farà el tramvia.
0: Sí, i tindrem l'ampliació,
1: una,
0: sí.
1: I tindrem una des de Francesc Macià fins a Cinc d'Ors, que és un tram molt important. O sigui, Aribau, Balmes, Montaner, Casanovas, etc. 4 anys, eh?
0: 4.
1: 4, eh? Cuidado, eh? Llavors... Per mi és un tema de... Quan jo vaig fer aquestes declaracions encara no havíem tingut tot el problema de Rodalies, ni de l'AVE. No hi ha una...
0: O sigui, el problema de Rodalies el tenim fa temps, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, però...
0: El que passa, sí, no com ara.
1: No com ara, sí, però sí. Que s'ha demostrat que, sí. que hi havia gent que ens queixaven d'això, que potser teníem raó.
0: Sí.
1: O sigui, el problema és que no hi ha un pla de mobilitat a Catalunya. I es fa un pla de mobilitat, per exemple, a la ciutat de Barcelona, només contemplant Barcelona. No es contempla ni siquiera l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Llavors, clar, tu dius, bueno, i tota la gent que baixa cada dia a treballar des de Sitges fins a Blanes, Sant Cugat, Sabadell, Manresa, Terrassa, tot això, aquesta gent... com baixa cada dia a treballar. O si té que anar al Vall d'Hebron, o si té que anar als jutjats, o té que anar al notari, com s'arregla tot això, no? I si no tens un pla a llarg termini d'infraestructures i de mobilitat positiva, això s'agreujarà, i és el que ha passat. Perquè des del tema de l'Agenda 2030 i els moviments que manen la Junta de Barcelona, que és doncs, el PSC amb Comuns, etcètera, hi ha una mentalitat ferotge en contra del transport privat i en contra de tot el que sigui la mobilitat i la ciutat de 15 minuts. Tot això, que sistema de la universitat, que això ve de la Universitat d'Oxford, tot això és molt maco, no és real. Perquè va en contra de la productivitat...
0: Però són ciutats més sostenibles...
1: Quines?
0: Aquestes que van en contra de que, per exemple, hi hagi més cotxes a les ciutats.
1: Per què?
0: No?
1: Per què?
0: Contaminen menys.
1: I què passa amb els cotxes elèctrics que no contaminen?
0: Ja.
1: A Xina, el 80% dels cotxes són elèctrics.
0: Uh-huh.
1: 80.
0: Però aquí no.
1: Aquí no.
0: Clar.
1: A Noruega, que és el país d'Europa i del, em sembla que és el cinquè del món, amb més petroli, el 70% dels cotxes són elèctrics. Per què? Perquè els cotxes elèctrics a Noruega no paguen impostos.
0: Ja.
1: Aquí diem una cosa i fem una altra, com sempre. Diem una cosa i fem una altra. I llavors no hi ha aquesta mentalitat de col·laboració público-privada, de dir com ho arreglem això, com ho fem, com fem que la gent pugui tindre una vivenda assequible. Ah, ho prohibirem tot. Mm. Vale, molt bé, tot prohibit. Vale. I la vivenda? No, tot prohibit. Vale. I què ha solucionat? No, que tenim un problema de contaminació, doncs prohibim el transport privat. I una persona que visqui a segons quin lloc de Catalunya que tingui que baixar cada dia i el transport públic no funciona i no funciona en els propers 10 anys perquè hi ha hagut una mancança d'inversions brutal dels últims 30 anys, com ho fem? No, da igual, prohibit.
0: Ja, s'ha d'equilibrar tot. No?
1: Llavors, clar, què passa? Que és el tema de les obres. Ara hi ha 300 obres a la ciutat de Barcelona, moltes es fan perquè es tenen que fer, que això és indubtable, hi ha obres... Però hi ha altres obres que s'han fet només amb un propòsit de reduir un carril al trànsit privat. Un tema polític. Llavors, aquesta reducció d'un carril al carrer Balmes, per exemple, d'entrada a Barcelona, és un tema polític. No feia falta. Però això fa que molta gent que abans venia a Barcelona o que té que vindre a Barcelona, ara ja no ve. Què passa? Que això pel centre de ciutat, el que és Ciutat Vella o l'Eixample, és un problema, perquè hi ha una oferta molt gran de serveis per tota Catalunya. Si aquesta gent no pot vindre, anirà a altres llocs. Tu agafes els grans centres comercials de Barcelona i estan creixent el doble o el triple que el que creix el centre ciutat. Llavors, és això que dius, home, la gent que es diu d'un partit socialista

0: Si és molt petit, Javier, crec que és només el 4%. Tens tres fills, però no sé si l'empresa tindrà continuïtat o no tindrà continuïtat.
1: Aquesta és una bona pregunta. Jo tinc tres fills, la meva germana té tres fills, el meu germà té dos fills...
0: Clar, són quatre, sí.
1: I l'altra germana no té fills. Això és una bona pregunta. Nosaltres intentem parlar amb la cinquena generació, donar-los totes les explicacions de lo que tenim, de lo que som, de lo que fem i de les possibilitats que tenim un protocol familiar des de l'any 98. I intentem donar-los l'opció a ells a prendre la decisió de lo que podran fer. No donar-los a ell, perquè no és el mateix dir-li al teu fill, mira, tindràs un pis en herència, dirà, que bé, a una empresa. Una empresa té obligacions, té moltes famílies que viuen de la teva decisió, llavors nosaltres el que volem és que tinguin una formació molt bona, que vagin a la universitat i que treballin on vulguin. I ja prendran ells la decisió amb nosaltres, però que no tinguin l'obligació de dir, pues, jo seré la cinquena generació, continuarem això. Tindran que prendre una decisió amb nosaltres, quan arribi el moment. Quan arribi el
0: moment. No ha arribat encara.
1: No, són encara el més gran té 23, està acabant la carrera i no volem forçar la situació. No volem, tenim un protocol, tenim un pacte d'accionistes, si passa alguna desgràcia, per dir-ho així, ho tenim per escrit el que passarà, però jo crec que és molt important que si tu vols ser empresari, la decisió la prenguis tu.
0: Javier Cotet, empresari i president de la centenària Òptica Cotet, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i marxem amb Bon Jovi i Limiton a Prayer. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Javier. A vosaltres.
0: I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Una dona que estava ingressada a un hospital de Sevilla arran de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, ha mort aquesta tarda, segons han informat fonts al centre sanitari. La xifra de víctimes mortals per aquest foc s'eleva a 14. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. La dona havia ingressat a l'hospital en un estat molt greu, amb cremades que afectaven el 70% del seu cos. Ara hi ha altres 3 persones que continuen en tractament per recuperar-se de les ferides realitzades en un incendi, el de Los Gallardos, que ha estat el més mortífer dels últims anys a Espanya. Pel que fa als focs que encara romanen actius, hi ha una mica d'optimisme a les últimes hores. A partir de les 5 de la tarda, els veïns de 13 municipis repartits entre la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila podran tornar a les seues cases després que el Ministeri de l'Interior hagi decretat la finalització de l'evacuació. També l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, les perspectives són una mica més favorables, segons la delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé.
3: Ya no vamos por detrás del fuego, estamos delante de él y le estamos haciendo frente. Yo creo que esta es uno de los mensajes también que deja claramente que los trabajos están en marcha y que se están haciendo bien.
2: Tot plegat en una jornada clau per estabilitzar les flames abans que...

0: aquest dimecres arribi la quarta onada de calor a Espanya.
1: Gràcies. I des de Catalunya, els bombers de la Generalitat han enviat un dispositiu d'ajuda als efectius que treballen als incendis a la Comunitat de Madrid i Àvila i també a la Vall de Duixó, a Castelló. Claudi Gallardo és inspector dels bombers de la Generalitat.
2: Pensant doncs, en unitats terrestres, que en diem una columna mòbil amb tres vehicles, llavors dues unitats de comandament, suport logístic del gros amb també personal doncs, amb un infermer de Gros Índia i també doncs, personal del GRAF tant a nivell d'anàlisi com a nivell d'unitats.
1: Gallardo ha apuntat que els efectius que hi envien es posaran a disposició dels comandaments per dur a terme les tasques que es necessitin. I ho hem conegut fa uns minuts, hi ha hagut un atropellament al carrer Aragó de Barcelona a l'alçada de Rambla, Catalunya. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, han atès a dues persones. Una en estat crític ha estat traslladada pel SEM a l'Hospital Clínic i una menor en estat menys greu traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Per aquest accident, el SEM ha activat tres ambulàncies. Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional Antonio Carmona, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Ràdio 4. Carmona ha estat la cara visible de Renfe a les pitjors crisis que ha viscut el servei en els últims anys i a partir d'ara assumirà funcions a serveis comercials, segons diu Renfe. Una sortida que coincideix amb l'entrada d'Òscar Playà com a director de la nova empresa mixta de Rodalies. I encara sobre el transport públic, continua la investigació sobre l'incendi d'aquest dilluns entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1 del metro de Barcelona. Un ensurt que va deixar més de 130 ferits per inhalació de fum, cap d'ells greu. Transports Metropolitans a Barcelona ha explicat que el foc es va produir en un revestiment del túnel. Segons el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, aquest revestiment només està en aquest punt de la xarxa de metro.
3: No hi és en cap altre punt de la xarxa. Per tant, l'incident d'ahir no es pot tornar a repetir perquè no hi ha cas de que pugui existir en altre punt de la xarxa aquest material.
1: La investigació també ha de determinar per què hi havia aquest material, si es va oblidar després de les obres i no hi havia de ser-hi, o si era necessari que hi fos. Canviem de qüestió. L'organització agrària JARC ha presentat una esmena a la totalitat als projectes Plater perquè consideren que posen en risc la sobirania alimentària. Lleida, Pepa Sanjanís.
4: L'organització agrària JARC ha presentat una esmena a la totalitat als projectes Plater, el Pla Territorial d'Energies Renovables que la Generalitat vol implantar al conjunt de les comarques del país. Segons l'organització agrària, les propostes posen en risc la sobirania alimentària de Catalunya i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Cisco Esquerda és el responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC.
5: I aquest Plater passa pel damunt d'aquesta llei, destrossant-ho tot i poder posar plaques a tot arreu. Llavors també posen risc la sobirania alimentària, s'està parlant de 300.000 hectàrees que estan possibles per posar aquestes energies renovables i el que no pot ser és que tot això és terres agràries, no?
4: El responsable de Transició Energètica de JARC ha instat el govern de la Generalitat a començar de nou i deixar sense efecte aquest Plater.
1: Gràcies. I pel que fa a la previsió meteorològica, continua el temps càlid i estable a Catalunya, tarda de sol, on predominarà el cel clar. Pugen les temperatures amb màximes que seran molt elevades a l'interior, amb 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies a rtvbaixer.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 4 i 6 minuts, molt bona tarda i benvinguts a l'edició d'aquest dimarts, dia 28 de juliol. Avui és un dia molt especial pels meus pares, que fan 52 anys de casats. Per tant, des d'aquí els vull felicitar, perquè és una data importantíssima.
1: Però què m'estàs dient, Joan?
0: Sí, avui fan 52 anys de casats, imagina't.
1: Per tant, molts i bons anys.
0: Exacte, que durin molts i no s'enfadin gaire. Per tant, aquest programa els dediquem a ells, de part meva, espero que de part col·lectiva.
1: I tant.
0: Perquè, escolta, 52 anys són molts anys, són molts, moltíssims.
1: És que és més que la teva vida.
0: Gairebé.
1: Ho penseu així?
0: Gairebé. Bé, jo tinc 51, imagina't. O sigui que jo sé que sí, estem rifirrafe. Comencem, com veiem, el programa d'avui, que el fem possible la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina, la Sònia Rodríguez de Justícia i a les vies de so el Martín Noia i l'Esther Bages. Arrenquem el programa, comencem.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Marc Cabena, Cabena Aitor, com estàs? Què tal?
1: Un dubte, Joan Barutel.
0: Digues.
1: Jo tinc un dubte perquè no veig càmera enlloc, aquest nou estudi.
0: No, hi ha càmera.
1: L'han amagada? On
0: no,
1: és?
0: L'han amagada, no tenim càmera.
1: Si m'observen, jo vull saber des d'on m'estan espiant.
0: De moment no t'estan observant Natàlia Sánchez, Mònica Omar. És que ho he vist abans i he dit, tant de bo m'hagués abonat en directe, perquè...
3: Molt bona tarda. Home, ja portem una setmana i mitja gairebé d'estiu XL, cada dia em bateja. M'acostuma a dir Marina. I avui en el guió ja li he posat Natàlia Sánchez, Mònica o Marina, digues-li com vulguis.
1: Avui cau Núria, segur.
3: Núria, eh?
1: Segur.
0: Home, si voleu també ho canvio, però és que està aquí posat i m'ha fet molta gràcia. Bé, què tal avui? Com estàs?
3: Doncs molt bé.
0: Sí?
3: Bé, prou bé.
0: Ja queda un dia,
3: Caloreta, ja està, tic-tac, demà últim dia i començo vacances. Abans, però, avui no us porto una agenda convencional.
1: Molt bé.
3: Vale? Avui us porto un planarro per aquestes nits d'estiu. Perquè aquestes nits d'estiu el que ens ve de gust és musiqueta, estar en un entorn agradable, menjar bé i, sobretot, estar amb els nostres. Bona companyia. Per això avui us proposo Nits en Viu, que comença tot just demà al Poble Espanyol de Barcelona. 21 nits de programació i 27 concerts de 4 gèneres diferents. Cada dia un estil i una temàtica diferent. Ritmes caribenys, rock, rumba i tributs al pop femení. Ara us ho explicarem tot plegat al Poble Espanyol, com dèiem, a l'aire lliure, amb diferents propostes gastronòmiques i sessions de DJ abans i després dels concerts.
1: Ui, el que estic veient, el que ve a continuació. Ui,
0: i que estigueu, atenció als oients, que estiguin molt atents.
3: Molt atents.
0: Molt atents, perquè en una estona fem una coseta perquè pugueu anar a By The Face.
3: Sí, que som
0: per tant...
3: aquí molt generoses som nosaltres. Vinga, repassem la programació d'aquests dies.

0: a partir de demà i durant tot l'agost, el poble espanyol, en aquest cicle de Nits en Viu, els dimecres seran les festes del Carib, dedicades a la difusió de gèneres com la salsa, la bachata o el reggaeton.
1: Són les nits pel Martín.
0: Són les nits fantàstiques, efectivament, pel Martín, no? I el nostre estimadíssim tècnic. Això els dimecres, perquè els dijous es canvia completament.

Perquè els dijous a nits en viu són nits de rock and grill, els hi han volgut dir ells, amb bandes tribut a alguns dels grups més importants de la història del rock, com els Beatles, The Cure, que estem escoltant, Joy Division, Rolling Stones, AC/DC, Iron Maiden o Metallica. Això els dijous, i els divendres és la Queen's Night.

0: bé que canta la Núria, eh? Que bé que canta la Núria, Joan.
1: La Núria, sí.
2: Jo t'he de dir que canto com un puput.
0: Un puput?
2: Canto fatal.
0: No l'havia escoltat mai, aquesta expressió.
2: El que faig també és ballar.
1: Ah.
2: Sí. Mira, mira, mira. Sí, sí. Cantar no, però ballar sí és el que podríem fer els divendres a nits en viu amb aquest Queen's Night, nits monogràfiques dedicades a les grans icones femenines de les últimes dècades amb bandes tributs d'artistes com Madonna, Tina Turner, ABBA o Amy Winehouse. I els dissabtes els han titulat Fritanga perquè aposten pel vespreig. Atenció, que abans ho he sentit per la redacció d'Itardeo, dic, després els hi explicaràs, que el Termcat ens proposa una expressió molt més nostrada, que és el vespreig.
0: I molt millor.
2: Ens proposen els dissabtes vespreig i molta rumba. Jo soy

0: Rumba amb concerts com els d'Alma de Boquerón o DJ sets de referents del gènere com Charlie Brown. Val? Això és el que tindrem a partir de demà al Poble Espanyol de Barcelona amb Nits en Viu. I aquí, ja us ho apuntava abans el Joan, a l'Estiu XL ens hem tornat bojos. I avui, atenció, perquè sortegem 4 entrades dobles per anar demà a aquesta primera jornada del Nits en Viu al Poble Espanyol de Barcelona, que, com dèiem, estarà dedicada als sons caribenys.
1: Obrim el telèfon ja, Marina.
0: Doncs,
1: Mònica, obrim el telèfon.
0: Sí, Albert, Josep Maria, obrim el telèfon. Crec que tenim el telèfon habitual, Martín.
1: Sí, sí? És el 900-454-455, 900-454-455. 900-454-455, 900-454-455.
2: Truca'ns al 900-454-455.
0: Que truquin al 900-454-455 aconseguiran 2 entrades dobles. I ben atents, perquè durant el programa, us hem dit que en sortejàvem 4, durant el programa sortejarem les 2 restants.
1: O totes ara, eh?
0: Ah, o totes ara.
1: Sí,
0: doncs vinga, truqueu
1: sí.
0: al 900-454-455 i anirem sortejant aquestes entrades mentre truqueu. Aquí no acaba la cosa.
3: Ah. Què passa?
0: Us porto un concurs.
3: No. Vale. M'encanta.
0: Vale.
1: Vinga.
0: No s'admeten trampes, gireu els guions.
1: Girem els guions.
0: Vale?
1: Això ja em
0: toca. A veure, Marc, vigila, vigila que t'estàs liant. Sí, agafa
1: això
0: tot
1: ja,
0: el guió, que sona
1: ja
0: després...
1: Passat,
0: val,
1: no?
0: Perfecte.
3: Primer full.
0: Vinga. Fa dies que no us faig un hipster.
1: Ah.
0: Val? I avui us faré un hipster inspirat en els concerts del Nits en Viu.
1: Ai, quina calor.
0: D'acord?
1: Vinga.
0: Comencem amb la temàtica dels dimecres.
4: Festes Carib.
0: Vinga, els dimecres, eh? Com dèiem, festes del Carib dedicades a la difusió de gènere salsa, bachata, reggaeton, etc. De quin any és aquesta cançó? Sí, que...

0: A quin vull jugar? No tinc ni idea, eh?
1: És Joan contra Marc o Joan i Marc junts en un equip?
2: No. El Josep Maria per una banda i el Feliu per l'altra.
1: Tu vols que això acabi com acabarà? Molt bé.
2: Home, hem vingut a jugar o no hem vingut a jugar?
3: Espera, anem a fer una cosa.
1: Estic pensant, però no vull donar pistes.
3: Un moment, deixem la cançó sonar. Montse, bona tarda. Què tal? Com estàs, Montse?
2: Ha estat allà, la Montse.
3: Ah, doncs Arcadi. Arcadi, com estàs? Bona tarda.
4: Oh, hola.
3: Què tal?
4: Molt bé, molt content.
3: Molt content.
4: Molt content. Sí, és molt divertit, no? Tot plegat.
3: Tot plegat. Dir, és que em sembla un planazo, això, al poble espanyol, eh? Perquè cada nit són nits temàtiques. A més, mira, pots calar... Pots calar que vulguis per allà.
4: Estava escoltant la ràdio... Pues m'ha sortit el planillo i pues, la veritat és que molt content, sí. Moltes gràcies.
3: Molt bé.
4: Sí, molt divertit.
2: Arcadi, d'on truques?
4: De Corbera de Llobregat.
3: Molt bé.
4: Baix Llobregat.
3: I ja tens acompanyant per anar al poble espanyol?
4: Sí, la meva estimadíssima Joana. Uh-huh. Sí.
3: Molt bé.
4: I ella viu a Gràcia i tot plegat, sí.
3: Molt bé. I alguna cosa que...
4: Ai, perdoneu, és que...
3: Digues.
4: No, és que ara pujava les escales, de casa... I
2: et sentia jo cansat, Arcadi.
1: Calma, descansa, Arcadi. Sí,
2: respira.
4: Era baix a la cuina i ara sí que he d'aquí dalt i he hagut de fotre-me a córrer perquè baix no tinc cobertura.
3: Ah, bueno. Mira, veus? Ai, mira, doncs t'ho agraeixo moltíssim que tinguis en compte això per la gent que fem ràdio, perquè així tinguem bona cobertura quan sortiu per antena. Gràcies, eh? Perquè això hi ha molta gent que a vegades no té en compte i se'ns tallen les sucaves, se'ns van, venen... O sigui que moltes gràcies per pensar amb els nostres tècnics de so i amb nosaltres, Arcadi. Escolta, hi ha alguna de les nits que t'agradi més o què? O de les que has sentit?
4: A veure com anava això. O sigui, avui és dimecres, demà és dijous, l'altre és divendres.
3: No, avui és dimarts.
2: Demà és dimecres...
4: Hòstia, avui és dimarts.
2: Clar,
4: perdó,
2: atenció, que Arcadi, les entrades les tens per demà, que són les festes del Carib.
3: Ah, mira.
2: Val? Llavors, dijous, a Nits en Viu, són nits temàtiques de rock, divendres, de les reines...
4: Fem dijous, perquè això... Sí, fem dijous. A la Joana em sembla que li va més bé, això.
2: Ah, bueno, ja ho apanyaràs després amb la Sònia, perquè a priori les entrades són per les nits del Carib, però a veure si la Sònia t'ho pot apanyar.
3: La Sònia ho mou tot, no et preocupis.
2: A veure si t'ho apanya.
4: Vale.
2: Els divendres són Queen's Night, aquests tributs a Madonna, Tina Turner o Amy Winehouse, i els dissabtes Rumbeto.
4: Vale. Doncs una altra caurà, no?
2: Clar, home, que sí, clar que sí.
4: Sí, guai.
1: Tu ja miràs a la que més t'interessi. No pateixis.
4: Vale, doncs molt bé.
3: Doncs Arcadi...
4: Agraït, quedo molt agraït, de veritat. Ha sigut una sorpresa trobar-me amb això avui.
3: Doncs mira, encara en tenim més per regalar. Que t'ho passis molt bé amb la teva... Amb la Joana, me'ns has dit?
2: Sí.
4: Joana, sí.
3: Molt bé, menys mal que no li he canviat el nom.
2: Ja me'l canvia a mi, Arcadi, no pateixis.
3: Que t'ho passis molt bé, que us ho passeu molt bé. Gràcies per trucar-nos i per escoltar-nos. Vinga.
4: Sí, gràcies, bonics. Una abraçada.
3: Adéu. Una abraçada, bona tarda. Tenim més entrades per regalar. El telèfon el tenim obert al 900-454-455, 900-454-455.
5: Truca'ns al 900-454-455.
3: I la Montse ha tornat, que s'havia escapat, però torna a estar per aquí. Montse, bona tarda.
6: Hola, què tal? Que s'havia tallat. Anem en ruta, que venim de viatge de vacances i s'ha tallat.
3: Doncs mira quina bona història. Mira quina bona història que tornis de vacances i que tot just a l'arribar tinguis un planazo ja muntat, eh? Mira quina meravella.
6: Sí, que no pari la festa.
3: Que no pari la festa. I d'on veniu de vacances?
6: Mira, hem fet una mica de ruta fins a Portugal. Vam sortir, Barcelona, Toledo, Cáceres, Portugal... Després de Portugal, hem tornat per Albacete i estem pujant, d'Albacete ara ja quasi arribant ja a Barcelona, ja deuen quedar, uns 40 quilòmetres, una cosa així, ja estem a puntito d'arribar, o sigui que superbé.
1: I tot això amb bici, deies? Volta ciclista a la península Ibèrica.
6: Caminant. Escolta,
3: escolta una cosa, i quineu el cotxe?
6: Sí. Al Marín no li agrada agafar avions i oye, quilòmetres, o sigui, no sé si portem ja 3.000 i pico, o sigui, ve una pallissa de cotxe, però anem parant i anem disfrutant de tot el que puguem i més, o sigui... Molt bé.
3: Doncs, Montse, enhorabona per les teves entrades, que vagi bé l'arribada a casa i també aquest planazo que ens ha portat la Natàlia per vosaltres per aquests dies,
6: pues
3: d'acord?
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat.
3: Gràcies. Adéu-siau. Tenim més trucades. Sí. Més trucades al telèfon de la ràdio, el 900-454-455, 900-454-455.
5: Truca'ns al 900-454-455.
3: Ens estem escasquejant del concurs, eh?
7: És una tàctica
2: tot
7: seva.
2: Això, tot és una això és seva. Per no jugar al hipster perquè no saps de quin any
3: ho sé.
2: És aquesta cançó.
7: Senyor, no té el guió girat.
3: Senyor, està girat el
2: sí que té,
3: guió.
2: Sí que té el guió girat. No Marc, per favor, no siguis aquí liante.
3: Només tinc l'escaleta aquí oberta.
7: Ja, ja.
3: Home,
2: bona... Què deies? Bona... Té una altra trucada.
7: Calma.
3: No, home, és que m'estàs dient que faig trampa. Si no faig trampa...
7: T'he dit que acabaria malament, Natàlia.
3: És que fa trampes. Diu que faig trampa, no faig trampes. Bona tarda. Hola.
7: Leonor, és a tu, sí.
3: Sí, Leonor.
8: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
8: Molt bé.
3: Des d'on ens truques, Leonor?
8: Mira, doncs, soc de Terrassa, però ara mateix us estic trucant des de la Garrotxa.
3: Des de la Garrotxa. Mira, I què fas de la Garrotxa? De vacances, també?
8: Doncs mira, estan els meus fills de Colònia, que avui les acaben, i estem de camí per anar-los a buscar.
3: Ah, molt bé, perfecte.
2: Llavors, Leonor, que a mi em quedi clar, eh? Avui reculls a la canalla que porten uns dies fora i demà el teu plàning és escaquejar-te i anar cap al poble espanyol a gaudir de la salseta, eh?
8: M'has pillat.
2: Ja fas bé, que si no les vacances es fan molt llargues.
8: Sí, porta'm una setmaneta fora, avui el recollim i mira, si demà tenim opció de fer aquest superplan, doncs perfecte.
3: Doncs mira, doncs, Leonor, ja tens un planet per poder-t'ho muntar bé al poble espanyol, per passar una nit temàtica fantàstica amb música en directe, i enhorabona per trucar-nos i per escoltar-nos. Gràcies.
8: Ostres, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Vinga, adéu-siau. Recordeu que tenim encara dues entraves més per regalar, les darreres, i que podeu marcar el telèfon de la ràdio al 900-454-455. 900-454-455.
2: Ara què et sembla, Martín, recuperem el tall nou? Perquè aquesta gent no m'ha contestat, eh?
3: No, directament no me'l sé, ja t'ho dic ara.
2: Bueno, doncs
3: ja.
2: Prova sort, va. De moment et dic, és una cançó d'Òscar de León que es diu Lloraràs.
3: Sí. No sé, és que, però és más 2000 o más... És que em sona molt antic.
2: No, és que és molt antic.
7: Sona vintage, efectivament. Sona tan antic que és anterior a quan jo vaig néixer. Compte.
2: A quin any vas néixer?
7: 78. Jo diria que és anterior al 78.
2: És anterior al 78, però tampoc tan anterior.
7: 1975.
3: 76.
2: Marc Cadena, molt bé, 1975.
7: Què he guanyat?
3: És del meu any. És del meu any?
2: Sí.
3: És del meu any. Barcelona me la sabia.
7: I això que fa vostè és joc brut. És a dir, va. Espera que jo digui un any i vostè... Un
3: ja
7: pràcticament immediat.
2: Mira,
7: no.
2: Aquesta següent la contestarà primer sí, plau, el Josep està. Maria. Vinga.
3: Ai.
2: La Joan. Sí, però ara no toca a tu, Marc. Ara li toca al Joan.
9: No, espera.
7: Quin premi té el guanyador?
3: Això és 2002-2003. 2002.
2: Molt bé!
7: Jo no jugo, o què?
2: Bueno,
3: és que ja he encertat.
7: Clar, però jo podria dir 2002 o 2001.
3: Ah,
7: 2002 també.
3: No volies apuntar ser el primer, doncs
2: ja
3: està.
2: Ets com un nen petit, Marc.
7: No, però hem de jugar els dos, no? Si no té avantatge.
2: Escolta, que tens moltes altres oportunitats. Vinga, espera, que a més no m'ho estic apuntant. Que aneu a un a un?
7: Un a un.
2: A veure, Joan, àlies Josep
7: 2002,
2: Maria.
7: Molt bona aquí, molt
2: i
7: bona.
2: I Marc, àlies Feliu. No 1-1. Vinga, anem a la següent nit temàtica del Nits en Viu.
10: Rock and Reel,
2: amb banda tribut de Beatles, The Cure, Joy Division, Rolling Stones, etc. De quin any és d'aquesta cançó?

0: Estic ballant el meu pare ara. Aviam. You know me. One thing I can tell you is you got to be free. Quin any va ser el festival Woodstock? Em callo que dono pistes. Ara començo jo?
1: Sí.
0: No ho tinc clar, eh? Crec
1: si
0: que,
1: vols,
0: crec
1: que comenci el Josep Maria?
0: No, crec no. que m'equivoco. Aviam, o 69 o 70?
2: No, jo crec que és posterior.
1: Marc, segueix el teu instint.
0: 70, 1970.
1: No, segueix el teu primer instint.
0: 1969.
1: És correcte.
0: Oh! Oh!
1: Molt bé, Marc. Aquesta...
0: No les tenia totes, eh?
1: Aquest tema arregla Come Together dels Beatles és del 1969. I aquesta cançó d'ACDC?
2: Aquestes tu les hauries de saber, eh?
0: I crec que la sé, però dubto també. Ara, no em pronuncio. Et deixa tu.
2: No, no, si jo me la inventaré, perquè jo les, me les escolto totes...
0: Ara,
2: les...
0: si s'equivoca, demano
1: rebot,
0: un rebot.
1: Rebot,
0: eh?
1: D'acord, d'acord.
2: Va, pots rebotar, pots triomfar.
1: No, va, comença tu, Joan.
2: A veure, 1977.
1: No, és... fals. Rebot, rebot.
0: 1989.
1: Tan és tard. Fals. Però molt, molt, no. molt a prop, molt a prop.
2: No, no, però això a mi no m'ho fas. Ara
1: bueno, no, a veure, Joan, és que tu estaves llunyíssim.
0: No.
1: Però és que ella està super a prop.
0: És del 89.
1: És del 90. És del 90,
0: és possible,
1: però molt bé. Però molt bé. Molt bé, molt bé. Escolta, estem a les nits temàtiques del Nits en Viu.
0: Mig
1: estem escoltant rock, que és la nit dels dijous. Passem a la nit dels divendres. Queen's Nights. Que és la nit de les reines i les divas del pop, on podrem segurament escoltar cançons com aquesta.
0: Senyor! Perquè vaig veure un documental fa poc.
1: Va, de quin any és aquest Material Girl de la Madonna?
0: Endavant, Joan.
2: Jo no ho sé, diria que...
0: Li això... regalo aquest punt, endavant, Joan.
2: És que no ho sé, eh? Segurament és del 86 o 85.
3: És fals.
1: 85, és del 85.
0: Verdader. Oh, però no val, no val. Primer ha dit 86. No val, eh?
1: Ai, Marc, jo crec que no havia conegut mai una persona tan competitiva
0: no,
1: com tu.
0: No, que això no val. Ha dit 86, vale. Primer.
1: Vale. Ai, val. Llavors què?
0: Demano que posin el vídeo.
2: A veure...
0: No, li donem per bo.
1: Tu haguessis dit a la primera?
0: Sí,
1: sí
0: però
1: vaja.
0: Li donem per bo.
2: No, no és igual, que jo sé perdre.
0: No, endavant,
2: que
0: endavant.
2: Sí, perdre, sí, que sé perdre.
0: I jo sé guanyar, està quedant clar.
2: Jo només...
1: Va, Marc, aquesta l'has de contestar tu.
0: El cel sia. El cel on vulgui ella. Puc?
1: Sí, clar.
0: És que a més ho tinc...
1: Va.
0: És seguríssim.
1: Aquesta estava... és la típica cançó de karaoke, eh?
0: Perquè estava pencant al País dels Pirineus. Una abraçada a tothom que ens escolti des del Principat d'Andorra.
1: Que hi ha molta gent que ens escolta des d'Andorra.
0: 2007.
3: És
1: molt bé.
3: Correcte.
1: Molt, molt, molt bé.
0: Va. Va.
2: Un moment. Anem a recordar que tot això ho estem fent perquè estem parlant d'unes nits especials al poble espanyol, que estem regalant entrades i que qui vulgui ens queden les dues últimes. Que el telèfon d'antena és el 900-900-454-455. 900-900-454-455.
3: Truca'ns al 900-454-455.
0: Estic fotent una pallissa i acabo d'endevinar aquest any. Una cançó que era molt difícil d'endevinar...
1: Sí.
0: I no has fet el més mínim comentaris.
2: No, no,
0: la Natàlia, com a mínim, ha dit molt bé.
2: Perdona, un senyor que li han posat una cançó d'ACDC i ha treballat amb una ràdio com és aquesta,
0: sí.
2: Que no sàpiga l'any en què era...
0: M'he equivocat d'un any.
2: Dona igual.
0: D'un any,
2: m'he
0: equivocat.
2: Posen sempre les mateixes, eh? O sigui que... Va, vinga, vinga, eh? Vinga.
0: Sí, calma, eh?
2: No, no, ja.
0: Com anem? Com anem, Natàlia?
2: Si jo ja n'hi ho conto.
1: M'he liat.
0: Molt bé.
1: Vas guanyant, Marc. Ah. És el que vols sentir, no?
0: Sí,
1: que vas guanyant.
0: Sí,
1: ets
0: el guanyador. Sí.
2: Tenim trucada.
1: Ah, tenim trucada,
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé.
2: Hola, bona tarda.
0: Com canvia de
2: Marc,
0: tema.
2: Marc, es diu Marc? Marc? Marc, també?
0: Hola, Marc.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola, Marc,
2: què tal? Marc o Marc?
4: Molt bé, content d'escoltar-vos. Marc.
2: Ah, Marc, molt bé. Des d'on ens truques, Marc?
4: Doncs des de la carretera. Me'n vaig de vacances.
2: Oh,
0: enhorabona.
2: Enhorabona,
0: molt
2: bé.
0: Cap on vas, Marc? Explica.
4: Doncs me'n vaig cap a, ara mateix cap a l'Alt Empordà.
2: Molt bé.
1: Una cosa, això és bastant fort.
0: Ah,
1: però què fas trucant si tu demà no pots anar al Poble Espanyol?
2: Per què no pot marxar?
4: Bueno, però tinc amics que hi poden anar.
1: Perquè és el meu marit.
2: És el teu marit?
3: Ai, Déu meu!
5: Tot encaixa, tot encaixa ara.
2: Ai, Déu meu, ai, Déu meu.
1: Ara estava pensant com cridi el nen per aquí darrere. Mama!
2: Escolta, Marc.
4: L'he prohibit.
6: Han marxat sense tu,
1: ells Natàlia. Clar, ells marxen avui i jo hi vaig demà.
6: Això és molt fort.
1: Clar, no, a mi em va de conya. Clar. Jo vaig venir tranquil·let a casa amb l'aire condicionat.
2: Avui de Rodríguez.
1: No, avui de Rodríguez.
2: Ai, allà teniu alguna casa o alguna història?
1: Sí, lloguem una caseta a l'Empordà.
2: Ah, doncs perquè avui t'ho prepara tot, ho deixa
1: fantàstic,
2: tot net, ho deixa tot
1: polític, m'arribes
2: tu ja com...
1: Ella carrega les maletes avui de la nevera, és meravellós, és meravellós.
5: Podem saludar la criatura o no? Està dormint, està dormint, possiblement.
4: I a sobre t'escolto treballar, quina meravella.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, el Marc pregunta si podem saludar la criatura.
5: Sisplau. Està viva, anava a dir.
2: Home.
1: Tom, que estàs dormint.
5: Ara.
1: No.
2: No, no està dormint, pobret.
4: Tom, ha encertat el Tom Together dels Beatles, eh?
5: Carai.
1: Has encertat l'any dels Beatles?
4: No, ha encertat que era Beatles.
1: Ah, bueno, ja, bueno, ja, però, ja però... tenint en compte que té 5 anys.
2: Està molt bé, eh? Està molt bé.
5: Hola, Tom, com estàs?
2: Hola. Hola. Després al fons.
1: Clar. Escolta, que aquest, saps el moment aquell de la Melero de TV3 que truca, sí, sa mare preguntant per les croquetes?
5: Sí.
1: Doncs m'ha fet recordar una mica això.
5: Molt
1: escolta,
5: bé,
1: xatos, molt bé. Deixem que truqui gent que es puguin dur les entrades, va?
5: Bon viatge, precaució.
4: Molts ànims. Molts ànims i molt bona feina per aquest estiu.
2: Gràcies,
5: bones
2: Marc.
5: Bones vacances.
2: Gràcies.
4: Que ens ho passem molt bé.
2: Gràcies. I que ho passem molt bé vosaltres, eh?
4: Fins aviat.
2: Gràcies. Adéu-siau.
1: Déu-n'hi-do. Vinga, va, passem a les nits temàtiques dels dissabtes, que són les de rumba.
2: Vinga.
1: Vale? Que són les nits de fritanga. Recordem, hi haurà concerts com els d'Alma de Boquerón o els DJ sets de grans del gènere com el Charlie Brown. A veure, de quin any és aquesta cançó?
7: Quizás no pude hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi.
2: Això és antiguo com...
1: És el Pescaïlla, aquesta cançó és Alguien Cantó.
5: Dècada dels 60.
1: Sí, sí, molt 60, bé.
2: 68.
1: És fals.
5: 66, sí, sí.
1: És fals. Vinga, Joan, rebot, que has estat molt a prop.
5: Doble rebot?
2: 67.
1: És fals.
2: Doncs ja està.
5: 69.
1: És correcte.
2: Olé! Si fem tot a 60, així sou que encertem.
1: Molt bé, mira, de fet, aquest Alguien Cantó és del mateix any de Come Together dels Beatles.
5: Molt bona. He estat a punt de baixar el 61 i dir 62 i així.
1: Escolta, recordem que encara tenim entrades alliberades, eh?
2: Sí.
1: 900-454-455.
2: Deixem el telèfon obert, ho recuperem després.
1: Seguim... Espera, que tenim una última cançó.
2: Ah.
8: Y no estaba muerto, no, no.
1: Que no.
8: Y no estaba muerto, no, no.
7: Estaba tomando caño, lere, lere, lere.
1: Així estaré jo a partir de demà, estimats.
5: Ai, que simpàtica. Ai, que simpàtica
1: és
5: que
1: aquesta és cançó del Gran Paret.
5: 60 també, Joan?
1: Sí.
5: Que del 60 i
2: sí,
5: cap a dalt o cap a baix?
2: Jo crec que 64.
1: És fals.
5: 62. No he vist a la Natàlia dient menys.
1: No, fals. Cap amunt. Ah. Estava dient cap amunt.
2: 67.
5: És que cap amunt és així.
1: És fals.
5: 68.
2: 69.
1: És
2: fals. 65.
5: Però això què és?
1: És fals. El muerto vivo de Paret és de 1966. És correcte. Has dit 65, has dit.
5: No, no, he dit 65. La primera opció.
1: No,
5: que em posin el
1: has dit 62.
5: Que em posin el
1: dit, però Marc, una cosa.
2: Mira, ho
5: estàs dient. 65 no ho he dit.
1: No, has dit...
2: A veure, Marc, darrere del control està el bar.
1: Mira.
2: I si el bar diu això, mira, això és el correcte. O sigui, ja està, s'ha acabat, eh?
5: Molt bona idea.
1: He estripat els papers, ja no puc més.
2: S'ha acabat.
1: Has guanyat igualment, Marc.
2: Ja està, Marc.
1: Perquè el Joan li és igual guanyar o perdre.
2: Clar, és
5: bé,
2: que
5: allà
2: jo
5: ell,
2: m'arrisco.
5: Allà ell, és cosa ja seva.
2: És el que hi ha.
5: Natàlia.
1: Ei.
2: Natàlia,
1: que vagi molt bé.
2: Demà ens veiem igualment.
1: Demà ens tornem a veure, i tant.
2: Doncs vinga, doncs fins demà, que és el teu darrer dia. Vaig a marxar de
1: vacances. Ai, que bé.
2: Que t'ho passis molt.
1: Vinga,
2: bé.
1: Vinga, adéu.
2: Dos quarts i tres minuts de 5 de la tarda.
9: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: 4, recordeu que teníem encara dues entraves per al poble espanyol, per si voleu anar de festa. El telèfon que podeu marcar és el 900-454-455, 900-454-455. Mireia Gargalló, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, bé.
0: Ella és la nostra orientadora laboral que avui ens ve a parlar d'una cosa que a vegades se'ns passa a l'estiu, i és que volem canviar de feina. I realment, per on hem de començar quan volem canviar de feina? És a dir, tinc clar que vull marxar a un lloc, no sé on anar. És a dir, avui ella, que és orientadora laboral, docent i consultora especialitzada en ocupació, reinvenció professional i intel·ligència artificial aplicada a l'orientació, ens ajudarà una mica a posar una mica d'ordre en tot aquest tema, no? Quin és el primer pas, Mireia? Perquè és el que més ens preocupa quan volem canviar de feina.
1: I el primer que pensa tothom és en currículum.
0: Ah, sí?
1: No? Quan estem buscant feina, primera cosa, el currículum. Doncs no és pas actualitzar el currículum, el primer pas per la recerca de feines. Tampoc començar a enviar candidatures així a diestro y siniestro, no? Que fem moltes vegades, sinó entendre què és el que volem canviar exactament. Perquè una persona pot estar dient estic cansada de la meva feina, però pot estar cansada del seu cap, de l'horari, pot estar cansada del salari, de l'empresa, de les funcions que fa...
2: Dels companys.
1: Sí, dels companys,
2: no mira
1: també.
2: Ningú, Joan.
1: Sense mirar ningú.
2: Aviam, el que a mi em ve una pregunta al cap que seria que potser és una situació, no? Que potser no vull canviar de professió, potser només vull canviar de lloc dintre de l'empresa, d'equip, o vull promocionar...
1: Mm-hmm. Això és molt normal i a més és molt important clarificar per què volem fer el canvi. No és el mateix estar cansat de l'empresa que estar cansat de la professió. I tampoc no identifiquem bé, si no identifiquem bé què és el que està passant per dintre, doncs podríem canviar de feina, tornar-nos a trobar que ens passa exactament el mateix que la feina anterior, el mateix problema.
0: Per tant, el que primer que hauríem de fer és realment saber el que volem canviar, no?
1: Exacte. En aquest cas, per exemple, jo proposaria començar fent llistes amb cosetes molt senzilles. Uh-huh. Primera llista, escriure tres coses que no vols repetir a la teva propera feina.
0: Exacte.
1: Val? Important. Per exemple, treballar els caps de setmana, no tenir autonomia, o assumir responsabilitats que no em corresponen, o tenir un salari que no em permeti avançar. Uh-huh. I segona llista, o segona cosa que hem de fer, tres coses que sí que vull conservar. Llavors, potser t'agrada molt treballar amb persones, o tenir estabilitat, o formar part d'un equip, o treballar des de casa tres dies a la setmana, o sentir que la teva feina et sents útil.
2: Una cosa que a mi em passa, Mireia, és que bé, penso molt sovint en allò que no m'agrada, o que m'agrada menys, però no tant en el que m'interessaria conservar.
1: Clar, i això també és important tenir-ho en compte, o sigui, aquí ens falta donar-li una volta, no? Una persona pot voler canviar perquè està molt cansada, però a l'hora de posar-se en marxa pot acceptar una feina per un millor salari i perdre la flexibilitat que tenia abans. Llavors, és important adonar-se de què és el que no vull perdre realment i canviar. No és fugir d'una situació, és molt important aquesta part. També és decidir quines condicions vols tenir.
0: Anem a posar un exemple, que així ho entendrem tots més fàcil, et sembla?
1: Vinga, per exemple, imaginem que una persona està treballant com a administrativa en una empresa petita i diu, no vull tornar a treballar d'administrativa. Això passa. Val? Llavors, quan aprofundim, resulta que ens n'adonem que li agrada organitzar, li agrada gestionar, li agrada resoldre incidències, que el que no suporta és, per exemple, fer-ho sola. O rebre interrupcions constants, que també passa molt, no? O no tenir funcions clares, perquè no li clarifiquen i li donen coses que no li corresponen. Llavors, potser el que no necessita és canviar de feina administrativa, sinó que li agrada el que fa, però necessita treballar en una empresa que tingui una dinàmica diferent o que els processos siguin clars, definits.
2: Perquè està clar, Mireia, que no tots els canvis són iguals.
1: No, clar, i distingir-los sobretot ajuda molt. Per exemple, podem canviar d'empresa mantenint la mateixa professió i mantenir funcions semblants, però passem a un altre sector i assumim un altre tipus de responsabilitat aprofitant l'experiència que tenim o plantejar-nos un canvi de professió encara molt més profund.
0: Bon, fem una prova d'aquestes ràpides, d'aquestes que ens agrada fer tant en aquest programa. Jo tinc una situació i tu ens dius quin tipus de canvi podria jo necessitar. Okay?
1: Vinga,
0: una persona treballa en un comerç, li agrada atendre clients, però no vol continuar treballant tots els dissabtes, per exemple.
1: Clar, aquí igual no cal canviar de professió, perquè pot anar explorant atenció a oficines, a serveis de recepció, suport comercial o algunes empreses que tinguin horaris diferents que no necessitin el cap de setmana. Aquí el problema no seria igual atendre persones, sinó fer-ho de cara al públic.
2: Uh-huh. Més exemples. Aviam, una persona que fa molts anys, uns 15 anys, que treballa a l'hostaleria, però que ja s'ha cansat d'estar cara al públic.
1: Que aquí sí que hauríem d'explorar quines altres funcions ha desenvolupat. Potser té experiència en organització, en compres, en control d'estocs, en organitzar equips, en gestionar les reserves o en resoldre incidències, o els toros, no? Que l'altre dia teníem un cambrer experto en toros. I el canvi pot ser més gran, també, però no significa començar des de zero.
0: Clar, és que aquesta és una mica de les pors, que a vegades dius, no sé fer res i haig de començar. Llavors, clar, què fas?
1: Normalment no és veritat que no saps no fer res. O sigui, el tema és que aquesta frase en realitat el que ens diu o acostuma a significar és no he treballat mai en el lloc, en aquest altre lloc. És a dir, aquest canvi de feina, aquesta nova etiqueta de l'altre lloc. I llavors tenim molt acostum de definir-nos pel càrrec. És a dir, soc administrativa, soc cambrer, soc dependent. I aquí, ojo, que això provoca molts problemes d'identitat. Quan perdem la feina o hem de canviar i no ens sentim a gust amb una feina, acostumem a perdre la identitat. I això és important, que el que ens identifiquem és amb les tasques o les coses que sabem fer. El que ens interessa mirar sobretot és això, coneixements, problemes que sabem resoldre.
2: I això, jo després que estaré sol a casa, com ho puc fer? Com ho puc pensar?
1: Doncs podem començar responent quatre preguntes importants. Per exemple, primera, què faig durant un dia normal?
0: A la meva jornada.
1: Exacte. Uh-huh. Què és el que jo faig normalment? Quantes uh-huh. coses sé fer? Quins problemes sóc capaç de resoldre dintre de la feina en la que jo estic?
0: I no em causen estrès. És a dir, quan m'ho demanen, per mi no és un món.
1: Exacte. Que el sé resoldre sense cap dificultat. Val? Uh-huh. Llavors, què em demanen també habitualment els companys? Perquè quan els companys et demanen, escolta, em podries ajudar amb això? Això vol dir que se't dona bé. Uh-huh. Per tant, t'estan demanant ajuda perquè saben que tu controles més. I, per últim, quines situacions difícils sés gestionar jo sense que se'm facin un món, clar.
0: Anem a posar un exemple concret.
1: Vinga. Imaginem, per exemple, una persona que ha treballat en un restaurant que ens pot dir, jo només servia taules. Val? Llavors, però aquí hi ha organitzar reserves, hi ha gestionar queixes, hi ha recomanar productes, coordinar les comandes, cobrar... controlar també el temps o respondre davant d'un imprevist. No? Ens hem quedat sense un producte, per exemple. No? Llavors, aquí hi ha, darrere de tot això hi ha atenció al client, hi ha venda, hi ha organització, hi ha resolució de conflictes, treball sota pressió, coordinació...
2: Hem d'entendre que aquestes competències o aquestes agilitats, Mireia, serveixen també per feines que no siguin la meva, l'actual.
1: Clar, perquè les haurem de traduir i demostrar-les uh-huh. en un altre context. És a dir, no hi ha prou amb que posem al currículum soc resolutiva o resolutiu, sinó que cal explicar alguna cosa així com gestió de queixes i resolució d'incidències en moments d'alta afluència, no? O quan passen toros, també. Això és que m'agrada. Això ajuda a l'empresa també a entendre, no?, en quines situacions has fet servir aquesta competència.
0: Per tant, no es tracta d'inventar un currículum, sinó d'adaptar el que estàs fent, no?, a una altra tasca en la que també puguis fer el mateix, una cosa similar.
1: Exacte, la nova història, no?, una història professional nova, no? Es tracta d'explicar millor la història que ja tens i veure en quins altres llocs pot tenir valor el que tu saps fer servir.
2: Mm-hmm. Més coses. Imaginem que jo ja sé on m'agradaria treballar. Crec que m'agradaria treballar, Joan, Mireia, en logística, màrqueting, recursos humans, què faig ara?
1: El primer que hauries de fer seria investigar. Abans d'agafar i fer una formació de logística, si no ho has fet mai, formar-te, no pas, o sigui, el tema abans de formar-te, de deixar la feina o de prendre una decisió important, seria investigar. Perquè és un error molt habitual que hi hagi gent que s'apunta a moltes formacions, cursos, etc., per començar a aprendre, mentre que no s'han informat de què passaria en aquella professió, si ens interessa de veritat o si l'estan demanant en el mercat laboral i tindria sortida laboral.
0: O si es paga bé. No. I això com ho investiguem, que és el més important?
1: Doncs buscar ofertes reals. Agafem unes ofertes de, que podem... No? No, no cal que ens presentem a apuntar-nos a les ofertes, sinó que agafem ofertes, entre 10 i 20 ofertes que veieu que van o que tenen aquestes, el que nosaltres estem buscant, quines funcions es repeteixen en aquestes ofertes. Quantes més ofertes agafem, més fàcil serà veure el que es repeteix, no? Quina formació m'estan demanant, quines eines estan utilitzant i quin nivell d'experiència estan valorant o amb quins noms s'està publicant aquella professió, també.
2: És a dir, que ara mateix el que estàs fent és fer servir les ofertes com a eina d'investigació i no només per quan vols enviar el currículum.
1: Correcte, sí. Moltes vegades comencem la recerca de feina quan ja pensem que estem preparats i comencem a enviar currículums a les ofertes, però de vegades les ofertes són la font d'investigació, és a dir, ens donen idea i podem veure la realitat de la professió.
0: I també està clar que hauríem de parlar amb gent que es dedica a això, no? Perquè també ens expliqueu una mica com està el sector.
1: Molt important. A més, és molt, molt útil. Preguntes per poder aprofundir, preguntar-li a aquelles persones. No... T'agrada la teva feina? No, no, aquí hem de buscar xitxa, hem de treure'ls-hi, no sé, per exemple, com és un dia normal a la teva feina? O quina part de la teva feina que no es veu des de fora a tu et costa més, per exemple? Què és més difícil per tu, per exemple? Què et demanen actualment les empreses? I què t'hauria agradat saber abans de començar en aquesta feina?
2: Perquè està clar que potser hem idealitzat aquesta feina a la que volem aspirar.
1: Això ens passa molt. A més, podem pensar que ens agradaria treballar, per exemple, a recursos humans, perquè ens agrada molt tractar amb persones, però després descobrir que hi ha molta gestió, molta paperassa, normatives, documents, conflictes que s'han de resoldre. Llavors, abans d'invertir temps o diners, convé que ens acostem a la realitat, que preguntem.
0: Ja he investigat. M'interessa la feina, m'interessa el canvi, què haig de fer ara?
1: Doncs aquí, una vegada que ja ho tenim investigat, el que seria comparar el que demana el nou perfil amb el que jo ja tinc. Llavors, podem dividir-ho això com en tres blocs. Pensar què és el que ja sé fer, què és el que puc demostrar i què és el que encara he d'aprendre o adquirir.
2: I Mireia, quina diferència hi ha entre saber fer una cosa i poder-la demostrar?
1: Doncs podem saber que tenim capacitat d'organització, però necessitaríem posar exemples que ho puguin demostrar. És a dir, jo puc saber utilitzar una eina, però potser m'estan demanant experiència real o una prova, i això és el que realment ens és important, pensar com aconseguirem les evidències d'això. Amb un projecte, amb una col·laboració, amb una pràctica, una formació aplicada, assumint tasques dintre de la feina actual.
0: I aquí apareix formar-se, perquè moltes vegades ho saps fer potser de forma usuari, però no com un professional, com poden demanar la feina.
1: Exacte, i si a més la formació ha de respondre a una necessitat concreta, no es tracta d'acumular cursos, que hi ha molta gent que s'apunta uno detrás de otro, llavors el que es tracta és sobretot a les ofertes es repeteix aquesta eina o aquest coneixement, fantàstic, doncs llavors ho faig. Que no, doncs igual no és necessari, llavors quina és la manera més eficient d'aprendre i de demostrar-ho si realment la necessitat.
2: A mi em sembla un pèl difícil, estar treballant i intentar canviar de feina al mateix temps.
1: Home, sempre que la situació ho permeti, podries fer-ho, val? Però si no, posar-nos a investigar, i una vegada que hem investigat puc anar-me formant a mica en mica, parlar amb persones, anar revisant llavors el currículum, després de tot això, i llavors començar a presentar candidatures sense haver de deixar la feina immediatament. És a dir, que això ens redueix, a més una pressió que podem tenir a sobre, pressió econòmica que de vegades no ens permet prendre decisions.
0: No, clar, s'ha de planificar els diners que haurem de gastar mentre ho fem, no? Perquè és una part importantíssima.
1: Clar, perquè el canvi professional pot implicar també un canvi monetari. Igual començo amb una feina en la que jo no havia treballat mai i el meu nivell ha de ser més baix. I llavors, igual, si el salari no és similar i he de cobrar menys, doncs hauré de pensar en aquests mesos de transició, com ho faig.
0: I si el canvi implica cobrar menys?
1: Home, no significa automàticament que sigui una mala decisió, però ho hem de saber abans. És a dir, que si jo sé que cobraré menys, he de valorar quant de temps voldria sostenir aquella reducció, quant de temps puc, si és temporal, quines possibilitats de progressió tinc allà dintre, si guanyaríem el canvi un horari millor, un, menys desplaçaments, més estabilitat, opcions de créixer...
2: Hi ha més coses que només el salari, està clar.
1: Home, sí, està clar que sí, no? Però hem de valorar també horari, distància, disponibilitat, flexibilitat, el tipus de contracte, responsabilitats, l'impacte que pot tenir.
0: Anem a la part que més ens agrada de la secció, que és el mite o realitat. Comencem. Vinga. Mireia, fem un mite d'aquells ràpids. Per exemple, per canviar de feina he de saber exactament què vull fer.
1: Doncs és un mite, perquè pots començar identificant què no vols fer, en realitat, no? Pots, en comptes de saber què vull fer, explorar dues o tres opcions del que no voldria repetir.
2: Més sentències. Canviar de sector significa començar de zero.
1: Un mite, també, perquè canvies de context, però tu t'emportes tota la teva experiència, el teu coneixement i, a més, les teves competències.
0: Si faig un curs, segur que tindré una professió nova.
1: És un mite, també, perquè una formació et pot ajudar, però també s'ha d'entendre que el mercat pot demanar persones més formades que tu o que demostris que ho saps fer i clar, aquest canvi l'has de saber explicar molt bé.
2: Mireia, potser hauré d'acceptar un pas intermig.
1: Aquesta sí que és realitat. De vegades no passem directament del punt A al punt B, sinó que necessitem una feina pont per poder fer que ens permeti anar a un sector nou o a agafar experiència.
0: I després, si una persona ens està escoltant, per exemple, i vol canviar de feina i aquesta tarda vol començar, què ha de fer?
1: Doncs que agafi paper, el divideixi en tres parts, val? Jo us deixo, agafeu paper. A la primera part posem què és el que no vull repetir. Segona part, què és el que voldria conservar de la feina en la que estic o de les feines que he tingut. I a la tercera, quines dues o tres opcions m'agradaria explorar. I després aquí toca triar i buscar 10 ofertes reals, el que havíem comentat, i no enviar el currículum encara, sinó començar a investigar.
2: Queda clar, doncs, que el primer pas no és apuntar-se a un curs ni enviar 50.000 currículums a Dojo, sense parar.
1: No. El primer pas sempre és convertir una sensació com més general de vull marxar en una decisió una mica més concreta, és a dir, què és el que vull canviar, què puc aportar, què em falta, quin petit pas podria donar, val? Perquè a vegades aquest primer pas és l'autoconeixement o aquest pas és assegurar-se de quina manera ho vull fer. I en aquest cas, els ajuntaments sempre, en tots els casos, tenen orientadors, orientadores laborals que són gratuïts, que moltes vegades no ho sabem i podem anar, encara que estiguis treballant. Pots anar, si tens un temps, pots demanar hora.
0: I una frase per concloure, quina seria?
1: Doncs que canviar de feina no és saltar el buit, el que és construir un pont entre el que ja sé fer i el lloc on voldria arribar.
0: Mireia Gargallo, orientadora d'orientadores, avui hem descobert que canviar de feina no comença enviant un currículum, sinó entenem millor cap a on volem anar. Gràcies i fins la setmana vinent. Bona setmana.
1: A vosaltres, fins la setmana que ve.
0: En 10 minuts, les 5 de la tarda.
3: Es diu XL amb Joan Barutel.
0: Marina Fernández, bona tarda, què tal, com estem?
4: Molt bona tarda, Joan, i tu?
0: Doncs mira, estic molt content avui. A més, hem de parlar d'un tema importantíssim, perquè a l'estiu hi ha una mica de disbauxa...
4: Sí, hi ha rauxa, ens agrada la festa, no?
0: Sí.
4: Sí, parlem avui d'això, de festa, perquè... Especialment pels més joves, perquè ara hi ha un factor que sembla que està canviant, en aquest sector més juvenil, i és l'alcohol.
0: Ah?
4: L'alcohol. A les portes de l'estiu, Fat Joventut ens sorprenia amb un anunci, que era un estudi, en el que deia que quasi 4 de cada 10 joves entre 15 i 29 anys han reduït el seu consum d'alcohol i 2 de cada 10 directament han deixat de beure'n. Com ho veieu?
0: Home, una molt bona notícia.
4: Digues. La segona part, aviam, hi ha més dades, òbviament, en aquest estudi, però les que més destaquen és aquest, i la tendència general és que els joves estan deixant de banda l'alcohol. Ja no és la prioritat a l'hora de sortir. Són unes dades que volem analitzar amb Olaz Arriaga, que és investigadora del Centre Reina Sofia de FAZ. Buenas tardes, Olaz.
5: Hola.
4: Sembla que no la tenim encara.
5: Ah.
4: Sembla que no la tenim, no.
5: Bueno, doncs bueno, seguim
4: comentant aquestes dades, perquè... Des de la institució ja fan aquest estudi cada X anys i la tendència va en augment, les coses com són. O sigui, els joves cada cop estan deixant de beure més. De fet, el Ministeri de Sanitat aquest any també ha fet publicar unes dades que van en la mateixa línia i ens diuen que, de fet, la franja de 15 a 24, o sigui, si reduïm encara més aquesta franja, si anem encara als més joves, aquesta tendència va a més. O sigui, perquè això és una idea, el consum d'alcohol ha passat passat a representar el 43,8% en 5 anys, el 2021, en el 17,9% en aquest any.
0: Segur que això ara l'Olaz ho ens ho explica.
4: Sí, aviam, anem a veure si la tenim present. Hola, Olaz, buenas tardes. Buenas tardes, Olaz.
6: Hola, buenas tardes.
4: Estamos haciendo un repaso de estos datos que habíais hecho público antes de empezar el verano sobre el consumo de alcohol en jóvenes. Desde la institución, ¿cómo valoráis esta reducción del alcohol, del consumo de alcohol entre jóvenes?
6: Pues la verdad que, bueno, son datos muy interesantes porque se observa un cambio de tendencia entre los jóvenes, un poco un cambio de... de actitud hacia el consumo en la relación con el alcohol, aunque bueno, creemos que es un fenómeno que es complejo y que tampoco podemos como reducirlo, ¿no?, a que simplemente ha cambiado, sino que hay siempre muchos más factores que intervienen.
4: Porque podríamos apuntar a cuáles son estos factores, ¿qué creéis desde la institución?
6: Pues lo que hemos podido ver con nuestro estudio es que, bueno, existe en general entre la juventud una conciencia de salud mayor. O sea, se apela un poco más a la salud y esto es como muy transversal entre todas las respuestas que nos dan porque, bueno, hemos hecho dos estudios que son uno cualitativo y uno cuantitativo y es verdad que los temas de salud salen más en el estudio cuantitativo, pero, bueno, es lo que mencionaba, ¿no? Como que es algo que está siempre de fondo y que cada vez, que también esto lo hemos visto en estudios previos, está más presente en el imaginario juvenil. Pero luego también hay motivos que cada vez toman más peso, como son el rechazo a los efectos secundarios, uh-huh. Y también sube bastante lo que es la preocupación por la capacidad de adicción que tiene el alcohol, sobre todo entre los grupos más jóvenes. Y luego también, que eso también pasa entre los grupos más jóvenes, hablan mucho de que quieren como mantener el control de sus acciones y que no les gustaría como ser percibidos desde un punto de vista del que no controlan, uh-huh. Como que rechazan mucho el vivir situaciones de vergüenza, entonces no quieren como exponerse a ello.
0: Es decir, que no han cambiado una cosa por otra, ¿no? Que la preocupación principal de esto es que la gente pensábamos que habían dejado a lo mejor de tomar alcohol porque estaban tomando otras cosas, uh-huh. Que también te puede desinhibir. Si en este caso no están tomando alcohol y tampoco se están tomando otras cosas, es una muy buena noticia para los jóvenes de hoy en día.
6: Sí, además también, pues otra cosa que sale bastante en el estudio, que también es muy positiva, es que se encuentran alternativas de ocio. Los jóvenes nos mencionan que, bueno, sobre todo además en sus círculos más íntimos, pues encuentran formas de divertirse perfectamente sin tener que consumir. Y de hecho es mayoritaria la proporción de jóvenes que dicen que no han consumido alcohol por presión. Hay presión, pero no... O sea, existen alternativas, de ocio.
4: Y ahora tú lo comentabas, Olaz, es que me ha sorprendido, ¿no?, que los jóvenes no quieran perder esa sensación de control que obviamente el alcohol te produce cuando te embriagas, es lo que toca, ¿no? Es lo que hay. Pero me sorprende que los jóvenes no pasen por esa etapa, porque al fin y al cabo ese tipo de comportamiento va muy asociado a una juventud temprana, a una adolescencia, y como que la juventud te está dejando de lado ese descontrol, por decirlo de una manera.
6: Sí, parece, bueno, es algo que... Como digo, son fenómenos complejos que no se pueden tampoco afirmar así tan fácilmente, pero son los más jóvenes quienes reportan mayor vergüenza, sí, y mayor rechazo a esa, pues el ser percibidos haciendo el ridículo.

0: destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas.
1: Sánchez també ha traslladat el seu suport a les persones afectades pels grans incendis que continuen actius a Espanya i l'agraïment als qui treballen per aturar el foc. Ha finalitzat el comitè de crisi del Ministeri d'Igualtat el 6è d'aquest 2026 després del repunt d'assassinats masclistes, 31 en el que portem d'any. Avui han analitzat 9 casos que han tingut lloc en Laura Hurtado les darreres setmanes. Bona tarda.
2: Bona tarda. Una de les conclusions de la trobada apunta a revisar els testimonis de les víctimes que demanen retirar les denúncies, tot després que en un dels últims assassinats tant la víctima com l'agressor arribessin a un acord per a retirar la protecció. Dels 9 agressors, 2 es van suïcidar i altres 3 ho van intentar, una circumstància que des d'aquest comitè han demanat analitzar en profunditat. A banda, s'ha plantejat estudiar un acompanyament dels menors orfes per evitar que es reprodueixin perfils o comportaments. 4 dels 9 assassinats van tenir lloc a Andalusia, 3 dels quals a Màlaga, i per això Igualtat i la comunitat autònoma es reuniran pròximament per analitzar aquests casos.
1: Gràcies. I canviem d'assumpte. El mercat laboral suma prop de 500.000 de treballadors i assoleix un nou rècord ocupats a Espanya amb 22,7 milions segons l'enquesta de població activa del segon trimestre. L'atur ha caigut a l'estat en 213.000 persones, situant-se per sota del 10%, la xifra més baixa des del 2008. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha celebrat aquestes dades.
3: El número de parados baja por fin de los 2,5 millones, situándose en 2.495.300 personas en desempleo. El empleo ha dejado de ser el principal problema de los y las españolas. Los datos así lo prueban. Las políticas que hemos llevado a cabo funcionan.
1: Entre abril i juny, Catalunya lidera la creació d'ocupació de l'Estat amb 130.000 empleats més que el trimestre anterior, amb també nou rècord de treballadors. Es queda a només 3.000 de la xifra dels 4 milions. I ens interessem ara per la previsió meteorològica per aquesta tarda. Emet, Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Dia de sol predominant el cel clar. Pugen les temperatures amb màximes que seran molt elevades a l'interior. 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. És una informació d'Emet.
1: Doncs això és tot per nostra. Més notícies al portal web rtv-baixai.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 5 de la tarda i 5 minuts, seguim aquí a la segona hora de l'Estiu XL a Ràdio 4 i és un plaer rebre ara mateix el Gerard Trevé. Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Joan, jo molt bé.
0: Ja et veig, eh? Estàs, clar, és que se'n va cada cap de setmana a escalar, se'n va a la muntanya cada setmana i ve amb una energia, amb una força, ve renovat, ve...
1: Tot sigui per rendir bé aquí?
0: Sí.
1: Pues que qualsevol plan val.
0: M'encanta que diguis això, que estiguis tranquil i content. I avui anem a parlar d'un tema molt concret, de les pantalles.
1: Efectivament, doncs en plena era de la digitalització, les pantalles s'han convertit en l'epicentre de les nostres vides, ja que pràcticament tot passa a través d'una pantalla. Quan comprem, quan llegim, quan ens informem i fins i tot ara quan ens relacionem amb els altres. De fet, segons diferents estudis i sondejos, a Espanya podem arribar a passar entre 10 i 11 hores diàries davant d'una pantalla si sumem el temps dedicat a la feina, als estudis i a l'oci. Parlem d'aquesta qüestió per què? Perquè durant els últims anys hem vist com les escoles i les universitats han apostat per introduir ordinadors i tauletes a les aules, sota la idea de que si el món s'està digitalitzant, l'educació també ho ha de fer. Però, senyores i senyors, sembla que encara hi ha esperança. Per què? Doncs perquè alguns dels sistemes educatius més avançats del món, com els de Suècia i Finlàndia, però també països com França o Noruega, estan recuperant els llibres impresos i l'escriptura a mà. En definitiva, tornen a apostar, almenys en part, per l'educació de tota la vida. De fet, abans llegíem que en el cas de Suècia, per exemple, sí que és cert que amb el temps van anar apostant per l'ús de tauletes, portàtils i pissarres digitals per preparar els estudiants per un món cada vegada més tecnològic. Però entre l'any 2022 fins l'actualitat, el govern suec ha invertit més de 100 milions d'euros per reintroduir els llibres impresos a totes les aules. Això sí, la mesura no suposa eliminar la tecnologia del tot. La idea és que el seu ús es limiti a activitats concretes prioritzant la lectura i escriptura tradicionals, especialment a infantil i primària. La raó és ben senzilla. Sembla que cada vegada hi ha més evidència científica que apunta que un excés de pantalles pot afectar negativament la concentració, la comprensió lectora i, en general, dificultar l'aprenentatge dels infants i dels joves. Per tractar aquesta qüestió, parlem amb Xus Carilla, coordinador del Centre de Tractament d'Addiccions Comportamentals. Bona tarda, Xus.
2: Hola, bona tarda Gerard, bona tarda Joan, com estem?
0: Doncs mira, la veritat és que estem veient aquests canvis que estan havent amb l'ús de les pantalles i com ho estan canviant, i bé, creiem que és una bona opció, no? Hi havia, de fet, moltes famílies i molts pares que estaven preocupats per aquesta temàtica, a veure si això es podia arribar a canviar també aquí.
2: Bueno, sembla que anem en aquesta direcció. Sembla ser, sempre solen adelantar-se per algun altre cantó, però al final ens acabem posant les piles i sembla que anem cap a aquesta direcció.
1: Primer de tot, què em pensa del fet de que països com Suècia o Finlàndia estiguin recuperant els llibres en paper? Creu que és una bona decisió?
2: O sigui, crec que és una correcció necessària. Però tampoc ho plantejaria com una guerra en general contra la tecnologia. Pel que he vist, Suècia sí que està reforçant clarament pues, els llibres en paper, reduint les pantalles, sobretot en les primeres etapes educatives. No? I Finlàndia crec que el que ha fet inicialment és restringir l'ús de mòbils a classe i no eliminar-la tota de cop, però bueno, estan començant. No? Crec que és una bona decisió perquè havíem assumit que digitalitzar sempre significava innovar, no? I no necessàriament és així. Per aprendre a llegir, escriure o comprendre un text, com abans deies, en profunditat, el paper i l'escriptura a mà encara tenen moltíssim, moltíssim valor. I la tecnologia, la teoria, és que hauria de complementar aquests recursos, no substituir-los automàticament.
3: I ara per ara, Xus, al nostre país, estem abusant de les pantalles a les aules o el problema és, com sempre, com es fan servir?
2: Doncs mira, diria que és una mica de totes dues. Sí que és veritat que en alguns centres s'han introduït pantalles en excés, però el problema principal per mi és que sovint s'han utilitzat sense que ens preguntem quin valor pedagògic aportaven. No? Si canviem un llibre per exactament el mateix contingut, però en una tauleta, i a més hi afegim notificacions, distraccions i la possibilitat de saltar d'una aplicació a una altra, doncs probablement no estiguem millorant l'aprenentatge. En canvi, per exemple, una pantalla sí que pot ser molt útil per una simulació, treballar de manera interactiva o fins i tot adaptar el contingut doncs, a alumnes amb necessitats específiques. Aleshores, jo crec que la pregunta no hauria de ser tant si pantalla sí o pantalla no, sinó per fer què, no? A quina edat, durant quant de temps i sobre totes les coses amb quin objectiu. No? Aleshores, per mi aquesta seria una miqueta la síntesi.
0: Jo no sóc tan jove, però t'haig de dir que ara quan haig d'escriure a mà faig pitjor lletra, va, perquè clar, estem tan acostumats a escriure tot amb teclejat als mòbils, als ordinadors i tal, i també, clar, inclús les faltes d'ortografia, que tens un corrector automàtic que et fa oblidar moltes vegades les normes, no? I això, clar, no queda en el teu aprenentatge quan estàs començant a aprendre a llegir, a escriure i, a més, a fer una bona cal·ligrafia.
2: No, totalment. O sigui, està claríssim que els hàbits es poden tenir de tota mena, no? I els hem de treballar, sobretot els positius i els que més costen. Per exemple, doncs això, coses com l'ortografia, la cal·ligrafia, són activitats mecàniques que requereixen de repetició en el moment en què aquesta no es dona, doncs, a diferència d'anar amb bicicleta, això sí que es pot perdre, sí.
1: Clar, la idea seria una mica, dins del que cap, buscar un equilibri. Llavors, com es pot trobar aquest equilibri en un context en què la tecnologia, com dèiem, està tot arreu?
2: Molt bona pregunta. O sigui, al final, aquí és important l'educació que generem, no? O sigui, el que hauríem de tenir clar és que, doncs, per un cantó, hem de treballar amb una tecnologia que tingui un propòsit, no? Que tingui una finalitat. Està clar que no la podem evitar pel complet, i que aquesta finalitat sigui beneficiosa per l'usuari, no? que en aquest temps consumeix la tecnologia. La digitalització no té per què, com deia al principi, ser negativa. La tecnologia no té per què ser un problema. El tema, com sempre està, és en l'ús que fem. Què passa si no ens ensenyen com fer-li ús? Pues que normalment li donem un mal ús. De la mateixa forma que si et dono un moble i no et dono les instruccions, pues segurament et construiràs malament. Aleshores, et dono el moble, et dono les instruccions i aleshores probablement obtindrem algun benefici d'això. Si no, pues andaremos probablement bueno, donant-nos de caps contra la paret fins que, com estem començant a veure també, ens faci mal.
3: Posaves ara mateix l'exemple, la metàfora de, bé, que seria com més o menys muntar un moble amb una sèrie d'instruccions. Quines serien, segons el teu parer, el teu punt de vista, aquestes instruccions que hauria de tenir aquest moble perquè el muntessin, vaja?
2: A veure, al final l'analogia del moble seria com el que construïm en els nostres alumnes, no? Per dir-ho d'alguna forma. Alumnes o jovent o no? Els infants. Aleshores, aquí s'hauria de treballar bastant clar des de pues, això, les institucions educatives a desenvolupar aquesta tecnologia en propòsit i executar-la en propòsit. És a dir, anem a utilitzar-la quan tingui un objectiu pedagògic clar. No? Abans d'obrir una pantalla, pues, poder explicar què és el que aporta, que no ens està oferint el paper o una conversa o una activitat pràctica. Si només canviem el paper, per posar un exemple, no? Pues per una pantalla, la veritat no estem generant gaire innovació. Després hauríem d'anar amb cura amb totes les coses que hem vist que ens pot perjudicar aquesta tecnologia. Ja que hem anat una miqueta a lo loco, tenim evidència suficient per dir no, si no la tractem amb cura, ens pot perjudicar. No? Per exemple, com mencionaves abans, amb l'atenció, amb la memòria, aleshores, amb totes les coses que veiem que ens pot repercutir, doncs anem a intentar treballar-les i crear murs de contenció pues, perquè no ens fem mal, no? Pues amb l'analogia del moble. Anem a intentar que les peces no se les pugui menjar el nen petit. Anem a intentar fer un moble lo suficientment segur com perquè en el procés de muntatge no pugui parar mal. I després autonomia. Treballant l'autonomia, és a dir, el moble el construirem nosaltres. Hem de ser capaços de fer-ho, no? Hem de tenir les eines per poder construir aquest moble, però alguns les ha de facilitar. Aleshores, al final seria, escolta, anem a fer prevenció, anem a fer educació, anem a parlar de psicologia i anem a explicar doncs, tant els pros com els contres i, sobretot, el procediment en el que això es construeix, no? I es desenvolupa.
1: Clar, perquè l'ús de la pantalla pot tenir el mateix impacte en un nen, per exemple, de 8 anys, que en un jove de 16 anys. És a dir, no sé si quan més jove, més vulnerable ets.
2: Aquí fas molt bon apunt. Al final nosaltres, els psicòlegs, ens cansem de repetir el concepte de còrtex prefrontal, no? Potser l'heu escoltat alguna vegada. Diguem que al final no deixa de ser una part del nostre cap, del nostre cervell, que de la mateixa forma que tot el cos està en desenvolupament. Aleshores, quan jove sigui aquesta fase de desenvolupament, més vulnerable serà. Aleshores, sí, doncs està clar, aquest còrtex prefrontal, tenim estudis que ens parlen de que es desenvolupa fins arribat als 25 anys. Aleshores, imagina't el procés de desenvolupament en el que està en un nen de 8 o en un nen de 16. Sí que potser la 16 el té una miqueta més desenvolupat i hi ha funcions executives que té una miqueta més establertes i més controlades i més... Però, vamos, encara li queden potser 10 anys perquè la tinguem en la seva totalitat. I aquesta part del nostre cap que s'encarrega, doncs això, d'executar, no?
3: I quins serien, Xus, els primers senyals que indiquen que un jove està desenvolupant un problema amb les pantalles?
2: Doncs no és només el número d'hores, que a vegades això és el que veiem més directament, no? És a dir, està passant, no sé, 8 hores davant de la pantalla. Ojo, és un indicatiu, clar que sí, que hem de tenir en compte. Però normalment hem de veure i ens hem de fixar en la interferència que fa a la vida quotidiana, no? Per exemple, la pèrdua de control, la irritabilitat, canvis d'humor molt viscerals, no? Ocultació, comencen a haver-hi mentides, comença a amagar aquest temps real d'ús. Estan fent 8 hores d'ús i et diuen que en fan 3. Desplaçament d'aficions, de relacions interpersonals, de responsabilitats, comença a assabentar-se que està passant algú i que aquest algú li està fent mal i tot i així ens continua amb el mateix ús. I després, en última instància, perquè en els adolescents i els joves costa més de verbalitzar-ho, però la impossibilitat de deixar-ho en el moment en el que es proposen. Mira, la salut digital del mòbil m'ha dit que estic fent, pues, això, moltes hores d'ús i vull reduir-ho i no sóc capaç de fer-ho. En aquests casos, i aquests indicatius i aquests criteris, pues, ens començarien a donar una senyal d'alarma interessant.
0: Xus, abans d'acabar, et volia preguntar, mira, clar, tenim aplicacions per controlar l'ús dels mòbils dels nostres adolescents, perquè tenim una forma de limitar i pots utilitzar-ho per aquí, pots utilitzar-ho per allà. També, clar, jo sóc el pare, la mare, me n'adono que això està a molt, i clar, moltes vegades el que no sabem és com reaccionar, on podem anar, qui ens pot ajudar, perquè moltes vegades això és una cosa nova per nosaltres. Què podem fer? Aquí podem demanar ajuda. Exacte, sí, perquè això, el tema pantalles és el titular de tots els llocs i realment moltes vegades jo, que també he fet xerrades amb temes d'aquests de pantalles amb pares i mares, no sabien com havien de reaccionar, què s'havia de fer, on havien d'anar, a qui podien demanar ajuda per gestionar-ho.
2: Sí, clar. Si parlem en l'entorn clínic, que normalment sol ser com en l'última instància, no? O sigui, hi ha centres de psicologia especialitzats en aquest tipus d'abordatges, com per exemple, i aquí em permeteu, no? Però és que el centre que jo coordino es dedica també en una part molt preventiva, de fer, com bé dius tu, no? De la mateixa forma que fas, doncs, xerrar a les escoles, prevenció, psicoeducació, etcètera, etcètera, no? Aleshores, el psicòleg normalment el tenim bastant ubicat com la persona a la que vaig quan hi ha un problema greu o el que sigui. I no té per què. Moltes vegades, doncs, quan comencem a veure algunes d'aquestes senyals d'alarma de les que parlàvem abans, es pot acudir a un professional, doncs, perquè aquest ens pugui reconduir abans que el problema sigui massa greu. M'explico? També sí, sí. En el moment en què ja se'ns ha anat de les mans, també pot aparèixer.
0: Clar, és que aquí hi ha dos factors sempre quan treballem el tema pantalles, que és el tema de la prevenció i el tema de l'actuació. I moltes vegades s'ha d'actuar perquè no s'ha fet una bona prevenció. Però sí que és veritat que la velocitat amb la que van les pantalles a vegades no t'ajuda que vagis al temps de com s'ha de fer la prevenció, saps?
2: Totalment d'acord. I llavors, el que estem veient és que la forma en la que estan educant els pares d'avui en dia, el paradigma és completament diferent amb la que van ser educats ells mateixos, que és un dels primers cops en la història en què succeeix això, perquè nosaltres, com a pares, el que fèiem era replicar una miqueta, no? Canviant algunes cosetes normalment, però el model educatiu que havíem rebut a casa. Què passa? Que ara mateix el context social és completament diferent i hi ha un munt de coses que se'ns escapen de les mans.
0: Clar, que no es coneixen.
2: Ho veiem, per exemple, amb aquesta, exacte, amb aquesta notícia que tenim entre mans, el fet de dir, bueno, doncs les entitats educatives en algun moment van pensar que era superbona idea omplir de pantalles i de tecnologia a l'escola i ara comencen a recular perquè desconeixien tots plegats els efectes adversos que aquesta podia tenir. Aleshores, penso que ha de ser, en principi hauria de ser un abordatge global, és a dir, des d'aquestes precises lleis dels ministeris educatius dels respectius estats que comencin a marcar una miqueta les pautes i comencin a dir per aquí sí, per aquí no, evidentment, doncs, guiats de la mà de la investigació de la literatura científica, les entitats educatives que s'encarreguen doncs, d'un munt d'estones al final, un munt d'hores del nostre jovent, des de les escoles bressol fins a les universitats, tot el circuit sencer, i en última instància, que no menys important, gairebé tot el contrari, a casa. Aquí tenim un apèndix de dir, sempre remarquem la importància de que nosaltres mateixos, ja com a adults, perquè sempre normalment marquem els joves com mireu quantes hores de consum o mireu quin ús problemàtic tenen, però nosaltres mateixos com a adults som els primers que moltes vegades també presentem aquest tipus de problemes i que donem exemple alhora a aquests infants, a aquests joves, que l'únic que fan és mirar-nos a nosaltres i replicar la mateixa conducta.
0: Uh-huh. I a més, clar, s'ha d'aprendre una cosa nova que en teoria no sabíem gestionar fins ara i això, clar, és el que a vegades fa que tot això es compliqui una miqueta més. Doncs, Xus Carilla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos per parlar del consum de les pantalles en els joves. Aquí a Ràdio 4 és el coordinador del Centre de Tractament d'Addiccions Comportamentals i també, Gerard, també gràcies per portar-nos aquesta notícia. Amb una estoneta per aquí, no marxis, no marxis gaire lluny. Ara el que fem és marxar de viatges quan manquen 9 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda aquí a Ràdio 4.
4: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: sentimientos de mal.
1: Vagés, això sí que ho té a teva, aquesta cançó. Que grande eres.
2: Jo
1: que
2: grande dubte.
1: Eres, m'encanta.
2: Tinc un dubte. Que de Vagés no em matis.
1: No, que això és una cosa nostra.
2: Però la gràcia d'aquesta cançó on és?
1: Hombre, pues viaje con nosotros. Home, Gurrutxaga, tota la vida.
2: El vaig veure a Madrid.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I què tal?
2: Molt bé, molt amable, molt simpàtic.
1: Home, sí, jo he estat també amb ell i és un tio molt maco.
2: Em va convidar una canya.
1: A veus? Veus? És que veus?
2: Després t'ensenyo el selfie, sí, sí.
1: Ah, Déu meu. Albert Falcó, bona tarda, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
1: Benvingut, és el nostre expert en viatges, l'home que ha viatjat a més de 150.235 països, diverses vegades, que ja quan el coneixen i arriba al lloc ja li diuen, home, Albert, què fas un altre cop per aquí? I llavors investiga i troba noves rutes, nous secrets que cada setmana us volem apropar aquí des de l'estiu XL. Avui, cap a on anem? Cap a on viatgem?
3: Mira, avui farem un recorregut. Sortirem de Reykjavik, Islàndia.
1: Uh-huh. Sí.
3: Anirem a Groenlàndia, a la costa est, amb un trencagels, i tornarem a Reykjavik.
1: Déu meu, un trencagels.
3: 12 dies.
1: 12 dies?
3: Sí.
1: Clar, a més, que xulo, estic veient les fotos.
2: És això. Aquest bitxo, eh?
1: Això és molt xulo, eh?
3: És meravellós.
2: O semblant.
1: Clar, això és un Titanic modern.
3: Sí. Ara t'explicaré el que és.
1: A què no s'enfonsa? Escolta, doncs, clar, sentim la paraula creuer, i és veritat que moltes vegades sí que ens fa una mica com de pal, no? Perquè a vegades dius, només m'imagino bufets, espectacles, i a més el vaixell va molt lent, para moltes molt poques vegades, molt poca estona, i a vegades pot fer una mica de mandra.
3: Doncs mira, la proposta d'avui és totalment diferent. Parlem d'un creuer d'expedició. Uh-huh. No és un creuer convencional, amb famílies, nens, tobogans, piscines, còctels... No.
1: Vale.
3: Aquest vaixell és un vaixell que és únic al món. És l'únic trencaixell específic per portar passatgers fins a zones polars realment molt extremes. Sí, en aquesta ocasió hem fet la costa est de Groenlàndia. Està construït amb una classificació que li diuen Polar 2, que és una categoria reservada a embarcacions que són capaces de navegar entre gel. A gel,
1: això mola molt.
3: El gel, et diria, la banquisa té una mesura entre 5 i 20 metres.
1: Buah, això és un xulo.
2: Una bona pulla de feita.
3: Imagina't, no? Imagina't com és el gruix d'aquest gel, no? Aleshores, el que és impressionant que el vaixell va obrint el camí, va trencant el gel, mires enrere i hi ha com un camí de mar, no? Darrere del vaixell. Perquè davant és totalment gel i totalment blanc.
1: I va obrint.
3: Oh,
1: que maco. Té que ser brutal, perquè, a més, clar, i a la part de barrera, a poc a poc, entenc que es torna...
3: Les peces de gels tornen a ajuntar-se.
1: A ajuntar, o sigui, que tu obres i es torna a tancar, que això és superxulo.
3: Sí, la veritat és que és un viatge molt especial, meravellós. Tens la sensació de viure experiències molt úniques, fent un creuer d'aquest tipus.
1: Però entenc que un viatge com aquest no va amb moltíssima gent al vaixell. És un vaixell de no del típic creuer amb molt jove gent, famílies, persones... Deu ser més reduït, no?
3: És un vaixell petit, de capacitat, té un 250 passatgers, uh-huh, aproximadament. L'interessant d'aquest vaixell és que cada dia tens persones expertes dins del vaixell que t'expliquen què faràs el dia següent, no? Especialistes en tot tipus de tot. I baixes amb ells, fas desembarcaments, podrien ser a peu, perquè com la banquisa és molt, molt ampla, doncs baixar del vaixell caminant directament, i altres excursions es fan en Zodiac.
1: Ah.
3: I tens possibilitats de veure mil coses.
1: I pots caminar per sobre del gel,
3: sí,
1: i tal.
3: Sí, tant i tant. Quina fas meravella. Excursions, fas recorreguts, i hi ha rutes que estan marcades segons la teva categoria de força que tinguis, no?
1: Uh-huh.
2: Tornem, Albert, sisplau, al moment que estàs allà. La part de davant d'un vaixell, què és? La popa? La proa?
3: La popa. La proa és darrere.
2: Perfecte. Sí. Tu estàs allà a la popa.
3: Sí.
2: Fumant pipa.
3: Fumant, sí.
2: Veient com aquest bitxo enorme sobrepàs.
3: Sí, la
2: sobre
3: sensació...
2: Sobre camí entre el gel.
3: La sensació és brutal, perquè tu sents com un crac, com un tro, i notes que el vaixell passa per sobre del gel, no? Vibra una mica. I és, la sensació és al·lucinant, no? Perquè miris on miris, només veus gel. Llavors, és una experiència molt, molt interessant.
1: No, jo, mira, si hi ha una cosa que a mi m'impressiona molt, i és molt xorra que us diré ara, eh? Però alguna vegada he tingut l'oportunitat d'anar davant d'un tren a la via del tren, a la maquinista, i m'impressiona molt la sensació de que el tren vagi obrint la via. Imagina't, que és una cosa molt xorra, perquè al final no és obrir gel. Però això ja ho veig com maco, perquè vas avall, et veus com molt, saps, obrint la via, és molt xulo. Imagina't un vaixell que està obrint gel, o sigui, ja em sembla brutal. La gent pot pensar que durant el dia hi ha activitats com en qualsevol altre creuer, no? Però pel que veig aquí hi ha activitats, però són diferents.
3: Bueno, les activitats que trobes dins del vaixell són les xarles dels biòlegs marins, no? Els glaciòlegs, els geòlegs, experts en fauna àrtica, naturalistes, historiadors, fotògrafs... Són gent professional que te van explicant, no? Demà sortirem i anirem a veure balenes. Demà sortirem i vindran a buscar-nos uns gossets huskies amb un trineu i anirem fins a un poble. Un poble que viuen 150 persones, per exemple. I, a veure, l'atracció del vaixell és a l'espectacle de la natura, del que envolta, no? És mirar per les finestres, sentar-se a mirar, o sigui, és veure i gaudir de l'espectacle de la natura, no? Perquè sembla que és un dels, no sé, que arribes com a la fi del món, no? I a més, com això només es fa a l'estiu, els mesos de juny, juliol, i fan, penso que com 5 o 6 sortides. I tens 24 hores de sol. Perquè allà dalt, aquella latitud, és 24 hores de sol.
2: No havia pensat en això, clar.
1: Escolta, jo, a veure, no sé si està el guió perquè no m'ho he volgut mirar més endavant, però si parlem de preus, això té que costar...
3: Això, preus... Bueno, preus...
2: Assequibles, que és car, que és econòmic.
1: No, però podem donar un...
3: No, són coses molt exclusives. Clar. Són coses molt exclusives. Un vaixell pensa que els restaurants els porta... un senyor que té 3 estrelles Michelins a França.
1: A sobre, no? No només és el que fa les expedicions ni les excursions, sinó que a sobre el que jales està genial. I suposo que els camarots...
3: Els camarots són espectaculars, amb balcó, el vaixell té spa, gimnàs, sales... El nivell és alt, diguem-ho així.
1: Tens una sort, eh?
3: És una sort.
1: Treballes sí. Malament, tu, eh? Vius malament, eh?
3: Pico molta pedra, Joan.
1: Aquí molta. Sí, aquí molt iceberg.
2: Aquest comentari no l'hauràs escoltat mai, oi que no, Albert?
3: Ah, no.
2: Ningú
3: no.
2: Te l'ha fet.
3: No, ningú.
1: Home.
2: Perquè la teva feina consisteix en provar. Viatjar.
3: Sí, molta gent es pensa que jo vaig pels hotels posant estrelles o... No. O vaig...
2: No seria ben bé, això.
3: Faig guies, no. Jo vaig als llocs... investigo, veig, provo i explico.
2: Vius l'experiència i la comentes després.
1: Doncs escolta, estàs parlant aquí de les diferents caminades que hem dit que fem, de les diferents excursions... clar, és un lloc com sempre mana la natura i suposo que deuen passar coses improvisades, no? Que deuen aparèixer millor animals que no t'esperes o coses que no tens previstes.
3: Sí,
1: no?
3: Mira, per exemple, el que veus quan estàs al vaixell, a part de tota la natura brutal que hi ha al voltant teu, les travessies, jo per exemple, de Reykjavik a Groenlàndia vaig veure moltes balenes, moltes orques, no? Però després tens... balenes ja perudes, que es veuen molt freqüentment. Després pots veure foques, morses, guineus àrtiques, que la gent les buscava, tota la gent del vaixell. ¿Habéis visto un zorrito de la nieve? No.
2: Perquè no és habitual, interpreto, no? Que es vegin.
3: Jo no vaig veure cap, però tens possibilitat. I clar, el gran protagonista, Marc, tu saps qui és, no?
2: No sé.
3: Aquí podem trobar, allà, el gel.
1: Sí, està clar. Escolta una cosa...
3: I si aquí podem trobar.
2: Ell va a la seva, ell va a la seva. No, és que... I no seria el Bigfoot.
3: No, és de color blanc i té 4 potes.
1: Un os.
3: Hombre.
1: Bueno, un os.
2: Un bon bitxo, també.
1: Uns quants.
3: Doncs vaig tenir molta sort, perquè vaig veure com 10.
1: Ah.
3: Sí, és molt fàcil veure'ls. I a sobre, com van caminant per sobre de la banquisa de gel, amb el moment t'avisen el comandant, oso a la vista, i tothom surt a fora amb les càmeres i tal, i els veus allà sota del vaixell, com a 10, 15, 20 metres, és una autèntica passada.
2: I si algú cau en aquell moment, intentant fer una foto a l'os...
3: Bueno, no ho explica, són, són no ho perillosos, explica. Lògicament, són animals salvatges.
1: Però, clar, estem parlant de la natura, i una part també de la natura és, per exemple, el tema del gel, que suposo que en algun moment, a lo millor el vaixell no pot trencar aquell tros, i què s'ha de fer? S'ha de canviar la ruta?
3: Sí, el vaixell va improvisant moltíssim, depèn si hi ha una tempesta, si no, si fa vent, si troben un iceberg molt gran... Clar, tot va dia a dia, tot depèn una mica, ells es mouen, tenen unes zones per moure's i depèn. Un dia pots, per exemple, un dia teníem una parada per anar a fer una caminata a veure un glacial, però quan volíem baixar del vaixell hi havia una ossa amb dos ossets petitons i no vam poder baixar del vaixell perquè s'ha de respectar mil per mil a l'entorn, no?
1: Natural, això clar, és molt important. Que s'ha de conservar. I una altra cosa, clar, tu en aquesta aventura és per algú que sigui realment molt aventurer. És a dir, t'ha d'agradar molt l'aventura, perquè vas cada dia improvisant un viatge al 100%. És a dir, no saps mai el que et trobaràs quan t'aixeques pel matí. Les xerrades les pots tenir molt clares, però el que et trobaràs
3: sí,
1: no ho tens gaire clar.
3: Lògicament, quan abans de fer una sortida, baixa un grup d'una expedició a controlar que no hagin cap perill, que es pugui trepitjar el gel, que no hi hagi algun os per allà que et pugui berenar. Està tot molt preparat.
1: I t'acostumes al fred?
3: Fred, la veritat, no vaig passar gaire fred. La temperatura de l'estiu és com de menys 5, 6, menys 3, menys 2... No és un fred. Vas allà, ben preparat.
1: Allà estaria molt bé, Marc Aven, que sempre té calor.
3: Vas ben preparat.
2: Mira, ha comentat dues coses que són possiblement de les dues coses que a mi em fan més il·lusió. Jo no em vull morir, no la vull palmar, sense veure balenes, així en directe, sí, a una distància propera, i sense veure ossos polars.
1: Home, doncs mira, ja saps el que has de fer.
3: És difícil.
1: Estalvia.
2: La propera vegada que et convidin...
3: Pots anar a Svalbard, que ja també els veus,
2: molt bé,
3: al Pol Nord,
2: Svalbard,
3: o a la costa est de Groenlàndia.
2: Perquè el proper que facis tu cap allà, pots anar amb un acompanyant, Albert, o no? Pregunto, per un amic.
1: Per un amic, sí. No saps qui és, no?
2: Per un amic.
3: Podem provar.
2: Molt bé, som-hi.
1: Podem provar, sí.
2: No ha dit que no, eh?
1: No et dirà que no, això no t'ho dirà mai. Ara, una altra cosa és que després se'n recordi de trucar a l'amic. Això és una cosa que passa.
3: El que és molt xulo és quan fas baixades i contactes amb la gent que viu allà, no? Perquè imagina't que hi ha... un poblet que viuen 300 persones. Els nens van al col·le amb un fuixell.
1: Ah.
3: Per sobre, viene un osito que tiene hambre, has de tenir cuidado.
2: Està clar.
1: Clar.
3: Viuen 6 mesos de dia i 6 mesos de nit. I els hi arriba un vaixell a l'any amb coses.
1: Clar, perquè...
3: Ells viuen de la pesca, tal, no sé què, però clar... Els hi porten xocolata, cafè, no sé què, i el que et diuen quan arribes a aquest poble, que no compris res. Uh-huh. Perquè només falta que arribis allà i els deixis sense les xocolates o els cafès o el que sigui, no?
1: Clar.
3: Llavors,
1: en tot cas porta, no? En tot cas aquell baix porta coses.
2: O tampoc, no sé si és
3: una bona idea. Els poblets són molt macos, són casetes de colors, a la porta tenen uns ossets huskies perquè es mouen amb trineu... És molt interessant i la gent és molt agradable, molt acollidora, són una gent molt, molt, molt agradable.
1: Mm-hmm. Doncs aquesta ha sigut l'experiència que hem compartit avui amb Albert Falcó, que ens ha agradat moltíssim. Això va anar un vaixell que va trencant el gel i poder veure ossos polars, l'alegria del Marc Avena i balenes. O sigui,
2: Poca broma.
1: Ja veus, el proper viatge el tens amb tu al costat. No,
3: el proper és Xina.
1: Ah,
2: m'interessa també. Un dels meus somnis...
3: A Chengdu, a veure els pandes.
1: Ara hem de parlar un dia, Albert, del tema que hi ha, de la febre que hi ha amb el tema d'Àsia. És un tema brutal.
3: Bueno, segons un dia parlem, perquè són les destinacions que apunten i aquest estiu i el proper, el que és Japó, Corea del Sud, el sud-est asiàtic. Àsia està molt fort, és molt potent. I la veritat és que...
1: És que jo ara cada cop que veig un programa de tele, per què vols recollir diners? Per anar al Japó. Per anar, està molt de moda, o sigui, Xina. Això és un tema que m'ha tocat moltíssim perquè, la veritat, es comenta moltíssim. Albert Falcó, el nostre viatger, el nostre periodista de viatges que ens acompanya cada setmana aquí a l'Estiu XL per portar-nos a descobrir zones del món per aquest estiu o per quan vulguem. Fins la setmana vinent, si no estàs viatjant.
3: I la propera setmana, no. Estic aquí.
1: Que estrany.
3: Demà marxo, però la propera setmana estic aquí.
1: Estàs aquí. Molt bé, doncs fins la setmana vinent. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Escoltem una miqueta de música des de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4, ara mateix amb Madonna.

0: talk about.
1: Talk about, talk about. I got something I wanna talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about.
2: Aquí teníem la música de Madonna amb Sabrina Carpenter i una cançó que ens agrada moltíssim i que posa una mica de ritme aquesta tarda de dimarts aquí a Ràdio 4, Ves de l'Estiu XL. Manquen 4 minuts perquè siguin, doncs, 3 quarts de 6 de la tarda. I ara parlem de més coses que ens interessen, perquè és que des de fa, bé, uns dies, unes temporadetes, s'ha sortit una notícia publicada de que està pujant el contagi de les ETS en gent que té més de 60 anys. Gerard Travé, bona tarda.
3: Bona tarda de nou. Doncs sí, és un tema de salut pública que preocupa cada vegada més els professionals sanitaris, aquest augment de les infeccions de transmissió sexual, les conegudes ITS. Quan pensem en aquestes infeccions, sovint les associem als joves, però també parlem de gent més gran. De fet, les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia mostren que els casos de gonorrea, clamídia o sífilis s'han triplicat en l'última dècada entre les persones majors de 60 anys. I aquest increment no és casual, ja que les darreres enquestes fetes a Espanya revelen que un 75% de les persones d'entre 55 i 65 anys no utilitzen mai o gairebé mai el preservatiu en les seves relacions sexuals. Ara bé, si ampliem la mirada, els especialistes asseguren que l'augment de les ITS és un fenomen generalitzat. Parlen d'un creixement espectacular durant els últims 15 anys que afecta pràcticament totes les franges d'edat. Entre els més joves, la situació tampoc és tranquil·litzadora, doncs. Els pediatres alerten que cada vegada s'inicien abans les relacions sexuals amb una mitjana de 16 anys i mig i que s'han anat normalitzant conductes de risc que afavoreixen la transmissió d'aquestes infeccions. En parlem sobre aquesta qüestió amb el doctor Josep Maioles, cap de la unitat de VIH i SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bona tarda, doctor.
4: I molt bona tarda.
2: A veure, estem aquí una mica preocupats per com està pujant el tema de les ITS realment, perquè és un tema, com dèiem, que el titular aquests dies era que eren majors de 60 anys, però que està passant en tota franja d'edat. Què està passant? Per què la gent s'està oblidant de posar, de prendre precaucions amb aquesta problemàtica?
4: Bueno, la problemàtica és molt àmplia i molt profunda i no afecta només a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa i possiblement a tot el món. I això possiblement passa perquè hi ha una pèrdua, no possiblement, segur. En els últims 10, 15, 20 anys hi ha hagut una progressiva pèrdua de respecte a el que són les malalties de transmissió sexual. I això ve perquè fa 20, 25, 30 anys tots teníem al cap que una malaltia de transmissió sexual com la SIDA era quasi el pitjor que et podia passar. Tothom tenia mal cap, pues, el Freddie Mercury o el Rock Hudson. I ara el que tenim al cap és, bueno, pues, pues jo què sé, jugadors de la NBA que tenen el VIH i que no s'han mort ni es moriran per això. Uh-huh. Llavors hi ha un missatge subliminal en el que no és tan greu i la meva vida sexual és importantíssima i no vull frenar per una cosa que en el fons no és tan greu.
2: Home, no deixa de ser greu perquè no deixa de ser una malaltia i és millor no tenir-la. És veritat el que comentava vostè, de que nosaltres quan érem més joves teníem aquests referents televisius i coneguts, com Freddie Mercury, com veia, com més gent que va morir, però també es feien moltes campanyes de conscienciació. Jo recordo molt la del SIDA, SIDA, no da, no da, quan es va començar a fer la publicitat de què podia contagiar o no, com podies agafar el VIH, i a més també de les típiques campanyes de Póntelo, Pónselo, que van ser a l'època de finals dels 80 i principis dels 90, a l'ABC de la prevenció de les malalties de transmissió sexual,
4: sí,
2: no?
4: Vostè té raó amb això. El que jo intento és explicar el que jo crec que passa, uh-huh, perquè és un tema sociològic, no és ni mèdic ni personal, és un tema sociològic. Efectivament, fa 30 anys nosaltres teníem la idea de Rock Hudson i de Freddie Mercury que es morien amb una malaltia, entre cometes, maleïda. Això, ara, aquest impacte, jo penso que la societat tenim un missatge subliminal que marca molt la nostra actitud com a persones i com a societat. I ara, quan jo era un nano, a mi no m'explicaven el que era l'VIH, ni el sexe, ni quedar-te embarassat. Tenia aquella por, aquell contorn tot com de màgia i tal, i hi havia moltes menys infeccions. Ara, als nanos de 13 a 14 anys els hi donen alguna xerrada, no moltes, però alguna, de què és la sida, què són les ETS, què són les relacions sexuals, i fins i tot no canvien l'actitud. I, efectivament, nosaltres estem veient un increment de malalties que són greus, eh? No, si tenir una sífilis, una gonorrea, una clamídia, un herpes, el papiloma, són malalties que poden ser molt greus. I algunes d'elles, i el paradigma és el VIH, que sense tractament porta a la mort. Però la idea és la idea equivocada, eh? Però la idea és, això no em passarà a mi. I si em passa, jo tinc un amic que li han donat 3 pastilles i s'ha curat. Uh-huh. I això és el que explica el per què... No els de més de 60 anys, eh? Si l'increment més gran és en els nanos entre 25 i 30 anys, eh? Passa que la gent de més de 60 anys abans era excepcional. Una sífilis amb un senyor o senyora de 70 anys quasi era una cosa excepcional, i actualment no ho és.
2: També és veritat que hi ha una segona generació de gent que ara, que possiblement abans les parelles eren molt més estables, ara les parelles tenen una segona vida a partir dels 50, està molt el tema de sortir de tardes, de nit, no? I clar, ja sí. No hi ha el perill de... El que era el més problemàtic en aquell moment, no? Un embaràs, perquè ja és una època en la sí. que no passa això, i per tant ja les precaucions com que es tallen una mica. I això potser també pot fer que la gent d'aquesta franja d'edat doncs també hi hagi una mica més de lliberació. I
4: en sí, quant a... és molt... És... Perdó, no, és que és una mica el que està dient, s'ajunta tot. No hi ha por a l'embaràs, que als 20 anys hi ha molta por a l'embaràs, molta por, o no sempre, eh? La percepció de risc és baixíssima. Ningú utilitza preservatiu ni als 60, ni als 30, ni als 20, eh? Preservatiu és el gran desconegut.
2: Si l'altre dia parlava amb una amiga meva farmacèutica i parlem molt del preservatiu masculí, però del femení no se'n parla sí. mai. És com a... Dic, quants en penses tu de preservatius femenins? I em diu, cap. Dic, venc no, dels masculins, però dels femenins no se'n ven cap.
4: No, es fan servir poquíssims. Jo ja estaria content amb que s'inundés el mercat de preservatius masculins, eh? Mm-hmm. El femení està molt bé, però és més complexa, té una altra... I està molt bé, tant de bo es faci servir. Però només que es fes servir el masculí... I un altre aspecte, en els últims 10, 15, 20 anys, fàrmacs per la disfunció erèctil. Mm-hmm. Cosa que fa 20 anys no existien, i ara, cada vegada, hi ha més medicaments que permeten que l'home pugui tenir una relació sexual sense la problemàtica o disminuint la disfunció erèctil. En definitiva, acaba apareixent un nombre molt elevat de malalties de transmissió sexual. Què es pot fer amb això? És tan senzill i tan complexa com entendre que el preservatiu és el mètode més eficaç, sense cap dubte, per frenar les ITS. Això és el primer. I el segon, que els metges, el personal sanitari, davant d'una lesió, encara que tingui 70 o 80 anys, que pogués ser una ETS, l'ha de descartar. Perquè no és infreqüent que ho sigui. I si ho té, aquella persona ho passarà a una altra. I aquella a una altra. I si no tallem la cadena, doncs tindrem un nombre elevadíssim.
3: Perquè, doctor, estem davant d'un augment real de les infeccions o també es detecten més casos perquè es fan més proves?
4: Les dues coses, eh? També és cert que davant d'un índex de sospita elevada, actualment tenim moltes proves molt senzilles que en qüestió d'hores o d'un dia o dos li dius a aquella persona, efectivament, vostè té una sífilis, vostè té una gonorrea, té una clamídia, té un herpes, etc. I això també és important, eh? Això és molt important.
2: Ara mateix també s'està instaurant, s'està començant a medicar molta població amb el PrEP, la PrEP, que és per sí. evitar que puguis agafar l'UVIH. I clar, ja sembla sí. que com ja prens això, la resta no tenen importància. I clar, tenen sí. la mateixa importància a l'UVIH que la resta de ITS que podem contagiar, no? I no sé, sembla com que hi ha un barem de les que són més importants i menys importants. De les que solucionen d'una manera més simple o de les que poden complicar més la vida.
4: Sí. Això és un plantejament mèdic que no s'hauria de fer. Però és un plantejament senzillament mèdic-científic. És a dir, si tu t'infectes del VIH, tens una infecció potencialment mortal. Si tens una infecció per gonococ, pots tenir complicacions urològiques, etc, però no et moriràs. Morir. O difícilment et moriràs una clamídia. Aleshores, efectivament, hi ha com una gradació. I la PrEP, que és totalment important, que és molt necessària, ha d'anar acompanyada d'un intent d'evitar el reste de malalties de transmissió sexual, perquè, com vostè explica molt bé, si jo em prenc la medicació de la PrEP, em dona, entre cometes, una llibertat de relacions sexuals múltiples, o amb molta gent, però està evitant que es transmeti el virus de la sida, però no el gonococ, la clamídia, la sífilis, l'herpes, etc.
0: Doctor Malloles, quina seria la ITS que més li preocupen ara per ara i per quin motiu? Comentava algunes ara mateix, no sé si alguna és més comú.
4: Home, la ITS més preocupant, sense cap dubte, des de fa 40 anys, és el virus de la sida. Si està infectat per el virus de la sida, és saber que tens una bomba de rellotgeria a dintre. Afortunadament, tenim eines perquè no esclati. Però parlem clar. És a dir, tenir el virus de la sida no és una bona notícia. Encara és pitjor no sapigueu que ho tens, eh? Però el virus de la sida és una malaltia que, sense tractament, és mortal. I, de fet, una cosa que des de fa un any i pic, amb l'administració Trump ha eliminat els fondos de profilaxis del virus de la sida, està augmentant de forma exponencial a països on estava molt controlat, com són, evidentment, els països de l'Àfrica. No és el nostre cas és un altre escenari, no? Però el virus de la sida és la malaltia de transmissió sexual més greu que podem tenir. Les altres no són cap broma, eh? La sífilis, la gonorrea, la clamídia, el papiloma humà. Ara els nostres nens els vacunem, perquè el papiloma humà acaba sent la causa que està sota de l'aparició de múltiples càncers a la zona genital, etc. Totes tenen la seva importància. Però si a mi em tinguessin que dir has d'eliminar una, sense cap dubte seria el VIH.
2: Estem parlant de moltes... A veure, és com si dir... Jo prefereixo no tenir la grip que tenir-la. Per tant, jo crec que això és el mateix, no? És millor no tenir res que una cosa que tens. Però per fer tot això que estem comentant, hi ha moltes excuses, no? Com que el preservatiu doncs, et dona menys ple si l'utilitzes, com que no passarà, no? Moltes vegades fer coses que no... Una marxa enrere... Bé, tot això sembla que no ens passarà fins que et toca. Això és una loteria, pot passar en qualsevol moment... I llavors, clar, la prevenció és una cosa com que l'hem de tenir molt present, però a vegades se'ns oblida. És com una cosa com que no l'acabem d'agafar o de fer cas. I moltes vegades també et condiciona, no?, la persona que tens al teu costat, perquè potser una persona sí que vol utilitzar una altra cosa i l'altra no, i per tant no s'arriba a un acord per tenir una mesura de seguretat en mantenir una relació sexual. Jo crec que tot això, la pressió social també exerceix en aquestes pràctiques, no?
4: Sí, en el fons la base és que si jo tinc la possibilitat de tenir una relació sexual i poso sobre la taula la possibilitat d'utilitzar preservatiu, hi ha el temor de que aquella relació no acabi, no arribi a bon port, perquè diguem, per una manera de dir-ho, no? Aleshores, què passa? Em callo. I, a més, també hi ha la idea de que igual la sida o les ETS tenen una cara particular i no vol dir res. O sigui, per molt atractiu o poc atractiu que sigui l'altra persona, pot tenir qualsevol de les malalties de transmissió sexual. L'única manera que hi ha això és no informació, perquè ja la tenim, la informació, sinó que hem de fer un pas endavant, que és l'educació. I en el moment en què socialment entenguem que perquè una persona que vulgui tenir relacions amb mi i posi sobre la taula el preservatiu, això ha de ser algo natural i lògic, fins que no arribem a això, no controlarem el tema.
3: Jo precisament li volia preguntar la seva opinió sobre quin impacte tenen les xarxes socials i la pornografia en la percepció del risc.
4: El que fan les xarxes socials i la pornografia, el que fan és eliminar la percepció de risc. És a dir, no, això no existeix, és raríssim. O sigui, sí, és molt raro que això pugui passar. Això, repeteixo, jo penso que socialment tots tenim missatges subliminals que dicten en gran mesura la nostra conducta. I actualment, malauradament, no hi ha la percepció de que les malalties de transmissió sexual són un problema realment important. O dit d'una altra manera, jo estic disposat a renunciar a la meva vida sexual per evitar una malaltia com aquesta? La resposta és no. La immensa majoria de la gent diu no. Jo estic disposat a posar traves a una cosa que és superplacentera per mi, per evitar poder tenir una malaltia que amb pastilletes, o almenys és el que penso, m'ho curaran? La percepció i la resposta és no, jo no canviaré. Doctor, però no és que ho digui jo, és un fet. La gent et diu, mira, escolta, nosaltres aquí a l'Hospital Clínic cada any atenem a més de 2.000 persones amb contactes de risc que venen a buscar la profilaxi post-exposició. Uh-huh. És a dir, persones que diuen fa 12 hores que he tingut un

0: no tenim parella estable?
1: Bueno, això ho ha de valorar cadascú. I a partir... És a dir, que una malaltia d'aquestes quedi totalment asimptomàtica, de forma crònica en el temps, durant mesos i mesos, tampoc és veritat, eh? Inclús algunes que són recidivant, com els herpes, acaben recidivant, o sigui, acaben sortint. El que sí que és més important, comencem per aquí, que el metge, davant d'una clínica, d'una manifestació, que poden ser lesions a la pell, eh? O lesions als genitals, o altres manifestacions, pot, ha de sospitar, independentment de l'edat d'aquella persona, de si és un home o no és un home, etcètera, etcètera, ha de sospitar, no ha de sospitar, ha de descartar, i té les eines per fer-ho, una malaltia de transmissió sexual.
2: El preservatiu ajuda a defensar-nos d'aquestes malalties i també dels embarassos no desitjats, que és una cosa que en els adolescents moltes vegades també es produeixen, no? Sembla que ara sí. Sortirà una nova llei normativa per la qual es podran obtenir preservatius als joves, que moltes vegades no els tenen perquè costen diners o perquè els hi fa vergonya. Això es pot ajudar a minvar aquestes ETS i aquests embarassos no desitjats?
1: Segur. Seguríssim. Però repeteixo que si a mi em faciliten molt el poder obtenir el preservatiu, però repeteixo, si el preservatiu ha de ser un hàndicap perquè jo acabi tenint aquella relació que vull tenir, no anem bé. M'explico? És a dir, la societat en general ha de normalitzar la utilització de preservatiu, i això és molt difícil. Ho dic perquè les dades estan aquí. Sí, sí. Però si m'ho faciliten, home, evidentment, va, si jo tinc 16 anys i la caixa de preservatiu, no sé, val 10 euros, doncs si em compro el preservatiu no entro a la discoteca.
2: Està clar. Josep Malloles, cap de la unitat de UBI-ACSIDA, Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos a l'estiu XL aquí a Ràdio 4. Gerard, també gràcies. Arriba la informació a les 6 de la tarda. Fins ara.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Els incendis repartits per Espanya deixen una imatge de contrast. Hores d'ara, l'alegria d'una banda dels veïns de 13 municipis de les províncies de Madrid i Àvila que han pogut tornar a casa seva, i la preocupació, d'altra banda, a la província de Castelló, on s'ha produït una revifada del foc. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. 6 dies han passat alguns dels habitants dels municipis de Madrid i Ávila fora de les seues llars, així que l'emoció per la tornada estava garantida.
6: Nadia, tia, que volvemos a casa, que se quita el confinamiento.
7: ¿A que sí, tia? ¡Qué alegría, de verdad!
6: ¡Que ya puedo volvernos!
5: Així es mostraven dues amigues. A més, els veïns han preparat les maletes i han pujat al cotxe per tornar de manera prudent i repartida als seus municipis. Un desplaçament que ha de ser, tal com ha demanat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, controlat i amb protecció.
8: Que tomen medidas de autoprotecció per esas mismas razones, como mascarillas y cualquier otra.
5: D'altra banda, el foc de la província de Castelló està complicant les tasques d'extinció i s'espera, en paraules dels bombers, un vespre llarg i complicat per l'orografia del terreny i per les condicions meteorològiques.
3: Gràcies. Més assumptes. El sindicat de llogateres veu absurd que municipis com Lleida, Granollers, Reus o Figueres ja no siguin considerats zones tensionades d'habitatge amb l'actualització que ha dut a terme avui el govern de la Generalitat. Laura Hurtado.
9: En total, 22 ciutats catalanes surten de la llista i, per tant, a partir del març de l'any que ve ja no podran aplicar el topall de preus de lloguer. L'executiu defensa que la situació en aquestes localitats ha millorat gràcies a l'aplicació de polítiques d'habitatge, però el sindicat de llogateres critica que poden tornar a pujar els preus. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Enric Aragonès, representant del sindicat.
10: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen.
11: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accés accelerador, deixar-la d'aplicar.
9: Amb aquesta revisió s'incorporen 53 nous municipis a la llista, com Martorell, Sallent, Agramunt, Tordera, Vilaseca o Sant Joan de les Abadesses.
3: Gràcies. Doncs sobre habitatge també ha parlat la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero, després que finalment avui el Consell de Ministres no hagi ni portat ni aprovat el Reial Decret sobre aquesta matèria, ha considerat positiva la decisió als micròfons de Ràdio Nacional.
12: La vivienda requiere acuerdos serios, no titulares rápidos, sino acuerdos serios,

0: y nosotras lo que queremos es negociar con todos los grupos parlamentarios para traer la mejor norma que sea aprobada, que es como Real Decreto Ley, esté en vigor el mismo día que se apruebe y que luego sea convalidada en el Congreso.
1: Precisament en el seu balanç al curs polític, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha defensat que ara toca teixir aliances al Congrés perquè el Reial Decret tiri endavant. I canviem de qüestió. La jutgessa dona la raó al Canal d'Urgell i desestima dos casos de reclamacions als agricultors pels talls d'aigua durant la sequera. Lleida, Pepa Sanjanís.
2: La jutgessa ha exonerat el Canal d'Urgell en dues de les demandes presentades pels regants pels talls de subministrament d'aigua per a la greu sequera l'any 2023. Els regants demanaven indemnitzacions al Canal d'Urgell per les pèrdues que van patir per no poder regar els seus conreus, però la magistrada considera que es tractava d'una situació excepcional i que està justificada l'actuació del canal. La jutgessa diu que les pèrdues dels pagesos no tenen el seu origen en l'actuació del canal, sinó en la sequera. El president del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, ha valorat positivament la sentència.
3: El canal no el tanca, el canal d'Urgell. Tot això està avalat jurídicament per l'ATXE i és el que van fer. Van fer 13 assemblees, totes aprovades per unanimitat.
2: Al jutjat de Lleida, els regants han presentat desenes de reclamacions per les pèrdues pel tancament del canal d'Urgell. A la primera demanda del mes de febrer, el jutge va donar la raó al regant i va condemnar el canal a indemnitzar-lo. La resta de judicis per totes les demandes presentades és previst que se celebrin durant els propers mesos.
1: Gràcies. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Per una banda, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, això vol dir que baixen carregades des del Vallès cap a Barcelona, C58, C33, des de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat, B30 també carregada, el punt habitual de Barberà del Vallès en totes dues direccions, en aquest lateral de l'autopista AP7, o C60, també amb aturades puntuals a Argentona, en sentit Mataró, bàsicament per enllaçar amb l'autopista del Maresme. Com a incidències, ens acaba d'entrar aquest vehicle avariat, aquest camió avariat a la C55 a Sant Vicenç de Castellet. Molta atenció perquè tenim tallada aquesta via en sentit nord, en sentit Manresa. Per tant, per vehicle avariat, camió avariat, tallada aquesta C55, com us dèiem, a Sant Vicenç de Castellet i en sentit nord, en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs això és tot també per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia bisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4.

0: Les 6, 6 minuts, seguim aquí a Ràdio 4 en aquest última hora de l'estiu, que és la d'aquest dimarts 28 de juliol. Estem preparats per compartir aquesta propera hora que serà molt i molt musical. La comencem ara mateix.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I ens ho volem passar molt bé amb vosaltres, ara que esteu caminant en ruta, segurament, tornant, viatjant amb cotxe, perquè mira que ara volem fer una ràdio molt de cotxe, ara mateix, d'escoltar el cotxe o també a casa, eh? Qualsevol possibilitat és bona.
2: I per què motiu? Perquè com és coneguda aquesta hora, Joan Barutel?
0: La hora del drive time.
2: Drive time!
0: Sempre estem igual.
2: Oh, my God!
0: Oh, my God! Juan Manuel Prades, Juan Mavisell, bona tarda, com estàs?
3: Benvingut. Què tal, com esteu? Molt bona tarda.
0: Fa molt temps que no coincidíem tu i jo a la ràdio, eh?
3: Fa molt temps, fa molt temps.
0: Fa com 30 anys.
3: La ràdio és allò de, si tu me dices ben, lo dejo todo, saps?
0: Jo m'ho crec.
3: Sempre m'ha passat i així segueixo.
0: Així m'agrada. El Juanma té molta experiència com a locutor de ràdio, però també com a discjòquei de discoteca, que ha treballat a les millors pistes de Catalunya durant més de 40 anys. No vol dir que el Juanma sigui molt gran, sinó que el Juanma va començar molt jove.
2: Com Arantxa Sánchez Vicario, efectivament. Això... Ell és una eminència. Aquesta seria la paraula, eminència.
0: És un amant de la música. De fet, una cosa que em va dir l'altre dia, i és que ell s'ha dedicat a la ràdio per la música.
3: Sí, sí, jo arribo a la ràdio de molt petit, perquè la música estava a la ràdio, i si volies escoltar-la, havies d'escoltar la ràdio, sí o sí. Això, malauradament, ara no passa, i, vaja, no passa res, però ara una persona pot estar perfectament al dia musicalment parlant i no escoltar mai la ràdio.
0: Exacte,
3: això pot passar, i abans no passava.
0: Hi ha altres fórmules. Bé, aquesta secció és molt improvisada, ho avisem, perquè aquí pot passar de tot, perquè ens agrada molt la improvisació.
2: Quines ganes de començar aquest espai.
0: I avui volem viatjar, no, perquè no nos preocupem amb nadie, que passi lo que Dios quiera, que tot el mundo nos pille confesados. Perquè volem repassar avui, vam fer aquesta primera secció, en la que el que volíem era recuperar cançons que fan 50 anys aquest any, perquè, com bé sabeu, el proper 13 de desembre d'aquest any, Ràdio 4 farà 50 anys. Doncs vam dir, anem a començar aquesta secció amb cançons musicals que sonaven fa 50 anys. I, per exemple, podríem començar, Juanma, amb aquesta que no sé ni quina és. Anem a veure.

0: Escolta, Juanma, m'està dient l'Ester Bages que per què aquesta cançó sona tant a Black is Black?
1: Doncs crec que és anterior. Li diria que aquí hi ha una sorpresa amb aquesta cançó, perquè és un dels grans temes que van sonar en el 76 aquí a casa nostra, i la vocalista, molts de vosaltres sabeu qui és, però no l'heu reconeguda, perquè per un tema de drets discogràfics no van deixar que sortís el nom de Tina Charles, que és la que posava la veu a aquest tema dels 5,000 volts I'm on fire.
0: A més, aquesta cançó dona molt bon rotllo, eh?
1: Sí, o sigui... sí, és allò que t'aixeca. A mi em sona Guateque. Jo no sé vosaltres si...
0: Home, jo encara no, que... no vaig arribar als Guateques.
1: No sé, jo crec que la gent que tenim aquí a la ràdio ara mateix, el sí. Guateque li sona a una cosa com de fa... No,
0: fa molt temps. Ara es diuen Tardeos.
2: No, però el Joan sap perfectament pesprets, que era un Guateque, eh? Ho sap perfectament. Pesprets. I una Boite, Joan. Tu també saps que era una Boite.
0: Sí, això també. Sí, però...
1: I un pub, segurament.
0: I un pub, sí, aquestes coses, sí. I posar lentes per acabar les sessions de tarda quan anaves a la biscuit.
1: Tenim alguna lenta en aquest 1976. Recordem que les cançons melòdiques eren importantíssimes a la ràdio d'aleshores. Ara sembla que... Bé, aquí a casa nostra, diríem Catalunya, Espanya, el tema melòdic ha desaparegut pràcticament de les radiofórmules, però en canvi, si tu escoltes ràdios actualment, o italianes, o a Llatinoamèrica, a la part hispana d'Amèrica, doncs aquest tipus de cançons melòdiques segueixen sent una... tenen molta demanda.
0: Bé, canviem de cançó? Vols que canviem de cançó?
1: Sí, home,
0: doncs
1: sí.
0: Fem una altra, vinga.

0: Aquesta fos una cançó de fa 50 anys, però que és de les que perduren el temps, en la que ha passat generació en rere generació i que la gent reconeix perfectament.
1: Jo crec que els Abba s'han convertit en una mena de banda immortal, no? I a més, que curiosament, generació rere generació segueixen funcionant, no només amb sessions dedicades a gent de 40, 50 o 60 anys, sinó que tu fas una sessió, diguem, per adolescents i la pots posar perfectament i et funciona. Aquí veníem del gran èxit de Waterloo, dels Abba, que van guanyar Eurovisió. Crec recordar que era un parell d'anys abans, no estic segur si era el 74 o el 75, i ja eren molt populars i van seguir sent molt populars aquí, a casa nostra.
0: Home, van ser una de les bandes molt mítiques. De fet, fa uns 5 o 6 anys van tornar, no?, per al seu aniversari, que a més van publicar un disc amb un tema inèdit.
1: Ara van fer alguna cosa, no?, conjuntament, però bé, no, crec que a l'actualitat no hi ha bona relació, sobretot amb les veus femenines del grup, i no s'han unit més.
0: Aquí teníem Dancing Queen dels Abba, però tenim molta més música per descobrir, que fa 50 anys, igual que Ràdio 4.

0: Estàvem recordant cançons, aprofitant per saludar a un amic de tots tres, el Manel Belso, que ens està escoltant ara mateix.
1: Molts records, Manel, molts records.
2: Quina paciència que té.
1: Despreocupa't, Manel.
2: Si s'enfonsa el món, estic al mòbil.
0: Estic al mòbil. Bé, doncs parlem d'aquesta cançó. Parlem d'aquesta cançó. Me las cortas, me las cortas.
1: Escolta, el Albert Hammond, que molts de vosaltres l'heu reconegut, a mi, jo sempre ho dic, a mi, jo soc molt de melòdics, eh? Jo també per l'edat, eh? I l'Albert Hammond és que sonava sempre a la ràdio, constantment, Espinita, Échame a mi la culpa, i a més l'hem de tenir molt present perquè l'Albert Hammond ha fet cançons per Tina Turner, per Celine Dion, Carpenters, Diana Rose, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez el Puma. És dir, que és un dels grans compositors de la música del nostre temps. Albert Hammond, Échame a mi la culpa, Joan.
0: És que moltes vegades el més important també dels artistes és que, a més de ser artistes, intèrprets, fossin compositors, perquè és aquí on estava la teca, eh? Que moltes vegades l'artista no és qui trinca, és el compositor.
2: Paraula clau, royalties.
0: El royalties, sí, els drets d'autor. Molta música per escoltar que fa 50 anys, com també aquesta cançó. She's crazy like a fool.

0: Aquesta formació que, segons es deia també la nostra companya Esther Bages, que avui també s'està documentant, van regalar el disc d'aquesta gent, un gran banc que existia en aquells moments com a merchandising.
1: Això ho feien molt abans, les caixes d'estalvi, que jo me'n recordo que li demanava a la meva mare corrents que em donés 1000 pessetes de l'època, clar, 6 euros d'ara serien, i ja feies una imposició i et donaven el disc. I estava allà a les 7 del matí fent cua per no quedar-me sense el disc, perquè eren unes tirades limitades.
2: Era un vinil, edició limitada d'un vinil.
1: Per suposat, per suposat.
2: No un cassetès, no,
1: un vinil. Per suposat, per
0: suposat. Doncs estem escoltant aquesta cançó que es diu The Call, que ha sigut un èxit, que també ha perdurat en el temps. Estem escoltant una producció d'un senyor especial, que era...
1: Frank Farian. Frank Farian, que era un cantant molt popular a Alemanya, que quan va tenir, crec que sobre els 30 i pico anys, i estava cansat de fer grans èxits al seu país, va decidir formar aquest grup, Bon AM, i vaja, van aconseguir doncs ser número 1 no només a Europa, sinó que pràcticament a tot el planeta amb tots els seus temes. Aquest és un tema que és del 76 i que és del primer treball dels Bon AM. Que el primer single crec recordar que era Sunny i el segon va ser aquest, Daddy Cool.
0: I aquest senyor Frank Farian va ser el creador, l'artífex, del producte Milli Vanilli, que després va ser una cosa que no existia de veritat. O sigui, per això havia molts dubtes de si aquesta gent que posava la imatge realment eren els que cantaven. Si ell feia de productor i era imatge i realment ells cantaven o no. Perquè es veu que es va repetir la història amb Milli Vanilli uns anys després.
2: Perquè aquest és l'home, pregunto que no ho sé, que ballava d'una manera així com molt...
1: Aquest era el Bobby Farrell, que era el cantant.
2: Ah, d'acord.
1: Era el Bobby Farrell. Una altra cosa que es diu és que el Bobby Farrell no cantava, sinó que la veu la posava en les gravacions el Frank Farian.
2: El que no parava aquí és el Bobby.
1: El que tu dius del...
2: Que feia Barbie sobre l'escenari...
1: Sí, aquest és el Bobby Farrell.
0: Que semblava que li feia mal la panxa.
1: Exacte. Bobby Farrell.
0: Sí, sí. Canviem de cançó.

0: Sir Elton John, aquesta gran cançó, que tu i jo després vam posar uns anys més tard.
1: Sí, sí, tens raó, tens raó.
0: Amb una versió que va fer amb RuPaul.
1: RuPaul, és veritat, és veritat.
0: Aquesta cançó va...
1: La drag queen més popular de Nord-Amèrica, RuPaul. I el que segurament molts dels amics que ara mateix ens estan escoltant no sabien és que aquesta cançó la va pensar Elton John per fer-la al costat de Dusty Springfield.
0: Dusty Springfield, que a mi jo recordo molt la seva cançó de Pet Shop Boys, el What Happened Don't You The Service.
1: Imprevet, també.
0: També, exacte. Imprevet, que va ser en solitari.
1: Això va ser més tard. Sí.
0: Però a mi em va gravar la col·laboració amb Pet Shop Boys i aquella cançó que...
1: El que va passar és que Elton John, quan tenia preparada ja la gravació i l'enregistrament, patia una malaltia a la Dusty Springfield i llavors va ser la discogràfica que deia que s'havia d'enregistrar sí o sí, el que passava molt abans, que les cançons tenien que sortir perquè eren vendes, perquè eren molts diners amb discos i perquè hi havia molts interessos econòmics. I al final es va decidir per la britànica Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

0: canció, quina cadència, quan ha dit el títol ara mateix el Juanma, eh? Don't go breaking my heart. Estic aprenent tant avui.
1: I ho ha quadrat. També.
0: Estic aprenent tant que m'encanta.
1: Estem repassant cançons que fan 50 anys, com fa aquest any Ràdio 4.

0: Ai, quines cançons, Juanma, quines cançons.
1: La música disco estava... Doncs era el que més sonava, sobretot venia del so de Filadèlfia, aleshores, de Nord-Amèrica, i una de les bandes que més trencava en aquell moment eren Casey and the Sunshine Band.
2: I tant que sí, que estàvem dient fora d'antena, fora de micro, que la cançó la conec, Shake Your Booty, però no hi queia amb la formació.
1: Van tenir molts problemes a l'hora del títol, Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty, perquè donava com un doble sentit. Pensem que en aquell moment doncs, les coses no eren com ara. I finalment sí que van poder enregistrar-la i van poder donar el títol que Casey volia del tema. Els Casey and the Sunshine Band, per exemple, perquè te'n recordis, són els de Please Don't Go, que sí. És un baladón que va ser número 1 a Europa.
0: Que després vam recuperar amb Double You.
1: Es van fer moltes versions discoteca, però el tema original és una balada lenta.
0: I l'altre dia vam posar aquí el tema, el Give It Up, que va fer també la versió de Casey and the Sunshine Band, que van fer Catamuf l'any 93-94, la vam recuperar l'altre dia.
1: Ah, sí,
0: que
1: t'agrada
0: una versió
1: cert,
0: que es va fer d'aquesta banda.
2: De seguida, l'estiu XL a Deja Vu, i estàs més que convidadíssim, quan m'ha quedat aquí, sisplau.
0: Amb nosaltres per comentar la música, perquè és superinteressant. Tenim tres temes més per escoltar, anem a un altre.

0: Com va ser una de les primeres cançons que va ballar Esther Bages, li posem per ella especialment perquè l'escolti.
1: Home, doncs me n'alegro, Esther, de que tinguis el gran record del Sandro Giacobbe, El Jardín Prohibido.
0: Sí, sí, aquesta cançó, que va fer una versió també l'any 91 d'aquesta cançó, jo la recordo.
1: Com una reversió?
0: Sí, la va recuperar l'any 91 perquè jo la vaig tornar a posar l'any
2: 91. I la vau punxar, efectivament, això anava a dir. Tu, Juanma, segur que també.
1: Hem de parlar de que aquestes cançons, que sonaven molt a les ràdios i tal, es barrejaven a les discoteques. Uh-huh. El disjockey baixava el tempo de la sessió i al mig de la sessió de les discoteques hi havia pràcticament... jo diria que 20 minuts, mitja hora de lentes, i les cançons lentes formaven part d'aquella cultura musical de tothom, no només a les emissores de ràdio, sinó que a les boats, als pubs i a les discoteques les lentes tenien una part molt important. Recordem que no existien coses com xarxes socials.
0: No, i s'havia de lligar i era la forma d'arrimar-se.
2: Que això que esteu comentant ara es feia fa 50, fa 40, fa 30 anys, que era quan jo començava a anar de festa, i no sé per què s'ha perdut aquest costum.
1: Ja.
2: De tant en tant una lenta.
1: Era jo encara, clau, encara vaig punxar molts anys, encara vaig punxar molts anys a Manresa concretament i posàvem lentes l'any 93-94, tampoc no... I encara hi funcionava molt, per cert.
2: Ara. Un limón y medio limón.

0: Tu li dius a qualsevol persona que surt a la discoteca avui en dia o l'època que van viure el bacalao i el disco, que això és el que es ballava als anys 70, i la gent diu, però això com ho ballava, o si tenia un altre tempo totalment diferent.
1: Bé, m'agrada que facis aquesta reflexió. Són els Tabares, per
0: sí,
1: cert,
0: sí,
1: que no ho hem comentat. M'agrada que facis aquesta reflexió, perquè quan jo actualment encara faig molts tardeos, no? I pràcticament tots els temes que poso, són originals amb bases rítmiques actuals. És a dir, amb 120, 130 bips, perquè si no la gent no se't mou. I jo, per exemple, no sé, sempre me'n recordo de Modern Talking, perquè ara m'ha vingut al cap. I quan recordes el tema de Modern Talking, el primer, You're My Heart, You're My Soul, original, i el poses, dius, però com és possible que l'any 84 veiéssim això, que és impossible moure's? Uh-huh. I en canvi el tema ara et funciona amb una base de 120, 130 bips, és a dir, amb bombo, i funciona perfectament perquè tothom coneix el tema. És veritat que els temps han canviat.
0: Sí, jo vaig anar a una discoteca l'any passat a l'estiu, i és veritat, tot eren temes de fa anys, però amb versions renovades, les bases.
1: Jo ho faig servir molt, i de fet ja no és una cosa meva, vull dir, és una cosa de molts DJs que treballen temes dels 70, 80 i 90, i apareixen molts DJs que actualment fan moltes versions remixades, que utilitzen, fan servir el tema original, és a dir, les veus originals, però la base està actualitzada al nostre temps, i això et funciona molt millor que el tema original, que queda com molt lent.
2: Però també escoltant aquestes cançons de fa 50 anys, insisteixo, no sonen tan desfasades, tan antigues, ni molt menys.
1: Saps què vol dir això? Que la música en el moment que està, doncs, saps?
2: que està més desfasada avui en dia que aleshores.
1: No, i que si et fixes, molts discos que estan funcionant molt i venent molt, s'amplegen temes d'abans.
0: Sí,
1: el David Guetta és un actual, que tu mires la discografia d'ell als últims 10 anys, i no hi ha ni un sol hit seu que no estigui samplejant d'alguna manera, o faci un cover ja directament, d'algun tema dels 80 o dels 70 o dels 90.
2: Com el Nova York. Igual.
0: Doncs va posar l'última cançó d'avui, de la secció del Juanma, la que cada setmana repassarem músiques, anècdotes musicals, que és aquesta. Oh, esta m'encanta. Esta m'encanta.

0: Va ser el teu primer single i jo també el tinc a casa, aquesta cançó, que era dels meus pares, però que jo me l'havia posat més quan era una mica més gran.
1: Molt bon falsete, eh? Enhorabona.
0: I Love to Love.
1: Per què no ho fan directe?
0: No, perquè no cal. No cal que plogui a Catalunya.
1: Ah, m'ho encarau, què?
0: No cal que plogui a Catalunya avui mateix. Una... Oi, m'has puesto rever i todo. Quina meravella. I love... No, deixa. Escolta, Juanma, Tina Charles, que comentaves abans que... No
2: és que he volgut fer el comentari perquè sabia que l'última que escoltaríem era Tina Charles i hem començat amb Tina Charles d'alguna manera, d'amagat, perquè amb la banda anterior no van deixar-li per drets musicals que sortís ella com a titular
0: de la cançó.
2: I hem volgut acabar amb aquest gran tema del 76. Jo diria que el tema disco a Espanya l'any 76 va ser aquest I Love to Love de Tina Charles, que si no recordo malament va estar més de 4 mesos a dalt de totes les llistes d'èxit aquí a casa nostra.
0: Doncs avui, des de Ràdio 4, des de l'Estiu XL, amb el Juanma Prevas, que ara et quedes aquí, el deixeu nosaltres.
2: I tant,
0: hem repassat les cançons que fan 50 anys, com aquest any fa aquesta casa. Ràdio 4, el proper 13 de desembre, la primera en català. 50 anys de 50 meravelloses històries que han perdurat en el temps, perquè són cançons que continuen estant en el nostre dia a dia i a la nostra memòria. Són 2:15 de 7 de la tarda, estan a punt de començar el déjà vu, però abans, atenció, perquè tornem a obrir telèfons perquè volem regalar entrades.
1: El telèfon d'antena, que és el 900-454-455.
0: Ah, no, però perdoneu, que no he dicho eso para que pusieras indicativo, que yo iba a anunciarlo eso, no os estreséis. No, que pensa... És que jo els he dit sempre, quan jo digui el telèfon, sí, que posin l'indicativo. Ells pensaven que l'havien de posar ja, no.
1: Dic jo.
0: Ah, bueno, si vols dir-ho tu, fa il·lusió.
1: Guanya el sou.
0: Va, guanya tal, però
1: 900-454-455.
0: Ah, molt bé, jo només vull anunciar que ho faríem ara.
3: Truca'ns al 900-454-455.
0: Que no era la meva intenció.
3: XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Que jo el que volia era posar en preavís a l'audiència que estiguessin pendents, o sigui, res més, perquè tenim unes entrades, perquè com bé sabeu, clar, perquè m'havia d'explicar per què eren les entrades que volem regalar, si no poca cosa podem fer. I és aquests propers dies tenim unes llistes d'estiu fantàstiques, les nits en viu, que comencen demà al Poble Espanyol de Barcelona. Són 21 nits de programació i 27 concerts de 4 gèneres, cada dia un estil temàtic diferent, en rimes caribenys, rock, rumba i tributs al pop femení. Bé, doncs és música en directe, a l'aire lliure, i per això estem regalant entrades. En teniu, per exemple, dues, perquè ja hem regalat abans moltes, i ara podem regalar més. Tenim un telèfon obert, que és el que podeu marcar ara mateix, que és el 900-454-455. 900-454-455. Bona tarda. Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Hola, en Boni.
0: Boni, què tal, com estàs?
4: Molt bé, i tu?
0: Home, jo veig que vas conduint, no? Sembla, pel soroll que sentim de fons.
4: Vaig conduint baixant de Viella.
0: De Viella, molt bé. I què, vens de vacances? Vens de...
4: No, de treball, de treballar.
0: De treballar. I tindrem vacances o no tindrem vacances?
4: Tindrem vacances a partir del 17 d'agost.
0: A partir del 17... Bé, encara queda una miqueta, no? Però bé.
4: Un
0: 9
4: i mig.
0: Home, bueno. tant no, eh? Ja que, jo veig... Home, cada cop ho tens més a prop.
1: Mira, mig i ho tenim fet.
0: Doncs nosaltres el que volem és que tinguis la sort, Boni, de que puguis gaudir d'unes dues entrevetes per anar-te al Poble Espanyol i passar, ja que no tens vacances, com a mínim una nit de festa, perquè puguis seguir de música en directe i passar una bona estona. Per tant, ets el guanyador d'aquestes dues entrades per les nits en viu al Poble Espanyol.
1: Enhorabona.
0: Enhorabona, Boni.
4: Doncs, moltes gràcies.
0: Vinga, a gaudir-les. Gràcies. Adéu-siau. Dos quarts i 5 minuts de 7 de la tarda i ara sí que arrenquem ja el déjà vu d'avui.
3: Estiu XL
5: a Ràdio 4.
0: Marc Avena, què tal? Com estàs?
1: Encara continuï impactadíssim, Joan, del moment karaoke que t'acabes de marcar fa molt poca estona aquí a l'estudi en directe. Mira, llàstima que el micro no estigués obert.
0: No, jo tinc la sort. A veure, jo no sé cantar gaire bé, però sí que és veritat que tinc moltíssima confiança amb el Martín, perquè, clar, és un gran productor musical i jo sé que ell agafaria la meva veu i faria meravelles. O sigui, me la canviaria, me la pujaria, me la baixaria... Mira, i autotune, me'n diu que em pot fer. Em faria un discazo, jo això ho tinc clar.
1: I love to love,
0: però
1: ens encanta estimar.
0: No em vull arriscar, saps? Per si de cas, perquè després tot això queda gravat i, escolta, a lo millor, saps? Fem... Va, doncs igual fem un hit o fem una cosa que no... Bé, nosaltres hem aconseguit una cosa quan en vam estar en aquesta casa, fa 20 i pico anys.
1: Es cancela el déjà vu.
0: No, nosaltres fa 20
1: i pico
0: anys vam muntar un concurs de cançons composades pels mateixos presentadors dels programes de la casa perquè fessin cançons de Nadal.
1: Ah, sí?
0: I vam fer un concurs i els oients van votar quin programa de la casa va cantar la millor cançó de Nadal.
1: Per un cop això no t'ho inventes.
0: No, va ser cert.
1: Jo estava aquí també.
0: De fet, ja el CD gravat amb les cançons que les hauríem de guardar i treure, a veure si el trobem pel 50 aniversari per Ràdio 4.
1: Digues l'any, sisplau.
0: No recordo quin any va ser, això sí que no t'ho sé dir, però que va ser un concurs que tothom entraves a la sala de juntes i estaven allà assajant amb la guitarra, això jo me'n recordo.
1: Home, segon intent.
0: Va ser molt
1: Joan,
0: bo.
1: Digues l'any del déjà vu, sisplau.
0: Ah, del d'avui. El d'avui és el 2014, però això no va ser l'any que estic explicant.
1: És una altra cosa. Un any de grans canvis.
0: Sí?
1: Un any que va ser un punt d'inflexió, com no. Un any... Demana'm, sisplau, com definiria en una paraula aquest any.
0: L'any 2014?
1: Sí.
0: Doncs,
1: demana'm.
0: Per mi, doncs, un any brutal.
1: Bé, un any de descompressió i que sonava així.

quarts i mig en punt de 7 de la tarda. A Ràdio 4, la primera en català, està sonant Avicii. Oh. Això s'anomena Hey Brother. Fins al final aquesta.

0: Vostès que eren celebrities aleshores, fa 22 anys...
1: Jo estava pensant, quan heu dit el 2014, estava pensant, què feia jo el 2014?
0: Fa 22, no, disculpeu, fa 12 anys éreu celebrities, però ja no us demanaven autògrafs, no? Què us demanaven? Selfies.
2: Ja fa tant temps que fem selfies?
0: I tant.
1: Oh. Escolta, a mi no m'han demanat autògrafs mai.
0: I qui et demanava un selfie, Joan, Juanma, com us el demanava? Què tarella de la butxaca?
2: Doncs un mòbil.
0: No, sí, clar, per fer un selfie sí.
2: A veure, primer el mòbil i després ja es va inventar el pal, però el pal va arribar una mica més tard.
0: No, el pal selfie és d'aquell any.
2: També. Que ràpid.
0: Es van vendre milions i milions, tants milions, que cap IA de les que fem servir a cada feina m'ha sabut dir quants milions de pal o selfies es va vendre a tot el món aquella època, aquell any.
2: Mira, qui va inventar això va fer un bon calaix en aquell moment.
0: Més coses del passat any 2014. Bé, per exemple, l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp va superar els 600 milions d'usuaris actius a tot el món. 600 milions d'usuaris actius a tot el món. I per aquest motiu suposo que Facebook, o el que és el mateix Mark Zuckerberg, la va comprar. Netflix. Encara no havia aterrat al nostre país, però sí que l'any anterior ho havia fet a USA, als Estats Units, i ja va ser un veritable fenomen aquell país. I també un titular seria d'aquell any que l'epidèmia d'Ebola a l'Àfrica Occidental genera o va generar una gran alarma mundial. Bé, vam anar al cinema també aquell any.
2: Ah, molt bé, a veure.
0: A veure... Peliculons com Guardianes de la Galàxia, uns antiherois un pèl canalles que van enamorar els fans de Marvel amb una banda sonora de temacles dels 70, una banda sonora formidable. També vam veure Malèfica, amb la gran Angelina Jolie, i el conte de la Bella Dorment explicat des del punt de vista de la bruixa. I la banda sonora original de Frozen, que va continuar sent número 1 mundial, però era de l'any anterior, però tothom la cantava. I com tothom la cantava, avui aquí, el Déjà Vu, a l'Estiu XL, no sonarà. Passo de posar Let It Go, Let It Go. Passo olímpicament.
2: Però si està aquí el guió.
0: Però no em dóna la gana, aquí fa la secció.
2: Vale, fes la que vulguis.
0: Joan, Frozen sí o no?
1: Sí.
0: No, digue'm que no, sisplau, que si no m'enfonses a la misèria. Frozen no, gràcies, Juanma. Seguim endavant en aquesta repassada de l'any 2014, i és que, bé, hem comentat el cinema. Això del cinema també és una selecció de pel·lícules feta sota el meu punt de vista.
2: No, ja ho sé, ja, perquè a vegades recomanes cada pel·lícula...
0: Totalment subjectiu.
2: Perquè l'altre dia, quan em vas dir Demolition Man, una gran pel·lícula, perquè sorties Sandra Bullock i era guapa per mi, però la pel·lícula...
0: Que Demolition Man no és una gran pel·lícula?
2: Sí, home, sí. Va. Ara et trucaràs a la Conxita perquè et digui que va ser una bona pel·lícula, també, com vas fer l'altre dia amb l'Odissea. Vinga, va, tira.
0: Mira, no m'has encaminat.
2: No.
0: Però jo invoco en aquests moments no la Conxita, sinó a Christopher Nolan.

0: una de les cançons de l'estiu.
1: De l'any 2014.
0: Sí. Tenim a punt a Nolan o no? Atenció. El intensito del piano, eh? Encara no ha començat a sonar, però... Juanma, una valoració d'aquesta banda sonora?
2: A mi tot el que hi hagi pianos suaus, a mi és que m'encanta. És a dir...
0: Aquí el piano no ha començat a sonar encara. O sí, o això ja, és un piano.
2: Quan era un nen, vaig conèixer personalment el Richard Clayderman.
0: Me l'apunto, aquesta.
1: Jo estava
2: allà... Parada per Adelina, apunta-te-la.
0: Això sí que és un bon déjà vu.
1: Jo estava... Com anaves a posar un tall de pel·lícula, ja estava pensant que anaves a posar un tall de pel·lícula amb tacos, com fas cada dia, però veig que avui no ho has fet. Ai,
0: jo no sé quin
1: relax.
0: Quin concepte té de mi d'aquest espai.
1: Ai.
0: Com no, el 2014 va ser, insisteixo, com no, any de la Copa del Món de Futbol. Com ens persegueix, la Copa del Món de Futbol. Des del dia 1, des del minut 1 d'aquest programa, es diu Ixela, a la primera en català, que és...
1: Ràdio 4.
0: Perquè emissora que no s'identifica...
1: És emissora que no existeix.
0: Copa del Món de Futbol la va guanyar a Alemanya, que a més a les semis li va clavar 7 gols al Brasil.

0: Atenció, pregunta, com es diu aquesta cançó? La, i ja està. I tothom content. Bé, aquesta va ser la cançó oficial d'aquella Copa del Món que acabem de comentar, Copa del Món de la FIFA, diré, i no de futbol. Ara diré, a partir d'ara, FIFA.
1: Molt bé.
0: Que no és el mateix. I ho dic, amb coneixement de causa. Més futbol. L'equip blanc. Real Madrid. Juanma, ets del Madrid, em consta.
1: No m'agrada el futbol, no m'agrada el futbol.
0: Bé, això és com ser del Madrid o pitjor.
1: No.
0: El Madrid va guanyar la dècima, el Barça va fitxar Luis Suárez, uruguayo, un Luis Suárez que, a més, al Mundial que ens ocupa va mossegar un italià, Chiellini, i li van posar una sanció de molts mesos. Uh-huh. Això va posposar el que seria el seu debut com a blaugrana. Més esports. Marc Márquez va guanyar el seu segon títol consecutiu de MotoGP. Lewis Hamilton es va proclamar campió del món de Fórmula 1. I també la catalana Mireia Belmonte, la nedadora, continua fent història al món de la natació perquè va ser condecorada com a atleta de l'any pel COE, el Comitè Olímpic Espanyol. I què va sonar sense parar durant aquell estiu? Joan, jo t'he de comentar una cosa. Imagina't ara mateix que vas en cotxe, no conduint perquè no tens permís de conduir. Això ja ho hem comentat més d'un cop. Condueix un amic, l'Oliver, per exemple.
2: Sí.
0: I estem a punt d'arribar a la platja de Bolònia, una platja de la costa atlàntica de Cádiz, que per arribar-hi és una carretera que fa baixada amb un revolts... Sense parar, vaja, sense parar de revolts. I veus, fins i tot, retintos, que són toros.
2: Sí.
0: Els toros d'aquella zona. Imagina't arribar a la platja de Bolònia, veient Àfrica al fons,
2: sí,
0: amb aquesta cançó.

0: d'Enrique Iglesias amb aquesta cançó que es diu Bailando. Realment és un artista que aquí al final hem acabat valorant, però que mentre quan va començar a funcionar als 2000, aquí a Espanya no estava ben valorat ni ben vist, quan era un artista que venia amb més discos que Eminem als Estats Units. O sigui que la cosa és complicada, però aquí això va passar realment.
1: El
2: tema de Gente de Zona, no? Que van estar a Barcelona no fa gaire,
0: Sí,
2: no,
0: sí.
2: No sé si la setmana passada van estar,
0: sí.
2: No?
0: Sí, sí.
3: I Don Omar la setmana passada també.
0: Sí, sí.
2: I també Don Omar, que ara ho comentàvem, que Don Omar va començar amb allò del Dale, con Dale, i després sí. La de...
3: Dile.
2: Dile, exacte.
0: Sí, sí.
2: Aquesta.
0: Lletres molt treballades.
2: Lletres... No, però que sonaven com estranys en aquell moment. I la gasolina del Daddy Yankee, que ja s'ha convertit en un clàssic. Que són temes que són del 2002, 2003, més o menys. I jo realment, com que no encerto mai, deia això aquí mai triomfarà, aquest tipus de música.
0: Doncs mira.
2: I mira on estem, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí, exacte. Seguim amb més cançons d'aquell any, no?
3: 2014, és que no és aquell any, és l'any 2014 el que estem repassant ara mateix en temps d'estiu XL amb temacles com aquest.

0: I és que aquell any, Joan, Juanma, equip, tu que ens estàs escoltant, va ser l'any de la gira mundial de One Direction. One Direction, que dirien alguns, no? Ben dit, es diria així. Una gira que es va anomenar Where We Are Tour.
1: Jo crec que una de les últimes boy bands més fortes que hem tingut en els darrers anys. O sigui, després en carreres en solitari més destacades i menys destacades, però bé, una de les boy bands més potents dels últims anys.
0: Paper coixer, una mica de cura, una mica de sarseig, una mica de safreig.
1: Descoberta per Simon Cowell, que és el, a més és el productor de... Ja sabeu, i és l'exmarit de la Sinita.
0: La Sinita qui és?
1: La cantant de...
2: La Stock Aiken and Waterman.
1: Sí, sí, ah? és la seva exparella.
0: Sinita, eh?
1: Sinita. Sí, sí, que també la posarem algun dia, però sí, sí, és la seva exparella.
0: Faig de nou la pregunta. Una mica de paper coixer, una mica de cuore,
1: sí,
0: una mica
1: sí,
0: de safreig.
1: De safreig, vinga.
0: Aquell any, l'actor Clooney, George Clooney, i l'advocada Amal Alamudi es casen a Venècia. No el van convidar, oi, Joan?
1: No.
0: Kim Kardashian i Kanye West monopolitzen la premsa del cor. Allà, convidant sovint a les seves festes al Juanma Prades. Això és un fet. Hi ha fotos que ho acrediten.
2: Sí. Allí era, allí era.
0: La Penélope Cruz i Javier Bardem continuen sent una de les parelles més consolidades del panorama nacional. Ara bé, en plana política, molts catalans vam anar a votar el 9-N.
1: Ah, és veritat?
0: Ha servit d'alguna cosa?
1: No.
0: O sí? Mai se sap. Mai se sap. Un apunt literari, també, del mateix any. Quin any és?
1: El 2014.
0: Així m'agrada. Encara que no sigui una notícia alegre, sí que hem de comentar que el passat any 2014 vam dir adéu a l'escriptor Gabriel García Márquez. I en anys de soledat, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I solo te quedaves si no sabies esta canción. Compte.

0: Santi, no em preocupes, què passa que no estàs ballant? És el cansament? És el cansament, molt bé, perquè estava preocupat, eh? Jo he fet una llista doncs, amb cançons pensades per ell i per tot l'equip que l'acompanya a la peixera i veia que no estava fent el seu efecte o l'efecte que jo pensava que podria tenir en ell.
1: Diu que la següent sí, eh?
0: Ah, sí?
1: No, diu que no más pa'lante, vale, ja sé qual
0: doncs
1: és.
0: Doncs potser aquesta no sona. Calvin Harris... Sí. Amb un omplepistes d'aquell estiu.
2: El meu disjockey preferit, que no m'ho sí? heu demanat, però actualment, per mi, el gran disjockey dels disjockeys, no? Ha marcat molt camí i, a més, té una cosa per mi molt bona que el diferencia dels altres, i és que no és repetitiu en les seves produccions. És a dir, és molt diferent el que fa amb 3-4 anys de distància i altres disjockeys treballen molt temes que li han donat molt èxit.
0: No sé jo, Juanma, si podem dir el mateix dels propers convidats.

0: aquesta és la que el Martí no vol ballar, eh? O sigui que allà hem d'anar més ràpid.
1: Però hem de dir qui són, no? Hem de presentar aquesta cançó,
0: sí,
1: no, Joan?
0: Sí, explica qui és.
1: La Montse Vidal diria que són One Republic. I si ella els presenta així, jo també ho faré. Montse Vidal, t'admirem.
0: Vinga.
1: Estàs patint ara, eh?
0: No, jo vull que balli el Martí.
1: Sisplau,
0: Martí,
1: avanti.
0: Baila.
1: Ara! Mira la Bajes, mira la Bajes, mira la Judit! Estiu Ixela, així sona, la primera en català, això s'anomena...
0: A la cançó?
1: L'emissora.
0: Ah, Ràdio 4.
1: Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya-Catalunya. Ràdio 4. Ara, que continuïs una nit en casí.
0: Escolta una cosa, aquesta cançó va tenir molt ritme, va ser una d'aquelles cançons també d'aquell estiu, una tornada molt coneguda per aquest xiulet, precisament, i va ser un dels altres pelotazos del moment de David Guetta, quan tu deies que no estava realment tampoc copiant tant com copia ara. Avancem amb una cançó que a mi m'agrada moltíssim.
1: Som-hi.
0: Vinga, aquesta.

0: cançó de l'estiu, aquesta, eh?
1: Sí, va ser cançó
0: de l'estiu.
1: Aquest I'm a Wrong, de Nico and Beans, que la vam escoltar moltíssim aquell estiu. I ara mateix la cançó que posaràs surt d'un spot de televisió.
0: I sona així de bé.

0: contenta la canalla, i com m'agrada a mi fer contenta la canalla, eh? Martín, Judit, Sònia, la Bages, tothom.
1: Això va ser cançó d'una campanya d'una cadena d'hamburgueseries que la van utilitzar primerament com a tornada per aquella campanya, per aquell spot, i després van fer ja la cançó cantada per ells.
0: Podríem dir que aquesta és una feel-good song?
1: Sí, és una feel-good song, i també ho és aquesta.

0: Efecto Pasillo. Joan.
1: Juanma. Des de Canàries, amb unes cançons tan maques com aquell pan i mantequilla o aquesta cançó.
2: És que ara volia dir aquesta, perquè però dic, no sé si és allà pan i mantequilla, però sí, sí.
1: Sí, sí, pan i mantequilla.
2: Pan i mantequilla.
0: Aquesta cançó que va... Aquesta cançó que va d'estar enamorat, no?, de l'amor en majúscules, em fa pensar en el tema del dia de demà. Demà és dia mundial de...
1: Digue-ho, digue-ho tu, digue-ho.
0: El mal d'amors.
1: Exacte.
0: Uf!
1: Demà farem un monogràfic amb Marc Cadena.
2: És una miqueta el dia per tothom.
0: Demà sí. Això promet, efectivament.
1: Demà promet, sí, sí. Hem estat fent investigació avui i demà el tema promet.
0: I ara sí, senyores i senyors, és obligat posar punt i final a aquesta repassada de l'any.
1: Ah, amb un dels temes... Ah, 2014.
0: Molt bé, amb la que va ser la cançó de l'any, sense cap mena de dubte i, què carai, per extensió, una de les millors cançons d'aquella dècada.

0: Doncs, Marc Avena, fins aquí la secció d'avui del Déjà Vu d'aquest any 2014.
1: Sí, em va deixar amb un SMS. Estic preparant ja el programa de demà.
0: El programa de demà.
1: Joan Barutel.
0: Gràcies.
1: Fins demà, si no neva, tu.
0: Fins demà, si no neva. Juanma Prevas, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bona setmana.
0: Gràcies, ens retrobem en uns dies. I nosaltres ja posem el punt i final a aquesta edició d'avui de l'Estiu XL d'aquest dimarts, 28 de juliol. Gràcies a l'equip que ho ha fet possible, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia i també a les vies de so, el Martín Noia i l'Esther Bages. Demà tornem a partir de les 4 i 5 minuts. Ara us quedeu escoltant els millors moments del Pla B i primer amb la informació. Ha sigut un plaer, per cert, sóc en Joan Barutel. Apa, passar-ho bé. Fins demà. Adéu-siau.
3: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
4: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon vespre. El govern de la Generalitat demana responsabilitat al Partit Popular després que el govern central hagi acceptat endarrerir la celebració del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per abordar la reforma del finançament. La consellera d'Economia fa una crida a no aturar més la tramitació del model. Lorena Enns.
5: La Generalitat exigeix a les comunitats governades pel PP no dilatar més els tempos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, demana als populars que aprofitin el temps que estudiïn el model, però que no endarrereixin més el calendari. Romero defensa la necessitat que la reforma del model s'aprovi enguany perquè pugui entrar en vigor ja el 2027.
6: Una apel·lació des del govern de la Generalitat al Partit Popular de responsabilitat, de realment estudiar aquest model, de plantejar les propostes que considerin, però de no endarrerir més l'aprovació, l'inici de l'aprovació i del de tramitació d'aquest model de finançament que, insisteixo, és bo per Catalunya.
5: Romero assegura que el Ministeri ha demostrat la seva generositat endarrerint al setembre la celebració del Consell per apropar postures i ha retret als populars que no hagin aprofitat el temps que han tingut fins ara. La consellera ha reiterat les bondats de la proposta, 4.700 milions més per Catalunya, i reitera que perjudici per la resta de comunitats.
4: Gràcies. Més qüestions. Els bombers continuen treballant contra el rellotge al centre d'Espanya i a la província de Castelló per sufocar els incendis abans que arribi la quarta onada de calor prevista per aquest dimecres. Pau Alemany, bon vespre.
7: Bon vespre. La situació és una mica més optimista. L'incendi repartit entre la província de Madrid i la d'Àvila, on els veïns de 13 municipis han pogut tornar a casa seva des de les 5 de la tarda i els de 4 localitats més han quedat desconfinats. No corre així el de la província de Castelló, on les flames han revifat i la preocupació ha augmentat a les darreres hores. Tot plegat en una jornada en què el govern central ha declarat diverses zones com a greument afectades, un fet que permet activar mesures extraordinàries. Entre aquestes s'inclouen l'entrega de 18.000 euros per mort o incapacitat, 12.000 per la destrucció de l'habitatge o l'entrega del salari per a aquelles persones que no puguen accedir al seu lloc de treball.
4: Gràcies. I a Catalunya, Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, el Pla Infocat, davant el nou episodi de calor que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular. També que dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. Ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques del prelitoral. En clau esportiva, el president del Barça, Joan Laporta, no viatjarà finalment a Birmingham per motius de salut. Laporta ha explicat a les seves xarxes socials que ha patit una arrítmia ja resolta. El vicepresident primer del club, en Rafa Juste, assumirà la representació institucional durant l'estada de l'equip a Anglaterra per jugar un amistós aquest divendres. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, es reuneix a la Casa

0: Blanca amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. És la primera trobada entre tots dos des de l'inici, ara fa 5 mesos, de la guerra amb l'Iran. Toni Conde, bon vespre.
1: Bon vespre. Abans de la trobada entre ambdós, el mandatari estatunidenc ha rebut el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky és a Washington en plena escalada dels atacs entre Rússia i Ucraïna i amb les negociacions de pau estancades. El seu objectiu és reforçar el suport de Washington a Kiev i garantir el seu suport polític i militar. A la reunió han abordat la possibilitat que Washington autoritzi Kiev a fabricar sistemes de míssils Patriot sota llicència nord-americana per reforçar la seva defensa davant els atacs russos. La reunió s'ha celebrat a porta tancada, hores abans que tots dos participin al funeral del senador republicà Lindsey Graham, un dels principals defensors d'Ucraïna al Congrés dels Estats Units i un ferm i constant defensor de l'estat hebreu.
0: Gràcies. I encara de l'àmbit internacional, el terratrèmol que ha sacsejat al Japó deixa hores d'ara un balanç d'un mort, 80 ferits i una trentena de persones atrapades sota la runa, segons mitjans japonesos. I en aquest punt ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, carregades, però sense grans incidències. Sí que, com dèiem, baixen carregades, com és habitual, a la C58, C33, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sempre d'entrada a Barcelona. Però també hi ha aturades puntuals, B30, Cerdanyola, sentit nord, a Barberà, en direcció sud. També el tronc central de l'AP7 el trobarem un pèl carregat, quilòmetre, quilòmetre i mig, en aquesta zona de Barberà del Vallès, en sentit sud. Per tant, són aturades conegudes, com us dèiem, de moment, sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs això és tot també per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Què tal, com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies, com sempre, per fer-nos costat. Posem a caminar aquesta edició d'estiu del Pla B de Ràdio 4, en la que ens dediquem, i ho saben vostès, a recordar bons moments que hem tingut ocasió de compartir durant tota la temporada. Des d'ara i fins a les 9 de la nit, avui quatre noms propis que en realitat són algun més i que ens garanteixen tenir dues hores de ràdio interessantíssima. Fixin-se que vam rebre el dia 15 d'octubre una gran dona que ha fet grans coses. Parlo de Núria Gispert, la que fora presidenta del Parlament de Catalunya, que anys després de deixar la política ens va acompanyar durant una nit a parlar de grans coses, grans reflexions, les que ens va oferir Núria de Gispert. I parlant de reflexions, després, i amb el Pep Arriba, recordarem una de les entrevistes que vam fer amb un home que s'hi dedica justament a això, a la reflexió, a la meditació, va més enllà. Ell és escriptor, es dedica també a la filosofia oriental. Parlo d'Alexis Racionero. Tot plegat des d'ara fins a les 8 del vespre. I després de les notícies de les 8, avui ens dedicarem a recordar d'entrada la xerrada que vam tenir amb un home que no deixa indiferent ningú. D'entrada perquè és un home que va tot tatuat, fins i tot la cara. És el doctor Sergi Rufí, és psicòleg, és psicoterapeuta i és autor del llibre Abiertos a sentir. És exactament el que farem amb el doctor Sergi Rufí després de les 8 del vespre, i abans no rebem l'Ignacio Rigau, amb el que avui recordarem el dia que es va dedicar, no li va sortir gens bé, a dir que era una horterada a les experiències immersives. Ja els hi dic que va venir en Jordi Celles, el director d'Ideal Barcelona, i es va carregar absolutament la teoria de l'Ignacio Rigau. En fi, tot això des d'ara fins a les 9. Aquí a Ràdio 4 els convido a que recordin amb nosaltres grans moments del Pla B de Ràdio 4. Aquesta primera dona presidenta del Parlament de Catalunya. Núria Gispert, bona nit.
2: Bona nit.
1: Quin gust tenir-la aquí.
2: Jo, molt gust de tornar a Ràdio 4.
1: Com està?
2: Molt bé.
1: Molt bé,
2: Sí, sí.
1: Vostè li regalaria a un amic uns mitjons amb dibuixets?
2: Sí.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: L'Ignacio diu que són horteres.
2: Sí. Ah, sí?
1: Sí.
2: Oi, però hi ha alguns que no, eh?
3: Jo sostinc que els que són aparatosos i amb molt dibuixet i amb molta floritura sí que ho són, especialment sí. Com els utilitzis.
1: Deixa'm dir-te que he fet una petita enquesta abans entre la gent que hi havia aquí a l'estudi i preguntat si hi havia algú que tingués mitjons de colors. Hem tingut el Josep Martí Blanc, ha dit que té de diferents colors.
2: A colors, però no dibuixets.
1: Colors és una altra cosa, que en funció de l'estat d'ànim utilitza un color o un altre. He estat a punt d'allò de dir-li avui, però al final no ho he fet.
2: No.
1: I després hi havia una persona que tenia dibuixets de sushi,
2: de sushi i de
1: cervesa. Això és hortera.
3: Jo crec que sí. Jo avui porto mitjons de colors, jo els porto bordeus.
2: No, però aquests estan molt bé.
3: Gràcies. Sí. Però jo crec que, per exemple, aquests de sushi, o hi ha gent que porta gossets, o que expressa una part de la seva personalitat a través del mitjó, jo crec que no toca.
1: Ja no toca, eh?
3: No toca.
1: Que sàpigues que avui estarà amb nosaltres. Hem rebut un missatge de la persona que va portar la moda dels mitjons amb dibuixets a Espanya i a Catalunya, Boris Izaguirre. L'escoltarem després. I a més vindran dues persones, que són Josué Pardo i Valentino Mogrizut, que són fundadors de BJ, assessors d'imatge i comunicació per l'home. D'acord? Són gent que es dedica a assessorar totalment la manera de vestir dels senyors. Val?
3: Val.
1: Això passarà d'aquí.
2: Això abans no passava, eh?
3: No, abans no assessoraven els homes?
2: Mai. Jo, ja es notava, també.
1: Senyora Gispert, vostè va ser una de les dones que va canviar l'abans això no passava.
2: Sí.
1: Perquè, efectivament, va ser la primera dona en el Parlament de Catalunya. Quin orgull, no?
2: Bueno, per mi va ser, jo diria que un privilegi.
1: Home.
2: Un orgull, i a més, sobretot, pensant en les dones. El pensar que per primera vegada a la història de Catalunya hi havia una dona com a segona autoritat del país. M'enorgullia i, a més, pensava que tindríem un lloc a la història, perquè era la primera vegada que passava això. I recordo que el meu discurs d'inauguració del Parlament, vaig dir-ho al final, mai érem conegudes, mai érem importants, però crec que ara i avui...
1: Li he de demanar que no faci cops a la taula, però...
2: Sobre una part de la nova història de les dones.
1: I així ha estat.
2: Sí, perquè després han vingut quatre més. O sigui que està bé.
1: Fixi's que, a més, des d'aquell moment, això va ser...
2: El 2010.
1: El 2010, efectivament. Clar, és que vostè té un currículum, és que el tinc aquí, eh?
2: Bueno,
1: des del 1971, que va començar vostè la seva professió d'advocada, 1974, funcionària de la Diputació de Barcelona, secretària general de Justícia i de Governació, vicepresidenta del Comitè Director per l'Organització de l'Administració de la Generalitat, consellera de Justícia, consellera de Governació i Relacions Institucionals, consellera de Justícia i Interior, diputada al Parlament de Catalunya l'any 2003 i finalment 2010, des del 2010 i fins al 2015, presidenta del Parlament de Catalunya. Caram!
2: Bueno... Les coses venen, a vegades, sense esperar-les. Després tu has de fer feina perquè continuïn. Però, sincerament, vaig tenir una gran sort de coincidir a la Diputació amb el president Tarradellas.
1: Yeah.
2: I per què? Perquè el president Tarradellas va cedir funcionaris a la nova Generalitat i jo m'hi vaig apuntar a la primera.
1: Yeah.
2: Perquè vaig dir, jo el que vull és estar en la nova administració. I era molt fàcil perquè era funcionària i de funcionària a funcionària. I després ja va venir la carrera, que va ser, no dic dura, sinó interessantíssima. Per mi, el millor que he pogut tenir a la història de la meva professió. Treballat moltíssim, però no m'he cansat mai de treballar, perquè feia allò que m'agradava. I realment per mi va ser un privilegi tot. I arribar al final de la teva carrera al Parlament de Catalunya, doncs va ser el final.
1: Vostè és una de les dones que ha tingut més poder a Catalunya, en realitat, no?
2: Poder, poder. Capacitat de poder, sí. Després has d'anar negociant contínuament per poder fer allò que tu vols.
1: Tenir poder no significa poder fer qualsevol cosa.
2: Ah, no,
1: sinó significa
2: clar.
1: Tenir la possibilitat de treballar per aconseguir-ho, no?
2: Això sí, això l'he tingut. He tingut molt bons companys, he tingut molt bones col·laboradores, i dic col·laboradores perquè majoritàriament van ser dones, i després jo crec que he tingut sort, perquè malgrat els moments més fàcils o més difícils o el que sigui, era treballar pel país, i per mi això era importantíssim.
1: Catalunya.
2: Catalunya.
1: Vostè és de les persones... Bueno, jo crec que això ho fem tots. Però de les persones que se li nota... Jo sempre que he estat amb vostè, se li nota la seva absoluta passió per Catalunya.
2: Sí. I la nostra identitat i la defensa del català, definitiva, la llengua és el que ens diferencia de la resta de pobles.
1: Darrerament l'he llegit molt combativa amb el tema del català,
2: sí. També és que em van donar un premi.
1: Tu ho sé.
2: I llavors va sortir, i clar, va sortir, i molta gent es va dir, caram, perquè t'han donat un premi. I dic, bueno, de fa molts anys, perquè realment jo m'havia dedicat molt a la defensa del català.
1: Va rebre el premi Agustí Joandó.
2: Exacte.
1: Del Consell de l'Advocacia per la seva defensa del català en l'àmbit de la justícia, per ser més exactes.
2: Sí.
1: Li amoïna la situació del català ara?
2: Molt, molt. Em preocupa, perquè... En lloc d'anar endavant, anem enrere. I quan ho teníem molt difícil, que va ser després del Franco, el postfranquisme, vam ser capaços de tirar endavant una llei, de defensar la integració de totes les persones que havien vingut aquí, i vam anar fent passos molt importants. Després, també deu passar, que quan tu fas una empenta molt forta, després ve la calma. Però jo crec que ara la calma és massa seguida. I em preocupa. Em preocupa que poguéssim algun dia quedar en un gueto. Espero que no, eh? I no vull ser negativa perquè no ho sóc optimista. Però el català a les escoles, al pati parlen castellà. A l'escola parlen català i els ensenyen bé el català i surten tots amb el títol del català. Per tant, són nois i noies preparats. Però després, també és cert que ens ha vingut una nova immigració que entenc que necessita treballar i, a més, els accepto. I els accepto i crec que és bo perquè, a més, fan feines que no vol fer ningú.
1: Bueno, una part de la immigració, perquè hi ha una altra part de la immigració que només parla en anglès, que és la que, d'altra banda, fa que molta gent hagi de marxar de Barcelona perquè ells sí poden tenir accés als 2.500 euros que costa un lloguer i que no fan res per aprendre però moltes vegades ni el castellà, tampoc.
2: No, ni el castellà, però això ja és una altra.
1: No, però és important,
2: sí?
1: També, eh?
2: Sí, sí, home, crec que sí.
1: Home, per aquí, donis una volta el dia que vulgui. Miri, la convida a fer una canya un dia d'aquests. Ens anem a fer una cerveseta per aquí pel barri.
2: Molt bé.
1: I no sap vostè la quantitat de gent que escoltes parlant en anglès tota l'estona.
2: Oh, doncs miri, vindré a prendre la cervesa perquè això no m'ho esperava.
1: Sí, sí, és veritat.
2: Jo crec que la immigració, sobretot latinoamericana, ho ha tingut molt fàcil.
1: Clar, clar.
2: I això ha facilitat que la gent contesti en castellà. I jo sempre dic, no ho hem de fer, això. Igual ens entendran, per tant, val la pena.
1: I deixi, li puc explicar una anècdota personal? Sí. Ho dic perquè per mi va ser gairebé una bufetada de realitat. Jo vaig molt sovint a sopar. El que jo dic que és com una habitació més de casa meva, és el restaurant japonès de la cantonada, que en realitat el noi que treballa allà fa molts anys que hi és, i no és japonès, és xinès. I un dia li vaig dir, escolta'm, Siri, perquè es diu Siri, Siri, ja va tocant que parlis en català. I em va dir, però si jo parlo en català. El que passa és que ningú no em parla en català a mi.
2: Perquè
1: el veu en xinès, i per tant, automàticament, la gent, jo era el primer que ho havia fet, se'n va directament al castellà. En realitat, a partir d'aquell moment, ell i jo hem passat a parlar en català sempre. I em fa gràcia veure la gent d'allà, quan el veuen parlar en català, es sorprenen. I clar, estem parlant de que els nous catalans també tenen trets xinesos.
2: Sí, sí, està clar. I que, a més, molts tenen interès en aprendre la llengua. Però, clar, si tu els hi contestes o els hi preguntes en castellà, pues, pensen, miri, pues, més fàcil o és igual. I jo crec que hem de fer aquell esforç de dir, parla en català, t'entendran, que ell parli en el seu idioma, que serà castellà aquí a Catalunya o català, i continues. I amb això es guanya. Però això ho hem perdut.
1: Yeah.
2: Ho hem perdut molt. Jo als meus nets els dic, parleu sempre en català. I no us preocupeu, perquè els vostres amics, els vostres companys ho sabran. I per tant, us entendreu igual.
1: Vam tenir un problema al moment en el que el català va passar a ser una arma política, no? És a dir,
2: sí.
1: Perquè la llengua hauria d'estar per sobre. És a dir, d'independentisme, no d'independentisme. Ah. El català és una llengua de tots i de totes.
2: Sí.
1: Però el moment en el que efectivament, jo recordo entrevistes d'Albert Rivera, sobretot al començament de Ciutadans...
2: Estava pensant en ell.
1: És que ho dic, li soc que... Jo no treballava encara en aquesta casa, treballava a Ràdio Barcelona, i recordo la primera entrevista d'Albert Rivera que jo li deia, però de quin problema del català ens està parlant, no? La veritat és que ens vam inventar un problema amb el català en aquell moment, no?
2: I ell més, perquè a més és de Granollers, si sap perfecte... Si bueno...
1: Apropi és una miqueta més al mig.
2: Ha mamat el català, yeah. Els seus fills els portava a una escola que era catalana, jo crec que va pensar que era la manera de fer un tall al Parlament de Catalunya i de dividir, perquè la sensació que jo tinc de Ciutadans és que van buscar la divisió. I després el Jordi Cañas, la Inés Arrimadas, bé, no van ajudar en absolut, i van ser els primers que no van ajudar i que per mi són els primers responsables. Després va seguir el Partit Popular, després ha vingut Vox, clar, tothom s'apunta al que és, com diria jo, important, llamatiu, el que sigui. I hem perdut molts anys.
1: Jo diria que és la dictadura de la demoscòpia, no? Aquells temes que d'alguna manera un pensa que poden donar vots... i s'hi abonen aquest tipus de qüestions. No sé què
2: i que tenen unes manies enormes amb la demoscòpia. I després ja pots saber si és veritat o no. Avui és dia, no sé on, que el CIS li havia donat 15 punts més,
1: sí,
2: al Sánchez. I jo m'ho he mirat i dic, ai, caramba, mira, no està mal, perquè realment no m'ho esperava. I llavors he vist una crítica i diu, si aquests s'ho han inventat, perquè no hi ha cap altra estadística que li dongui 15 punts més.
1: No, el que passa és que hem estat parlant abans força d'aquesta qüestió. Tots els analistes coincideixen amb el mateix, que efectivament, com ho ha dit el Carles Castro abans, que era demoscòpia ficció.
2: Sí.
1: Però que el que sí que indiquen aquests estudis són tendències. I aquí sí coincideixen d'alguna manera tots els estudis, com d'alguna manera el Partit Socialista s'està recuperant, el Partit Popular està fent una mica marxa enrere i va veient pel retrovisor com Vox va apretant cada vegada més.
2: S'ha deixat menjar per Vox. I el Partit Popular era una altra cosa.
1: I a Catalunya? Perquè fixi's que a mi, abans també ho parlàvem amb el Carles Castro, nosaltres parlem del conjunt d'Espanya i veiem que hi ha
2: Vox. Carles Castro
1: és
2: el que sempre feia els anàlisis de l'avantguarda.
1: Exacte. Un senyor que jo admiro profundament, sap molt. Però parlàvem d'una cosa, efectivament a Espanya tenim l'ultradreta de Vox, però compte, perquè a Catalunya en tenim dues, en tenim la de Vox i tenim Aliança Catalana. Com està assistint vostè a aquest fenomen?
2: No amb molta il·lusió, perquè és Aliança Catalana, és Vox i és el Partit Popular, que no era fa 40 anys, i per tant els uns als altres estan menjant el camp que tenen, que no és massa ample, però se l'estan menjant. I en el cas d'Aliança Catalana, a mi em preocupa.
1: El que li passa a Vox, o al Partit Popular amb Vox, li passa o li pot passar també a Junts amb Aliança Catalana?
2: És el que estan dient, la demoscòpia famosa. I a mi em preocupa molt, perquè jo no hi estic d'acord amb els cordons sanitaris. Crec que ens equivoquem radicalment, perquè els estàs donant una importància que en principi no la tenen. I en el moment que dius cordon sanitari, per tant, no pactem res amb ells, els estàs posant en primera línia. Ara sembla que rectifiquen.
1: Clar,
2: o que volen rectificar. A veure si arribem a temps.
1: És que segurament és una mesura antiga, aquesta dels cordons sanitaris, que devia funcionar en el seu moment, però de no convidar a les tertúlies a la ultradreta, aquesta ha trobat el seu altaveu a les xarxes socials i allà ningú no els contradiu.
2: No,
1: perquè ells deixen anar el que volen.
2: Exacte,
1: ja està.
2: És que jo crec que és un error, després de tants anys, perquè podíem haver après.
1: Déu.
2: Però no, bueno, jo crec que necessitem més cops de cap.
1: Parlem una mica de la situació de l'independentisme.
2: Sí,
1: Gispert, tinc moltes ganes de saber vostè com ha viscut tota aquesta situació. No cal que expliqui res més, perquè tothom sap com estan les coses, no? Com
2: jo ho vaig viure molt bé.
1: Està decepcionada? Com està vostè?
2: A veure, decepcionada no. No, perquè tot el que puja després baixa. Nosaltres vam tenir una època boníssima, en el sentit de que vam arribar a l'1 d'octubre i hi havia una il·lusió en el carrer, una il·lusió en la gent. Havia hagut un canvi sociològic important i, per tant, vam ser capaços en aquell moment de fer un tomb i de molts que no eren independentistes fer-nos. I jo la primera, perquè vaig pensar que era l'única sortida.
1: Uh-huh.
2: Ara, potser vam ser il·lusos i ens vam pensar que seríem capaços de tirar endavant la independència amb un estat que ho té tot. Nosaltres som molt poca cosa. Un país, una nació petita, sense estat, amb les possibilitats que tenim, i en canvi un estat amb una maquinària bestial que és capaç de fer el que sigui, perquè ho ha fet, per anar contra l'independentisme. Llavors, això no ha anat bé. Em preocupa molt la gent que se sent decebuda, i jo veig molta gent i me la trobo, perquè jo ara surto molt i vaig al mercat i vaig pel barri meu i la gent em saluda i em diu com ho veu. Jo els dic la veritat, no ho veig bé, però és que a vostè tampoc el veig bé. Perquè vostè el que ha de fer és animar-se. I hem de tirar endavant, i no sé si ho aconseguirem o no algun dia, però com a mínim hem d'estar millor que ara. I això, si no som capaços de fer pinya, no ho aconseguirem.
1: Què li sembla la Catalunya de Salvador Illa?
2: No m'agrada. I no tinc res en contra d'ell, Però no m'agrada, perquè és una Catalunya trista, que no té nervi, que té la sort per ell de tenir socialistes per tot arreu que el poden ajudar de quan en quan, que és el que fan. Però ell no té un discurs animós, optimista. Té l'eslògan de la Catalunya de tothom, però jo aquest eslògan veig de tothom, no. Hi ha molta gent que no se sent d'aquesta Catalunya. I un govern que jo mai ho hauria dit, si em pregunta pels noms dels consellers, li sabria dir dos o tres. Lo qual significa que jo, que he estat política forta, no ho hauria de ser, però és que hem tingut 8-10 anys de governs de 2 anys o de parlaments de 2 i 3 anys. Clar, això al final trenca el que era la política a Catalunya i trenca les negociacions i trenca els pactes. Una cosa que jo no estic gens d'acord, i miri que no soc illa, és que no tingui pressupost, però en canvi té 2 socis de govern que no l'ajuden. Això no és fer política. Això no és fer política. Això és anar contra el país. Perquè el país necessita pressupostos i necessita incrementar les despeses socials i necessita incrementar la salut.
1: El que vol dir és que falta responsabilitat.
2: No. Responsabilitat per part dels consellers no ho sé què dir-li, però per
1: no,
2: part...
1: Dic en general, dels partits
2: general.
1: Polítics.
2: Ah, sí, clar. I tant. Però responsabilitat i que només miren els números, el que vostè deia abans, els números. Quants vots tinc, quants podré treure, hem d'anar per aquí per atacar el president i així guanyarem. No, així no es guanya. Així no es guanya. Es perd. Perquè després van perdent. I no són responsables.
1: Deixa'm que li expliqui que una de les coses que m'agraden molt a mi d'aquest programa és que quan ens van donar aquest racó de poder fer una entrevista cada dia tranquil·la, doncs com ara, mirant-nos als ulls, sí. Ja ha vist vostè que només he anat a consultar el nom del premi, sí. Perquè no me'n recordava, la resta és una conversa, i això m'agrada molt. Una de les coses que hem fet és anar a trucar a la porta de polítics que han estat molt importants, polítics i polítiques, que han estat molt importants i que ara no estan a la primera línia. I per qui ha passat, miri, des de Felip Puig, Joan Puigcercós, Dolors Camats, li deia abans, Carme Forcadell, Ernest Benach, no sé, molta gent. Un sí que nota un cert canvi en la gent que s'hi dedica a la política. No té vostè aquesta sensació?
2: Totalment. Totalment. I que han prescindit de valors importants. Jo no dic que en Felip Puig tingui que ser de nou conseller de no sé què, però el Felip Puig l'has de tenir aquí al costat, perquè és un home molt intel·ligent, té el cap molt ben amoblat, i tu el necessites, jo el veig molt sovint. Jo em trobo amb els consellers de l'època Pujol.
1: Vostè es troba a tothom, perquè és la presidenta de l'Associació d'Antics Diputats,
2: sí,
1: del Parlament de Catalunya.
2: Sí, encara continua, però acabo, perquè no m'han deixat acabar i ara ja farà 10 anys, i no pot ser. S'ha
1: ja
2: de
1: està,
2: renovar.
1: Ja està, vol agafar vacances, vostè.
2: Bueno, vacances no em deixen gaire, però sí.
1: Però sí que és una cosa, això que deia, que l'he tallat i ha estat mal tallada, perquè... en realitat, renunciem al valor de
2: el
1: la
2: valor
1: gent, no? Al coneixement de la gent, no?
2: El valor que hem tingut, perquè han hagut molts governs a Catalunya, mm-hmm. i molts parlaments, i quan veus la gent de vàlua, perquè hi ha de tot,
1: clar.
2: Però la gent de vàlua, i veus moltes, i per què no tenen en compte amb ells? O quan alguna vegada un d'ells s'ha atrevit a dir... d'això no hi estic d'acord, li han criticat. I dius, bueno, però a veure, és que no podem parlar, no podem dir res, no pots tenir en compte que aquesta persona ha estat president durant 5 anys o durant 10 o el que sigui, i que, per tant, una mica més de savoir-faire té, no volen.
1: Ja. Senyora Gispert, si nosaltres mirem enrere... té tants càrrecs i tan importants tots, que si jo li digués, si vostè pogués tornar un parell de dies...
2: Un parell de dies?
1: Un parell de dies.
2: Tornaria perquè faria de tot.
1: No, però un parell de dies, allò, no sé, on aniria? A l'època de presidenta del Parlament, a l'època de consellera de Justícia...
2: A l'època de consellera.
1: Sí?
2: Sí.
1: Per què?
2: Miri, perquè vaig treballar moltíssim, però m'ho vaig passar genial. I vaig poder fer moltes coses que eren pràcticament impossibles en aquell moment.
1: Yeah.
2: I vaig tenir una boníssima relació amb tots els poders de l'Estat que ara no ens podem ni veure, doncs amb tots. I vaig aconseguir coses d'ells. I aquella sensació de dir negociar és important, jo l'he tingut sempre.
1: Clar. És que necessitem posar-hi llum i taquígraf a tot. En l'actualitat estem tan acostumats segurament a l'última hora, a la foto de l'Instagram, a l'última publicació d'X o de TikTok, que un s'oblida que les negociacions reals passen sempre sense càmeres.
2: Exacte.
1: Passen sense càmeres, no?
2: Sí.
1: Ignacio Rigau, és que no t'he deixat ni preguntar avui.
3: Bé, a fer, tenia un parell de preguntes a fer. Una és molt accessòria, potser superflua, i l'altra potser ho és tot el contrari. Amb quina voldria començar?
2: A la que vulgui.
3: Doncs, si vol, comencem amb la seriosa i empalmo amb la superflua. Vostè va viure durant 5 anys, probablement 3 dels quals, no, de fet tots els 5, van ser dels més tensos, podríem dir, o intensos, de la política catalana. I segurament va haver de tractar amb totes les forces polítiques. Guarda bon record o algun bon record, fins i tot d'aquelles que estaven diametralment oposades, per exemple, en aquell moment podia ser el Partit Popular o la CUP, no?, com qui diu. Guarda bon record del tracte personal que tenia amb els diputats?
2: Sí, guardo bon record de quasi bé tots, perquè a vegades una cosa és el partit, per tant, la gent que forma el partit, i una altra és un diputat determinat. Jo amb el Partit Popular vaig estar bé, em vaig entendre bé, malgrat van fer-me una mica la vida impossible al final de la meva legislatura, però sempre recordo com llàstima que no continuïn aquells. Això per una banda. Per una altra, amb la CUP, la CUP a mi em feia una mica de por, perquè jo pensava, no tinc res a veure amb la CUP, i per tant m'haig d'entendre, perquè jo haig de ser neutral, haig d'actuar per tots igual. I llavors els vaig convidar a veure'm al despatx. I van venir amb les seves bolses, els texans, bom, van tirar-lo aquí al costat. I vaig pensar,
1: el David Fernández,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i vaig pensar, ai, comencem malament, però bueno. I llavors el David va ser el que em va dir, no li agrada gaire com anem vestits, i dic, sincerament, no. Preferiria que anéssiu una mica més d'acord amb la institució, però escolta, jo no m'hi ficaré amb la vostra vestimenta, únicament us faig aquesta reflexió.
4: Bueno, jo penso que Alexis és una persona, primer, que és fill de Luis Racionero.
1: Sí.
4: Luis Racionero va ser gran amic meu, va ser molt important a l'època contracultural de l'Ajo Blanco, que són els primers anys, i era una persona que tenia una part mística important. Es va retirar, va viure al camp, quan a l'Empordà era l'Empordà, o sigui que era un lloc que no estava massacrat per al turisme, sinó que havia molts espais. Després al Pirineu, vull dir, ell era de la Seu d'Urgell, i el seu fill, doncs, bueno, és l'Alexis, que és la persona que avui introduïm, no? Jo penso que és una persona que es dedica molt al ioga, a l'espiritualitat i a viatjar per l'Orient.
1: Que bé, no? Alexis Racionero, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit. Molt bé, sortim de donar una classe de ioga i meditació.
1: Sí? Molt bé. Ara surts de fer una classe de ioga i meditació, no? Fantàstic, eh?
5: Sí.
1: Aquesta és una hora perfecta, no?, per fer una classe de meditació, de ioga, i és una manera d'encarar el final del dia perfecta, no?
5: Sí, la veritat és que jo dono classes al Yoga One i hi ha dies que començo el dia amb una classe potent, però clar, quan és pues, ara al vespre, pues, és com per tancar, baixar, deixar anar i mirar d'anar a dormir pues, amb la ment buida, no?, que la tenim sempre molt plena.
1: Però es pot arribar a tenir la ment buida, Alexis?
5: Absolutament buida, no. Allò de parar absolutament la mente i poner la mente en blanco, que diuen, això només els ioguis i els éssers espirituals molt elevats.
1: Yeah,
5: però calmar-la i baixar la intensitat, això i tant.
1: Home, calmar la ment ja és un què, eh? Pepe, tu has fet ioga alguna vegada o no?
4: Jo sí, he fet ioga, i el que passa que em vaig fer molt mal als peus.
1: Vai, als peus?
4: Sí.
1: I això?
4: Bueno, perquè em vaig lesionar els tendons. La vaig fer a Verges, a més.
6: Ah, molt bé.
4: A un poble d'Empordà.
6: Si és que et calien però bons professors, com l'Alexis, no?
4: A mi m'agradaria, Alexis, que ens expliquessis amb quatre paraules què és per tu l'espiritualitat.
5: Sí, per mi hi ha una cosa molt clara, i és el que jo transmeto en els llibres que escric i a les classes que dono, que és una cosa que a mi me la va dir el Raymond Paniker quan el vaig entrevistar fa molts anys per un documental que vaig fer que es diu Rubber Soul, on parlava de per què tota una generació hippie i no hippie va anar a l'Índia. I el Raymond, que era una de les persones que havia estat allà i que coneixia el tema molt bé, i a part era un gran savi de les religions, doncs em va dir alguna cosa així com l'home sense espiritualitat s'ofega, i ara ve lo important, i deia, i com hem confós la religió amb l'espiritualitat, ens hem perdut. Llavors, per mi, l'espiritualitat és quelcom que pot ser profà o que pot estar vinculat a la religió, però una cosa és la religió i una altra és l'espiritualitat. I l'espiritualitat t'obre pues, simplement la possibilitat que tu, com a ésser humà, connectis amb lo transcendent. I lo transcendent pot ser l'univers, l'ú, la natura, el déu cristià, el déu musulmà, o qui es vulgui, o el que es vulgui. El problema és que si tallem la religió, perquè en els temps moderns pues, potser hi ha molta gent que està pues, no en contra, però no a favor de ser religiós, llavors matem l'espiritualitat i som éssers racionals, emocionals i també espirituals, no? Clar. I per tant crec que necessitem aquesta espiritualitat.
1: No tens la sensació, de tota manera, que portem uns anys en els que hi ha hagut un cert canvi de xip en aquesta direcció? Ja no parlo només de l'apropament cap al ioga, que això ha estat una evidència, veient simplement a la ciutat de Barcelona la quantitat de centres de ioga que arriba bé per tot arreu, no? Això d'una banda. Però jo tinc una cosa que em va cridar molt l'atenció, que va ser un dia que vaig descobrir que el monestir de Montserrat es fan jornades cap de setmana, petites reunions, encarades a persones que no són creients, però sí que són espirituals. I que realment hi ha moltíssima gent que s'hi està apropant. No creus que hi ha un cert ressorgiment de l'espiritualitat a casa nostra?
5: Sí, jo estic convençut, perquè és que és una necessitat. O sigui, ens hem donat compte que la neurosi i que les malalties de la ment pues són les malalties, segons l'OMS, més importants en el món en aquest moment. I llavors necessitem d'aquesta medicina, no? Llavors, doncs, sí, poden haver-hi, per exemple, retirs de silenci, siguin vipassana o no, o fent, o sota moltes formes, però retirs de silenci s'estan fent un munt. I la gent va veient que des del ioga, des de la respiració, des del mindfulness, des de moltes tècniques, doncs les coses milloren per un mateix, no?
4: Bueno,
5: I aquesta entrada i aquesta porta a l'espiritualitat, doncs sí, s'està donant.
4: Tu has escrit sobre l'ecotopatia, no?
5: L'ecotopia. Sí, jo he escrit un llibre petit amb anagrama que es diu Ecotopia, on parlo molt pues, d'això, de l'ecotopia és com l'utopia de la Terra, no? Que és com que necessitem tornar a connectar amb la natura des d'un concepte, des del taoisme i des d'aquestes creences que veuen la natura com quelcom sagrat, no? Que ja no és l'ecologia, que és l'estudi científic de la logia que vol analitzar la natura i dir-nos si els residus i coses d'aquestes. No. És vostè se'n va a la muntanya o se'n va al mar, contempla la natura, es queda en silenci i aprèn d'ella, no? I copsa doncs, les vibracions, el chi i tot el que hi ha en la natura que a nosaltres ens sana i ens tranquil·litza, no?
1: Deixa'm que et faci una pregunta, perdona, Pepe, i ara et dono una pregunta que sempre m'ha vingut al cap. Jo he fet algun retir de ioga fa temps, i clar, te n'adones que quan estàs al mig de la muntanya i estàs al costat d'un riu, tot això que dius resulta, no dic fàcil, però sí que t'hi apropes d'una manera senzilla. Segurament el gran repte és tenir aquesta mateixa sensació d'estar al mig del passeig de Gràcia cantonada d'Aragó, no?
5: Això és exactament el que dic jo, que el ioga comença quan acaba la classe.
7: Clar.
5: I com he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, faig l'analogia amb l'Actors Studio. No? El gran actor de l'Actors Studio és el que fa així, clac, entra en un paper complicadíssim i quan vol, clac, i surt. No? I això és el que hauríem de fer els meditadors i els ioguis. Pues això, la prova no és fer-ho a la muntanya en un espai idíl·lic, sinó pues, no sé, en una estació de metro en hora punta a Osaka.
6: Sí, sí.
5: ja no dic aquí, però sí, com deies, pues sí, el Passeig de Gràcia, on sigui. Però clar, és que això ho hem de portar a la quotidianitat. No?
6: Clar, digues, no.
4: Però això necessita un aprenentatge. Llavors, per sí, exemple, ha passat una cosa molt fotuda els últims anys, els boscos. Jo penso que jo estava aprenent molt els boscos també mediterranis, per exemple, els boscos de Menorca estaven vius. O sigui, hi havia màgia. En aquests moments, aquests boscos estan morts. O sigui, també passa a l'Empordà. Per què? Perquè els paisatges estan trepitjats per mils i mils de persones, de bicicletes, de patinets, de tot. I llavors, què passa? Que aquell silenci i aquella natura viva, plena de plantes, de vida, i pues, està desapareixent. I jo penso que per poder arribar a el que tu dius, estar a l'estació d'Osaka o a l'aeroport del Prat i està ausent, necessites un aprenentatge. I com pots aprenent? I a més molta intuïció. I molta intuïció, sí, i molta soledat, sí. I molt silenci. Perquè és un exercici. I llavors, a base de concentrar-te en aquest silenci, pots arribar a estar, el que tu dius, a l'estació de metro,
5: sí, sí.
4: I passar de tot. Però com ara, en aquests moments, restableixes els vincles amb la natura?
5: Bueno, jo separaria la natura amb el poder meditar i estar en silenci, perquè la natura ajuda. Però si vols estar en silenci al Passeig de Gràcia i als indrets nostres urbans, pues com dius o dieu, jo crec que el que cal és entrenament. I la base és disciplina. I la gent s'ha pensat que la via espiritual i fins i tot el creixement personal és una via de hi-hi, ha-ha, i això ve del New Age i d'històries d'aquestes, però no, la via espiritual i de la meditació i del silenci requereix molta disciplina, molta fortalesa mental, molta austeritat, i aquesta és la via dels veritables homes religiosos de tots els temps, no? I no és que haguem de ser sants, però com ens ensenya, per exemple, el zen japonès, doncs és, queda't a casa teva, mira la paret en blanc durant una hora i calla. I fes-ho cada dia. I no busquis excuses de si la veïna fa soroll o el que sigui. I ja sé que és dur, però si no, pues, te'n vas amb un dojo i ho fas amb gent que la comunitat ajuda, pues, a veure que som uns quants que ho estem fent, no? I clar que després podem anar a la natura i connectar amb la natura i que sigui meravellós. Però ho hem de poder fer pues, de les vies que siguin. La ideal, l'austera, la sorollosa i el que sigui, no?
6: Però fixa't que hi ha una cosa, m'estava venint al cap, quan un fa un viatge normal, sí. I se va a Nova York, sí. I es posa a fer de turista, i vas, sí. Tot el dia mirant cap amunt i cap avall, no? I aleshores tornes a Barcelona o a la ciutat on visquis, sí. I fas una mica el mateix. O sigui, no te n'adones, però estàs mirant dels edificis d'una altra manera, no? Quan cada dia passes per allà i ni t'hi fixes. Mm. Quan fas un retir d'aquestes característiques, passa una mica el mateix, no? T'ho dic perquè jo recordo que, clar, et passes 3 dies, 4 dies, observant els detalls, les coses, el so, les fulles dels arbres, que vens a la ciutat i veus una altra ciutat. I segurament aquí està una de les pràctiques, no? L'aprendre a gaudir de les petites coses a partir de l'observació d'això, de les coses a les que sovint no els hi donem cap mena d'importància, no?
5: Doncs tal qual, i de fet per això fem aquests retirs. Vull dir, a vegades la gent des de fora s'ho mira i diu, i aquest per què va pagar per estar en silenci i perquè estigui amb austeritat i no sé què, i no sé quantos i d'això. Bueno, doncs pues miri, perquè després d'això torno canviat i hi ha un canvi en la meva percepció, amb el meu estat d'ànim, amb la forma de, per mi una paraula molt important és contemplar.
6: Clar.
5: No mirar. Mirar és anar per la ment dirigit a una cosa. contemplar és el que Krishnamurti diu la choiceless awareness, que és la consciència sense haver de triar, que és molt difícil, però és posar-te d'observer, l'observador distante. Mira les coses des d'això, des d'una perspectiva de contemplar. Per això també has d'anar més a poc i més calmat, però bueno, pots fer una vida quotidiana d'urbanita i anar contemplant de tant en tant. Hi ha una pel·lícula fantàstica que es diu Perfect Days, de Wim Wenders, sobre un senyor que neteja lavabos al Japó, a Tòquio.
4: Fantàstica.
5: I aquest senyor practica una cosa en l'espai de prendre el dinar, que allà li diuen komorebi, que és simplement seure a un banc i mentre estàs menjant pues, el sàndwich o el que tinguis, mirar com es filtra la llum del sol pels arbres. Simplement això. Ja està.
4: Però jo penso que no s'ha de tindre massa... O sigui, que tot això de la competitivitat, tot això de la necessitat d'acumular coses, tot això de fer moltes coses al mateix dia, jo penso que això trenca amb l'evolució cap al budisme, que d'alguna forma és la manera d'estar en pau amb el món. Jo penso que a Occident està passant tot el contrari. O sigui, que és molt difícil poder arribar a un equilibri. I jo tinc una cosa. Jo estic una mica a prop d'això. Jo era molt activista, molt actiu, molt cridaner i molt passional. I ara que amb el temps, i sobretot després d'estar molts anys visquent a la natura, pues estic arribant sense necessitat de fer iogues extrems i coses d'aquestes, però sí molta estona del dia estic en silenci.
6: M'ha agradat molt el concepte ioga extrem, deixa'm que et digui.
4: Sí, no, vull dir que hi ha molta gent que està molt obsessionada amb això, no?
6: Ja.
4: Jo penso que... I també m'agradaria, Alexis, que s'expliquessis una mica el que és el Gestalt. Perquè és, per mi és una cosa... Sí, he vist que tu ets terapeuta del Gestalt. I jo tenia una persona que ha sigut molt importantíssima, la Jo Blanco, que és l'Òscar Font Rodona, que després de passar per unes crisis es va fer maestra d'això. Ens podries explicar una mica què tècnica és el Gestalt?
5: Sí, la Gestalt és parteix de la psicologia humanista i bueno, pues està basada pues en les ensenyances de Fritz Perls i la base de la Gestalt és d'alguna forma que la relació amb el client del terapeuta, doncs és una relació on simplement el que fas és com posar-li un mirall a la persona perquè ella mateixa pugui veure quines són les seves neurosis, les seves ferides i les coses que porta, no? O sigui, en comptes de fer un estudi on, diguéssim, que el terapeuta dictamina i diu i recepta, allà el terapeuta el que fa és acompanyar a la persona senyalant-la i donant-li un rapport que a vegades confronta i a vegades és empàtic perquè aquesta persona es vagi veient i coneixent per si mateixa i pugui pues, sanar les coses que hagi de sanar, no? Que a vegades són dolç, a vegades són ferides o a vegades pues, el que es pugui portar, no? I jo vaig entrar a la Gestalt una mica pues, com a complement d'això, de tenir el ioga, que era la part corporal i espiritual, i tenir doncs, aquest element complementari, perquè també el que passa moltes vegades en el ioga, com ha dit el Pepe, aquest radical o strong o intens, és que jo soc professor de Kundalini, que és un dels iogues més energètics, és que a la gent se li mouen coses. I clar, si ets terapeuta de Gestalt, pots recollir aquestes coses que es mouen a la gent. Però si no, el problema és que clar, ja es mouen coses i deixes a la persona tirada a vegades, no? I és bo pues, poder recollir i acompanyar una mica perquè saps que una sessió de ioga o de meditació pot portar pues, revelacions que a vegades són maques i a vegades no.
6: Fixa't que m'ha agradat la definició que feies del Gestalt, en el sentit en el que parlaves, d'alguna manera m'ha semblat que una mica la línia del que també deies abans, no?, de la contemplació, però en aquest cas situant en la contemplació a un mateix. Un dels grans reptes, segurament en general, de la meditació, és aprendre què és el que mereix ser contemplat, també, no?
5: Sí. El darrer llibre que he escrit es diu Sendes de meditació i parlo de moltes formes de meditar, però al final la base és tria i troba la teva forma, que una pot ser cantant i una altra en moviment i una altra en silenci i una altra en respiració, però al final la meditació el que t'ha de portar és cap a tu mateix, cap a veure't a tu mateix, treure capes d'aquest ego que ens construïm, que no és que sigui un enemic, però és el protagonista de la nostra vida, i anar veient cap a dins qui ets tu, amb les teves feridetes i amb les teves llums. Clar. I això sí, i un cop ho trobes, no quedar-te dins, sinó llavors dir, bueno, i ara des d'això que he trobat aquí dins, contemplo el món i em relaciono amb el món d'aquesta manera més sana i no tan neuròtica, no?
6: Digues, digues, Pepe.
4: La respiració és clau. Tu has fet algun renacimiento, renaixement?
6: Algun renacimiento?
4: Alexis, tècnica de
6: renaixement. Has renacido?
5: Jo li anava a dir que n'he fet uns quants.
6: Ah, sí?
5: Però no, el que puc dir és que simbòlicament, i això ho tinc escrit, doncs, no sé, en un llibre que es diu Darshan, on explico els meus viatges per Àsia i així. Uh-huh. Jo vaig fer un viatge a l'Índia on vaig tenir com un amor i un renaixement. Uh-huh. I és un tema de que, a l'agafar distància, jo tenia 33 anys en aquell moment, anava a rodar el documental que explicava, i allà em vaig donar compte que portava una càrrega familiar de sostenir històries dels avis i coses que no em tocaven per edat i així, i que vaig patar, vaig tenir com un atac d'ansietat i de tot, i a partir d'aquí vaig començar a canviar la meva vida, vaig començar a fer ioga, vaig entrar en la meditació, vaig acabar deixant les classes de l'escac, vaig canviar de pis, vaig canviar de parella, o sigui, va ser... Pues, i ara dic que sóc com un altre, que estic a la meva segona vida.
6: Està molt bé. M'ha vingut una conya quan has dit això de ha renacido el mal.
4: No, renacimiento és una tècnica. A mi, un amic meu
5: ja ho va
4: ficar a l'Hotel Velázquez en Madrid.
6: Uh-huh. A l'Hotel Velázquez? No?
4: Ah, sí? I vaig fer una sessió de renaixement i llavors vaig veure i vaig sentir com jo vaig néixer i el que va passar. Com
5: em va agafar. Sí, és una regressió.
4: I llavors li vaig demanar a una tia meva, que encara estava viva, si era, podia ser veritat, i em vas dir... Però si m'estàs explicant el dia que vas néixer.
6: De veritat, eh?
4: Que jo estava amb la teva mare, perquè estava a l'habitació del costat, per si passava alguna cosa, perquè, clar, tu vas néixer amb una mare molt gran. Jo, la meva mare, quan jo vaig néixer, tenia 45 anys.
6: Uh-huh.
4: I en aquella època no era normal. I després també volia, Alexis, que expliquessis... A mi em vas transmetre la necessitat d'anar a Laos...
6: A Laos, oi, estic totalment d'acord.
4: A través d'un llibre, que em sembla que era el Mushim, no?
5: No, jo crec que podria ser La mirada oriente, que és de llibres d'avantguàrdia, o podria ser el Darshan amb Kairos, que són dos llibres que parlen bastant, pues, d'això, del viatge a Àsia amb un vincle, pues, espiritual, no?
6: És que Laos és una passada. Jo hi he estat a Laos. És absolutament espectacular. Per què entens que és absolutament recomanable?
5: Bueno, jo crec que en l'episodi que jo parlava de Laos m'estava referint, doncs, a una de les ensenyances de la filosofia oriental, que és el que todo fluye.
6: Uh-huh.
5: I que això, vivim en una realitat canviant i la volem afrontar d'una forma... rígida, no? O sigui, una ment rígida per una realitat canviant. Llavors, doncs, jo portava la imatge típica del fluir, que és l'aigua, no? Llavors, a Laos, a part de que passa el Mekong, doncs concretament en un indret que es diu Luang Prabang, que és un poblet molt bonic a la part nord de Laos, no només passa al Mekong, sinó que hi ha una confluència de dos o tres rius més, de manera que el poblet és com una mena de quasi península.
6: Luang Prabang, diria, si em permets l'anècdota, jo vaig anar amb la persona que era la meva parella en aquell moment i va ser la primera vegada que els dos ens vam posar d'acord en que aquell era un lloc meravellós per viure, que només tenia un problema, que estàvem massa lluny. Estava massa lluny, perquè clar, arribar a Luang Prabang no és agafar un avió i arribes allà. Has de fer tela, avions
5: certament.
6: I vaixells i de més, no? Però Luang Prabang és un lloc absolutament meravellós. Meravellós.
4: Sí, la gent va a Vietnam i a Camboya i no va a Luang Prabang.
6: No, per això és tan meravellós.
4: Però per sort.
6: Sí, sí. No sé.
5: Bé, jo també va ser l'indret que vaig triar amb una parella que vaig tenir molts anys, de dir, a veure, si he de triar un lloc i et vull ensenyar pues, com una mena de paradís, a Luang Prabang. Ara, això sí, has d'agafar tres avions.
6: Tres avions i un vaixell, no? I un vaixell.
5: No, tant,
6: bueno,
5: no.
6: Clar, no, jo és que no. Jo vaig baixar al Mekong i aleshores vaig arribar per allà, clar.
5: Vale.
6: Clar. En fi, també podia... Bé, en fi, és igual, sí. Avui ara ja em posaria a parlar jo de Luang Prabang i em passaria aquí fins
5: bueno, a Luang Prabang em va passar una cosa així, si la puc dir ràpid, que trobes monjos de veritat i que estan allà, perquè Luang Prabang també s'ha de dir pels oients que és un lloc bastant turístic.
6: Sí, sí que ho
5: és. I que hi ha molt turisme i que és tot molt mono i molt bonic, però això sí, els monjos que estan allà són de veritat i viuen en els temples, no? I un dels monjos, pues, parlant amb ell, pues, m'explica la rutina, s'aixequen a les 4 del matí i se'n van a dormir a les 11 i pico de la nit. Llavors comptes les hores i dius, bueno, i com pot ser que dormiu 4 hores i no estiguis cansat? I em va dir, per què no consumeixo? I no es referia a diners, es referia a energia física.
6: Ja, yeah. Que impressionant.
5: I és això veritat, també és un aprenentatge.
6: Anava a dir que tornes d'aquells països amb la sensació que has après moltes coses. Bé, viatjar sempre té aquest punt, de tota manera. Vagis on vagis, sí. Si vas amb l'esperit obert i amb les orelles ben obertes, també, home, un sempre acaba creixent. De tota manera, a vegades, per créixer, un pot viatjar, altres vegades el que ha de fer és, en lloc de mirar cap a fora, mirar cap endins. I és això segurament el que defensava Jung amb una frase meravellosa que ens hem trobat en la teva pàgina web. Diu, aquell que mira fora somia, aquell que mira cap a dins desperta.
4: Recomana, Alexis, un llibre per als radioients perquè entrin en aquesta matèria i les serveixi aquesta conversa.
5: Home, hi ha un llibre molt bo de Krishnamurti que es diu La llibertat primera i última.
6: Ah.
5: No? I després algun dels llibres d'Alan Watts sobre el Zen, que és el Zen o el Camino del Zen, doncs són dos llibres molt bons, no? Després, doncs no sé, jo no m'agrada parlar dels meus llibres i triar un em costaria molt, no?
4: Però bueno,
5: doncs espiritualitat i viatge, doncs un llibre que pot estar molt bé és Darshan, no?
6: Molt bé. Alexis, no tenim més temps. Ho hem de deixar aquí. Estem a 3 minuts de les 10. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Un dia vindrem a practicar
5: igualment
6: amb tu.
4: Vinga, doncs gràcies, Alexis.
6: Molt bé. I records a la...
5: Gràcies, Pepe.
6: Anava a dir, i records a la Pati Peguero i al Jordi Canela, perquè treballa a Yuga One.
5: Home, sí.
6: I són bons amics.
5: D'aquí surto.
6: Molt bé.
5: Gràcies.
6: Una abraçada, Alexis. Bona nit.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. El Ministeri d'Educació ha afirmat que va avisar la Generalitat per les incidències que l'OCDE veia les proves PISA catalanes per les taxes d'exclusió d'alumnat superiors a les establertes. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Ràdio Nacional, va ser a l'abril del 2025, amb les proves ja començades, quan l'Estat va rebre una comunicació de l'empresa contractada per l'organització per aplicar les proves. Segons detallen fonts al Ministeri, en aquell moment, personal tècnic de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va comunicar les incidències que s'estaven observant als corresponents nivells tècnics del Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya. Amb tot, el Ministeri sosté que l'abast de les incidències no es va conèixer fins al març del 2026 amb la publicació dels resultats globals de l'OCDE. Canviem de qüestió. Els bombers han aconseguit extingir l'incendi de Rábano de Alista a la província de Zamora, que ha carbonitzat 168 hectàrees i ha arribat a assolir el nivell 2 de gravetat potencial. La situació a la resta de l'estat, però, continua sent d'alerta, perquè els focs del centre del país i de Castelló romanen actius. Pau Alemany, bon vespre.
2: Bon vespre. Cada incendi apagat és una petita victòria per als centenars de bombers repartits per tot el territori espanyol, que, més enllà de la grandària de les flames, mostren la seva preocupació per la simultaneïtat dels focs. I és que, tot i que la situació ha millorat relativament al llarg de la tarda, amb els reallotjaments a diversos municipis de Madrid i d'Àvila, la preocupació és elevada de cara a aquest dimecres, quan hi haurà una nova onada de calor que complicarà les tasques d'extinció. Pel que fa al trànsit, més de 40 carreteres continuen tallades a Espanya a causa dels incendis forestals. Són una desena menys que aquest dilluns, després que algunes hagin recuperat la circulació.
0: Gràcies. Més assumptes. La Universitat Complutense de Madrid manté la seva petició que si Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i la seva assessora, Cristina Álvarez, són condemnades per malversació, indemnitzin la institució amb més de 113.000 euros. Una quantitat que demana pel cost del desenvolupament d'un programari que, segons la investigació, es va finançar amb recursos públics i es va destinar a finalitats privades. La universitat també demana recuperar la titularitat i el control d'aquest programari i de tots els actius vinculats. I els expliquem també que la defensa dels tres Mossos investigats per la fugida de Carles Puigdemont ha presentat un recurs contra la decisió d'enviar el cas a judici. Els advocats sostenen que no hi ha indicis suficients per acusar-los d'un delicte d'omissió del deure i asseguren que cap dels agents estava de servei ni tenia encomanada la detenció de l'expresident. També ha porten una resposta oficial del govern que afirma que el dispositiu policial d'aquell dia tenia com a objectiu garantir la seguretat i l'ordre públic, però no executar l'ordre de detenció contra Puigdemont. En clau esportiva, us ho hem avançat a les 7. El president del Barça, Joan Laporta, no viatjarà a la gira per Anglaterra per un problema de salut. Més detalls. Frank Robert, bon vespre.
3: Bon vespre. El president del Barça portava uns dies ingressat a l'Hospital de Barcelona per problemes de salut, ja que va tornar del viatge a Nova York pel Mundial amb malestar i, de fet, ahir no va viatjar amb l'expedició blaugrana cap a Anglaterra. El mateix Joan Laporta ha publicat un comunicat al seu compte d'Instagram explicant que li han revertit amb èxit l'arritme que li havien diagnosticat i diu textualment: "Torno a tenir el cor bategant

0: de forma rítmica. A més, ha volgut agrair la feina de tot el personal sanitari i el suport que ha rebut de familiars i amics. Així doncs, a la Porta ara li esperen uns dies de fer bondat, per tant, no s'incorporarà a l'estaig de pretemporada que estan fent els de Hansi Flick a St. George Park, i la màxima autoritat del club a Birmingham serà el vicepresident primer, Rafa Juste.
1: Gràcies. Doncs en aquest punt ens interessem en la previsió meteorològica per a demà. Aimet, Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia més calorós. S'esperen màximes elevades a gran part de l'interior, superant els 36 graus. Els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A primeres hores del dia, núvols baixos amb boires al litoral i durant la tarda al Pirineu, possibles núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Girona i 20 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: I com se circula a aquesta hora per les carreteres catalanes? Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A aquesta hora ja parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària, sobretot a les principals carreteres i autopistes catalanes. No ha estat una tarda excessivament complicada, ara mateix ha baixat moltíssim el volum de circulació i no tenim constància de cap incidència que ens compliqui aquest trànsit. Per tant, com us dèiem, a aquesta hora ja fluïdesa a les principals vies catalanes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs és tot també per nostra. Més notícies al punt de les 9. Bon vespre.
4: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
5: Doctor Sergi Rufi, com està, senyor? Bona nit.
6: Què tal, Toni? Jo estic bé.
5: Estic content de tenir-te aquí.
6: A prop teu estic bé.
5: Que bé.
6: Un tio sensible.
5: És veritat, sí que sóc un tio sensible. Tu també, no?
6: Sí, clar. Òbviament, sí. Clar, òbviament.
5: Jo vaig conèixer el doctor Sergi Rufi, diré Sergi a partir d'ara.
6: Sergi, sí.
5: Com l'autor de La belleza de la rareza, cosa que no m'estranya, perquè la primera visió que un té de tu sempre és una mica heavy, perquè vas tatuat per tot arreu, no? Tu ja estàs acostumat.
6: Totalment.
5: Però la gent quan et veu per primera vegada flipa una mica sempre, no?
6: Segurament, no ho sé. Tampoc és que miri a la gent massa, honestament.
5: Ja, és veritat, això.
6: Els ulls no miro massa.
5: No mires molt els ulls?
6: No. És més la... O sigui, quan jo vaig amb gent, em diuen, hòstia, com miren? Però jo és que no miro mai, tampoc. No vaig mirar així la gent com em mira. Òbviament no.
7: Però per timidesa, no mires els ulls per timidesa?
6: No. Jo sé que miro els ulls, però no miro a la gent pel carrer anònima. No vaig mirant, fent contacte visual a la gent.
5: Sí, si et mira o no et mira, això
6: clar,
5: no ho veus.
6: Jo no vaig mirant, a veure si em mira. No, jo vaig mirant recte, perquè sé que potser em miren, llavors ja hi ha una comunicació, una connexió rara, i intento evitar-la. Clar. Sí que hi ha hagut gent que m'ha mirat com a... com cara de... qui és aquest? I segons el dia, accepto, i segons el dia, digo algo.
5: Deixa'm dir-te que la sensació aquella de... Jo que sóc d'anar mirant, jo miro.
6: Miron.
5: Però el dia que no estàs mirant i que vas al teu rotllo i penses, lo mismo me da que me da lo mismo,
6: sí.
5: Aquell dia et sents molt bé, no? Et sents molt fort, no?
6: Sí, absolutament. Tens una meta, tens una tasca... Llavors vas caminant cap allà, no vas mirant.
5: A mi m'agrada molt, el llibre es diu, ho hem dit abans, Abiertos a sentir, aprende a compartir tus emociones y disfruta de tu sensibilidad. M'agrada molt, de tot el que he llegit, m'agrada molt tot, ja t'ho dic ara.
6: Gràcies.
5: Deixa'm dir-te que d'entrada el que veig és que hi ha una crítica molt potent a la psicologia convencional, no?
6: És un tema aquest potent, també, profund. Bàsicament és una psicologia que... o sigui, es basa en el control emocional. Llavors, com dic el llibre, si vas al psicòleg oficialista, el que fa és ensenyar-te a que no ploris. Però si vas al psicòleg més... no sé com dir-ho, més profund, més tal, el que fa és acompanyar-te a saber plorar bé.
5: Clar.
6: O a no tancar, sinó obrir. Perquè obrir, o si t'obres, estàs tu, et trobes a tu. Però si et tanques... al final acabes sent algú que no ets per encaixar, saps?
5: El dia que un aprèn a deixar-se anar és el dia de l'alliberament, no? El dia que un...
6: Al principi de l'alliberament segurament sí, ho és. Però clar, és que és complicat, eh? Fer-ho. Si no ho fa ningú, al principi ho has de fer tu amb tu mateix, no? Reconèixer que, hòstia, doncs estic trist o tinc por, no? Però si no passes per aquest moment de reconèixer-ho, al final reprimeixes i, hòstia, la por es converteix en ansietat, la tristesa en depressió.
5: Avui llegia.
6: Perquè estàs contenint mesos, temps, anys, i al final esclates, òbviament.
5: Avui llegia, Sergi, que s'ha disparat una passada al nombre d'ansiolítics, antidepressius, etcètera, etcètera, no? Segurament tot això té molt a veure amb qui anem per la vida somrient, quan
6: paper,
5: en realitat per dins estem allò que explotem, no?
6: Sí, segurament sí. És un món complicat, difícil, complex. Un món digital, un món canviant, incert, i aquí és on neix tot, no? O sigui, se'ns promet moltes coses que no arribarem mai, no? Seràs famoso, seràs tal, seràs creador de contenido i tindràs milions de seguidors, i això fa un cada 10 milions. I la resta són gent anònima, però ningú vol ser anònim, saps? Tothom vol ser el selfie aquest per tenir seguidors.
5: Però segurament això significa que és que ens ensenyen molt a què hem de tenir coses, però no a ser coses.
6: Molt bé, absolutament, sí. A ser. Com deia aquell escriptor, de vegades, a veces con existir es suficiente. Què deia aquell? Miller, Henry Miller. Uh-huh. És que és veritat, en aquest món només existeixes si tens valor, i el valor el tens treballant, tenint objectes, coses, projectes, i és molt complicat en el buit, caminant sense res, sense direcció, un dia en blanc, caminant. Hòstia, sentir-te bé és complicat, eh? Perquè no sé d'on vull, no sé què he de fer, no tinc horaris, no tal, i quin soy, i tal, comença aquí. Que ara li diuen, la neurociència li diu, la red neuronal por defecto. Que és tot aquest tipus de pensament que va per sota dels pensaments que estan orientats a les metes. He de fer això, he de fer aquesta tasca, tal. Quan això desapareix, hi ha una red neuronal de pensaments que van automàticament i vas més en introspecció. Pensant de què va esto, de on voy, això m'agrada, això no m'agrada, això tal. I aquí són venen els problemes, que estem sempre evitant aquesta red neuronal, fent coses, i al final és un lío, perquè no ens sabem avorrir. I si no ens sabem avorrir, no sabem sentir, deixar-nos sentir, obrir-nos a sentir, per saber el que realment volem fer. Que és el que jo dic al llibre, la sensibilitat, o sigui, el sentit de la vida ve de sentir. No ve de pensar, ve de sentir. Em deixo sentir i decideixo des del que sento, no des del que m'han dit que he de fer, des de l'obligació. No, sentit, el sentit de la vida ve des del sentir, no des de l'obligació.
5: El que passa és que quan un fa això en una societat en la que tothom fa exactament el contrari, et converteix en un bitxo raro, no?
6: Absolutament, i a més per això dic que la sensibilitat, com han dit abans, és una feblesa, tal, s'ha de tapar. No, és una fortalesa, és una força. O sigui, per ser capaç d'obrir-te en un món que es tanca, que has de fingir que ets fred i que tens tot controlat i que ets un tio molt productiu i tal, hòstia, s'ha de ser valent, eh?
5: Escolta'm, no ens haurien d'ensenyar de petits una assignatura que es digués algo així com el tansamanfutisme? És a dir, clar, perquè normalment no expressem com estem, com sentim, per por
6: molt bé.
5: A que a la resta li importi. És a dir, normalment quan algú et pregunta com estàs, no t'ho pregunta perquè vulguis saber-ho.
7: No.
5: És o no?
7: Totalment.
5: Totalment. O sigui, com tu dius, ui, per estic bé, fotut, no? Per no sé què, veus la cara. O sigui, a la gent no li interessa, tu estàs
6: general,
5: trist
6: no.
5: O de mal
7: però
5: rotllo.
7: Però i a part hi ha una cosa de com que no molesta, no molesta, no sé si és la paraula, però vull
6: sí,
7: dir,
6: sí, sí,
7: tu
6: sí.
7: No agrada... Sí. Veure la tristor. Sí, llavors, sí. Per exemple, amb coses com una pèrdua o com una ruptura o una situació en la que tu estàs malament perquè estàs malament, la cosa és com... No, però tot anirà bé. Ja veuràs que dius, escolta, que estic trista, que vull plorar...
5: Deixa, això és el que reivindiques tu al llibre,
7: clar,
5: no?
7: És estar en el pou. Hem de perquè, no? És com que no et deixen anar al pou.
5: Sí,
7: i
5: sí.
7: Dic, home, si no arribes al pou, si no arribes a estar baix mai, doncs mai aniràs cap amunt, tampoc.
5: Hi ha una cançó de Serrat que es diu Bienaventurados, que diu, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir prosperando. Que a mi em sembla meravellós.
6: Que a més,
5: no?
6: Enllaço amb una altra frase que diu, solo el pozo sabe la verdad.
7: Ai, que guai, aquesta m'agrada molt.
5: Sí, és veritat.
6: No hi ha màscares, no hi ha repressió, i és la veritat. La veritat. És el sentiment.
5: I aleshores això significa que hem d'aprendre molt a estar sols? Perquè quan realment tenim aquell moment, aquells primers 5 minuts, jo què sé, que se't mor algú, eh? I en aquells primers 5 minuts, 3 hores, 2 dies, rebem 250 trucades.
6: Sí, veu això que dius.
5: Però quan passen 2 setmanes, la teva tristesa no interessa.
6: Absolutament, així és.
5: Estic tenint llenguatge ja de cafetera.
6: No, però Toni...
5: No interessa una merda a ningú, perdó. O sigui, és que
6: això
5: és
6: ve,
5: veritat. No?
6: Toni, això ve amb el que ens has explicat abans, que ho has viscut recentment. O sigui, quan algú es mor, ja sigui un gos o no, al mateix dia, però va com baixant lentament. De 100 missatges, el dia següent són 30, el dia següent són 10, i al final ningú, i et queda sol i dius, hòstia, comença ara el dol.
5: Mort,
6: el dol comença
5: un
6: ara.
5: Un trencament de parella, totalment. Absolutament tot, no?
6: Sí, és que al final som éssers intermitents. Una miqueta de tribu, una miqueta de soledat. Estaria bé.
5: Què et sembla, Eva?
7: Jo és que crec que una de les que deies, no? Què ens hauríem d'ensenyar quan som petits? Jo crec que una altra cosa que potser hauríem d'aprendre és a estar sols.
5: Clar.
7: Amb un mateix. Perquè també passa això, no? Que ja en els primers moments del dol estàs acompanyat, sempre. Perquè ve l'amic, o per les trucades, o perquè pues, hi ha un enterrament, no sé, que la gent ve, no? Llavors, clar, però quan tothom marxa, aquesta buidor, aquest que t'enfrontes a la casa, als records, a gestionar tot això, clar, és molt difícil si a més sempre com que no ens han ensenyat, no? És com que tu has de tenir parella, tu has de tenir molts amics, tu has de fer no sé què i penses, sí, tot això està superbé, però jo el que vull és saber i disfrutar també d'estar sola, de viure sola.
5: I sobretot perquè el dol s'ha de viure, no, Sergi?
6: Sempre s'ha de viure. De fet, si no es viu ara, es viurà demà. O sigui, sempre. És que, a veure, hi ha una part profunda, inconscient, on marxen totes les emocions que no processes, bàsicament. I per això, al final, parlo d'obrir, perquè si ens tanquem, al final somatitzem. Al final, mal de tal, mal de no sé què, temes fisiològics, temes neurològics, temes psiquiàtrics, tema tal, perquè no estem oberts a compartir. Perquè és que el llibre, bàsicament, és com compartir les emocions. És que és també una assignatura, no?
5: Yeah.
6: Com compartir les emocions. Primer, amb dignitat, sense demanar perdó. Perquè sempre la gent, quan ve a consulta, quan, no sé, plora una miqueta, demana disculpes, perdona. I dic, perdona, què és? Si és el més bonic que hi ha, això. El moment aquest és autèntic, real, és el pozo, és la connexió. O sigui, compartir emocions és connectar amb lo meu, també, amb el que porto, també. Llavors, les emocions ja no són un pes, són un pont que ens fan comunicar. I que ens treuen la soledat, perquè estar sol està bé, però hi ha soledats massa potents, també.
5: Perquè no, una mica pel que deia l'Eva, no? Perquè no ens han ensenyat. És a dir, perquè el moment en el qual tu aprens a estar amb tu, aprens a gaudir, entre cometes, d'allò xungo que et passa. És a dir, perquè saps que t'has d'enfrontar a les coses per tirar endavant després, no?
6: Mm-hmm. Segurament,
5: sí. Per exemple,
6: sí.
5: Hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia, que és, anava a dir, el mercat de la segona mà de les parelles. És a dir, a què em refereixo? O sigui, que tu ho veus que ha arribat un determinat moment, la gent es comença a separar, i hi ha molta gent que no vol tenir parella mai més,
6: yeah,
5: per al dolor que li va generar una parella anterior. És a dir,
6: absolutament,
5: el que t'ha fet una persona et serveix perquè tu et tanquis amb tota la resta.
6: Ostres. Et tanquis a sentir. Però això és que passa als 15 anys també. Gent que als 15 anys li van trencar el cor i ja mai més. O sigui, célibe, per sempre. Igual amb els gossos i amb els gats.
5: Que la gent es nega a tenir-ne més, no?
6: I diu mai més, perquè és un procés de dol duríssim, bàsicament perquè connecta amb coses pendents que tenim dintre. D'altres dols, d'altres traumes, llavors es fa insufrible. I el més ràpid és tancar. Reprimir, frenar i tal. Que jo no critico això tampoc, eh?
5: Jo tinc una idea per al proper llibre, que seria una conseqüència aquesta, que seria com buidar la motxilla, no?
6: Està bé.
5: No?
6: Aquí ho dic, eh? Una miqueta també, eh?
5: Ah, sí, no? Mm. Vale, doncs doncs explica'ns una mica. És a dir...
6: donaré l'or del llibre, això s'ha de comprar.
5: No, home, el llibre s'ha de comprar, ja ho saben vostès.
6: Dame las 5 tips para tal. Digo, te daré una.
5: Dame dos.
6: Dame dos.
5: Dame dos por el buen rollo.
6: Hòstia, és que hi ha una tècnica...
5: Bueno, amb una n'hi ha prou. Digues,
6: no, però hi ha una tècnica. O sigui, s'ha de plorar amb tècnica. O sigui, hi ha una tècnica. Primer, amb tu mateix, en un lloc segur, reconèixer el que sents, posar nom... I després et pots donar copets a les dues parts del cos, no? O sigui, per esquerra, per dreta, cos, perquè és moviment. Llavors el cervell es relaxa i et deixa obrir-te més, no? Obrir-te més. Això es diu alliberament emocional, hi ha una tècnica també, que és fàcil, bàsicament, però s'ha de saber tancar també. Perquè si no el cervell connecta primer amb l'amor d'aquest i després, hòstia, i l'amor de tal, hòstia, la meva mare, i ui, aquí hem de tancar també. Perquè és que hem de saber també contenir-nos també. No hem d'anar explotant per la vida, que és que la gent pensa que està obert a sentir vol dir, no?, vomitar, plorar, que ara també és molt pop a les xarxes. Ben passada la repressió, tot el món happy, a la cop i volta, tot el món tiene problemes i llora, i és molt,
5: ah, sí?
6: És molt pornografia emocional.
5: Ah, sí?
6: Moltíssim, moltíssim.
5: Això no
6: moltíssim.
5: Ho havia vist.
6: Sí, sí, sí, sí. Gent que viu de donar llàstima. I jo parlo de compartir les emocions, obrir-te a sentir des de la dignitat i l'autorespecte.
5: Però des de la dignitat amb tu mateix.
6: Exacte, primer amb tu mateix.
5: És a dir, després la resta que pensin el que vulguin. No?
6: Exactament, però sí, jo sóc capaç de plorar en públic.
5: Jo això ho vaig explicar, mira, t'ho explico perquè ho vaig explicar l'altre dia a Mantena, i jo crec que ha estat un dels moments més alliberadors de tota la meva vida. Havia passat molta tensió perquè una persona important per mi l'operaven i va estar fumuda, no? I a l'endemà, justament a l'endemà d'aquella operació, em va trucar just en el moment en el qual jo estava a punt d'entrar al Caprabo. Vaig agafar el carro, penjo el telèfon, escolta'm, em va agafar una plorera.
6: Clar que sí, home.
5: Tu no saps... Però ho dic en sèrio, eh? Jo crec que això ja és l'edat, que ja t'és igual, que tothom pensi el que vulgui. Tu no saps lo a gust amb lo que jo anava comprant pel Caprabo, però fent-me un fart de plorar.
6: M'encanta.
5: Fins a mi també. Fins al punt que va haver-hi, se'm va apropar una senyora i em va dir, no sap lo bé que l'entenc.
7: Que mona.
5: T'ho juro, va ser meravellós. Però tu saps com me'n vaig
6: sortir? Estic emocionat, Toni, estic a punt de plorar. Perquè això és supermaco, tio, que diguis això, que reconeguis això. O sigui, tota la gent que està escoltant això s'està obrint a sentir.
5: Però,
6: absolutament.
5: Però perquè ets tu, perquè què més dona el que pensin els altres en aquell moment, no? És que vivim massa pendents del que pensen els altres.
6: Sí, ens ho han fet.
7: Jo no sé, jo m'intento reprimir bastant, però és perquè jo ploro
6: temporalment.
7: Molt.
5: Ah, no.
7: És que jo...
6: Vale, per això.
7: Jo crec que soc hipersensible.
5: Ah, sí, eh?
7: Sí, llavors jo, pues jo què sé, pues per exemple, l'última vegada així una mica rotllo, estava al metge, a la traumatòloga, amb la meva filla, i llavors em pregunta, ai, el teu fill, tal, i jo, fuà! Però plorant.
6: Absolutament. Molt maco,
7: que està bé, al meu fill, que no li passa res, no li passa res. O jo què sé, o vaig al col·le a parlar amb els profes i estic una entrevista, t'ho juro. Llavors, clar, ja és una mica rotllo... Perdona. O sigui, puc plorar en qualsevol moment per una paraula, per un... I a més, no puc... o sigui, se'm posen els ulls que es nota, vull dir, i cauen llàgrimes, vull dir.
5: Sí, sí.
6: Escolta, Eva, i què és el que diu quan et veuen plorar? Què diuen? La gent anònima que està allà mirant et diuen res o què?
7: Jo crec... No em diuen res. Vale. Per jo automàticament em disculpo perquè entenc...
6: Mira, veus, Toni?
7: No, jo sí. Sí.
6: La disculpa.
7: Sí, perquè...
6: Disculpa, perquè... culpa per plorar. Hòstia.
7: Bueno, perquè em passen situacions una mica rara,
6: sí,
7: saps?
6: No,
7: I perquè l'altra persona... Clar, perdó, també es disculpen, ja, perquè creuen que han dit alguna cosa jo.
6: clar.
7: Digo, no, sí, perdó, que sóc jo, que no...
6: Hòstia, veus o no, Toni, que és un show?
5: No,
6: sí, està tancat a sentir, acaba sent un circo, un lío... Perdó, por ser, por existir, perdó, por venir, por general, perdón.
5: Però perquè venim d'on venim.
6: Absolutament, jo aquí ho dic, venim d'una repressió emocional cultural que ve de la raó, de les grans guerres, de ser soldados.
5: Los hombres no lloran.
7: I això és horrorós.
6: I ara tampoc les dones, perquè ara és la superwoman. Treballar, tenir fills, ser la millor, ser emprenedora, tal, llavors també no plora la dona.
5: Doncs et quedes a gust, eh?
6: Et quedes a gust,
5: absolutament. Jo soc de plorar molt poc, a mi em costa molt plorar, però el dia aquest, escolta'm,
6: quan surt sol, és que és un miracle.
5: Tu saps l'alegria? Vaig sortir d'allà, me'n vaig a fer una canya, més content.
7: Home, te'n vas quedar a gust.
5: Vaig quedar a gustíssim. Clar, és veritat, clar. És veritat. I la por? Perquè tenim molta por, no?
6: la por.
5: De tot això es parla al llibre, no és que estiguem tenint una conversa allò. Tot, el jo, llibre va de tot això que els estem dient.
6: Sí, però jo el que faig al llibre, que és una diferència, no? Perquè jo no faig autoajuda, no? Perquè jo crec que l'autoajuda és una miqueta rara, una miqueta tendenciosa, manipulativa i tal. Jo parlo també d'experiències en consulta de molts clients i també de mi, perquè si jo parlo d'oberts a sentir, l'autor se tiene que abrir, no? O sigui, fondo i forma. Llavors parlo de les pors, primer de les pors generals. Por a la oscuritat quan ets nen.
5: Clar.
6: Por al càstig quan ets nen. Por a quedar-te sol quan ets nen. I després vaig també graduant quan ets més jove, quan ets adult, tal. I ara és por a la mort.
5: Ni tens por a la mort, tu?
6: No, jo no. Al revés, ho veig com una alliberació, la mort. Cuidado, que sí. És un tema... Sí. Però a veure, és un procés personal intern meu de molts anys, eh? Jo abans tenia por de volar, també, que també la poso por a volar, perquè la gent quan ho llegeixi es desculpabilitzi i vegi que és normal tenir por per això. I perquè ara s'han dit, no, hay que tener miedo a nada, porque la miedo es un enemigo interno que hay que vencer. És una funció psicobiològica de la ment-cos natural, ¿vale? I parlo de exemples meus, d'altra gent i tal. I també com viure millor amb la por. Però és que tot passa pel mateix, al final, no? O sigui, primer és desculpabilitzar les emocions naturals, que són les quatre bàsiques biològiques que comparteixes amb els teus gossos i amb els teus gats, que és tristesa, ràbia, por, alegria. Són els mamíferos, no? Llavors, bàsicament això, i és molt compartir també, compartir les pors. Si tu comparteixes les teves pors, és que les fem comuns, tothom tenim les mateixes pors. Por a fer el ridícul, avui aquí abans de venir, por a no dir res interessant, por a quedar-me callat. Llavors és molt normal.
5: Qui, tu?
6: Jo, sí, la gent pensa broma. Que no. Però sí, hòstia, per dintre la tinc, òbviament. Por a fer el ridícul, òbviament, són coses que tenim.
5: Estem tots, si fa no fa, tallats pel mateix patró.
6: Pel mateix patró, absolutament, d'això va el llibre.
7: I què hem de fer amb les pors?
6: És que, què hem de fer amb les pors? Primer les hem d'abraçar, les hem d'anomenar, les hem de comprendre, hem de veure d'on venen, també. És una feina... Clar, a mi no m'agrada fer fórmules generals per tothom, perquè sí que tenim tots les mateixes pors, però no les sentim iguals. O sigui, hi ha molta gent que les sent de manera paralitzants. O sigui, serien incapaços d'enfrontar-se a un micròfon, per exemple, ¿vale? Però sí que tenim tots por al micròfon. Potser tu no, perquè ets actriu pro i portes...
7: No, també.
6: La tens també,
7: claro.
6: Sí, no? I tu no, Toni, perquè portes 40.000 anys. Però bon, al principi de tot, Toni,
5: perdona,
6: quan vas debutar, què?
5: Jo, no, què dius al principi de tot? Jo crec que tots els dies abans de començar el programa i un segon...
6: Joder, sí. Toni, tio.
5: Tots els dies,
7: sí,
5: no?
7: Sí.
6: Toni, estàs fent un servei a la societat de la leche, perquè la gent que t'escolta sent el mateix que tu... Però pensa que tu no la tens.
5: Però jo crec que tu, Eva, quan has de sortir al teatre, per exemple...
7: No, jo em cago de por, o sigui...
6: M'encanta.
7: Sí,
5: clar,
7: sí.
5: Però és normal.
7: Sí,
6: però cada... Toni, jo aquí estava cagat, tio, tenia les mans congelades.
5: Quan avui, això?
6: T'ho juro, però 2 hores abans, perquè he vingut abans a caminar tranquil·lament...
5: En sèrio?
6: Sí, perquè hi ha un punt...
5: Has fet escalfament de l'entrevista.
6: He fet escalfament.
5: Que bo.
6: T'ho juro. És la cosa que dic, hòstia, aquest tio que ha estat a la uni donant classes, que ha estat allà, que fa vídeos, que tal... No, tio, però és que és diferent. És que, no sé, Toni. És que la vida i la ment són inexcrutables, com Déu.
5: És veritat, eh?
6: Com Déu. És que per què? No sé.
5: La ment, a mi aquest tema cada vegada em té més fascinat, perquè la ment a vegades agafa el seu camí propi.
6: Totalment.
5: És a dir, una cosa és la decisió i l'altra cosa és el que la ment decideix.
6: Llavors hi ha tres. La decisió, la ment que va en automàtic i la vida... que va també en automàtic.
5: El seu rotllo, sí.
6: Va su rotllo, i llavors dius, hòstia, encaixa els tres, eh?
5: I quin és el nostre poder de decisió aquí al mig?
6: No sé, però sí que està a prop de la sensibilitat, tio. El que tu sents és el que tu necessites, és la teva brúixola interior, i tu com a actriu ho saps. Oi? Això m'agrada, cap aquí vaig, aquest càsting vaig, aquest no, aquesta sèrie m'agrada...
7: Però mira, jo, per exemple, hi ha parlo en el meu cas, eh? Hi ha coses... que a mi m'estressen especialment, no? És veritat, m'estressen. Llavors jo...
6: Ens estem obrint, Toni!
7: Sí, jo tendeixo a... Ho he fet molts anys, a... com sé que m'estressen, no les faig. Vale? I he dit, doncs no.
5: Pues molt bé.
7: Llavors ja fa uns anys van oferir una d'aquestes coses que m'estressen mogollon. I jo estava amb el telèfon i vaig pensar... no puc contestar, o sigui, no puc seguir la mateixa dinàmica, saps? I llavors em diu, vols fer-ho? I vaig dir, sí. Em vaig arrepentir el segon, que vaig dir, com? Què he dit, no? Bueno, doncs, enfrontar-me a aquesta por, a aquest estrès i tal, em va donar un resultat super, super bo. Llavors, ara cada vegada que em passa això, o sigui, que m'ofereixen coses que entren dintre de la meva zona d'estrès màximo, jo em noto a mi mateixa amb la cosa de dir, automàtic, de dir, no, és que no puc, és que no quadra per dates i tal, i jo sempre estic així dient, no, tio, o sigui, has d'enfrontar això, no?, una mica.
5: Sobretot perquè deixes de viure, no? És a dir, la por et limita als moviments, no? Quan tu tens por a fer una cosa, t'estàs perdent aquella cosa.
7: Claro, és que són experiències, no? Al final.
6: Clar. Sí, però bueno, també s'ha de veure d'on ve, no? Perquè també, o sigui, segurament parla de la teva biografia, segurament. O sigui, què ha passat a la teva vida, quins traumes pendents tenim, no? A què hem dit que sí i després se'ns van riure de nosaltres, llavors tenim por, agafem pors. Llavors també hem de comprendre aquesta por. Al final és una part nostra, és una veu nostra molt, molt maca també, si la rebem amb carinyo i l'escoltem. I també ens pot dir el que sí i el que no. És un poder per decidir. I tu un dia dius que decideixo dir que no, però un dia dius, ara diré que sí. Llavors anem obrint aquesta finestra de tolerància a la por, lentament. Però la por sempre diu, para, i ves a poc a poc.
5: M'agrada molt aquesta frase, diu, l'alegria és la nena bonica de les quatre estacions de l'ànima.
6: Totalment.
5: És bonic, això, no?
6: Tothom volem, sí o no? Somriure sempre. Confonem felicitat amb somriure. I segurament tu estàs feliç fent una obra de teatre o una sèrie brutal i no has somrigut tant. Has estat tensa, sí o no? Però quan acabes, estàs de puta mare, sí o no? I no has somrigut tant. Llavors, per què pensem que el somriure vol dir felicitat? Si hi ha molts somriures falsos. De fet, hi ha un vídeo por ahí que diu, així sembla una persona abans de suïcidar-se. I surt a una festa rient, cachondeo, risas, tal, i el dia següent es llença per la finestra, balcó o on sigui. Llavors jo aquí també parlo d'això, d'aquesta alegria falsa que diuen que és l'ideal i la meta que tothom hem de tenir. No sempre. A mi m'agrada molt el neutre. Estic obert a sentir. Quan vaig a un funeral estic trist. Quan he de celebrar estic alegre. I aquí tinc una miqueta de por. Sembla que no, però la tinc.
5: Encara?
6: No, cada cop menys, Toni.
5: Home, ja
6: el Toni,
5: fa,
6: el Toni
5: ja
6: està...
5: Primer ja portem unes quantes entrevistes...
6: Perquè tu t'has obert, Toni. Jo és un tio molt, molt obert, Toni.
5: Des de la primera vegada
6: no
5: que ens vam conèixer.
6: D'aquí a dos dies no, vaig a la... Vaig
5: però
6: a
5: és
6: la...
5: que jo li poso exemple això de la belleza de la rareza.
6: Ahí, també. Però és que, collons, és que obrir-te a sentir és raro,
5: broma,
6: també.
5: Va,
6: no?
5: És broma.
6: És raro o no?
5: No.
6: D'aquí a dos dies vaig a la TV3 a un programa on la periodista no sobra massa. Llavors la por serà més gran perquè no hi ha ponts de comunicació. El sentiment és l'instint, és la intel·ligència més profunda i primària. O sigui, el nen té intel·ligència. Quan això creem en marxa cap a l'altre cantó. Llavors té la intel·ligència. Quina és? Els sentits, el sentiment, l'emoció. Quan no tenim pensament, tenim sentiment.
5: Aquest llibre és una reafirmació.
6: De què?
5: Hi ha una part del llibre que l'has fet per tu mateix?
6: Mentiria si jo digués que... És que em ric perquè dic, collons, tothom fa llibres per si mateix i també per la gent, però jo parlo perquè jo necessito comunicar això. Perquè hi ha molta gent que viu la sensibilitat com a culpa, com a tara, i la sensibilitat és maquíssima. O sigui, podem emocionar-nos veient obres d'art, podem emocionar-nos ara parlant amb una gent que també s'obre. O sigui, és un pont de comunicació. És que és un pont.
5: Yeah.
6: Però, clar, hem de treure el trauma. O sigui, hem d'augmentar la finestra de tolerància a les emocions difícils.
5: El llibre es diu Abiertos a sentir, aprende a compartir tus emociones y disfruta de tu sensibilidad. Libros Cúpula, doctor Sergi Rufí. Tu què creus, que el Sergi de petit havia de ser un dels que triomfaven a classe o dels...
7: Ostres, doncs mira, pot ser qualsevol de les dos, eh?
6: Prova.
7: Ai.
6: T'ho diré, prova.
7: Vale.
6: És bona aquesta, Toni, eh? Boníssima, tio. Perquè quan ella estava parlant, jo estava pensant,
5: pensant
6: en el meu relat,
5: tu,
6: quan
5: no?
6: Era nen.
5: Clar,
7: jo... Ostres, és que penso des de personatge. No, però estic pensant com a la construcció de personatges.
5: Clar.
7: És tan potent, la imatge, que penso, realment pot anar des de les dues bandes, no? Des del xaval, nen, que passa desapercebut, no sé què, i és una manera com de sortir al món a rebel·lar-se contra el jo, o al revés, el noi xulo, tal, des de... Però jo crec que és des del petit.
6: O sigui, intueix. Què intueixes?
7: Jo, des del
6: petit. Des del sentiment, què intueixes?
7: Des del petit.
6: Què vol dir petit?
7: Des del nen més incomprès, més tímid, més que passar una pisada...
6: I tu, Toni, què penses?
8: Jo et veig més malote.
6: Sí. Malote...
7: Tu eres malote?
8: Sí.
6: Jo vaig ser molt. I a més, al principi...
7: Bueno,
8: no, però si no parlo dels tatuatges.
7: Ah,
8: però que no l'escoltes.
6: Això és una conseqüència.
8: L'actitud, la manera...
7: Bueno,
8: anda,
7: que no canviem.
6: Sí, canviem, però Eva, jo era pop. Però era pop al revés, per ser el pitjor del col·le.
7: Eres xungo.
6: Xungo. Xungo, xungo, sí, xungo. Bueno, però bueno.
8: Luego se rehizo la vida, no?
6: Sí, no. Yeah. Jo segueixo sent el mateix, la base segueixo sent el mateix. Escolta. Hòstia, jo era bon tio, però com no em deixaven parlar, doncs pegava hòsties. Clar, sí, com clar.
7: La comunicació la és no tant.
6: Eva, era molt sensible i la gent no ho sabia. Que insensible, som molt sensible, collons, però no puc...
8: Escolta'm, puc acabar fent una
6: sempre,
8: broma?
6: Sempre, Toni, sempre.
8: Tinc un amic que em deia l'altre dia, jo fa temps que tinc ganes de fer-me un tatuatge, i em va dir, vés en compte, perquè et fas un tatuatge i després no pares. Què penses d'això?
6: Que és mentida, absolutament.
8: Mentida,
6: Ja, jo crec que el 90% de la gent té 1 o 3
8: yeah.
6: I molt poca gent té molts.
8: Tu saps quants tens?
6: Sempre dic que 1, perquè és com la meva
8: ara,
6: vida.
8: És una, tot és el una. Cos és un
6: sí,
8: tatuatge,
6: i
8: no?
6: Perquè vaig començar pel turmell i vaig acabar per la cara, llavors com un recorregut de
8: tot tipus de tatuatges, absolutament de tot tipus, Que guai.
7: Jo vull fer una pregunta, és que si no, no rebento. Si no me la vols contestar, no la contestis, Però és molt poc habitual que algú es tatuï a la cara. És molt, em sembla molt, molt... és una decisió, vull dir, no? És com molt potent. No sé
6: que
7: per
6: va
7: què
6: néixer
7: la
6: del
7: cara...
6: meu, de la meva intuïció, d'estar obert als somnis, a les intuïcions, i vaig dir, em toca tatuar-me la cara. I va ser després del Covid, patiment, la gent que va morir moltíssima, i llavors vaig connectar amb una vida que vivir, One Life to Live, que el porto aquí, sí. One Life to Live, que va ser el primer, i va venir a color vermell. Per què? No ho sé. Si estàs connectat amb el teu món interior, que és del que va el llibre, connecta amb el teu món interior, sabràs quina és la següent passa sempre.
8: Va, faig l'última pregunta jo.
7: Vale.
8: Quan queda del malote?
6: Segons la situació, Toni. Jo amb tu tinc una química guai i seré sempre carinyoso. Però si fossis un borde, o la Eva fos una borde, segurament em tenco, su el muro i puc ser molt cabernazo, també.
8: Sí.
6: Sí. Però això és sensibilitat sempre, també, perquè sento molt. Llavors, si estàs obert, m'obro, però si et tanques, em tanco.
8: Clar.
6: Llavors et tanques un cop, jo el doble, saps? I aquí anem al duelo, saps?
8: Veus? Si és que ho té, si té el
6: no,
8: punt d'or. Jo també una mica.
6: T'ho dic, Toni.
7: Tu també eres el malote.
6: Toni, Eva, quan vegeu a un tio que intimida molt, a molta força i tal, segurament hi ha una persona molt sensible al fons.
8: Ja.
6: I té una fatxada forta perquè sent molt.
7: Què passa? Saps què passa amb això? Que sí, o sigui, estic convençuda, però quan a l'altra banda hi ha una víctima que pateix aquest...
6: Però víctimes ho som tots,
7: Ja.
6: De la repressió emocional i del trauma.
7: Sí, estic totalment d'acord.
6: Calla-te, no llores, no són víctimes totes.
7: Sí, però, ostres, és un altre tema.
6: No hi ha, Toni, no hi ha víctimes verdugos. Tothom portem els dos dintre, és el que sento.
8: Abiertos a sentir, m'ha agradat molt que vinguis. De veritat, m'ha encantat tornar-te a tornar-te. Tenim un cafè pendent des de fa segles, tu i jo.
6: Aquest any
8: fem el cafè. Sergi.
6: I pagarà la Eva.
8: Vinga.
7: Vale.
8: Ha estat un plaer.
6: Gràcies, Toni, gràcies.
8: El diccionari de la Hortarada. Terreny delicat, avui.
9: Terreny delicat i no... I tampoc vull prendre una drecera, però és un tipus molt concret d'experiència immersiva. I jo crec que el primer que hem de parlar de l'experiència immersiva és que ara està per tot arreu. Clar. Sembla que no es pot fer un esdeveniment en aquesta ciutat sense una experiència immersiva. I jo el que vinc a defensar no és que sigui hortera tant l'experiència immersiva com a tal, sinó que em sembla que a vegades el que es fa és d'avaluar la immersió en si mateixa.
8: Yeah.
9: I hi ha una cosa molt curiosa, que investigant això de les, diguem, de les experiències immersives, és que no són noves ni molt menys. És a dir, hi ha gent que considera que l'experiència immersiva comença fins i tot amb el primer cinema, que ja era una experiència immersiva
8: en
9: si mateixa.
8: Clar.
9: Sí, però no deixava de ser la cancel·lació de la resta de sentits per... concentrar-te en una projecció d'un tren dels Lumière, diguem, aproximant-se a tu. Però és que després hi ha hagut altres experiències immersives. L'IMAX
5: sí.
9: es considera una experiència immersiva i, per exemple, Disney World, entre altres, o Disney, va començar a crear aquestes idees que era el CinemaScope, no? Que era experiències immersives que incorporaven altres sentits, i ja no només era, diguem, la cancel·lació de la resta de la visió, sinó també incorporava, no sé si ha estat a Disneyland París.
5: Sí, he estat.
9: Que estava el Cine Magic.
5: Això sí que podries dedicar-li un capítol.
9: Sí, jo recordo de petit que a mi em va semblar màgia absoluta.
5: Com tot l'Hortera.
9: Sí. Jo...
5: Però si sempre ho dius tu, això,
9: sí,
5: no?
9: Sí, jo he explorat totes les Horteres de les que parlo, quasi totes.
5: Molt bé.
9: Però això ja es considera una experiència immersiva, i comença als anys 60, de 1960. De fet, fins i tot hi havia... com tot un concepte de cinema que es deia el sensorama, que apareix al 1962, que ja anava combinant olors, fins i tot el moviment de les butaques, combinava també visió, música, diguem, que t'embolcallava. Tot això està molt bé i és molt divertit. Fora d'aquesta equació hortera també queden, per exemple, directament les VR, no? Les ulleres de realitat virtual, que com a... Jo recordo que la primera vegada que les vaig provar vaig pensar, això és el que sempre havia somiat com a nen que jugava a videojocs.
5: Sí, sí.
9: Per tant, què és o per què és hortera l'experiència immersiva? És perquè em sembla que el que es fa és devaluar fins a cert punt el contingut. Mm-hmm. És a dir, si fem una experiència immersiva de... Que jo parlo per pròpia experiència. Jo he anat a les de Monet, he anat a la de Dalí, he anat també a la de... Quina era una altra? Crec que hi havia una de Cleopatra, una cosa així. Les he viscut. Són xules, està molt bé, però... l'obra original ja té suficient força com perquè no l'hagis de vestir d'aquesta ludificació precisament de el concepte, no? El contingut.
5: Però això seria com dir que d'una cançó no pots fer una versió.
9: No és tan una... Al final, quan
5: sí,
9: et fas...
5: Sí, clar, perquè això no impedeix que tu puguis seguir consumint la versió original.
9: Sí, i tant. De la mateixa manera que existeixi salsa de tòfona no impedeix que no puguis prendre tòfona amb l'absorup, que és la bona, o la mateixa pasta sense la tòfona.
5: Efectivament.
9: El que dic és la intenció de dir el punt de venda, que és fer-ho immersiu, i que el teu consum de la cultura hagi necessàriament de passar per aquesta gamificació.
5: Home,
9: de
5: si
9: la cultura,
5: necessàriament ha de passar per aquí... Val, però no necessàriament té per què, no?
9: No necessàriament, per suposat, però és veritat que se li dona fins i tot un, i això potser és el més polèmic que diré, se li dona un vernís de aquesta és la manera d'aproximar-te com mai havies viscut a Dalí, Monet o Van Gogh, que també una de les més famoses de les primeres que jo recordo immersives era en Van Gogh.
5: Uh-huh.
9: Per què? Perquè en el fons jo crec que per un costat a mi em sembla que es fa massa fàcil el concepte, no? El concepte cultural, el contingut cultural, i per una altra banda, això, avui hem parlat amb un professor Luri, jo invoco un altre professor Luri, que és Gregorio, que la cultura no necessàriament ha de ser un parc d'atraccions. I precisament la relació amb l'obra d'art no necessàriament ha de ser bilateral.
5: Veig una mica d'esnobisme,
9: una mica, és possible.
5: Veig una mica d'esnobisme amb això, la cultura, per als cultes, que
9: no,
5: la poden consumir d'això, una manera que faciliti que gent que d'una altra manera potser no ho consumiria?
9: Però potser aquesta gent que no ho consumiria d'altra manera, el problema és per què no ho consumiria d'altra manera, en primer lloc, i en segon lloc, si no consumiries... El Crist de Portlligat, no?
5: Sí.
9: Sense que et posi unes ulleres virtuals, potser el Crist de Portlligat no està fet per tu.
5: Però tu pots veure Titanic a la peli i després anar a veure l'expo de Titanic i no passa res.
9: Sí, però la peli Titanic ja és una experiència espectacular, no? Una experiència de cine espectacular, amb la història d'amor, amb la música, etc. Posar-li unes ulleres de realitat virtual o fer-ho al que és UVX, que és allà de realitat augmentada, això ja ho fa com l'experiència total, és el pas evolutiu normal, no? Si ja va néixer com un espectacle, que continua com un espectacle, em sembla normal. Però hi ha altres coses que no. Van Gogh no va néixer com un espectacle, de fet no va ser espectacle en vida, i el que t'has de relacionar amb l'obra d'art és com l'obra d'art vol que t'hi relacionis amb
5: ella. Estàs sentenciant, eh?
9: Estic sentenciant.
5: Estàs sentenciant.
9: Una mica.
5: Home?
9: Una mica, però és que, com dic, és com comparar els tres tenors, per exemple, amb Il Divo, Il Divo, que és aquesta aproximació, diguem, pop amb micròfon de l'òpera. No dic que totes les experiències immersives siguin Il Divo, no estic dient això. El que dic és que la cultura té sentit moltes vegades, perquè a vegades és una mica inaccessible i t'has d'esforçar una mica.
5: Ai, Ignacio Rigau.
9: És possiblement, com dic, la secció més... Jo em sorprèn que aquesta sigui la secció més controvertida, però sense caure en l'esnovisme, perquè jo crec que...
5: No ho estàs aconseguint. No ho estàs... Estàs caient de ple en
9: l'esnovisme. Però jo crec que tu has de tenir, com es diu això, apetito, no?, per l'art.
5: Sí.
9: Però un cop et relaciones amb ell, l'art no s'ha d'aproximar a tu, sinó tu a l'art. Per exemple, tota la reflexió sobre el pop art de Warhol era molt trencador i tenia molta gràcia perquè mai abans s'havia recreat com una llauna de tomàquet i fer-ho, diguem, era com... Era molt trencador, era un acte quasi de rebel·lió en el moment que tu presentaves una cosa que mai s'havia fet. I la proximitat era el que ho feia un acte de rebel·lia.
5: Deixa'm dir-te que no hi ha res al món que m'agradi més que passar una estona al Ideal Barcelona. Jo disfruto molt, m'encanta... M'ho passo bomba, però a més és que m'encanta, efectivament. Per això, d'aquí aquest punt de complexitat, sobre aquesta secció d'avui. Jordi Celles, què tal? Bona nit.
10: Dani, com estàs? Bona nit. Com va això?
5: Necessito que m'ajudis, Jordi. No sé si estaves
10: escoltant. Arriba el cèntim de cavalleria. Arriba el cèntim de cavalleria amb la trompeta.
5: T'ho agraeixo moltíssim, perquè saps quan l'Ignacio, mira que és un tio maco,
10: Sí, i tant, home. Una cosa no treu l'altra.
5: Com fer-li entendre que està profundament equivocat aquesta vegada, saps, Jordi?
9: Estic oberta a canviar d'opinió, però...
10: No, a veure, al capdavall hi ha una cosa que és absolutament natural, que és que els amants del món de l'art, des d'una perspectiva més, diguem-ne, clàssica, vaig a veure un museu, hi ha unes pintures, hi ha unes escultures, hi ha unes peces d'art, moltes vegades, el moment en el qual s'enfronten aquestes primeres experiències immersives digitals, sempre distingeixo entre les experiències immersives digitals i les experiències immersives en general, perquè una experiència immersiva és, no ho sé, anar a l'òpera, no? Estàs dins d'un espai, en un teatre, és... tot és fantàstic. Una obra de la Cubana era una experiència immersiva, perquè ens entenguem, O una... Jo què sé, la vida està ple, la vida és immersiva en general. Per tant, nosaltres el que fem és treballar amb les arts digitals. I les arts digitals el que et permeten és poder treballar amb un format nou, un format que sí que és immersiu, però que té una capa d'eines de caràcter digital, que són la realitat virtual, o les projeccions, o els hologrames, que són natives, són noves d'aquest segle XXI. I això és el que el fa molt estimulant per nosaltres. O sigui, nosaltres sempre diem, quan els germans Lumière inventen el cinema a Lió, i el primer que graven, no?, el primer que roden és doncs, la sortida dels obrers de la fàbrica de casa seva, de sota casa seva, i llavors passen la pel·lícula o el famós tren entrant a l'estació, la gent, el públic, pagava uns diners per anar a veure carpes de circ on bàsicament es veia els obrers sortint de la fàbrica, no?, i el tren entrant a l'estació, i quedaven fascinats, perquè era bàsicament una innovació tecnològica, i llavors la gent deia, només s'imaginava que el tren aquell els aixafaria. Què passa? Que al cap d'uns quants anys, aquest públic, que ja ha quedat frapat per unes imatges que es mouen, ja no queda frapat per allò, sinó que comença a preguntar-se qui són aquests obrers, no? D'on venen, de què és aquesta fàbrica, o quin és aquest tren, a quina gent porta. I, per tant, comença el cinema. El cinema com a art, no el cinema com a format. Jo crec que en el cas de les arts digitals de la immersivitat estem en aquest moment, és un moment de naixement, i, per tant, tot és possible, no? O sigui, les coses més, diguem-ne, de caràcter frívol, espectacular, que són purament estètiques, no?, com el tren entrant a l'estació, es poden barrejar amb idees que sí que són nous llenguatges narratius que estan en la seva fase inicial, no? Jo crec que això és el que fa tan estimular en aquest moment.
5: Ignacio.
9: Sí, jo vull fer-te una pregunta, que és... Jo sempre he pensat que, per exemple, Magritte estaria encantat amb les eines que tenim avui dia, no? Perquè en el fons era molt productiu i tenia moltes limitacions de mitjans. Hi havia una pregunta que sempre es fa respecte a certs artistes, que és si avui dia certs artistes com, diguem, el propi Magritte o Da Vinci o Warhol tinguessin aquestes eines digitals de les que parlaves, creus que farien, diguem, revolucionarien la seva pròpia obra o participarien d'elles?
10: Jo n'estic convençudíssim, i de fet et posaré un exemple de molt a prop de casa nostra, que és Salvador Dalí. Dalí, i Dalí és una de les, no, una de les experiències que vam crear nosaltres el 2022 i l'hem portat arreu del món, és un dels pocs artistes que té una fundació important darrere que en protegeix els drets. No hi ha tants artistes globals mundials que tinguin un renom que des del Japó fins a Argentina, des de Canadà fins a Sud-àfrica el reconeguin. Aleshores, la Fundació Dalí és molt curosa de tot allò que es fa amb l'obra de Dalí. I, per tant, quan nosaltres vam anar a dir «Escolta'm, volem fer una experiència immersiva de Dalí», el primer que ens van dir és «Ni pensar-ho». Mm-hmm. Perquè, a veure, l'obra de Dalí és la que és, això és una cosa que requereix molta cura sobre el que es fa. I aleshores ens van dir «Prepareu un bon projecte i si ens convenceu, llavors us ho deixarem fer». Nosaltres vam treballar i vam trobar una entrevista que li va fer un periodista del diari El País, de fet, a Dalí, a principis dels 80, a París, i li preguntava al Salvador Dalí, al periodista, quin era el futur de l'art, segons ell. No? I Dalí, en aquell moment, el que li respon al periodista és, diu, el futur de l'art és la cibernètica. És el que aleshores es deia com la informàtica, no? El món digital. Diu, el futur de l'art, per això ho deia Dalí, el futur és, són
9: fet,
10: les màquines que pensen.
9: De fet, apareixia a l'entrada.
10: Exacte, de fet que vam tornar al Museu Dalí i vam dir, mira, Dalí tenia... Vam descobrir que Dalí havia treballat amb la IBM, amb l'MIT, estava fascinat pels ordinadors, per les màquines, pels hologrames, per tot allò que era nou. I llavors vam conèixer gent que havia treballat amb Dalí, gent que l'havia conegut i que havia estat amb ell, i ens van dir, és que ell estaria aquí amb vosaltres jugant cada dia, provant totes aquestes coses noves que vosaltres esteu fent. No? I d'aquí va néixer Dalí Cibernètic, no? Que és una exposició que venia d'això, d'explicar la fascinació de Dalí per la tecnologia. Per tant, projectar quadres de Dalí grans i animar-los no té gaire sentit. A mi em sembla molt poc estimulant. Ara, a partir d'una experiència d'aquest tipus, descobrir l'altra cara d'un geni i descobrir la vinculació de Dalí amb un món que aparentment podria ser tan lluny com el de la física quàntica, la informàtica, els ordinadors, em sembla que sí que aporta alguna cosa.
5: Jordi, deixa'm dir-te que la cara de l'Ignacio ara mateix estava sentint. Vull dir, crec que estem aconseguint alguna cosa.
10: Ai, que... estem començant, jo estic sentint, Estic començant a sentir una mica.
5: Però deixa'm dir-te una cosa.
10: Sí,
5: no en tenim prou. És a dir, a mi m'agradaria molt, i t'ho dic obertament, que vinguessis un dia al programa i que poguéssim parlar mitja hora, tranquil·lament, sobre tot el que esteu fent, que em sembla brutal, i que aquell dia farem que també hi sigui l'Ignacio per fer una segona entrega, tot i que m'imagino que l'has començat a convèncer una mica.
9: Superinteressant tot el que explica.
10: Hi ha una cosa que m'ha passat des que vam inaugurar l'Ideal el 2019, que va ser un centre d'arts digitals pioner, que és que moltes vegades he tingut converses d'aquest tipus, no? I és veritat, o sigui, és com el principi del cine, hi ha gent que fa coses molt malament. I, per tant, paguen justos per pecadors, a vegades. Però hi ha molta gent també dins del món de les arts digitals que estem treballant cada dia per fer les coses bé, no? I per entendre que estem davant d'un nou format artístic, d'un nou format digital, on a vegades ens equivocarem i a vegades farem les coses bé, però tenim respecte cap allò que tractem i, sobretot, respecte cap allò desconegut, que és cap allà on anem.
5: Clar. Jordi, ha estat de veritat un plaer tenir-te amb nosaltres. O sigui,
10: m'apunto per venir un dia, eh?
5: No, ho apuntem nosaltres. És a dir, comença a agafar l'agenda perquè de manera immediata rebràs una trucada nostra per buscar un forat per parlar àmpliament de tot, perquè a més també m'agradarà molt que parlem d'aquest moment d'ampliació que esteu tenint, perquè se us ha quedat petit, això, no?
10: Sí, estem al Pavelló Victòria Eugènia, estem amb els últims dies de Pompeia, una expo que gira al voltant d'això, precisament aquests nous llenguatges. És com un autor romàntic del segle XIX anglès es va inventar Pompeia. Ell se'l va inventar perquè les ruïnes no les podia interpretar i a partir de llavors ens hem cregut, no, tot el que aquell escriptor havia escrit sobre aquella civilització. I això ho tenim ara al Palau Victòria Eugènia. Estem arreglant l'Ideal, que tornarem a obrir a la tardor, perquè ens han passat 1.200.000 persones per aquell edifici que no estava preparat per això, i estem renovant-lo, i per tant serà un bon moment per parlar-ne, segur.
5: O sigui, que esteu una mica sorpresos vosaltres mateixos de la que hi ha, no, en realitat?
10: Pensa que hem inaugurat les nostres exposicions arreu del món, hem tingut més de 9 milions de visitants, d'entrades venudes, des de Singapur fins a Beijing, des de Buenos Aires fins a Nova York. O sigui, és fascinant i estem molt contents de ser pioners, a més, des de Barcelona, no, des de Catalunya, en aquest àmbit.
5: Que bé. Cap comentari, Ignacio?
9: Puc fer una pregunta molt ràpida?
5: I tant.
9: Si tinguessis ara mateix... Si no tinguessis cap obstacle, poguessis fer chascando los dedos, quina seria com el següent artista que, del que faries una experiència immersiva?
10: Si parlem d'artistes tradicionals, diguem-ne, d'artistes plàstics, dels artistes del segle XX, per mi una barreja entre Warhol... El món del pop art, o sigui, Warhol, Haring, i els seus hereus successius, Basquiat, tot aquest món de Nova York dels anys 70-80, em semblaria fascinant. És un món que està molt protegit a nivell de propietat intel·lectual, és molt difícil de poder-hi accedir, i a mi em meravellaria, perquè la Factory, o sigui, el lloc on treballaven, també era un viver, no?, de creativitat i de nous gèneres i de nous formats que barrejaven cine, música, pintura, teatre, no?, literatura. Aleshores, seria fascinant, i si poguéssim aconseguir, si no tingués el bloqueig del copyright, per mi seria allà on em llançaria ara mateix.
5: Déu-n'hi-do. Jordi, l'enhorabona, de veritat.
10: Gràcies.
5: Un dia d'aquests
10: seguim
5: parlant.
10: Aviat,
5: ens veurem molt aviat. Depèn de tu, de fet. Moltíssimes gràcies.
10: Una abraçada gran.
5: Una abraçada.
10: Adéu.
5: Jordi Selles, el director d'Ideal Barcelona, Centre d'Arts Digitals. Què?
9: Jo estic fascinat amb l'entrevista del senyor Selles. Fascinat, és un home superinteressant. Jo crec que potser... Jo tenia una companya de despatx que era murciana i que quan que em callava la boca me decía, oye, puntito, i feia com morreig, feia puntito en boca. Puntito en boca
5: me l'ha puesto. Fem marxa enrere, fem allò una...
9: Crec que podem trobar un punt de sincretisme que és... Fixa't que el senyor Selles el que ens deia és que evoluciona, no?, l'experiència artística, i jo crec que en el moment que, com el cas de Titanic, suposo que Pompeia serà el mateix, el moment que l'experiència immersiva es converteix en una forma de completar l'experiència artística, històrica, informativa, cultural, em sembla genial. Em sembla d'hortera considerar que només això...
5: Ah, no, clar.
9: És la,
5: però qui ha dit això?
9: Bueno, hi ha gent que creu que anar a veure Van Gogh, l'experiència immersiva de Van Gogh, ja és suficient com partir una idea de Van Gogh.
5: I hi ha gent que pensa que el món és pla.
9: Sí.
5: I Miguel Bosé, un senyor que era un guru de les vacunes...
9: Hi ha gent que pensa que parlar limerament als cambrers fa d'estatus, no? Però...
5: Jo porto un parell de dies, Ignacio, donant-li voltes al tema, perquè quan vaig saber les teves intencions vaig pensar, no anem bé. I vaig pensar, fins a quin punt no és hortera una secció...
9: Sobre l'horterada.
5: Sobre l'horterada.
9: De fet, és que m'ho fas dir, però jo tenia planificada que l'última secció fos sobre tertulians i jo mateix, no?
5: Deixa'm que saludi a l'Anna Loss. Anna Loss, què tal? Bona nit.
11: Bona nit, com esteu?
5: Molt bé, amb ganes, mira, amb ganes de que passin 7 minuts perquè marxarem 4 dies de vacances, que és una cosa que no ens enganyarem, tot i que hi haurà Pla B gravat tant demà com dilluns. Tu què penses, és a dir, sobre aquesta qüestió? Perquè jo avui l'Ignacio l'he vist potser una mica més snob de l'habitual, no? O què?
11: Bueno, jo saps què passa? Que la vulgaritat... Hortera vol dir vulgar, no?
5: Sí.
11: I la vulgaritat és difícil. A mi em costa aguantar la vulgaritat. Em costa aguantar el groller. Però una secció sobre hortarades... Jo voto per ella, mira què et dic.
5: No, si jo, per això està.
11: Sí,
5: més clar no pot ser, no? Però...
11: Us dono 10 vots aquí, perquè la trobo fantàstica, la veritat. S'ha d'analitzar a fons l'hortarada. Jo hi ha una paraula que avorreixo profundament, que quan diuen que aquesta persona té classe. O sigui, em sembla horrorosa aquesta expressió.
9: A mi em sembla molt hortera com a expressió, de fet.
11: Exacte, és una expressió vulgar.
5: Escolta'm, potser un dia d'aquests també podríem fer una secció sobre... expressions horteres.
9: Sí.
5: No? Sí, sí. Aquesta seria un bon exemple, no?
11: M'encanta. Mira, aquesta setmana estava llegint a Lola que la Norma Duval ha fet les seves memòries.
5: Sí.
11: I diu una frase fantàstica, diu, no soporto la vulgaritat. Però si és l'essència de la vulgaritat.
5: Pobreta.
11: És una senyora estupenda, i que té un físic envejable. Jo l'he vist al Moulin Rouge, el Folies Bergère estava, no me'n recordo, la vaig veure a París.
5: El Folies Bergère estava a Folies Bergère,
11: Sé que vaig pensar, vaya cos.
5: Jo, em deixes que expliqui una batalleta personal?
11: Saps, I tant.
5: Saps quin dia vaig conèixer la Norma Duval i em vaig quedar impressionat?
11: Fix, jo també, eh?
5: Era el dia de presentació, atenció, perquè ara anem a donar-nos de la diferència generacional que hi ha entre l'Ignacio i aquí un servidor. El dia que es presentava la Loto 649...
11: Ostres, Toni.
5: A Escala Barcelona. Jo vaig anar a la presentació i de sobte es va obrir la porta de l'ascensor i hi havia Norma Duval. I aquesta senyora, en aquell moment, en persona, poca broma,
11: Mira, era un tros de dona.
5: Impressionant,
11: fantàstica, preciosa i impressionantment vulgar.
5: Bueno, això ja no t'ho sé.
11: Però bueno, això no ho podem evitar. Vull dir, mira, aquestes models que surten amb la boca mig oberta a l'Instagram, aquests que es diuen creadores de contenidos, que no sé com vol dir, o creadores. Ja creadores ja és una cosa que és com molt de divinitats. I quan diuen de contenidos penso, pues bueno, pues aquí n'hi ha molta...
9: Una glòria humilde, que diu el meu pare.
5: En fi, Anna Loss, que sempre és un plaer.
11: M'encanta, m'encanta parlar d'això.
5: Ja ho saps. Un petonàs enorme, moltes gràcies.
11: Vinga, bona nit a tots.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. L'executiu li ha rebaixat a 2 anys la pena de presó de 4 anys i mig, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en document oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també incloïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el govern es remet a les declaracions del Tribunal de Catalunya que va afirmar que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva. Fons a l'entorn de Borràs a Ràdio 4 expliquen que ha conegut la notícia pels mitjans. Des del seu partit, Jordi Turull, secretari general de Junts, ha lamentat que l'indult no repara el perjudici contra Borràs i la seva família, que persisteix amb la inhabilitació. Ja ha reiterat el suport de la formació amb l'expresidenta del Parlament. Des del Partit Popular Català han criticat la decisió. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 28 de juliol, que també ens deixa altres titulars. Els veïns de 15 municipis de la Comunitat de Madrid i de la província de Vila han celebrat el retorn a casa seva després de diversos dies desallotjats a causa dels incendis. Les flames al centre del país estan aturades, segons ha remarcat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance.
0: D'altra banda, les flames de l'incendi de la Vall d'Uixó han revifat aquesta tarda. Allà, més de 10.000 persones continuen evacuades. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat un pacte d'estat davant l'emergència climàtica durant la roda de premsa de balanç al curs polític. Sánchez ha criticat el negacionisme climàtic i ha acusat Partit Popular i Vox de promoure'l a les comunitats que governen.
3: Porque evidentemente en los acuerdos de gobierno que se están formando en gobiernos donde la coalición del Partido Popular con Vox está muy presente, lo que hay no es precisamente una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática, sino todo lo contrario.
0: El Consell de Ministres, presidit per Sánchez, ha declarat les zones afectades pels incendis com a zones greument afectades amb l'objectiu de destinar-hi ajudes. El mercat laboral suma prop de 500.000 de treballadors i assoleix un nou rècord d'ocupats a Espanya amb 22,7 milions, segons l'enquesta de població activa del segon trimestre. L'atur a l'Estat cau en més de 200.000 persones, situant-se per sota del 10%. Yolanda Díaz, vicepresidenta i ministra de Treball.
4: El número de parados baja por fin de los 2,5 millones, situándose en 2.495.300 personas en desempleo. El empleo ha dejado de ser el principal problema de los y las españolas. Los datos así lo prueban. Las políticas que hemos llevado a cabo funcionan.
0: Catalunya lidera la creació d'ocupació de l'Estat amb 130.000 empleats més que el trimestre anterior, amb també nou rècord de treballadors, frega la xifra de 4 milions. El govern espanyol ha decidit ajornar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en què s'havia de tractar el nou model de finançament aquest dimecres. L'endarreriment arriba després que les comunitats del Partit Popular demanessin més temps per estudiar la proposta. La Generalitat demana responsabilitat a les comunitats governades pel PP. La consellera d'Economia, Alicia Romero, dubta de la voluntat dels populars i posa en valor la generositat del Ministeri.
5: Creiem doncs, que és hora de que ens posem a treballar, de que s'aprovi amb un Consell de Política Fiscal i Financera, de que puguem iniciar la tramitació i que s'aprovi, insisteixo, durant aquest any 2026 perquè sigui vigent l'any vinent.
0: Des d'Hisenda recorden que la reforma

0: proposada pel govern permetrà que les comunitats autònomes disposin de prop de 21.000 milions d'euros addicionals per reforçar els serveis públics. I el Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia als quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament del 2017, presidida per Carme Forcadell i també a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera vegada que el Suprem aplica l'amnistia a un exmembre del govern de Carles Puigdemont. Ja ens fixem ara en la previsió meteorològica per a demà. Aymed, Noelia García, bona nit.
1: Bona nit. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia més calorós. S'esperen màximes elevades a gran part de l'interior, superant els 36 graus. Els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A primeres hores del dia, núvols baixos amb boires al litoral i durant la tarda al Pirineu, possibles núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Girona i 20 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-baixa.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4. Comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
3: Bona nit, sóc en Xavi Collado. Benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: 6 cançons té aquest EP del Manu Guix. Es diu Galàxies. Manu, benvingut, bona nit.
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Molt bé, com molt sempre, content de ser aquí.
0: Escolta, per què Galàxies?
1: Pues mira, va ser per casualitat. Jo, no va ser un títol buscat ni gens pensat, sinó que a mesura que vaig anar component les cançons, vaig veure que en totes d'elles apareixien components còsmics que em van servir doncs, de fil conductor. La primera cançó la volia dedicar a aquelles persones que són molt importants per tu però que no veus cada dia, amb les que no hi parles cada dia però que saps que hi són. I aleshores em va venir al cap la metàfora aquesta d'imaginar-me que eren com satèl·lits que orbitaven al nostre voltant. No? Aleshores aquí vaig tenir el primer títol de la primera cançó. I la segona cançó doncs, era una cançó que anava explicant que l'amor es va transformant i que tu i jo som com dos estels viatjant per les galàxies. I vaig dir, ep, Galàxies, ja tinc el segon títol. I la tercera cançó, doncs una cançó que volia que comencés amb una nit normal, que acabava sent s'acabava convertint en una orgia i fent sexe en grup, i dic, hòstia, una nit en la que s'alineen els astres i passa tot allò que sempre has volgut que passi, que no ha passat mai. Doncs aquella nit passa, no? I aleshores vaig dir, astres. I ostres, vaig veure satèl·lits, galàxies, astres. Vaig dir, cony, aquí hi ha un filon.
0: I al final estàs parlant d'amor en tot l'àlbum?
1: Sí, jo crec que sí. És el que he intentat. Per primera vegada m'he marcat aquest concepte, no? Aquesta premissa de dir, anem a fer un monogràfic i a parlar exclusivament de l'amor.
0: De l'amor, de parella, del desig, de quin amor?
1: De tota mena.
0: De tot.
1: De tota mena d'amors, perquè jo crec que l'amor, a mesura que ens anem fent grans, almenys és des de la meva experiència, vas aprenent a estimar de moltes maneres, no? I te n'adones que t'estimen de moltes maneres i que l'amor significa moltes coses, no? I que ha de ser sempre el que ens mogui. I aleshores, clar, doncs parlo de l'amor sentimental, de l'amor de parella, però parlo també de l'amor físic, de l'amor sexual, parlo també de l'amor a la família, de l'amor a un ésser que ja no hi és, de l'amor, en fi, doncs, de totes les vessants de l'amor, no?
0: És important el que dius també, no?, d'aquests que han marxat, no?, d'aquelles absències. Uh-huh. Aquest amor també és molt... Jo diria que un dels més importants de la nostra vida.
1: Pues segurament, i probablement dels més dolorosos, i te n'adones que moltes vegades l'amor té molta part de dolor, no? I aleshores és un dolor amb el que t'has d'acostumar a viure, perquè no te'n queda un altre, no? Però la manera de recordar-los i de sentir encara aquest dolor, doncs és la prova de que l'amor ha estat absolut, no? I la tranquil·litat.

0: Des del principi tenies molt clar com havia de ser Galàxies?
1: No, ja et dic, que m'hi vaig anar trobant a mida que el vaig anar component. Jo, com que sempre tinc molta feina i estic fent molts projectes i moltes coses, el meu sempre queda al final de la llista i aleshores arriba un moment en què ja no puc més i necessito fer-ho. I aquesta vegada tenia molt poc temps, la veritat. A mi m'hagués agradat fer un àlbum sencer, però el calendari apretava i jo tenia molta necessitat de treure música nova, perquè no treia música nova des del 2022, si no recordo.
0: Que vas venir aquí per presentar Moments.
1: Exacte, que va ser el disc de Moments, i des d'aleshores que no treia música nova, i tenia molta necessitat, i vaig dir, bueno, doncs mira, un disc sencer no arribo, doncs farem la meitat, però això sí, amb la voluntat i la certesa de que d'aquí un any sortirà la segona part de Galàxies, serà Galàxies volum 2, on hi haurà 6 cançons només que seguiran desenvolupant doncs aquesta idea de l'amor.
0: Puc entendre que busques una trilogia?
1: La trilogia no ho sé, de moment dos volums, volum 1 i volum 2.
0: I és molt diferent a Moments, llavors.
1: Trobes? Jo penso que sí. Jo crec que és el disc més íntim, més honest, on em despullo més a nivell de lletres i explico coses que són molt privades. La meva mare escolta les cançons i diu, mano, però per què expliques tantes coses? Per què ets tan sincer? No? I no sé, jo, a mi això m'enorgulleix, perquè per mi la creació que té valor és la que és sincera, no? És la que és honesta. I jo crec que en aquest cas és la vegada que ho he sigut més, sens dubte.
0: I aquestes coses que expliques amb la música, amb les cançons, les expliques també parlant, sense que hi hagi una melodia pel mig?
1: Sí. Sí, jo intento que sí. Jo tinc ja 46 anys i cada vegada aguanto menys tonteries i cada vegada dic el que penso sense embuts i m'agrada fer almenys les coses a la meva vida on jo puc exercir la meva parcel·la de poder, m'agrada fer les coses a la meva manera. I això vol dir, ostres, pues ser obert i, per exemple, a casa meva, pues, verbalitzar molt que ens estimem, que t'estimo, fill, t'estimo. Dir t'estimo a la gent que m'estimo per mi és importantíssim i és una cosa que a casa meva no ho veia quan jo era petit, no? I això, doncs, en molts aspectes de la vida. I m'agrada estar sempre envoltat de gent amb qui m'agrada estar, la gent que no em suma, ja no m'interessa. Ja no vaig a actes socials perquè s'hi ha d'anar, has d'anar a aquella alfombra roja perquè, jo no he sigut mai d'aquests, eh? No ho he fet gaire en la meva vida, però ara encara menys. No vull dir que realment tinc la necessitat d'invertir el meu temps en les coses que a mi em ve de gust i amb la gent amb la que a mi em ve de gust, sobretot.

0: Estem escoltant Més enllà dels estels. Quina és la història, Manu?
1: Pues aquesta és la cançó, probablement la més personal d'aquest Galàxies, i és que és la cançó que parla del meu pare, no? Jo, el meu pare, darrerament, sempre que trec un disc, hi ha una cançó que és per ell, no? És això que parlàvem abans, no? D'aquest amor, d'aquest dolor que t'acompanya, que el meu pare va morir ja fa molts anys, fa 25 anys, i tot i així, pues encara em segueix naixent aquesta necessitat de connectar-me amb ell i de... No sé, és com una necessitat de sanar, com es diria en català això, saps? De curar. Necessito curar una mica aquest dolor que saps que no es curarà mai i que et farà sempre companyia. Però bueno, i aleshores jo li escric aquestes cançons i per mi és com molt terapèutic, no? I em fa sentir molt,

0: La part gràfica és molt important i el que has agafat com portada diu moltes coses, no? La foscor segurament és l'univers i després estàs tu amb quatre mans.
1: Sí.
0: Aquestes quatre mans què signifiquen? Què representen?
1: Pues signifiquen l'amor, el desig, el contacte físic, pues això, no? El sexe, la necessitat d'estar connectat, no? I del voler estar envoltat de gent que t'estimi, no? I ostres, i és una manera molt clara d'amor és el contacte físic, no? És aquesta cosa de la carícia, el saber que estàs connectat a una altra persona, no? I tenia moltes ganes de mostrar això a la portada, no? Ja no només per com una imatge sensual, que naturalment les mans són suggerents, però no és només aquesta vessant la que m'interessa o la que intentava transmetre, no? Sinó, hòstia, que són les ganes de tocar, no? Senzillament per connectar els uns amb els altres.
0: La música és important, però avui dia, tu ho saps millor que ningú, la part visual, audiovisual, té una força molt potent a l'hora d'arribar al públic. Què és el que busques amb els videoclips? Per exemple, el vídeo d'Astres.
1: Pues jo què sé. El dels videoclips és una cosa ja ben bé que fem, o almenys jo en el meu cas faig perquè em fa il·lusió fer-les, perquè realment és com... És un format que... Pel món de la promoció era vital als anys 80, 90 i 2000 i cada vegada té menys sentit fer-los. Cada vegada s'inverteixen menys diners, les grans companyies ja no inverteixen diners en videoclips i cada vegada ens veiem obligats, en el meu cas, que jo sóc artista independent, el qual significa que m'ho pago jo tot perquè tinc la meva pròpia companyia discogràfica, la meva pròpia editorial, cada vegada és més difícil i tenim menys recursos per fer-los, no? Però bueno, a mi és una cosa que em fa il·lusió, perquè jo encara suposo que com que sóc gran i estic acostumat a com es feien les coses abans, no? Doncs per mi presentar una cançó, vulguis o no, va acompanyat d'un videoclip que després la gent no se'l mira, eh? Vull dir que la gent que va a YouTube a mirar-se el videoclip és molta menys que la gent de la que realment s'escolta la cançó a través de qualsevol altra plataforma. Però bueno, però a mi, mira, és una cosa que em fa il·lusió. I amb aquesta cançó, precisament, dels Astres, que és aquesta que explica, doncs, aquesta nit on jo volia sortir a sopar amb la meva parella i passar una nit tranquil·la i normal i de cop i volta pum, la cosa, els astres s'alineen i passen coses i acabem tots quatre en un llit amb dos noies i dos nois fent sexe en grup i com, pues, ostres, tenia moltes ganes de fer un vídeo que ho expliqués, no? I aleshores em vaig envoltar de dos actrius molt amiga meves, la Diana Roig i la Clàudia Bravo i el Miguel Ángel Sánchez, el Mickey Boom, que també és un altre noi, un actor també molt amic meu, amb qui hem treballat moltes vegades. I els vaig enredar i vaig dir, tios, va, ens anem a una habitació d'hotel i fem el burro una estona, i afortunadament em van dir que sí, i ha sortit aquest videoclip, del qual n'estic molt content, perquè la veritat és que jo trobo que és molt simpàtic.
0: I quina veu que té la Diana, eh?
1: Home, la Diana és increïble.
0: És increïble, eh? És una d'aquelles veus que, escoltant, ja et captiven.
1: La Diana és espectacular. Jo he tingut la sort de treballar amb ella moltes vegades, i de fet vam ser parella, vam ser nòvios durant uns quants anys, i bueno, jo és que me l'estimo infinit a la Diana, i a part és que té un talent descomunal. Aquesta noia arribarà on vulgui.

0: parlant dels videoclips, evidentment han perdut aquella força que tenien els anys 80-90, però recordes que quan no hi havia videoclips es feien pel·lícules musicals? Aquella època de l'Elvis Presley, per exemple, allò eren videoclips, eren pel·lícules, però a la fi eren videoclips per donar a conèixer la música.
1: Sí, és així. Però mira, però és que és això que diem, no? Ha canviat tant la manera de consumir-la, absolutament tant. I jo crec que no precisament cap a bé, eh? De fet, jo estic una mica conflictuat amb tot el tema del consum de música, de com es fa actualment, no? Del model de les xarxes, del model de les plataformes. És un model que no m'agrada. I el que passa que no hi puc fer res.
0: No
1: hi podem fer res. Però crec que no està contribuint de cap manera positiva ni en la societat ni en la música, perquè crec que no. És a dir, per mi les plataformes, una plataforma com Spotify, que té coses meravelloses, com per exemple posar a l'abast, posar el palmell de la mà, pràcticament tota la discografia del món, pagant una quota irrisòria de 10 euros al mes, que no és ni el que et costava abans un sol disc, no? I ara pagant menys del que et costa un sol disc pots escoltar tota la música del món, que això està molt bé, però al mateix temps jo crec que malacostuma a la societat i malacostuma al públic, que cada vegada troba que és més car pagar Spotify 10 euros, i quan Spotify planteja un augment de tarifes i passar de 10 a 12, la gent posa el crit al cel. Quan jo trobo que, ostres, una plataforma on puguis escoltar tanta música, és que hauria de ser molt més cara. I això està contribuint a que la gent no doni valor a la música. I això passa, i això em fa tanta ràbia, perquè passa només amb la música.
0: Només.
1: Saps què vull dir? Passa amb la música i amb el contingut audiovisual, també. Gràcies a Netflix, a Prime, que la gent paga aquestes tarifes tan barates i tenen contingut audiovisual per parar un carro. Però només passa amb això, no? Tu no pagues. Mira, jo pago 10 euros al mes en un restaurant i puc anar a tots els restaurants que vulgui durant un mes. Això no passa amb els restaurants, ni et passa amb les botigues de roba, ni et passa amb els museus. Dius, mira, jo pago 10 euros al mes i puc anar a tots els museus del món que vulgui. No, oi que no? Ni a una obra de teatre tampoc. Tu no tens una tarifa plana per anar a veure totes les obres de teatre del món. No, les coses valen uns diners perquè tenen uns costos. I per mi aquesta és la manera de donar valor. I la gent no està donant valor, no ens estem adonant, i estem contribuint a que la gent perdi absolutament el valor. I ara estan reclamant que la música sigui gratuïta. Hòstia, jo crec que això no ens fa cap bé.
0: Però hi ha moltes famílies darrere d'un àlbum, per exemple, o d'un concert. No només la gent que està a sobre de l'escenari, sinó tota la gent de muntatge, que després porta els ferros, que munta els trussos, els tècnics de so, la gent que busca aquell bolo per... Clar, hi ha molta gent, hi ha moltíssimes famílies que mengen de la música.
1: I això
0: no donem aquesta importància.
1: Clar, i a més ara la música s'està convertint en un món de consum tan ràpid, i on els artistes han de produir tant i han d'estar constantment traient, perquè el públic s'avorreix de seguida de les cançons. N'escolta una i al cap de tres vegades que l'ha escoltat ja no la vol sentir més. Abans jo estava esperant el disc d'un artista que a mi m'agradava mesos.
0: Te'n recordes?
1: I home, jo l'estava esperant mesos i m'anava al Cort Inglés i de cop i volta... Per fi havia arribat el disc...
0: Com cuidàvem aquells
1: vinils. De Nirvana, saps? El disc de Nirvana, que a mi em costava, jo què sé, no me'n recordo, no sé què em costava en aquella època, doncs de 12, 14 euros, un CD, i era com... Buah, bueno, estàvem parlant de pessetes, eren 12.000 pessetes, no sé, no me'n recordo. I hòstia, jo arribava a casa i anàvem amb els companys de classe i ens reuníem a la meva habitació i desprecintàvem aquell CD i ens quedàvem en silenci 3/4 d'hora escoltant l'àlbum sencer mentre ens anàvem passant el llibret, i aleshores fèiem torns i un es quedava aquell disc una setmana i a la setmana següent el passava amb un company, i ostres, ja estàvem unes setmanes parlant del disc de Nirvana, flipant, volent-lo recuperar per poder-lo tornar a escoltar. I ostres, i era un món, era un disc.
0: Era un món, i que estaves un matí o una tarda escoltant un disc sencer. Avui dia és impensable.
1: Això s'ha perdut.

0: I el tema dels home studios també han fet mal a la música?
1: No, jo crec que el tema dels home studios han fet mal al món de l'estudi de gravació professional. Això és evident, i t'ho diu un propietari d'un gran estudi professional que hi ha a Barcelona, que és Medusa, que és el meu estudi. Jo crec que no, jo crec que sí que és cert que han revolucionat la manera i el negoci. És a dir, jo no recomanaré mai a ningú que munti un estudi de gravació si vol fer un negoci pròsper. Perquè no? Perquè els estudis de gravació, doncs un estudi com Medusa fa 20 anys cobrava entre 1.500 i 2.000 euros al dia per una sessió. I ara mateix estem a 400 euros. No? I avui en dia qualsevol persona que es vulgui comprar, jo què sé, amb 1.500 euros et compres un Mac portàtil, i amb 400 et compres un interface, i amb 200 et compres un micro, i amb 2.500, 3.000 euros d'inversió a l'habitació de casa teva, hòstia, pots fer coses molt competitives, no? I això és així, però això, jo trobo que això està bé, això al final està democratitzant. Després, si vols aplicacions realment professionals i vols mesclar de manera professional, aleshores sí que necessites un estudi, o sobretot que tingui un entorn acústic controlat, que tingui uns monitors de precisió, si a més pues, tens taules analògiques i pots anar sumant equipament tècnic que porti qualitat, perfecte. Però avui en dia, dins de l'entorn digital, ostres, qualsevol en una habitació d'hotel, el que feia la Billie Eilish, no? Que va gravar un disco que ha estat dels millors discos dels últims anys, gravat en una habitació d'hotel amb un portàtil, no? Però a mi això no em molesta, a mi això m'està bé. Jo que la gravació estigui més a l'abast de la gent em sembla bé. El que no m'agrada és que ja no faci falta saber tocar un instrument per gravar-lo, o que ja no faci falta saber cantar per gravar. Això sí que m'emprenya, perquè a mi quan em pregunten si la música d'abans, no? La típica pregunta, ara que ja sóc quasi un abuelo cebolleta, no? Però, mano, però tu ets dels que pensa que la música d'abans és millor que la música d'ara. Mira, jo no sé si la música d'abans és millor que la música d'ara, no ho sé, hi ha de tot. A mi hi ha música d'ara que em sembla fascinant. Però el que sí que és cert és que la música d'abans la feien músics. Músics que sabien tocar i que sabien cantar. Ara ja no.
0: Ara, això és un problema
1: ara
0: també.
1: Ara hi ha molta música que no la fan. IA, no? Que no la fan músics.
0: O,
1: ja
0: o
1: no
0: per ells.
1: Ja no et parlo d'IA, no? Et parlo senzillament de productors que no saben res de música, que no saben tocar cap instrument, que senzillament tenen criteri i bones idees, que això és molt. Però que ells agafen splice i busquen loops de piano, pum, loops de bateria, pum, ho foten tot en una sessió i ja està, i et fan una cançó en un matí. No? I dius, sí, vale, les idees són molt bones i no li vull treure mèrit. Però, hòstia, a mi m'agrada la música que la fan els músics.
0: Clar. Escoltem un tema d'aquest àlbum, es diu Anys Llum.

0: Manu, parla'ns una mica de tot el procés de gravació, eh? Des que has entrat a l'estudi fins que ens has fet arribar aquest àlbum, aquest EP a nosaltres. Com ha estat aquest procés?
1: Doncs ha estat un procés... La veritat és que, bé, a mi m'agrada molt el procés de creació de les cançons, perquè a mi el que més m'agrada és precisament això, és l'acte de crear. És quan estic component cançons i de cop i volta te n'adones que fa 5 minuts la cançó que acabes de fer no existia i que ara de cop existeix, no? I que té una entitat i dius, hòstia, que guai, no? I s'ha convertit en un arxiu que em puc posar al mòbil i m'agafo els cascos i faig play i dic, hòstia, no? A mi aquesta sensació de crear és el que m'agrada més. I aleshores jo he treballat molt, com sempre, amb aquest disc amb la meva ànima bessona, el meu germà, el Roger Rodés, que és el meu soci a Medusa i parella artística dins del món de la producció, amb qui, bueno, som els Medusos, ens diem, som un duo de producció musical i hem produït el disc junts, com sempre. I el procés ha estat molt guai. Jo estava a casa meva, que també tinc un petit estudi que em serveix per compondre, i jo he anat component a casa meva molt. Vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé, i allà van sortir, de fet, 3 de les 6 cançons del disc. I després, com sempre, doncs amb el Roger, mano a mano, a Medusa, ja vam fer venir els músics, vam fer venir el meu bateria, vam fer venir el meu baixista, el meu guitarrista, jo vaig gravar tots els teclats, i les maquetes que jo havia preproduït a casa meva les vam posar, doncs, en solf a Medusa, com sempre, i després el Roger es va encarregar de la mescla.
0: La teva música, o les teves cançons, acaben amb el moment que deixes el màster, que ja has acabat la producció, o després tenen una segona vida els concerts?
1: No, home, clar, la cançó, la gravació és el que es diu sempre, no?, que s'abandona, no?, que arriba un punt que dius, mira, prou, ja està, és que no pararies mai de retocar i d'afegir i de canviar i de...
0: Difícil de trobar aquest punt, no?
1: Sí, és difícil, però jo què sé, jo potser per l'experiència, a mi arriba un punt ja que no és que em sigui igual, però és com que ja està, punt, s'ha acabat, fins aquí, saps? Abans em costava molt, no? I era com, oh! I volia estar del tot, i ara arriba un punt que ja dic, no, ja està, la cançó jo vull que sigui així, punt, ja està. I crec que s'ha d'arribar a un punt de treure profunditat i dramatisme a les coses, no? I ja està, escolta, és una cançó, tampoc estem fent una sinfonia de Beethoven aquí, saps? Estem fent música pop, vull dir que tampoc ens flipem. I ja està, i després les cançons sí que el que m'agrada molt és després traslladar-les en directe, i que les cançons que realment aguanten el pas del temps i que vas traient discos però segueixes tocant aquelles cançons de discos anteriors perquè o te les demana el públic o perquè te les demana el cos, m'encanta anar-les transformant i rearranjant i readaptant-les i canviant estructures, i ara això és el que més m'agrada fer amb les cançons, no? Anar-los canviant la pell a mesura que van passant els anys amb els directes.
0: Per cert, el dia 24 d'octubre a la Sala Apolo dins del Festival Emprentes, allà hi seràs, no?
1: Hombre, i tant!
0: En directe a les entrades les poden ja començar a agafar els nostres
1: oients? Sí, i tant, a través de la meva pàgina web, manuguix.com, i també a través de la pàgina web del festival, Empremtes, estan disponibles. La gira va arrencar fa pocs dies al Festival Estrenes de Girona, i ara arrenquem, ens espera un estiu afortunadament carregadet, que culminarà amb aquesta Sala Apolo a l'octubre.
0: Tu te'n recordaràs que fa uns anys, a la gent que ens passava uns anys de vida i de professió, sempre li dèiem el mestre, no? El mestre Bardagí, el mestre amb aquesta professió de l'Olmo. Ha arribat el moment que tu et diuen ja el mestre Guix?
1: Què va, tio? Alguna vegada m'ho han dit, però no. Què va? Per res. No me'n considero un absolut. Jo segueixo... Tinc 46 anys, però em segueixo considerant un aprenent. I jo crec que estic constantment, ja et dic, aprenent, no? I m'agrada molt el fet de... I això me n'adono gràcies a estar constantment en contacte amb gent jove, no? I tinc la immensa fortuna que gràcies al meu estudi o gràcies a treballar, per exemple, a Operación Triunfo, on estic molt en contacte amb gent molt jove, i, ostres, i te n'adones que puja una quantitat de talent apabullant, no? I a l'estudi, sobretot, treballant amb el Nil Moliner, per exemple, que estem constantment treballant amb la seva banda, amb uns músics que porta increïbles, que són tios de 25, 27 anys, i penso, hòstia, oi, són tan millors del que era jo a la seva edat, i això és espectacular, realment te n'adones que, joder, que el talent no s'acaba, sinó al contrari, no? Que cada vegada n'hi ha més i és més espectacular, i aleshores els que estem ara ja a la segona fila ens fa posar les piles, això. I la tranquil·li

0: A mi m'agrada molt el tema talents, eh? Sempre ho he dit i ho he defensat en aquest programa. Són grans programes que donen un aparador a gent amb molt talent, no? Uh-huh. Però sempre els hi dic, quan venen aquí, no? Vosaltres, quan aneu allà, Operació Triunfo, per exemple, ja aneu amb els deures fets. És a dir, allà no es comença de zero. Allà ja s'ha de venir amb una preparació, d'alguna manera, doncs, física, vocal, corporal, per poder arribar on s'ha d'arribar, no?
1: Sí, sí, està clar, clar, clar, naturalment. Vull dir, i després és el de sempre, més enllà del talent hi ha d'haver el treball.
0: El treball, el dia a dia.
1: Sí, vull dir, amb el talent, només amb el talent no s'arribarà enlloc i ja està. I és aquella cosa, de, en el món de la producció musical i de la composició, sobretot, no? És com, si pretens treballar només els dies que et ve de gust o només els dies que et sents inspirat, te'n vas a la merda, no? Jo m'obligo a treballar cada dia. Jo cada dia pujo a l'estudi i faig cançons. Cada dia. La majoria de cançons que faig són una puta merda. Però de cop i volta hi ha una que dius, ep, aquesta sí que m'agrada. Però bueno, és que això et passa perquè estàs cada dia exercitant el múscul. Si no, em costa molt després.
0: Has aconseguit tot el que volies a la teva vida?
1: Home, tot el que volia. Estic molt content de tot el que he aconseguit. Això sí que és veritat. No he sigut mai un home de grans ambicions, tampoc. Jo per mi, el meu objectiu vital és viure, poder viure bé fent el que em dóna la gana. I a dia d'avui ho he aconseguit. I visc molt bé, afortunadament, fent el que em dóna la gana. I per mi això és l'èxit absolut. A mi, quan la gent... A mi hi ha molta gent que em diu, ostres, Manu, però tu hauries d'haver triomfat més, o hauries d'haver tingut més èxit, hauries d'haver venut més discos, hauries d'haver fet més gires, hauries d'haver tocat per tot Espanya. Penso, bueno, jo no sé quina imatge té la que es pensa la gent que és l'èxit. Jo em sento un puto triomfador. Vull dir, ostres, tinc una família meravellosa. Tinc una casa meravellosa. Tinc un estudi que és meu meravellós. Condueixo un cotxe fantàstic. Faig el que em dóna la gana. Visc molt bé fent música. Hòstia, jo em sento un triomfador. És que no

0: A partir d'aquest moment, podeu escoltar Galàxies a totes les plataformes, comprar l'àlbum, el que vulgueu, però recolzar la música és recolzar la cultura, i un país sense cultura deixa de ser un país.
1: Exactament.
0: Manu Guix, gràcies, com sempre, mestre.
1: A tu.
0: Mestre Guix, gràcies.

Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos, que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: I sempre ens preocupem per escenaris que no sumaran. La veritat és aquesta, estimats oïdors de la pública. Nosaltres, que cada nit entre les 10 i la mitjanit intentem posar el temporitzador a zero i explicar-los tot allò que està relacionat amb l'actualitat, a vegades ens perdem, i és una crítica, en el titular polític, en el titular que té a veure amb la situació al món, però pensem poc, i és una autèntica desgràcia amb els casos particulars i amb les tristors absolutament individuals. Mirin, l'altre dia llegíem al diari La Vanguardia un titular que ens va cridar poderosament l'atenció i que parla d'un problema social. S'agrava la falta d'allotjament per malalts i acompanyants desplaçats a Barcelona. Les entitats d'acollida van atendre 1.072 famílies el 2025, però 259 famílies no van tenir aquesta sort. Hi ha molts exemples que formen part d'aquest article, per exemple, el cas d'una senyora que es deia Anna, que va anar acompanyar la seva filla Judit, que va ser ingressada a una UCI a conseqüència de complicacions derivades d'un trasplantament. Els primers dies aquesta senyora va dormir al seu cotxe i va recórrer a una entitat per poder trobar un allotjament. Va passar, gràcies a Déu, 8 mesos en un dels pisos de la Fundació Jobert Figueres, però no tothom té aquesta sort, si em permeten dir-ho així. En Gerard Trevé els posa el dia. Gerard, bona nit.
1: Bona nit. Bé, com bé deies, a Barcelona s'agreuja la manca d'allotjament per a pacients i familiars desplaçats que han de seguir tractaments mèdics complexos als grans hospitals de referència. Les 10 entitats d'acollida de la ciutat van atendre l'any passat més de 1.000 famílies, però gairebé 260 sol·licituds van quedar sense resposta per falta de places, un 40% més que l'any anterior. L'augment dels tractaments especialitzats en centres com l'Hospital Vall d'Hebron, el Clínic Sant Pau o l'Institut Català d'Oncologia ha fet créixer la demanda d'aquests allotjaments socials. Moltes famílies han d'estar-se setmanes o mesos a Barcelona mentre acompanyen un familiar ingressat o en tractament, sovint lluny de casa i amb dificultats econòmiques afegides. Les entitats alerten que en alguns casos familiars han acabat dormint al cotxe, als hospitals o en allotjaments precaris. Actualment disposen de 55 pisos i 156 habitacions adaptades, però assegurant que els recursos són insuficients davant l'encariment de l'habitatge i l'augment de la precarietat. Les organitzacions reclamen més implicació de les administracions perquè consideren que garantir un allotjament digne també forma part d'una atenció sanitària humana i equitativa.
0: Equitativa i transversal, com molt bé diuen, Gerard. No te'n vagis, Gerard. A l'altra banda del fil telefònic, Paola Jubert, que és directora de la Fundació Jubert a Figueres. Senyora Jubert, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal està? Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos i per donar-nos veu.
0: No, només faltaria, Paola. Moltes gràcies a vostè. La veritat és que la felicito per aquesta fundació, perquè si ja està malalt, trobar-se en una situació de salut precària, ser lluny de casa i amb persones que són de l'altra banda d'Espanya o d'altres zones del món, no? Ja és complicat. No em puc imaginar el que ha de ser tenir un fill, un marit, algú que estimes ingressat i que tu hagis de buscar-te la vida, si em permet l'expressió, per trobar una manera per passar aquest tràngol de la manera no només més càlida possible, sinó també més realista, perquè clar, si el cuidador no es cuida, malament rai, veritat, Paola?
2: Sí, si el cuidador no es cuida, és ben cert, acaba malalt i l'haurem d'acabar cuidant. És un moment d'una gran vulnerabilitat, perquè en aquella família els han dit que tenen una malaltia molt greu, de qui sigui, d'un dels membres, d'una de les persones, i que s'han de desplaçar. I les dues coses fan que es posin en una situació d'una gran vulnerabilitat. Tenim gent de pobles molt petits que quan arriben diuen no he agafat mai un metro, no he agafat mai una escala mecànica, i tenen aquesta angoixa. Després hi ha molta soledat, perquè quan porten aquí 10 dies, doncs han deixat enrere els altres familiars, els amics, el poble o la ciutat, i se senten sols. Per tant, intentem no només oferir una habitació on puguin estar confortables, sinó també un acompanyament, un suport emocional i tota mena de suport. Els casos són molt diversos. Penseu que el 50% de les famílies que tenem venen de Catalunya, de pobles de Catalunya, prou allunyats de Barcelona, com perquè no puguin tornar cada vespre a casa. I l'altre 50%, bueno, l'altre 40% ve d'Espanya i un 10% ve de la resta del món. però són situacions molt complicades i més amb la situació de l'habitatge a Barcelona actualment. La Gremi dels Hotelers diu que l'any 2025 el preu mitjà dels hotels estava a 190 euros. Això per una nit, bueno, a lo millor pots fer un esforç, però quan has d'estar un mes i mig a Barcelona és molt complicat. I tampoc hi ha pisos de lloguer per llogar sense saber dates. No n'hi ha per als nostres joves, impossible pensar que algú pot arribar a Barcelona i llogar. Però a més atenem gent que és que segueix pagant les seves hipoteques, els seus consums, etc. I per tant no disposen de recursos per fer front a una despesa extraordinària.
1: Vostè ara deia que us heu trobat casos molt diversos. Llavors, jo volia preguntar si us heu trobat amb casos especialment difícils recentment.
2: Ai, quasi tots ho són. Jo, el cas que tu comentaves de l'Anna és molt frapant. Ella explicava l'altre dia que va estar 15 dies dormint al cotxe. 15 dies dormint en un cotxe, perquè no era capaç ni de demanar ajuda. Però jo, per exemple, et puc explicar casos de pares de nens recent nascuts que també estan dormint en el cotxe, però no el pare, la mare que acaba de parir. I dius, això no pot ser. I per tant, amb això som molt sensibles i sempre diem, cuidado amb les dones abans de donar-les d'alta de l'hospital o abans de traslladar-les a un altre hospital, perquè el fill ha d'estar en una UCI, en una incubadora, aviseu-nos, sisplau, perquè aquesta mare s'ha d'allotjar. Hi ha casos molt, molt, molt tremendos. Després hi ha gent gran, molta gent gran, dones de més de 75 anys i homes que venen a acompanyar les seves parelles perquè s'han d'operar del cor o perquè s'han de fer un tractament oncològic i que tampoc no tenen ni els recursos econòmics ni els recursos com per buscar-se un allotjament. I aquestes famílies, per exemple, les hem d'acompanyar el primer dia en el pis, ensenyar-los l'autobús, el que us deia del metro, no saben agafar un metro. Són situacions molt complicades.
0: Molt complicades i, a més, en un escenari molt dolorós d'absoluta incertesa, no? Hi ha 10 entitats d'acollida a Barcelona, la Fundació Hospitalària Mare de Déu de Lourdes, la seva fundació, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, Fundació Inés Arnaiz, Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia, Associació Catalana del Fetge, Associació de Familiars i Amics de Nens i Oncològics de Catalunya, Casa Ronald McDonald, Fundació Xana i Fundació Privada Petit Món, no? Totes aquestes fundacions, inclosa la seva, han alertat de que, bé, les xifres de sol·licituds no només s'abaixen, sinó que cada vegada estan més amunt, no? Són persones que estan ingressades a la Vall d'Hebron, a la Clínica Sant Pau, a l'ICO. Esclar, això que em deia d'una dona que ha acabat de donar llum i que ha de dormir en un cotxe és alguna cosa no només absolutament arbitrària, sinó cruel, absolutament cruel. Paola.
2: I poc pròpia del primer món.
0: Efectivament. És el que estava pensant quan vostè ho estava dient. No m'atrevia a dir-li, Paola, perquè és la primera vegada que tinc el goig de conversar amb vostè, però és el primer que he pensat. Evidentment ningú s'ho mereix, això, ni el primer, ni el segon, ni el tercer món. Això ningú s'ho mereix. Però, home, ja que traiem pit, no? Ja que traiem pit de ser en un país on feminista, on s'ajuda a les dones, home, que una dona recient donada a llum hagi de dormir en un cotxe és absolutament impresentable. Pensaria el mateix si fos un senyor que acaben de donar-li l'alta i no té capacitat per tornar a casa seva i ha de passar la nit del preoperatori, m'ho estic inventant, Paola, en un cotxe. És que em sembla que això és terrible.
2: Sí, Sílvia, i el teu punt feminista tens tota la raó. 7 de cada 10 cuidadors que llotgem són dones.
0: Clar,
2: perquè
0: clar.
2: Perquè és feminista i, per tant, quan nosaltres reivindiquem que hem de cuidar el cuidador, és una crida absolutament feminista i ho reivindiquem i n'estic molt orgullosa. Clar que sí, perquè també creiem que s'ha de distribuir, però de moment la cura és feminista en aquest. La cura és femenina en el nostre país i, per tant, cuidem a les dones, molt. I les hem de cuidar més i l'administració se n'ha de fer més càrrec.
0: Doncs aquesta és la realitat que vostè està explicant, no? Perquè, clar, al malalt no li falta de res, com no pot ser d'una altra manera. No ens imaginem que algú que ha passat per una intervenció quirúrgica oncològica o algú que acaba de passar per un trasplantament li falti alguna cosa, no? Però, clar, hem de pensar també en el lligam emocional que té amb el seu cuidador o cuidadora, en aquest cas. Hem de pensar en el lligam emocional que té amb una mare, amb una germana, amb una amiga, amb una esposa, amb una companya. Clar, si tu estàs al llit d'un hospital passant les magres i veus que aquella persona que estimes i que et cuida arriba a l'hospital rebentada d'estar dormint a un cotxe, home, això no és bo per l'estat emocional del malalt, i això vol dir que el malalt va enrere, no endavant, Paola.
2: Exactament, i l'altre dia ens ho explicava un dels pacients i deia, és que no sabeu la tranquil·litat que em dona saber que la meva dona té una habitació i, a més, quan arriba al pis està amb una altra família i es fan companyia i es pot cuinar. Diu, per mi això va ser tan important, i nosaltres ho diem, impacta sobre el cuidador i impacta sobre el malalt, perquè li treus molta angoixa, molta, molta, molta angoixa, i per tant el malalt es recupera abans. Sí. Tenim la sort de tenir un sistema sanitari brutal, ben fantàstic, i el tenim, però ha d'anar de la mà d'un sistema social que acompanyi i que doni suport al cuidador, perquè, bueno, nosaltres sempre ho diem, al costat de cada malalt hi ha un cuidador, per sort, i per tant hem de cuidar-los a tots dos.
1: Precisament relacionat amb el que està dient ara, quina resposta necessitaríeu de les administracions en aquest moment?
2: Més accés a pisos amb uns preus socials, bàsicament, perquè, clar, no podem sortir a mercat a llogar. Nosaltres, la Fundació Jobert Figueres ara gestiona 14 pisos, però aquest dematí hi havia 20 sol·licituds a la llista d'espera. Per tant, ens agradaria poder tenir més recursos i tenim la capacitat de tenir-los, la capacitat en personal, però necessitem recursos econòmics, perquè jo no puc, no, nosaltres com a fundació no podem pagar lloguers com els que s'estan demanant ara a mercat, i hem d'anar a pisos de lloguer social.
0: Doncs aquests pisos de lloguer social el que fan és ajudar aquestes persones que estan passant aquest mal tràngol, no? Jo estic pensant en el que està succeint a altres zones del món. L'escenari que conec és els hospitals americans, no? El Mount Sinai o fins i tot el Presbiterià de Nova York. Vostè ho sap millor que jo, Paola. Els grans hospitals americans tenen la possibilitat de que hi hagin hotels que utilitzen aquests familiars, que no és que siguin de franc, però que tenen un preu, òbviament, a l'alçada del patiment i l'angoixa que estan passant aquestes persones. Sé que no és el mateix, eh? Sé que no és el mateix, i vostès estan empenyent a les conselleries de Salut i Drets Socials a donar un pas endavant en aquest àmbit, perquè és com ha de ser. Perquè 259 famílies que quedin desateses, que quedin dormint a seients d'hospital i, en el pitjor dels casos, en un seient d'un automòbil, no té nom. Però han pensat en una solució habitacional en forma d'habitacions d'hotel, com passa, per exemple, als hospitals americans?
2: Sí, tens tota la raó. I tenim convenis, diverses de les associacions, i nosaltres com a Fundació Jobert Figueres tenim convenis amb diferents hotels que ens regalen habitacions, i ho dic i ho recalco i els agraeixo infinitament, ens regalen habitacions quan en tenen lliures. I està molt bé per estades curtes. Penseu que hi ha moltes famílies que venen a fer-se revisions o tractaments de 3 dies i poden tornar a casa, però a les 8 del matí han d'estar a l'hospital. Llavors ens demanen, doncs, estades d'un, dos, tres nits. I tenim la sort de tenir cadenes d'hotels que ens regalen habitacions d'hotel. Ens en faltarien més, però de moment en tenim. I això és una gran solució. Però jo, quan m'emmirallo en el model, ho faig en França. A França el sistema és que l'administració, quan construeix un gran hospital, també construeix al costat una casa per les famílies. I llavors ho dona amb una entitat social perquè ho gestioni. I es cobra en funció de la renta de la família. Per tant, estàs enganxat a l'hospital i ja saps que no has de buscar res, perquè quan arribes a l'hospital et diuen la casa de famílies està allà al costat. I aquest és el model que a mi m'agradaria que aquí es fes, de pensar que els grans hospitals han de tenir aquest recurs.
0: Fixi's que nosaltres estem parlant, per cert, amb la senyora Paola Jobert, directora de la Fundació Jobert Figueres, de la falta d'allotjament per a desplaçats a Barcelona que són dins d'hospitals cuidant a persones estimades. L'altre dia vam llegir aquesta notícia i a tots ens va fer mal al cor, vam sentir un pessic, però és clar, no estem parlant de malalties que poden durar un, dos, tres mesos. També hi han tractaments de llarga estança. El cas d'un nen, Dominic, un nen amb una cardiomatia congènita derivat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser sotmès a un trasplantament de cor per poder ser inclòs a la llista de receptors, com és habitual, el centre va exigir a la família una residència propera a l'hospital, que aquesta és la realitat. És a dir, pot ser que un senyor de la Corunya estigui allistat de trasplantament del Vall d'Hebron o la Clínic, per exemple, però necessita tenir o demostrar que hi ha una casa on poden estar, no? Doncs bé, gràcies a una altra fundació, en aquest cas Inés Arnaiz, van acollir la família en un dels pisos durant més de 2 anys, període en el que el pare del pacient va tenir que buscar feina a Barcelona mentre la mare cuidava del nen. El trasplantament va tardar 1 any, no estem parlant de mesos, 1 any. Aleshores, aquesta família està a la tessitura de què fan, no? És a dir, han de marxar a Barcelona, no tenen recursos econòmics per buscar un pis a Barcelona, què fan? Aquest és un cas molt dramàtic, també.
2: Aquest és un cas molt dramàtic i no és únic. Nosaltres hem allotjat molts adults esperant un trasplantament de pulmó o un trasplantament de cor i estan 6, 8, 10 mesos en el pis esperant i amb una visita cada 15 dies a l'hospital. I després, una vegada el trasplantament, si va bé, també s'han de quedar aquí un temps a controls i, per tant, són estades d'any, any i mig. Sí, sí. I com dius tu, no hi ha ingressos. És una situació tremenda, tremenda i molt, molt, molt complicada. Molt complicada.
0: Expliqui'm alguna història bonica, que n'hi ha d'haver moltes, n'hi ha d'haver moltes, perquè el 60% dels pacients arriben derivats d'altres punts de Catalunya, el 38% d'altres punts d'Espanya, el 2% de l'estranger. Les 10 fundacions que treballen en aquesta tessitura i escenari expliquen que tenen 55 vivendes repartides a l'àrea metropolitana. És molt poc. El 2025 es van oferir més de 86.685 pernotacions que no van cobrir tota la demanda. Però expliqui'm alguna cosa bonica, que els hi deu passar moltes de coses boniques, d'escenaris plens de tendresa i d'esperança. Paola.
2: Hem acollit més de 2.000 famílies a aquestes alçades i, per tant, d'històries boniques i d'històries tristes en puc explicar moltes. I a vegades dic, quan em jubili faré un llibre. Però mentre no el faig, et puc explicar, per exemple, que allò de les felicitacions de Nadal que va desapareixent, doncs el personal de la Fundació no ha desaparegut, perquè rebem cada Nadal moltes felicitacions de Nadal de famílies que han marxat i que ens recorden amb molta estimació i que ens envien whatsapps o felicitacions en paper. Ens feliciten molt al Nadal perquè ens recorden com, bueno, vareu ser molt importants a la nostra vida i no us volem oblidar. I aquesta és una frase que ens diu molta, molta gent. O per exemple, en un moment d'una gran dificultat vareu aparèixer vosaltres i semblava que tot fos molt fàcil, perquè ho intentem fer fàcil. Sí, les famílies marxen molt agraïdes, molt, molt, molt agraïdes. A vegades ens pregunten si hi ha problemes, si tenim dificultats, i jo sempre explico que no, que és al revés. Les famílies es donen molt suport, creen vincles de solidaritat entre elles i d'amistat, i al cap de 3 mesos et trobes una família i et diu, amb l'altra família que vam compartir ens truquem cada setmana. Uh-huh. I dius, que bonic. Que bonic, sí, sí.
0: És a dir, que no només et donen alegria, no només et donen amor, sinó que a més creen famílies i vincles, alguna cosa que necessitem ara més que mai en el món en el que vivim. Paola, li agraeixo moltíssim tot el que ens ha explicat, tant de bo la conselleria tinguin aquesta sensibilitat, que estic segura tenen, per ajudar a totes aquestes persones que necessiten aquesta llar, per tenir un espai de pau, per poder plorar si cal, no? Perquè, clar, quan té una persona molt malalta, plora molt, no? Tots hi hem passat per aquest escenari. I plorar dins... evidentment, bo i necessari. I plorar dins un cotxe no és el que hauria de ser. Paola Jubert, moltíssimes gràcies. Directora de la Fundació Jubert Figueres. Fins aviat, una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.

estiu i el que farem avui és oferir-vos alguns dels millors continguts que hem tingut aquesta temporada al programa. Per tant, avui, doncs, reposicions, però recuperant allò més important que hem tingut, doncs, aquest any a la barrera del so. Primer conversarem amb l'Antònia Folguera. Amb ella, com sempre, explorarem aquestes freqüències insòlites, sons estranys, curiosos, potser una mica aliens, però que precisament per això ens poden conduir fins a llocs sorprenents. I després, tot seguit, coneixerem a les professions de la música. Ja sabeu, doncs, aquest espai que anem explorant oficis que es construeixen a l'entorn del músic, però que són absolutament necessaris perquè també la feina d'aquest existeixi. En aquest cas, descobrirem com funciona un tribunal d'orquestra. Com funciona un tribunal d'orquestra, per exemple, del Liceu? Qui decideix i com ho decideix que un violinista, per exemple, entri a formar part de l'Orquestra Simfònica del Liceu? Avui ho descobrirem en aquest programa especial de La Barrera del So. Molt benvinguts!

0: I efectivament, doncs m'he pogut concentrar per poder fer aquest guió. I quan he anat a la playlist de concentració, tenia com els prejudicis, potser, o pensava, no sé què em trobaré aquí, però potser música de tipus ambiental o música de les anomenades ones alfa, que hi ha moltes llistes de reproducció a Spotify, doncs que estan molt encarades això d'estudiar, concentrar-se. I m'ha sorprès que també hi havia el jazz aquí, no? Llavors, tampoc és una qüestió de gèneres musicals o d'algunes coses en concret, no? Vull dir, què fa que una cançó, per exemple aquesta, doncs estigui en l'apartat de concentració, el jazz?
1: Sí, como decía, no hay una receta única para todo el mundo, pero mientras la música no sea, tenga demasiada información, por ejemplo, que si no tiene letra, la letra siempre inconscientemente empezamos a escucharla, que tenga ciertas propiedades acústicas, que es un poco, no hay sobresaltos, entonces es posible que sirva para concentrarse. Ya, como digo, habrá personas que prefieran escuchar jazz o personas que prefieran escuchar más sonidos ambientales como de agua o de viento, pero eso depende de cada persona, y lo que estamos haciendo es proveer una gama de recursos para que la gente los use, y conforme más use la plataforma aprende de los gustos de una persona y entonces recomienda cosas que han funcionado en el pasado a esa misma persona. Personalizamos la experiencia.
0: Clar, tu deies sons ambientals també, i jo, per exemple, doncs ara mateix estic molt desperta perquè estic escoltant el que m'estàs explicant, però si bé és cert que a vegades a la nit em costa dormir. I he posat la llista de dormir i m'ha sortit això.

0: És la música de l'Isir d'Amore de Donizetti i és una de les òperes que en aquests moments està ja a punt d'assajar l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Una orquestra actualment formada per 87 músics, entre els quals hi ha violins, violes, violoncels, contrabaixos, flautes, oboès... Però qui decideix qui ocupa aquests llocs? Per què i com? Avui, a les professions de la música, Tribunal d'Audició d'Orquestra. I per saber com funciona tot això, ens fa molta il·lusió rebre el director tècnic musical del Liceu, a més també secretari del Tribunal en totes les audicions d'orquestra i també de cor, que s'han fet en els darrers 6 anys al Liceu, que és el Josep Maria Armengol. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta, no sé si estaràs d'acord amb mi o no, però des de fora tot això dels tribunals d'orquestra té com quelcom com captivador, misteriós, perquè clar, no deixa de ser jugar-se una mica al futur, potser en un instant, i fins i tot una mica intrigant per allò de que, no sé si els tribunals, per exemple, del Liceu, s'assemblen una mica allò que hem vist a vegades a les pel·lícules o a les sèries, no?, de les audicions a cegues i tota aquella cosa tan emocional, no? Com és exactament una audició d'orquestra, per exemple?
1: Doncs mira, allà, clar, les audicions que tenim al Liceu estan totalment reglamentades pel conveni col·lectiu. És un tema molt, molt important i molt sensible, no?, seleccionar bé els músics que passen a formar part de l'orquestra, i és el primer punt del conveni. Per tant, està totalment reglamentat. El tribunal, en funció de la plaça que es treu, ja sigui un solista de fusta, un tutti de corda, un solista de metall, de percussió, ja està estipulat quins membres de l'orquestra participaran en el tribunal, que és el director musical sempre, en aquest cas els últims anys el Josep Pons, el mestre Pons, el director artístic o en qui delegui, i el concertino. Aquestes tres figures hi són sempre, i després, en funció de la plaça, la representació de l'orquestra és variada. Si, per exemple, és un solista de vent fusta, hi haurà la resta de solistes de vent fusta, si és flauta hi haurà oboè, clarinet, fagot, els solistes, també el solista de trompa i els assistents de la mateixa secció que audiciona. Vale? Per tant, estem parlant normalment allà al teatre de tribunals d'entre 8-10 persones, uh-huh. I jo, que sóc, diguem, l'11, el secretari, uh-huh. Sense, amb veu i sense vot, que jo no puc votar, jo només vetllo que el procediment sigui el correcte, d'acord a les bases de la convocatòria, i que es desenvolupi l'audició d'una manera correcta, diguem.
0: I com és aquella imatge? O sigui, hem de veure tots aquests músics, tot aquest tribunal assegut en les butaques,
1: una taula llarga. En el nostre cas no ho fem, no tenim auditori, hi ha orquestres, uh-huh. L'ABC ho fa a l'escenari de l'auditori. A nosaltres, el nostre escenari, sí, normalment sempre està ocupat, hi ha assajos d'escena, és difícil trobar escenari, el fem a la sala orquestra, normalment, a la sala d'assaig, i es munta una taula llarga, te pots imaginar, no? Una taula llarga amb tothom amb la seva cadira, els seus apunts, els hi donem tota la documentació de les partitures, del repertori que s'haurà d'interpretar, i sí que a la primera ronda, les audicions es desenvolupen en diferents rondes, i a la primera ronda sí que hi ha una cortina, diguem, el tribunal no pot veure el candidat que audiciona.
0: Uh-huh. I a les següents rondes aquesta cortina ja desapareix?
1: Normalment sí, també és facultat del tribunal mantenir la cortina a la segona ronda, val? Depèn de l'audició, depèn dels candidats, també es fa una mica, però en general a la segona ronda ja es treu la cortina, passen, imagina't, les darreres que van fer, crec que eren de viola, el juliol, que per cert van quedar desertes, que també queden desertes.
0: Ah, sí? També pot passar això, eh?
1: Sí. Si no hi ha quòrum o si es considera que el nivell no és l'adequat, es deixen desertes amb tot el que significa a nivell organitzatiu.
0: Clar.
1: Perquè has posat energies, has posat també recursos econòmics, perquè per organitzar les audicions també fan falta.
0: Clar, perquè qui es pot, diguéssim, presentar en aquesta audició, qui pot optar a una audició d'orquestra?
1: D'acord, nosaltres les audicions les vehiculem a través d'una plataforma que és MUVAC, que és una plataforma a nivell europeu on les cases de les orquestres o les cases d'òpera anuncien allà els seus llocs de treball, i allà publiquem la convocatòria normalment entre 3 i 4 mesos a mínim abans de l'audició, i perquè la gent s'inscrigui, no? Traiem la convocatòria de violí, per exemple, on s'inscriuen 90-100 violins i fem ja una primera, un primer tall, perquè els fem enviar un vídeo també, currículum, vídeo, i aquí es fa una mica la primera preselecció amb els mateixos membres del tribunal o una comissió avaluadora que sigui el concertino, depèn, el concertino segur, però depèn de l'instrument.
0: Aquest vídeo ja és interpretant, fent alguna interpretació?
1: Sí, exacte, que el vídeo ja es demana les bases de la convocatòria, doncs es demana el concert de Mozart, primer moviment, exposició i els següents passatges.

0: Clar, estem escoltant ara doncs, Piotr Ilich Txaikovski, que és doncs, un referent també pel que fa doncs, a la dansa, no? Música relacionada amb la dansa, que serà també un altre doncs, dels espectacles que podrem veure al Gran Teatre del Liceu i en el qual també, per exemple, hi participa l'orquestra. I clar, l'he posat, és absolutament increïble, no?, aquesta peça. Clar, trobar algú que pugui interpretar bé això, no? O sigui, què es busca quan feu aquestes proves, no? Què voleu d'aquells músics, no?
1: Depèn molt de l'instrument i de la categoria de l'instrument que s'audiciona. És a dir, si busques un solista de trompeta, busques un nivell i unes característiques, perquè el solista ha de fer els solos, ha de liderar secció, és diferent buscar un tutti trompeta que s'ha de, diguem, acoplar o... No, seguir el primer és un altre rol dins l'orquestra. De la mateixa manera, un tutti violí és diferent que buscar un solista de violí, no? Perquè l'estructura de l'orquestra està jerarquitzada, hi ha el concertino, l'ajuda de concertino, el solista, cada secció té la seva jerarquia. Per tant, depèn de l'instrument i depèn de la categoria, però en general el que es busca és que hi hagi el nivell el més alt possible, el més alt possible.
0: I a vegades es busca potser més aviat més versatilitat que virtuosisme, tot pot ser alhora, o sigui, també que sigui... Clar, no sé fins a quin punt també hi ha alguna tasca de recursos humans en el sentit de que també sigui una persona que cohesioni en l'orquestra.
1: A veure, el nostre sistema d'audicions, ja presencialment el dia de l'audició, dues rondes segur i la tercera facultativa, és a dir, si el tribunal considera que hi ha una tercera ronda, es fa. Hi ha també, amb els candidats seleccionats, una quarta ronda que consisteix en col·laboracions amb l'orquestra, que diem el període de trial, que durant un any doncs col·laboraran amb l'orquestra en diferents produccions i allà també es pot valorar, clar, perquè tu en una audició el que valores, pots valorar el virtuosisme, que ha fet l'audició perfecta, no?, que toque, però després aquest músic s'ha d'integrar dins un grup i ha de cohesionar-se amb els companys, no?, ha de escoltar, jo sempre ho dic, no?, l'única la comparació, demanem que vingui un i condueixi un Ferrari a tota pastilla pel circuit i, en canvi, tocar amb una orquestra molts cops és doncs, anar amb el teu cotxe per la Rambla i anar mirant que no et xapis ningú i escoltar. I, o sigui que, per això està molt bé, considero que el període de trial ens pot ajudar, ens ajuda molt realment, a també veure com funciona el músic, no només a nivell personal, sinó a dins l'orquestra, dins el grup i dins la secció, com s'integra. També els metalls ja tenen un so molt definit, que l'han anat buscant. Per tant, si entra un nou membre a la secció, ha d'entrar dins aquest rotllo, diguem, tot aquest estil. Perquè hi ha diferents estils de fer-ho i la nostra orquestra doncs, té un so particular.
0: Com la definiries, la de la vostra orquestra?
1: Molt rodó i molt potent, jo el definiria. Sí, a vegades, no sé, hi ha, per exemple, orquestres americanes que el so dels metalls és més estrident, no et dic que no estigui bé, però
0: sí,
1: és diferent, però aquest em sembla més, com més cuidat.
0: I com es tria el repertori d'una audició?
1: El repertori està molt estandarditzat bastant, és a dir, a totes les audicions de, no dir del món, però a nivell europeu, les grans orquestres, és semblant. Al final, la primera ronda és una ronda totalment eliminatòria i normalment és un concert clàssic, és a dir, doncs, si és violí, doncs, Mozart clàssic, primer moviment, si és contrabaix Hofmeister o viola Hofmeister, ja està molt estandard, normalment sempre els mateixos, i després una segona ronda on s'acostuma a demanar Bach diferents estils, no? Concert romàntic, ja més virtuós i diferent, i un Bach, perquè és molt important també veure com s'entén i s'interpreta la música barroca, i després un seguit de passatges orquestrals que molt definits, que és una llista molt llarga que s'han de preparar, i després el tribunal selecciona doncs, els passatges a audicionar.
0: I anem al músic, ara parlarem més del tribunal també, però anem un moment al músic, diguéssim, que s'enfronta a aquell moment tan especial. A mi no m'agrada parlar gaire de mi, però sí que et voldria compartir. Jo quan era petita tocava el piano i anava precisament a examinar-me de piano al Liceu, no? Ho feia per lliure. I clar, quan havia de seure allà a interpretar, és que em posava tan nerviosa, em tremolava tot, no podia, a vegades estava a punt de desmaiar-me i tot, no? I el tribunal estava allà i tenia una campana en aquell moment que si tu, doncs, ja n'hi havia prou, diguéssim, era com tin, tlin, tlin, ja cap a casa, no? Clar, o sigui, com s'enfronta el músic això? Realment la gent es posa molt nerviosa, com és aquest moment, no?, pel músic?
1: Jo crec que pel músic és molt difícil fer audicions perquè és molt complicat i sí, hi ha molts nervis i veus gent també, bueno, els veus, els sents, en la primera ronda, que sí, que hi ha errors o que els nervis també ells venen molt preparats també les audicions en general i ja també fan un treball previ, mental, molts, alguns. També hi ha molts cursos de preparació específics per audicions. Però, clar, és un moment que tu tens a la primera ronda un fragment del Mozart i un passatge, o sigui, en 3 minuts has allà de demostrar que pots passar a la segona ronda, no? Sí que en el nostre cas, això de la campaneta no ho tenim instaurat. Considerem també que tothom que ve almenys es mereix que se l'escolti a la primera ronda i no se'l talli. Això també ho tenim en compte perquè també sabem que pel músic, el que està a l'altra banda, és un moment complicat.
0: Quines, diguéssim, escenes recordes una mica tu d'us molts anys, doncs també estan en aquesta línia, no? Una mica, doncs, coses que hagin passat. Jo a vegades penso, si hi ha una cortina, pot ser que l'altra persona, és una tonteria o una curiositat, si vols, eh? Pot ser que l'altra persona, a millor, es tossegui, o, saps? I ja sàpigues qui és. Coses així curioses?
1: Clar.
0: Pot passar, aviam, això?
1: Pot passar, no et diré que no. És a dir, aviam, és difícil de... Sí. Nosaltres també, doncs, també demanem que els telèfons mòbils no... Les audicions són obertes al públic, eh? Per tant, el públic veu el tribunal, el públic no veu tampoc, o sigui, no veu, veu el mateix que el tribunal, no veu el candidat. També pot haver, que no m'he trobat mai, eh? Però que el candidat faci alguna senyal, no ens hem trobat. També, quan hi ha... Perquè al final els músics es coneixen i hi ha candidats que coneixen part del tribunal.
0: Clar.
1: Perquè també a vegades han col·laborat amb l'orquestra prèviament, la vida, o sigui, no? Els músics es coneixen entre ells. Molts cops ja saben qui és per com toca, no cal fer
0: exacte,
1: cap senyal.
0: Exacte.
1: Pel so que tenen, per la manera de tocar. Per tant, això és molt difícil d'eliminar. El que s'ha de vetllar és que el procediment sigui, diguem, correcte i... Però aquestes coses és molt difícil de realment, no, veure-les.
0: I quins són els errors més comuns, potser, que veieu en els músics que fan les audicions? O les virtuts?
1: Clar, les virtuts és tocar el que diu la partitura de manera impecable i posant-hi també, no només com una màquina, sinó posant-hi tota l'emoció o tota la musicalitat que, no, que porta cadascú dins. Clar, això en una audició molts cops i en una primera fase és molt difícil de determinar. Els errors a vegades, bueno, clar, són, doncs, amb instruments de corda, l'arc tremola, errors de
0: nervis,
1: de,
0: no?,
1: nervis, bàsicament, o que de cop i volta pare de tocar, trasllada darrere la cortina, què ha passat? Aviam. Tot bé, i continua, no? Vull dir que hi ha lapsus, hi ha moments que, sobretot, pels nervis. Ja som conscients també, i tothom, que a l'audició el nivell que dones allà no és el teu 100%, perquè ja, en canvi, quan realment és molt alt, dius, hosti, doncs, sense aquest, no, aquest moment de nervis, doncs això...
0: Això t'anava a preguntar, si el fet, per exemple, de parar i aturar-se un moment per nervis... Ja és un punt de...
1: A més de pensar que són molts candidats i és un punt que perquè, diguem, no sigui eliminatori, ho has de fer molt bé a la resta del moment que estan de l'audició, saps? O sigui, no és eliminatori tenir un lapsus, però realment han de veure alguna cosa especial, tot i el lapsus, per poder-te passar a l'altra ronda.

0: Ara estem escoltant Tristan i Isolda, que serà una altra doncs, de, també de les peces que podrem veure al Gran Teatre del, del Liceu, i estàvem doncs, aquí conversant amb el Josep Maria Armengol, que ell és director tècnic del, del Liceu i que ha estat present doncs, en moltíssimes de les audicions d'orquestra i també de cor. Clar, quan el tribunal està en desacord, això pot passar també. De dir, no, sí, és que a mi m'agrada més el candidat 3 i a mi l'1. I aquí què?
1: Doncs aquí s'ha d'arribar a un consens. També està estipulat que per passar a segona ronda es necessiten el 50% dels vots del tribunal, per passar de segona a tercera ronda són el 70%, perquè, per tant, molts cops, si no hi ha quòrum, anem a vot i matemàtic, no? Si passa o no passa, perquè quan s'estableix, que també crec que és bo que s'estableix un diàleg entre... Bueno, perquè allà surten coses i, no? I es veuen diferents punts de vista... Si normalment s'arriba un quòrum. S'arriba un quòrum, també el director musical té el vot de qualitat en cas d'empat, doncs està bastant, diguem, reglamentat. També el tribunal és sobirà en aquest sentit de dir, doncs, o de decidir, doncs aquí votem amb urna, votem amb alçada, vull dir que això es decideix, no ho tenim estipulat a 100% al conveni, per tant és doncs, en funció també de l'estat, no?, i de com està el tribunal.
0: I, escolta, com es comunica el resultat també als, doncs, als guanyadors, no?
1: Els guanyadors, doncs, jo mateix, quan el tribunal ha fallat, diguem, ha determinat quin és el candidat, si n'hi ha, que passi a la quarta ronda de trial, doncs els hi anuncio, en firmem un acte i els hi anuncio directament, i normalment també el tribunal els vol saludar i els vol felicitar i ja començar establir una mica la relació i veure com, quan començaràs, bueno, perquè clar, molts cops la quarta ronda, el trial comença quan, depèn de l'altre candidat, si està disponible podem començar ja, però si de vegades ven d'altres orquestres, bueno, que hi ha casuístiques que també ens fan ser flexibles en aquest tema.
0: Escolta, i com ha anat canviant també les audicions al llarg dels anys? No sé si, per exemple, i em fa pensar, per exemple, en la Covid i com ha canviat també doncs, tot el paradigma general després de la pandèmia. Hi ha audicions que es puguin fer de manera virtual? Existeix això, no?
1: En el nostre cas, no. No hi ha hagut canvis. Jo porto com a director tècnic des del 2019. Abans era adjunt a la direcció musical i també, diguem, organitzava les audicions, però no estava dins, dins el tribunal, i és el mateix. I jo crec que no han canviat gaire des de fa molts anys.
0: I ha canviat una mica la manera de valorar el talent al llarg dels anys? Si abans es valoraven altres coses i ara... No sé,
1: Jo crec que en el nostre cas ha canviat l'exigència... No ha canviat, és a dir... És que l'orquestra ha pujat de nivell. Els darrers anys també hem fet moltíssimes audicions, hi ha hagut molta renovació. Crec que amb diguem, el mandat del mestre Pons se n'han fet 40 o 45. Per tant, s'ha renovat la meitat de l'orquestra, o més de la meitat, amb gent molt jove, amb molt nivell, ha pujat molt el nivell. Estem en un bon moment a nivell artístic. I, per tant, això ja et porta a que l'exigència, el que potser fa 20 anys podies considerar que era millor que el que tenies, ara, doncs, cada cop l'exigència és més alta. Jo he vist el canvi en aquest sentit. No en la manera o en el que es busca. El que et deia abans dels metalls, es pot buscar, si ara ja hem creat un so concret, pots anar a buscar. Si no tens el so, doncs vas una mica més perdut, no? Però a nivell, o sigui, al final, jo crec que la diferència important és que el nivell ha pujat i també ha pujat el nivell dels músics que venen a audicionar i el nivell dels músics que surten, de les MUC, de totes, i ens venen del Reina Sofia, de tot arreu. Per tant, el nivell és realment alt.
0: Per anar acabant, Josep Maria, què és el que més t'agrada de la teva feina i potser el que menys, o què creus que es podria millorar també en l'entorn aquest de la selecció, no? Per exemple, de membres d'orquestra?
1: Aviam, el que m'agrada de la meva feina és que realment, diguem, treballar en un teatre com el Liceu és apassionant, no? Allò no para, abans comentava, no para l'activitat. Per tant, un dia fem audicions, l'endemà estem fent moltes coses diferents i aquest bullici, diguem, també és el que m'agrada, no? Què es podria millorar? Jo crec que el període de trial és molt important, perquè si no estàs seleccionant una persona només amb... l'has sentit 20-25 minuts tocar, mitja hora, no el coneixes de res, per tant, el que es podria millorar també i amb l'experiència, doncs a part del trial també segurament a introduir algun test psicotècnic o alguna... diguem, tenir més elements de valoració, no només musical, perquè entrar en un col·lectiu com aquest és entrar en un grup, i al final has de tenir també qualitats socials o almenys que no vagin en detriment del grup.
0: Què és el que fa que funcioni millor una orquestra? Quin és l'element més important?
1: La cohesió entre ells i també l'autoestima que tenen com a grup. Si se senten, crec jo, valorats i motivats, donen un plus, perquè al final tocar, pots tocar perfecte dos notes i no expressar res, no? És tenir aquest plus de dir, ho volem fer i ho volem fer molt bé, no? I això crec que fa la diferència molts cops.
0: I això és el que percep també el públic, doncs, quan va al Gran Teatre.
1: Exacte.
0: Hi haurà audicions ara, d'aquí poc?
1: Hi haurà audicions. Properament, sí, traurem una ajuda solista de percussió, viola tutti que va quedar pendent del juliol, i violins també. Durant la temporada aniran sortint, per incorporar-se ja segurament o a final de temporada o a principi de la que ve.
0: Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Ens encantava, doncs, conèixer una mica més com és tota aquesta feina, no?, d'una audició per orquestra, en aquest cas, que també per cor, que tu també has estat molt present en les de cor, però bueno, volíem conèixer una mica més, no? Ell és el director tècnic musical del Liceu i, com dèiem, doncs, ha estat en els 6 darrers anys, doncs, en totes les audicions d'orquestra i de cor del Liceu. Josep Maria, ara cap al teatre, suposo.
1: I tant, això no para.
0: Això no para. Nosaltres tampoc, no marxeu. Vinga, fins ara. Gràcies, Josep Maria.
1: Moltes gràcies a tu.

I amb la música de The Waterboys, que acaben de publicar nou treball discogràfic, du per títol Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. És un triple treball que conté 25 cançons, alguna com aquesta, The Man with the Wind at His Heels. I amb la seva música posarem punt i final a aquest programa especial recopilatori d'alguns dels millors moments de la barrera del so. I tornarem el dissabte que ve a la sintonia de Ràdio 4, el dissabte a les 11. Fins aleshores.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat.

Sí, l'aigua subterrània. L'heu vist emergir aquests dies vora les vostres cases? I si és que l'aigua drena i la terra absorbeix de nou, sembla que alguna cosa estarem començant a fer bé. Perquè avui, en clau d'emergència climàtica, defensem la terra gràcies al llibre Rebels Climàtiques. En parlarem amb Marc Carrera, Mo Bertran, Nibola Ullà i Esther Izquierdo. Ens acompanyarà de nou a Luisa Mateu. Prepareu-vos per escoltar la seva darrera col·laboració al programa, mostrant un mapa de pèrdua de biodiversitat només amb el so ambiental. I és que aquesta és una hora sonora que ens alerta dels efectes de la crisi climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Defensar la terra no és quelcom que s'hagi d'aprendre a la lleugera. Les persones ho fem aquí i allà amb més o menys èxit, però ho intentem. Si a més de persones...